0: 1.000 usuaris de ferrocarril anual en 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
1: Més notícies. En aquest cas anem a parlar de la bombera santcoatenca. Mireia Quirós, de 37 anys, suma dos triomfs consecutius a la vertical de Montserrat 2024-2025 i ostenta el rècord de la prova femenina amb un temps de 24 minuts i 32 segons, pujant 2.180 esglaons pels raïls del funicular de Montserrat. Quirós fa un any que exerceix la professió i admet que si s'hagués assabentat abans que podia ser bombera, ja faria molt de temps que treballaria ajudant a la gent, canviant el prototip de l'home fort amb qui associen l'ofici. Escoltem Mireia Quirós.
2: Sapigué que podia ser bombera. Si jo hagués sapigut molt abans que bombers no és el típic prototip d'home fort, segurament hagués canviat la meva vida molt abans de quan ho vaig canviar.
1: Doncs això és el que deia Mireia Quirós. I en clau esportiva també us hem de parlar del rugby Sant Cugat femení, del primer equip que ha finalitzat subcampió de la primera fase de la Copa de la Reina Rugby a 7 i tindrà encara dues fases més, la segona i la tercera, per intentar revalidar el títol de campiones d'aquesta competició. Fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris.
3: Informació de referència a Sant Cugat.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
5: Quatre i tres minuts. Comença, avui sí, el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa. Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir avui sí a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 29 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluïsmi Pérez.
1: Bon dia, situació força tranquil·la aquest dimarts. De fet, aquest matí simplement ha aparegut aquestes boires i núvols baixos en algunes comarques de la Catalunya central, també els núvols del Pirineu Lleidatà, que han estat una mica més importants, i tot just a hores d'ara se'n formen alguns de núvols, de baixos, de fet, poc importants, cap a les Terres de l'Ebre, en alguns trams de la Costa Brava, bàsicament del sud de Girona, i també, novament, creixen aquests núvols a les muntanyes del Prepirineu. De fet, allà, aproximadament entre el Solsonès, el Berguedà, el Ripollès, el Lluçanès, el nord d'Osona, també a la comarca de l'Alt Urgell, allà tindrem algun ram, algun xàfec al llarg d'aquesta tarda, però ja més locals que els que hi havia ahir o, sobretot, tardes enrere. També a les Terres de l'Ebre s'anirà carregant més el cel i al llarg d'aquest vespre, sobretot, arribarà a plovisquejar o a ploure una mica, sobretot quan més cap al sud. En vista el dimecres, aquests núvols més enganxats en aquella banda del sud de Tarragona, però en general serà un dia força tranquil, amb més vent a les comarques de Lleida. Us seguirem a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats en repassarem com es va viure la gran apagada en els municipis del programa, com ho van viure els veïns, quina va ser l'afectació i com és el dia després. Connectarem en directe amb les diferents emissores i acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar amb els nostres convidats la resposta política, el retorn a la normalitat i altres qüestions relacionades precisament amb aquest fet extraordinari que vam viure tots plegats ahir. A partir de les 5 coneixerem l'associació Més que Animals amb la seva presidenta, Marta Payà. Continuarem amb Llengua per parlar de barbarismes i incorreccions en català amb Benjamí Company, professor del Centre de Normalització Lingüística del Prat. I acabarem amb Cultura per conversar amb l'escriptora castellarenca Àngels Roure, autora de llibres sobre violència masclista com Maite, Vaig ser jo, però podria ser tu, i Trenquem silencis. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Les ciutats recuperen a poc la normalitat el dia després de la gran apagada. Al Connectats volem explicar, en connexió amb les diferents emissores que formen part del programa, com es va viure aquesta situació que demostra un cop més que la realitat supera la ficció. Endesa ha confirmat aquest dimarts al matí que la xarxa elèctrica a Catalunya ja funciona amb total normalitat. Fonts de l'empresa han indicat a l'ACN que ja s'ha pogut reprendre el 100% del servei després de l'apagada d'ahir dilluns, que va afectar tot l'estat espanyol i Portugal. Així mateix, des de la companyia han volgut enviar un missatge de tranquil·litat i davant de la represa del subministrament. A l'estat espanyol, Red Elèctrica ha indicat que el 99% de la demanda energètica a la península ja s'ha atent. Malgrat la represa del servei, poden haver-hi les afectacions que serien habituals en un dia normal. I perquè volem saber com ha afectat tot això als diferents municipis del Connectats, avui farem una ronda d'actualitat especial. Per tant, connectem en primer lloc amb Terrassa. Anem a saludar el nostre company Sergi Estapé. Sergi, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Carme.
0: Bé, doncs a Terrassa l'afectació, com s'ha viscut? Tenint en compte, a més, que precisament dels municipis del Connectats sou una ciutat que teniu dos centres hospitalaris importants. Com ha afectat tot plegat a les últimes 24 hores aquesta gran apagada?
1: Doncs el que feia referència als equipaments sociosanitaris que esmentaves, doncs vam poder resistir aquestes hores d'apagada gràcies a que disposen totes dues, tant a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa com a l'Hospital de Terrassa, que per tant el Consorci Sanitari, vam, gràcies a aquests equips electrònics habituals que tenen aquestes grans entitats, que s'alimenten amb gasoil. Per exemple, el que fa Mutu, doncs, vam fer un comunicat dient que van poder funcionar amb tota l'autonomia possible, sense afectacions, gràcies a aquests grups electrògens que esmentaven, i que van poder realitzar totes les intervencions quirúrgiques urgents o que no estaven reprogramables. També les consultes externes van romandre obertes fins a 4:45 de la tarda i s'hi van dur a terme les visites programades, així com els tractaments previstos d'hospital de dia. També els diversos CAPs que gestiona Mutu de Terrassa també van desenvolupar la seva activitat en la mesura que va ser possible, i pel que fa a l'activitat assistencial es va reprogramar per avui l'activitat quirúrgica que es podia ajornar, les proves de radiodiagnòstic, així com les visites de consultes externes que es van haver d'ajornar. Pel que fa al Consorci Sanitari, no ha fet cap comunicat, però sí que hem pogut parlar amb els responsables de comunicació i també ens manifesten aquesta normalitat dins de la normalitat de l'apagada, gràcies als equips electrògens propis. Va haver el típic incident, tema telefònic, va haver alguns telèfons que no van funcionar, després es van poder recuperar, i l'únic incident així remarcable era el que gent que no va poder assistir a la seva visita, doncs, per problemes de transport o perquè no va poder anul·lar, ja que hi havia molts telèfons mòbils que no funcionaven.
0: Mm-hmm. Algun aspecte més a destacar? M'imagino que, com a tot arreu, el tema de la mobilitat dins de la ciutat de Terrassa també doncs, es va veure afectada, de la mateixa manera que comerços que van haver de tancar, no?
1: Doncs sí, els típics, que molts comerços que el que sí que sobtava era veure treballadors a la porta o responsables intentant molts, doncs, aviam com que feien amb la persiana, no? Perquè moltes persianes són elèctriques i no es poden baixar manualment, sí que n'hi ha algunes que no, i bueno, hi va haver alguns establiments de restauració, per exemple, la famosa Casa Vallès, els famosos Frankfurt d'aquí, molt habituals d'aquí a Terrassa, que com que treballen amb gas, doncs van poder, no amb la normalitat, perquè amb llum no en podien posar, però sí amb algunes llanternes de gas van poder seguir servint. Això sí, ahir es cobrava només en efectiu perquè els TPBs no funcionaven. Però a part d'això, doncs, més o menys el típic, els temes dels trens, els semàfors no anaven, s'havia d'anar al tanto, però en general no s'han registrat cap succés remarcable per culpa de l'apagada, llevat d'això, que les tendes no podien servir o havien de tancar, moltes van tancar, altres van esperar una mica, però després ja van veure que era impossible atendre el públic.
0: Perfecte. És un dia, el d'ahir, que davant de la incertesa el que tothom vol tenir és informació, i precisament ahir la informació també era difícil de poder posar en pràctica. Per tant, volem saber com s'ho va fer el diari de Terrassa. Tenim en comunicació telefònica el Miquel Àngel Luque, que és el cap de redacció d'aquest diari. Molt bona tarda, Miquel Àngel.
2: Hola, bona tarda, Carme.
0: Com ho vau viure vosaltres? Perquè, clar, jo no sé si esteu preparats. En cas d'una apagada, teniu una alternativa, una solució per tirar endavant, ni que sigui durant algunes hores?
2: Doncs, mira, el primer que va passar és que, bueno, ens van quedar sense connexió, i llavors sí que vam aprofitar les poques hores que vam tenir, els pocs minuts que vam tenir per tenir cobertura, doncs per tirar les primeres informacions que vam tenir a la web, que per tenir els nostres lectors informats, i també a través de xarxes i tal. I a partir d'aquí sí que vam tenir una parada, com tothom, bastant potent, i llavors vam fer allò que fa ja temps que no fèiem, no? Amb un diari o un mitjà de comunicació, que és, la notícia estava al carrer, doncs tots els lectors van haver de sortir al carrer i van fer periodisme de veritat. Ara estem acostumats de fa temps, ja, com ja sabeu tots els periodistes, no? a tenir tota la informació sovint que ens arriba a través de xarxes socials o a través de sistemes digitals, com el mail i tal, i en aquesta vegada, doncs, tenint en compte que la informació no ens arribava per aquí i som un diari local, doncs la història era, doncs, sortir al carrer per buscar precisament això, no? Històries de persones, què estava passant, i poder explicar. Com poder explicar? Doncs, vam esperar unes quantes hores a tenir connexió com tothom, per poder fer les primeres, donar les primeres informacions a través digital. Llavors, fins que no ens va arribar la llum, que va ser a 9:15, no vam poder començar a fer el diari, i bueno, el diari, doncs, vam acabar quasi a la capaça alguna de la matinada a editar-ho i enviar-ho a impremta. I així va ser com, doncs, que vam fer el diari d'avui, que ha sortit publicat i que estem, bàsicament, l'estem posant gratis a la nostra web, doncs, per com una demostració, doncs, de que bueno, un agraïment a la gent i als nostres lectors per seguir-nos.
0: Us havíeu trobat alguna vegada en una situació tan complicada per intentar fer la feina, que és fer arribar la informació al públic?
2: Jo crec que, bueno, ja tothom ha fet una mica la comparativa, no? La comparació de... Jo crec que evidentment, va ser en pandèmia, per exemple, sí que va... L'angoixa de no saber bé com explicar i com arribar a la població, però tot així la pandèmia sí diferent, va ser al contrari, no? La pandèmia sí que va ser com una pujada de l'audiència, perquè la gent al final el que volia era informació i arribar a través de les xarxes socials i a través de la web. Ara, ahir va ser allò, la impotència absoluta, no? És a dir, jo vull explicar les coses, però no tinc el canal, no puc fer-ho per connectar amb la gent, no? Doncs era allò, doncs la veritat és que jo no m'havia actuat mai en aquesta situació, no? Sí que, ja et dic, en alguna situació concreta de que ens pot fallar alguna història, però alguna maquinària, alguna impremta, en el sentit parlem del paper, sobretot, però bueno, la veritat és que jo no m'havia trobat mai.
0: La normalitat ha tornat a la redacció?
2: La normalitat ha tornat a la redacció. Ara estem treballant precisament com tots i estem fent és buscar una mica les causes i una mica la interpretació del que ha passat i aportar, doncs, nova informació perquè les nostres dues sàpiguen interpretar, doncs, què ha passat, no?
0: Molt bé. Doncs Miquel Àngel Luque, cap de redacció del Diari de Terrassa, moltíssimes gràcies per passar pel Connectats a explicar-nos-ho.
2: Moltíssimes gràcies a tu.
0: Gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I de Terrassa anem a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme.
0: Què tal, Sabadell? Com ho heu viscut?
3: Doncs a Sabadell podem dir que prou bé, perquè malgrat, doncs, ahir va ser un dia caòtic com en moltes altres ciutats, la veritat és que no s'han hagut de lamentar incidents greus. Sí que un dels cossos de seguretat que més ha treballat són els bombers, que ahir, sobretot ahir a la tarda, després de dinar, doncs, van fer molts serveis per ajudar a molta gent que s'havia quedat atrapada als ascensors, més d'una vintena, segons han explicat en una roda de premsa aquest migdia, però també van ajudar molt a molts comerços que no podien podien doncs, baixar la persiana perquè no tenien un sistema manual, no? O, per exemple, doncs, també comerciants que s'havien quedat tancats dins de la botiga perquè les portes s'havien doncs, tancat i amb els talls elèctrics no les podien tornar a obrir. Bàsicament, la feina dels bombers va ser aquesta i, de fet, avui, justament, aquest matí, aquest migdia, ho han explicat en una roda de premsa a l'Ajuntament de Sabadell i ara podem escoltar un fragment d'aquesta explicació que deia el cap del parc de bombers de Sabadell.
4: Però l'últim avís, els últims 5, va ser a les 18:39. Des de les 3 a les 18:39 van rebre 5 avisos més i l'última persona que van treure van rebre l'avís a les 18:39 al carrer Alfons Sala, que van ser des de 11:45, pues, d'un-hi-do, 6 horetes dintre d'un ascensor. Vale? Ja em deien els companys de que estaven bastant angoixats i tal, els que anaven traient, no?, al final.
3: Doncs com heu pogut escoltar, una persona que es va quedar atrapada durant 6 hores en un ascensor i que finalment la van poder rescatar.
0: Quina angúnia, eh?
3: Totalment, totalment. Al final aquesta angoixa, aquesta incertesa sense comunicació, no?, amb el mòbil, vull dir, al final ha de ser molt desesperant. 6 hores són moltes, eh?
0: Ui, tant. I es fan llargues, eh?, en un cubicle tan petit.
3: Exacte, exacte.
0: Imagineu-vos. I el dia d'avui, el dia després, s'ha recuperat la normalitat o encara hi ha coses que van massa a poc a poc?
3: No, la veritat és que prou bé, vull dir, la llum a la majoria de parts de Sabadell va arribar al vespre, a sobre les 9, 8:45 del vespre, doncs la majoria de punts de Sabadell van recuperar la normalitat, tot i que, segons ha comentat l'alcaldessa Marta Farrés en aquesta roda de premsa d'aquest migdia, doncs no es va recuperar totalment, al 100%, fins a les 2 de la matinada, vull dir que hi van haver algunes llars que ho van tenir una mica més complicat. Tot i això, doncs Farrés, segons ha pogut explicar als mitjans de comunicació, no s'ha hagut de lamentar danys. També hem pogut parlar amb l'Hospital Partaulí, que va funcionar en tot moment i aquest matí també estava en ple rendiment, al 100%. I després també doncs, tot el tema dels semàfors, no? que dèiem que al final doncs, no hi havia servei i algunes vies poden ser una mica conflictives, sobretot aquí a Sabadell, que tenim encreuaments a la Gran Via i l'Eix Macià, i tenim vies que són molt concorregudes i problemàtiques ja de normal, amb els semàfors oberts. Vull dir que també doncs, els agents de la policia municipal van haver de fer un sobreesforç també doncs, per poder gestionar tot això, però l'alcaldessa Marta Farrés, l'alcaldessa de Sabadell, ha assegurat que la normalitat havia tornat al 100% ja aquest matí.
5: El primer missatge que també els vull dir de tranquil·litat, doncs, que la ciutat ha recuperat doncs, els serveis públics i s'han d'acabar de resoldre algunes incidències menors, que ara algunes els hi detallarem, però grans trets podem dir doncs, que s'ha recuperat la normalitat a la ciutat de Sabadell.
3: Així que aquí estem i aquí a Ràdio Sabadell també hem recuperat ja l'antena, hem pogut treballar en ple funcionament, així que és com si no hagués passat res ja.
0: Sí, sí, absolutament, però necessitem que algú ens expliqui què va passar ahir, no?, per quedar-nos una mica més tranquils.
3: Exactament, exactament. I fer una mica de balanç de tot, que al final és una cosa, és un fet, un capítol difícil de digerir, tot això, que el d'ahir va ser molt fort.
0: Efectivament, Júlia, moltíssimes gràcies. Bona tarda.
3: A vosaltres.
0: Adéu-siau. Anem a Badalona, saludem a l'Anna Clarana. Bona tarda.
6: Bona tarda, Carme.
0: Què ens expliques?
6: Doncs aquí a Badalona, la veritat que normalitat, però tot dins de l'excepcionalitat. És, en poques paraules, el resum que ha fet l'alcalde, Xavier García Albiol, sobre com la ciutat ha viscut l'apagada general durant les darreres hores, i això ho ha dit durant una intervenció en directe a la xarxa Instagram a 9:45 del matí. L'alcalde ha dit, però, que la llum ha tornat a tota la ciutat, tret d'algun bloc puntual on encara hi podem trobar alguna incidència. Una normalitat que ha estat alterada, ha dit, per també la crema d'un cotxe al barri del Remei, algunes sustraccions també de cotxes enmig de la foscor al barri de Sant Roc i també l'ocupació d'alguns immobles de la ciutat. Respecte a aquest últim fet, no ha donat el nombre concret de pisos ocupats, però ha dit que la Guàrdia Urbana i la Regidoria d'Anticupació ja hi estan treballant doncs, per intervenir. I anem a escoltar l'alcalde Xavier García Albiol.
7: Persones desalmades han ocupat vivendes. Han aprofitat doncs, aquesta situació per ocupar vivendes. Hem parlat amb responsables d'empreses que tenen pisos i ens diuen doncs, que això s'ha produït a tot el país i també doncs, a la nostra ciutat. Nosaltres ja estem treballant.
6: A part d'això, també ha dit que els serveis sanitaris, com l'Hospital Municipal i Can Ruti, també han tornat a funcionar amb normalitat i en relació amb les residències municipals ha posat en relleu que, doncs, que Protecció Civil i voluntaris han pogut ajudar les persones que dormien en plantes superiors per arribar a les seves habitacions.
0: No sé si hi ha alguna incidència que es pugui destacar. Ja tot, podem dir que s'ha recuperat la normalitat a Badalona?
6: Ara per ara és això que cal comentar, no? Que la llum, per exemple, sí que ha tornat a tota la ciutat, trobem algun punt encara en què no hi hauria o que podem trobar alguna incidència, i també pel que fa a Rodalies, no? Que és un tema avui que s'està parlant bastant, han tornat la línia R1, R2, R2 Nord, R3, R4, mig matí d'aquest dimarts, però la resta de servei encara està suspès i el problema és que no s'ha habilitat cap altre servei alternatiu de busos com en altres ocasions per al volum d'afectats que hi ha hagut, i això ha fet, doncs, ha deixat a molts usuaris sense cap alternativa. I pel que fa al servei de metro i bus, doncs s'han restablert totes les línies amb normalitat, malgrat també alguna incidència puntual reportada pels usuaris. I ara anem a escoltar Francisco José González, que és director de trànsit i operacions de la xarxa d'autobusos Tuxal, que ens ho explica.
8: El servicio ya está restablecido al 100%, no estamos teniendo ninguna incidencia. El servicio nocturno se ha prestado con total normalidad, incluso con algo de menos pasaje de lo habitual. Lo que sí tuvimos que reforzar esfuerzos, hay unos protocolos para este tipo de situaciones, fue ayer por la tarde, a partir del momento en que el metro y Rodalías dejó de funcionar. Lo que hicimos fue reforzar especialmente las líneas que coinciden con metro y, en un caso concreto, con la línea B25.
6: De moment es recomana bàsicament l'ús d'aquests mitjans, no?, de l'autobús i del metro, fins que restableixi tota la normalitat.
0: Molt bé. Doncs també a casa nostra, és a dir, a les emissores, hem recuperat la normalitat, oi que sí?
6: Sí, ara per ara sí.
0: Molt bé.
6: I que continuï així, sí.
0: Perfecte. I si més no, que puguem treballar, no com ahir.
6: Exacte.
0: Gràcies, Anna. Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Anem ara fins al Prat de Llobregat per saber com ha estat l'afectació en aquest municipi. Lluís Rodríguez, bona tarda.
9: Bona tarda. El Prat s'ha llevat aquest matí dins d'una relativa normalitat després de la gran apagada que ens va deixar en una situació sense precedents. Un tall de subministrament que va durar gairebé 12 hores a la ciutat, si bé en moltes zones va ser d'entre 3 i 4 hores. Tanmateix, moltes botigues van haver d'aturar la seva activitat i amb les mateixes afectacions, el curament de tàfon, però també les persianes, que en molts casos es van haver de tancar de manera manual i amb l'ajuda del veïnat de la zona.
10: No anava el datàfon, però bueno, és un mal menor. La gent, doncs, clar, no estaven preparats i per tant la gent tampoc portava efectiu, però bueno, com que la nostra clientela, doncs, els anàvem fiant, no passa res, ja vindreu demà, l'important és que tinguis pa per avui, en fi. Però molts nervis. Jo patia per l'obrador, però bueno, quan van arribar la llum, doncs almenys doncs vam estar més tranquils perquè ens asseguràvem que tindríem pa pel dia següent, no? Avui, de fet, hem augmentat la producció perquè la gent, doncs, clar, no estan preparats per fer-nos aquest kit de supervivència que tothom anava dient i que ens ho preníem una miqueta a la lleugera. Mm-hmm. I realment avui ha vingut molta gent a comprar pa per congelar i per tenir, per si de cas torna a haver-hi un apagón, no?
9: Tot i que avui ha funcionat tot amb normalitat, són moltes les persones que aportaven aquest mateix matí per pagar en efectiu, en alguns casos compres que van realitzar ahir. De fet, un altre dels efectes derivats d'aquesta manca de subministrament ha estat la xarxa que s'ha generat als barris, buscant ràdios i també piles. De fet, avui mateix, al Bazar El Regalo de Ferran Puig, no en quedava ni una.
11: Jo vaig treure una ràdio al carrer i van estar aquí escoltant coses, i a partir d'aquest moment va ser contínuament gent demanant ràdios i piles, ràdios i piles i piles i ràdio. A la 1:30 vaig poder tancar la botiga ajudant-me de dos o tres persones perquè no baixava la persiana. I després a les 3:30 aquí va arribar la llum. La tarda va estar bé, però també a última hora va deixar de funcionar internet, con lo que van tindre també més problemes per poder cobrar una altra vegada, poder ensenyar coses al client, però bueno, si fa o no fa ho van passar, no van passar bé.
9: Això pel que fa al nucli antic, però en altres indrets, on la llum va trigar encara més temps en aparèixer, a l'entorn, per exemple, dels barris de la Granja i de Sant Cosme, es va desplegar durant la nit un dispositiu de 8 patrulles de la policia local i 17 dels Mossos d'Esquadra, amb especial focus en aquelles àrees de la ciutat on l'enllumenat elèctric no estava completament restablert. L'inspector en cap de la policia local, Rafael Pino, apunta que no es va detectar cap intent de pillatge i que, de fet, aquestes patrulles tenien com a objectiu dissuadir i també tranquil·litzar.
12: Sense oblidar la resta de la ciutat, però intensificant, que en diem nosaltres patrullatge de saturació, a aquestes zones que no teníem llum perquè els cotxes estiguin fent aquest patrullatge amb les llums blaves, la sensació de seguretat estigués més intuïtiva que no pas objectiva, no? I de fet no van venir res incidents, excepte un contenidor que es va cremar aquí al riu Llobregat al voltant de les 10 i poc de la nit, i que precisament per aquesta proximitat un dels nostres vehicles el va sufocar amb un extintor del vehicle.
9: Avui també han reprès la normalitat els centres cívics i esportius després d'una jornada en què no van poder oferir el seu servei. Escoltem l'alcaldessa del Prat, Alba Bujordà.
13: Vam posposar fins l'últim moment la decisió d'anul·lar activitats. Sempre avisàvem, és possible que vingueu al centre esportiu i les classes dirigides doncs, no es puguin dur a terme, però el centre romandrà obert. Intentar, diguéssim, explicar que l'Ajuntament continua obert, que és un espai segur i que tothom qui ho necessiti doncs, pot comptar amb l'administració. Però el funcionament habitual no es podia comprometre, clar.
9: Però la incidència més destacada al Prat ha estat el transport públic, en concret a Rodalies, que avui, pràcticament 24 hores després, ha començat ja a recuperar la circulació dels trens, això sí, a mig gas encara. La manca de llum va provocar ahir que almenys un tren quedés aturat durant 2 hores i mitja al túnel de sortida del Prat en direcció a Barcelona. Tot i això, les persones usuàries van mantenir la calma en tot moment.
14: El maquinista ens ha dit que s'havia anat la llum, després ens ha tornat a dir bueno, que ho arreglarien, després ens ha dit que semblava que era general i que ho arreglarien, després ha vingut a obrir unes finestres, almenys al vagó que jo hi anava, i després hi ha aparegut els Mossos.
15: Un agraïment molt gran pels Mossos, que la veritat és que ens han mantingut informats en tot moment i ens han ajudat a sortir del túnel.
16: Bueno, paciència i mira, hem vingut caminant per les vies, que quasi hem fet de lloros, però cap problema.
9: A banda de l'estació de Rodalies, també es va haver de desallotjar les estacions de la línia 9 del metro, que no van poder recuperar el servei fins les 9 de la nit i han funcionat de forma ininterrompuda des d'aleshores.
0: Gràcies, Lluís. I ara seguim aquest repàs. Ens n'anem fins a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
17: Bona tarda, Carme. A Castellà del Vallès, la jornada de l'apagada elèctrica es va viure amb una certa normalitat, perquè en el cas de la mobilitat, l'únic transport públic era per carretera i els autobusos de la Vallesana van funcionar durant tot el dia. Tot i que a moltes poblacions de la comarca, a partir de les 6 de la tarda es va començar a restablir el subministrament, a Castellà només va tornar la llum als polígons, a zones com Can Carner a última hora del vespre. El casc antic i barris, com la plaça Catalunya, no van disposar d'electricitat fins passats 2:15 de la matinada. El Comitè Municipal d'Emergències, que es va reunir 4 vegades ahir, va centralitzar el Servei d'Atenció Ciutadana al Palau Tolrà i es va organitzar un dispositiu especial de patrullatge de la policia local. Quant als comerços, alguns van abaixar persianes a partir del migdia, sobretot els que tenien gènere que es podia fer malbé, com per exemple les carnisseries, però d'altres van obrir a la tarda, tot esperant que es restablís el subministrament. Aquest va ser el cas, per exemple, de la botiga Herois de Castellà i del Calissó Cultural, un dels pocs espais de restauració que sí va obrir i que fins i tot va poder fer el cobrament de les comandes amb datàfons perquè sí tenien bateria. Ho expliquen Laura Llanes de la botiga de roba infantil Herois i Dani López de Calissó Cultural.
18: Pensant tots que seria com les habituals, no? Que tornarien seguida. Et pots espantar una mica, però després dius, bueno, no passa res. A la tarda jo vaig obrir igualment per si de cas tornava la llum aviat. A un final de mes no facturar un dia bo, pues sí que repercuteix.
19: Vam tancar abans, però perquè la meva companya, que és de Terrassa, no va poder venir, el Salva ja va fer hores de més, també. Però la gent venia, però en comptes com no teníem cafè i havíem d'escalfar-ho amb olles tot, la gent demanava cervesa i Coca-Cola. Teníem bateria als datàfons. Suposo que no es van enviar els pagaments, però en algun moment el banc hauria rebre'ls.
17: Al Fort Turon van exaurir existències de pa i, afortunadament, a comerços com Càrniques Merche o la pastisseria Llullo Cakes, les cambres frigorífiques van funcionar molt bé i no han patit pèrdues. Escoltem ara Carme Acabada de Fort Turon, Montse Mora de Fruits Montse i Àngels Galvez de Càrniques Merche.
20: Una mica de descontrol, no sabíem què passava i de 1 a 3 semblava que s'acabava el món, la gent comprant pa com si no hi hagués un demà. I vam tancar a les 9 del vespre, sense gènere ni res, però aquí estava. He arribat, ho he trobat tot amb les llums obertes, evidentment, però no sé l'hora que van tornar.
21: Les circumstàncies que va passar ahir doncs, encara es van sortir prou bé, perquè mira, la fruita és una de les coses que no necessita necessàriament el fred, i el gènere es va aguantar prou bé, i l'únic, clar, només el fet de baixar la persiana ens va tenir feina, perquè també va electrònic, però bueno, encara ens vam sortir bé i la falta de venda de l'ahir a la tarda, però per lo de més encara vam sortir prou bé. Hi van totes les balances, el datàfon, tot va per internet, l'internet fallava evidentment, I és clar, la gent amb efectiu cada vegada hi ha menys gent que va amb efectiu. Fins a la 1:30 de la nit no va venir la llum.
1: A les 12:30, bueno, com a tothom se'ns va anar la llum, el que passa és que va arribar un punt que, com que tenim caixa automàtica, no teníem canvi, no teníem datàfons i, clar, no podíem cobrar. Les teníem una balança de piles, però tot i així es va acabar la pila i vam decidir tancar. A les dues vam tancar per aguantar el màxim possible el gènere, perquè tenim dues càmeres frigorífiques a dins amb porta, que és una habitació, que com que no les havíem obert, doncs vam recollir tot i vam entrar a dins. Les pèrdues, doncs, han sigut les mínimes, perquè al final tot ho vam guardar dins la càmera i no s'havia obert tot el matí. El dilluns és tot nou, no teníem res enrederit i no ha sigut tampoc molt, molt greu. La persiana, per sort, la nostra es desbloqueja, perquè vaig sentir que la policia estava vigilant, que hi havia comerços que no havíem pogut tancar. Nosaltres vam tancar i doncs, tothom vam anar cap a casa i al final no ha sigut molt, molt greu.
17: En definitiva, Carme, va ser una jornada força tranquil·la on el principal problema va ser la falta de comunicació, perquè no es va restablir internet ni la línia telefònica a les primeres llars de Castellà fins a les 9 del vespre a la zona dels polígons. De fet, alguns castellarencs es van desplaçar als establiments d'aquesta zona que s'hi oferien servei per tal de connectar-se a la xarxa i poder confirmar que familiars i amics havien pogut tornar a casa. Els bombers voluntaris també han confirmat que no han assistit incidències greus, que persona va quedar atrapada en ascensor, situacions que sí van ser habituals, com hem vist en altres municipis del Connectats.
0: Molt bé, gràcies a Rocío. I abans de marxar, com sempre, repassem la situació sobre aquesta mateixa incidència a Sant Cugat. Mireia Puente, cap d'informatius.
2: Bona tarda.
0: De Ràdio Sant Cugat. Com estem el dia després?
2: Doncs jo crec que des de fa unes hores ja estem tranquils. Ja aquest matí ens aixecàvem a 7:45, ben puntuals, estàvem a l'Ajuntament, després de la 7a reunió del CECOPAL, i l'alcalde, juntament amb els tinents d'alcaldia, Bernat Picornell i Cristina Paraire, deien que ja no estàvem en fase d'alerta, sinó que estàvem en fase de prealerta, perquè tot estava força tranquil, després d'una nit molt tranquil·la, on no hi havia hagut cap incidència destacada, i que al migdia segurament arribaríem a treure ja aquesta fase de prealerta, i així ha estat. A les 2:00 PM, Sant Cugat ha tornat completament a la normalitat.
0: Escoltem l'alcalde.
22: Hem passat d'alerta a prealerta, i segurament ja aquest migdia, diguéssim, a nivell de protecció civil, estarem ja en fase de normalitat absoluta. Hem passat, es podria dir, una nit tranquil·la, no han tingut cap incident important, tant policia local com Mossos d'Esquadra, com també protecció civil, diguéssim, que ha doblat el seu patrullatge per evitar que passés qualsevol incident, especialment patrullatge per aquelles zones on ha trigat més en tornar la llum, l'energia.
0: Alguna dada a destacar, Mireia?
2: Així, com una mica anecdòtic, que l'Ajuntament va haver de donar un generador al CUAP Sant Cugat perquè no tenia ni perquè pogués garantir l'assistència durant tota la matinada. I també una dada interessant, 32 persones són les que han contactat serveis socials, Creu Roja i Protecció Civil, que estaven en situació de vulnerabilitat.
0: Si us sembla, també escoltarem el recull d'algunes declaracions, sobretot de comerciants afectats, com els de dels municipis del Connectats.
23: Han tingut de tirar alguna coseta que era més delicada i l'altre ho han pogut salvar.
24: Els de les vitrines, doncs, bueno, estaven més tous, això sí. I bueno, llavors ha tocat refer-los o d'alguna manera, doncs, bueno, aquests, els que estiguin més tocats no es podran vendre i ja està.
25: Com són pràcticament nous aquests balcons, llavors tots s'han mantingut en perfectes condicions.
0: Doncs com a tot arreu. I per què no hi va haver Connectats ahir? Doncs ens ho explica Joan Miquel Fernández, que és el director d'Estratègia i Producció Audiovisual de Cugat Mèdia. Joan Miquel, bona tarda.
26: Bona tarda. Mentre no em preguntis per el motiu de l'oscil·lació energètica...
0: No, de les vibracions i d'aquestes qüestions, no, perquè si no faríem màgia.
26: Bàsicament, jo crec que el que ens va passar a moltes emissores... De fet, avui hi havia una reunió també de la xarxa d'usa local, per qüestions de programació i tal, i es va aprofitar per parlar de la jornada d'ahir, i hem tret moltes conclusions també a les emissores, no? Locals, perquè no vam poder fer el programa, perquè per poder fer el programa necessitem interconnexió de dades, necessitem energia. Nosaltres, que també fem l'enjoc per tot Catalunya, En aquell moment, quan va marxar el subministrament a quarts d'una de la tarda, es va activar el nostre SAI, que és aquell sistema d'emmagatzematge de bateries, val? Que ens permet aguantar un temps, una estona. Això va aguantar fins on va aguantar i aleshores vam poder oferir l'enjoc, però després ja vam quedar absolutament sense poder connectar-nos. Què passa? Que existeixen grups electrògens, em consta que hi ha emissores d'aquí del Connectats que en tenien i, per tant, ells podien, per exemple, doncs, oferir el programa, però no totes. Què passa? Que és que, a més, no ens podíem trucar entre nosaltres. O sigui, jo vaig aconseguir parlar amb Barcelona Maternitat, a la seu central de la xarxa, quan va marxar la corrent, per avisar del pal, ei, nosaltres tenim energia suficient per aguantar una estona, podem emetre el programa, però després ja avui comentàvem, és que no ens podíem comunicar entre nosaltres, jo enviant whatsapps que no es van rebre mai. Aleshores, hem après algunes coses, sobretot en el moment en què la tecnologia ens diu que en moments així aguanta el transistor i les piles, hem de fer una reflexió sobre la FM i el DAB, que han de ser senyals democràtics i han de connectar les persones de manera gratuïta davant de situacions adverses, i per tant jo crec que hem de fer també, i crec que conjuntament amb l'Ajuntament, l'abastament també de l'emissora pública, perquè, per exemple, nosaltres ens va funcionar molt bé el transmissor. O sigui, teníem el senyal del transmissor de l'FM funcionant, però en canvi a la seu no teníem energia. Per tant, hem de fer una reflexió. Esperem que no tornin a passar episodis així, però mai no se sap.
0: El transistor.
26: El transistor.
0: Era
26: i les piles.
0: Era dia de transistor i de piles. Gràcies. Que vagi molt bé. No marxeu, perquè de seguida continuem parlant de la gran apagada, però ho farem amb els nostres tertulians.
3: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: I com us deia, ara seguim amb la tertúlia de tres bandes. Avui amb la participació de Francesc Ribot, exregidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. El tenim a Badalona. Francesc, bona tarda.
1: Bona i assolida tarda.
0: I connectada tarda, perquè avui sí que estem connectats. Anem a Sabadell. Míriam Ocendo, mestra i activista. Com estàs? Bona tarda.
2: Bé, bona tarda.
0: I Jordi Molgó, administrador jubilat aquí a l'estudi de Sant Cugat. Molt bona tarda, com estàs, Jordi?
3: Molt rebé, bona tarda.
0: Bé, doncs, diuen que no va ser ni un fenomen meteorològic ni un ciberatac, però que se'n desconeix el motiu. Jo us pregunto d'així d'entrada, què és el primer que se us va passar pel cap a vosaltres? A veure...
3: No ho sé. A mi se'm va passar de seguit pel cap que no dominem absolutament res. Ho sento dir-ho així, eh? Però és que vaig tenir una sensació de que des del 2008 de la crisi fins ahir mateix és que ens han anat passant les coses una darrere de l'altra, una darrere de l'altra. Entre els canvis que estem vivint, el senyor Trump, el senyor Putin i el que penja...
0: I el que ens arriba del cel?
3: Exacte. Jo penso que ens hem de centrar, ens hem de sentar en alguna taula i començar a intentar dominar aquests temes. Perquè és que sigui el que sigui el que ha passat, vull dir, a veure, si és un atac d'aquests, vigilem. No ho podem tenir així. Si no és un atac d'aquests, tampoc ho podem tenir així. Per tant, sentem-nos a les taules, mirem a veure si hem de fer inversions, mirem de fer les coses en sèrio.
0: Francesc.
1: Bé, en principi, el moment que va passar, doncs, el que vam fer nosaltres, afortunadament, a la casa havíem complert tots els requeriments, teníem les espelmes, teníem una ràdio, teníem diners en efectiu i teníem pa que acabàvem de comprar. Per tant, el primer que vam fer va ser sortir al carrer, que és el centre de Badalona, i veure els coneguts que tenim, sobretot la gent una mica més gran que nosaltres, a veure com estaven, si estaven tots bé, i intentar esbrinar què és el que havia passat. No? Després, a de curs, a mesura que anava passant el dia i veies que es anava fent fosc, home, vulguis que no, la sensació una mica d'impotència i d'estar totalment a mercè del que pugui passar i d'altres, pues, no és agradable, no? A més, jo ni visc a Matrix, ni visc al col·legi de Hogwarts, i aleshores que desapareguin en 5 segons 15 gigabytes, que és la ponència del 60% que es consumeix en un moment com aquell, home, no passa perquè sí. Jo m'agradaria que tard o d'hora s'acabessi sabent. De moment, el que s'apunta tot és que van haver dos centrals que estan situades al sud-oest de la península que es van desconnectar. Que es desconnectin pot ser un fallo de red elèctrica, pot ser un fallo d'aquestes centrals, o pot ser per algun ciberatac que es pugui haver produït.
3: Exacte.
1: Per tant, bueno, per una vegada estic d'acord amb el Pedro Sánchez, que es diu, escolta, que facin els tècnics que facin bé la seva feina, que han creat una comissió per això, i una cosa que també em fa creure que haurà a partir d'ara la transparència que no ha hagut amb el començament. Recordem que el senyor Pedro Sánchez va trigar 4 hores en sortir a la llum pública i que el senyor Illa va trigar 8 hores en donar la cara, no per explicar qui era el culpable, sinó per tranquil·litzar la gent. Imaginem-nos que teníem aquí 7-8 milions de persones que no sabien què passava i que saben, i els telèfons mòbils no funcionaven, queien cada 2x3, i el mínim que li demanes a l'autoritat del teu país és que doni la cara i no et digui quin és el culpable, sinó et digui que només que et diguessin que tranquils, que era una apagada, que estaven treballant amb aquest tema, que esperaven que amb el termini més aviat possible es pogués solucionar, però que donguessin instruccions. Les instruccions que en alguns ajuntaments sí que es van donar, és allò, dius, escolta, que la gent no eviti agafar el cotxe, no obris la nevera per mirar què és el que tens, o sigui, instruccions de sentit comú, home, que fora interessant haver-la rebut dels nostres màxims responsables polítics.
0: Precisament és el que us volia preguntar, com havíeu trobat la reacció i les explicacions de les autoritats a tots nivells? A la Francesca ja ens ha respost. Míriam, tu com ho has trobat?
2: Doncs la veritat és que molt d'acord, no, amb el company, perquè, o sigui, al final jo em vaig sentir informada gràcies a la ràdio, o sigui, realment, quan tot falla, no, la ràdio amb piles és el que ens ha mantingut a totes unides i informades, i al final era una mica a través de la gent que estava al carrer, d'aquests periodistes i comunicadors que anaven buscant el perquè de les coses que estaven passant, com ens vam anar informant, perquè jo la veritat és que va ser com un xoc de cop de dir, què passa? I allò que tens la meva primera reacció va ser anar a mirar al portal, si hi havia llum o si era jo, què passava? I vaig dir, ostres, i del mòbil al principi em funcionava, i quan vaig començar a veure que era... que primer deien, no, a tot Sabadell, no, a tot Catalunya, no, a tot Espanya, i cada cop anaven arribant més informacions, però com diem, no?, a contagotes i a través dels periodistes i dels mitjans de comunicació, no de qui ens mana, no?, de qui ens hauria d'agafar i dir, ep, tranquils, això, no, com dèiem, no per buscar culpables, no. Perquè no cal assenyalar des del minut zero, sinó per acompanyar a la població. I com deia, no? Fèiem cachondeo amb el kit aquell de supervivència i sí. Alhora... I dius, ostres, no? Era cachondeo o ens estaven dient alguna cosa sense dir-ho? Què està passant aquí? Al final ja t'entra una mica la conspiranoia. Jo veia o el Trump o el Putin desendollant allà l'enxufe gordo i dient, apa, apanyeu-vos a Europa. No? Al principi dius, ostres, no? Una mica d'incertesa i de por pel fet de que no teníem cap resposta de qui ens ha de donar respostes. Sí, exacte. Sí, totalment. I el tema d'això, no, de les espelmes, de tenir ràdio, de tenir diners en efectiu, alhora penso que és que són coses que haurien d'haver-hi a totes les cases, però ja no com a equip d'emergència, sinó perquè, no sé, jo ja ho tenia a casa, jo tenia espelmes, tenia una llanterna, tenia diners en efectiu, o sigui, no sé, el tema d'aigua i menjar sí que et pot pillar una mica de que no has fet la compra, però coses bàsiques, no? I jo tinc la sort de que tinc fogons i això
0: una placa
2: salvar.
0: De gas.
2: Jo tinc fogons, jo
3: la canviaré.
2: Sí, però a mi el que realment em va angoixar realment és no tant la llum

0: El Francesc també ho ha insinuat o ha apuntat d'alguna manera en la seva intervenció. I jo us pregunto, penseu que la xarxa elèctrica espanyola està suficientment preparada per superar la demanda que té un país com aquest?
1: Jo penso que no estem tan mal.
0: No.
1: El que passa que no dominem el tema. És a dir, que ha passat? Dues centrals que van caure de cop, però com és possible? Com és possible? És un atac cibernètic. Com és possible que algú no hagi, no sé, detectat que passava alguna cosa? Mira, jo no vull ser mal pensat, però a on te diuen que va passar l'incident, tenim a menys de 100 quilòmetres Marroc. I si anem una mica enrere i pensem en totes les escoltes que hi van haver del Pegasus o com es digués, a veure, què passa aquí?
0: Això sembla una novel·la de ciència-ficció, ja,
1: exacte,
0: eh?
1: Exacte.
0: Vols dir que va per aquí la cosa? Vinga.
1: No, jo no vull dir que vagi per aquí. Que ho investiguin i que ens ho expliquin. Mm.
2: Bueno, jo crec que, a veure, responent a la pregunta que feies de forma directa, a veure, la xarxa està preparada, evidentment. La xarxa la tenim dimensionada pel consum, la xarxa produeix prou energia, el que passa que en 4 anys hem tingut d'un 30-40% d'energia que es produïa de fonts renovables, hem passat a tenir un 60%. Això vol dir que hem multiplicat el nombre de proveïdors que fiquen energia al sistema, perquè s'han multiplicat molt les fàbriques fotovoltaiques, els molins de vent, les empreses petites que posen la seva energia a la xarxa, i això fa molt més complexa l'administració i el gestió i control de les xarxes. I, casualment, també casualitat, feia poques dies o setmanes que alguns tècnics havien denunciat que la xarxa de control i de gestió estava insuficient, que s'havien de fer inversions per actualitzar-la i modernitzar-la. I això, clar, segur que ara ho farem, però no oblideu, una inversió d'aquest tipus que farà Red Eléctrica Espanyola la pagarem tots nosaltres per dos camins. El més normal serà que la paguem al rebut de la llum, clar, o si no ho pagarem a través dels impostos de l'Estat. Coneixent com funciona tot en aquest país, que prefereixen colar-te-la dins d'un altre rebut, segurament pujarà la tarifa de la llum perquè són necessàries. O sigui, és com tot, ens ha agafat allò vulgarment amb els pillats amb el ventre i ens ha agafat sense els deures fets. Bé, afortunadament, només ha sigut 24 hores. Afortunadament, menys 3 persones que han mort per un efecte indirecte de l'apagada a Galícia, que 3 persones van morir perquè un generador va funcionar malament i es van intoxicar. Per lo que és el dia de l'apagada, ningú va prendre mal. Amb els carrers i els cotxes anant sense semàfors, però, escolta, no va passar absolutament res. I jo, abans de deixar-li passar la paraula a la companya, agrair a tota la gent que es dediqueu professionalment a la ràdio, perquè jo feia des del 23F que no em passava una nit acompanyat només de la dona i de la ràdio.
1: Just.
2: O sigui, a les fosques, els dos, escoltant pendents de la ràdio. O sigui, sí que us mereixeu vosaltres un monument per la constància i per la informació que veu donar que ens havia de donar a altres persones.
0: Doncs afortunadament hem après alguna cosa. No sé si servirà fins al proper ensurt, no? Perquè torno a insistir, i aquesta pregunta... Digues, Míriam.
3: Que portem uns anys, que és el que deia també el company, no? Que sembla que estem, no sé, ens estan preparant per no sé què, perquè van un aconteixement històric darrere de l'altre.
0: Clar, però la pregunta precisament és aquesta. Estem preparats després de ja tenir totes aquestes experiències? Penseu que estem realment preparats? Perquè
3: no.
0: Cada vegada és un ensurt...
1: Jo diria que no.
3: Jo diria que no estem preparats. Sí.
2: No, som mediterranis.
1: Sí, oh, clar que som mediterranis. I per molts anys. Sí, però és que el que dèiem abans... ens està canviant l'entorn, la manera de fer, de funcionar, que jo tinc la impressió que amb tota la bona fe de tothom no sabem on posem les mans. És així? Jo ho veig així, perdoneu, eh?
0: Ahir quan sortíem al carrer els periodistes a preguntar sobretot als comerços

0: tot el que eren serveis per saber com ho estaven entomant. Hi havia molta gent, sobretot els comerciants de producte fresc, que patien pel gènere, per les pèrdues, i alguns ja estaven pensant, i això, qui se'n farà càrrec? Qui se'n farà càrrec?
1: Però si la...
0: De tot
1: si la,
0: això.
1: Si la culpa és de, si es pot demostrar que la culpa és de Red Elèctrica, que no va saber gestionar la xarxa, Red Elèctrica s'ha de fer càrrec. Si no, ningú es farà càrrec, a no ser que tu tingués una assegurança de particular, i amb la teva assegurança de la particular hi hagi una clàusula que preveixi que amb talls de llum et faran responsable i es faran càrrec del que s'hagi destruït.
2: Mm-hmm. Si no, no es farà càrrec ningú.
1: No, ningú.
3: Bueno, no, no. Sempre...
2: És que a més, aquestes coses que queden allà, no?, en el limbo, aquests fets que queden al limbo i que al final ningú se'n fa càrrec i al final són a nivell individual qui
3: o arriben, o arriba per anar a fer una cervesa i aquí s'ha acabat, saps?
1: No, però... no estaria de més que el govern de l'Estat, que és el que depèn tota la red elèctrica i tot el control de la xarxa elèctrica, no oblidem que el govern, em sembla que és accionista de red elèctrica, no sé si és un 20%, no? Bueno, pues, amb els milions i milions i milions que ha cobrat en dividendos, pues, no estaria de més que amb els comerços aquests que s'han vist més perjudicats per la pagada i han tingut que llençar part dels seus productes, pues, que establissin línies no de crèdits, que això ja ho coneixen, línies de subvencions directes.
0: Mm-hmm. Una última qüestió. En algun moment us va angoixar la situació? Quan vau veure la dimensió del problema?
3: Jo vaig tenir un moment d'angoixa quan em vaig anar entenant de que era tot Espanya, després vam dir que era part d'Europa... Després a Itàlia et van tenir problemes, a Alemanya sectorialment... Llavors jo me vaig angoixar molt, sí. Molt. I no sortia ningú a explicar. És que era això, el bo.
1: Aquest era el problema, eh? Jo he de ser més inconscient perquè no estava amb la dona, estava els dos sols, tranquils, i mira, no em vaig angoixar, afortunadament.
0: Mm-hmm. I tu, Míriam?
2: Jo al moment, com us deia, més aviat cap al vespre, que deia, ostres, és que no... O sigui, tinc llum, ja tenia llum a les 6 de la tarda, però no tenia cobertura ni podia trucar, i era com... Estic aquí sola, i també era per si algú de la meva família li passava alguna cosa, no? Que ni em podien comunicar ni jo em podia comunicar amb elles. I era aquest punt, sí, que em va entrar una mica d'angoixa, i cap a les 10 o 11 de la nit ja vaig veure que la cosa ja... les ratlletes del wifi ja s'activaven i ja vaig respirar una mica, la veritat. Mm-hmm. I vaig dir, bueno, me'n vaig a dormir connectada al món, saps? si hi ha alguna urgència, és igual, encara que ara em desconnecti jo, però si hi ha alguna urgència, no, podré estar aquí. És que és això, de veritat. A mi el fet de no tenir llum... Bueno, tenia l'ordinador carregat, per sort, tenia pel·lícules a un disc dur, i dius, bueno, doncs mira, alguna pel·li em miraré, vaig llegir, vaig pintar, vaig fer de tot, vaig sortir a fer un passeig, però vull dir, al final era això, el dir, vale, puc fer coses, però si passa alguna història no m'enteraré de res, estaré aquí sola, caurà un meteorit i estaré aquí tot tranquil·la.
0: Tindrem explicacions clares del que ha passat? Què penseu? Molt ràpid, perquè hem de marxar.
2: Jo crec que mai tenim explicacions clares de res.
3: Jo també penso igual que tu.
0: No, i Francesc?
1: Sí, jo tampoc. Però jo, parlant de prendre de les lliçons, jo fixaria també la imatge amb el tema de les companyies de telèfons mòbils, perquè és incomprensible que totes aquestes grans companyies, amb els beneficis que tenen, no tinguin xarxes de suport, xarxes redundants, que tinguin generadors d'emergència, perquè el que deia la companya té tota la raó. O sigui, l'única part que ens espantava és el no poder comunicar. Pel matí parlaves amb el veí de sota, sorties al carrer, però quan es feia vespre, amb qui parlaves?
0: Sí, senyor. Sí. I per la pandèmia van resistir, eh?
2: Exacte.
0: Recordeu, sí?
3: Ojo, sí, això és cert.
2: Sort, perquè si no, mare meva, aquells mesos allà tancats sense connexió a internet, jo crec que haguéssim patit ben fort.
0: Sí, que recuperin aquesta informació. Francesc, Jordi, Míriam, moltíssimes gràcies per participar un cop més a la tertúlia.
3: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé la tarda.
2: Que vagi bé.
0: Adéu-siau.
3: Adéu.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: 4:03. Comença, avui sí, el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa. Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir avui sí a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 29 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluïsmi Pérez.
1: Bon dia. Situació força tranquil·la aquest dimarts. De fet, aquest matí simplement ha aparegut aquestes boires i núvols baixos en algunes comarques de la Catalunya central, també els núvols del Pirineu Lleidatà, que han estat una mica més importants, i tot just a hores d'ara se'n formen alguns de núvols, de baixos, de fet, poc importants, cap a les Terres de l'Ebre, en alguns trams de la Costa Brava, bàsicament del sud de Girona, i també, novament, creixen aquests núvols a les muntanyes del Prepirineu. De fet, allà, aproximadament entre el Solsonès, el Berguedà, el Ripollès, el Lluçanès, el nord d'Osona, també a la comarca de l'Alt Urgell, allà tindrem algun ram, algun xàfec al llarg d'aquesta tarda, però ja més locals que els que hi havia ahir o, sobretot, tardes enrere. També a les Terres de l'Ebre s'anirà carregant més el cel i al llarg d'aquest vespre, sobretot, arribarà a plovisquejar o a ploure una mica, sobretot quan més cap al sud. En vista el dimecres, aquests núvols més enganxats en aquella banda del sud de Tarragona, però en general serà un dia força tranquil, amb més vent a les comarques de Lleida. Us seguirem a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats en repassarem com es va viure la gran apagada en els municipis del programa, com ho van viure els veïns, quina va ser l'afectació i com és el dia després. Connectarem en directe amb les diferents emissores i acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar amb els nostres convidats la resposta política, el retorn a la normalitat i altres qüestions relacionades precisament amb aquest fet extraordinari.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
2: Salutacions. La xarxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa 6 de Sant Cugat es reforça amb la incorporació d'un centre socioeducatiu a Vullpalleres que també dona servei a Can Mates i Mirasol. Això ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi, en una entrevista a Cugat Mèdia. Tot plegat va de la mà de l'aprovació inicial al ple d'abril per l'establiment del Servei Públic Municipal del CIS, que reforça l'atenció a persones d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Escoltem Gemma Aristoi.
3: El govern de Vullpalleres ens el plantejàvem per les necessitats que detectem actualment tant a Vullpalleres com a Mirasol com a Can Mates. No? Són diversos barris que no tenen un servei de proximitat amb aquesta finalitat d'atendre els infants i adolescents, i amb la planificació i veient el creixement que ha tingut aquests barris, no? En els darrers anys ens veiem necessari incorporar un servei.
2: Això és el que deia Gemma Aristoi. També tenim més informacions. Anem a parlar de la reivindicació veïnal perquè el veïnat de Valldorès tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació i que està a pocs mesos de quedar satisfet. Així ho ha explicat el president de l'MMA de Valldorès, Juanjo Cortés, en una entrevista a Cugat Mèdia. Diu que l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió.
4: Som la primera estació, som la 1, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anual en 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
2: Més notícies. En aquest cas anem a parlar de la bombera santcugatenca. Mireia Quirós, a 37 anys, suma dos triomfs consecutius a la vertical de Montserrat 2024-2025 i ostenta el rècord de la prova femenina amb un temps de 24 minuts i 32 segons, pujant 2.180 esglaons pels rails del funicular de Montserrat. Quirós fa un any que exerceix la professió i admet que si s'hagués assabentat abans que podia ser bombera, ja faria molt de temps que treballaria ajudant a la gent, canviant el prototip de l'home fort amb qui associen l'ofici. Escoltem Mireia Quirós.
5: Sapigué que podia ser bombera. Si jo hagués sapigut molt abans que bombers no és el típic prototip d'home fort, segurament hagués canviat la meva vida molt abans de quan ho vaig canviar.
2: Doncs això és el que deia Mireia Quirós. I en clau esportiva també us hem de parlar del rugby Sant Cugat femení, del primer equip que ha finalitzat subcampió de la primera fase de la Copa de la Reina Rugby a 7 i tindrà encara dues fases més, la segona i la tercera, per intentar revalidar el títol de campiones d'aquesta competició. Fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris.
1: Informació de referència a Sant Cugat.
6: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: 5 i 3 minuts de la tarda, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimarts. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Doncs en aquests moments hem de seguir destacant una incidència a la T7 a Camarles, en sentit de Barcelona, on han topat un camió i diversos turismes, i en aquests moments encara hi ha 3 quilòmetres de lentitud, tot i que els vehicles ja estan retirats. Si anem a l'àrea metropolitana, destaca la retenció de 2 quilòmetres a Barberà, a la P7 en sentit Tarragona, les rondes amb força mobilitat i els accessos nord com la C33 i la C58 amb problemes de Montcada cap a Trinitat i rondes. Per tant, demanar-vos de nou cautela. Bona tarda.
0: Gràcies i bona tarda, Sílvia.
2: Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.

0: Més que Animals és una associació dedicada a la protecció i cura dels gats de carrer i de les colònies controlades a Badalona. A través de la seva tasca, rescaten gats en situacions de risc, gestionen colònies lliures i fomenten l'adopció responsable. A més, treballen per conscienciar la societat sobre la importància de respectar aquests animals i evitar l'abandonament. Marxem fins a Badalona per parlar amb Marta Payà, presidenta de l'associació Més que Animals, i amb la nostra companya, l'Anna Clarà. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Marta Payà. Què tal, Marta? Com estàs?
2: Molt bona tarda. Molt bé.
1: Com va sorgir la iniciativa de crear Més que Animals? És a dir, quines necessitats vau detectar?
2: En principi, a mi em va vindre aquesta necessitat o em van demanar ajut perquè resulta que la colònia que hi ha dintre del parc de Calarnús la gestionava una noia que per problemes de salut ho va tindre que deixar-ho. Aleshores es van trobar amb una quantitat d'animals allà dintre que no sabien com ho havien de gestionar-ho. I jo, que sóc veïna del centre, aquesta persona em va dir, ostres, no et sabria greu a veure si poguéssim sentar-nos a parlar-ho amb l'Ajuntament perquè estan buscant i jo sé que tu sempre estàs ficada en aquests temes. I va ser a partir d'aquí que vaig pensar que seria una molt bona iniciativa poder agafar la colònia del parc.
1: Quin repte es comporta la gestió de colònies de gats de carrer?
2: Home, gestionar una colònia, el primer repte és controlar la colònia. Aquest és el repte potser prioritari, no? On realment es pugui esterilitzar tots els individus que hi viuen i que d'alguna manera puguem tindre el control d'aquesta colònia perquè els animals que hi viuen visquin bé, se'ls hi pugui donar totes les atencions a nivell de veterinaris, a nivell d'alimentació. Aquest és el principal, o jo crec, el que s'ha de tindre molt clar, no? Aquest control de la colònia, que no se't desmadri.
1: Uh-huh. I com determineu si un gat ha de romandre en una colònia lliure o si és candidat per una adopció?
2: Mira, potser l'experiència et dona aquest veure, no? Així d'entrada què pot passar, tot i així t'equivoques. Uh-huh. Però quan veiem que l'animal, que sempre estan molt espantats, els veiem que d'alguna manera és possible doncs, que pel caràcter que tenen una mica proper puguin ser animals que opten a una adopció, se'n van a cases d'acollida. I els que veiem que d'alguna manera potser són animals que han estat molt de temps visquent al carrer i potser una casa d'acollida no s'adaptarien, els passem a la nostra colònia d'aquí del Passadís, que hem fet uns catios tancats i allà dintre passen un temps i a vegades a partir d'aquí determinem que potser també era un gat que podia anar el podien posar mm-hmm. dintre del procés d'adopció i ho fem sense cap problema.
1: Ens podries explicar una miqueta el procés de rescat d'un gat en situació de risc? Com ho feu?
2: Doncs, en principi, moltes vegades la gent es pensa que anem a rescatar el gat i pim-pam, ja hi som, ja l'hem rescatat, ja ens l'enduem. No. Moltes vegades ens avisen d'alguna situació en concret, doncs, que han vist uns gats o que han vist un gat ferit o jo què sé, un gat que s'ha ficat a dintre d'una casa o a dintre d'un jardí o una gata que ha parit. I a vegades això ens comporta estar uns dies intentant guanyar-nos la confiança d'aquest animal perquè ens caigui dintre d'una gàbia trampa. Perquè clar, la gran majoria de vegades mai s'agafen i es posen a dintre un transportín. Normalment sempre a darrere tot un procés d'unes gàbies trampes, de donar-los de crear una rutina d'alimentació, fins que aconseguim que aquell animal confiï en nosaltres mm-hmm. i cau a dintre de la gàbia trampa.
1: Com funciona el programa de cases d'acollida? És a dir, quina importància tenen en la vostra tasca?
2: Les cases d'acollida és el més important perquè puguem rescatar el màxim d'animals del carrer.
1: Vosaltres no sou una protectora?
2: No som una protectora, nosaltres som una associació. Uh-huh. I la gran diferència està en que nosaltres som un grup de gent, amant dels gats en aquest cas, que el que hem fet és que hem reunit esforços, hem creat una associació i a partir d'aquí doncs ajudem, en aquest cas estem treballant pel poble de Badalona. Tot i que rescatem gats potser d'altres llocs, però bàsicament el 90% estem treballant a Badalona.
1: I quines característiques ha de tenir una bona família adoptiva?
2: Doncs
1: perquè no tothom.
2: No, tothom. Clar. Jo penso que hi ha gent que evidentment li agrada ser o poder adoptar, però nosaltres sí que tenim molt clar que a vegades, tot i que se'ns enfaden, no tothom està capacitat per poder ser un bon adoptant. El primer i el més important és que tota la família a una tinguin clar que volen arribar a fer una adopció. No em val que sigui la mare i el pare no, o que no. Vull dir, ha de ser tothom que tingui molt clar cap a on volen anar.
1: I els hi feu com una mena d'entrevista prèvia?
2: Sí, jo potser a diferència de totes les altres associacions, nosaltres no fem qüestionari. A mi m'agrada molt reunir-me amb el possible candidat, prèviament parlo per telèfon, allà ja passem una senyora criba, i a partir d'aquí aleshores em reuneixo amb ells. I llavors sí que exposen les seves necessitats i jo a partir d'aquí doncs, veig quins són els gats adients per aquesta família.
1: I com reacciona la gent davant de la feina que feu? Us trobeu amb suport o amb oposició?
2: De tot. Ara sembla que hi hagi una mica més d'empatia cap al tema dels gats i que realment potser sí que trobem un grup important de gent que ens ajuda i que, si més no, doncs, per exemple, s'han pogut fer rescats doncs, amb el suport de veïns, hem pogut fer rescats doncs, coordinant gent, que això era impensable abans i ara ho estem aconseguint. Però també ens trobem doncs, la situació de la típica persona que és un tocanassos. Llavors, doncs, jo què sé, en el parc, per exemple, de la colònia que tenim ara del Passadís, 30 anys porten els gats en allà. Mai ens hem trobat en cap problema. Tothom, superbé, els veïns. Ara tenim un parell de persones que, bueno, sembla que els hi molesti que els gats estiguin en allà, no?
1: Ja. Yeah.
2: Bueno, aquestes coses passen, però a vegades et sorprens que a qui li molesten els gats o a qui en un moment determinat et diu, home, i potser són gent que estan alimentant i els hi molesta que ens emportem aquell gat potser perquè està ferit o perquè no és el millor lloc, entens? O sigui, hi ha unes coses a vegades una mica incoherents, però bueno, això ja ho fa, el món animal és una mica així.
1: Quines són les principals causes d'abandonaments de gats avui dia?
2: Nosaltres, bàsicament, els gats que ens trobem abandonats, curiosament, et puc dir-te que tots han viscut en família, que és la gran pena aquesta,
1: sí.
2: I que segurament el tema econòmic sigui una font important d'abandonament. El no esterilitzar-los, perquè els trobem sense esterilitzar la gran majoria de vegades, i això comporta doncs, que a vegades la gent, quan el gat comença a entrar amb cel, que és una mica tocanassos, perquè la veritat és que és una mica insuportable, doncs obro la porta, o ens els deixen a les colònies, que això també és un altre problema que la gent ha de saber. Un gat a dintre d'una colònia no té moltes possibilitats de sortir-ne, perquè els gats són territorials i els fan fora.
1: Clar.
2: Llavors, la gent es pensa que, mira, el deixo aquí perquè hi ha més gats i s'adaptarà, i no, i no. Jo penso que, bàsicament, els abandonaments venen per això, potser per tema econòmic i perquè darrere no hi ha una associació que ha fet aquesta adopció. Entre veïns es donen els gats,
1: Clar. La
2: meva gata ha parit, tu en vols un, jo te'l dono, potser aquella persona quan són petits, ai, mira que bé, i en el moment en què aquell gat comença a créixer o s'ha d'esterilitzar perquè comencen amb trencel, doncs aquí ja se'ls hi fa... Bueno, clar. Si ho fa una associació, això no passa. Nosaltres els gats els donem esterilitzats i si no, amb el compromís d'esterilitzar, que és molt diferent.
1: Ara que estàs mencionant això de l'esterilització, quin impacte té això en el control de les colònies?
2: Home, et diria jo que és el factor més important. Si tu tens els gats esterilitzats, les colònies estan totalment controlades. Si tu els gats no els esterilitzes, allà hi ha un descontrol brutal. I descontrolar una colònia és el pitjor que et pot passar.
1: Anem a parlar de finançament. Com us financeu vosaltres? Com poden col·laborar les persones interessades?
2: Nosaltres, per tirar cap endavant el projecte, demanem subvenció del nostre projecte a l'Ajuntament de Badalona. Després, ja portem un parell d'anys que també el demanem en el Ministeri de l'Interior, que també hi ha un moment a l'any que ho pots fer-ho i també demanem subvencions. Tenim el teaming, que és un import ridícul perquè és un euro al mes, però amb la suma de molta gent fa que tinguem uns diners importants cada mes. Després tenim socis que fan aportacions trimestrals, tenim altres que ens fan ingressos quan ells volen a la nostra compte. Intentem estar a tot arreu que podem per buscar la manera de sortir i tirar cap endavant el projecte.
1: I què es pot fer per conscienciar la població sobre l'abandonament i el respecte pels gats de carrer?
2: Home, jo crec que el primer que s'ha de fer és des de petits ensenyar-ho.
1: L'educació és fonamental,
2: clar,
1: no?
2: Això no s'ensenya. O sigui, les escoles haurien d'estar sumament preparades per saber doncs, que els nanos viuen amb gats i que hi ha gats al carrer i que tenen les seves cases i que realment hi ha colònies de gats. Això és molt important. Nosaltres tenim una colònia aquí a la Lola Anglada, a l'escola, que estan tocant. Doncs aquesta escola penso que aniria molt bé. Ho vam fer una vegada, ja no ho hem fet més, que vam fer un vermut solidari. Però és molt important que aquesta canalla que està al costat de l'escola sàpiguen que tenen, que estan compartint espai i que hi ha uns gats que viuen en allà.
1: O sigui, creus que des de les institucions, és a dir, les escoles i tot això, haurien d'involucrar-se més clar en tot aquest tema, no?
2: Clar. És que s'hauria d'involucrar, no només és posar una pancarta i dir aquí hi ha una colònia, que sí, que està molt bé, eh? Però penso que darrere ha d'haver-hi tot una educació i sobretot valors, que el respecte cap als animals sembla una cosa tonta, però no és tonta, vull dir, és summament important que els nanos que no tenen respecte cap als animals, com seran el dia de demà?
1: Clar.
2: I això ho veus, eh? O sigui, és que ho veus. Nosaltres estem molt oberts a la colònia, que estem fent voluntariat, i ens venen pares amb els fills i ens diuen que necessiten que inculcar aquests valors. I aleshores ens demanen que si poden fer un voluntariat a dintre de la colònia, doncs perquè el seu fill, l'altre dia em deia una senyora, els meus fills volen adoptar, i jo els dic, anem a conèixer primer el que és un gat de carrer, com se l'han trobat, i a partir d'aquí pensem en fer l'adopció, però comencem des de la base. Això és molt important, perquè aquests nanos el dia de demà tindran molt clar que quan veuen un gat al carrer... Els gats no viuen al carrer perquè estan avorrits o perquè no tenen... No, és que els gats malviuen al carrer. No hauria d'haver-hi gats al carrer, ni un. I n'hi han. I n'hi han per culpa de la gent irresponsable, no per res més.
1: Quins són els casos més impactants que heu vist com a associació?
2: Bueno, diria que n'hem vist un fotimer de coses que a vegades et penses... I això perquè ho fa la gent, no? Que sé, el cas d'una senyora, per exemple, una professora d'universitat... que em va dir que s'havia trobat una gata, que allà Eduardo Marquina, canvia darrere, a veure, em sembla que està amb cel, bueno, total, faig tota la moguda perquè me la porti, tota la història, i la gata era la seva gata.
1: Ostres.
2: Pretenia que li esterilitzéssim la gata a cos zero, perquè ella era la seva pròpia gata. Quan jo li vaig dir, vostè no pot emportar-se'n la gata perquè aquesta gata és de l'associació, bueno, van venir els Mossos, va vindre l'Ajuntament, la que es va liar en el veterinari va ser poc. I era una senyora amb estudis, sí, amb un poder adquisitiu, i pretenia fer la gran... Què tu dius? I per què? Passen, aquestes coses.
1: Sí.
2: I a vegades qui més té és qui menys fa.
1: Els ajuntaments i les institucions donen prou suport a la tasca que feu?
2: No. Tenim Badalona, per exemple, que és on jo treballo. Et puc dir que l'Ajuntament de Badalona no mira cap als animals. No. Penso, ni van de la mà de les associacions, ni estan. O sigui, ara estem a la mes d'abril i encara no hem cobrat la subvenció del mes de l'any 2024. Com es pensa aquesta gent que jo tiro cap endavant un projecte que quasi ens hem gastat 40.000 euros en un any i que encara jo no tinc ni un duro de l'any passat? I estic ja amb el 2025. O sigui, si no n'hi ha un suport econòmic i no hi ha una manera de què podem fer, anem de la mà, intentem organitzar-nos i fer les coses amb les associacions i ajuntament, el d'aquí a Badalona van sols. O sigui, ells decideixen si fan una fira o no la fan, doncs potser no és necessari fer una fira i és més necessari esterilitzar. Saps? Fan coses que a vegades... No sé per què no hi compten amb les associacions i jo penso que sortirien guanyant, però molt més del que estan ara.
1: Diries que fa falta diàleg, potser.
2: Falta diàleg, falta que entenguin les persones que estan gestionant aquest negociat, que entenguin què és el que fa. O sigui, potser haurien de portar ells alguna gestió d'alguna colònia i potser se n'adonarien de que no és tan senzill, de que et dono pinso i hi ha esterilitzacions. Ara, per exemple, estem sense esterilitzacions. No s'han licitat les esterilitzacions. Aquest senyor ha de saber que està fora de la llei. Entens? Llavors, fem una feina que després la parem, després la tornem a engegar, després ens torna a anar bé, ara ens torna a anar malament. Tota la feina que vam fer l'any passat d'esterilitzar, ara s'ha parat, vol dir que tornarà una altra vegada, es tornarà a incrementar la població. Les associacions que no paguin elles les esterilitzacions, se'ls desmadrarà una altra vegada les colònies que mitjanament haurien de tenir controlades.
1: I ja per anar acabant, et vull preguntar que quin és el vostre somni per al futur de Més que Animals i pels gats de carrer?
2: Home, a mi m'agradaria que no hi haguessin gats de carrer. La veritat és aquesta. O sigui, penso que els gats al carrer no viuen, malviuen. Tot i que les nostres colònies, també t'he de dir, penso que els gats que hi viuen realment viuen en un hotel de 5 estrelles. Jo he vist moltes colònies de gats i no són com les que tenim nosaltres, almenys... ni per l'espai ni com estan adequades. O sigui, no només és l'espai, que sí que és maco, però a darrere hi ha una feinada increïble perquè aquelles colònies estiguin totalment equipades, perquè d'alguna manera doncs, els gats que viuen allà dintre visquin mitjanament bé. Ara, a mi m'encantaria que no hi haguessin gats de carrer, M'agradaria que tots els gats estiguessin ben atesos, m'agradaria no viure com estic vivint ara a diari, gat esperint pel carrer de qualsevol manera, cadells que es moren, vull dir, això és molt dur per la gent que ens encanten els animals o que lluitem per ells, i mm-hmm. això ho veiem a diari. Animals que no estan atesos, que es moren de qualsevol manera. Això és el que jo lluitaria. I després m'agradaria, evidentment, que més que animals que s'està fent gran, doncs que realment la gent jove estigués al darrere de tot això i comencessin a agafar una mica el relleu, no? Estic intentant obrir-nos, ens hem obert moltíssim a la gent jove, tenim un grupet de gent que ens està ajudant, estem construint una nova colònia i els veig allà bastant involucrats. I jo penso que és molt important obrir-te com a associació perquè tota aquesta gent jove comencin a conèixer els valors, el que fem, de quina manera ho gestionem, perquè sempre som gent gran els que estem a darrere de tot això. O sigui, sí, ho fan, però al cap d'uns dies o uns mesos ja s'han cansat. És com que no hi posen el 100%, no? Uh-huh. I ara sembla que tenim un grupet que tira.
1: Molt bé, doncs Marta Pallà, presidenta de l'Associació Més que Animals, un plaer haver-te tingut aquí al Connectats amb nosaltres.
2: Gràcies, Anna, igualment.
3: Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: I ara al Connectats és temps per parlar de la llengua. S'estan acceptant socialment els barbarismes i les incorreccions en català? Per què tenim la sensació que cada cop parlem pitjor? Tot això té solució? Doncs per respondre a aquestes i algunes altres preguntes, marxem fins al Prat. Ràdio Víctor Asensio García, endavant.
1: El català està incorporant cada cop més incorreccions, sobretot a l'hora de parlar-lo. Per això avui volem parlar amb en Benjamí Company, que és professor del Centre de Normalització Lingüística del Baix Llobregat Sud, aquí al Prat. Bona tarda, Benjamí.
2: Bona tarda.
1: Un moment, que se m'ha caigut el micro.
2: No, se m'ha caigut.
1: No t'escolto bé?
2: No, tampoc, no em sents bé.
1: A veure,
2: una altra cosa.
1: Què està passant aquí? Per què estem incorporant cada cop més barbarismes? Ara els parlem, aquestes incorreccions, quan parlem com se m'ha caigut, no oloro, no t'escolto.
2: M'ho estàs preguntant, però ja saps la resposta, la influència brutal que està fent el castellà i també doncs, la poca formació que hi ha amb la llengua, etc. I ja està, no hi ha res més, perquè això del no oloro, això no té res a veure. O sigui, és una cosa del castellà. No.
1: Però, per exemple, aquest no t'escolto, que s'ha normalitzat, podríem dir, de forma brutal, pràcticament tothom ja diu no t'escolto, o no escolto la ràdio, no escolto la música, també ho sentim en castellà. Això també passa molt de no escucho la ràdio, no t'escucho. Què està passant? Per què no sabem diferenciar entre l'escoltar, que és una escolta activa, i el sentir, que al final és un sentit del cos humà?
2: Perquè, de fet, tot es redueix cada vegada a lo més còmode. Cada vegada anem a reduir amb les llengües. O sigui, imagina't, parlaven el llatí amb declinacions, no? Vull dir, si era nominatiu, era rosa, rosa, si era no sé què, era rosae o rosa. Tot això s'ha convertit en una sola paraula. Per tant, jo penso que estem fent el mateix i tenim la sensació aquella de que ens anem, de que això és un caos i que ens anem a la merda. Bueno, clar, sí.
1: Anem a la merda o no?
2: Sí, però, de fet, les homilies d'Organyà, que ara hi han passat de moda perquè hi ha uns documents més antics i tal, però les homilies d'Organyà, que es prenen com a referència de les primeres indicacions de que hi ha una altra llengua que ja no és llatí, de fet, són això que estem fent avui, no? Vull dir, també devíem pensar el mateix, ja no es parla com abans, ja el que es parla és una espècie de llatí, xapurriau, no sé què, i era el català, i ara ens està passant el mateix. I ja no parlem dels pronoms.
1: Per tant, potser ara som ja dos iaios enfadats cridant al cel?
2: Ja comencem. Bueno, jo sóc més iaio que tu, evidentment, però sí. Tu ets un, diguéssim, allò... T'estàs convertint en un arqueòleg de la llengua. Sí, i a més t'hi veig futur, eh? T'hi veig futur.
1: Sí, bueno, a veure, no sé si els arqueòlegs tenen molt de futur ja desenterrant coses, imagina't els de la llengua, que tampoc, diguéssim que... Vinga, anem a parlar d'aquests barbarismes. Tu t'hi deus trobar moltíssim, sobretot perquè fas classe a moltes persones que volen aprendre català, que estan traient-se fins i tot títols superiors, com pot ser el C2. Quins són aquests barbarismes, aquestes incorreccions més normals, més habituals que trobes tu a classe?
2: Els mals usos o la supressió de pronoms, això és una cosa sobre la... amb la qual estem lluitant, però saps allò quan estàs lluitant amb una cosa que dius no, això ja no arreglo, no? Vull dir...
1: Quixot contra els molins, no?
2: Exacte. Vull dir, és impossible. Vull dir, estem arribant a un moment de degeneració. Jo fa uns 15 anys, em sembla, una companya em va dir... Diu, això dels pronoms se'm va la merda, que ho tinguis en compte, d'aquí 20 anys res, eh? I me'n vaig enriure, la vaig criticar durament per darrere, evidentment, amb els altres companys. Mireu què diu aquesta i tal. I ara han passat més o menys uns 15 o 18 anys, potser 20, no me'n recordo, i penso que sí que té raó, d'aquí 20 anys ja no... Vull dir, a part d'aquests que tenen tanta similitud amb el castellà, no, porta-me-la, trae-me-la, aquests així, doncs, no, la resta, o sigui, els que no tenen res a veure amb el castellà, això desapareixerà.
1: Però és curiós, perquè si fem una història, no?, de com s'ha parlat el català a Catalunya, hem tingut una dictadura on es prohibia l'ensenyament en català, on la difusió en català era molt reduïda, moltes vegades en àmbits, fins i tot podríem parlar de clandestins, en altres àmbits no, però el català ha estat en una situació de crisi institucional molt greu, d'atac institucional molt greu, i en canvi ha sobreviscut, i de fet... Hem sentit els nostres pares i avis a vegades parlar pitjor que moltes generacions intermitges, que l'han après millor, que han incorporat els pronoms febles, que potser molta gent de Barcelona no ho feia, etc. I ara tornem una mica endarrere. La influència del castellà ha estat igual. Com pot ser que ara passi això?
2: No, la influència del castellà no ha estat igual. No. O sigui, les onades immigratòries formen part de l'explicació d'això. Vull dir, només cal mirar el Prat, d'acord? Vull dir, als anys 40 hi havia, no me'n recordo, no? Ho invento, 20.000 persones, no? I als anys 70 ja érem... 50.000, no? Una cosa així. Clar, en pocs anys això ha costat molt de... O sigui, ha estat pràcticament impossible. El que deien en una revista de política lingüística que llegia jo, deien, als anys 80, deien, estem en un procés de reindigenització de la societat. I vaig pensar, ostres, què ben pensat, és veritat, anys 70 ha vingut molta gent, 60 sobretot també, però 70 va ser brutal, molta gent de la resta de la península, la resta d'Espanya, doncs s'han de sociabilitzar o socialitzar o com sigui amb la llengua i amb la cultura catalana. Ja ho arreglarem. Jo pensava, als anys 80, que començava jo a treballar amb això de la normalització lingüística, pensava, ja ho arreglarem. No hem arreglat. A veure, sí, hem arreglat moltes coses, perquè moltes persones que són fills o filles d'immigrants, doncs parlen català, no amb tota normalitat, amb més que normalitat, i treballen a política lingüística, fins i tot.
1: Vull dir que fins i tot podem dir que és gairebé la seva llengua materna, potser exacte, no ho és del tot, però exacte, pràcticament, no?
2: I per la gent així, que m'emprenyen molt, que són els hiperpuristes de sang i tot això, que això és una cosa que la detesto, vull dir, jo tinc sang aragonesa, i sang d'Albacete, que Albacete ja no me'n recordo què és Castilla-La Mancha, no em sembla? Sí. Doncs això, vull dir, i no passa res, la meva besàvia era en aquella època era murciana, no era era d'Albacete.
1: Sí, que encara no s'havia dividit.
2: Sí, exacte.
1: Clar, pels més joves, això de les comunitats autònomes és una cosa més moderna.
2: La meva àvia era murciana, però vull dir, sé que... Besàvia, la meva besàvia era murciana, i sé que parlava català amb sense cap problema. La meva àvia materna era de Saragossa, era Manyà, però Manyà Manyà, parlava català i va viure sempre a Barcelona, no és que bueno, que aquí el Prat, no, va viure al carrer Mallorca a Barcelona tota la vida, fins pocs anys de morir que va venir aquí el Prat, i parlava català amb tota la normalitat, amb defectes típics de fonètica de Barcelona, fins i tot.
1: I tant, el Xava, no?, que en diem, aquest mena d'accent de Barcelona, sí. Que no fa les neutres, no?, que les converteix totes a mà.
2: Sí.
1: Anem a parlar, doncs, d'aquests errors, d'alguns d'aquests errors, com els podem solucionar, com ens hi podem fixar per saber que si els estem fent bé, si no els estem fent bé. Parlàvem del no t'escolto, que això ho diem molt. Com ens podem adonar que no ho estem dient bé?
2: Com ens podem adonar que no ho estem dient bé? Bé, doncs, llegint i escoltant molt la ràdio o la tele, perquè normalment parlen bé. Vull dir, és que jo això tot plegat ho veig d'influència del castellà. I encara que en castellà sigui incorrecte, Però o sigui, tota la majoria d'errades com això de no oloro i tal, és perquè en castellà no és no huelo, I ja està, i per tant en català aquesta diferència és una altra història, i es va degenerant per persones que tenen un català pobret. Jo sempre he notat que les persones que parlen així tenen un català pobret, vull dir, un nivell de llengua catalana fluixet. Com es pot detectar? Ostres, no sé què dir-te.
1: I com ho podem solucionar?
2: Com ho podem solucionar? Llegint i escoltant televisions i ràdios, doncs que es parli bé, no?
1: Per tant, cal socialitzar en l'àmbit català, no només en l'àmbit castellà, diguéssim, no?
2: Clar, si això és la clau, sí.
1: I els catalanoparlants, que socialitzem habitualment en català, hem de fer alguna cosa per intentar atraure aquestes persones? Al final sempre és aquesta tasca, ja sé que és una mica de... cansa una mica aquesta idea del militar la llengua, però hem de militar la llengua, això que es diu del mantenir el català, per exemple, per atraure més persones?
2: El mantenir el català és una cosa que això sí que la poso al davant de tot. A més, doncs, jo, encara que em faci vergonya, ho reconec, no? Vull dir que fa anys enrere doncs no ho feia moltes vegades per mandra. Estàs caminant per Vic. M'ha passat, era jo, estava caminant per Vic i dius, ostres, el mercat municipal, que no sé ben bé on està i tal, em vaig trobar unes persones marroquines que n'hi ha tants, no, un senyor marroquí que n'hi ha tants a Vic i tal, i li vaig preguntar, perdone, el mercado és aquí cerca? I diu, el proper carrer a la dreta i el voràs. I clar, vaig dir-li, pam, m'acaba de fotre una bufetada. Ara ja no faig això, fa anys enrere, per mandra, no t'entiendo, tal, o un suposat no t'entiendo, això no res. I mantenir el català és porta moltes coses positives. És un signe de respecte, d'educació, d'integració, de tot. Vull dir, quantes persones hi ha amb aspecte asiàtic pel carrer? perquè, bueno, doncs perquè hi ha hagut moltes persones que han, moltes parelles que han adoptat fills que ara ja tenen 25 i 30 anys, no? Jo em conec, i que són catalans, el que passa que van néixer a la Xina. Per tant, no podem anar amb l'aspecte ni amb el color de la pell canviant de llengua. Això és una cosa que hauríem de tenir claríssima.
1: Ja, per acabar, a les escoles i instituts es fa prou bé la feina, i aquí poso un exemple aquí al Prat, i sé que és una pregunta d'aquelles, no?, complicades.
2: No respondré aquesta pregunta.
1: No, bueno, ho provarem. Ens trobem que moltes persones d'aquí al Prat ens ho diuen: ostres, jo a l'escola, la primària, la vaig fer tot en català, i vas arribar a l'institut i va desaparèixer el castellà, el català. Això, per què passa? Com ho podem arreglar?
2: No ho sé. No ho sé, jo fa molts anys que no entro en instituts, molts, per tant no puc opinar. Els profes es queixen, protesten dels canvis de llengua, vull dir, tothom parla castellà i tal, però no puc posar-me aquí, a part de que m'esperarien uns quants profes. Sé que hi ha professionals, com la Copa d'un Pino, que estan treballant en instituts i moltes persones lluitant, però bueno, jo no sé si és veritat allò de que una professora de català un dia un alumne li va dir: però usted se cree realmente que esto se habla en la calle? No ho sé, jo sí que m'ho crec que li van dir això.
1: Podem acabar amb un missatge positiu?
2: Sí, hem de... El català porta coses molt bones, parlar-lo, vull dir, i si a la mínima que una persona surt de la corona aquesta que es diu metropolitana de Barcelona, posem per cas uns 60 quilòmetres, moltes d'aquestes persones que es pensen que això és un invent o que és una cosa rara, se n'adonarien que no, que el català és una llengua que està molt viva a tot arreu, i de que molta gent vinguda de molts llocs, d'altres llocs, de Romania, de Portugal, de França i tal, a la resta de Catalunya ho han tingut més fàcil, ho han adoptat com una normalitat.
1: Doncs parleu-la, escolteu-la, llegiu-la, estimeu-la, la llengua, que, com totes les llengües, és preciosa, el català, i aquesta és la nostra, no?, també.
2: És un tema de cultura, és un tema d'una mica... Encara que soni com a malament, o sona poètic, o no sé què, no, els museus estan per visitar-se, la història està per saber-se, per no repetir-la, etc. I la llengua està, doncs, també per parlar-la bé i per estimar-la.
1: Doncs Benjamí Company, professor del Centre de Normalització Lingüística del Baix Llobregat Sud, aquí al Prat, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, com sempre, quan...
2: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bona tarda.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Hola, sóc la Lucía i tinc 12 anys. M'agradaria molt escoltar una cançó de Cas Grasses per començar la setmana amb energia.

0: Hem convidat al Connectats l'escriptora Àngels Roure Massaneda, que va passar per la Biblioteca Municipal Antoni Tort de Castellà del Vallès per presentar els seus dos llibres, Maite, vaig ser jo, però podria ser tu, i Trenquem silencis, dues obres que narren des de la perspectiva de la novel·la i de l'assaig la seva experiència com a supervivent d'una situació de violència masclista. A l'Àngels la tenim ja amb la nostra companya Rocío Gómez. Molt bona tarda a les dues.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda, bona tarda.
1: Avui t'hem convidat al Connectats, com explicava la Carme, perquè ens presentis dos llibres molt potents que estan basats en la teva experiència personal, oi?
2: Cert, dos llibres, sí. El primer, cronològicament, dels dos és basat en la meva experiència personal i el segon és, ja és un assaig, per tant, ja és un recull d'experiència, d'informació i de contrast de dades, però sí. Tots basats en un coneixement personal.
1: El primer, el primer i el segon, no? Són llibres sobre violència masclista, però crec que el primer està novel·lat, no?, d'alguna manera.
2: Sí, el que es va publicar el 2021, que és Maite, vaig ser jo, podria ser tu, aquest està novel·lat, és a dir, el format és una novel·la, tot i que els fets són reals, tot el que s'hi explica és veritat, he canviat noms, he canviat... relacions entre personatges, però és dir, el mínim per no posar els noms reals, però evidentment que tot el que ha succeït, els episodis que hi ha, que són un exemple molt il·lustratiu de seqüències, de coses que es viuen dintre de la parella, que es poden viure i que moltes dones m'han fet arribar que s'hi senten molt identificades, doncs és això, són experiències reals, novel·lat. Evidentment... he buscat que fos atractiu, ho he intentat, crec que s'ha aconseguit una mica, doncs el relat, la novel·la està desordenada cronològicament, és el lector, que a mesura que va llegint va posant ordre i va lligant caps i va confegint el quadre, que dic jo, no? Però el quadre es va confegint a mesura que es va llegint el llibre, que es va avançant.
1: Què et va empènyer a fer el primer llibre?
2: El primer llibre va ser just perquè, doncs, en el meu procés de recuperació com a víctima de violència de gènere, com que jo ja tenia més o menys hàbit o m'agradava més o menys escriure, doncs vaig pensar que algun dia escriuria alguna cosa. No tenia clar quan, però sí que va ser una de les coses que vaig tenir clares molt aviat, just en un moment encara de molt de xoc i de col·lapse emocional i psicològic i de molt de desequilibri en aquest sentit, pel xoc, pel trauma. Però sí que tenia clar que quan estigués una mica refeta, perquè tenia clar també que necessitava del recolzament i de l'acompanyament professional de terapeutes, de psicòlogues, tenia clar que quan estigués jo una mica reconstruïda, doncs m'agradaria escriure. I la veritat va ser així. Va ser fruit de ja uns mesos d'estar en procés d'acompanyament psicològic que vaig decidir un dia doncs, que sí, que m'agradaria escriure. I l'objectiu, el que em va moure, no és tant una catarsi cap a mi, que també ho va ser, no ho negaré, sinó que quan vaig començar a escriure doncs ja era amb la idea de que fos llegit per dones i per homes, que fos el públic no només fossin dones, sinó homes i dones. I per això el llibre és com és i per el feedback que m'arriba de les persones a través de xarxes, doncs sí, el llegeixen tant dones com homes. Per tant, la idea era transmetre aquesta realitat, que com jo, moltes dones, el que passa que moltes... doncs fan el seu procés de recuperació i de treball psicològic, però no ho fan públic. I jo, mira, m'he sentit d'alguna manera, no sé, cridada, ho dic així, que pot semblar com molt gran, però sí, m'ha semblat que, bueno, que podia ser una oportunitat per fer visible aquesta realitat, perquè moltes dones s'identifiquin amb coses semblants, és a dir, sí que és una novel·la que parla de la meva història, de la meva vivència, però hi ha tants detalls, o tantes expressions, o tantes situacions, o tantes estratègies, tantes artilugis fets i elaborats pel maltractador que moltes dones s'hi veuen reflectides. Per tant, no fa falta que sigui una història idèntica, però sí que hi ha patrons de maltractament que són molt fàcilment reconeixibles.
1: Clar, tu també fas una mica el retrat del modus operandi de les persones maltractadores, però també una mica aquest recorregut intern que vas transitar tu mateixa, no? Per tant, és un viatge que ens permet identificar aquestes conductes, aquests senyals d'alarma, però també el procés de dol i transformador sí. que viu una persona que pateix violència masclista.
2: Sí, Sí, com ho dius tu molt bé, al llibre hi ha molta informació sobre el modus operandi d'aquests individus, d'aquests personatges, però també aquestes fases que anem passant les dones, aquests moments del principi que no veus, llavors veus però no veus, veus però negues, comença dol, com més consciència prens, més mal fa perquè vas veient l'amplitud i la profunditat d'allà on estàs atrapada d'alguna manera, i per tant crec que sí, que és mostrar, no?, aquesta transició, aquest pas, aquest camí que fem, no?, com transitem en aquest procés d'estar convivint amb una persona que maltracta, el procés també de desprendre't o de tallar el vincle o de trencar o acabar la convivència amb aquesta persona i tot el que en ve després, perquè tot el que ve després també donaria per més llibres, diguem. Val? Per tant, sí, una mica és reflectir tot aquest procés o aquestes etapes o aquests passos que no necessàriament han de ser cronològics per tothom a la mateixa ordre, però hi ha molt en comú, molt, molt, molt, molt.
1: Segurament hi ha molta gent que ens està escoltant ara mateix que es fa la pregunta de què és el que et va ajudar a sortir, no? Quan vas poder fer aquest clic, perquè deies que primer identifiques que alguna cosa no va bé, després dius, no pot ser, no? T'amagues una mica sí. I penses, no em pot passar a mi, però tu el títol ja és, vaig ser jo, però podries ser tu, no? I sí. En aquest punt final, abans de la recuperació, què és el que et va ajudar? No sé, vas trobar eines en el teu entorn familiar, d'amics o a través de l'administració? Com vas poder sortir d'aquí?
2: A veure, la meva recuperació ha estat gràcies... El procés de recuperació ve després de prendre consciència o després del despertar, que dic jo. El meu procés de despertar, de prendre consciència de que estava atrapada en una relació, doncs era la suma de jo anar sumant cosetes, com hem dit abans, a les que no vols donar importància, a les que vas relativitzant, és a dir, tot aquest procés de negació, d'autoprotecció, d'engany, perquè és una manera de com de sobreviure en aquella situació, en aquell context que més o menys ja tens per mà, val? Doncs a mi em va ajudar amistats. Val? I en el llibre de Maite ho explico molt bé. No? Llavors jo he tingut la sort, i ho repeteixo, que hi ha determinades persones que no els hi podré agrair en vida tot el que han fet per mi. No? Per tant, això, aquest recolzament. Per tant, què ajuda? Tenir persones que hi puguis comptar, persones que hi puguis expressar si estàs bé, si estàs malament, i que són persones, com quan llegiu Maite ho veureu, que són persones que no jutgen. Val? Perquè això, i ara aquí faig una no sé com s'ha de dir, una zancadilla, una falca, no? Doncs que com a societat culpem a la víctima, la fem responsable d'allà on està, de permetre-ho, de per què fa, per què no fa, val? I tot, faci el que faci, o per acció o per omissió, ho està fent malament, no? I ja no entrem ja en el camp judicial, que això ja seria un altre capítol que també

0: sort de poder comptar amb aquest servei, no? I, per tant, si anem sumant, no? Xarxa, amistats, també família, serveis públics, no? D'acompanyament psicològic, és clar, tot això, bueno, afavoreix que puguis, bueno, refer-te, reconstruir-te, recuperar-te i tornar una vida el més normal possible del que cap, del que pugui ser, vaja.
1: D'aquest primer llibre, quan has parlat en altres entrevistes, he llegit que deies: em sento valenta i amb capacitat per parlar-ne públicament des de la senzillesa, claredat, franquesa i honestedat. I del segon, que es diu Trenquem silencis, que és més aviat un assaig, dius que l'has fet amb més distància emocional i temporal, i amb aquesta experiència de les presentacions justament del primer llibre i de tots els inputs
0: Sí.
1: d'altres dones que t'han fet arribar, o a les xerrades o a través de xarxes socials, no? Ens podries explicar una mica més a fons què és el que podem trobar en el Trenquem silencis?
0: El Trenquem silencis és com l'evolució una mica ha derivat, no? Per això, perquè just, com ho has dit molt bé amb aquesta introducció que acabes de fer, a base ja quan escric Maite és perquè estic disposada a presentar-lo i a parlar-ne en públic, si no, no l'hagués fet, però sí que és cert que el rodatge porto més de 50 presentacions, per tant, de xerrades en públic, i totes les presentacions sempre hi ha aquesta part de conversa i de que el públic et pugui preguntar. Per tant, evidentment, Trenquem silencis, hi ha 2 anys de diferència entre Maite i Trenquem silencis. Entre mig, què ha passat? Doncs ha passat que he fet moltes xerrades, que he anat a instituts a parlar amb jovent, que he fet tallers sobre violència de gènere, que he col·laborat amb ràdio, és a dir, neix precisament perquè portava una temporada col·laborant amb Ràdio Occitània. Llavors, cada setmana jo emetia un petit, no, fragment, un podcast en temes relacionats amb la violència masclista. Aquí és una mica més gran que no pas el Maite. El Maite està centrat molt en la parella i aquí en Trenquem silencis, és més per totes les edats, toca molts més temes, com has dit tu, és un assaig, per tant, cada capítol, que és curtet, 4 o 6 pàgines, que es llegeixen, no és res, és independent de l'altre, per tant, pots escollir què llegeixes en l'ordre que tu vulguis, i hi ha molta informació, hi ha moltes dades, i hi ha la distància emocional, evidentment, ja portava 2 anys bueno, doncs, amb tot el que suposa de no convivència, amb el que suposa d'haver passat judicis, amb el que suposa de tenir acompanyament psicològic, de tornar-me a incorporar al món laboral, perquè havia hagut un parèntesi de, no, de baixa, val? Per tant, esclar, hi ha molta distància i moltes converses amb psicòlogues, amb altres dones, i per tant hi ha la distància emocional i temporal. I per tant, ho parlo des d'un altre lloc. Maite, hi ha moltes persones que el comencen i l'han de deixar reposar. Val? És un llibre que, bé, anant bé, si tens molta sort de que no t'afecti massa de prop el tema, el podràs llegir sencer, si no, hauràs de dosificar-lo. Trenquem silencis, no? És molt més fresc, és més un llenguatge més, no sé, no? Com de ràdio, més de converses, més... Bueno, jo diria que té aquest toc fresc, hi ha informació, és crític, hi ha reflexió, també hi ha temes, no?, que et deixen pensant, malgrat aquesta frescor, però és molt més lleuger en aquest sentit.
1: Àngels, abans has dit que quan parlàvem del primer llibre, que hi ha molta gent que potser no entén a les persones que han patit violència masclista, per què no vas sortir d'allà, com no ho veies? Encara hi ha molt d'estigma, costa parlar obertament, tenim molts prejudicis. S'ha de posar
0: Sí.
1: més damunt la taula aquestes situacions amb la cruesa, com deies tu, amb honestedat, perquè deixem de jutjar d'una vegada?
0: Sí. I jo crec que les presentacions d'aquests llibres serveixen també per això, i per això m'agrada, no? I m'agrada que, i ho dic a cada presentació, si us plau, no marxeu amb una pregunta a la butxaca. És a dir, pregunteu, encara que en aquell moment tu pensis que allò potser és massa xafarderia o potser has creuat una línia, no, pregunta, perquè hem de trencar estigmes. I les presentacions serveixen per això, per contextualitzar, perquè amb molta facilitat com a societat infravalorem les dones, diguem, bueno, això, el que acabes de dir, no? Per què fas, per què no fas, si has denunciat, si no has denunciat... És a dir, es qüestiona molt tot el que fas, perquè hi ha estigmes, perquè hi ha... També ens creiem que hi ha una víctima concreta, ens creiem que per ser víctima de violència de gènere, jo què sé, o has de ser d'un
1: Un
0: estrat
1: perfil,
0: socioeconòmic-cultural
1: sí.
0: baix, un perfil concret, no? O
1: Però és
0: has
1: una
0: de ser
1: violència que
0: migrant...
1: és transversal, és a dir, no
0: És
1: per
0: transversal.
1: tenir menys recursos o estar en risc d'exclusió social, o per tenir una capacitat econòmica molt elevada, estàs a salvo, diguéssim.
0: Exempte. No. Per tant, el que dius és transversal, jo dic, és internacional, perquè cultura, no hi ha cultura que se'n salvi, no? No hi ha continent que se'n salvi de la violència de gènere. Per tant, és una cosa universal, transversal, evidentment, i universal. Però tenim aquesta tendència, com a societat encara, doncs, a posar aquests, no, aquests estigmes sobre les dones, amb la qual els hi carreguem la culpabilitat, la responsabilitat,

0: el no actuar, el no tenir prou voluntat per deixar-lo. I clar, i tot això que dic jo, aquest infravalorar les dones, és perquè en realitat subestimem, un, la capacitat que tenen de fer mal aquests individus, i dos, desconeixem els mecanismes que utilitzen, desconeixem aquest maltractament, aquest coacció, aquest xantatge, manipulació, que és molt progressiu. I, clar, les xerrades de presentar del llibre venen a ser una xerrada sobre psicologia, que no ho pretenc, però sí que es dona molta informació. Vull dir, no, jo soc psicopedagoga, no soc psicòloga, però sí que es dona molta informació que ajuda a entendre com està atrapada una dona. I si entenem com està atrapada, no la jutjarem. I l'objectiu d'aquestes xerrades, d'aquestes presentacions de llibre, és contextualitzar, que entenguem quan una dona està patint aquest tipus de violència, què més està passant alhora. No? És a dir, hem d'explicar que hi ha un quadre psicosomàtic que apareix perquè es deixa de descansar bé, es deixa de dormir, s'altera el menjar, es necessiten fàrmacs, s'està cansada com a efecte secundari, o així mitja ennuvolada com a efecte secundari dels fàrmacs. Hi ha molta complexitat aquí al darrere que hem d'entendre. Si no, acabem jutjant i dient, mira, està que no respon, no és ella,
1: No,
0: sembla que hagi
1: és
0: desconnectat
1: molt
0: el mòbil.
1: interessant això que has apuntat, perquè de vegades, tot i que aquest llibre pot semblar que s'adreça a persones que han viscut una situació de violència masclista, realment és per tothom, no? Perquè el context és molt important i la gent de l'entorn ha d'estar sensibilitzada i és molt important que tots puguem entendre o saber com actuar si detectem que hi ha una situació de violència masclista. M'agradaria repetir això que has comentat, que hi ha eines a
0: Digues.
1: través de l'administració pública gratuïtes d'atenció tant a nivell local, als municipis, com també més
0: Sí.
1: comarcals o supramunicipals, d'atenció a les persones. Àngels, escolta, tens xarxes socials perquè et puguem seguir la pista i...
0: Sí, i
1: Doncs digues,
0: aprofito,
1: digues.
0: un segon, eh? No, dic, ara iré per les xarxes, però aprofito per dir que a les presentacions també parlo de cada territori, com funcionen els SIATs, com funcionen els CIES, perquè tristament, la població, així és la ciutadania en general, ho desconeixem. Val? I llavors és molt trist que així és com sabem on hi ha el centre d'atenció primària, on hi ha els bombers, on hi ha l'Ajuntament, on hi ha el pavelló poliesportiu, on hi ha l'escola, la farmàcia, no sabem que hi ha un SIAT o hi ha un CIE. I això és, per mi, no sé, és molt greu, no? Que no sapiguem que existeix aquest servei. Per tant, fet aquesta falca, els SIATs i CIEs de la zona en parlarem quan, a la presentació en parlem sempre i, per tant, aquí a Castellà també ho faré. Què volia dir jo? M'has dit xarxes? Doncs
1: Sí,
0: sí, xarxes
1: xarxes.
0: és tant... Sí, xarxes, xarxes. Vinga, va, ja podeu clicar a seguir. Ah, no, busqueu. Estic a Instagram, estic a Facebook i tinc un canal de YouTube que els tres els trobareu buscant Àngels Roure Massaneda. Llavors,
1: Roure
0: Àngels...
1: amb
0: Barra
1: A,
0: baix.
1: no és
0: Roure
1: l'arbre, eh?
0: en va. No, no. De, tinc família Roure des del segle XVI que ens consta, hem fet l'arbre i tots és en va. Per tant, em
1: Home,
0: sap greu, portem molts
1: no.
0: segles amb la.
1: Àngels
0: Sí.
1: Roure Massaneda. Busquem
0: Roure en va i Massaneda amb dues S, sí.
1: a totes les
0: Llavors,
1: xarxes
0: Àngels...
1: socials per poder doncs,
0: Sí.
1: saber i seguir la pista d'aquestes presentacions i també doncs, si fas més llibres, a part d'aquest que hem comentat, que era Maite, vaig ser jo, podria ser tu, o Trenquem silencis, tots dos publicats per Edicions Forment, doncs que et puguem seguir la
0: Sí.
1: pista. Àngels, gràcies, ha estat una conversa superinteressant i segurament que et tornarem a trucar algun dia per parlar-ne més a fons aquí al Connectats. Bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.

Doncs efectivament, com explicava la nostra companya Rocío, una conversa i una entrevista superinteressant. Moltíssimes gràcies, ho hem de deixar aquí. S'acaba aquest Connectats per avui dimarts. Demà més, tornarem quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. La xarxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa 6 de Sant Cugat es reforça amb la incorporació d'un centre socioeducatiu a Bulpalleres que també dona servei a Can Mates i Mirasol. Això ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi, en una entrevista a Cugat Mèdia. Tot plegat va de la mà de l'aprovació inicial al ple d'abril per l'establiment del Servei Públic Municipal del CIS, que reforça l'atenció a persones d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Escoltem Gemma Aristoi.
2: Govern de Bulpalleres, ens el plantejàvem per les necessitats que detectem actualment tant a Bulpalleres com a Mirasol com a Can Mates. No? Són diversos barris que no tenen un servei de proximitat amb aquesta finalitat d'atendre els infants i adolescents, i amb la planificació i veient el creixement que ha tingut aquests barris, no? En els darrers anys ens veiem necessari incorporar un servei.
1: Això és el que deia Gemma Aristoi. També tenim més informacions. Anem a parlar de la reivindicació veïnal perquè el veïnat de Valldorès tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació i que està a pocs mesos de quedar satisfet. Així ho ha explicat el president de l'MMA de Valldorès, Juanjo Cortés, en una entrevista a Cugat Mèdia. Diu que l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió.
3: Som la primera estació, som la 1, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anual en 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
1: Més notícies. En aquest cas anem a parlar de la bombera santcugatenca. Mireia Quirós, de 37 anys, suma dos triomfs consecutius a la vertical de Montserrat 2024-2025 i ostenta el rècord de la prova femenina amb un temps de 24 minuts i 32 segons, pujant 2.180 esglaons pels rails del funicular de Montserrat. Quirós fa un any que exerceix la professió i admet que si s'hagués assabentat abans que podia ser bombera, ja faria molt de temps que treballaria ajudant a la gent, canviant el prototip de l'home fort amb qui associen l'ofici. Escoltem Mireia Quirós.
4: Sapigué que podia ser bombera. Si jo hagués sapigut molt abans que bombers no és el típic prototip d'home fort, segurament hagués canviat la meva vida molt abans de quan ho vaig canviar.
1: Doncs això és el que deia Mireia Quirós. I en clau esportiva també us hem de parlar del rugby Sant Cugat femení, del primer equip que ha finalitzat subcampió de la primera fase de la Copa de la Reina Rugby a 7 i tindrà encara dues fases més, la segona i la tercera, per intentar revalidar el títol de campiones d'aquesta competició. Fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris.
0: De referència a Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
6: Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
7: Faves Comptades compta amb el suport de Fer3 i Servimat.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres 25 d'abril i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem el programa amb una tertúlia ciutadana amb Josep Amorós, Alba Roda i Laia Coronado. A continuació parlarem d'una de les cites culturals importants de la temporada, l'Encabronada. Ens acompanyarà la Júlia Molina, membre de Diables. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de serveis a les persones. Els Mossos d'Esquadra ens visitaran per parlar de la prevenció de robatoris a domicilis. I afegirem una mica de cinema, repassant les estrenes de la cartellera santcoatenca i quines són les sèries que no ens podem perdre a les plataformes de la mà de Dimitar Draganov. I per acabar, farem xerinola a la tertúlia del cor amb Eva Garrido i Cuca Fernández, que ens posaran a prova sobre la crònica Rosa i Social. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la jornada de videojocs en català que se celebra aquest diumenge a Sant Cugat. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Josep Amorós, escriptor i professor, Albert Roda, president de l'Ateneu, i la Laia Coronado, periodista del Cugatenc. Molt bon dia, benvinguts, benvinguda.
1: Bon dia.
0: Com esteu?
2: Bon dia.
1: Molt bé.
0: Teniu ressaca encara de Sant Jordi? O ja l'heu passat?
2: No, jo penso que és un dia com un altre que no és qualsevol, però avui dia més emoció, diríem, no? Mm-hmm. Però sí, evidentment, ha sigut un dia fantàstic.
0: Laia, vosaltres vau tenir una feinada, eh?
3: Sí, jo una mica, però jo crec que no té un punt de feina i de cansament, també.
0: Josep, com el vas viure?
1: Bé, jo, per sort, aquest any no tenia llibre, amb la qual cosa no he tingut promos, així és que...
0: L'has viscut com a lector, no?, com a ciutadà.
1: Exacte.
0: Sense les signatures.
1: Sí, meravellós.
0: Escolta'm, abans de començar, però aprofito que tenim el Josep Amorós aquí per felicitar-te pel Premi Roca Awards de Literatura i Gastronomia en la categoria d'obra inèdita en català pel recull de relats Menú Degustació...
1: Sí, no Faves Comptades, eh?
0: No Faves Comptades? Podia ser, també, eh? Podia ser un dels relats.
1: Sí, exacte.
0: Es tracta d'uns guardons que reparteixen els germans Roca per posar en valor la literatura gastronòmica que reivindiquen que va més enllà del receptari tradicional, no? L'entrega de premis ha sigut aquest dilluns, va ser a l'Espai Esperit Roca.
1: Sí, extraordinari, Sant Julià de Ramis.
0: A la fortalesa de Sant Julià de Ramis.
1: Com un niu d'àlides que veus tot Girona.
0: Us van convidar al menú degustació, no?
1: Oh, i tant.
0: Oh, i tant? Sí, sí. Home, quina enveja.
2: Sembla que això és el millor premi, no?
3: Sí, sí, sí, no, només sí, per sí, això ja val la pena.
2: El menú degustació.
1: De veritat que sí, sí, sí.
0: El premi que, a més, de la dotació econòmica també consta en la publicació del llibre de la mà de Bacus Futur.
1: Sí,
0: no
1: segurament...
0: No sé si tens data de publicació.
1: Després de l'estiu. No sé si la idea és intentar arribar per la setmana del llibre, suposo que seria el més lògic, però ja ho veurem, tot dependrà de l'editora. Ja sé, en principi sé qui serà, no us ho dic encara. Uh-huh. I el segell serà un dels de Bacus Futur, que, com sabeu, és el fruit dels antics segells, dels segells amb més solera d'enciclopèdia, que se'ls va quedar a Bacus i que ara hi ha entrat al grup mediàtic del Jaume Roures, que al final és una injecció mediàtica i sobretot econòmica molt, molt, molt important de cara a la subsistència. Home, narrativa en català del grup és univers, suposo que anirà per univers i és encantat d'anar a un segell que té un catàleg de pes considerable, sí.
0: Tu esperaves rebre
1: el
0: guardó? Com ho vas rebre?
1: No, sincerament no, perquè a més ha estat com una mica un bolet. És a dir, són sis guardons.
0: És la primera edició,
1: És la primera edició,
0: premis.
1: Sí, neix amb una idea, doncs, de convertir-se en un premi internacional de pes. Veurem com... Però vaja, el cognom Roca doncs ja vol dir alguna cosa i sponsors de primer nivell, etc. Turkish Airlines, Volkswagen, etc.
0: Sembla que hi era, no? També la gala d'entrega entregant d'aquests guardons.
1: Òbviament. Doncs són sis guardons, n'hi ha tres d'obra publicada, català, castellà i anglès, no francès, curiosament, com comentàvem abans amb l'Àlvar. Un de reportatge periodístic i doncs n'hi ha dos d'obra inèdita, castellà i català. Tots els altres premis eren tractats gastronòmics. És a dir, l'únic que és pròpiament dita narrativa, o literatura narrativa, és el meu. Per això, doncs bé, jo quan el vaig agrair vaig dir, tinc la sensació que aquí sóc una mica un bolet. Mm-hmm. Al final és un recull de relats, i un recull de relats que està organitzat com si fos un menú degustació, per això es titula així. És el nom també del primer relat, però després, doncs bé, hi ha tres relats que són els aperitius, n'hi ha tres més que són els entrants, n'hi ha un parell de més pes que són els plats principals, i després hi ha uns postres.
0: Hi ha petit fur o no?
1: Hi ha un tallat amb llet natural.
0: Vinga. I maridatge? O ens esperem a descobrir-ho?
1: Sí, exacte.
2: No hi ha un desgraciat. Un tallat amb llet descremada, amb sacarina...
1: No, Àlvar, això ja és per la vida de cadascú. Però després,
2: la decadència.
1: Clar, per la ficció ja saps que ens podem permetre.
2: Ara és curiós, estem amb la cultura de la gastronomia. A televisió,
1: sí.
2: Tots els programes acaben no menjant, no fent... No. O sigui, hi ha una cultura de la gastronomia brutal. I moltes vegades tampoc es fa massa pedagogia, vull dir, es tirarem a dir allà quantitat de menjars així grassosos que no tenen cap mena de sentir, anem a dir, gastronòmic, però molt gastronòmic en el sentit, diríem, sanitari, però està ple, eh? Està ple.
0: De fet, em tots, sembla que tots Catalunya els programes, és la capital mundial de la gastronomia aquest any. Tenim una mà de xefs impressionants i de restaurants reconeguts i d'altres sense reconèixer.
2: No, i són els llibres que es venen més, eh?
0: Que...
2: Sí, són els llibres de gastronomia. Ai, són els llibres que es venen més.
0: Això no sé si em fa il·lusió, no?
1: Sí, sí.
0: Però sempre està bé, llegir sempre està
1: bé. Sí, esclar, jo com a anècdota...
2: Com a com a relatat, està molt bé. Mm-hmm.
1: Fixa't que en el meu no hi ha, òbviament, no hi ha cap recepta.
0: No,
1: sí, n'hi ha una, però vaja,
0: és igual, deixem una.
1: Sí, sóc bastant cuineta, sí. Sí, però, bueno, però també sóc ordenat, eh? Sóc d'aquests que vaig fent i vaig rentant. Sí. És curiós perquè el guanyador en la categoria en castellà inèdita és un tractat sobre el sake. I parteix de la base, de que hi ha 120 tipus d'arròs per fer sake.
2: Sí,
1: sí. I això que et quedes...
2: No, és que cada població, cada ciutat, cada cultura té un munt de plats que realment nosaltres hem conèixer només una desena part de lo que es menja en el món, diríem, no?
1: Sí, sí,
2: per tant, és curiós.
3: Sí, sí.
1: Molt bé.
0: Entrem en matèria?
1: Oh, sisplau. Feta
0: el reconeixement.
2: Home, això ja era matèria, eh? Això era una bona matèria.
0: I tant.
1: Gràcies, Alba.
0: De res, faltaria més. Sant Cugat acollirà aquest cap de setmana, de fet aquest diumenge, una jornada de videojocs en català. És un acte que es farà a la sala Clave del Teatre La Unió. Serà un espai de joc presencial en català on els infants i els joves podran jugar en línia en el mateix entorn físic, diguéssim, a jocs com, jo aquest sempre dic que no el sé dir, EAFC25, que em perdoni algú si el coneix i es diu diferent, aquest el Mario Kart sí, ja l'hem jugat, el Just Dance o el Minecraft, entre d'altres. A més, a les 5 de la tarda hi haurà una xerrada adreçada a les famílies que es dirà A casa juguem bé a videojocs, que és una conferència creada per la revista lúdica de videojocs en català per tal que les famílies entenguin el món dels videojocs i vetllin per un consum que sigui saludable, que sigui segur, que sigui responsable per part dels infants i els joves. Per començar una mica, quina valoració en feu d'aquesta jornada de videojocs en català que se farà aquest diumenge a Sant Cugat? No sé si creieu que aquest tipus d'esdeveniments són necessaris per fomentar també l'ús del català en l'oci digital, perquè també forma part de l'oci i sobretot de les generacions més joves.
2: De fet, jo haig de confessar que no he jugat mai a un videojoc.
0: No?
2: T'ho juro que no he jugat mai.
1: Ni al Tetris. Jo em vaig quedar al Tetris.
2: Bueno, aviam, si vol dir jugar totalment addicte, anem a dir, a jugar.
0: No, mai. Però jugar no vol
2: però dir. Alguna vegada potser el Tetris, no sé, però la veritat és que no. Jo vinc de la generació que jugàvem a bales, o jugàvem a futbol a les places, o a cavall fort... No voldria ser un reaccionari en aquest aspecte. Jo penso que és una altra era en la qual doncs, necessita molta pedagogia, perquè entenc, i no conec massa el tema, però entenc que en molts videojocs hi ha la violència pel mig.
0: Hi ha de tot.
2: Moltes vegades. I llavors arriba un moment que dius, bueno, fins on arriba aquesta pedagogia, que pot ser una cosa, aquest congrés pot ser una cosa de màrqueting, que em sembla bé, però no res més, vull dir, però si fan pedagogia activa, jo penso que estaria molt bé, i més a més en català, evidentment, jo penso que pot estar bé. Jo inclús estic per anar-hi, perquè per entrar-me més de què va el tema. Perquè
0: segur que els teus nets hi juguen, no? Més o menys, o no?
2: Sí, els meus nets hi juguen, el paraulògic i aquestes coses, per exemple, no és un joc, però,
0: bueno,
2: però
0: sí, si és una mena de joc. Sí, és un joc.
1: Sí, però no és videojoc, no?
2: Però no és un videojoc, vull dir.
3: Però és internet, és un joc online.
2: Sí. Hi ha coses d'aquestes que sí, que més o menys entres.
0: Però també està gamificat, és un joc de català gamificat.
2: Sí, però entenem com a videojoc, d'entrada ja penso que és violent. És curiós,
0: potser,
2: vull dir,
0: és
2: perquè
0: aquí,
2: no tinc aquesta...
0: On hem de canviar la mirada o la perspectiva i informar-nos de què és, no?, i de quins tipus de videojoc hi ha. Laia?
3: Sí, jo jugava al cavall fort i a les bales també, i també jugava als videojocs.
2: Bueno, i els escacs, i el cartes, i el que sigui.
1: I a bàsquet, el que
2: calgui.
3: Sí. No, però vull dir que sí que ja soc d'una generació que he estat en els dos mons, però també és veritat que és el que deies, que potser pensem en els jocs violents, quan pensem en jocs multijugador i també algun tipus concrets, que és cert que són molt populars, però que no és l'únic tipus de videojoc ni multijugador ni tampoc en general, no? Perquè el que dèiem de Tetris i de... també són videojocs i després això, que hi ha molts tipus de videojocs. Hi ha des de videojocs que a nivell estètic i a nivell d'història són impressionants, vull dir, obres d'art.
2: A nivell de disseny són genials.
0: De fet, els pressupostos d'algunes de les grans sagues de videojocs són superiors a les de les millors pel·lícules. Vull dir que hi ha una indústria del videojoc increïble.
3: Exacte. Mm. I sí que és cert que jo crec que hi ha també un cert punt de gènere aquí, perquè jo no he jugat tant a videojocs com el meu germà. I això, evidentment, va a persones, no? Vull dir que al meu germà li ha interessat més. Però sí que hi ha un punt de... Potser jo molt recentment sí que m'he interessat més per alguns jocs, perquè ja ho veig des d'una altra perspectiva, però durant una època que potser és quan més gent... O sigui, quan no, l'adolescència...
0: Quan l'entorn, no?
3: Quan l'entorn... Doncs segurament els nois estaven jugant molt a jocs i a mi doncs és com que no m'apel·lava, potser precisament perquè els videojocs dels quals potser es parlava a classe eren aquests més coneguts o més violents i tal, que potser a mi en aquell moment doncs, no m'interessaven. No dic que no estiguin bé, vull dir, igual m'interessaria jugar-hi, però no m'interessaven. I en canvi ara doncs, he descobert altres tipus de jocs que tenen un altres vessants i que, bueno, doncs sí que m'hi he posat una mica, no? I això, i després... bueno, això. I el tema del català, doncs, bueno, com en tants altres àmbits del món digital, doncs és un repte. Per a qualsevol llengua, en realitat, que no siguin l'anglès i una mica el castellà, però que sí que ens hi hem de posar i és interessant que es faci això.
1: Benvinguda a la llengua, jo crec que el fet diferencial és aquest, és a dir, benvinguda a la llengua en el món dels videojocs, perquè, és clar, la llengua d'internet és l'anglès, i la llengua de la xarxa malauradament és el castellà, ho sabem tots, ho hem d'assumir, malgrat la Viquipèdia, malgrat tot el que vulguis, que tot això, òbviament, el català ha fet esforços considerables, a més penso que té una presència a internet amb una mitjana molt superior que altres llengües més poderoses i amb un grau d'incidència important. Sí que és curiosa també la perspectiva de gènere que deies tu, tot i que ara no em voldria ficar-me en un jardí, perquè se suposa que les dones són més digitals que els homes, però bé, torno a dir, no em vull ficar en un jardí. Bé, sobretot això, benvinguda a la llengua. I també és interessant el que deia l'Àlvar, que penso que sí que compta, o sigui, aquí és obvi que hi ha un punt de màrqueting, o sigui, aquí estem, no, un punt i coma.
2: Sí.
0: Mira, volia aprofitar la intervenció que feia la Laia, que parlàvem del videojoc i que parlem del català, perquè ara recordava que a casa meva tenim la Nintendo Switch, en aquests moments és com l'última consola que tenim, les altres eren la PlayStation 2, que és de fa moltes dècades, i la meva parella just consumeix uns videojocs d'una empresa que és catalana, que ha guanyat ja dos premis internacionals al millor videojoc, i que aquest any li han donat per un videojoc en català que es diu Neva, que és meravellós, que no hi ha cap tipus de violència i que la indústria també a casa nostra i que es pot fer el videojoc i en català i amb bandes sonores composades per artistes de la nostra terra, doncs també tenen projecció arreu del món, molt més enllà dels videojocs de la violència. Vull dir, per desestigmatitzar una mica aquesta mirada que a vegades hi ha, i jo crec que sobretot de generacions, potser... De més edat, de que el videojoc es redueix només a la violència, no? O un tipus de...
2: Sí, per desconeixement, és evident que sí. No, jo algunes vegades sí que vaig jugar poc, tres o quatre vegades. Un amic meu es va comprar una consola d'aquelles grans amb una cadira de competició, un volant, i feien carreres de conducció. I això em va encantar. Això va ser genial. No era com una mena de videojoc, però sí que era un tema de competició.
1: Però això era analògic.
0: I el de Mat-Mat.
1: Això encara era analògic. Això era com el Comecocos.
2: Sí, sí. No, però vaig quedar al·lucinat del que es podia arribar a fer amb el tema dels videojocs, amb aquest aspecte, no? Però no m'hi he aficionat, evidentment no m'agraden. Tampoc m'agraden massa els jocs de cartes i tot així. Els escacs sí, evidentment els escacs sí, però els jocs una mica de carrer, s'hauria d'intentar recuperar els jocs de carrer també, no? Estaria molt bé.
0: Tot és trobar l'equilibri, no?
2: Sí, jo penso que sí, que evidentment, doncs, i, bueno, això enllaça amb el tema que després vols parlar, sobre el tema de la votació dels joves de 16 anys,
0: Sí.
2: Realment, doncs, moltes coses també que tenen una certa influència també en aquest aspecte.
0: Creieu que és interessant que les institucions públiques, en aquest cas l'Ajuntament, promoguin aquest tipus d'activitat?
3: Sí, em sembla més interessant també aquest equilibri, no? A més, aquest factor de que sigui un espai de joc presencial, perquè tampoc és el mateix ben bé doncs, que hi hagi un espai més obert, o si fos a casa, doncs un espai compartit, per exemple, que no espais més tancats, que habitacions i tal, que pot tenir un sentit d'intimitat, però que si estem parlant de menors, doncs, bueno, sí que hi ha un factor de... bueno, d'acompanyament de, dels pares o els responsables que és important tenir en compte. I per tant això, com crear aquests espais, no, que encara que sigui puntual, doncs, bueno, també genera una altra mirada, com més obert. I després, que sigui acompanyat d'això, una xerrada pedagògica, ho veig molt important, perquè a més, és això, jo fa poc vaig poder entrevistar a una experta que es diu Eurídice Cabanyes, que és com un col·lectiu que es diu Arts Games, que fan una feina molt interessant, i que em comentava tot aquest tema de... bueno, que els videojocs no són només els violents, i que això potencia una mica, doncs, la presència i el coneixement de... el potencial que tenen els videojocs en àmbits com, per exemple, la participació ciutadana. És a dir, per exemple, crec, no recordo quin país nòrdic era, no sé si era Suècia o Noruega, no em sap greu, no de dir-ho bé, però van utilitzar un videojoc que es diu SimCity per que la gent pogués participar en la configuració com havia de ser una zona de la ciutat. Llavors és com que la gent s'ho imaginava a través d'un joc i clar, és molt més fàcil després tot això traduir-ho en, bueno, en una proposta concreta. Però, bueno, o sigui, hi ha molts potencials de gamificació, el que dèiem, no sé, de paraulògic, que, és a dir, va molt més enllà d'estrictament d'un joc de tiros, diguem.
2: Sí, l'altre dia a la Universitat de La Pau, bueno, fa temps, sí. Que me'n recordo que els vaig comentar, dic, home, si féssim un videojoc per intentar, doncs, fer pedagogia de La Pau,
3: sí.
2: I intentar fer una relació entre la violència i La Pau, i llavors que guanyi La Pau. Per exemple, és un tema en el qual... però no, o per desconeixement, o sigui, no, em sembla que no n'hi ha d'aquests vídeos així que d'alguna manera doncs, puguin... No sé, potser sí, eh?
0: N'hi ha, alguns de civilitzacions que sí que has de tractar amb la resta de civilitzacions, per evitar la guerra i que et destrueixin, bàsicament.
2: Sí, per això. Sí, sí. No, que hi ha coses d'aquestes...
4: Abans deies els escacs, també hi ha escacs en línia, els escacs al final és això,
3: Sí.
4: Els Sims, veus, són de l'època dels... Els meus pares, els meus fills són millennials, i són els Sims són de la seva època. És un joc que...
0: És la casa que mai podrem tenir, la que vam tenir en els Sims,
4: eh? Esclar, però jo penso que és una tendència que potser ens la podríem recuperar, eh? Perquè era un joc molt complet i tenia punts pedagògics interessants, i el fet que explicaves tu em sembla molt interessant.
2: Clar. Jo et dic, és per desconeixement, i penso que hauria de conèixer més el tema per entendre molt més bé la joventut, clar. Perquè en el fons aquesta joventut està més avesada en aquests aspectes, no? Mm. El que passa és que tots aquests jocs sempre hi ha algú que guanya i algú que perd. Mm. I normalment el que perd...
0: N'hi ha que no, eh?
2: Espera, bueno, dic jo. Així, a la meva ment, hi ha un que guanya i un que perd. I el que perd és segon. O sigui, m'entens el que vull dir? O sigui, el segon sempre perd, però el segon també té uns valors...
4: No, el que perd aprèn.
2: Que aprèn.
4: O sigui, o guanyes o aprens.
2: El que guanya no aprèn, però el segon és el que aprèn. Perquè llavors doncs, està preparant per poder fer el que passa amb el futbol. Quan tu anem a segon o tercer, et prepares més per guanyar el primer. Vull dir, el primer també és, també, evidentment. Però el guanyar o perdre és un concepte que en el món del videojoc s'hauria potser de revisar algunes vegades. Jo penso que sí, que igual hi ha alguns jocs que sí que plantegen això.
0: L'Animal Crossing o entre d'altres, que no es guanya ni es perd, però amb... els jocs de taula també hi ha els guanyadors i els perdedors.
2: Però el món està fet amb una perversitat. La condició humana està feta amb una perversitat de guanyar o perdre.
4: Competir.
2: Competir.
4: Sí. Competir.
2: De competir.
4: No caldria competir, és a dir, podrien col·laborar també, no? En un joc determinat per construir alguna cosa en conjunt, per què no?
2: Sí, però la societat en si mateix... afavoreix el que guanya, el posa dalt de tot, diríem, no? Llavors, bueno, el tindria que posar dalt de tot és el segon, que sempre...
4: capitalisme, gràcies a Déu.
2: Això mateix, vull dir, pel tema del capitalisme...
3: Sí, però ara que dius, igual que hi ha jocs, o sigui, jocs de taula col·laboratius, també hi ha videojocs col·laboratius, i jo jocs de taula col·laboratius, els videojocs no he jugat tant, però n'hi ha que són molt divertits, que t'ho passes molt bé, també. Hi ha alguns que diuen, no, perquè si no... No, però...
2: un tema lúdic, que està molt...
3: Exacte, bé. Sí.
4: Els Sims mateix, no?
3: Per exemple, no guanyes ni perds, sí. I en el temps que deies com de l'Unipau, n'hi ha un que conec... De fet, no sé si existeix a la vida real, però és un joc que s'explica en un llibre que es diu Demà, demà i demà, que de fet el recomano moltíssim per entendre el món dels videojocs, i que a més és una novel·la que enganxa moltíssim. És
0: està molt ben feta, sí.
3: Sí, i llavors hi planteja un joc que, ara no recordo ben bé la dinàmica que era, però és com tu has d'anar prenent decisions al voltant de com es fa una construcció en una fàbrica. I no tens molta informació. situació. Has d'anar prenent decisions, però no saps ben bé què està passant. A mesura que avança el joc, t'acabes adonant de que tu ets un nazi, o sigui, ets una empresa durant el nazisme. I, per tant, les decisions que prenies, que feien augmentar, crec, com la productivitat i tal, al final estaves beneficiant el règim nazi. I, per tant, el joc guanya si perds, perquè si perds vol dir que no estàs sent col·laboracionista, no? Llavors és com anar-te adonant d'això i ser capaç de perdre en el joc. No sé ben bé com feia.
2: No, és que de fet el joc és un tema de manipulació també. O sigui, poden tenir un sistema de manipulació per bé o per malament, vull dir que d'alguna manera doncs, totes aquestes coses serveixen per manipular, anem a dir, l'opinió, diríem, no? I per tant, manipular l'opinió està bé si d'alguna manera l'objectiu és un fet que no sigui la violència. Per mi és capital,
1: cert,
2: això. No?
1: És cert, però és difícil. Deixeu-me portar un momentet l'aigua al meu molí. Això és com, és com la literatura. És a dir, ens agraden els dolents.
2: Sí.
1: Els personatges que ens
2: agraden. La novel·la negra.
1: Són els dolents, clar. I potser ni tan sols no cal que sigui novel·la negra. Però ens, els personatges bons són avorridíssims. No fotem.
0: Tornem a la jornada. Hi ha una part que és el català i un altre objectiu de la jornada és aquest espai una mica de socialització més física, no? En un món que és digital. Creu que hi ha diferència entre jugar sol a casa, i la Laia apuntava molt bé també, fer-ho sol en un espai d'intimitat, que entenem que els espais d'intimitat també hi han de ser, i a l'adolescència tots els hem necessitat, però potser és diferent estar unes quantes hores tancat en una habitació sol jugant que fer-ho, per exemple, al menjador de casa i fer-ho d'una manera col·lectiva amb la família, o fer-ho en un espai comú amb altres jugadors i jugadores. Creieu que és diferent i això també pot aportar beneficis? A vegades jo crec, Àlvar, que quan es parla també, no, de tornem a recuperar els jocs de carrer, els jocs de taula, un dels factors que ens impulsa a demanar això és aquesta socialització física dels nens i les nenes i que no sigui una interactuació només amb una pantalla i en línia, no? Potenciar aquests espais de joc digital, perquè al final la societat avança i no, si vivim d'esquenes a la digitalització, crec que tampoc ens en sortirem, no? Però fomentar espais físics de joc digital, creieu que també pot ajudar i pot ser beneficiós? Que és diferent a fer-ho sol?
2: Bé, jo crec que sí, que evidentment tot el que es faci en comunitat jo penso que està bé. I per tant, bueno, avui en dia que tothom estem una mica més tancats a casa, que no sortim tant, que no socialitzem massa, i per tant les entitats és el que estem fent, intentar socialitzar molt més a la societat perquè d'alguna manera hi hagi una interrelació molt més dinàmica. Estem en una societat bastant tancada. Gràcies al mòbil, als vídeos, és una manera diferent de treballar, a la qual doncs, no crea aquesta sociabilització. Jo me'n recordo que quan jo treballava, ara ja fa 7 o 8 anys que estic jubilat, però vull dir, però quan jo treballava, vull dir, esclar, quan anava jo a vendre o quan anava a dir a parlar amb algun client, tenia que fer 3 o 4 viatges amb la moto per anar a veure el client i parlar-ne, i d'allà sortia doncs, la comanda, o sortia un esmorzar, o sortia a parlar d'una cosa. Ara no, ara la gent està, la meva empresa, diríem que estan tots els executius allà amb l'ordinador, i no surten d'allà, inclús treballen des de casa. Vull dir, no veuen físicament a la persona que d'alguna manera li està demanant. O sigui, tot això s'està perdent, i hem de buscar noves fórmules de sociabilització. No, quines? No ho sé, però vull dir, però potser...
1: Noves o antigues, no sé si ho fan ara els nanos. Vull pensar que sí, igual
2: no,
1: que...
2: Escoles,
1: igual
2: que... Sí, l'escola juguen al jardí i coses d'aquestes.
1: Però, sí, però mira, nosaltres quedàvem per anar a casa l'Àlvar a escoltar l'últim disc de Led Zeppelin, perquè se l'havia comprat i els altres no el teníem. I anàvem tots a casa l'Àlvar a escoltar-lo. Doncs bé, amb els videojocs entenc que... No sé si fan el mateix, però penso que...
2: Sí.
0: A la meva època sí, no sé ara, com que també hi ha més... més jocs que pots jugar a través del Discord en línia, o sigui, et connectes i parles amb l'altra gent, no ho sé, però quan jo era més jove... Sí que anàvem a casa, sí. No, de qui tenia doncs, la consola amb el joc de moda, per dir-ho d'alguna manera, i feies una col·lectiva allà, i per torns, i compartir, i a veure qui, si eren competitius, qui guanyava es quedava i l'altre entrava, però també era una altra manera de,
1: doncs
0: de jugar, com si qui juga al parxís.
2: Fue mejor, ¿eh?
1: No.
2: Jo penso que cada temps té les seves pròpies dinàmiques i jo penso que és un moment molt interessant, precisament per això, perquè ens tanquem individualment i hem de ser conscients tots plegats de que hem de sortir més potser al carrer, hem de relacionar-nos més personalment, totes aquestes coses a mi em dona la sensació que que s'estan perdent i hem d'intentar recuperar, encara que no sigui la totalitat o la mateixa manera que ho fèiem nosaltres, però sí que d'alguna manera jo penso que és necessari, perquè si no ens quedarem...
1: Fins i tot els amics de xarxes
2: sí.
1: Arriba un punt en què vols desvirtualitzar.
2: Sí.
3: Exacte, sí, sí. Sí, jo estic d'acord amb el que dieu de la individualitat, d'individualisme de la societat, està clar. El que passa que també, per exemple, els videojocs mateix també generen oportunitats de crear comunitats. Jo, per exemple, vaig estar uns mesos a Argentina fent un Erasmus i per un treball d'allà vaig acabar entrevistant a unes noies que tenien una comunitat que es diu Women in Games Argentina i que a més, bueno, estan també buscant ampliar en altres països, però que era superinteressant perquè em deien, diu, literalment això va començar perquè en convencions de videojocs ens trobàvem les noies al lavabo de dones i de cop és com que descobríem que hi havia altres dones jugant a videojocs, perquè clar, videojoc tu pots posar-te un nickname, un nom d'usuari que en sigui anònim o que no es pugui saber el teu gènere, no? I que, a més, les dones tendeixen a fer-ho bastant perquè, això també s'ha de dir, que hi ha un ambient en els jocs aquests multijugador potser més populars que pot ser molt masclista, molt també homòfob, molt racista, i que, a més, en les dones, que és potser més identificable perquè quan tens el micro poden sentir si ets una dona, i llavors hi ha dones que juguen amb el micro apagat o que es canvien, bueno, que es dissimulen d'algunes maneres, i, de fet, elles mateixes van fer una campanya en què posaven els millors jugadors de jocs concrets d'Argentina o del món a jugar a un joc i els hi posaven distorsionada de veu perquè semblessin dones i llavors es trobaven de cop que els deixaven de banda, que no podien jugar en un equip, que, o sigui, se'n trobaven totes les discriminacions i l'experimentaven en primera persona i era evident que sabien jugar molt bé, no? Llavors hi ha una mica doncs, tota aquesta dinàmica que també és una mica el que deia que pot acabar expulsant ja d'entrada que les noies joves pues, potser ja no s'hi posin. I també llavors quan parlàvem amb aquesta noia em deia, ostres, doncs potser hi ha noies, també és veritat, que no acaben jugant aquests jocs multijugador, que acaben jugant doncs, jocs més offline o altres tipus de jocs que també són videojocs, però que potser precisament també no estan, per la indústria i el màrqueting, no estan posats en un lloc com tan destacat, no? No es volen vendre tant, com per dir alguna cosa del GTA o el Call of Duty, tots aquests que en sonen molt, i bueno, potser hi ha un altre tipus de jocs que també són molt populars, però que senzillament no se'n parla tant. No
2: sé. Una vegada el Francesc Garriga, el poeta Francesc Garriga, dies per Sant Jordi, em deia, no s'ha de llegir tant, eh? S'ha de llegir 4 o 5 llibres màxim a l'any, eh? El problema d'avui en dia és que hi ha molts llibres...
5: Mira, això m'ho deia per Sant Jordi de Maria Jaume.
2: I que no se sap llegir bé, i no que sap llegir bé. Per tant, la pedagogia també, de saber llegir. Això passa amb els videojocs. Jo penso que s'ha de fer pedagogia per saber quins són els que teòricament són interessants i no són. Perquè hi ha una massificació tan brutal que algunes vegades dius, hòstia, això, aquest llibre, no porta res. La meitat dels llibres diuen pràcticament el mateix. La meitat dels llibres diuen, no sé si t'ha d'acord, Josep.
4: Sí, sí.
2: I per tant s'ha d'intentar escollir molt bé el llibre, saber exactament. I això, aquesta pedagogia, falta potser, no?
5: Potser precisament la xerrada aquesta que hi haurà en aquesta jornada, no?, destinada així a les famílies en global per entendre el joc, per posar unes normes, uns límits, per saber què és massa i què és adequat.
2: Sí, però la notícia del Sant Jordi era 2 milions de llibres venuts i 22 milions de recaptats. Saps què vull dir?
4: I el rànquing.
2: I el rànquing. Sí. Vull dir que...
4: Que torna a demostrar que tampoc en saben gaire de llegir.
2: Per això, que demostra que no saben... No, arriba un moment que dius, fem una mica de crítica també a les coses massificades que d'alguna manera ens donen la sensació de que quan més millor. I dic, bueno, potser estaria bé, no tant, però llavors la indústria corresponent es queixaria, perquè evidentment no fa... Però ja... Quantitat d'editorials, quantitat de... Que està bé, sí, que està molt bé, però que moltes vegades ens falta, tots plegats, una mica més de pedagogia, de saber llegir bé, per això fem les presentacions de llibres i coses d'aquestes, perquè d'alguna manera la gent sàpiga...
5: També hi ha gustos per tots i moments per tots,
2: sí,
5: no?
2: Sí, no, això segur, evidentment no tot ha de ser tan correcte i que sigui, anem a dir, doncs... tot de, en fi, que tingui una lectura doncs interessant, evidentment ha d'haver-hi coses també que puguin ser una mica més frívoles, però dona la sensació de que estem en una societat que d'alguna manera estem vinculant a l'èxit de les coses, a la massificació, al capitalisme, la quantitat de 22 milions d'euros, 2 milions de...
4: Home, no cal llegir Nietzsche cada dia, però llegeix-lo de tant en tant.
2: No, i tant.
4: Que no et fa mal.
2: No, és evident que no.
5: Quina habilitat teniu per desviar-me els temes.
3: Fixeu. Hem acabat parlant de Nietzsche.
2: Sí. A mi ja m'ho diuen, però vull dir, però és que jo penso que la transversalitat d'alguna manera, que també...
4: Som dispersos.
5: Tot es toca. Sí. Us trobarem diumenge o no a la conferència i aquesta jornada de videojocs?
2: Jo, si puc, sí. Ara m'ho estic... Quan ho he llegit i així, diguem si podia passar a... I tant. Sí, perquè penso que m'interessarà veure, aviam, que, almenys per educar-me a mi, també per conèixer el tema, perquè ja dic, sóc un neòfit en aquest aspecte.
4: Acceptem el repte, va.
5: Accepteu el repte. Doncs bé, potser a la propera tertúlia ens digueu a quins videojocs us heu aficionat i si ho feu sols en companyia i si ho feu en català o amb altres idiomes.
2: Sí, no, obre la ment, també, els videojocs, els reflexes.
5: I habilitats,
2: I les habilitats, anem a dir, per estar amb l'ordinador.
4: Escolta, hi ha en català, això és...
2: Això sí.
4: Tanca-ho aquí, perquè és que és el punt...
3: I de codi obert, també.
2: Ja hem parat,
5: ja no. Ja hem arribat,
2: De l'1 dels 18 anys i 16 anys...
5: No hi arribem. Vinga, vine dimarts que ve, que l'aprofitaré.
2: Jo que estava en desacord.
5: En parlarem perquè portarà cua, eh? Segur, comencen els tràmits...
4: T'has salvat.
2: Primer educa.
5: La ministra...
2: Primer educa, després vota.
5: Per context amb l'audiència, que jo els havia passat els temes a l'Àlvar, la Laia i el Josep, i a part del tema dels videojocs els hi proposava parlar de la nova llei que pretén rebaixar l'edat de votació als 16 anys, i una de les preguntes era una primera...
2: Sí o no.
5: En parlarem, perquè segur que portarà cua i generarà debat, n'estic convençuda. Àlvar, Laia, Josep, molt bon cap de setmana.
2: Gràcies, igualment, gràcies.
3: Gràcies.

0: al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
1: Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
0: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
2: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
0: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
4: Club Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
7: Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
6: I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
7: Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
0: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
5: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
0: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
8: Busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians? Mecànic Pizza és el teu lloc.
9: La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
8: Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
9: Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
8: Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
1: Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
10: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
11: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.

0: Aquest any és un any molt especial pels Diables de Sant Cugat. D'una banda, celebren el seu 35è aniversari i de l'altra, arriben a la 10a edició de l'Encabronada, que comença aquest vespre i que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Per conèixer tots els detalls, tenim amb nosaltres la Júlia Molina, membre dels Diables i la creadora de la Comissió de Gènere de l'entitat, i el Lluís Martínez, un dels fundadors dels Diables, un dels veterans que ja hi eren aquests 35 anys enrere, eh? El 90, que faig de memòria, però sí, no? El 90. Escolta, comencem pel més bàsic, que jo crec que no hi ha cap despistat ni despistada, però si algú acaba d'arribar a la ciutat, no la coneix, és el primer finals d'abril, de principis de maig, que trepitja Sant Cugat, què és l'Encabronada dels Diables? En què consisteix? Què s'hi trobaran?
1: Aviam, l'Encabronada va ser una idea d'una persona que ens estimem molt, que ja no la tenim a la colla, en Roger Ricard. Va ser una de les seves anades d'olla, per dir-ho d'alguna forma, però, bueno, com sempre, ens va engrescar a tots. I en realitat ja havíem parlat moltes vegades de fer... O sigui, els Diables només participaven per festa major. I llavors, teníem ganes de poder tenir allò, un cap de setmana de Diables.
0: Com la vostra diada, per entendre'ns, no?
1: Exacte, que fos la diada, doncs, igual que hi ha la diada castellera, la diada de bastons, tothom, doncs també tenir la diada de Diables.
0: I vau anar per llarg, eh?
1: I aquí va néixer l'Encabronada. Va coincidir també després que ja teníem la Bèstia de Foc.
2: Clar, venia de la Festa del Foc, nosaltres vam començar a fer com la Festa del Foc, i llavors, quan va sorgir la idea de tenir com una bèstia i de donar-li com alguna peça més a la colla, va sorgir com aquesta Encabronada en si, que és la Festa del Boc, de que celebrem que després de la llegenda hem recuperat el boc, ha sortit de l'infern, i per tant és com el cap de setmana del boc, el cap de setmana de Diables, que abans era l'antiga Festa del Foc.
0: Pels que no hi hagin anat mai, 3 dies de festa intensa, i suposo que ja teniu les piles carregades perquè us espera, sí, us espera feina. Què veuran? Molt foc, evidentment.
2: Molt foc, molts tabals i moltes activitats relacionades amb tot el que fem Diables en general. Vull dir, molt foc, avui tenim correfoc infantil i malabars. Demà tenim la planta de bèsties, el cercle de bèsties i el percofoc, que el percofoc és una mostra de tabals relacionats amb el món del foc, on actuen els nostres tabalers, i a la nit el bany de foc, que és el gran espectacle que tenim nosaltres amb tot el foc.
0: Enguany serà la 10a edició, la primera dècada de l'Encabronada, i a més és un any molt especial pels Diables, ho dèiem al principi, ja que feu 35 anys. Com encareu aquesta doble celebració tan rodona?
1: Bé, l'Encabronada amb moltíssimes ganes, amb moltes activitats, i no només de foc, sinó que a més, aquest any també hem convidat a l'Esbar, a l'Esbar de Sant Cugat, com a colla convidada. Ells participaran també amb una part de l'espectacle amb els Diables.
0: També estan d'aniversari, el
1: Ells sí. també estan d'aniversari. Bé, una forma també d'integrar, vull dir, allò que va començar com Profeslo i la coordinadora i tot això.
0: El carnaval, eh?
1: Exacte, va començar fa molts, molts anys. Bueno, ha anat tenint, s'ha anat com densificant, i realment ara hem arribat a un punt en què col·laborem molt totes les entitats.
0: Aquestes sinergies que, no, que generen entre la cultura popular de...
2: Sí, fa un parell d'anys vam decidir que... Bueno, abans cada any venien els geganters i llavors intentàvem fer coses com amb totes les entitats durant l'Encabronada, i fa un parell d'anys vam decidir que cada any escolliríem alguna entitat, bé per si celebraven alguna cosa en concret o perquè anàvem rotant. Llavors vam aprofitar que aquest any l'Esbar feia 50 anys per convidar-los per fer sinergia. Llavors, com bé ha dit el Lluís, avui fan activitat ells. Diumenge faran una taula rodona sobre cultura, folk i així. I nosaltres, com a Encabronada dels 10 anys, el que hem fet és fer el de sempre, estar allà i celebrar-ho com nosaltres sabem que és fent foc.
0: El tret de sortida serà aquest vespre, a partir de 9:15, al camí del pont de Can Bernet, amb un concert, el Despertar del Boc i el correfoc infantil que ara ens explicaves. Per què està pensada aquesta primera jornada de l'Encabronada?
2: Avui és més... O sigui, el tret de sortida com de foc, sí que és veritat que el donem a les 8:30 anant a invocar el boc i tot, però sí que és veritat que comencem a les 6:30 amb una activitat pels més petits, que és que es puguin fer una massa així com de manualitat i puguin tenir com una estructura de massa per anar a buscar el boc. Jo crec que avui sempre ho enfoquem als més petits.
0: És una bona manera, no? També sí. Per entrar en contacte, si no ho hem fet encara,
2: exacte,
0: amb els viables.
2: Exacte, és el correfoc infantil, el correfoc jove, que és menys potent que el correfoc adult que tenim, per exemple, en una festa major o que demà al bany de foc. Els més petits són qui van a buscar el boc, són qui l'acompanyen fins a la plaça on es passarà tot el cap de setmana. I jo crec que avui és un dia com molt familiar.
0: És el protagonisme, no?, també dels més menuts d'aquesta festa que s'allarga durant tota la setmana.
1: Una mica és això, vull dir, que puguin venir la

0: Ja se suposa que va parlar amb les bruixes, que la van portar a l'infern i tot, i després el pont de Can Vernet, que és el pont que es va construir perquè el poble tornés a tenir aigua. Vull dir que és tot com molt simbòlic i perquè els infants coneguin la llegenda.
1: És la millor
0: manera. D'una forma
1: manera
0: més amigable que no el bany de foc, que també expliquem.
1: Que potser fa cert vertigen si és la primera vegada i ets petit, eh? De fet, al despertar del Boc ara comentàvem com el correfoc i el bany de foc a la plaça d'Octubre i dissabte són algun dels clàssics de l'encabronada que no hi poden faltar mai. Quines són les activitats que diríeu que són les més multitudinàries d'aquests tres dies i que la gent espera amb més ganes?
0: Jo crec que són la baixada i la invocació allà. Els últims anys ha estat molt amunt l'espectacle de malabars, mm-hmm, perquè tenim un creixement molt fort al grup de malabars i tenim un grup de malabars molt, molt xulo. I molt potent, que està fent uns espectacles, mm-hmm, molt xulos i molt potents. I jo crec que la plaça s'omple molt per veure aquest espectacle, perquè al final és algo molt visual i que la gent flipa, perquè al final són malabars amb foc, uh-huh, i de dissabte el percufoc i el bany de foc són com, uh-huh, jo diria.
1: Sí, Lluís, coincideixes?
2: Sí, totalment, totalment, totalment. Sí, sí, amb els malabars, a més, és una passada. Ara hi ha moltíssima gent de la colla que fa malabars, i els malabars amb foc a la nit, a més, són molt espectaculars. I hi ha qualsevol història, qualsevol aparell que faci llum, que faci una mica de foc i tal, allà és.
0: I més ara que hem introduït els joves també en aquest espectacle de malabars, que també són un grup superpotent. Tenim els malabars joves i els que veure al final infants que són adolescents, mm-hmm, però també fa com respecte a veure'ls allà fent malabars amb foc, i jo crec que impressiona molt.
1: L'any passat el pressupost es va veure reduït en un 50% en un context de dèficit econòmic de l'Ajuntament. Enguany, quina és la situació?
2: Ai. Suposo que, com totes les entitats, sobrevivim com podem. Intentem mantenir tot allò que podem. De tant en tant, sí que com a entitat, uh-huh, hi ha hagut algun bolo, per dir-ho d'alguna forma, i evidentment aquests cèntims van a petar a la colla, al fons, perquè sabem que després la subvenció es retalla.
0: Bueno, també és veritat que aquest any, com que celebràvem 10 anys, i és un número rodó, que és allò que l'Ajuntament va dir que
1: tindria en compte,
0: hem aconseguit com rascar per aquí, a més, com que ho estem lluitant perquè sigui festa del poble, també l'Ajuntament aporta gran part del pressupost d'encabronada, perquè al final estem aconseguint que sigui un acte de ciutat que organitzem conjuntament. Al final hem estat els últims 6 mesos organitzant-me amb l'Ajuntament i comptant molt amb el pressupost que ens ha estat ajudant, però sí que és veritat que també molta part del pressupost ve de bolos i de les nostres subvencions.
1: Mm-hmm. Us agradaria fer més bolos?
2: Sí, si es pot, sí.
0: Sí. Tot el que sigui agafar una massa i cremar...
1: No?
2: Sí, i més a més ara, en aquests moments, vull dir que jo crec que l'entitat, ara som molta gent.
0: En segons les dades, som 400. Actiu, uns 250. Sí.
2: Clar, això vol dir que si surt un bolo, pues sempre hi pot anar gent. Mm-hmm. Millor no anirà tota la colla, evidentment, però sí que algú...
1: Teniu bona massa.
2: Algú hi podrà anar.
1: Mm-hmm. La majoria de les activitats que feu, evidentment, tenen a veure amb el foc, per això sou els diables. Mm-hmm. Què necessita saber la ciutadania en aquest sentit? Quines recomanacions feu per participar en totes les activitats i que sigui d'una manera segura?
0: Bueno,
1: els habituals ja ho saben,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, tenen les recomanacions, sobretot les recomanacions les tenen al programa, per tant, sempre que les vulguin buscar estan allà.
1: Es poden consultar.
0: Igualment, sempre diem roba de cotó, que no es cremi, no podem entrar vidre als correfocs, no tirem aigua als diables, barret de palla o cobrir el cabell, cobrir-nos els ulls, però que no siguin amb ulleres de vidre, sinó ulleres de protecció.
1: Com les que porteu els diables, per entendre'ns, eh? Aquestes de treballar l'obra.
0: Mm-hmm. Màniga llarga, texans, sabates que no siguin de poliestirè, no es diu poliestirè.
2: Bueno, de fibra sintètica.
0: Sí, de fibra sintètica. De
1: poc inflamable, vaja.
0: Exacte.
1: Tot poc inflamable,
0: sí.
1: Cos cobert.
2: I també una de les coses que li demanem a la gent és que intentin no interferir.
0: Que tinguin respecte.
2: I respecte, vull dir, els diables passen. Es pot muntar un no passaran amb un correfoc, evidentment. I, uh-huh, i és el joc, d'això és. Però bueno, pues,

0: Molt del no passaran i al cap d'un minut doncs ja està, s'aixeca el no passaran i es passa. I es torna a muntar un altre una mica més enllà. Vull dir, no hi ha problema. De la mateixa forma que tampoc no agafaran els diables. Deixem-s'hi de casa, ens posem al seu costat i el diable ja ens passarà el braç per sobre l'espatlla i ens portarà a ballar i a saltar i el que sigui. Però que no sigui la gent, el públic, qui ho faci, perquè si no llavors t'estiven de la capa, pots caure, si caus vol dir que la massa encesa ja no està en l'aire, sinó que està a l'alçada, potser, de les cares, i això ja és perill, ja pot ser perillós.
1: Tinguem molt en compte que som el públic, eh? No, bàsicament, ens conviden i ens ve de gust, participem-hi, però mentrestant això, no prenguem el protagonisme quan no ens toca.
2: Això
1: del
2: diable és molt important, sobretot demà amb el bany de foc, que al final hem de tenir en compte que, tot i que és un espectacle de foc i que la gent s'hi pot posar sota, estem fent una representació i, per tant, els diables que estan allà quiets amb l'estructura perquè la gent pugui ballar sota el foc, és molt important respectar-los perquè no caiguin. Són estructures que no són carretilles normals, que no són les masses que portem als correfocs i que s'ha de vigilar perquè, al final, estem jugant amb foc. I hem de deixar passar, hem de poder completar les escenes perquè l'espectacle llueixi i perquè tothom el gaudeixi.
1: La gent en general entenc que respecta bastant, no?
0: Sí, però tampoc està de més anar-ho recordant.
1: I tant. Mira, parlant de seguretat, en un altre aspecte, des de l'any passat a l'encabronada que compta amb el punt Lila, del qual Júlia Tonet és la responsable, a més ja ho dèiem, que de fet és la creadora de la Comissió de Gènere dels Diables. Què et va animar o què us va animar a crear aquesta comissió i quines són les principals línies de treball, no? I per què és necessari també tenir aquesta perspectiva de gènere?
2: Crec que vivim en una societat on tenir una comissió de gènere dins d'una entitat de cultura popular és necessari. Al final som referents de cultura, treballem amb infants i fem... A mi em va venir sobretot perquè fem una festa molt gran, que és l'encabronada. Al final hem d'assegurar-nos que siguin espais segurs i lliures de violències masclistes i sexuals i LGTBI-fòbiques. I d'aquí va néixer la iniciativa de tenir un espai segur dins d'Encabronada i de voler-lo fer dins d'Encabronada, doncs vam crear una comissió dins de la colla, vam aprovar el protocol farà 3 mesos i llavors l'Encabronada compta amb Punt Lila, compta amb espais segurs i jo crec que com a referents de cultura crec que hem de lluitar per tenir una via més feminista i, per tant, per aquí anàvem.
1: Quanta gent participa de l'encabronada? No sé si teniu xifres, tot i que és complicat, tenir...
2: Mira,
1: quanta gent calculeu que durant els 3 dies participa
2: a la festa? A part de comissió de gènere, jo també porto el vestuari. Per tant, avui tenim el 100% del vestuari ocupat.
1: Uau. I jo algú s'ha quedat sense poder...
2: De la gent que s'ha apuntat, no.
1: No, vale. Si no, és per haver anat tard, eh?
2: De la gent que s'ha apuntat, no. I jo crec que tenim uns 150 trajes o així. Per tant, avui estaven tots ocupats. Més tots els voluntaris, jo crec que movem unes 200 persones de la colla durant el cap de setmana.
1: Aviat és dit, eh? Sí. Parlem, ens queden 3 minuts per acabar. Parlem una mica de la salut de la colla. Ens dèieu que sou uns 400 diables. Avui 150 vestits ocupats més els voluntaris. Com ha evolucionat l'entitat en aquests 35 anys d'història?
0: Uf!
1: I eres al principi, Lluís.
0: És una borrada. Vull dir, la primera colla érem 15 persones i vam fer 15 vestits que ens els vam pintar nosaltres, que els banyàvem amb àcid bòric,
2: vestits que avui es veuran doncs imagina't,
0: de 15 a 400 i ha sigut una evolució brutal. Sí que és cert que potser algun any ha hagut una mica de baixada o de, més que de baixada, de fluixar el ritme de creixement, però que després continua creixent. Tenim llista d'espera de diablons...
2: Exacte, anava a dir, és Vox Populi que tenim... No, de llista d'espera de totes les seccions.
0: De diablons, de diables adults...
2: De totes les seccions tenim llista d'espera. Nosaltres sí que entenem que som com... És el que et deia, som 400 dins de la base de dades, però fluctuem molt a nivell implicació. Llavors, nosaltres a final d'any valorem quina implicació hi ha hagut, quina activitat hi ha hagut de gent, i llavors valorem si es pot, si podem deixar entrar gent o no.
1: D'acord.
2: Depèn de la gent activa que siguem en aquell moment.
1: Això ja sembla el Barça, eh? Que no tothom...
2: Sí, sí. No tothom s'hi pot... Per això és tan important que la gent... Per això insistim tant en que la gent s'apunti a les actuacions i així, per Clar. Tenir com un recompte de la gent que ve, de la gent que participa i de la gent que està activa.
1: L'any passat fèieu una crida a joves d'entre 13 i 17 anys per incorporar-se als tabalers. Veig que ha funcionat.
2: Ha funcionat.
1: Per tant, no és una necessitat sí, sí, tenim... que calgui repetir si teniu llista d'espera.
2: No, tenim un grupazo, va funcionar la crida, i tenim un grupazo de joves tabalers, els taballoves, perquè al final són Mira. Amb el grup de joves. Tenim un grupazo de tabalers joves, tenim un grupazo de tabals infantils, tenim un grupazo de tabals adults. Vull dir, ara mateix jo crec que la salut bona, de la colla està
0: salut.
2: Molt bé.
0: Ara podem parlar de bona salut.
2: Sí, sí.
1: Doncs escolteu, celebrem aquesta bona salut dels Diables amb aquests més de 400 membres a la base de dades. Celebrem també que ja no calguin fer crides perquè teniu llista d'espera, que la gent prengui paciència, no? Que segur que en algun
2: Exacte.
1: Moment o altre
2: sí, sí.
1: pot entrar i pot participar de les festes dels Diables. Que tingueu molt bona encabronada, molt bon desè aniversari d'encabronada, molts bons 35 anys de Diables, que ja veiem que tenen salut, fer-ne 40, 50 i molts
2: espero.
1: Més. Júlia i Lluís, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
0: A vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. La xarxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa 6 de Sant Cugat es reforça amb la incorporació d'un centre socioeducatiu a Vullpelleres que també dona servei a Can Mates i Mirasol. Això ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi, en una entrevista a Cugat Mèdia. Tot plegat va de la mà de l'aprovació inicial al ple d'abril per l'establiment del Servei Públic Municipal del CIS, que reforça l'atenció a persones d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Escoltem Gemma Aristoi.
2: El govern de Vullpelleres ens el plantejàvem per les necessitats que detectem actualment tant a Vullpelleres com a Mirasol com a Can Mates. No? Són diversos barris que no tenen un servei de proximitat amb aquesta finalitat d'atendre els infants i adolescents, i amb la planificació i veient el creixement que ha tingut aquests barris, no? En els darrers anys ens veiem necessari incorporar un servei.
1: Això és el que deia Gemma Aristoi. També tenim més informacions. Anem a parlar de la reivindicació veïnal perquè el veïnat de Valldorès tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació i que està a pocs mesos de quedar satisfet. Així ho ha explicat el president de l'MMA de Valldorès, Juanjo Cortés, en una entrevista a Cugat Mèdia. Diu que l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió.
3: Som la primera estació, som a 1, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anual amb 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
1: Més notícies. En aquest cas anem a parlar de la bombera santcugatenca. Mireia Quirós, de 37 anys, suma dos triomfs consecutius a la vertical de Montserrat 2024-2025 i ostenta el rècord de la prova femenina amb un temps de 24 minuts i 32 segons, pujant 2.180 esglaons pels rails del funicular de Montserrat. Quirós fa un any que exerceix la professió i admet que si s'hagués assabentat abans que podia ser bombera, ja faria molt de temps que treballaria ajudant a la gent, canviant el prototip de l'home fort amb qui associen l'ofici. Escoltem Mireia Quirós.
4: Sapigué que podia ser bombera. Si jo hagués sapigut molt abans que bombers no és el típic prototip d'home fort, segurament hagués canviat la meva vida molt abans de quan ho vaig canviar.
1: Doncs això és el que deia Mireia Quirós. I en clau esportiva també us hem de parlar del rugby Sant Cugat femení, del primer equip que ha finalitzat subcampió de la primera fase de la Copa de la Reina Rugby a 7 i tindrà encara dues fases més, la segona i la tercera, per intentar revalidar el títol de campiones d'aquesta competició. Fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris.
0: Informació de referència a Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
6: Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.

0: I un divendres més ens acompanya els Mossos d'Esquadra de Sant Cugat en aquesta ocasió per abordar els robatoris a domicilis. Amb l'arribada del bon temps i l'estiu a tocar, augmenta la preocupació entre els veïns sobre la seguretat dels seus domicilis. Per entendre millor com actuen els lladres, quines són les situacions de més risc i, sobretot, com podem prevenir aquests robatoris, ens acompanyen l'Anna Massa, que és agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat. Molt bon dia, Anna. I el Paco Bustos, agent també de l'Oficina de Relacions de la Comunitat de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat. Paco, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Sabem que la seguretat en general i els robatoris a domicilis en particular són temes controvertits que poden generar alarma social si no es tracten de la manera correcta. Amb les dades sobre la taula, quina és la situació actual dels robatoris a domicili a Sant Cugat? Hi ha hagut un augment o un descens respecte d'altres anys?
1: Doncs s'ha produït una disminució d'aquest tipus de delictiu. Han anat millorant les dades, s'han reduït i bueno, això, hem de pensar que també ha sigut gràcies a la tasca realitzada per la comissaria de Mossos i també per la policia local, a la col·laboració de la coordinació de totes les policies i també a la col·laboració dels ciutadans que s'han anat informant, dient i avisant, fent prevenció, i la veritat que hem fet moltes detencions en aquests anys i això ha fet que disminuï bastant aquest tipus de delictius.
0: I quins són els barris on es concentren més incidències d'aquest tipus?
2: Bé, a veure, no podríem determinar exactament una zona concreta del municipi de Sant Cugat on es donen robatoris amb força, sinó que va per èpoques i una mica, no? Aleshores, què és el que passa habitualment? Els lladres incideixen en una zona, potser, nosaltres ho detectem de seguida, immediatament doncs, destinem recursos de seguretat ciutadana per revertir la situació. És en aquest punt, potser, que quan els lladres veuen que estem incidint en aquella zona on estan actuant, doncs que frenen, però què passa? Que el problema potser es trasllada en un altre barri. Aleshores, és una mica el joc aquest que nosaltres diem del gat i el ratolí, no?
0: Sí, sí, efectivament. I hi ha dies o hores en les quals es cometen més sovint aquests robatoris?
1: Doncs sí, normalment els caps de setmana es produeixen més perquè la gent no hi és a casa, marxen i els altres ho saben. Per la nit, quan no n'hi ha les persones que han sortit fora, saben de que la visualització per part de la policia dels lladres que han entrat és inferior, i llavors poden amagar millor, llavors entren per les hores són les nocturnes i els caps de setmana. Però és cert que tenim incidències també entre setmana, pel matí, han entrat a una vivenda, perquè saben que han marxat a treballar, no hi ha ningú, i també han entrat a la qual cosa. Encara que és superior el nombre de fets delictius els caps de setmana i per la nit, també n'hi ha entre setmana pel matí. Llavors, els nostres efectius, els controls, i ho fem tots els dies, a totes hores.
0: Ara explicava el Paco que la tendència és aprofitar l'absència dels propietaris a casa, però també es produeixen quan hi ha gent als domicilis?
1: És molt escàs. Hi ha algun cas que han entrat i estaven els propietaris estaven dintre de casa, i quan els lladres detecten que hi ha ciutadans dintre, marxen ràpidament perquè no es dona el cas, que hi ha hagut algun cas, però són molt pocs casos i es poden comptar el que interactuen els lladres amb els propietaris, que puguin amenaçar o puguin fer alguna cosa. Normalment marxen corrent perquè els saben molt els seus límits que poden fer, saben de que davant d'un delicte de tentativa de robatori, perquè s'enxampen i han de sortir corrents, no li cauen quasi bé res de presó. En canvi, si s'enfronten amb un ciutadà, ja no només és la tentativa, el robatori que fan, sinó també és l'agressió o el que faci, el segrest o el que intenten fer amb el ciutadà. Llavors, com ho saben, no ho fan. No es produeixen els robatoris que estàs dormint i t'emmordassen i te lliguen. No, tot això no es produeixen.
0: Hem parlat de moments, és a dir, quan la gent se'n va a treballar, els caps de setmana i períodes més llargs, com serien les vacances, no?
2: Sí, evidentment, en períodes vacacionals doncs, és quan els lladres doncs, aprofiten més la situació perquè saben que ja és estadística, hi ha més habitatges buits durant molts més dies seguits, tenen molt més temps per actuar. Nosaltres també això ho tenim present i és aquí també quan intensifiquen el patrullatge que nosaltres anomenem preventiu. Preventiu per de prevenció. Sabem que ja augmenta la probabilitat de que es produeixi més robatoris i és aquí quan les patrulles de seguretat ciutadana doncs, estan més al cas, fan més patrullatge de prevenció al carrer i estan més a l'aguait de detectar doncs, possibles persones sospitoses, no?, que puguin cometre aquest tipus de delictes. Tot i així és el que comentava abans Paco. A nosaltres ens ajuda molt la col·laboració ciutadana. Qualsevol persona que vegi algú sospitós que truqui i avisi, que no es preocupi, que és la nostra feina, que ens truqui i ens digui hi ha una persona que no fa gaire bona pinta, no sé què ben bé que està fent en aquest carrer i està mirant cases. Doncs que truqui i ens avisi i que nosaltres anirem i identificarem aquella persona. I així és la forma que nosaltres podem fer aquesta tasca preventiva durant les èpoques, sobretot, en què de vacances, en què hi ha més habitatges buits durant molt més dies seguits. Mm-hmm.
0: Fem un cop d'ull ara als lladres. Hi ha un perfil habitual de les bandes o dels lladres que actuen a Sant Cugat?
1: No hi ha un perfil concret. A vegades el sentiment del ciutadà pot pensar, ostres, són gent de fora, pues, els lladres són de fora, són d'aquí, són de tot arreu, i ja va variant, perquè a més es va movent. O sigui, no són els mateixos sempre, perquè si no seria fàcil, estem detinguts, pues, ja està, ja s'ha acabat el robatori, sinó gent detingut en canvi, i es van produint visites d'altres persones que venen a robar i a delinquir. No hi ha un perfil concret que diguin, perquè a vegades que pensem, no? O poden ser, i m'invento, els sud-americans, poden ser del Magreb, poden ser de tot arreu. O sigui, els dolents hi ha a tot arreu.
0: I quin és el mètode més comú per accedir als habitatges?
1: Podríem parlar de lo més fàcil, com a un ciutadà, quan pensa, si jo em deixo les claus tot dintre, jo he d'entrar a casa meva, però no entraria. Pues el lladre fa el mateix. Però no és més fàcil entrar a una casa. I que faci el menys soroll possible. Pues en una vivenda, el primer és el pany de la porta. Si poden forçar un pany de la porta que sigui no estigui antivampi, o sigui, no tingui l'escut massís, etc., és molt fàcil obrir una porta i entrar per la porta, sense trencar més que el pany. Si tenen finestres corredisses, què faran? Obrir per aquí, perquè és molt fàcil, encara que la finestra sigui d'un alumini molt bo, molt gruixut, el vidre molt doble vidre, etc. Després el pany que tanquen és una peça molt petita, i els ho saben que fent una palanca, amb un tornavís o el que sigui, obren d'una forma fàcil, sense ser soroll. Per això nosaltres recomanem sempre posar passadors, etc., per intentar evitar tot això. O sigui, sempre aniran per les zones més febles d'una casa, que són les finestres corredisses o finestres petites que n'hi ha dels banys, etc., i les portes d'entrada.
0: Mm. Volies afegir alguna cosa, Anna?
2: No,
0: és així. Confirmant tot el que...
2: Sí, confirmo el que diu el meu company, el Paco.
0: El Paco. I entenia jo, dic que potser és que hi ha alguna cosa més. Si parlem de la prevenció, quines mesures podem prendre per protegir casa nostra? Fem un recordatori.
2: Doncs, a veure, la primera precaució, evidentment, és, si marxem de casa, deixar-ho tot ben tancat, tots els accessos tancats. Amb això em refereixo no només les finestres, sinó la porta també. Encara que sigui per anar a comprar la barra de pa, que tardo 5 minuts, no tanquem amb un cop de porta, tanquem amb donant doble volta de clau, d'acord? Per què comentem això? Perquè les tècniques d'obrir una porta, com ha comentat Paco, clar, a veure, els lladres, obrir una porta que no està tancada amb doble volta de clau és res, és menys d'un minut t'obren la porta amb una radiografia. Amb una simple radiografia et poden obrir la porta. Aleshores, no oblidem mai doncs, d'aquesta acció tan simple que és tancar la porta amb doble volta de clau. Això primer. Què més? Doncs mesures. A les finestres corredisses són molt fàcils d'obrir. Doncs intentar passar, o sigui, instal·lar uns passadors interiors que bloquegin, no? Que no es pugui obrir, no?, des de fora aquesta porta corredera o aquesta finestra. Tot, són les mesures més bàsiques de protecció dels accessos, d'acord? Reforçar els accessos, que no siguin fàcils de forçar-los, de trencar i de que puguin entrar a través de finestres, sobretot de les plantes baixes, de cases, no?, i de les portes d'accés del pis o l'habitatge. Què més? Instal·lar una alarma. Per què? Perquè en el moment de que el lladre entri dintre del domicili, doncs l'alarma estarà connectada, o bé al mateix propietari, que rebrà un avís i ens podrà avisar directament: ell, m'acaben d'entrar a casa, ara mateix hi ha algú a casa. Aleshores podem enviar ràpidament un patrulla, o hi ha els sistemes d'alarma que estan directament ja connectats a la policia. I aleshores ja aquesta empresa de seguretat ja dona avís a la policia, i aleshores nosaltres ja directament ens adrecem al lloc en el moment en què està passant els fets. D'acord? Què més? Doncs sistemes ja. Si tenim una casa en molta zona exterior i ens preocupa que algú també pugui accedir, doncs, al jardí, i que quedi, doncs, instal·lar càmeres de seguretat. Una càmera de seguretat, també hi ha simples càmeres de seguretat que són molt econòmiques i es poden instal·lar fins i tot en un pis, al rebedor, que enfoqui la porta d'accés principal per si algú accedeix des d'allà. I també rebem la imatge al nostre mòbil personal. Hi ha sistemes molt sofisticats i cars que impliquen pagar un manteniment, i hi ha sistemes, els mateixos sistemes, més econòmics, i que ens rebem nosaltres els propis avisos d'irrupció a través de l'alarma o connexió d'una simple càmera de seguretat, que es poden connectar en el nostre mòbil personal. Són més econòmics i són igual d'eficaços, i ens poden ajudar molt, doncs, a nivell de seguretat, per saber si algú entra en aquell moment en el domicili, i després, si malauradament ens roben, doncs podria portar, doncs, aquella imatge, doncs, amb la denúncia.
0: Abans l'Anna ha comentat d'accedir a una planta baixa, que pot semblar el més fàcil de tot. Però jo m'he trobat en algunes ocasions que precisament comentaven que no són les plantes baixes les més fàcils d'accedir, sinó els àtics. No sé per què.
1: No ho sé, perquè...
0: No, això
1: poden entrar a tot arreu, perquè volen entrar, i a més, els àtics a vegades estan connectats per la terrassa amb una petita tanca i passen d'un pis a un altre, poden també passar això. Però el més fàcil que tenen és les plantes baixes. Per què? Perquè tenen moltes zones d'accés. Poden només, no només per la porta d'entrada, sinó per les finestres. En canvi, els pisos que estan per sobre ja no és per la finestra, ja és més complicat, i el que és o més difícil o impossible, i el que fan és per la porta d'entrada. Només és la porta d'entrada el que poden accedir. Llavors, protegir una porta d'entrada és molt més fàcil que no pas les finestres.
0: Mm-hmm. Quins serien els objectes més buscats pels lladres en aquest tipus de robatoris?
1: L'or. Les joies que són d'or, rellotges d'un cert valor, mòbils, tabletes i coses petites. Normalment van amb motxilles que es porten aquí i se l'emporten. A vegades han entrat a vivendes que tenen una televisió molt gran, molt expulsada, i diuen, molt maca, és nova, no se l'han emportat, hem tingut sort. No, és que els lladres no van a buscar un televisor. No, el que van a buscar són coses que puguin importar i puguin tindre el benefici ràpid. No? L'or, de seguida, tenen benefici.
0: I val la pena instal·lar caixes fortes a casa per guardar precisament aquests objectes?
1: Sí, però no ha de ser caixes fortes de sobretaula, perquè això se les emporten. Agafar una caixa forta se l'emporta. Si tenen una caixa forta empotrada, o sigui, a la paret, això els lladres que normalment actuen no saben obrir caixes fortes. I llavors, a vegades hem trobat cases que l'han donat cops i intentat obrir-la, no poden, i queden allà. O sigui, si és una mesura de seguretat per guardar objectes de valors, sí que ho és. Totes les que estan tancades no la sobren.
0: Abans l'Anna ens comentava que és molt important la col·laboració ciutadana. Si veiem alguna situació, alguna persona sospitosa, doncs el que hauríem de fer seria trucar a la comissaria. Quin protocol activeu els Mossos quan rebeu una trucada per un robatori que sembla que és imminent?
1: Bueno, hi ha dos coses. Una és a través d'una alarma, que inclús veuen imatges que hi ha dintre o no, o que un veí veu una situació és diferent, una situació de que hi ha una persona allà pel voltant, El que fent, quan és un robatori que estan dintre, que estan veient les imatges o veient l'alarma, anem diversos cotxes. Un cotxe es dirigeix directament a on està l'alarma i els altres al voltant, perquè normalment entren, però tenen un vehicle esperant algú al voltant, si van en vehicle, si van en ferrocarrils, doncs, al camí cap a l'estació, doncs seran els cotxes per poder intercedir als lladres, perquè el minut o dos minuts o quatre, el que triguen a anar-hi, pot ser que marxin del lloc de l'incident i que puguin atrapar-lo. Llavors fent com, diguem, visualment un tancament per poder, per això quan diuen, ha vingut només un cotxe, sí, anant un cotxe a on està l'incident i els altres estan al voltant. Si tenen els cotxes de paisà, de gent que no va uniformada i el cotxe no està uniformat, logotipat, també és un dels que hi va per comprovar el voltant de moviment de vehicles que puguin haver-hi. Si és una persona que crea inseguretat, llavors el que possiblement vagin els de paisà per comprovar els seus moviments i vagi un cotxe uniformat per identificar aquesta persona. Moltes vegades és un ciutadà que va a buscar un amic o va a treballar a una casa i clar, el veïnat ha trucat perquè és una persona que no és del barri, que no és coneguda, i diu, ui, aquest qui és? I és un treballador simplement que va a treballar a una casa. Pues anem, l'identifiquem. És depèn de la situació que es trobem.
2: Sí, és important, doncs, si per exemple és el cas que és un veí que ens passa aquesta informació de que ha vist unes persones com saltaven a l'interior d'una casa o entraven a la casa del veí, és molt important que ens donin una bona descripció de com anaven vestides, de si és un home, si és una dona, si és un home i una dona, si és ros, moreno, o sigui, una descripció molt acurada. Per què? Perquè en l'impàs aquest de que rebem l'avís i nosaltres ens adrecem al lloc, pot ser que aquestes persones tinguin temps de fugir, de marxar. I pot ser que en el moment que estiguem a punt d'arribar, fins i tot ens creuem. Però si no tenim aquesta descripció, potser no li donem... No parem atenció, perquè no tenim la descripció. I anem directament anem corrent al lloc dels fets. Però si ja tenim aquesta descripció, mentre ens adrecem al lloc dels fets, també estem a la guait de veure si ens creuem en les persones que ens han dit. I és important aquesta descripció, sigui la descripció física de la persona o que hagin vist que han marxat o que han arribat amb un vehicle concret, marca, model, i si pot ser les plaques, millor.
0: Abans també ha fet referència al Paco a la situació que es crea després, un cop s'atrapen els lladres, perquè les conseqüències legals per aquests delinqüents que es capturen per aquests delictes són molt minces, no?
1: Bueno, nosaltres aquí ja no entrem, perquè això és a nivell judicial. Nosaltres fem la nostra feina, que és posar-los a disposició judicial, i han de ser cert que no és el mateix una tentativa de robatori, o sigui, que no han arribat a fer el robatori, que sí que ho hagi fet. I moltes vegades nosaltres el tenim a la nostra comissaria detinguts i el demà el portem davant de la seva senyoria, i si són ells els que decideixin, perquè no fa el judici en aquest moment, sinó que es pren declaració i decideix si entren a presó directament o no, o deixen en llibertat fins que hagi el judici real que es produeixi, que llavors sí que té la condena que li pertoca. En aquest moment, clar, normalment si és una persona que és reincident i normalment sí que decreten la presó, però si no és reincident la primera vegada, i bon, doncs el millor decreta la llibertat provisional fins que es produeixi el judici.
0: Molt bé, doncs no sé si en el repàs que hem fet ens hem deixat alguna cosa que considereu que és important, Anna?
2: Sí, potser abans que comentàvem el tema de prevenció, potser recordar una mica més les mesures preventives si marxem uns dies fora, d'acord? Uh-huh. Això és algo que la gent potser no té present, i si marxem de vacances o marxem amb una setmana sencera, doncs si evitar que se'ns acumuli les cartes en la bústia, per exemple, doncs contactar amb algun veí, algú de confiança o algun familiar que vagi recollint-nos les cartes de la bústia, perquè clar, si se'ns acumulen les cartes estem donant senyals de que evidentment en aquell domicili no hi ha ningú durant molt de temps. Evidentment, si tenim algun familiar que de tant en tant doncs, també vagi a fer una visita al domicili, pugi, baixi les persianes, que vegi moviment, roba estesa, no sé si és això, és demanar el favor a alguna persona per evitar que aquell domicili estigui tancat, no, inactiu tants dies, que doni una mica de senyals de vida. Posar, per exemple, algú que també és molt senzill, temporitzadors de llum, perquè s'engegui la làmpara d'alguna habitació, del despatx, doncs a la nit, unes hores, Són coses que s'han de tenir presents i que poden prevenir doncs possibles robatoris, perquè donem senyals fictícies, no?, de que hi ha algú, encara que no hi hagi ningú a l'interior.
0: Mm-hmm. Doncs acabem de fer les vacances de Setmana Santa i ja ens preparem per les vacances d'estiu, o sigui que anirà molt bé tenir en compte tots aquests consells. Anna Massa, Paco Bustos, agents de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat, moltíssimes gràcies i fins a la propera.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.

0: L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Si escoltes la ràdio,
3: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
2: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
3: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
2: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
6: Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
7: Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
6: Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
7: Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
6: Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
7: French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
8: Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
9: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
8: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
9: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
8: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
9: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
10: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
11: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.

0: divendres, divendres, quina setmana tan curta, i la que ve encara serà més curta, o sigui que aneu-vos preparant. Però per fi divendres, efectivament. Què significa que sigui divendres? Doncs, entre altres qüestions, que disposarem de dos dies per esplaiar-nos veient sèries, veient pel·lícules, estant a casa, descansant, fent el que ens vingui de gust. I veient futbol, que aquest cap de setmana és molt especial, pel futbol. Però vaja, a banda d'això, anem per les pel·lícules, que no m'enrotllaré més. Dimitar! Dimitar Dreno.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal? Com estàs? Tu no ets futbolero.
1: No, jo no.
0: Tu no.
1: Estic bé. Però només podem fer dissabte. Ja està.
0: Només dissabte? No, home, hem de fer dissabte i diumenge. Hem de fer tot el cap de setmana.
1: No, fem dissabte. Com limpiar...
0: Fer dissabte, és veritat, fer dissabte. Farem una mica, només, que tenim moltes coses a fer. Alba Triador, què tal?
2: Molt bon dia, Carme.
0: Cinema, tenim estrenes?
2: Sí.
0: Com està el cap de setmana?
2: Sí. Repartidet per tots els gustos. Obrim la cartellera del cinema per descobrir què arriba aquest cap de setmana a la sala de Sant Cugat. Tenim tres estrenes. Tenim dues a la sala de Yelmo, que són Until Dawn i El Comptable 2, i una als cinemes de Sant Cugat dient. Així que prepareu les crispetes, si us agraden, les llaminadures, si les preferiu, o res, el que més us agradi, i comencem. Comencem amb una proposta per als amants del cinema de terror. Aquests gairebé sempre tenen alguna,
0: Sí, sí.
2: S'estrena Until Dawn. És una pel·lícula basada en el videojoc del mateix nom, que va triomfar el 2015, ara fa 10 anys. Aquesta nova versió per a gran pantalla, però, no és una simple adaptació, sinó que és una història original que amplia fins i tot l'univers de la saga. Està dirigida pel David F. Sandberg, és conegut per títols com Lights Out o Annabelle Creation, per tant, terror, i està protagonitzada per un repartiment jove, i la veritat és que té bona pinta. Són Lela Rubin, en Michael Cimino, l'Odessa Zion, i en Zi Yong Yu, i en Belmont Cameli, la Maya Mitchell, i el veterà, aquest ja no és tan jove, Peter Stormare. Si us sembla, sentiu una mica com respira aquesta pel·li de terror, i us en faig una petita sinopsi per deixar les coses més clares.
3: Estoy buscando a mi hermana. ¿Le suena de algo, señor?
4: Ha desaparecido.
3: Yo no he dicho eso. ¿Desaparece mucha gente por aquí?
4: Todo recto. Ahí es donde la gente se mete en líos.
3: Parece que lleva años vacía.
5: Tiene toda la pinta.
3: Qué raro. Es la letra de mi hermana. ¡Ay, mierda!
5: Tíos, mirad.
3: ¿Qué le pasó a toda esta
2: gente? Un any després de la desaparició de la seva germana Melanie, ara ho sentia, la Clover i les seves amigues decideixen tornar al lloc dels fets. Però el que comença com un viatge per trobar respostes, en què es convertirà? Doncs en un autèntic malson. Un assassí emmascarat les va matant una per una, allò típic de les pel·lícules, que moltes vegades ja ens imaginem quina serà la primera víctima. Només perquè totes es despertin al principi de la mateixa nit. Atrapades en un bucle temporal, hauran de trobar la manera de trencar el cicle abans que sigui massa tard. De veritat que ni el meu pitjor malson podria ser aquesta pel·lícula de terror. La veritat que no m'hi voldria trobar.
0: Jo ni vaig a buscar crispetes, ja t'ho dic.
2: No, Tu què, Dimitar, què et sembla aquesta? Et crida l'atenció o que la vagin a veure una altra?
1: Ja em fa por.
2: Ja et fa por, no? Jo
0: sí,
2: també.
0: Sí,
2: jo amb el
0: trailer ja en tenim prou.
2: N'he tingut prou i la deixo pels amants de les pel·lícules de terror. Potser el nostre company, el Sergio Morales, que li agraden molt les pel·lis de por. Sí. Potser li recomano un vell a veure si li ve de gust veure... que ens expliqui si val la pena o no val la pena. Vinga, també a les sales de Yelmo arriba una seqüela, podríem dir que molt esperada pels fans dels thrillers d'acció, és a El Comptable 2. Per tant, què vol dir això? Que torna amb Ben Affleck,
0: mira,
2: amb el paper...
0: Potser.
2: Sí, aquesta... Una pel·li tonta de cap de setmana, no?
0: Vinga.
2: Torna a posar-se en el paper del Christian Wolff, el matemàtic amb una ment prodigiosa i un passat una mica fosquet, que treballa per clients. Per dir-ho d'alguna manera... poc convencionals. No és el nostre gestor que ens fa la declaració de la renda. La pel·lícula està dirigida per en Gavin O'Connor, que ja va dirigir la primera entrega del Comptable i ha tornat a reunir part d'aquell repartiment original. Sentim-la.
6: Me pasé años buscándote. No me echas de menos por mí o por lo tuyo.
7: Soy como soy.
8: Bienvenidos al Festival del Amor de Boris.
7: Hola.
9: Adoro a los contables.
7: Qué coincidencia.
9: Me encanta ir de camping.
7: ¿A mí también?
9: Me ha parecido ver una Airstream en una de tus fotos.
7: Sí, sí, es mi casa. Vivo ahí.
9: ¿Oh, permanentemente?
7: Bueno, mientras viva. Al final este cuerpo será un cadáver.
9: ¿Cómo que has aplicado ingeniería inversa a nuestro algoritmo?
7: He asignado valores numéricos a vuestras preguntas incrustando los tokens dentro d'una matriz i...
2: Bé, podria semblar una peli romàntica fins que el comptable surt a lluir i comencen els càlculs. En aquesta nova entrega, en Christian Wolff es veurà embolicat en una trama encara més complexa que el portarà a enfrontar-se amb assassins, misteris del passat i una conspiració que amenaça de destruir-ho tot. Calculadora en mà i pistola a la butxaca, aquest comptable no és precisament dels que fan declaracions de la renda. T'imagines anar a fer allà el gestor? Escolta, fes-me la renda.
0: Depèn de com et surti, trec la pistola,
2: no? Exacte. És que si no l'heu fet, aneu tard, eh? Bueno, no aneu tard, però teniu fins al juny per fer-la.
0: Jo ja la
2: ja tens feina feta. Sí. Molt bé, Carme, dona previsora, val per dos. Que diuen, bé, doncs no tenim el Ben Affleck de comptable ni el seu personatge, el Christian Wolff.
0: Ja ens agradaria.
2: Però, bueno, si us agrada les pel·lícules d'acció, amb un toc d'humor i amb Ben Affleck, no? Doncs és una opció, si no us agrada el terror. De moment tenim aquesta. I anem amb una tercera proposta que és completament diferent. Els cinemes de Sant Cugat arriba dient. És una comèdia musical dirigida per al Joshua Oppenheimer, reconegut pel documental The Act of Killing, i té un repartiment de luxe. Hi ha l'actriuassa Tilda Swinton, el George McKay, el Moises Ingram, el Michael Shannon. La pel·lícula està nominada, de fet, a diversos premis i destaca per la seva originalitat i també per la crítica social que aprofita per fer la cinta. El guió és del mateix Oppenheimer i del Rasmus Heisenberg i té cançons del Joshua Smith i lletres del mateix Oppenheimer, guió, direcció i també lletres de la música. Voleu sentir com sona? Som-hi.
10: Mamà, al principio, ¿alguna vez consideraste invitar a más gente?
11: ¿Y en quién confiar? Teníamos que pensar en ti.
12: The seconds ticking past so fast. Before you notice them, they're gone.
11: Ahí hay alguien.
13: ¿Es por dónde ha entrado?
14: No. Y estamos bajo 800 metros de roca.
15: Vivimos aquí.
16: Deben de ser una familia.
17: ¿Dónde está tu familia?
2: Ja ho podeu una mica intuir, eh? Deien situa en un futur postapocalíptic on una família fa 20 anys que viu en un búnquer dins d'una mina de sal després de la fi del món. El fill, que és la primera veu que sentíem, que mai ha vist el món exterior, viu amb els seus pares en una rutina marcada per la supervivència. L'arribada inesperada d'una noia sacsejarà la seva tranquil·litat i posarà a prova aquests vincles familiars fins ara inalterats per als altres humans. És una història que barreja humor negre, música, ja ho sentíem, eh? Començàvem a sentir aquestes parts més musicals, sí. I també una mica s'aprofita per fer aquesta reflexió sobre la condició humana en una situació desesperada com aquesta. Us agraden els musicals?
0: Depèn. Jo, d'entrada, no és el meu gènere favorit, no? Però en canvi sí que he vist musicals que m'han agradat. Et posaré dos exemples, Chicago i La La Land.
2: Home, La La Land.
0: La La Land és la meva favorita.
2: És meravellosa.
0: I Chicago també em va agradar molt.
2: Doncs mira, si te va agradar La La Land, et recomano The Greatest Showman, que té el mateix segell musical, i en Hugh Grant com a actor principal, que està, com sempre, meravellós, meravellós. Bé, veurem com sona...
0: Aquesta no bé, tenim... és interessant, és curiosa.
2: Sí, a veure, de totes tres, quina us quedaríeu?
0: Jo, aquesta.
2: Sí?
0: Sí.
2: Tu, Dimitar, quina t'agrada més?
1: El comptable.
2: El comptable.
0: Ah, no, jo el comptable, l'únic argument és amb Ben Affleck.
2: T'agrada Ben Affleck?
0: Sí.
2: Bueno. I qui t'agrada més, el Ben o el germà?
0: El germà?
2: Sí, també és actor.
0: No el tinc present.
2: És que ara, si dic el nom, l'inventaré. Crec que és Joe. Però mentre fem les estrenes...
0: No t'ho sabria dir perquè no el tinc present. De moment, Ben Affleck.
2: Vinga, doncs Ben Affleck. I
0: anem, Dimitar, amb les propostes, sèries, pel·lícules, què tens?
2: Casey Affleck, perdoneu.
0: Casey
2: Affleck.
0: Val.
2: El germà.
0: Després buscaré a veure què ha fet aquest noi. Ah, sí, més jovenet.
13: Sí.
0: Va. Bueno, quan sigui més madur i caigui de l'arbre.
1: Què tenim, Dimitri? Tenim estrenes molt curioses. Max estrena aquest diumenge la nova docu-sèrie Los Baldwin, que mostra sense filtres els 8 capítols les pujades i baixades d'una de les famílies més famoses i tristament cèlebres del món, obrint la porta a casa seva i al seu matrimoni. També arriba dilluns de la setmana que ve la nova versió del reality de Discovery Channel, Aventura en Pelotas Latinoamérica, on parelles de desconeguts s'endissen en entorns salvatges durant 21 dies sense roba, menjar ni recursos.
2: Ah. Al Dimitri li va semblar que era brutal aquesta proposta.
0: Jo he vist una promoció, ara no sé, potser estic al·lucinant, però jo he vist una promoció fa res, uns dies, aquesta mateixa setmana o la setmana passada, d'un programa, no sabria dir-te si era la Sexta o quina cadena d'aquestes espanyoles, que anunciaven precisament pues, un reality amb pilotes.
2: És que crec que la versió Yankee ja existeix. Naked Attraction, em sembla que es diu, i que està en Max. Si no ho dic malament de cap, em sona haver-la vista per allà, i potser és el mateix producte en versió
0: aquesta versió
2: llatinoamericana.
0: Està aquí, eh? No sé quan s'ha estrenat, si ja s'ha estrenat, però l'estaven anunciant, i jo crec que sí, fa setmana passada, com a molt. I això ho fan a Max?
1: A Max, sí. Però em sembla molt interessant.
0: Però què et sembla interessant?
1: No. tota la història dels reptes... Sí,
2: sí,
0: és una mica és una mica l'origen de la humanitat, no? Una mica a tornar als principis,
1: sí.
0: a l'origen de tot, quan no anàvem vestits,
1: sí.
0: Quan ens havíem d'espavilar perquè no teníem per
1: la
0: menjar...
1: La pregunta més important és si pots sobreviure. Sí.
0: Pues si sobrevivien els nostres avantpassats, perquè no hem de poder sobreviure nosaltres. Una altra cosa és que haguem d'aprendre a sobreviure.
2: O quines infeccions pots agafar,
0: no?
2: Depèn d'on estiguis. No? Perquè els virus i els bacteris i tot plegat també ha canviat amb els anys.
0: Sí, i ara, com que som més filiprims...
2: I estem una mica... No? Estem més immunitzats, però no ho sé.
0: Sí, però
2: no
0: també som més febles, sí. Alhora, no?
2: Si surt algú fora del nostre...
1: Sí,
2: entorn,
1: sí, del nostre entorn. I tenim dos més estrenes a Netflix. Gareth Evans estrena a Netflix la pel·lícula Estragos, protagonitzada per Tom Hardy. Després que un robatori de drogues tingui conseqüències fatals, un policia lluita contra el submón criminal d'una ciutat corrupta per salvar el fill d'un polític.
2: Tom Hardy està bé. Tu, Carme, tens Netflix.
0: Sí.
2: Crida l'atenció aquesta...
0: Ara he començat a veure una sèrie nova que no em fa gaire el pes.
2: Mira, la pots canviar.
0: Curiositat és que la vaig posar i vaig veure que el primer capítol ja l'havia passat, que m'havia quedat en el segon i no recordava ni quan l'havia començat aquella sèrie, perquè al principi em va semblar una mica fastigosa, no em venia de gust. Però vaja, podem provar més Estragos.
1: L'última sèrie us recomano, perquè a mi m'agraden molt aquestes pel·lícules i sèries biogràfics. Arriba a la plataforma Netflix una sèrie documental sobre el tenista Carlos Alcaraz, que mostra com compagina la pressió d'una carrera meteòrica amb les seves ganes de gaudir la vida com un noi de 20 anys. Carlos Alcaraz, a mi manera, té 3 episodis i s'ha estrenat a la plataforma aquest Sant Jordi fa 2 dies. La plataforma també posa punt final a la història de Joe Goldberg amb l'estrena el 24 d'abril de la 5a i última temporada de You.
2: Jo aquesta sí que la veuré, tot i que ha anat avall, la sèrie, no trobeu? L'heu vist, les altres temporades?
0: Sí, el que passa és que ja em queden molt enrere i necessitaré un temps, si vull veure aquesta última temporada, per refrescar algunes coses.
2: Un vídeo resum de YouTube t'ho soluciona, Carme.
0: Però és... s'enganxa, eh?
2: Quin tio, eh?
0: Quin tio més raro. Sí, sí. I Carlos Alcaraz és un documental, no?, en tres episodis que...
1: Em sembla que serà molt interessant.
0: Està interessant. Mira, precisament el meu fill la va veure i em va comentar ahir que, bueno, que estava bé i que es mostrava precisament com un jove que el que vol és viure... Vol viure la vida. I en la seva situació de tenista professional, clar,
1: però
0: en
1: no
0: la
1: pot.
0: Seva situació... 20
1: anys
0: és,
1: no
0: és
1: pot.
0: No, però és complicat. Mm. És complicat per la disciplina que suposa voler ser el número 1 del món.
2: Sí, sí.
0: És difícil.
2: Els sacrificis, no?, que hi ha al darrere dels
0: de
2: esportistes d'elit.
1: Sí.
2: No es pot fer seguir tot a la vida.
0: Molt bé, doncs escolta, les tenim totes apuntades. Moltíssimes gràcies, que passeu un molt bon cap de setmana.
2: Molt bon cap de setmana.
1: Molt
0: que
1: bon
0: vagi
1: cap
0: molt
1: de
0: bé.
1: Setmana.
0: Adéu-siau. Adéu.

0: Construccions Fair3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
1: Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
0: I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
1: Fair3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
2: Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
3: La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
2: Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
3: Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
2: Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
4: Si escoltes la ràdio,
5: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
4: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
5: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
4: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
6: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
0: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
7: Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
1: Frenskis Sant Cugat patrocina aquest espai.

0: Bé, doncs ja ens hem convertit en gogos, com podeu comprovar per aquesta sintonia que ens acompanya. És el moment de repassar la premsa del cor i, com sempre, ho fem acompanyats de l'Eva Garrido, la Cuca Fernández. Què tal, noies?
1: Molt bo.
2: Hola, què tal, Carme?
1: Molt bon dia, Carme.
0: Molt bé, molt
1: què tal?
0: Bé.
2: Ens has trobat a faltar aquests dies.
0: Vols que et digui la veritat?
2: Sí, va.
1: Siga sincera.
2: Encara que ens hagi de fer mal al cor.
0: Al cor. No, home, clar.
2: Ah, d'acord.
0: Perquè no hi tinc revistes. El que passa clar. És que us he de dir una cosa. Puc viure sense elles, eh?
2: Bé.
1: Sí, però
0: està bé que m'ho vingueu a explicar, perquè si, si fa no
1: sí, fa... Sí, però he entrat i m'has comentat alguna cosa i dic, a la Carme li està començant a agradar això, eh?
2: Està informada.
0: Estic al cas, només per això.
2: I a mi sabeu que em fa molta ràbia? Que quan és un període de vacances, no hi ha programa o no tenim tertúlia, és quan passa tot, tu. És clar. Que aquesta Setmana Santa se'ns ha mort...

0: Màlaga...
1: Sí, tu, Granada, tots aquests
0: al,
1: llocs.
0: Al sud, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé.
1: Doncs si voleu fem un repàs de com més habitual de les portades, però rapidíssim, perquè el protagonista és el Papa Francesc i la seva mort. En la revista Hola és bàsicament ell, és la seva fotografia. A 10 minuts el porten en finestreta, Lectures també és portada, i a Setmana també, doncs, acompanyat de la reina Sofia, el veiem així... en finestreta també, no? Compartint sí. aquest protagonisme. Però vaja, clar, és que també donarà molt de sí. Ara en parlarem, no?, amb la Cuca, perquè, clar, el Papa Francesc, el seu funeral, que és demà, el que farà serà atraure, sobretot, cases reials, presidents d'arreu del món...
2: Però, Eva, no t'avancis. Hem no de parlar de la notícia bomba
1: sí.
2: que va sortir ahir.
1: Ahir. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: No hi ha notícia, noies.
2: Sí que hi ha notícia, hi ha... perquè s'ha liat un embolic.
1: Sí, aquí tenim un embolic. I és que ahir sortia, no?, deia al matí la periodista Adriana Dorronsoro a Telecinco, al programa de Joaquim Prat, ella confirmava que... Clara Chia i Gerard Piqué posaven fi a 3 anys de relació. I ella ho assegurava. I deia que era...
0: Ja havia comunicat o no?
2: I per culpa de terceres persones.
1: Per aquí... culpa d'unes terceres persones. També deien que si Clara Chia tenia uns projectes de futur, com per exemple ser mare, i Gerard Piqué no ho veia gens clar. Llavors, què hi ha del cert o no? Perquè hi ha periodistes que asseguren que no és veritat, que s'han posat en contacte amb l'entorn més proper de Clara Chia i Piqué, i que ells... aquest entorn els ha dit que aquesta notícia no és veritat i perquè està la gent sempre intentant separar-los.
2: A part, hem de comentar que és curiós que vingui d'un programa de Telecinco quan Piqué sabeu que té una relació estreta amb aquesta cadena per una sèrie de contractes que ha fet per la Kings League i tot això. O sigui que aquí no entenem res.
1: El que sí que és veritat, a mi em va agradar molt ahir un vídeo que va fer la periodista Núria Marín recollint primer aquesta informació de que havien trencat, que ella en el seu vídeo posava una fotografia on es veia Gerard Piqué amb una noia pel Roja per Miami. D'acord? No estaven fent res, no es veia res.
2: Però era una pista.
0: Sempre,
1: sí, no, no,
0: sempre
1: no,
0: mal pensant.
1: És veritat, sempre mal pensant.
2: Poden ser amics o poden anar a un cafè, clar.
1: Però què diu la dita? Ojo de loca, no s'equivoca.
0: Això diu?
1: Això diu la dita.
0: Ojo de loca, no s'equivoca.
1: I pensa mal i acertaràs, no?
2: A part, es rumoreja i es comenta que igual no hi ha una... no s'ha acabat aquesta relació, però sí que hi ha hagut una petita crisi.
1: Sí. Dèiem, per exemple, una de les crisis que van passar era aquesta que vam parlar fa setmanes la Cuca i jo sobre el fet de que Piqué hagués d'anar i venir de Miami per tenir cura dels nens.
0: Però
1: mentre la Shakira estava...
0: Però digueu-me parelles que no hagin passat una crisi.
1: No, tota la raó. És veritat.
2: Totes. També es comenta que la Clara Chia vol tenir família i el Piqué pues, no està.
0: Ja
2: això
0: està
2: són, tot són ja coses servit, que s'estan no? que s'estan ja dient sense, no tenim cap informació veraz, no? però tot això s'està comentant.
1: Clar, tant els periodistes que asseguren una cosa com l'altra diuen que s'han posat en contacte amb l'entorn més proper de la parella. I uns diuen que ho han deixat i els altres diuen que no, que a més estan molt disgustats i molt indignats amb aquesta informació.
2: Val. Continuarem parlant, jo crec, d'aquest tema.
0: Sí,
2: eh?
0: Sí. M'agrada molt la banda sonora de la
1: notícia.
0: De la
1: Loba.
2: Sí, pues, us haig de dir que jo he estat mirant a l'Instagram de la Shakira aviam si hi havia alguna pista. I aquests dies ha estat molt parat. O sigui, està amb els seus concerts, amb la seva història, i pista no he agafat ni una.
0: A l'Eva li vaig comentar ahir, quan em va dir que teníem notícia, dic... Tenim sí. cançó, també, segur.
1: I tant,
0: no?
1: I tant.
0: Espera't.
1: Jo el que comentava amb Carme ahir, dèiem, a veure, quan tu ets parella d'una persona que ha deixat la seva altra parella perquè tu eres l'amant, creus que és un bon començament d'una relació? A mi no són bons presagis.
2: A part,
1: per
2: també he llegit, ara que no m'oblidi, que comentaven que sempre s'ha dit, fins ara, que la Shakira havia sigut la que havia posat s'havia posat pel mig entre la Clara Chia i el Piqué a l'hora de que veiés els seus fills. Es veu, es comenta, que són els nens els que no volen coincidir amb la Clara Chia. Això també ho he llegit, eh? Mm-hmm. O sigui que...
0: Això ho sabeu
1: sí.
0: tot.
1: Sí, i jo tinc fonts que m'han explicat que els nens... recentment se'ls ha vist per Barcelona amb Piqué, però que els hi costa molt anar amb en Gerard Piqué... perquè la Shakira els hi parla molt malament del seu pare.
2: Uf.
1: A mi això m'ho ha explicat una... Les meves fonts, jo també tinc les meves fonts.
2: Les fonts no...

0: Es mencionen, però no es diuen
1: qui són. La muerte que la fuente, també diuen.
2: Antes la muerte que la fuente. Doncs va. Avui ha vingut molt...
0: Sí, sí, molt reivindicativa, no?
1: I tant. Va, aquesta setmana hem tingut Sant Jordi, un dia preciós, i els famosos que treuen llibre, perquè també els agrada molt això de treure llibres...
2: Famosos que treuen llibre, que no són escriptors.
1: Sí.
0: No, és que ara, si no escrius un llibre, no ets ningú.
1: I si no tens un documental, oi? També?
0: També.
1: També, sembla mentida.
0: Que també en parlarem, de documentals, avui.
1: També, de documentals. Doncs vam tenir moltes cares conegudes, a banda de les nostres, les catalanes, els periodistes, però, per exemple, va venir aquí a Barcelona Cristina Pedroche, a signar el seu primer llibre Gràcies al miedo, i els periodistes doncs van aprofitar i li van preguntar sobre els rumors de crisi amb David Muñoz, i ella va respondre que estaven feliços. Escoltem-la.
3: Sí, estoy súper feliz, estoy rellena de amor y feliz, o sea, por todos los poros, felicidad.
4: Te vemos feliz, que eso también es importante.
3: Gracias.
5: Ya serán nuevos hijos.
3: Felices.
5: Felices. Esa es la palabra, Cristina, así te queríamos venir.
3: Gracias.
1: Felices, o sigui, inclou...
0: No, rellena de amor, rellena sembla de amor. Un bombón de xocolata.
1: Sí, sí, un xuxu de crema.
0: Uf, sí. Mare de Déu, senyor.
2: Rellena de amor.
1: Doncs, bé...
2: De què va el llibre? Doncs,
1: mira, parla de totes les pors que ha tingut...
0: De maternitat, segur.
1: Arran de la maternitat, totes aquestes pors que ha tingut sobre fer-ho bé, estar a l'alçada com a mare, però també com a professional i com a... No sé, bueno, les pors que li han vingut a ella, no sé, arran de ser mare. Per desgràcia, una persona que no ho va passar també va ser Lídia Lozano, que també estava aquí a Barcelona treballant, però la periodista va haver de marxar pitant cap a Madrid perquè la seva mare, de 96 anys, doncs, la van avisar que havia mort.
2: Vaja.
0: Molt tristos. Hem vist també fotografies i vídeos dels seus companys anant al tanatori, la Maria Patiño, la Belén Esteban. Va agrair ella, quan va sortir un cop del tanatori, va agrair als mitjans tot el carinyo rebut. Però realment, si hem de dir alguna cosa de Sant Jordi, és que ha sigut una jornada espectacular. Ens va fer un dia. Barcelona estava... increïble.
2: A Barcelona
0: i tota la ciutat, perquè Sant Cugat...
2: I arreu.
0: Jo no havia vist tanta gent a Sant Cugat com el dia de Sant Jordi, d'aquest any. Jo no sé si l'any passat...
2: Els últims anys...
0: El recordeu tant...
2: Una celebració... Sí,
1: i si fa solet encara més, i tant.
0: Sí. Doncs, i també plena de gent que ve de... Jo crec que s'està fent una festa a nivell nacional i internacional bastant... Ja tothom vol estar,
2: A Barcelona és turística, 100%. Més que res, perquè si us heu fixat aquest any en els reportatges, la celebració de Sant Jordi en alguns barris de Barcelona han reivindicat precisament el fet local, el quilòmetre zero, el fet de no tenir turistes, cosa que sí que es podia trobar a la Superilla, tota la zona...
0: Doncs hem vist alguna anècdota que els efectes fan són una mica, fins i tot, semblen concerts de música, jo he estat mirant una mica així, en plan anecdòtic, i el Javier Castillo, l'autor de La Grieta del Silencio, semblava...
1: És que clar, escriu sempre...
0: Una gentada ja esperant la seva signatura. No sé, em dóna la sensació una mica de que els llibres també estan agafant aquest caire musical, no?, dels concerts.
1: Com si diguessis una signatura de CDs, no? Mm.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Després també he trobat una altra anècdota, el José Luis Lastre, el presentador de la cadena SER, que també en aquest dia, llegint una part del seu llibre, comentava, és que ahir vaig sortir i no tinc molta veu. Això és un altre. Sant Jordi és el pre, el post i tot el que comporta.
2: I el durant, si és una jornada... Sí. Festiva tope, sí.
0: De fet, jo ahir em vaig trobar, en el concert de la Marina Carmona, em vaig trobar la Carolina Iglesias, del podcast de Estirando el Chicle, vaig estar comentant amb ella i tal, i em va dir, és que he vingut per Sant Jordi. O sigui, aquí no pot faltar ningú. I aquest dia és un dia per nosaltres bastant important perquè hi ha moltes cares conegudes.
1: Doncs sí.
2: Avancem en el repàs a l'actualitat de la premsa del cor.
1: Doncs sí, ràpidament, Carme, i ja ho dèiem al principi quan repassàvem aquestes portades, el protagonista, el papa Francesc, que va morir... Que va morir el dilluns de Pasqua.
0: Dilluns de Pasqua, no va coincidir, sí.
1: Tots aquests dies, doncs, està...
0: Que portem una setmana, quasi, amb el tema. Això és molt llarg, no?
1: Doncs sí, sí.
0: Un funeral molt...
1: Sí, clar, però és que...
0: Diluït en el temps, no?
1: Porta no sé quants dies en la capella i no para de passar gent, no? Que avui he sentit a la ràdio que ahir van tancar la capella com a les...
2: sí,
1: quatre de la matinada, i la van tornar a obrir, res, unes horetes, de, jo crec, perquè puguin fer una becaina als soldats i tornin un altre cop la guàrdia aquella.
2: Home, hi ha relleu.
1: Reial. Sí. Bueno, sí, sí, suposo, però
0: molt curiós també la gent fent-se selfies amb el papa darrere. Ostres. Això m'ha semblat... ara ens estem passant, eh?
2: Jo ja no els selfies, sinó veure totes les mans alçades davant del feretre fent la fotografia del moment històric. O sigui, em semblava com pornogràfica aquella imatge.
1: Aquesta foto et queda allà, al carret de fotografies...
0: No, no t'ho poses a la portada del teu mòbil, eh, això?
1: No, és que... En fi, la gent... Doncs, i el que comentàvem, doncs, dissabte, demà serà el funeral i doncs hi vindran moltes, doncs, molts mandataris, moltes cases reials, vindrà Felip i Letícia, no?, que deien que si sí, que si no, que si les agendes...
0: Algú que anava la reina Sofia...
1: Que anava al final, només ell, sí. Al final, jo el que he llegit és que al final ells dos hi van. Si també hi va la reina Sofia, això, Cuca, tu
0: ja veurem.
1: Ho saps?
0: El que no va és el Pedro Sánchez.
1: No va. Però el que va és el Trump, també hi va Macron, també... Bueno,
6: bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
7: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui, amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mútua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sinó que està yendo a peor, i sobretot el tema de los jóvenes també, pues también es complicado.
0: Molt bé.
2: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Avui parlem d'esports i parlem d'un esportista molt vinculat a Sant Cugat. Parlem de Joel Merkler, un jove jugador de rugbi que va iniciar-se en aquest esport, el rugbi Sant Cugat, i aquest curs s'ha consolidat a l'Estet Tolosén, el tricampió de la Lliga Top 14 francesa, una de les més potents d'Europa. Nascut a Gelida el 2001, ja porta 8 anys a França, on hi va anar directament des de Sant Cugat als 15 anys. Va arribar a la ciutat als 13 a l'equip sub-14 amb Joan Reca com a entrenador, conegut tècnic de la base del club santcugatenc.
3: Vaig començar amb 13 anys a Sant Cugat, el sub-14 de segon any, amb l'entrenador el Joan Reca, que tothom a Sant Cugat l'ha tingut. I llavors aquest home em va marcar molt i em va fer agradar molt el rugby. Vaig ser amics que encara duren i vaig disfrutar molt. Bueno, ja et dic, si feia 2 hores i mitja de tren per anar i tornar a l'entreno, que durava 1 hora i mitja. Per tant, m'encantava i tinc records molt bons i encara tinc amics que del rugby a Sant Cugat.
0: I amb 15 anys va fer les maletes i cap a Toulouse.
3: Per molt que sigui a prop, culturalment és diferent. Òbviament jo no parlava francès, jo era bastant exigent amb el tema dels estudis i era una mica més difícil al principi. I a més, no jugava, perquè jo no estava a nivell. Per tant, quan canvies de país, deixes de fer la teva família, els teus amics, per anar a un lloc on no jugues i no et consideren perquè no estàs a nivell, doncs era una mica difícil. I després va haver-hi èpoques on això, durant 6 mesos no jugava, perquè no estava a nivell. Bueno, és el que té, no? Estar un club tan bo i tan exigent, que has de ser exigent amb tu mateix. Vaig trigar tenir les recompenses d'aquest risc o d'aquesta decisió.
0: Trobareu el reportatge sobre aquest jugador a 3w.cugat.cat. Més temes. L'Ajuntament inicia aquesta setmana les obres de reparació i millora de l'asfalt de 36 carrers del municipi. S'hi destinaran fins a 1,5 milió d'euros i està previst que els treballs s'allarguin 3 mesos. L'objectiu d'aquestes actuacions és reparar el paviment en aquells punts que estan més deteriorats. Alguns carrers destacats on es faran obres són, per exemple, el carrer de Bilbao, l'avinguda de Can Volpelleres, la Rambla de Ribera i el carrer del Bisbe Morgades. Consulteu tots els detalls a cugat.cat. I aquest dilluns toca ple municipal, l'últim del curs, amb temes destacats com l'aprovació del conveni entre l'Ajuntament i l'àrea metropolitana que permetrà incorporar 27 nous busos al servei urbà. També es donarà llum verda al pla de prevenció d'incendis forestals i, com sempre, hi haurà molts debats amb les mocions dels grups municipals. A partir de les 3 de la tarda es pot seguir en directe a cugat.cat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
2: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mutua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sino que está yendo a peor, y sobre todo el tema de los jóvenes también, pues también es complicado.
0: Molt bé.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
1: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mútua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sinó que està yendo a peor, i sobretot el tema dels jóvenes també, pues també és complicat.
0: Molt bé.
2: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Avui parlem d'esports i parlem d'un esportista molt vinculat a Sant Cugat. Parlem de Joel Merkler, un jove jugador de rugbi que va iniciar-se en aquest esport, el rugbi Sant Cugat, i aquest curs s'ha consolidat a l'Estet Tolosen, el tricampió de la Lliga Top 14 francesa, una de les més potents d'Europa. Nascut a Gelida el 2001, ja porta 8 anys a França, on hi va anar directament des de Sant Cugat als 15 anys. Va arribar a la ciutat als 13 a l'equip sub-14 amb John Reca com a entrenador, conegut tècnic de la base del club santcugatenc.
3: Vaig començar amb 13 anys a Sant Cugat, el sub-14 de segon any, amb l'entrenador el John Reca, que bon, tothom a Sant Cugat l'ha tingut. I llavors aquest home em va marcar molt i em va fer agradar molt el rugby. Vaig ser amics que encara duren i vaig disfrutar molt. Bueno, ja et dic, si feia 2 hores de tren per anar i tornar a l'entreno, que durava 1 hora i mitja. Per tant, m'encantava i tinc records molt bons i encara tinc amics que del rugby a Sant Cugat.
0: I amb 15 anys va fer les maletes i cap a Toulouse.
3: Per molt que sigui a prop, culturalment és diferent. Òbviament jo no parlava francès, jo era bastant exigent amb el tema dels estudis i era una mica més difícil al principi. I a més, no jugava, perquè jo no estava a nivell. Per tant, quan canvies de país, deixes de fer la teva família, els teus amics, per anar a un lloc on no jugues i no et consideren perquè no estàs a nivell, doncs era una mica difícil. I després va haver-hi èpoques on això, durant 6 mesos no jugava perquè no estava a nivell. Bueno, és el que té, no? Estar un club tan bo i tan exigent, que has de ser exigent amb tu mateix. Vaig trigar tenir les recompenses d'aquest risc o d'aquesta decisió.
0: Trobareu el reportatge sobre aquest jugador a 3w.cugat.cat. Més temes. L'Ajuntament inicia aquesta setmana les obres de reparació i millora de l'asfalt de 36 carrers del municipi. S'hi destinarà fins a 1,5 milió d'euros i està previst que els treballs s'allarguin 3 mesos. L'objectiu d'aquestes actuacions és reparar el paviment en aquells punts que estan més deteriorats. Alguns carrers destacats on es faran obres són, per exemple, el carrer de Bilbao, l'avinguda de Can Volpelleres, la Rambla de Ribera i el carrer del Bisbe Morgades. Consulteu tots els detalls a cugat.cat. I aquest dilluns toca ple municipal, l'últim del curs, amb temes destacats com l'aprovació del conveni entre l'Ajuntament i l'àrea metropolitana que permetrà incorporar 27 nous busos al servei urbà. També es donarà llum verda al pla de prevenció d'incendis forestals i, com sempre, hi haurà molts debats amb les mocions dels grups municipals. A partir de les 3 de la tarda es pot seguir en directe a cugat.cat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
2: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui, amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mútua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sinó que està yendo a peor, i sobretot el tema de los jóvenes también, pues también es complicado.
0: Molt bé.
2: Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: doncs és aquest.
1: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
2: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mutua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo a mejor, sino que está yendo a peor, y sobre todo el tema de los jóvenes también, pues también es complicado.
0: Molt bé.
2: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Avui parlem d'esports i parlem d'un esportista molt vinculat a Sant Cugat. Parlem de Joel Merkler, un jove jugador de rugbi que va iniciar-se en aquest esport, el rugbi Sant Cugat, i aquest curs s'ha consolidat a l'Estet Tolosen, el tricampió de la Lliga Top 14 francesa, una de les més potents d'Europa. Nascut a Gelida el 2001, ja porta 8 anys a França, on hi va anar directament des de Sant Cugat als 15 anys. Va arribar a la ciutat als 13 a l'equip sub-14 amb John Reca com a entrenador, conegut tècnic de la base del club santcugatenc.
3: Vaig començar amb 13 anys a Sant Cugat, el sub-14 de segon any, amb l'entrenador el John Reca, que tothom de Sant Cugat l'ha tingut. I llavors aquest home em va marcar molt i em va fer agradar molt el rugby. Vaig fer amics que encara duren i vaig disfrutar molt. Bueno, ja et dic, si feia 2 hores i mitja de tren per anar i tornar a l'entreno, que durava 1 hora i mitja. Per tant, m'encantava i tinc records molt bons i encara tinc amics que del rugby a Sant Cugat.
0: I amb 15 anys va fer les maletes i cap a Toulouse.
3: Per molt que sigui a prop, culturalment és diferent. Òbviament jo no parlava francès, jo era bastant exigent amb el tema dels estudis i era una mica més difícil al principi. I a més, no jugava, perquè jo no estava a nivell, per tant, quan canvies de país, deixes de fer la teva família, els teus amics, per anar a un lloc on no jugues i no et consideren perquè no estàs a nivell, doncs era una mica difícil. I després va haver-hi èpoques on això, durant 6 mesos no jugava perquè no estava a nivell. Bueno, és el que té, no? Estar un club tan bo i tan exigent, que has de ser exigent amb tu mateix. Estàs trigant tenir les recompenses d'aquest risc o d'aquesta decisió.
0: Trobareu el reportatge sobre aquest jugador a 3w.cugat.cat. Més temes. L'Ajuntament inicia aquesta setmana les obres de reparació i millora de l'asfalt de 36 carrers del municipi. S'hi destinaran fins a 1,5 milió d'euros i està previst que els treballs s'allarguin 3 mesos. L'objectiu d'aquestes actuacions és reparar el paviment en aquells punts que estan més deteriorats. Alguns carrers destacats on es faran obres són, per exemple, el carrer de Bilbao, l'avinguda de Can Volpelleres, la Rambla de Ribera i el carrer del Bisbe Morgades. Consulteu tots els detalls a cugat.cat. I aquest dilluns toca ple municipal, l'últim del curs, amb temes destacats com l'aprovació del conveni entre l'Ajuntament i l'àrea metropolitana que permetrà incorporar 27 nous busos al servei urbà. També es donarà llum verda al pla de prevenció d'incendis forestals i, com sempre, hi haurà molts debats amb les mocions dels grups municipals. A partir de les 3 de la tarda es pot seguir en directe a cugat.cat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
2: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre, coordinador de l'àrea d'addiccions de Mutua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sino que está yendo a peor, y sobre todo el tema de los jóvenes también, pues también es complicado.
0: Molt bé.
2: Música en català a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
1: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui, amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mutua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sinó que està yendo a peor, i sobretot el tema de los jóvenes también, pues también es complicado.
0: Molt bé.
2: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Avui parlem d'esports i parlem d'un esportista molt vinculat a Sant Cugat. Parlem de Joel Merkler, un jove jugador de rugbi que va iniciar-se en aquest esport, el rugbi Sant Cugat, i aquest curs s'ha consolidat a l'Estet Tolosén, el tricampió de la Lliga Top 14 francesa, una de les més potents d'Europa. Nascut a Gelida el 2001, ja porta 8 anys a França, on hi va anar directament des de Sant Cugat als 15 anys. Va arribar a la ciutat als 13 a l'equip sub-14 amb John Reca com a entrenador, conegut tècnic de la base del club santcugatenc.
3: Vaig començar amb 13 anys a Sant Cugat, el sub-14 de segon any, amb l'entrenador, el John Reca, que tothom de Sant Cugat l'ha tingut. I llavors aquest home em va marcar molt i em va fer agradar molt el rugby. Vaig ser amics que encara duren i vaig disfrutar molt. Bueno, ja et dic, si feia dues línies de tren per anar i tornar a l'entreno, que durava una hora i mitja. Per tant, m'enganxava i tinc records molt bons i encara tinc amics que del rugby a Sant Cugat.
0: I amb 15 anys va fer les maletes i cap a Toulouse.
3: Per molt que sigui a prop, culturalment és diferent. Òbviament jo no parlava francès, jo era bastant exigent amb el tema dels estudis i era una mica més difícil al principi. I a més, no jugava, perquè jo no estava a nivell. Per tant, quan canvies de país, deixes de fer la teva família, els teus amics, per anar a un lloc on no jugues i no et consideren perquè no estava a nivell, doncs era una mica difícil. I després va haver-hi èpoques on això, durant 6 mesos no jugava perquè no estava a nivell. Bueno, és el que té, no? Estar un club tan bo i tan exigent, que has de ser exigent amb tu mateix. Vaig trigar a tenir les recompenses d'aquest risc o d'aquesta decisió.
0: Trobareu el reportatge sobre aquest jugador a 3vdobles.cugat.cat. Més temes. L'Ajuntament inicia aquesta setmana les obres de reparació i millora de l'asfalt de 36 carrers del municipi. S'hi destinaran fins a 1,5 milió d'euros i està previst que els treballs s'allarguin 3 mesos. L'objectiu d'aquestes actuacions és reparar el paviment en aquells punts que estan més deteriorats. Alguns carrers destacats on es faran obres són, per exemple, el carrer de Bilbao, l'avinguda de Can Volpelleres, la Rambla de Ribera i el carrer del Bisbe Morgades. Consulteu tots els detalls a cugat.cat. I aquest dilluns toca ple municipal, l'últim de

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
2: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mútua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sino que está yendo a peor, y sobre todo el tema de los jóvenes también, pues también es complicado.
0: Molt bé.
2: La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
3: Cap al vespre és quan estàs com a cansat i no saps el que fer i et quedes fixat. Cap al vespre està sol i el soroll s'esveix i mires el carrer i no hi ha gaire gent.

forca, n'estàs fins als collons, que pel vespre estàs trist i no saps on anar i et prepares un whisky. No te'l pots acabar.

pel vespre és quan estàs com a cansat i no saps el que fer i et quedes fixat. Cap al vespre estàs sol i el soroll

0: Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. No quiero...

0: Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
1: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mútua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sinó que està yendo a peor, i sobre todo el tema de los jóvenes también, pues también es complicado.
0: Molt bé.
2: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Avui parlem d'esports i parlem d'un esportista molt vinculat a Sant Cugat. Parlem de Joel Merkler, un jove jugador de rugbi que va iniciar-se en aquest esport, el rugbi Sant Cugat, i aquest curs s'ha consolidat a l'Estet Tolosen, el tricampió de la Lliga Top 14 francesa, una de les més potents d'Europa. Nascut a Gelida el 2001, ja porta 8 anys a França, on hi va anar directament des de Sant Cugat als 15 anys. Va arribar a la ciutat als 13 a l'equip sub-14 amb John Reca com a entrenador, conegut tècnic de la base del club santcugatenc.
3: Vaig començar amb 13 anys a Sant Cugat, el sub-14 de segon any, amb l'entrenador el John Reca, que tothom de Sant Cugat l'ha tingut. I llavors aquest home em va marcar molt i em va fer agradar molt el rugby. Vaig fer amics que encara duren i vaig disfrutar molt. Bueno, ja et dic, si feia dues línies de tren per anar i tornar a l'entreno, que durava una hora i mitja. Per tant, m'encantava i tinc records molt bons i encara tinc amics que del rugby a Sant Cugat.
0: I amb 15 anys va fer les maletes i cap a Toulouse.
3: Per molt que sigui a prop, culturalment és diferent. Òbviament jo no parlava francès, jo era bastant exigent amb el tema dels estudis i era una mica més difícil al principi. I a més, no jugava, perquè jo no estava ni bé i per tant, quan canvies de país, deixes de fer la teva família, els teus amics, per anar a un lloc on no jugues i no et consideren perquè no estàs a nivell, doncs era una mica difícil. I després va haver-hi èpoques on això, durant 6 anys no jugava perquè no estava a nivell. Bueno, és el que té, no? Estava un club tan bo i tan exigent, que has de ser exigent amb tu mateix. Vaig trigar tenir les recompenses d'aquest risc o d'aquesta decisió.
0: Trobareu el reportatge sobre aquest jugador a 3w.cugat.cat. Més temes. L'Ajuntament inicia aquesta setmana les obres de reparació i millora de l'asfalt de 36 carrers del municipi. S'hi destinaran fins a 1,5 milió d'euros i està previst que els treballs s'allarguin 3 mesos. L'objectiu d'aquestes actuacions és reparar el paviment en aquells punts que estan més deteriorats. Alguns carrers destacats on es faran obres són, per exemple, el carrer de Bilbao, l'avinguda de Can Volpelleres, la Rambla de Ribera i el carrer del Bisbe Morgades. Consulteu tots els detalls a cugat.cat. I aquest dilluns toca ple municipal, l'últim del curs, amb temes destacats com l'aprovació del conveni entre l'Ajuntament i l'àrea metropolitana que permetrà incorporar 27 nous busos al servei urbà. També es donarà llum verda al pla de prevenció d'incendis forestals i, com sempre, hi haurà molts debats amb les mocions dels grups municipals. A partir de les 3 de la tarda es pot seguir en directe a cugat.cat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
2: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mutua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sinó que està yendo a peor, i sobretot el tema de los jóvenes también, pues también es complicado.
0: Molt bé.
2: La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
3: Els hits de tots els temps.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
1: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mutua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sino que está yendo peor, y sobre todo el tema de los jóvenes también, pues también es complicado.
0: Molt bé.
2: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Avui parlem d'esports i parlem d'un esportista molt vinculat a Sant Cugat. Parlem de Joel Merkler, un jove jugador de rugbi que va iniciar-se en aquest esport, el rugbi Sant Cugat, i aquest curs s'ha consolidat a l'Estet Tolosen, el tricampió de la Lliga Top 14 francesa, una de les més potents d'Europa. Nascut a Gelida el 2001, ja porta 8 anys a França, on hi va anar directament des de Sant Cugat als 15 anys. Va arribar a la ciutat als 13 a l'equip sub-14 amb John Reca com a entrenador, conegut tècnic de la base del club santcugatenc.
3: Vaig començar amb 13 anys a Sant Cugat, el sub-14 de segon any, amb l'entrenador el John Reca, que tothom de Sant Cugat l'ha tingut. I llavors aquest home em va marcar molt i em va fer agradar molt el rugby. Vaig ser amics que encara duren i vaig disfrutar molt. Bueno, ja et dic, si feia dues línies de tren per anar i tornar a l'entreno, que durava una hora i mitja. Per tant, m'encantava i tinc records molt bons i encara tinc amics que del rugby a Sant Cugat.
0: I amb 15 anys va fer les maletes i cap a Toulouse.
3: Per molt que sigui a prop, culturalment és diferent. Òbviament jo no parlava francès, jo era bastant exigent amb el tema dels estudis i era una mica més difícil al principi. I a més, no jugava, perquè jo no estava a nivell. Per tant, quan canvies de país, deixes de fer la teva família, els teus amics, per anar a un lloc on no jugues i no et consideren perquè no estàs a nivell, doncs era una mica difícil. I després va haver-hi èpoques on això, durant 6 anys no jugava perquè no estava a nivell. Bueno, és el que té, no? Estar un club tan bo i tan exigent, que has de ser exigent amb tu mateix. Vaig trigar tenir les recompenses d'aquest risc o d'aquesta decisió.
0: Trobareu el reportatge sobre aquest jugador a 3w.cugat.cat. Més temes. L'Ajuntament inicia aquesta setmana les obres de reparació i millora de l'asfalt de 36 carrers del municipi. S'hi destinaran fins a 1,5 milions d'euros i està previst que els treballs s'allarguin 3 mesos. L'objectiu d'aquestes actuacions és reparar el paviment en aquells punts que estan més deteriorats. Alguns carrers destacats on es faran obres són, per exemple, el carrer de Bilbao, l'avinguda de Can Volpelleres, la Rambla de Ribera i el carrer del Bisbe Morgades. Consulteu tots els detalls a cugat.cat. I aquest dilluns toca ple municipal, l'últim del curs, amb temes destacats com l'aprovació del conveni entre l'Ajuntament i l'àrea metropolitana que permetrà incorporar 27 nous busos al servei urbà. També es donarà llum verda al pla de prevenció d'incendis forestals i, com sempre, hi haurà molts debats amb les mocions dels grups municipals. A partir de les 3 de la tarda es pot seguir en directe a cugat.cat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
2: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mútua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sinó que està yendo a peor, i sobretot el tema dels jóvenes també, pues també és complicat.
0: Molt bé.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
1: La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat.

0: La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
1: Li juro pel que més estimo que el d'avui ha estat un fet aïllat, que puc fer aquesta feina els dies que venen, vostè no s'ha de preocupar, que ho llegeixo ara a casa amb més calma, ho faré 100 vegades si cal, que tindré molta cura

0: Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat.

0: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
1: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
0: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui, amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mútua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sinó que està yendo a peor, i sobretot el tema de los jóvenes también, pues también es complicado.
0: Molt bé.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Avui parlem d'esports i parlem d'un esportista molt vinculat a Sant Cugat. Parlem de Joel Merkler, un jove jugador de rugbi que va iniciar-se en aquest esport, el rugbi Sant Cugat, i aquest curs s'ha consolidat a l'Estet Tolosén, el tricampió de la Lliga Top 14 francesa, una de les més potents d'Europa. Nascut a Gelida el 2001, ja porta 8 anys a França, on hi va anar directament des de Sant Cugat als 15 anys. Va arribar a la ciutat als 13 a l'equip sub-14 amb John Reca com a entrenador, conegut tècnic de la base del club santcugatenc.
3: Vaig començar amb 13 anys a Sant Cugat, el sub-14 de segon any, amb l'entrenador el John Reca, que tothom de Sant Cugat l'ha tingut. I llavors aquest home em va marcar molt i em va fer agradar molt el rugby. Vaig fer amics que encara duren i vaig disfrutar molt. Bueno, ja et dic, si feia 2 hores i mitja de tren per anar i tornar a l'entreno, que durava 1 hora i mitja. Per tant, m'encantava i tinc records molt bons i encara tinc amics que del rugby a Sant Cugat.
0: I amb 15 anys va fer les maletes i cap a Toulouse.
3: Per molt que sigui a prop, culturalment és diferent. Òbviament jo no parlava francès, jo era bastant exigent amb el tema dels estudis i era una mica més difícil al principi. I a més, no jugava, perquè jo no estava a nivell, per tant, quan canvies de país, deixes de fer la teva família, els teus amics, per anar a un lloc on no jugues i no et consideren perquè no estàs a nivell, doncs era una mica difícil. I després va haver-hi èpoques on això, durant 6 anys no jugava perquè no estava a nivell. Bueno, és el que té, no? Estar un club tan bo i tan exigent, que has de ser exigent amb tu mateix. Vaig trigar tenir les recompenses d'aquest risc o d'aquesta decisió.
0: Trobareu el reportatge sobre aquest jugador a 3w.cugat.cat. Més temes. L'Ajuntament inicia aquesta setmana les obres de reparació i millora de l'asfalt de 36 carrers del municipi. S'hi destinaran fins a 1,5 milió d'euros i està previst que els treballs s'allarguin 3 mesos. L'objectiu d'aquestes actuacions és reparar el paviment en aquells punts que estan més deteriorats. Alguns carrers destacats on es faran obres són, per exemple, el carrer de Bilbao, l'avinguda de Can Volpelleres, la Rambla de Ribera i el carrer del Bisbe Morgades. Consulteu tots els detalls a cugat.cat. I aquest dilluns toca ple municipal, l'últim del curs, amb temes destacats com l'aprovació del conveni entre l'Ajuntament i l'àrea metropolitana que permetrà incorporar 27 nous busos al servei urbà. També es donarà llum verda al pla de prevenció d'incendis forestals i, com sempre, hi haurà molts debats amb les mocions dels grups municipals. A partir de les 3 de la tarda es pot seguir en directe a cugat.cat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
2: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mutua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sino que está yendo a peor, y sobre todo el tema de los jóvenes también, pues también es complicado.
0: Molt bé.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
2: La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.

0: Soy más de... Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
1: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
2: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui, amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mútua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sinó que està yendo a peor, i sobretot el tema dels jovens també.
2: Les persones que més ho necessiten, però en el conjunt de la societat el que fem és apropar temes com, per exemple, temes jurídics, temes, per exemple, administratius, que són difícils a vegades o farragosos, sí, no?, d'entendre. Llavors el que fem és aquest vocabulari, no?, que a vegades és tan complex, apropar-lo a les persones perquè el puguin fer seu i diguin, vale, ja sé què he de fer, he de pagar una multa, no? I fer-ho tan fàcil com dir, això és el que he de fer, i apropar a la persona, pues, a saber què està llegint, comprendre-ho i poder actuar, no? Poder participar en la societat.
3: Què us va fer pensar... Vols afegir alguna cosa, Luis?
4: No, estic bé.
3: Volia preguntar-vos què és el que a vosaltres us fa pensar que hi ha la necessitat de crear aquesta eina, a Melvin.
4: Vale, jo crec que... A la hora que ella es experta en la área, tiene mucha experiencia profesional dentro de esto y ya se había enterado de que hay una necesidad. Y al principio, en realidad, lo buscaba dentro de plataformas como Moodle y de aprendizaje. Estas plataformas ya tienen un cuidado muy alto con la accesibilidad. Hay, en realidad, algunas empresas que se dedican a hacer las cosas que no se pueden automatizar. O sea, manualmente. Nosotros, como ya nos conocíamos y discutimos estos temas bastante, él me ha pedido auxilio en determinar a ver qué plataforma sería necesaria y qué cosas podríamos hacer. Y como he dicho, ya estaba bastante... Estas plataformas ya se preocupan mucho. Al momento yo estaba trabajando en una empresa que trabajábamos con inteligencia artificial y era algo que estaba muy de moda. Intenté sugerirle que si hiciera, por ejemplo, un resumen de la información de cualquier web, si esto sería algo que ayudaría a esta gente. Y la idea, a partir de esa cosa muy simple, es que es algo que en realidad estas plataformas no estaban haciendo, porque la tecnología es muy, muy reciente, y entonces nosotros podemos ir desarrollando la idea más y más, y agregando todos estos formatos, y también testeando, pues, con institutos y otras entidades que ya tienen bastante experiencia con esto. También ellos, observando su feedback, también entendíamos lo que faltaba y lo que podríamos hacer más.
3: I quan comença tot aquest procés? Estem parlant, per posar dates...
2: El desembre del 2023 és quan, com ella explica, vam començar aquest tema de la investigació sobre l'accessibilitat en els entorns digitals, no? Llavors, aquí és on detectem que la gent realment té dificultats per lo que seria accedir, entendre, no?, i utilitzar la informació. Sobretot nosaltres aquesta investigació partia de l'àmbit educatiu, però després ja vam veure, no?, i teníem clar que l'accés a la informació tenia que anar, pues, a tots els sectors, no?, a corporatius. Llavors, a partir del 2023 comencem a crear el prototip i comencem a testejar-lo. Nosaltres el que hem fet des del principi és treballar amb entitats socials que ens ajudessin, no?, ens donessin tot el seu expertís en quant a l'accessibilitat. Des de treballar amb els professionals fins amb les persones que requereixen, no?, més d'aquestes accessibilitats, com dèiem, la lectura fàcil, per exemple. Treballem amb equips d'experts en lectura fàcil, que ells el que fan és validar-nos la part més d'usabilitat de l'eina i, sobretot, la part més important, que és les dades que hi ha dintre la IA, no? Llavors, comencem a fer tots aquests testejos fins que el 2025 fem la primera venda, diguem, vam fer la primera comercialització amb la Universitat del País Basc, concretament amb un projecte que es diu Nomaplastes, que volen fer la ciència inclusiva. Llavors, diguem que hem estat un temps de fer el prototip, treballar-lo, no?, amb aquesta forma co-creada i fins a arribar ara, i seguim, eh? Vull dir, aquest procés, diguem que no para d'iterar i sempre estem com millorant el producte. Sí que és veritat que vam començar a fer una interfàs, no? una idea que era vinculada amb l'usuari final, i hem anat també portant a Melvin cap a ajudar també a professionals, no? I cap a una manera de dir, vale, anem a facilitar que es puguin crear també tots els continguts des de l'editorial, no? O, per exemple, que els professionals que tenen dificultats en conèixer els col·lectius tinguin un xat especialitzat en accessibilitat per preguntar-li, ostres, tinc dubtes en com escriuria aquest correu en aquesta persona, no? Que em comenta que té una dificultat perquè té dislèxia, no? Llavors, hem anat com fent diferents casos d'ús, no? Per aplicar-los a diferents sectors i de diferent manera.
3: Escoltant el que ens explicaves, Laura, algú es podria preguntar, a veure, sabem que la IA encara avui dia té escletxes en la seva aplicació. En el cas de Melvin, quina fiabilitat diries tu que té?
2: Clar, nosaltres això sí que ho treballem moltíssim. O sigui, treballem per defecte el que seria tota la part de ciberseguretat. Nosaltres pensem que, per exemple, treballem amb universitats, amb entitats que tenen un control i ho han de tenir, també una seguretat en les seves dades molt important. Llavors, tota la part de ciberseguretat, diguem, del software, aquí el tenim des de defecte, que això el Lluís ho podria explicar perfectament, que és el que s'ha preocupat perquè des de l'inici poguéssim tenir un tractament de les dades super rigorós, per tal de que nosaltres no tenim accés a les dades, són les entitats que incorporen el software, el plugin, perquè siguin ells també qui diguem, el gestionin i no passi les dades fora. Per exemple, una escola que té dades, no?, d'alumnes, es quedaria dintre la mateixa escola. Nosaltres no rebem. I després, tot el que és la creació de la IA en si, nosaltres treballem per cada funcionalitat, la lectura fàcil, el llenguatge planer, la subtitulació, la descripció, per cada una tenim una IA, no? I el que hem fet és, per dir-ho de manera, que s'especialitzi en aquella funció que li estem demanant. Llavors, el que creiem superimportant és que es treballi unes dades en aquesta IA superben acurades, no? Com, per exemple, estava dient abans, aquests validadors de la lectura fàcil són experts, no? Tenen la part que han sabut fer la part d'adaptació del text i després validar que realment és un text comprensible per persones, per exemple, amb discapacitat intel·lectual, no? Llavors, aquest procés de tenir unes dades ben acurades és el que fa que puguem dir que després les respostes de la IA són realment sense el que li venim dint sesgos o desviaixos, no? De respostes. Llavors, crec que aquí és un tema que hem d'anar potser més a poquet perquè no existeix aquest contingut, però el anem treballant per tal manera que tinguem una seguretat total que està sent realment una dada incorporada en la IA ferma en la resposta que serà realment, en aquest cas de la lectura fàcil, per exemple, entesa per persones amb discapacitat intel·lectual.
4: Sí, i per agregar un poquito más, diria que també el problema que solucionamos és lo de la transformació de la informació de un format a otro. Por lo que la informació és la que le passamos, ¿vale? Todo lo que ello genera és basado en esta contenido que está muy encapsulado, ¿vale? No es una respuesta abierta que me puede salir lo que sea. La tarea es muy compleja, es verdad, pero muy restricta. Al mismo tiempo es muy limitada. Por lo que alucinaciones y cosas de estas en realidad no es un problema en estos casos específicos. Claro que el chatbot, por ejemplo, este que habla para ayudar a la gente a hacer, eso ya tiene más posibilidad de que haya algún tipo de alucinación o error. Uh-huh. Y entonces, claro, es diferente. Pero la herramienta, el propósito principal de Melvin no tiene propiamente el mismo problema, porque no se tiene que inventar nada.
3: No. I estem parlant d'un món que està en constant evolució, però a més molt ràpidament. Aquesta criatura anirà creixent, sí. M'imagino, no? Quin és el marge de creixement que té?
4: No sé, en realidad es...
3: Complicat,
4: la imaginación,
3: ¿no?
4: Es muy, muy... El problema del acceso a la información es algo muy laxo, muy diverso, que tiene muchas perspectivas por las cuales se puede solucionar. Así que creo que la imaginación en este caso va a ser el límite.
2: Yo podría decir que... Clar, jo soc, diguem, tota la part de l'accessibilitat, no?, del disseny tecnopedagògic, és la meva base, la part més tecnològica, no?, de la IA. Per exemple, la meva visió de quan em va dir i si fem un resum, no?, i d'allà poder-li afegir a facilitar totes aquestes accessibilitats a la IA i veure-la com va millorant i la introducció de dades va millorant la seva resposta, dius, ostres, realment està ajudant a comprendre un text, no?, o hem pogut facilitar-lo a una persona que és cega aquesta imatge. Crec que m'ha anat sorprenent moltíssim i en aquest cas, clar, molt en positiu, de dir, ostres, com és capaç d'ensenyar-li una cosa i ajudar-nos a complir l'objectiu que ens hem marcat. Jo crec que, per exemple, a nivell d'escalabilitat, jo crec que l'eina és molt escalable en el fet de que, clar, ell escala a nivell de que pot fer tot el contingut que li demanem, no? Perquè, com ell deia abans, l'eina, quan s'introdueix una web, agafa la informació que està dintre d'aquesta web i es va nutrint, no? Si entrem, per exemple, a posar-la en un banc, entendrà el funcionament o la manera que té aquest banc, llavors es va nutrint d'aquesta mateixa informació. I això seria un contingut. Pot créixer a nivell de contingut, però també a nivell de persones, perquè el que fa és que dona més facilitat a molts tipus de persones. I aquestes persones poden ser, per exemple, aquí catalanes, però podríem dir que aquesta eina la podrien utilitzar a qualsevol punt geogràfic, perquè no té una limitació en aprenentatge.
3: No hi ha una barrera lingüística, no?
2: No hi ha una barrera lingüística perquè nosaltres, per exemple, és veritat que hem treballat el que és el conjunt de dades, el que diuen dataset. Ara, per exemple, fèiem amb primer començar el castellà, també el català també el tenim bastant. Potser hi ha llengües com a l'euskera que ens costarà una mica més arribar, però sí que és veritat que ell ho va fent i com més dades li introduïm i sobretot es valida aquestes dades que dèiem a partir de persones a nivell de supervisió humana, va fent que sigui realment possible transportar-la a diferents indrets. Sí que és veritat que nosaltres ens acomplim molt també les normatives, llavors sí que hem d'anar mirant a cada lloc on estan. Amb les que tenim europees, doncs no hi ha problema, no? Vull dir, ara ja amb el que hem aplicat ja ho podríem portar a molts llocs, amb la qual geogràficament podem arribar a escalar moltíssim. A nivell de persones, totes podríem realment ser en un moment o altre usuaris, no? Perquè jo quan he entrat a voler entendre un contracte dic, ostres, espera't, primera vegada que me'n vaig a viure sola i ara em volen posar un contracte de lloguer. Què és el que posa aquí, no? Llavors, aquella primera vegada, doncs m'hagués anat molt bé, no?, que em descriguessin aquest contracte, quines parts i què m'implicava i quines coses eren bones o no. Ara potser ja he fet més passant per més lloguers i llavors ja no tinc tanta necessitat.
3: I en una situació com aquesta que descrius, com l'usuari fa servir Melvin?
2: Clar, aquí és com deia, si ens imaginem la pàgina web que podés tenir, no?, i li comparteixen, per exemple, aquest contracte, ell el té, no?, l'obre, i diguem que hi ha una part d'aquest test que diu, ostres, aquesta paraula... el rendador, de què estem parlant, no? Tots aquí és l'arrendatari, que és... Totes aquestes paraules no les coneixes, perquè al final, vull dir, és tan fàcil com dir qui està llogant la casa, no?, i qui és el que lloga i qui és el que...
3: El llogater.
2: Aquí el llogater, podria dir jo. Llavors, la qüestió és, aquesta paraula, doncs, ell la subratlla i li donaria la descripció de què és això. Per exemple, no?, l'arrendatari, l'arrendador, i li descriu. I diu, ostres, vale, ara ja m'ha quedat aquest petit text i el sé, no?, i el comprenc. Però si fos un tros més llarg, on hi ha una normativa que parla... està subjecte a la normativa tal, no? Ara no sabria dir exactament una de lloguers, però sí que està subjecte, doncs li pot donar la informació. De què està dient aquesta normativa? Tindràs 3 anys, et poden deixar 3 anys, 5 anys, i pot explicar-li, no?, i entrar a conèixer una mica més totes aquelles parts que a vegades firmem sense saber, o teníem lletres molt petites que, com que no sabem de què va, doncs, bueno, mira, ho firmo i ja passant, no?, i després potser ens donem compte que allò ens ha afectat, perquè no coneixíem bé, no?, la informació.
3: I escolteu, qui l'està fent servir ara mateix, Melvin?
2: Clar, nosaltres ara, quan accedeixen a la web, no podem saber, per exemple, amb la que dèiem del País Basc, d'aquest projecte, no sabem les persones que accedeixen a la web i l'estan utilitzant. Això ho sap diguem, la universitat, que és qui té l'equip de creació, no?, de la web, és ells qui tenen les dades. Nosaltres no accedim a aquestes, a no ser que la mateixa entitat ens digui, ostres, anem a treballar conjuntament les dades per millorar, llavors sí que podríem entrar. Però en el nostre cas, com és allò que et deia de les dades, que tenim molt de control per no posar-nos...
3: Però ja no, sense pensar en persones, administracions, clar, empreses, centres, sí, educatius...
2: El que és l'àmbit educatiu, diguem que per aplicar el disseny universal de l'aprenentatge és perfecte per tot l'alumnat, perquè el que fa és personalitzar realment. Fa personalitzar el contingut educatiu, el personalitza perquè cada persona pugui tenir el contingut a la manera que el necessiti. Llavors fa que també aquesta persona... potser creia que no tenia cap necessitat i diu, ostres, però això m'ajuda a poder comprendre, no? Em facilita que si vaig pel carrer estic escoltant la lliçó, no? Llavors, aquest fet fa que tot l'àmbit educatiu ajudi a l'alumne, ajuda el professor, perquè, clar, al final està creant-li contingut adaptat a cada persona, no?, que és una de les coses més dificultoses per ells, perquè 30 alumnes a classe i que cada un té unes necessitats concretes, no?, posem en cas que pugui tenir una persona que té una necessitat de trastorn de l'aprenentatge, no? I diu, ostres, com ho faig, com l'ajudo? Doncs en aquest cas li facilitaria al professor tenir aquest contingut. A les famílies també, perquè moltes vegades ens hem donat compte que els alumnes portaven, no?, aquests continguts a casa i el pare vol ajudar o la mare...
3: Necessitaves un traductor simultani.
2: Exacte, i no sabia com donar l'ajut directe i sobretot també a persones, per exemple, nouvingudes que no tenen la mateixa llengua, encara més, perquè li facilita portar-li, doncs, a la seva llengua i dir, ostres, ara puc ajudar el meu fill, no? Aquesta és el que seria l'àmbit educatiu. Clar, si ens anem, per exemple, al corporatiu, doncs ajudaria des de fer una experiència al client, no?, una experiència d'usuari, una experiència digital al client molt més fàcil i eficient, per exemple, ajudant-lo a fer formularis, a crear una compte bancària, fins a lo que és el professional, diguem, d'atenció al client, que també li dona moltíssima informació per saber tractar amb les diferents persones i amb quines necessitats, diguem, cognitives, comunicatives o sensorials pot comunicar-se, no? Això a nivell més general, i podríem dir que totes les persones que fem ús, que crec que som totes, de la informació i que en algun moment doncs, tenim una dificultat per comprendre un text o per entendre una imatge, que a vegades també sí. Ens posen unes imatges.
3: Sí, sí. Lluís, sí. Ens hem deixat alguna cosa important?
4: No. Lo ha dicho todo, en realidad.
3: Sí? Sí. A mi m'agradaria saber, accessibles, no sé si és la vostra primera criatura o ja heu tingut altres.
4: No, és nostra primera criatura.
3: És la primera criatura.
4: Sí. Hemos intentado, en realidad, hace unos años, hacer un pequeño proyecto de un aparato que ayudaba a la gente invidente a pedir en un restaurante, a leer el menú,
3: a la carta
4: sí, y a pedir. Pero, en realidad, no, la tecnología con que habíamos implementado eso se ha hecho... vieja, rápido, con las nuevas inteligencias artificiales.
3: Això va molt ràpid.
2: Sí.
3: Sí. No?
2: Sí. Sí. De fet, aquest va ser un projecte que jo també li vaig portar a dir anem a tractar l'accessibilitat de les persones en el que és la part de la restauració, perquè si una cosa havia detectat és que es fa molt dificultós, que l'oci ens el necessitem tots o el fem servir tots, i moltes persones, per exemple, persones amb autisme, per exemple, tenen una dificultat, no?, per anar a la carta i entendre aquella carta si no la tenim feta amb pictogrames. O una persona cega, com deia, doncs si la té en braille, això li ajudarà moltíssim. Mm. I el fet és només tenir aquella carta, no? Un altre és que li pugui cantar tota la carta al cambrer, però clar, això es torna una dificultat. Espera, que no me'n recordo de l'altre, no? I el que vam acabar pensant és, i si fem un parlador, no? Que el que feia és que la persona...
4: Sí,
2: li parlava i llavors li consultava la carta i aquesta demanda, no?, d'aquest pedido que feia la persona arribava directament, diguem, a cuina per dir, vale, ha demanat el plat de tal, no?, de primer, segon, i així, diguem, que facilitàvem l'accés a aquestes persones que ho tenen bastant complicat. Ja no només amb moure's, perquè a vegades les taules i tot estan complicades, sinó en accedir a la informació de la carta mateix.
3: Bé, doncs avui heu vingut a presentar-nos la vostra primera criatura. Segurament que augmentarà la família més endavant i ens torneu a visitar per parlar-nos d'altres projectes. Laura, Lluís, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
2: Moltíssimes gràcies a tu.
5: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.

Bon dia, Quaters. Us parla Rick Indersons aquí des de l'estudi de Quat Media, al centre de Sant Cugat, al costadet del monestir. Avui tenim una secció una mica especial, tot i que m'han presentat que anàvem a repassar l'agenda musical. Anem a repassar l'agenda, però d'aquest any que estem acabant, d'aquest 2025, i és que han passat moltes, moltes cosetes, des de Sota Sons i també a nivell local municipal. I aquí en tenim una, i és aquesta música que escoltàvem, i és que aquests dos grans cantants de Jamaica, Keith and Tex, les dues llegendes, van visitar el festival Train to Scabil, que es va fer allà a les antigues carpes, un espai que esperem poder tornar a utilitzar si ens deixen aquests polítics que tenim ara després aquí a la tertúlia sobre política de Quat Media. Puja-la una mica, que s'escolti aquesta gran cançó. El festival va tenir lloc del 28 al 30 de març, va portar aquestes agendes, va portar Rudy Miles, va portar Natibu, amb Soweto, un fotimer d'artistes, moltes hores de música jamaicana, a la fresca, realment va fer uns dies espectaculars. Com hem dit, esperem que es pugui repetir, de moment ja podem anunciar que no repetirà ubicació a Sant Cugat, no repetirà emplaçament a Sant Cugat per aquest proper 2026, i és que, bueno, vam tenir ja un al Poble Espanyol aquesta tardor i segurament serà el seu nou emplaçament.

I seguim amb aquesta repassada de la programació del que ens ha deixat aquest 2025, i és que al maig vam tenir el Sant Cublac número 11, anomenat L'Última Esperança. Sembla que no serà l'últim, per això L'Última Esperança del tot. I és que aquest 2026 sí que tindrem Sant Cublac la primera setmana de juny. Ja vindrem més endavant a parlar també de les dates de la programació. De moment podem anunciar que el leitmotiv o la frase serà anada i tornada. Aquí ho podem deixar. Això sí que és molt primícia. Vam tenir aquest artista, gran artista que cantem des de Burundi, que era en JP Bimeni. Vam tenir l'Afro Latin Jam All Stars. Vam tenir un showcase de reggae amb els Rhythm Riders, on van tocar gent com Adal, el Sr. Wilson, la Rosie, la Paula, la Haipau, que va tocar Cucapí des dels Woman Fighters, i un fotimer d'artistes. Va ser un Sant Cublac increïble, batint rècords un cop més de participació de públic. Vull dir, vam tenir el parc de Can Bernet a rebentar, i esperem poder-ho repetir aquest any. I això és el que ens va deixar el Sant Cublac. I una d'aquestes artistes també que va tocar és la que ara escoltarem, que és la Rosie.

I és que sí, ens agradaria molt poder escoltar les cançons senceres. Sempre tenim una secció ben, ben curteta, però bé. La Rosy va tocar, com dèiem, en aquest showcase de reggae. També va estar tocant a Festa Major, va ser un dels concerts destacats allà a Plaça Barcelona, on vam compartir escenari amb els Octavians, aquesta banda formada pel Sant Coblac. Un concert increïble, i també la Rosy després ens va acompanyar al Sant Cugat, que en aquest cas, aquest 2025, ha tingut els seus emplaçaments a el Parc de les Dones el mes d'abril a la Floresta, a la Festa Major, que va tenir un show que és una barreja de sounds, un sound clash amb Sagittarius, amb la timba, amb diferents estils musicals. Va estar molt i molt bé. I també vam repetir el 25 d'octubre un cop més a Festa de Tardor, que va ser el Parc de Ramon Barnils, i vam tenir també el Cucapí, la Rosy, i un fotimer d'artistes. Va estar molt bé també, jo crec que va ser rècord d'assistència d'un Sant Cugat de Festa de Tardor. Recordem que aquesta festa es fa a diferents emplaçaments i dins de diferents marcs. I bé, com hem dit, això ha sigut els Sant Cugats, i res, passem ja al següent i últim tema,

I és que només uns dies més tard d'aquest Sant Cugat, i és que en aquell Sant Cugat estàvem creuant els dits i resant, se'ns anunciava que el senyor Stranger Call, que estem escoltant, no podia viatjar a Barcelona per l'huracà Melissa, que estava tenint lloc al Carib i que va destruir Jamaica. Així que vam decidir que, en lloc de fer el seu concert dins d'aquest tren toscàbil que havia tenit lloc al poble espanyol, es faria un concert solidari amb diferents artistes com Soweto, Cabrians, bueno, un fotimer d'artistes, gent d'Octor Calypso, diferents bandes. Va ser un concert espectacular, es va fer pràcticament un sold out, tots els diners es van poder enviar a l'associació Peter Tosh. Tots aquests diners van arribar a bon port, de Jamaica, amb una associació que col·labora amb la gent jove, sobretot amb músics joves, i amb poder crear espais on ensenyar música i donar aquestes oportunitats als joves músics. I res, parlant de... I la llàstima és que Peter Tosh segurament no ens podrà tornar a visitar perquè ja està molt gran, així que segurament no tindrem l'oportunitat de veure'l un altre cop a Barcelona. Esperem que sí, aquest tren toscàbil seguirà lluitant el 2026 per poder portar aquestes llegendes de reggae, de ska, de rocksteady, aquesta música que tant ens agrada sota sons, poder-la portar a tocar a casa nostra, a Barcelona, a Catalunya. I ja que estem dient això de llegendes que no podrem tornar a veure, anem a repassar una mica quines són les que ens han deixat aquest 2025.

I comencem escoltant aquest tema de Blues Brothers, i és que Steve Cropper, el mític guitarrista de Blues Brothers, considerat potser el tercer o segon millor guitarrista del món, depèn de quin top veiem, ens deixava feia dues setmanes, el senyor Steve Cropper, que ha estat tocant amb Stax Records, ha donat un so al soul, aquest Dirty Soul, i és que era un dels fundadors també de Stax Records, de la mítica discogràfica de Memphis, on també hi tocava un altre mític grup, que eren Sam and Dave, i el senyor Sam Moore, que ens deixava el passat gener, o sigui que ens han deixat dos llegendes d'Stax Records i d'aquest so del soul. També ens deixava aquest any Roberta Flack, Roy Ayers, D'Angelo, Sly Stone, un dels pares de la música funk, també de Sly and the Family Stone, en Michael Sumler, de Kool & the Gang, cantant mític de la banda de disco. Ens deixava Walter Scott, dels Whispers, Chris Jasper, de Isley Brothers. Com no, també hem dit, d'aquesta música jamaicana, d'aquestes llegendes de reggae que no podrem veure mai més, el Trent Tuscaville, com són el grandíssim Mac Romeo, Jimmy Cliff, també ens ha deixat aquest any, vull dir, mitiquíssims artistes de reggae i llegendes que han fet que molta gent li arribés a aquesta música. I com no, dins del rock and roll, tot i que nosaltres no som tant de rock, ens han deixat el pare de les tenebres o el mestre de les tenebres, Ozzy Osbourne. Ens ha deixat en Robbie Iniesta només fa una setmaneta, d'Extremoduro, que ho vam veure a les xarxes, no? Tothom compartint la seva música. I en Jorge Ilegales, així que una forta abraçada també, i que estiguin allà on estiguin fent la seva gran música. I esperem que no ens deixin moltes més llegendes aquest 2026, perquè realment no tindrem cap concert que veure el 2027. Així que una forta abraçada als oients, i ens veiem l'any que ve amb aquesta repassada de l'agenda cultural santcugatenca.

0: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva marxa cap a València, exactament cap a Sagunt, a Camp de la Morvedre, per parlar amb la cap de colla de la Diabòlica de Morvedre. Ella és la Cristina Rodríguez i tot això és el que ens explica referent a aquesta colla. Hola, Cristina, què tal?
4: Hola, bona tarda, molt bé.
3: Doncs ens posem en contacte amb vosaltres perquè ens expliquis, per conèixer la vostra colla de Diables. Explica'ns com vau començar, quins són els vostres orígens, si teniu bestiola, si no.
4: Doncs mira, nosaltres vam començar, crearem la colla en l'any 2006, o sigui que estem a puntet de celebrar els 20 anys, i se diu la Diabòlica de Morvedre, perquè té un àmbit comarcal, la nostra comarca és el Camp de Morvedre, al País Valencià, i concretament estem en Sagunt, en la ciutat de Sagunt. I bueno, pues té un nom de dona, de diablesa, no? La Diabòlica de Morvedre, i la nostra bèstia principal doncs és aquesta diablesa, la Diabòlica.
3: Quants membres sou ara mateix?
4: Estem censats 110 persones.
3: Uau! Com és organitzar...
4: Sí, entre majors i infants.
3: Bueno, déu-n'hi-do, és que és un número molt important. Com és organitzar-vos tanta gent? És complicat?
4: Doncs la veritat és que nosaltres, quan acudim a Escorrefoc, som molta gent censada, però el deber és que al final, quan anem a Escorrefoc, solem anar la meitat, més o menys. Entre 45, una coseta així. A banda, músics, que no estem comptant músics. Això només són diables, diables.
3: A part els músics, com comentes, a dir, que sou més encara.
4: Sí, exacte.
3: Explica'ns els colors, com aneu vestits, com és la diablesa, perquè la gent, doncs, la diabòlica, perdona, perquè la gent es faci una idea.
4: Sí, doncs mira, nosaltres el nostre vestuari el vam renovar quan farem més 10 anys i fent un poquet de canvi d'estètica, hem tingut com 3 fases diferents, i actualment, des de fa ara, això, vora 10 anys, portem màscares, cadascú se fa la seva màscara personalitzada, acoplada a la seva cara, al seu cap, màscares que porten fibra de vidre, que porten banyes, bueno, imagina't el poder, cadascú és exclusiva i diferent,
3: sí.
4: I clar, això crea també una miqueta de no saber qui està darrere de la màscara, pues sí que està molt guai, després la resta del vestuari, sí que els nostres colors són el roig i el negre, portem com una casaca roja, uns pantalons, sinó bombatxos negres, i després sí que portem, hem incorporat la faixa, una faixa negra, com els castellers.
3: Uh-huh. I la diabòlica, quan la porteu, com és?
4: Doncs la diabòlica és una peça que no és molt gran, és una peça que, bueno, representa una dona, no?, que està agenollada, i per a portar-la és un sol portador que la porta damunt dels muscles, com si estigués assegurada damunt d'ell, no?
3: Sí.
4: I que, bueno, té ales, té banyes, i el que són en les ales, doncs van 5 punts de foc en cada una de les ales, té punts de foc també al cap i té punts de foc en els genolls.
3: Wow.
4: I és de color negre i, bueno, negre i roig.
3: I roig. Teniu algun bestiari més?
4: Sí, tenim també, com a peces principals tenim, a banda de la diabòlica, el patarro, que rep el seu nom, és un cap de drac, que rep el seu nom perquè, bueno, el taller on varen fer les dues peces va ser en Almenara. En Almenara és un poble d'ací del costat nostre, de Sagunt, i que a la gent que és d'allí se'ls diuen patarros, i per això el varen patejar en este nom del patarro, a este cap de drac, que és un cap de drac que se fica, doncs, damunt del cap d'una persona, però és prou gran, no és com un cabut, és molt més gran que un cabut, però si és un cap de drac, i després el que és el cos el fem els mateixos dimonis darrere en foc de mà. En tota una cua.
3: I més o menys pesen molt aquestes figures? M'imagino que la diabòlica pesa una mica més, no?
4: Bueno, són prou lleugeres perquè són d'un sol portador. Sí que hem d'ajudar per a poder-la carregar i agafar-la, però després, una vegada estan enfocant-se, és només un sol portador, aleshores són prou lleugeres comparades amb altres bestes. Nosaltres, després que tenim un altre tipus de bestiari que no és com aquests dos, que són doncs, de fibra de vidre, sinó que són de fetes ja en ferros, i un altre tipus de bestiari que sí que pot ser un poquet més gran, però bestiari important, aquests dos són les nostres peces principals.
5: Ha canviat molt el tema de la pirotècnia des que va començar fins ara?
4: Bueno, més que la pirotècnia en si, el que ha canviat és la normativa, no? De l'ús de la pirotècnia. Nosaltres, abans quan podies tirar qualsevol tipus d'artefacte en la mà, que ara, doncs, per a poder tirar foc de mà, té que ser algo molt exclusiu, i en quant a l'ús de la pólvora, més que la pirotècnia en si.
5: Què t'aporta, Cristina, què t'aporta a tu formar part d'aquesta colla?
4: Bueno, jo és que sóc fundadora de la colla. Aleshores, a mi m'aporta molt, no? Jo sí que porto més de 20 anys en aquest món, encara que sóc una persona jove, però porto des de finicis, no? des de quasi 20 anys en la colla, i a mi m'aporta felicitat, amistat, família, és tot, és part de la meva vida.
5: Què sents?
4: La colla és tot l'any.
5: Què sents en les actuacions? No sé si portes la veu, ets portador.

0: suau, aquella sensació.
1: Clar, quan acaba és una sensació molt xula, no? Quan acaba i tot el món comença a aplaudir, a vindre, a dir-te enhorabona, que xula ha estat, ens ha agradat moltíssim. És una sensació increïble i també la sensació d'estar sota el foc, no? Quan estàs sota el foc, perquè al final jo no porto foc normalment, però estic dins del correfoc, aleshores el foc ell també està en mi, no? I és una sensació, per a mi és l'única sensació que me fa tindre la ment en blanc, no? De oblidar-me de tot lo de més, sí. I ja, no sé, és estar als núvols.
0: T'atrapa, t'atrapa.
1: Sí, molt, enganxa, enganxa.
0: Cristina, explica'ns actuacions destacades on podem gaudir de la colla.
1: Doncs, per a nosaltres, la nostra actuació, bueno, tenim com dues actuacions molt xules. La més destacada, bueno, la més, diguem, espectacular, segurament seria la que fem per a Sant Joan, en la mar de la nostra ciutat, per l'avinguda que fem, bueno, és el correfoc més gran on tirem pràcticament tot el nostre, bueno, tot el nostre bestiari i tots els nostres artefactes, vinc a dir unes 15 peces diferents de foc, a banda de lo que són les carretilles com a tal o les fonts, i clar, és espectacle, és molt, molt visual, molt xulo. Després tenim un altre espectacle que fem per al xupinazo, ¿vale? de festes de la nostra ciutat també, que és el 1 d'agost, que ahí també és un correfoc diferent, perquè és un correfoc que el fem i canviem el nostre vestuari habitual, que mantenim les màscares, però en lloc de dues tratges d'inífugs, el que portem és molt poqueta roba i anem enfangats. Es protegim el cos en fang. Si és fang de colors, pintem com si fórem, pues, a luz de, com si fórem africans, diguem. Sí. I també és molt xulo visualment, però el més important com a colla nostra és el de Santa Antònia, el gener, al voltant del 7-7 de gener, que és el que fem la colla nostra i que el fem nosaltres. No ens contrata ningú per a fer aquest correfoc, sinó que nosaltres decidim fer aquest correfoc. Va ser el nostre primer correfoc, de fet, com a fundació de la colla. I és una festa que recuperarem al nostre poble, en el que fem un correfoc i una foguera que antigament se feia a Sagunt i que s'havia perdut. O sigui, i la festa que recuperem des de la Diabòlica de Morvedre, pues és la nostra festa més important, en la que tots ens convidem colles de fora, colles de Catalunya, colles de les Illes Balears i nosaltres. Aleshores, és una festa important. Ara ja estem començant a embastar la festa de gener d'enguany, perquè també serà la celebració del nostre 20 aniversari. I ahí, pues, fem... No és un correfoc molt gran, però sí que és una festa molt important.
0: Bueno, és especial per vosaltres, no?
1: Sí, molt especial.
0: Xala. Doncs, Cristina, sí. Moltíssimes gràcies. No sé si ens deixem alguna cosa que ens permet, doncs, conèixer-vos una miqueta més. Jo crec que hem fet un repàs.
1: Bueno,
0: digues.
1: L'únic que jo afegiria és que nosaltres, la nostra, a nivell musical, sí. El que portem, no portem... Portem dos en el tabal, que són instruments valencians, no clàssics nostres, i que és com que... Part de la nostra colla són també la colla Garramatxa, Josina Tabal, d'Almenara, i que són dos colles independents, però que a la vegada hem nascut en ells, hem crescut en ells, i que és la nostra colla, diguem, que ens acompanya sempre, Garramatxa. Yeah. Aleshores, no és que tinguem músics com a tal de la colla, sinó que són com dos colles que conviuen juntes.
0: Aneu conjunts, no? Som com un pack.
1: Sí. Som un pack, correcte, som un pack. I també és bonic, una característica bonica del nostre correfoc és aquesta música de dos en el treball que ens caracteritza al nostre territori.
0: Sí, perquè no és molt, molt comú aquest instrument.
1: Bueno, en València sí, a Catalunya no. Aleshores, bueno, pues, moltes vegades ens busquen també per aquesta característica de la diferència, no, musical que tenim.
0: Doncs, Cristina, enhorabona, felicitats per aquest 20è aniversari que fareu el proper any i moltes gràcies per poder-nos, doncs, conèixer, permetre conèixer una miqueta més a la colla i les vostres bestiaris, així que gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La baixada de la natalitat i les seves conseqüències sobre l'oferta escolar són un dels reptes educatius de Sant Cugat. La regidora d'Educació, Carme Ardit, defensa mantenir el sistema públic actual i apunta que el desenvolupament urbanístic de la ciutat pot fer créixer de nou la demanda els pròxims anys. En una entrevista a Cugat Mèdia amb motiu de l'inici del curs, també aborda la falta de places a les escoles bressol municipals, la reclamació d'un centre de educació especial i també les actuacions per climatitzar els centres.
2: Hem actuat abans que la Generalitat en el tema de pla d'un foc climàtic a les escoles de primària, tot i que no és la nostra responsabilitat, però enteníem que els alumnes són el més important per nosaltres i havíem d'actuar d'alguna manera. Per nosaltres la importància són els alumnes. Els alumnes ens és indistint si van a un tipus d'escola o un altre. Són alumnes de Sant Cugat.
1: Ardit considera que l'educació a Sant Cugat continua tenint una bona salut, però reclama a la Generalitat que resolgui el conflicte amb els docents amb una negociació que vagi més enllà de les condicions laborals i abordi els recursos i el model educatiu. L'entrevista completa a Cugat Mèdia. El període per inscriure's a la 67a edició de la Marxa Infantil s'obre aquest dilluns 14 de setembre i s'allargarà fins al 27 de setembre o fins a exhaurir les 600 inscripcions disponibles. La marxa que organitza el Club Muntanyenc se celebrarà el 18 d'octubre i poden participar infants de segon a sisè de primària en equips de dos participants. El Club Muntanyenc ha limitat el nombre d'inscripcions a 600 per motius de seguretat. I enguany, a causa de la pesta porcina africana, la marxa tindrà un recorregut innovador interurbà. L'exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitats, Carles Solà, ha mort als 80 anys. Solà, que vivia a Sant Cugat, va estar al capdavant de la UAB entre els anys 1994 i 2002 i va ser una figura destacada del món universitari català. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Del 25 al 31 de maig se celebra la Setmana Sense Fum, una iniciativa que coincideix amb el Dia Mundial Sense Tabac i que vol posar el focus en els riscos del consum de tabac i dels nous productes amb nicotina, com els vapejadors o les cigarretes electròniques. Tot i que el tabaquisme ha anat a la baixa en els darrers anys, encara més d'un 21% de la població catalana fuma. I preocupa especialment l'augment del consum entre joves i l'ús combinat de cigarretes electròniques i del tabac convencional. Per parlar de prevenció, de salut pública i dels recursos que tenim la ciutadania per deixar de fumar, avui Faves Comptades, ens acompanyen quatre dones que en saben molt. La Núria Fernández, que és la regidora de Salut. Molt bon dia, ben tornada.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: La Montse Moral, que coneixereu de les tertúlies i d'altres entrevistes. Ella és farmacèutica comunitària jubilada i tresorera de la Societat Catalana d'Atenció al Tractament i Consum del Tabac. Montse, molt bon dia.
2: Molt bon dia, i també rotària.
0: I també rotària, clar, però aquí no t'ho deia, sí, ho diem sempre, però avui, com que no era el context, tu
2: avui vaig amb una altra gorra.
0: Avui vas amb una altra gorra. També tenim la doctora Esther Valle, és metgessa del Cap de Vall d'Oreix i és la referent de tabaquisme del centre. A més, també és vocal de la Junta de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament al Consum del Tabac. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I l'Esther Rodríguez, ella és farmacèutica comunitària, diplomada en Salut Pública i titular de la Farmàcia del Monestir, així que segur que molts de vosaltres l'haureu vist a la farmàcia. Molt bon dia, benvingudes.
4: Hola, bon dia.
0: Núria, comencem pel principi.
1: Deixa'm primer dir que som tres farmacèutiques aquí, eh? Avui?
0: Tres farmacèutiques a la taula.
1: La Montse, l'Estela i jo.
2: Però totes som
1: dones.
2: Atenció primària.
1: Atenció primària.
2: I de la comunitària.
0: De la salut. Escolteu-me, perquè és important, des d'un ajuntament, Núria, que es posi el focus en campanyes com la Setmana Sense Fum i en lluitar contra el tabaquisme.
1: Doncs gràcies. Com dius, des de l'Ajuntament volem posar això, com dius, el focus no només en el tabac convencional, sinó sobretot en la nicotina i en la normalització d'aquests nous dispositius entre joves, no? Perquè avui ja, el problema ja no és només el cigarret clàssic, sinó que estem veient doncs, aquest augment molt important de vapejadors, de cigarretes electròniques i altres sistemes d'administració de nicotina, especialment entre adolescents, no? I aquí és important deixar clar un concepte bastant científic, que la nicotina és una substància altament addictiva, independentment del vehicle de consum, no? I, com diem, en salut pública hi ha un concepte molt important, que és aquesta porta, aquesta entrada a l'addicció. Sabem que molts joves comencen amb vapejadors, acaben desenvolupant una dependència nicotínica i posterior consum dual o un consum d'entre tabac i convencional, no? Com també vull fer que, com que farmacèutica, doncs que és molt important remarcar que deixar de fumar no és només una qüestió de voluntat, no? Que la dependència del tabac és una addicció neurobiològica, doncs vinculada, com ja dirà la doctora, als receptors nicotínics cerebrals, a uns circuits dopaminèrgics de recompensa, i per això el suport professional multiplica molt la possibilitat d'èxit. I que des de l'Ajuntament el que volem és defensar una ciutat que protegeixi els seus infants, els seus adolescents, no només prohibint o advertint, sinó educant, escoltant, i per això creiem que des d'una promoció i una prevenció de la salut des de l'Ajuntament és imprescindible.
0: Mm-hmm. Clar, quines són les eines que teniu com a Ajuntament regidora per lluitar contra el tabaquisme?
1: La promoció, promocionar la salut, fer campanyes, perquè clar, és una cosa que és molt important també aquest treball conjunt entre farmàcies, que jo crec que les farmàcies és el punt més important perquè és el primer lloc que uh-huh. la persona va, i després amb els CAPs. És molt important l'ajuda CAPs i farmàcies i l'administració.
0: Ho dèiem a l'entradeta, no? I la regidora també ho ha esmentat. Sembla que el consum del tabac baixa lentament, però estan apareixent nous hàbits de consum de nicotina. Preocupa especialment aquesta normalització de vapejadors i de cigarretes electròniques entre els joves?
1: Sí, clar. A més, ells es pensen que el fet de vapejar, a vegades diuen, no, jo he sentit dir, però si és el que hi ha és vapor. No és vapor, allà hi ha nicotina. Hi ha l'experta, la Montse, que és molt experta en tot això, en totes les substàncies que hi ha, no? Vull dir que treure aquestes fake news de que vapejar no és dolent, no és dolent, al contrari, sí que ho és.
0: Montse, justament aquest any es posa molt el focus en la nicotina, més enllà del tabac, precisament justament perquè potser el tabac convencional doncs no està tan a l'alça, però sí que hi ha altres productes que porten nicotina. Per què és important aquest canvi de mirada i posar aquest focus en la nicotina?
2: Mira, la vida és una pol·lució. Vam començar amb el tabac, que va vindre d'Amèrica, quan es va descobrir Amèrica, i evidentment associat a una planta, que és la planta que produeix el tabac. Vale. Aquesta planta, la nicotina de tabacum, té una substància molt tòxica, que és la nicotina. que ho fa per protegir-se dels insectes. Bueno, a més, la nicotina té aquest poder addictiu tan potent, tant com l'heroïna o la cocaïna, que jo crec que és més, inclús. Bueno, és una... ens arriba com a tabac, però la importància està en això, amb la nicotina, amb el poder addictiu d'aquesta substància. Hem passat de que el fum, els càncers de pulmons, la contaminació ambiental, això no quedava bé, vam començar posant uns filtres que només són un trosset de plàstic que embruta i contamina i que no filtra res, però bueno, això va servir per rentar la primera imatge de la indústria tabaquera. Però després, com que això del fum no quedava bé, hem passat a vapejar. Però clar, ara ja hem vist que el que vapegem no és aigua. Estem propilent glicol, glicerina, productes que estan bé per ingerir, però no perquè arribin al pulmó. I ara ja veiem que tenim malalties noves com el Ebali. Ara ja es comença a qüestionar. Però clar, la indústria què fa? Es va rentant la imatge de cara a l'usuari, però no, ara ja ha arribat a la peça clau, que és la nicotina. Ara ja fa productes de nicotina sols. Que és, en definitiva...
0: que són aquestes boletes, que es consumien boletes, sobretot al nord d'Europa, però que ja estan arribant
2: ja
0: també a casa
2: i les
0: nostra.
2: Tenim aquí, i les poden comprar la gent. I llavors què passa aquí? Bueno, a ells els interessa mantenir gent enganxada. A més, els hi posen gustos perquè t'enganxis més. No ens enganyem, el problema és la nicotina. I hem evolucionat, però el problema és la nicotina. I per això el lema de l'OMS d'aquest any és desemmascarem la nicotina. Contrarrestem aquest efecte, concretament el titular de la lema de l'OMS, per dir-ho bé, cal desemmascarar l'atractiu i contrarrestar l'addicció a la nicotina i també al tabac, perquè ara hi ha gent que se'ls ha vengut, que és més innocuo fer servir els cigarrets electrònics, llavors fan servir cigarrets electrònics, però també fumen. I llavors la cosa, pues, ara tenim de tot. Però ara ja tenim els que només fan els
0: cigarrets electrònics. A part de la nicotina i de tots aquests productes que l'evidència científica cada vegada la tenim més àmplia, no? Perquè ja tenim més mostres de persones que fan servir vapejadors i cigarretes electròniques, entenc que també inhalar aquest vapor d'aigua a altes temperatures tampoc deu ser saludable.
2: No, és que demés aigua. Primer, que no és aigua.
1: No és aigua.
2: I segona, que també en el procés d'escalfament hi ha metalls pesats i també, que també són dolents pel pulmó. O sigui, ara ja tenim evidència científica de que els cigarrets electrònics i els vapejadors també causen malalties a la salut.
0: Uh-huh.
2: Aleshores, doncs, ja no són innocuos. Ara ja podem demostrar que no ho són.
0: Montse, parlaves, a més d'aquest consum dual que s'ha augmentat, que hi ha un auge, no? Al principi la indústria va voler vendre com els vapejadors i les cigarretes electròniques com aquella eina que ens podia servir per deixar de fumar tabac,
2: exacte,
0: no?
1: I jo ara recordo que jo a la farmàcia venia amb cigarretes electròniques.
2: Al principi
1: perquè era per deixar de fumar, imagina't.
0: I ara ens trobem que aquestes cigarretes continuen sent perjudicials per la salut perquè continuen tenint nicotina i molts altres productes, com molt bé ens explicava la Montse, però que, a més, hi ha un auge d'aquest consum de persones que combinen el tabac convencional amb vapejadors i cigarretes electròniques. Això és preocupant?
2: Molt, i sobretot és que el que és preocupant és que busquen el sector jove, perquè estem aquí, més que res, com ha dit ella, des de l'Ajuntament ha de fer prevenció. Nosaltres a l'ESCAT, amb l'Ester, fa molts anys que estem treballant i veiem el resultat de la reducció de lo que és el consum de tabac, però no hem arribat ni molt menys al nivell que voldríem arribar a un 5% de consum, i encara estem amb un 21 de mitja.
0: Uh-huh.
2: Estem molt estancats. També això té a veure que tenim una llei obsoleta que regula el tabaquisme, que la tenim aquí. Estem fent pressió perquè a veure si surt. Però, mentrestant, el que sí que hem de fer i no hem de parar és de prevenir. I hem de dirigir aquest missatge als joves. I per això crec que és molt important el que estem fent aquí, en aquest moment, i gràcies a la ràdio i a totes els mitjans que ens ajuden a fer aquest crit d'atenció. Joves, no us deixeu enganyar. La cosa està amb la nicotina. Volen enganxar-vos i després us costarà molt de sortir-ne. Però després jo no vull monopolitzar. La nicotina afecta molt el desenvolupament cerebral i del sistema cardiovascular dels joves. Jo vull deixar parlar...
0: Aprofitem que tenim la doctora Vall aquí, que feia algun apunt així en veu baixa, mentrestant. I és que, si posem xifres, que deia la Montse, el tabaquisme provoca 10.000 morts a Catalunya anuals. Potser, possiblement, el primer que ens ve al cap podria ser els càncers en general, el càncer de pulmó potser específicament, però és que el tabaquisme deu tenir impacte en moltes més àrees de la salut, no?
3: A veure, d'entrada, només amb el tema de càncers hi ha el tema de tot el càncer del que és de gola, que té a més molta seqüela quan arriba, el càncer de pulmó, el càncer de bufeta, que cada vegada n'estem veient més i que dius, bueno, és un càncer gran desconegut. No, realment és molt invalidant, a més. Càncers digestius, o sigui... I l'associació de tabac amb càncer és grandíssima. Però després hi ha tot el tema cardiovascular, tot el tema de les angines de pit, els infarts, els ictus... Tot això, el tabac va tapant les artèries i el que fa és que si sumes el tabac més el colesterol que un té de base, més l'edat que un va avançant, doncs a poc això realment estreta tant els vasos sanguinis que hi ha repercussions a tots nivells. Llavors, realment és importantíssim. Jo als pacients els hi dic, o sigui, el que estic fent és allargar la vida, a part de fer-te més ric perquè tens més diners, és que t'estem allargant la vida. Llavors, sempre s'està temps de poder allargar la vida, no? Llavors, és que jo ja soc molt gran. No, és igual. O sigui, anem a com a mínim a no augmentar aquest tapament de les artèries, que és el que ens dona totes aquestes afectacions, a part del càncer, que és amplíssim el ventall de malaltia que pot aportar.
0: Clara, parlaves de la consulta, no? Jo no estic convençuda que les persones que coneixen persones fumadores, tothom en algun moment jo vull deixar de fumar, o li passa pel cap deixar de fumar, perquè la gent sap que és perjudicial, perquè carai, serà que no s'ha dit a vegades. Però a vegades suposo que no deuen saber per on començar. Com ho han de fer?
3: Primer de tot, han d'haver fet un treball mínim de decidir en quin punt estan de deixar de fumar. El tema és, pots estar dient, jo deixaré de fumar, però ja ho veuré quan. Aquí podem intervenir poc. Es tracta de trobar el moment just al vuelo, com se'n diu. O sigui, a mi si em ve algú a la consulta perquè s'ha torçat el turmell, li pregunto si fuma i em diu, no, però ja m'ho estic pensant perquè... Pues, en aquell moment és el moment de dir, és que a mi és igual, m'estic més estona, però vull aconseguir que t'agafi el cuquet, no? Llavors, o que t'agafi el cuquet per dir, jo estic aquí per quan tu acabis de repensar, jo t'atendré, o de dir, mira, t'enganxo, estiguem una estona més, fem una mica una foto del moment i ens hi posem, perquè és així, o sigui, és una satisfacció molt gran el saber que en algun moment aquesta persona l'encarrilarem perquè sigui un exfumador, no?
0: Des del CAP, quines eines teniu per ajudar les persones fumadores a ser exfumadores?
3: Mira, d'entrada, el primer, ja dic, la fase en el que està el pacient és la que ha de motivar a que ens demani hora. Inicialment es pot demanar hora amb l'infermera. Es demana hora directament per l'aplicació o per telèfon. Llavors es demana cadascú amb l'infermera del seu cupo. L'infermera el que fa llavors és fer una entrevista, mira el grau de motivació i el grau de dependència que té la persona que és fumadora, i a partir d'aquí junt amb una mica la història de cadascú, perquè cadascú és diferent i es tracta de personalitzar. No tothom és, mira, aquí tens una pastilla i adiós. No. Cada persona té el marit que apreta perquè deixi de fumar, els nens que matxacen per deixar de fumar, el que tingui un familiar que està malalt, ja, o el fet de que vol estalviar, o el fet de que fa pudor la roba. O sigui, hi ha mil coses que ens sumen i que del que es tracta és d'enganxar-les i dir, vale, doncs tirem per aquí, no? Llavors, truques o demanes hora amb l'infermera. L'infermera fa aquesta primera visita. I l'infermera, depèn de quin ambulatori sigui, en el cas de Valldoreix hi ha una unitat de tabac. Som dos doctores, la doctora Sant Salvador i jo, i després les infermeres que treballem, que totes treballen de mateixa manera. Llavors, hora amb l'infermera ens la cita a nosaltres i fem una visita una mica més que de motivació afegida i de tornar a fer una història completa de veure en quin moment estem i com ho farem per dirigir aquesta deshabituació. Llavors, quedem sempre a la consulta amb el pacient, li oferim diferents possibilitats, que seria o fer tractament substitutiu amb nicotina, que sonarien els pegats, o fer tractament oral, que seria o la variniclina o la citicina, o simplement fer acompanyament, que també és una opció, no? O sigui, nosaltres estem allà per ajudar, per la qual cosa el que ajudi al pacient ja ens és bo. Llavors, una vegada quedem amb el tractament que posarem, quedem amb un dia. Sempre se surt de la consulta amb un dia cada. Més igual que sigui d'aquí un mes, d'aquí tres dies o d'aquí l'1 de juliol. Més igual. Llavors, amb aquest compromís, posem una medicació i després ja donem hora perquè l'infermera, al cap d'una setmana del dia D de zero cigarros, faci seguiment. Uh-huh. Llavors es fa seguiment a la setmana de zero cigarros, al cap de dues setmanes i al cap d'un mes i mig. Llavors, depèn de quin tractament sigui, s'allarguen més o menys les visites. Però llavors, ja, en el moment en què ja enganxen amb infermeria, ja és
0: una seqüència.
3: Llavors, a Sant Cugat i a Can Mates no hi ha dos metges referents de tabac, però cada metge és referent de tota la patologia que hi ha, entre elles el tabaquisme. I llavors fan el mateix. Entrada per via d'infermeria i després derivació al metge responsable.
0: Us trobeu molta gent també que ve per deixar els vapejadors o cigarretes electròniques?
3: Sí, sobretot gent jove. Jo cada vegada que ve un jove m'alegro molt. O sigui, el felicito i ja no és un tema de tècniques de reforç, sinó que és que realment em fa molt feliç que una persona de 23 anys vingui i hagi arribat ja a l'estadiu de ja està, o sigui, ja he fumat, ja ho he provat, no vull, no? Llavors, aquest, a més, són gent que és exemplar pel seu grup, per la qual cosa, el primer que preguntes, el teu entorn és fumador?
0: Si que suposo que això també deu afectar molt a les persones quan volen deixar de fumar, no? L'entorn en el que
3: l'entorn,
0: es troben.
3: És una pregunta que fem moltes vegades, de dir, a on estem de cara a dir, si tu deixes de fumar, seràs el rarito del grup o seràs l'exemple del grup? O et deixaran fer amb la teva deshabituació i el teu dia a dia ja serà exemple pels altres, no? És una mica...
0: No sé si us trobeu que potser una de les pors o de les angoixes sumades al deixar de fumar, que és deixar una addicció, per tant, comporta un cert impacte, és la por al fracàs, al dir, no sé si seré capaç.
3: Sí. A veure, de la meva consulta surten, i de la meva i de la de tots els metges, dient, a veure, tot això que anem a fer serà per aconseguir-ho. Si no ho aconsegueixes, jo segueixo estant aquí. I no et caï la cara de vergonya de dir torno i mira, no me n'he sortit. És igual, si has arribat en el moment de dir vull deixar de fumar, és que has arribat ja a una situació que seràs capaç de tornar-hi en un altre moment. I s'ha vist que el qui ho intenta, no és que fracassi, és que al final ho aconsegueix. Llavors, d'entrada, la idea és sortiràs d'aquí deixant de fumar. I si no, jo estic aquí per seguir-te ajudant. I no és la teoria bonica, és la realitat.
0: Clar, tenim aquest recurs des dels centres d'atenció primària de la ciutat, però hi ha un altre pas que potser és més proper a la ciutadania, com a mínim quan passa pel cap deixar de fumar, que són les farmàcies. No, Estela, vosaltres què podeu oferir a la ciutadania quan ve entre la farmàcia i us diuen jo vull deixar de fumar, com em pots ajudar?
4: Bé, bon dia. Mira, jo crec que la farmàcia té un avantatge, no?, i és que és molt accessible, no?, i llavors la nostra porta està oberta tot el dia a tothom, no? Llavors aquí coincidim amb molts tipus de fumadors, des dels que s'ho han plantejat alguna vegada, des dels que no s'ho han plantejat mai, o els que inclús tenen dubtes, no? I podem intervenir amb tots, no? Al final nosaltres des de la farmàcia fem molta promoció de la salut, no?, i molta prevenció. I a vegades quan entra algú que sabem i detectem que fuma, però no s'ha plantejat mai deixar de fumar, doncs el que fem és intentar-lo empuixar, no?
0: Sembrar la llavor, no?
4: De que s'ho vagi plantejant, no? I de vegades també troba gent que et deixa anar, que té dubtes, que ho vol deixar, no? De que no sap com fer-ho, no? I llavors aquest també és un pas per, d'alguna manera, dir, bueno, doncs resolem aquests dubtes que hi ha, no? Que de vegades van associats a dir, doncs estaré estressat, guanyaré quilos, a l'entorn que tinc fuma i després què faré, no? Doncs aquí també li podem donar diferents eines perquè s'acabi de convèncer amb deixar de fumar, no? I un cop ve el que ja està decidit, doncs tenim eines similars a les del CAP, no? Nosaltres tenim serveis de cessació tabàquica i hi ha moltes farmàcies i farmacèutics que ja estem formats i acreditats. I aquí doncs, valorem també grau de dependència, grau de motivació, l'entorn, si és el moment ideal, no? I a vegades decidim que potser la millor opció és derivar al centre d'atenció primària perquè aquesta persona doncs, es beneficiï d'un tractament, no? I després li farem el seguiment d'aquest tractament, perquè al final el vindrà a buscar a la farmàcia i li dispensarem, no? I de vegades també tenim, o simplement acompanyar, perquè és una persona que ho vol intentar sense cap ajut de medicament, o també podem posar tractaments substitutius de nicotina, no? Que són els típics pegats, xiclets, sprays, o sigui, hi ha mil formes, no? Però sí que és important que aquests tractaments, doncs, estiguin supervisats, no? Perquè té a veure la dosis que fa servir, té a veure la forma farmacèutica que fa servir, té a veure en el moment que te'l col·loques, en el moment que te'l treus, i sobretot perquè al final és nicotina, no? I també haurem de fer aquest seguiment per deixar aquests medicaments, no? I anar-los reduint i sobretot prevenir aquestes recaigudes, no? Que molta gent té por.
5: Crec que ara apuntaves ara en aquest acompanyament i la doctora també en feia esment. Ens garanteix també més èxit en aconseguir aquest objectiu, que és deixar el tabac, fer-ho amb un acompanyament mèdic i farmacèutic?
2: I tant, perquè... està demostrat, eh? Està demostrat. El consell mínim aconsegueixes que la gent, un 3%, em sembla, però amb acompanyaments arriba fins als 30% de resultat. O sigui que sí o sí, la gent pot treure sol, però sempre, si ho fas acompanyat...
5: És més garantia d'èxit, per entendre'ns. A més que possiblement també és més fàcil amb algú que sap perfectament què passa en el teu cos, no? Fer-ho acompanyat. No sé si hi ha algun... Els errors més típics que us trobeu a la consulta i a la farmàcia, no sé si és una bona paraula, errors, però de la gent que intenta deixar de fumar i que no se n'acaba de sortir. Allò, o sigui, ara jo em plantejo, estic escoltant la tertúlia, vull deixar de fumar, sé que tinc acompanyament a la ciutat, tinc les farmàcies, tinc el cap, què he d'intentar, quins patrons he d'intentar no seguir per intentar arribar amb èxit a la meva meta.
3: Simplement nosaltres el que proposem, quan posem tractament, sí que és que hi ha una part que ja queda coberta amb el tractament, per la qual cosa el pacient té menys esforç a fer, però hi ha una part que és d'ells, o sigui, primer l'estat adequat i després la intenció de modificar un mínim aquells hàbits o aquell dia a dia, no? Si el cafè va associat al cigarro, doncs aquell dia, doncs què tal si fas uns quants dies mentre dura el tractament per anar creant un nou hàbit? Uh-huh. No vol dir que mai més tornin a prendre cafè, però potser el cafè no l'han de prendre a la terrassa, sinó que l'han de prendre a dintre el bar perquè no els deixin fumar. Per exemple,
5: sembla una tonteria, no?
3: Clar, o sigui, o dir, ara moro per un cigarro perquè tinc aquell minut de... Ara me'n necessito un, doncs potser prendre's un xiclet mentolat pensant que estàs reforçant el pulmó, encara que sigui mentida, però és igual. O mirar una aplicació que et digui els dies de vida que guanyes, els diners que estalvies, que et digui molt bé, ho estàs fent molt bé, segueix per aquí, o sigui... Hi ha aplicacions que t'ajuden, hi ha el canvi d'hàbits mínim, però sí que depèn del pacient, i després, evidentment, doncs, saber-se acompanyat i tractat. Llavors, potser sí que és veritat que entrar en una farmàcia amb més facilitat és més fàcil que anar a l'ambulatori o demanar hora, no? Que és com una mica complicat. Però sí que és veritat, l'accessibilitat de les infermeres en aquest sentit també és millor potser que la del metge en aquest sentit, però entrar en una tenir la possibilitat de saber que el teu farmacèutic està allà per ajudar-te, jo crec que és un plus que si la ciutat el té, s'ha d'aprofitar.
5: Entendre també que les recaigudes poden formar part del procés és important, suposo.
3: Sí, tant. Sí. Mai jutjarem, mai. Al contrari, el que vols...
5: No, que no ens faci por.
3: No, per res.
5: Hem de ser honestos, no?
4: Bueno, jo sempre els dic, no? Quan un cop recaus, o sigui, tu tens la seguretat que pots tornar a intentar deixar de fumar perquè ja ho has fet una vegada, no? Llavors tens un camí que ja has après, no? Al final, la segona vegada serà més fàcil, perquè tu ja saps el que t'enfrontes, t'enfrontaràs millor, no? Tindràs un altre tipus d'eines i potser el que ens caldrà treballar és més aquesta recaiguda, no? De com evitar aquesta recaiguda o reflexionar què t'ha fet recaure, no? Per no tornar a recaure, no? Al final és aquest acompanyament i que si ho fas amb un professional, doncs és perfecte, perquè tens una estratègia, no, de seguiment, de tractament, i que et resoldrà aquests petits dubtes que et surten al dia a dia, que tu quan et planteges deixar de fumar no saps demà com et sentiràs, no? Però demà potser dius, ostres, estic supernerviós, què faig, no? Pues vas a la farmàcia i preguntes, no? Que és aquesta accessibilitat. El dia següent et passa qualsevol cosa, tornes a la farmàcia i hi ha algú, no, que t'ajudarà a superar aquest petit pas, no? Però és passet a passet i és tot un procés.
5: Per acabar, quin missatge us agradaria deixar a les persones que ens escolten i que potser s'estan plantejant deixar de fumar d'una vegada per totes?
3: Jo crec que estem oberts per rebre'ls sempre. O sigui, via infermeria, jo parlo des de l'ambulatori, des del CAP, via metge. O sigui, si el pacient arriba al CAP i té un dubte i infermeria l'ha atès però falta alguna altra cosa, els dos metges que estem com a mínim en el meu centre, ja et dic, i a Sant Cugat i al Can Mates també, sempre podran fer la consulta. O sigui, aquell dia que hi ha aquell problema se solventarà. per la qual cosa jo crec que t'has de deixar més tranquil de dir, no estic sol amb això, no? Sé que m'ajudaran per tenir èxit, que és l'objectiu.
2: A mi m'agradaria dir a tots els que ens escoltin que a Sant Cugat tenim molt bons sanitaris, i ja heu sentit, o sigui, es pot. Però és que, a més, si es vol, es pot deixar de fumar, segur. Els tractaments són segurs i eficaços. Això també està demostrat, molt important. Si algú encara té dubtes de si val la pena o no val la pena, he fet números. 10.000 morts a l'any representa 27 persones diàries. Vol dir que cada hora mor 1,1 persona per causes atribuïbles al tabac. Això ja és una raó de pes. Però aquí hem vingut no sols per animar els que fumen a deixar-ho, que és molt important, sinó perquè no comenci.
5: Que
2: no se'ls comenci. Aquest missatge ha d'anar dirigit als joves. Sisplau, no us deixeu enganyar. Tothom ha sigut joves, jo he sigut fumadora, provem les coses. Sapigueu que, si voleu, proveu la nicotina, però que enganxa molt i no mola, no mola fumar.
5: Les conseqüències són terribles.
2: I, a més, encara que no es vegi el saquet de nicotina sota la llengua, o aquí a la geniva, us asseguro que el dany que fa a la mucosa bucal és molt important. Ningú olorarà, no fareu pudor, però el vostre cos se'n ressentirà. No us deixeu enganyar, sisplau.
4: I jo diria que no conec cap exfumador que no estigui content d'haver deixat de fumar, no? Llavors això jo crec que és molt bona senyal, no? I que tampoc la gent tingui por perquè hi ha una estratègia per tothom, no? O sigui, no n'hi haurà una que funcioni per tothom en general, però per cadascú podem trobar una estratègia que l'ajudi a deixar de fumar.
5: Regidora.
6: Bueno, jo, clar, des de més de la promoció, primer de tot, mira que el cervell dels adolescents i dels joves és molt susceptible, no?, a la nicotina i tot això, per tant, que ho tinguin molt en compte. Clar, dir-li a un jove que tindrà problemes més endavant no és el seu, no, en aquest moment, però, bueno, si els hi donem informació, l'important és que tinguin la informació. I a mi també és una mica aquestes notícies, falses notícies que els hi arriben, vull dir, poder dir, contrasteu aquestes notícies que teniu i des de l'Ajuntament poder fer-ho tot això. I tal com diuen les meves companyes, no?, que deixar de fumar és possible, és possible. I que en professionals l'èxit es duplica o triplica, com deia la Montse, no? Sí. Per tant, feu servir els professionals que estan per això.
5: Doncs a la nostra audiència, si algú està fumant, ja sap que les eines hi són. Falta trobar-se en aquest moment que deia la doctora, de decidir-ho, de voler-ho i de comprometre's amb deixar aquest hàbit. Molt breu, Montse, digues.
2: Molt breu. Donar-vos les gràcies, sincerament.
5: A vosaltres.
2: Perquè l'Esther i jo estem a la Societat Catalana d'Atenció al Fem i Consum del Tabac i som sanitaris, som diferents professionals sanitaris, però veiem molt i valorem molt el que feu els periodistes o abogats o altres professionals que no són sanitaris en la difusió de que no hem de fumar, diguéssim. També és molt important.
5: També un agraïment a l'Anna Sebastián, que és la tècnica de la Regidoria de Salut, també, que ha sigut l'artífex de tot plegat, agrair-li, coordinar totes aquestes persones que han participat avui a la tertúlia i donar veu a la Setmana Sense Fum. Moltes gràcies.
2: A tu.
6: Gràcies.

0: amb Wise People.
1: Pues conectándose a la web, www.wise.sancugat.cat, y allí está la información del teléfono, el email, el WhatsApp y todas estas cosas.
0: Doncs ens ha encantat tenir aquesta conversa amb vosaltres avui per veure que quan es tanca una porta, doncs diuen que s'obre una finestra, però potser s'obre una porta d'aquelles d'un armari de tres portes, no? Senyors i senyora, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Qui té un os de peluig? A què són tendres i bonics? En aquest poema tan bonic i dolç parlarem d'ells. El sentim?
3: Hola, sóc la Júlia Simón Aguilar. Soc de tercer B, de Mare de Déu del Carmen. El poema que he escollit es diu El os de peluig. La gent que l'ha escrit se diu a Mia Fatró Elena Vidal. He escollit aquest poema perquè m'agrada. El os de peluig, el meu pobre os de peluig, és tan vell que tot és cruix. M'és igual, però jo me l'estimo. Nou o vell, és el meu nino.
2: Moltíssimes gràcies, Júlia, per recitar aquest poema. Un poema tendre i bonic com un os de peluix. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu.
4: Ens agrada la poesia!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: L'any. Un any és la unitat de temps que la Terra tarda a completar una volta al voltant del Sol. Aquest moviment orbital és fonamental per entendre el cicle de les estacions, la mesura del temps i la concepció dels calendaris. Ara bé, l'any no és una cosa fixa, no és una unitat fixa i universal, ja que hi ha diversos tipus d'anys. Només us els anomenaré. Hi ha l'any tròpic, l'any sideri, l'any anomalístic, l'any dracònic i l'any galàctic. Per nosaltres, l'any més normal és l'any tròpic, que és l'any que està relacionat amb els cicles de les estacions i del calendari. Es defineix com el temps que triga el Sol a tornar a la mateixa posició relativa respecte de l'equinoxi de primavera, des que comença la primavera fins que torna a començar. La seva durada és de 365 dies, 24-22. Tenim molta precisió. Cosa que explica la necessitat d'anys de traspàs, perquè són 365 dies i quart, o sigui que cada 4 anys hem d'afegir un dia al calendari. Si no, el calendari

0: ens aniria desfassant de dies. Els diferents tipus d'anys existeixen perquè la Terra no es mou d'una manera senzilla, sinó que la seva òrbita és una mica complicada i està influenciada per diferents factors. Pels altres planetes és una òrbita el·líptica, etc. Així doncs, tot i que pot semblar que l'any és una unitat de temps fixa i senzilla d'estudiar i d'entendre, té diferents definicions segons el context astronòmic. Aquestes variacions reflecteixen la complexitat dels moviments celestes i el profund coneixement dels astrònoms al llarg de la història, que han après a interpretar i utilitzar aquestes diferències per ajustar els calendaris i comprendre el nostre lloc en l'univers.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o bé lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa d'aquest programa, al desembre passat ja s'han tramitat 454.000 peticions d'ulleres o lentilles. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui una conferència de meitat de mandat a les Drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i també la formació com a prioritats. L'acte reunirà representants de la societat catalana i també joves que representen el talent del país. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà, que malgrat aquest discurs a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i dos detinguts, i un altre dels ferits va ser agredit a la ronda de dalt durant una discussió de trànsit. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP2 a Puigverd de Lleida deixa un carril tallat sentit Saragossa. També hi ha diverses avaries, una a la C63 a Vidreres, una altra a l'A2 a Brera i una tercera a la C55 a Olesa de Montserrat. I també en mobilitat, avui el tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei de la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I també el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui amb els Mossos possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I avui arrenca un nou curs de la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que ara l'any passat.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Torna l'Anell al dit, el podcast dels alumnes del Servei Local de Català. Avui amb l'Eli, la Xínzia, la Stephanie i l'Alan.

0: Bon dia, som quatre alumnes del curs de català del nivell elemental 3 i avui hem vingut aquí a la ràdio a practicar una mica el nostre català.
1: Sabies que...
0: Començaré jo i us parlaré de les diferències entre el català de Catalunya i el català del País Valencià. Com sabeu, el català de la Catalunya i el català del País Valencià comparteixen la mateixa base gramatical i ortogràfica, però presenten diferències fonètiques. Aquí us posaré alguns exemples. El primer de tot, i és el més llampant, diguem, és el vocalisme àton. A Catalunya tenim vocals com la A i la E, que són, que poden ser vocals àtones. Això, a Catalunya, es pronuncien igual com una vocal neutra. I les vocals O, I, U, àtona, es pronuncien com una U. Llavors, això què vol dir? Per exemple, si volem parlar en català a Catalunya, al pare direm al pare, encara que s'escriu a el pare. En canvi, al País Valencià pronunciarem el pare, exactament com s'escriu. Això és el primer exemple, però tenim més. Per exemple, el verb tornar. Jo ho acabo de pronunciar exactament en català. Però per què? Perquè vaig canviar la O i la vaig transformar, entre cometes, en una U. I no vaig pronunciar la R. En canvi, al País Valencià, què fan? La O es pronuncia tal qual i també pronuncien la R. Així que el verb tornar es converteix en tornar a València. I per últim, tenim unes lletres que sí que són una mica complicades, que són la B alta i la B baixa, que molts catalans, al moment d'escriure, s'equivoquen. Per què? Encara que s'escriuen amb lletres diferents, B alta i B baixa, la pronúncia és exactament la mateixa. Un exemple molt, molt llampant són els verbs veure i veure. En català, veure i veure es pronuncien exactament de la mateixa manera. Llavors, si no coneixes el context, és difícil que puguis escriure-les de la manera correcta. En canvi, al País Valencià, la B baixa sí que es pronuncia veure, marcant com la B baixa amb els llavis. Així que ja ho sabeu, si veniu a Catalunya, la pronúncia va ser una mica diferent.
1: Sentim-la.

Hola, bon dia, sóc la Cinzia. Sóc australiana i italiana i porto 15 anys practicant català. Jo vaig triar el cançó que es diu El teu moment i el grup es diu Moments. Vaig conèixer la dona que va crear el grup, va escriure la cançó i també va escriure, va cantar i va formar el grup que, de músics. Es diu la Míriam Aguado Melet i és una dona molt maca i jo la vaig conèixer. És per això que volia triar aquest cançó. I és una dona que està ara mateix escrivent un llibre que és molt important perquè és un llibre que es tracta de com el cervell processa emocions i situacions difícils en la vida i a través de les seves cançons i el llibre es pot apoyar a la gent que necessita aquest suport. I bueno, és per això. És una cançó que dà molta confiança, dà ànima a la gent i és una cançó que m'agrada molt i volia compartir-lo amb vosaltres.

0: Posa't a prova.
1: Bon dia, sóc l'Alan. Tornem a les frases fetes que ens encanten a tots els alumnes. Però abans de fer la prova, poso dos exemples dels que més ens ha agradat aquesta setmana. Una frase que surt moltes vegades a casa nostra, gràcies al meu gendre, és que m'he quedat de pasta de moniato. Vol dir que m'he quedat molt sorprès d'alguna cosa. Tenir la mà foradada vol dir ser una persona que gasta els diners molt fàcilment i no sap estalviar. I per últim, la prova. Què vol dir bufar i fer ampolles?
2: Opció A.
1: És bufar les espelmes del pastís?
2: Opció B.
1: Ser molt fàcil de fer?
2: Opció C.
1: Complicar les coses. I la resposta correcta és la B. Ser molt fàcil de fer.
0: L'hora del lector.

0: Hola a tothom, aquí la Stephanie. Avui els vull recomanar un llibre que no he llegit, però tinc a la llista de pendents. S'anomena Manual de Defensa del Català, de l'autor Òscar Andreu. Aquest llibre, de només 80 pàgines, és una adaptació del seu monòleg. Es diu Crida als ocells de colors lampants. I aquest llibre és una reflexió sobre situacions quotidianes en què difícilment troba persones que parlin l'idioma i convida a pensar que Catalunya és una barreja de migrants, tant d'Espanya com d'estranger, i de persones nascudes pròpiament a Catalunya. I, per tant, la llengua no s'hauria de quedar oblidada. Recordem que Òscar és el codirector, copresentador i guionista de la competència de RAC1 i un dels presentadors de L'Esté Passant a TV3. I vosaltres, quin llibre estan llegint ara?
1: No t'equivoquis.
2: I per últim, parlarem de les frases que sempre ens posen les coses més difícils en català. Quan aneu a... quan voleu convidar un company, un amic, una persona a aprendre alguna cosa, a què sempre dieu anem a aprendre alguna cosa? Perquè feu aquí un castellanisme. Sempre, sempre heu de dir anem a aprendre alguna cosa. Així que em compta amb això.
3: Els anglòfons tenim molts problemes amb el dinar i el sopar. El dinar és al migdia, no és dinner, que es fa a la tarda-nit en altres països. I el sopar és a la tarda-nit, i no és supper, que es fa abans d'anar a dormir.
0: Per últim, esmorzar no és almuerzo. Aquest és un castellanisme. L'esmorzar es fa a primera hora. L'esmorzar de mig matí o almorzar es fa abans de dinar.

Fins aquí aquest nou capítol de l'Anell al Dit, el podcast dels alumnes del Servei Local de Català, avui corresponent al nivell elemental 3.

0: benvinguts i benvingudes a la secció Per tu del programa Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat. Som un grup de persones del Centre Ocupacional del Taller Jerònim Moragues de Sant Cugat i cada mes ens agrada portar-vos una selecció de temes d'actualitat, cultura i reflexió que ens afecten a tots. Avui us hem preparat una edició variada, amb molts temes interessants, com sempre amb el nostre toc especial. Entre els temes d'avui tenim 40 anys de Txernòbil, funicular de Montjuïc, judici a Jordi Pujol, Sant Jordi, eclipsi solar total, actualitat Barça i concert de l'último de la fila. Vinga, comencem, Marc. Què ens expliques dels 40 anys de Txernòbil?
1: El 26 d'abril de 1986, durant una prova de seguretat del reactor número 4 de la central, situada a uns 130 quilòmetres de Kiev, una fallada en el sistema i un disseny defectuós van provocar una explosió que va soltar a l'atmosfera una quantitat de radiació equivalent a centenars de càmera de bombes atòmiques. Les conseqüències es van escampar per més de 200.000 quilòmetres quadrats i van obligar a evacuar poblacions senceres com la ciutat de Pripyat, on vivien unes 50.000 persones. 40 anys després, la xifra de víctimes continua sent objecte de debat amb estimacions que oscil·len entre milers i desenes de milers de morts. El reactor accidentat el van segellar amb una caixa de formigó i acer, reforçada després amb una nova estructura de seguretat. Així i tot, el risc persisteix. Un dron rus va caure en aquesta protecció al febrer de l'any passat i encara no l'han reparat completament. Organitzacions com Greenpeace alerten que hi ha perill de fugues radioactives i adverteixen que un eventual enfrontament militar podria desencadenar un nou accident. La central de Txernòbil va ser, de fet, una data primera objectius de les forces russes en la invasió d'Ucraïna, que la van ocupar durant setmanes abans de retirar-se. 40 anys després de la tragèdia, el record de la catàstrofe conviu amb una amenaça que torna a posar en alerta la comunitat internacional.
0: Gràcies, Marc. Roger, ja tenim el funicular de Montjuïc en marxa.
2: El transport per cable entre Paral·lel i el peu del telefèric va reobrir el dilluns 13 amb l'horari i freqüència habituals. Les obres que ha dut al terme l'Ajuntament de Barcelona, el col·lector d'aigües de Vila i Vilà, i hi ha necessàries per millorar el drenatge pluvial de l'Avinguda Paral·lel i la Ronda de Sant Pau i el carrer Vilà i Vilà, i evitar així inundacions a la part baixa del poble sec. El nou tub col·lector s'ha instal·lat soterrat al carrer Vilà i Vilà entre la plaça de la Vella Durita i el carrer de Palau d'Alles. L'obra és una de les principals infraestructures del Pla Clima i dona continuïtat als trams que ja es van executar l'any 2014 i el 2020. Aquests treballs eren incompatibles amb la prestació del servei del funicular que ja que han comportat la demolició i la reconstrucció del passadís d'accés des de l'estació de metro Paral·lel L2 i L3 i el desviament de la majoria de serveis existents, això impedia l'accés de passatgers al transport per Caprià. L'aturada també s'ha aprofitat per fer les tasques de manteniment anual del funicular que cada any obliguen a aturar el servei durant un mes. Mentre ha durat el tall de serviabilitat, un servei d'autobús llançadora entre Paral·lel i el parc de Montjuïc el funicular transporta més de 3.000 passatgers diaris.
0: Gràcies, Roger. Lalo, què nos cuentas del juicio a Jordi Pujol?
3: El tribunal excluyó a Jordi Pujol el pasado lunes 27 de abril del juicio por motivos de salud y no tendrá que declarar. Médicos forenses le han examinado y el tribunal ha dictaminado que no está en condiciones físicas y mentales de declarar ni asumir los cargos por los cuales le piden 9 años de prisión. El tribunal que juzga la familia Pujol ha acordado que dejan fuera de la causa al expresidente Jordi Pujol y Soleil, delante de la imposibilidad de comparecer con plenitud de conocimientos y posibilidades. Por lo tanto, Pujol no tendrá que declarar en el juicio por la fortuna familiar en Andorra, que se ha retomado este pasado lunes 27 con las declaraciones de los acusados. El magistrado José Ricardo de Prada ha anunciado la decisión al inicio de la sesión después que el forense de la Audiencia Nacional haya examinado Jordi Pujol, que se ha trasladado en coche a Madrid. Los tres magistrados también han hecho una entrevista con el expresidente. Según de Prada, el tribunal tenía un especialísimo interés en establecer una conversación con Pujol.
0: Gràcies, Lalo. Joan, quina curiositat ens portes de Sant Jordi?
4: Avui, com fa poquet que va ser Sant Jordi, us portem una curiositat que segurament molta gent no sap. Com sabeu, a Sant Jordi hi ha roses per tot arreu i molta gent pensa que totes són d'aquí. Però la veritat és que la majoria de roses venen de països com Colòmbia i l'Equador, el 80%. Fa 40 anys, tota la producció es concentrava a la comarca del Maresme. Avui en sobreviu tan sols un productor. I per què passa això? Doncs perquè el dia de Sant Jordi es venen tantíssimes roses que no n'hi ha prou per a tothom. A més, en aquests països el clima és perfecte per cultivar roses tot l'any. I això fa que es puguin produir moltes més. Hi ha un cost més baix. Fer roses aquí és més complicat i més car, perquè es necessita més aigua, més feina i moltes vegades hivernacles especials. Tot i així, la tradició de Sant Jordi continua sent una tradició catalana i és un dia molt especial i únic on es regalen roses i llibres a la gent que estimem.
0: Gràcies, Joan. Estela, ¿tendremos un eclipse solar en pocos meses?
5: El 12 de agosto tendremos la cita histórica, un eclipse solar total, y usará la península de oeste a este, y nos ofrecerá un espectáculo en pocas veces fuego directo. De hecho, la última vez fue en el 1812. Dice, será igual durante las últimas horas de luz del día. Por lo que hay que elegir muy bien el lugar de la observación para poder disfrutarlo. España, junto con Islandia y Groenlandia, será uno de los pocos lugares del mundo donde dice se podrá verse de forma completa.
0: Gracias, Estela. Xavi, ¿qué ens portes del Barça?
6: El passat diumenge 3 de maig va jugar el Barça femení la semifinal de la Champions al Camp Nou contra el Bayern de Munic. Va guanyar l'equip blaugrana 4-2 i es va poder classificar per la final que es jugarà a Oslo, Noruega. El dia 23 de maig. El rival serà l'Olímpic de Lió. Les blaugranes ja són també campiones de Lliga. Per l'altra banda, l'equip masculí del Barça jugarà diumenge 10 de maig al Camp Nou contra el Real Madrid. Si l'equip de Hansi Flick guanya, es proclamarà campió de Lliga.
0: Gràcies, Xavi. Doncs a veure si som campions aquest diumenge. Mestre, hem tingut concert aquesta setmana a l'Estadi Olímpic, no?
7: L'Estadi Olímpic Lluís Companys ha rebut aquesta setmana la tornada de l'último de la fila als escenaris amb un públic entregat. Van ser diumenge, dia 3, i dijous, dia 7. Ha fet dos concerts a Barcelona dels 12 que conformen la seva gira de retorn després de gairebé 30 anys de l'última que van fer junts. Manolo García, Quimi Portet i la resta del grup. Han sumat més de 20 cançons, entre elles Huesos, Disneylandia, Aviones Plateados, Mar Antiguo, Cuando el mar te tenga, Insurrección, Como un burro amarrado en la puerta del baile, Sara, Querida, Milagros, davant d'unes 50.000 persones.
3: Y hasta aquí nuestro programa. Os esperamos con ilusión dentro de un mes. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: Atenció al títol del llibre al qual volem dedicar el like d'aquesta setmana, perquè segur que us ressona d'alguna manera. Es diu El arte de no complicar-se la vida, l'ha escrit Alexis Racionero, s'ha editat per ARPA. L'assagista, en aquest llibre, el que busca és trobar les claus per agafar aire en una societat que cada vegada va més de pressa i que no ens dona temps per assimilar tot allò que vivim. Com ho fa? Doncs a través, per exemple, del zen japonès, del budisme, de l'estoïcisme clàssic i, sobretot, amb una mirada crítica sobre la societat contemporània. Tot plegat per convidar-nos a deixar d'exigir-nos, aprendre a deixar anar i també alliberar-nos de la saturació diària, per exemple, de tasques o d'estímuls. De tot això parlem amb Alexis Racionero. Alexis, benvingut, com està?
3: Hola, molt bé.
2: Escolti, per què ens agrada tant complicar-nos la vida?
3: Perquè ens han fet així, perquè som màquines de complicar-nos, perquè diguéssim que d'alguna manera valorem el que és complicat i li traiem importància a allò que és simple, no? Jo que he estat professor de cinema molts anys a l'ESCAC, això és com la base de les pel·lícules, no? Que si el protagonista té molta dificultat en aconseguir allò que vol, veiem la pel·lícula, però si és molt fàcil perdem l'interès, no? Pues a la nostra vida fem una cosa similar.
2: Per tant, ens agrada tenir el nostre particular viatge de l'heroi, no? Podríem dir.
3: Bueno, tant de bo. O sigui, el viatge a l'heroi del que vaig escriure fa un temps i que és un llibre que s'està reeditant molt i que interessa és perquè jo crec que va també en aquest camí d'ajudar-nos a no complicar-nos la vida, perquè el viatge a l'heroi ens parla de, pues, com de lo que parla el meu amic Francesc Miralles, de l'ikigai, no? D'agafar les regnes de la teva vida i buscar una mica la teva crida a l'aventura i estar amb allò que veritablement t'agrada i pel que has vingut, no? El que passa és que això, diguéssim que per aconseguir-ho, quan ho aconsegueixes, et deixarà de complicar la vida i estaràs molt bé, però per arribar-hi t'has de complicar molt.
2: Clar, suposo que en un món tan sobreestimulat, no, com dèiem, és difícil no complicar-nos la vida, perquè vivim constantment rebent estímuls per totes bandes o generant-nos tasques nosaltres mateixos.
3: Sí, jo parlo molt a les meves sessions de ioga i meditació de que vivim amb la ment difosa, no? O sigui, això pel que deies, perquè tenim tants estímuls que estem amb una ment que està pues, completament difosa, que no està enfocada, que no està atenta al que passa, i això ens complica molt la vida, perquè són tants estímuls que això, que no podem enfocar-nos en el que estem vivint o adonant-nos de què és el que ens està passant, no? I llavors entrem en aquesta cadena d'hiperactivitat, d'estímuls múltiples, que ens arrosseguen, no? I això és el que a poc a poc ens va complicant.
2: Ara comentava que a vegades no ens enfoquem en el que estem vivint. Moltes vegades potser ens marquem objectius que fins i tot arribem a assolir, però un cop tenim aquests reptes potser no ens acabem de sentir bé del tot o feliços, no? Perquè no hem acabat de gaudir potser del camí, del procés.
3: Sí, un problema és aquest. I l'altre, bueno, parlava de ment difosa, però més que difosa és dispersa, no? Que quan tenim objectius, el que acostuma a passar és que no en tenim un, és que en tenim diversos i alhora. I llavors el tenir diferents i al mateix temps, doncs pot passar una, la frustració de no arribar a aconseguir-los tots, i per tant el que aconsegueixes potser ja no té tant valor perquè com en altres tres has fallat, doncs ja sembla que no és suficient. I després pues, també el que deies, no? que el propi objectiu aconseguit, doncs li traiem la importància perquè tot va massa de pressa, no? Perquè n'has aconseguit un i ja has d'anar pel següent, no? I en fi, jo no sóc un gran model. De fet, he escrit aquest llibre per tractar de corregir-me, no? Jo també amb el ioga dic que faig ioga per aguantar-me a mi. I aquí jo sóc una persona que estic escrivint darrerament dos llibres a l'any. I potser això és massa, no? Que dius, bueno, tinc moltes coses a dir i explicar i sóc actiu, però a vegades també m'he de limitar, no? De dir, bueno, una cosa darrere l'altra, no?
2: Crec que moltes de les persones que ens estiguin escoltant es poden sentir perfectament identificades, no?, amb aquesta idea de saturar-nos sense voler d'objectius, de reptes, i que al final no acabin de sortir bé les coses. Pot ser que ens faci por el fet de no fer res?
3: Sí, ens fa pànic. O sigui, és un dels problemes, no?, que mira, jo quan em parlen de i quines pràctiques podem fer i què podem aprendre i no sé què, i jo que he escrit llibres també de meditació i així, i sé que la meditació pot espantar perquè em sé un repte difícil de tancar els ulls i uf, que complicat, i la ment en blanc. Jo crec que la base és aprendre a badar, una cosa tan simple com badar, que és una forma de no fer res que té molt valor. Perquè el que no ens n'adonem és que la nostra productivitat, la nostra atenció i el nostre cervell funciona millor si li has donat un reset, una desconnexió, que si el tens permanentment desconnectat. I no és una qüestió de durant el dia faig i a la nit dormo. No, no, és que dormir és una altra història. Però en el moment de producció o d'estar, si ets capaç de desconnectar 5 minuts cada 3 hores i no fer res, després el que facis tindrà molta més plenitud, no? Hi ha un símil molt, molt bo i fàcil, que és la respiració, no? Jo quan he d'ensenyar a respirar, doncs no sé, tinc clients grans també que poden tenir ja dificultats, i clar, un busca una bona inhalació, busca tenir una bona respiració i poder inhalar i carregar-se d'aire. I la qüestió és, per tenir una bona inhalació, has de saber exhalar. O sigui, només després d'una gran exhalació, deixar anar, buidar del tot i estar en buit, llavors pots tenir una gran inhalació, experiència i ser, no?
2: Això que sembla tan fàcil, així dit, però que a l'hora de veritat a vegades
3: sí,
2: no ens en sortim del tot, eh? De fet, vostè el llibre parla de pràctiques com el zen japonès, el budisme... Com ens poden ajudar a viure de manera senzilla, conscient?
3: Bueno, la veritat és que, a veure, tant el zen com el taoisme xinès, com fins i tot pues, la kenosis cristiana, que ens parla del buidar-nos de nosaltres mateixos, vull dir, tot són idees i conceptes que ens porten cap a entendre que, una, el no fer té molt valor. Dos, el buit és un espai fèrtil, que això també ho diu el mindfulness, des d'on podem iniciar moltes coses. Una altra cosa que també diuen i que s'està dient per tot arreu és la necessitat del silenci, el valor que té el silenci. No? Hi ha un llibre de Gelinka que parla del silenci i se n'han anat escrivint diferents per aquesta història de que vivim a la societat del soroll, no? L'era del ruido, i parlem del ruido o del soroll mental, no només les obres que hi ha pel carrer, no? Mm-hmm. Llavors, bueno, doncs aquestes disciplines ens donen aquestes pautes del silenci, el buit, el deixar de fer, l'escoltar la natura, el viure en el present. El zen també ens parla d'una cosa que ens costa moltíssim, que és this is it, això és el que és. I no és el esto es lo que hay, com resignat. No, no. És deixa de muntar-te la pel·lícula que t'estàs muntant, que ens la muntem tots, i mira de veure la realitat sense el teu filtre peliculero.
2: Mm-hmm. Alexis, abans d'acabar sí que volíem preguntar-li també per l'ego, que té el seu espai en aquest llibre, no? Vostè parla de desfer-se de l'ego. Quin paper juga en tot això que m'ha explicat? Com ens governa?
3: Mira, Sri Aurobindo diu que per poder veure t'has de treure del centre de la imatge. I estem en l'era també del narcisisme, no? Des de les xarxes ens posem davant de la imatge, ens fem protagonistes i ens mostrem com un personatge, no? Llavors, aquest personatge normalment és l'ego. A vegades també en tenim d'altres, eh? Però l'ego és com el protagonista de la nostra pel·lícula de la vida. I no és que sigui dolent, el que passa és que moltes vegades ens governa ell, o sigui, no ens donem compte de cap a on l'ego ens porta. Llavors, la qüestió no és tant matar-lo, sinó conèixer-lo, tenir-lo controlat, i, bueno, i quan t'està portant allà on no vols, per exemple, complicar-te la vida, doncs dir-li, mira, pues ara no toca, i posar-li límits. El que passa és que per arribar a això, primer has de parar, has de deixar d'estar dispers i t'has de poder enfocar i donar-te en compte, no? I a partir d'aquí comences a treballar amb el teu ego, no?
2: El arte de no complicarse la vida és el llibre que ha escrit Alexis Racionero, editat per ARPA, del qual avui hem pogut fer un tastet. Alexis, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i per totes aquestes reflexions.
3: De res, un plaer.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: Federico García Lorca va néixer a Fuente Vaqueros, a Granada, el 5 de juny de 1898, entre Vitnar i Alcafar. I va morir a Granada, no se sap ben bé, que va ser assassinat entre el 18 o 19 d'agost de 1936. Com tothom sap, va ser un gran poeta, dramaturg i prosista andalús. També molt conegut per la seva destresa en moltes altres arts, com ara la música. Era adscrit a la generació del 27. És el poeta de major influència i popularitat de la literatura espanyola del segle XX. Com a dramaturg, se'l considera un dels cims del teatre espanyol del segle XX, juntament amb Valle Inclán. Escoltem recitat el poema Gacela de l'amor desesperado i després l'escoltarem interpretat per la cantant de casa nostra, Gemma Humet. Gacela del amor desesperado. La noche no quiere venir para que tú no vengas ni yo pueda ir. Pero yo iré, aunque un sol de alacranes me coma la sien. Pero tú vendrás con la lengua quemada por la lluvia de sal. El día no quiere venir para que tú no vengas ni yo pueda ir. Pero yo iré entregando a los sapos mi mordido clavel. Pero tú vendrás por las turbias cloacas de la oscuridad. Ni la noche ni el día quieren venir para que por ti muera y tú mueras por mí.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
2: Avui us recomano Ara no miris, de Daphne du Maurier. La Laura i el John passen uns dies a Venècia, buscant un temps de calma per començar a recuperar-se de la mort de la seva filla. Però la ciutat que els espera amaga, sota la façana del tràfic diurn dels turistes, una cara nocturna, una versió retorçada de la inofensiva, amb canals estrets i mal il·luminats, barques com taüts i l'amenaça difusa d'un assassí en sèrie que està sembrant el terror entre els ciutadans. Els presagis es van acumulant fins a fer-se asfixiants, amplificats amb la presència d'una parella de germanes misterioses. La gran, cega i mèdium, adverteix als protagonistes que corren perill, que si es queden a la ciutat, moriran. Daphne du Maurier, coneguda sobretot per la seva novel·la Rebeca i El conte dels ocells, tots dos adaptats al cine per Hitchcock, va ser una mestra del suspens, experta a barrejar elements sobrenaturals amb mons i tragèdies ben propers. Ara no miris, que també va tenir adaptació al cine als anys 80, no necessita recórrer a grans artificis per atrapar el lector. Amb un principi in media res i uns personatges carismàtics, a més d'una narració aparentment senzilla, aquesta novel·la breu explora les maneres d'acceptar, o no, la mort d'un ésser estimat. La ciència i l'espiritualitat col·lideixen i el text, farcit d'equívocs, de dobles i del color vermell, evoca el John i de retruc al lector a una Venècia laberíntica on regna el caos i on les solucions i les interpretacions racionals no funcionen. Tot plegat per portar fins a un final inevitable i, sobretot, controvertit. Una cosa és segura. Una vegada comenceu Ara no miris, no podreu deixar de mirar, és a dir, de llegir. Escolteu, si no, el primer descens de la parella a aquesta Venècia paral·lela, de camí a un restaurant per sopar. Veus? Va protestar la Laura. Tal com t'he dit, ens perdrem. Ni parlar-ne, va replicar ell, convençut. És el de l'esquerra, recordo aquest puntet. El canal era estret, les cases semblaven inclinar-se al seu damunt. A la llum del dia, amb el reflex del sol a l'aigua, les finestres de les cases obertes, els llençols estesos als balcons i un canari cantant a la gàbia, havia tingut una sensació càlida, de recer acollidor. Ara, mal il·luminat, gairebé a les fosques, amb les finestres tancades, les aigües negroses, l'escena semblava del tot diferent, abandonada i pobra, i les barques llargues i estretes.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Eco!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La baixada de la natalitat i les seves conseqüències sobre l'oferta escolar són un dels reptes educatius de Sant Cugat. La regidora d'Educació, Carme Ardit, defensa mantenir el sistema públic actual i apunta que el desenvolupament urbanístic de la ciutat pot fer créixer de nou la demanda els pròxims anys. En una entrevista a Cugat Mèdia amb motiu de l'inici del curs, també aborda la falta de places a les escoles bressol municipals, la reclamació d'un centre d'educació especial i també les actuacions per climatitzar els centres.
2: Hem actuat abans que la Generalitat en el tema de pla de confort climàtic a les escoles de primària, tot i que no és la nostra responsabilitat, però enteníem que els alumnes són el més important per nosaltres i havíem d'actuar d'alguna manera. Per nosaltres la importància està en els alumnes. Els alumnes ens és indistint si van a un tipus d'escola o un altre. Són alumnes de Sant Cugat.
1: Ardit considera que l'educació a Sant Cugat continua tenint una bona salut, però reclama a la Generalitat que resolgui el conflicte amb els docents amb una negociació que vagi més enllà de les condicions laborals i abordi els recursos i el model educatiu. L'entrevista completa a Cugat Mèdia. El període per inscriure's a la 67a edició de la Marxa Infantil s'obre aquest dilluns 14 de setembre i s'allargarà fins al 27 de setembre o fins a exaurir les 600 inscripcions disponibles. La marxa que organitza el Club Muntanyenc se celebrarà el 18 d'octubre i poden participar infants de segon a sisè de primària en equips de dos participants. El Club Muntanyenc ha limitat el nombre d'inscripcions a 600 per motius de seguretat. I enguany, a causa de la pesta porcina africana, la marxa tindrà un recorregut innovador interurbà. L'exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitats, Carles Solà, ha mort als 80 anys. Solà, que vivia a Sant Cugat, va estar al capdavant de la UAB entre els anys 1994 i 2002 i va ser una figura destacada del món universitari català. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Avui conversem amb la directora de les Biblioteques de Sant Cugat, Montse Collazos, una professional amb una trajectòria rica i diversa, marcada tant per l'experiència en diferents centres documentals com per un profund recorregut vital. Nascuda a Vic i amb arrels familiars diverses, la seva mirada combina sensibilitat, rigor i compromís amb la comunitat. Aquesta entrevista proposa un recorregut per la seva història personal i professional, així com pels valors que orienten la seva tasca. Montse, benvinguda.
4: Moltes gràcies, Carme. Quines paraules d'introducció més precioses. Moltes gràcies.
3: Vindria a ser un resum pràcticament de la teva història, però la volem conèixer una miqueta més a fons i més detalladament per les teves pròpies paraules, a través de les teves pròpies paraules. Per tant, ens anem al principi de tot, ens n'anem a Vic, on neixes. Vas créixer a Manlleu. Has estat la petita de sis germans. Quins records tens tu d'aquella etapa i com creus que t'ha marcat tot això?
4: Jo he tingut una infància feliç. Jo sempre em sentiré osonenca. L'entorn de la plana de Vic i de les muntanyes formen part del meu territori intern. Jo tanco els ulls i fàcilment m'hi trasllado. De fet, encara hi tinc un parell de germans que hi viuen i jo hi vaig tot sovint. Va ser una infància rica, doncs, en llibertat, en estima, en natura i també en llibres gràcies a la biblioteca pública i també gràcies a les mestres de primària amb les que vaig poder gaudir.
3: Que bé. Has viscut en diverses ciutats al llarg de la teva vida. Què és el que t'ha portat tot aquest recorregut geogràfic i vital? Perquè hem parlat de Vic, de Manlleu, Barcelona, Salt, Girona, Corbera de Llobregat...
4: Uau, cada espai m'ha portat coses diferents i també similars. En quin sentit? La riquesa de les persones i la generositat del coneixement que m'han compartit, a través del qual jo m'he sentit doncs això, enriquida, ha estat comú a tot arreu. Diferències, els colors, la llum, les seves gens, la seva població. Jo, la primera vegada que vaig aterrar a Salt, obria els ulls molt i molt, perquè totes les pells eren fosques. I les veus eren d'un català gironí
3: preciós.
4: Preciós. I això em va impactar molt i molt. I a Corbera de Llobregat hi visc perquè estic casada amb un corberenc i perquè també m'estimo ja, després de gairebé 20 anys, el poble. I no només ets d'allà on vius, sinó d'allà on treballes. Sant Cugat, Sant Vicenç dels Horts, Vic, on he treballat també, han estat territoris que formen part de mi també.
3: I tu recordes el moment, l'experiència en què se't desperta aquesta curiositat, aquest interès per la lectura, pels llibres?
4: Aquest interès, per mi, forma part de la fredor del terra de la Biblioteca Pública de Manlleu. Estiu, silenci, llibertat, somriures de la Ramona Claperols, la directora de la biblioteca, i diccionaris de sinònims, també poesia. A mi la Ramona em permetia estar al terra de la biblioteca consultant els diccionaris, després jo seia a taula, prenia notes, escrivia versos i em sentia gairebé tan bé com a casa.
3: Mm-hmm. Seies a terra, que no era l'habitual, i et deixaven.
4: Sí.
3: Eres una rara avis allà.
4: Saps que a l'estiu no corre gaire gent per la biblioteca de Manlleu. I jo crec que fins i tot se n'alegraven. I jo m'hi sentia tan bé, perquè hi havia tardes de piscina, però també hi havia tardes de biblioteca. O tardes que combinava les dues activitats. I aquí jo crec que a través d'aquest contacte de temperatura i de textura de llibres i de paraules, vaig enamorar-me de les biblioteques públiques.
3: Mm-hmm. Vas estudiar biblioteconomia i documentació. Què és el que et va portar a triar aquest camí? La teva afició, la teva passió pels llibres, ja la veiem de ben petita, però després, cap a on et volies enfocar? On veies el teu futur?
4: Jo no l'he vist mai clar, el meu futur. Jo he viscut d'una forma molt clara arrelada al present. En el moment de la tria dels estudis, jo ja estava treballant en una biblioteca escolar, on vaig estudiar als 8 anys de primària, a l'Escola Pompeu Fabra, i a mi ja aquella feina m'agradava. Jo crec que quan... No sé si això passa a totes les persones, però que quan algú estudia a la universitat d'inici, no té una visió molt, molt, molt, molt clara del que serà el seu futur professional. Jo no sabia si acabaria treballant en un arxiu d'una empresa, en una biblioteca universitària, en un centre de documentació o en una biblioteca pública. El que sabia és que m'agradava l'organització i els llibres.
3: Mm-hmm. I d'aquí aquesta trajectòria on destaquen el teu pas per institucions, per biblioteques, entorns teatrals, molts aprenentatges, moltes experiències. Què destacaries d'aquesta varietat d'aprenentatges que vas poder viure?
4: Jo en destacaria la diversitat.
3: Mm-hmm.
4: I també... no sé si és una capacitat o simplement que he topat amb situacions tan sorprenents que aquest impacte de sorpresa i d'aprenentatge, les fotografies de 40 anys d'història de l'arxiu del teatre, de la companyia de teatre Els Joglars, el públic de la gent gran de la Biblioteca de la Caixa de Vic, el centre de documentació i la Biblioteca de l'Institut del Teatre, la Biblioteca de Sant Vicenç dels Horts, la Biblioteca Les Voltes, tota la seva gent, la dinamització que hi aportaven. veure-la créixer, perquè Sant Vicenç va ser el darrer municipi de la demarcació de Barcelona amb a la vora de 30.000 habitants que no tenia una xarxa incorporada a la XBM. I jo vaig tenir el privilegi de treballar-hi des de que la van inaugurar, veure aquest naixement d'un equipament i treballar-hi durant gairebé 15 anys, veure, doncs això...
3: L'has vist créixer.
4: L'he vist créixer. I ara s'ha encugat aquesta amplificació, no? Aquest tant per fer. No sé, destacaria, em sembla, com un munt de coses.
3: Totes. ara parlaves de Sant Cugat. La teva primera vinculació amb Sant Cugat va ser l'estiu de 2005. Què recordes d'aquella etapa de la Biblioteca del Mil·lenari, no?
4: La Biblioteca del Mil·lenari per mi era Olga, Alba i Lluís. Les tres persones que en aquell moment estaven treballant amb mi a la biblioteca, que van obrir els seus braços molt i molt i que m'ho van fer passar tan i tan bé. Hi va haver durant uns anys una fotografia que va fer-me l'Olga enganxada en una de les fustes de les parets interiors de la biblioteca, una fotografia que encara conservo, que ara, aquest any passat que vaig traslladar-me de casa a viure a Corbera d'un pis petitó a una casa més gran, vaig trobar la fotografia intacta. I jo amb un somriure d'orella a orella i recordo la vitalitat i la... i el dinamisme de la biblioteca a l'estiu aquí, a Sant Cugat.
3: I has tornat. Això va ser el març de 2024. Què ha significat per tu aquest retorn?
4: Per mi ha estat com una mica de màgia. De debò, és que no m'ho esperava gens ni mica. Ha estat també un salt al buit, perquè a mi se'm va oferir la possibilitat de venir aquí i en 24 hores vaig decidir el sí, en comptes de decidir el no. I tot ha estat, doncs, una col·lecció de sorpreses que continuen encara.
3: Si parléssim de persones que t'han marcat d'alguna manera la teva trajectòria professional, sempre que t'he preguntat, han sortit noms, de persones, veig que tothom ha deixat una mica de petjada en la Montse.
4: Sí, és cert. No? Jo estic feta a partir del que les persones m'han regalat, d'alguna manera. I tant com sí. Per mi la confiança que va demostrar la companyia de teatre dels Joglars, que jo era molt joveneta, en que jo organitzés el seu arxiu i en que jo col·laborés després amb l'Institut del Teatre també en l'exposició dels 40 anys d'història de la companyia, va ser preciosa. L'Anna Vázquez, la directora del Centre de Documentació de l'Àrea d'Investigació del Centre de Documentació de l'Institut del Teatre, per mi va ser una mestra. Jo amb ella vaig aprendre un munt sobre teatre i sobre fons d'arxiu teatral. És que tothom, totes les persones, la població de Sant Vicenç dels Horts, que va participar i continua fent-ho tan activament en la dinamització d'una biblioteca pública, que tenia un pressupost petit per la seva dinamització, existia però era petit, però que les pròpies persones tenien coneixement, bagatge i voluntat de destinar el seu temps per a dinamitzar la biblioteca, això va ser meravellós. I aquí Sant Cugat, per mi retrobar-me amb en Lluís i l'Alba va ser una meravella. Va ser una meravella. Vull dir que hi ha hagut diverses persones. Continuen sent-hi.
3: Veig que les persones són importants en tot aquest trajecte.
4: Sí, com perquè són? Jo, la lectura... és significativa, però sempre ha estat un convenciment. Jo sento que les biblioteques públiques tenen documents d'interès i hi ha unes persones potencialment interessades per aquests documents, però que nosaltres fem de pont, sense que hi hagi aquest vincle, sense que hi hagi aquest llaç, sense que nosaltres puguem fer una mica de conductors entre allò que necessiten les persones i el que inclouen els documents, la nostra feina perd sentit.
3: Defineixes la importància del vincle, el respecte, la comprensió i la compassió humana. Com es tradueixen aquests valors en la gestió d'unes biblioteques públiques com les que has tingut la sort de treballar-hi?
4: Jo crec que es tradueix en intentar generar aquests valors en l'equip, en les persones que desenvolupem totes nosaltres la tasca de la gestió de les biblioteques i també en la relació amb els usuaris, amb les persones usuàries. En el moment en què s'obren les portes, nosaltres necessitem, crec que és imprescindible tenir aquests valors presents a l'hora d'adreçar-nos a les persones, tenir una escolta activa, fer preguntes quan alguna cosa no l'entenem prou bé per poder donar unes millors respostes a aquestes preguntes de les persones usuàries. Jo crec que es tradueix d'aquesta manera també el vincle amb les entitats, amb l'Ajuntament.
3: Mm-hmm. Tu et descrius com una dona de pau, això... T'ho va dir alguna vegada una persona i no sé què significa per tu aquest concepte o aquesta expressió.
4: Per a mi significa quietud, acostament i no reactivitat, sinó donar una resposta conscient i una visió comprensiva a totes les situacions i totes les persones. Significa això, tot això per mi.
3: Mhm. A veure, si anem al tema de les aficions, per exemple, que també ens agrada conèixer les persones, no? Tu tens interessos que es mantenen en la línia que podem associar a una persona com tu, que treballes en aquest àmbit. La meditació, la respiració conscient o el viatge interior, de quina manera, com influeixen aquestes pràctiques en la teva manera de liderar?
4: Jo crec que encara em queda un llarg camí per aprendre per aquesta paraula que acabes de pronunciar, liderar, perquè això continuo aprenent-ho, intentant d'aprendre'n dia a dia. Jo crec que una persona que no està connectada amb si mateixa d'una forma, no diria permanent, perquè això és pràcticament impossible, però sí d'una forma molt constant, no pot acostar-se a l'altre, ni comprendre l'altre, ni escoltar-lo. Aquesta és la meva visió. I la meditació i la respiració conscient per a mi són camins cap a aquesta connexió amb una mateixa. Per tant, és trobar el millor punt de partida, que és intern, per poder-te relacionar de la millor manera amb l'altre.
3: Mm-hmm. Podríem pensar, la Montse, com moltes persones, doncs viu en una població diferent de la població on treballen i, per tant, de vegades el vincle pot ser difícil, no?, amb el lloc on tu vas a desenvolupar la teva tasca professional. Però en el teu cas, i jo imagino que pel tipus de feina que fas, també hi ha aquesta necessitat, que no obligació, però sí necessitat i interès de vincular-te a altres entitats del municipi, i ho fas aquí a Sant Cugat amb una pila d'entitats, des de l'associació Gabriel Ferreter, FIRART, Lumínic, amics de la UNESCO, Aula d'Extensió Universitària, de la Gent Gran, el Servei de Llengua Catalana, l'Ateneu, i encara podríem dir més, no? O sigui, per tu, això, dèiem, és una necessitat, no?
4: Jo crec que és imprescindible. Afortunadament, totes aquestes entitats s'han adreçat en algun moment durant aquest parell d'anys que porto treballant aquí a Sant Cugat a la biblioteca. I ha estat a través de la sintonia i de la connexió entre nosaltres que hi ha hagut el desenvolupament d'activitats en comú i reunions periòdiques també. Això, per mi, elles són territori també. I per poder dur a terme correctament la feina de la gestió de biblioteques, és necessari escoltar-les i conèixer-les.
3: Per crear sinergies, també.
4: I tant.
3: Per teixir xarxa.
4: I tant. Perquè nosaltres, les biblioteques públiques, som un altaveu d'aquestes entitats. I alhora veiem que les persones usuàries queden enriquides per l'activitat d'aquestes associacions, en tant que les pròpies biblioteques duen a terme activitats organitzades per les persones que gestionen aquestes associacions. I són associacions vinculades a la poesia, a la llengua, a la cultura, a la fotografia, a l'art.
3: Mm. Entre els teus somnis d'infantesa hi havia escriure un llibre. No sé si aquest desig encara continua viu.
4: Sí.
3: No has pogut escriure encara el llibre.
4: Jo tinc un llibre escrit, no publicat.
3: Ah, sí?
4: Molt breu, perquè és un llibre que jo l'imagino com un àlbum il·lustrat. Va néixer fa uns anys d'una forma molt espontània i segueixo revisant-lo. Jo crec que no només el somni estava en el fet d'escriure'l, sinó en el fet de veure'l publicat en algun moment de la meva vida. No tinc pressa. Continuo el somni viu i espero que es pugui donar en algun moment.
3: Doncs esperarem, esperarem pacientment. Ja ens agradarà veure'l.
4: I a mi?
3: Temàtica? La temàtica? De què va?
4: La temàtica gira a l'entorn de l'experiència d'una mare que acompanya el seu fill en el trànsit de gènere.
3: Molt interessant. Escolta'm una cosa, ja per acabar, i mirant de cara al futur, parla'm de reptes i d'aspiracions al capdavant de les biblioteques de Sant Cugat.
4: Uau! A veure, és un repte fer créixer el servei de biblioteques. Primer, afiançar-lo en el que és la gestió municipal, que des de l'1 de gener del 2026 el Servei de Biblioteques finalment és gestionat per l'àrea de cultura de l'Ajuntament directament. Això, malgrat pugui ser una normalitat en la majoria de municipis de la demarcació de Barcelona, per a nosaltres és nou. Mai no ha estat així fins ara, fins l'1 de gener. Per tant, és un repte afiançar la col·laboració i la cohesió en la gestió municipal i també fer créixer la xarxa d'una forma saludable i necessària. Jo crec que això ja és un gran repte.
3: I tant. I el teu repte personal?
4: Està connectada amb l'Ara i l'aquí, l'Ara? L'Ara i l'aquí?
3: L'Ara i aquí.
4: L'Ara i aquí, el màxim de temps possible durant els minuts que duren un dia.
3: Sí, escolta, sí. Montse, doncs una conversa molt calmada, amb un ambient com molt propici per parlar de coses íntimes, i t'agraïm moltíssim que les hagis volgut compartir avui amb nosaltres.
4: Gràcies per convidar-me, Carme.
3: Que vagi molt bé.
4: A reveure.

0: Un dia més ens acompanya la Ruth Canals, psicòloga i sexòloga experta en vincles. Amb ella parlarem d'un tema que tots coneixem, però que sembla que ha canviat molt amb el temps, la cerca de l'amor. Ruth, sempre s'ha dit allò de l'amor arriba quan menys t'ho esperes, però no sé si això encara està al dia o ja està de moda.
1: Aviam, avui en dia les coses han canviat molt i també per això, no? A l'hora de buscar parella no ens és tan espontani ni tan fàcil, potser, com en un altre moment. Val? Vull dir, avui en dia, diguem que els nostres cercles socials, potser, estan més reduïts, més tancats. I això fa que conèixer gent nova i que es produeixi aquesta espontaneïtat sigui més difícil. Llavors s'han de buscar alternatives, no? Per això, no? Han aparegut les aplicacions de cites ja fa uns anys, cada vegada la gent les utilitza més. Jo personalment conec cada vegada més gent que s'ha conegut i són parella per aplicacions de cites. I bueno, vaig fer una crida per al meu Instagram a gent que si s'havien conegut o no, però havien tingut experiències en aplicacions de cites, si ens podien explicar la seva experiència. I res, que si et sembla bé passem els àudios, els anem comentant un per un, a veure què diu la gent.
0: I tant, vinga, va,
1: sí? Vinga.
0: Som-hi.
2: Hola, bon dia. Mira, m'agradaria comentar sobre les aplicacions de cites. El que penso, va haver-hi una evolució, perquè al principi no hi creia gens, eren decepcions, perfils falsos, va, frustracions, no m'agradaven. Però després em vaig descobrir una que on vaig conèixer la meva actual parella, amb la qual la meva opinió va canviar. I crec que és una bona eina per conèixer gent i poder trobar l'amor de la vida. Vinga, una abraçada, adéu.
0: Gràcies, sobretot per l'abraçada, eh?
1: És un home.
0: És un home.
1: Sí. Que és que moltes vegades, sí, com que, sincerament, interactuen més o participen més, moltes vegades, dones, de parlar de coses íntimes.
0: Sí,
1: i
0: sembla
1: tal,
0: que sigui una cosa més femenina que masculina, no?
1: Sí.
0: Però és que és de tots.
1: Sí, sí. I què, has vist aquest?
0: Sí. Jo estaria molt, molt d'acord amb aquesta qüestió, perquè, clar, amb les xarxes, les aplicacions, com que tot és tan anònim, en principi, hi ha qui té intencions que no són les que realment coincideixen, no coincideixen amb les teves, és a dir, van o a jugar, o a enganyar, o a vés a saber què. I bueno, per tant...
1: I també, a veure, és que hi ha aplicacions i aplicacions, no? Hi ha aplicacions més destinades, diguem, a trobades més espontànies i més puntuals, i després n'hi ha aplicacions més dedicades, potser, a la cerca de parella. El que passa que aquí la gent s'hi barreja, s'hi posa, potser on no toca, no? I després, bueno, jo recomano que hi hagin acords des del principi quan coneixes algú per aplicació, saps? Vull dir que sigui com molt clar des del principi. Escolta'm, jo el que vull sincerament és això. Vale, pues pa'lante, seguim parlant. No, pues fora. Ha de ser així, encara que sembli fred.
0: El que passa és que el que deia aquesta persona, és veritat, hi ha molt engany.
1: Sí.
0: I encara que tu vagis amb la veritat per davant, doncs a vegades, més que amb la veritat, sembla que vagis amb el Siri a la mà. Saps?
1: Sí. Sí, sí, posem un altre.
0: Vinga.
1: Ai, felicitats aquest, no?, que diu que ha trobat l'amor de
0: la
1: vida.
0: Que bé. És que es pot trobar, clar que sí, per què no?
3: Bueno, jo bàsicament vaig estar a Tinder i a Bumble. Em va agradar més la segona. El format, com es presenten les persones, les facilitats que et donen... I, bueno, està bé, està bé. Si bé cerca en la meva experiència, doncs potser no... Bueno, era més... algo més superficial el que es buscava, segurament també per la meva banda, o sigui... I llavors, per lo que buscava, va bé. Però ara que estic en una altra etapa, doncs no estic buscant per apps. Bàsicament seria això.
0: Bé, és un recurs més, perquè, a veure, no sé, també tens les mateixes opcions quan te'n vas a passejar el gos, quan estàs a la cua del súper. Si són hàbits quotidians que es repeteixen i que coincideixen sovint amb persones que vas trobant, no?
1: Però fixa't que com aquests factors s'han de complir tots, no? O sigui, trobar-te amb el mateix del súper, que els dos tingueu gos, tal. Clar que pot passar, evidentment, les aplicacions no ho és tot. Com diu aquesta persona, diu que molt honesta, a més per part seva, no? De dir, doncs, jo buscava alguna cosa més superficial, és a dir, segurament alguna cosa, doncs, més casual, més... No? De, bueno,
0: sí, per una estoneta,
1: per
0: no?
1: Per una estoneta, doncs, sincer, és el que vull, l'altre també ho vol, és fantàstic.
0: Sí, això sí.
1: I ja està. Vull dir, al final és el que et deia, no? Entrar sabent molt bé el que vols i no enganyar l'altre. Ja està, sigui el que sigui.
0: Sí, però estem amb el mateix, eh?
1: Sí.
0: Tenir clar què és el que vols i no enganyar.
1: Sí, el que passa que hi ha gent que no té ni ell mateix o ella mateixa clar el que vol. Aquesta persona almenys ho tenia molt clar.
0: Sí, sí. Vinga,
1: bueno, una
0: més?
1: Altra, va. Sí.
4: Doncs la meva experiència va ser en un inici doncs, d'una mica de recança o de... Bueno, no tenir seguretat doncs, amb què et pots trobar. Però després bueno, l'experiència ha estat positiva i finalment doncs, he conegut persones doncs, molt maques i fins i tot ara tinc parella.
0: Que guai.
1: Otro corazoncito.
0: Està bé, està bé. El que passa és que jo en aquesta intervenció m'ha fet pensar en una qüestió. I és l'edat. O sigui, la gent jove està bastant més acostumada a fer servir aquestes plataformes, aplicacions, el que sigui, i estan més avesats a aquest tipus de relacions, tracte, no?, amb l'altre, sense conèixer-se prèviament i tal. La gent més gran sembla que tingui com més por, no?, al desconegut. No saps, por a no saps què et trobaràs.
1: Clar, és que per la gent, potser, no?, diguem, de 50 cap amunt d'avui en dia, és una novetat conèixer gent així. Per què? Perquè és el que dèiem al principi del programa. Abans et coneixies, potser, perquè éreu del mateix barri, del mateix poble...
0: Perquè anaves a la mateixa
1: disco... La cosina, no sé què, la disco, el tal, de l'institut, ta-ta-ta-ta... Però és que avui en dia, diguem que les generacions que pugen ja s'estan coneixent des del minut zero perquè s'han donat un like a Instagram, perquè no sé què, saps? Vull dir... A mi em fa una mica de pena que s'hagi perdut aquesta interacció més adreçada, no?, diguem, a la seducció. Algo més espontani, més sincer.
0: I més currat, també,
1: sí,
0: tio, no?
1: Sí, també, més currat, que... no? Perquè al final és... passar com un catàleg, no?, i vinga, pam, pam, pam...
0: És que és això, tu sí, passes sí. Un catàleg perquè no deixes de veure imatges, m'agrada o no m'agrada per l'aspecte, pel que diu que fa, que li agrada... És com bastant més superficial, no?
1: Sí.
0: Després, clar, et pots endur...
1: Un zasca.
0: Sí, un zasca. Interessant. I, en canvi, aquesta altra manera de fer, com tenim generacions més grans... manté doncs, aquell interès, aquell neguit de què passarà l'endemà i si ens tornarem a trobar un altre dia... Hi ha una mica més d'història,
1: sí,
0: no?, en el fons de tot això.
1: I diguem que amb la conquista, jo crec que abans la gent hi posava més paciència i més foco, ¿vale? Es focalitzaven en una persona.
0: Paciència tota.
1: Saps el que et vull dir? Perquè, mira, jo, per exemple, l'altre dia estava parlant amb un client a consulta i em deia, bueno, he conegut una noia, tal, no sé què, sembla que la cosa ens va bé, però també estic parlant amb una altra, perquè, clar, dic, aviam, eh? O sigui...
0: Centra't.
1: Sí, va ser la meva... Potser caldria centrar-nos en un, veure si la cosa va bé, si no...
0: I valorar,
1: ja està.
0: No?
1: No s'acaba el món, o sigui, clar. No cal que coneguis algú els pròxims 20 dies, saps? No has de jugar 25 cartes. Si la teva intenció és trobar parella... realment des de l'autenticitat, no? Doncs posa-hi el foco en una persona, si no funciona, tira la següent. Però això de 4 o 5 a l'hora és molt difícil, llavors, que cadascú faci el que vulgui, però és molt difícil que acabis coneixent realment la persona que tens al costat per poder triar bé sí o no, no? Perquè la ment està dispersa. La ment està dispersa, està clar.
0: Sí.
1: Crec que en tenim una altra, oi que sí?
0: Vinga.
1: Sí.
5: Doncs la meva experiència va ser molt curta, per poc temps, i no la valoro molt positiva perquè finalment no vaig poder arribar a conèixer ningú. Va haver-hi una opció, una oportunitat de quedar amb una de les persones i finalment va quedar no res, i a partir d'aquí vaig decidir que no era el recurs que... amb el que jo em sentia a gust, per iniciar relacions, ni tampoc la manera. Tot i que sé que per molta gent ha funcionat i continua funcionant, doncs penso que les persones són totes com els colors diferents i que no tot ha de servir per tothom.
0: Efectivament.
1: Mala experiència, aquesta persona ho va intentar, no? Sembla.
0: Però és que també hi ha males experiències.
1: Exacte.
0: No tothom té la sort, no tothom de seguida troba algú per fer maig, algú que li faci...
1: Sí, després, bueno, ara ja tenim els quatre testimonis, no? Que moltes gràcies a la gent que ens ha regalat la seva experiència. Fixa't, no? Hem trobat gent que sí que diu que ha trobat l'amor, una altra que es van portar decepcions al principi, una altra que directament no va haver ni principi, no? Perquè va intentar, però al final no va sorgir la cosa per quedar. No sé, com et diria que també hi ha una cosa que vaig llegir fa poc, que deia que a les aplicacions de cites les apps fan servir l'algoritme. És a dir, si tu comences a tenir molts likes perquè tens una foto, fotos boniques,
0: sí,
1: perquè a més, bueno, d'aspecte doncs, crides l'atenció, ets atractiu, ets tal, clar, vas rebent likes i l'algoritme cada vegada et posa més amunt i més gent et veu. Llavors, com una roda, no? Diguem, els guapos tenen més sort.
0: Clar.
1: També.
0: El que dèiem abans, tu valores per la imatge.
1: Exacte. Llavors, què passa? Que gent que, potser, doncs, té fotos més casolanes o que, no saben fer-se fotos tan maques o no tenen tanta gràcia o no sé com dir-te, d'acord? ¿Vale? Pues es queden allà baix i, clar, no els veuen quasi. Llavors, tenen menys per triar en aquest catàleg, no? Llavors, clar, bueno,
0: es fa una selecció, però és una selecció superficial, que tornem al mateix, que està basada en la imatge, perquè en realitat no hem conegut aquella persona.
1: No, la coneixem després. A veure, tu ho has provat, això, Carme, alguna vegada, de les aplicacions?
0: I tant.
1: Sí? I què tal? Ho vols compartir o què? Jo també compartiré, eh?
0: Sí?
1: Jo també, va. Jo també em despullo avui.
0: A veure, realment és una descoberta. És per fer un estudi de...
1: Un documental.
0: Del que pots trobar-te allà dalt. Yeah. Bueno, allà dalt, dic allà dalt, perquè m'estic imaginant el núvol. Però la veritat és que... primer, hi ha gent de totes les edats. Mm-hmm. De totes. Mm-hmm. Està tot barrejat.
1: Sí. Bueno, però tu tens un filtre, no?
0: Bueno, depèn de l'aplicació que facis servir.
1: Mm-hmm.
0: Però és veritat que hi ha molts enganys, no? Hi ha històries molt conegudes que s'han fet populars
1: i
0: que encara avui dia continuen arrossegant
1: per
0: i
1: treure
0: enganyant,
1: diners
0: i enguanyant.
1: Tota la gent.
0: Sí, sí, efectivament.
1: Sí, sí.
0: Pot ser amistats, també, perquè no, és molt curiós.
1: Mm-hmm.
0: Pots fer amistats... I pots trobar parella, pots trobar l'amor, pots trobar el que necessitis. Ara, també has de tenir paciència, has de tenir molta cura, has de vigilar molt. A mi em va semblar una experiència superinteressant, eh? O sigui, és un món per descobrir.
1: Sí.
0: Però també et dic que un cop ja l'has descobert, està...
1: Total.
0: Bye, no?
1: Jo recomanaria que, en tot cas, les aplicacions es puguin utilitzar com un complement més. És a dir, quan un està focalitzat en què vol trobar parella, no?, o companyia, de la forma que sigui, estar obert fa també que arribin aquestes persones al nostre voltant sense necessitat d'aplicació, perquè un està obert, està predisposat a que passin les coses, no?, que et costa una mica més, et fas una aplicació, no? Perquè sí, com un complement, tampoc, saps? Està obsessionat i tal.
0: Això és el pitjor, eh?
1: Perquè hi ha gent que
0: s'obsessiona.
1: Tenir-ho
0: com un objectiu, de dir, ha de ser i ha de ser, no?
1: Sí, sí, sí. I s'emporten molts disgustos, també. I dius, bueno, no cal.
0: Sí.
1: La meva experiència, jo, si vols, te l'explico.
0: Vinga.
1: Vinga. Jo, la meva parella actual, la vaig conèixer amb una aplicació de cites, també. Ara fa 3 anys que estem junts, i la meva experiència va ser... Bueno, primer va ser com algo sociològic, de dir... Vull veure bé, jo, des de dins, com va la cosa.
0: Clar.
1: Saps? I resulta, com a nivell professional, i vaig dir, mira, resulta que vaig sortir amb la meva parella actual. Vaig conèixer gent i tal, que dius, bueno, un poquito de todo, eh? Un poquito de todo.
0: Efectivament, sí. Hi ha una mica de tot.
1: Però, bueno, jo m'ho vaig prendre com un complement, és a dir, m'ho vaig passar bé, perquè és això, també he conegut a persones que avui són amics meus, val? O sigui que això és maco, també, al final també t'apropa gent amb qui pots tenir afinitat encara que després no sorgeixi res. No?
0: Sí, és que depèn de les teves intencions, depèn de l'enfocament que tu li vulguis donar, depèn de la utilitat que busquis en tot això. Tens moltes opcions, com dèiem, des de tenir amics, a trobar parella, a trobar una relació puntual. Depèn. És com jo dic, és un mercat... perquè aneu a remenar, a buscar i trobar allò que en aquell moment necessiteu i vulgueu.
1: I la base jo crec que seria que tothom, no, que decidís entrar en aplicacions de cites per trobar parella, pel que sigui, entrés amb una responsabilitat emocional. Entens? O sigui, s'hauria d'intentar la gent de dir, això no és un joc, aquí darrere hi ha una persona, de veritat.
0: Això és complicadíssim, eh? Sí. Perquè com ho fas? Perquè tu pots ser la persona més honesta, més transparent i trobar-te amb un altre que sigui tot el contrari, però t'està venent la moto.
1: No, però... Exacte.
0: I tu no ho saps.
1: Ja,
0: perquè és una persona que tu no coneixes.
1: Bueno, clar, nosaltres no tenim el control de com reacciona l'altre, no? Ni com actua. Però, bueno, em refereixo a que si cadascú, no, es planteja i reflexiona una mica abans d'entrar en una aplicació de dir vaig a ser honest i a tenir responsabilitat emocional, perquè darrere hi ha una persona. És que ens acaba passant, jo crec que hi ha persones que al final... Clar, aquestes aplicacions tenen aquesta fredor que al final és com un catàleg, el que dèiem, és com una revista. Per tant, és com si la teva ment s'oblidés de que darrere hi ha persones de veritat.
0: Jo et diria, a les aplicacions, si tens la necessitat, pel que sigui, sí, però... Compte, amb l'alerta ben amunt, saps? Vigilant, perquè és que també pots trobar de
1: sí.
0: tots.
1: I deixant de banda, si vols, una mica el tema de les aplicacions, bueno, comentar que no oblidem, no?, també les altres formes en què podem trobar parella, sí? Que encara hi són, potser si ens hi posem tots una mica més, i posem més intenció, no?, i quan dic intenció... és dir, vinga, va, en sèrio, vull compartir la vida amb algú, no? Doncs poso el foco i exploro espais, no? No sé, recursos de centres cívics que facin coses, tallers, no sé què, conèixer gent...
0: Faig coses diferents per conèixer gent diferent.
1: Sí, exacte. L'entorn, canviar-lo. A vegades provar coses implica conèixer gent nova, també, clar.
0: Molt bé, doncs em sembla un tema que molt quotidià,
1: sí,
0: molt...
1: Sí, però que segur que moltíssima gent que ens escolta han dit això. Això m'ha passat a mi.
0: Sí, mira, hi havia un programa a la televisió fa ja uns quants anys que feia un tal Jesús Puente, que es deia Lo que necesitas es amor.
1: Ai, sí! Ui, sí! Ara m'he recordat! És veritat.
0: Que trobaven parelles. Doncs perquè veieu que l'amor és que al final és un tema... és un tema recurrent, però que és un tema que el tenim aquí.
1: Exacte, que som humans, que socialitzem, exactament, que creem vincles i que, bueno, que quan més ho fem amb més carinyo i afecte i responsabilitat emocional cap als altres,
0: clar que sí.
1: Busca la parella a on vulguis, però amb cura.
0: Uh-huh. I no? Tróbala.
1: I espero que la trobis.
0: Això.
1: Si és
0: no,
1: el que vols.
0: No era un ordre, però sí, que sí. S'ha de posar intenció.
1: Sí, sí.
0: Ruth, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Que vagi molt
1: un
0: bé.
1: Plaer. Gràcies, Carme.

0: De dilluns a dissabte, t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist. Avui sí que se'm dibuixa una rialla i un somriure tan, tan geni, tan de veritat, tan, tan, tan. Què tal? Benvinguda.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Escolta, i avui hem de donar-li la, no, la benvinguda als mini nutris.
2: Sí.
1: Avui vens acompanyada.
2: Avui vinc acompanyada amb els meus jefazos.
1: Sí? Hola.
2: Què voleu dir, hola?
3: Hola.
2: Amb la veu.
3: Hola.
1: Hola, com us dieu?
3: Jo, David. I jo, Luca.
1: I avui, els jefazos, què? Ens parlareu de...?
3: De les fruites d'estiu i algunes receptes.
1: Vinga. Doncs quines són les fruites d'estiu? Naila, t'han pres la feina.
2: M'han pres la feina.
3: Una nectarines, síndria, meló...
4: Prunes.
2: Molt bé.
3: I també el plàtan, però que és de sempre, el plàtan.
2: És de temporada tot l'any,
3: sí.
2: No? No ho hem preparat, eh?
3: També els préssics.
2: Els préssics?
3: El préssic aquell que és una mica aplastat.
2: El paraguaià, no?
3: Sí.
2: I ja està, no?
3: I ja està,
2: jo crec que
3: sí.
2: Els hem vist
1: tot.
3: No, la papaya.
2: Ah, la papaya, però la papaya també és de temporada, no? És tropical, no és del nostre país.
3: Vale,
2: no?
3: Pues sí.
1: Vale, Déu-n'hi-do. I escolta, i de totes aquestes fruites teniu alguna preferida o...?
3: Sí.
1: Sí?
3: Jo la nectarina.
1: La nectarina. I com t'agraden, David, que cruixeixin o que te regalin per aquí de pels braços, diguéssim?
3: Pues
1: ben
3: que
1: madura.
3: Cruixeixin.
1: Ah, tu una mica que cruixessin, molt bé. I tu, Luca, de totes aquestes fruites...
4: La síndria.
1: La síndria, que bona.
2: De quin color és la síndria?
4: Roig.
2: Oh, està bona? Com està, dolça o salada?
4: Dolça.
2: Ah.
1: I sabeu fer receptes?
3: Sí.
1: Com ara quines?
3: No ho sé, creu dir...
2: Que no ens ho han preparat. Espera, primer, jo m'agradaria preguntar-los a veure si ho saben, eh? No és un examen, fills meus, eh? Però a veure si ho sabeu. Les fruites?
3: Ah, sí.
2: Què porten les fruites?
3: Ja sé, les fruites porten aigua, també sucre, propi de les fruites...
2: Que saps com se diu?
3: M'ho he oblidat.
2: Fructosa, sí? Que és el sucre propi de les fruites.
3: I també... Bueno...
2: Vitamines.
3: Sí.
2: Fibra.
3: Sí.
2: I la fruita d'estiu porta més aigua que la d'hivern?
3: Sí, perquè necessitem més aigua a l'estiu per hidratar-nos.
2: Molt bé. Què et sembla, Piri? El proper secció ve ell?
1: Sí, pot fer-la perfectament ell. D'acord, molt bé. I, escolteu, vosaltres mengeu més fruita a l'estiu que no pas a l'hivern?
3: Sí.
2: Sí o igual?
3: Més a l'estiu.
2: Sí?
1: Potser perquè n'hi ha més, o la que ja és com a... No sé. Hi ha més fruites a l'estiu, Naila, o m'ho sembla a mi?
2: Hi ha més varietat, jo
1: sí.
2: Crec que sí, que hi ha més varietat a l'estiu. Hi ha moments a l'hivern en què pues, al final és la pera, la poma, el plàtan, i després sí que anem tenint doncs, el caqui, no? O van sorgint aquelles de temporada, però sí que la varietat és més limitada en mesos, no? I ara doncs, tenim una varietat molt gran de fruites que ens hidraten, com molt bé has dit, David, i... Doncs que podem formar part del nostre dia a dia doncs per afegir aquesta hidratació, perquè amb aquesta calor que tenim, no? Necessitem aigua. Què et sembla, Luca? Necessitem aigua ara? Fa molta calor, no? Sí?
1: Però molta, molta, eh?
2: Sí. I receptes, a veure, si ens en recordem, és que encara no hem començat a fer receptes d'estiu, Piri, a casa nostra, però... No,
1: és que l'estiu ha començat ara, diguéssim.
2: Sí.
1: És la primera setmana que no teniu col·le, aquesta.
2: Que hi ha col·le?
3: No.
1: No.
3: No. No.
1: Esteu contents d'haver acabat el col·le?
3: Sí. Sí.
1: Jo també. Quin curs fareu l'any que ve?
3: Jo quart.
1: I tu, Luca?
4: I jo P3.
1: P3?
2: Tu has fet P3. I qui faràs?
4: 4.
2: P4. Molt bé. Bueno, i nosaltres a l'estiu fem receptes amb fruites, fem gelats.
1: Sí. Ai, explica'ns els gelats que
2: fem. Fem gelats amb base de plàtan,
3: sí.
2: Que sí? Perquè el que fem ara és aquells plàtans... que estan molt madurs, que ja no es poden menjar, que estan massa madurs.
3: Com que estan dolços.
2: Estan dolços, i què fem? Els tallem i què fem amb ells?
3: Els triturem i els posem per base dels gelats.
2: Vale, però primer els congelem, no?
3: Sí.
2: Quan ja ho tenim congelat, després del dia que ens ve de gust un gelat, els triturem i ens serveix de base de gelat. A vegades hi posem, què? Cacau, no?
3: Sí, cacau o alguna altra fruita.
2: O alguna altra fruita perquè tingui un altre sabor.
1: Que també estigui congelada.
2: Que pot estar congelada o no?
1: Ah, d'acord.
2: Sí, si està congelada, òbviament la textura serà més de gelat, perquè realment el plàtan el que fa és donar-li una textura molt cremosa. I al final ho traiem, ho triturem i ens ho podem menjar en aquell moment. I si tenim motlles, doncs podem fer gelats amb el pal, però si no... que així amb la cullera està boníssim.
1: Boníssim, és que al final és com un granissat, perquè jo això m'ho he copiat, David.
3: Alguna recepta del gazpacho.
2: El gazpacho, és veritat.
1: Vinga.
2: El gazpacho també. Què porta el gazpacho?
1: Espera, però que vols explicar el gelat.
2: Vale,
1: no?
2: Perdó.
1: Sí, jo us avançava. Sí, la base del gelat és plàtan ben madur. Sí. Aquells plàtans que es posen madurs de seguida, no els tirem.
2: Els tallem,
1: els congelem.
2: Tallats, millor, perquè així després a l'hora de triturar-ho es trituraran millor. El tallem i el congelem. Llavors, quan ens ve de gust menjar-nos aquest gelat, traiem aquest plàtan, el triturem amb una processadora d'aliments i allà hi posem, doncs hi podem posar cacau perquè tingui sabor de xocolata, o hi podem posar crema de cacauet, per exemple, o hi podem posar iogurt i una altra fruita que pot estar congelada o no.
1: I les fruites que congeleu a part del plàtan, quines serien que quedin més bones?
3: Pues jo crec que les maduixes.
2: Les maduixes, sí, les maduixes. Si les vam congelar. Si no, ara ja gairebé no en queden.
3: Ja, pues alguna nectarina crec que
2: també
3: quedaria bé.
2: Sí, podem congelar-ho tot.
3: Sí,
1: sí? Però la síndria potser no tant.
2: Les podem congelar també, ens quedaria més granissada, perquè, clar, la síndria porta més aigua i, per tant, ens quedaria com a més granissada.
1: Estic pensant en un granissat de meló, un granissat de síndria, que bo, no? I no cal posar-li ni res.
2: O una sopa de meló.
1: Ah, que bo.
2: Amb uns encenalls de pernil salat.
3: Sí, el gazpacho.
1: Vinga, anem al gazpacho. Tu t'agrada el gazpacho, no?
3: Sí.
1: Com el feu?
3: Pues amb ceba, amb pepino, amb tomata, oli i sal.
2: I podem posar pebrot, també?
3: Sí, podem posar pebrot.
2: I aigua?
3: Sí.
2: Oli, vinagre i sal, com molt bé has dit.
1: Fantàstic.
2: Ja està, és fàcil,
1: i poseu ràpid. Algun glaçó vosaltres? Un cubito de gel?
2: Depèn.
3: Sí.
2: Si ens el volem menjar ja... aquesta aigua, o sigui, si fem la recepta per a dinar, per exemple, doncs hi posem aquests glaçons perquè estigui fred, i si ens dona temps a deixar-ho a la nevera i que s'arrofredi, doncs no és necessari posar-n'hi.
1: I tu, Lucas, Luca, què fas? Que també fas? Nosaltres t'hem vist cuinar, eh? Què fas?
2: Què t'agrada cuinar,
1: tu? T'agrada cuinar el gazpacho, també?
3: Macarrons.
2: Hamburgueses, no? De què?
3: Hamburgueses de...
1: De salmó.
2: Mm.
1: Ah, sí? I ens sabries dir la recepta, Luca? Que com se fan les hamburgueses de salmó?
2: Què porten? Què te'n recordes?
3: Parrallat.
2: Parrallat. Deixa que ho pensi.
3: Vale.
2: Què més? Quin peix hi posem? Salmó, no?
3: Salmó.
2: Clar, parrallat, ou...
3: Sí.
2: I llet.
3: Au. Sí, i llet.
2: I ho barregem tot i llavors què fem?
3: Boletes.
2: I les aplastem, no? Les aplastem
3: i després,
2: així.
3: Sí. I després les posem a cuinar.
2: I després les posem a la paella. Qui les posa a la paella, tu o jo?
3: Jo també.
2: Tu també? Sí, al principi que no cremet. Sí?
1: Escolteu, i talleu vosaltres les fruites.
3: Sí.
1: Tu també, Luca?
2: Què prepares tu? Quina amanida prepares tu d'estiu que ens encanta?
3: Pepino.
2: Sí, i com ho fas?
3: Tallant-lo.
2: Primer què fem?
3: Pelar-ho.
2: Sí, i després?
3: Tallar-ho.
2: Sí, i on ho posem?
3: A la taula.
2: Claro, i ens ho mengem. Tinc uns chefs a casa,
1: Pili. Tens uns superchefs a casa.
2: Tinc uns cuiners, que sí? I a part és que els encanta, els agrada molt cuinar. I a més, doncs, això també, per qui ens està escoltant, doncs, apropar els nens i nenes a la cuina també fa que després tinguin més ganes de tastar-ho.
1: Clar,
2: a vegades, perdona, Pili, a vegades aquest cogombre que prepara el Luca no arriba a la taula.
1: Pot ser. Però al final és fer un experiment, no? Que els experiments ens agraden molt fer-los, un experiment amb el menjar que després tu si escolta, si surt bo, pots repetir-ho, no?
3: Sí.
1: Clar.
3: Sí.
1: I si no surt bo, la propera vegada canvies pues, una mica menys de sal o una mica més de pepino, no sé.
3: Sí.
1: Anem canviant una miqueta.
2: Sí. Al David li agrada molt posar espècies, que sí? A les amanides i... Què t'agrada posar?
3: All. Sal, vinagre. Oli, també... A vegades...
2: Orenga, no? Posem a la pizza o... Sí? Sí, ens agrada, ens agrada.
1: Doncs escolta, gràcies per venir i explicar-nos aquestes, aquestes fruites d'estiu, de temporada, i aquestes receptes. Jo m'he quedat amb la recepta dels gelats, Anna del gaspacho. La recepta de la sopa de meló ja ens la direu un altre dia, d'acord?
2: Sí? Vale. Sí? Venim un altre dia a explicar-la? Sí?
1: Vinga.
2: Sí.
1: Doncs moltes gràcies per vindre, que passeu bon estiu.
2: Igualment.
1: Adeu.
2: Adeu.
3: Adeu.
2: Adeu.
5: Continguts en xarxa.

0: En aquest programa, durant uns minuts, ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
1: Hola, sóc la Clara Gardella. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cossetans. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de bengales. El respir de les fulles denses de l'aire. La gran lluna jugant entre crisàlides. Les braçades del mar vessant les platges i les teves carícies sempre somiades.
0: Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat. Ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!
1: Adeu, Embaladits!
2: Ens agrada la poesia!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: La música de tots els temps. A Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO, que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest mateix 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa del programa, el desembre passat ja s'han tramitat 454.000 peticions d'ulleres o lentilles. I la CGT ha advertit que estudia interposar una demanda judicial contra Educació, que acusa de no substituir una cinquantena de docents i de personal d'atenció educativa que exerceixen tasques sindicals. En una atenció a la premsa, la secretària general de la Federació d'Ensenyament del Sindicat, Laura Gené, ha afirmat que la situació pot tenir incidència en uns 4.500 alumnes d'ins d'infantil fins a batxillerat que poden quedar sense docent a l'aula. Alhora també ha dit que la mesura pot comportar sancions per als treballadors afectats, ja que no se'ls estan reconeixent les llicències sindicals. Els representants de la CGT han sol·licitat reunir-se amb la responsable del personal docent de la conselleria. I a banda, les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per la gran mobilització prevista per aquest diumenge a Barcelona. La protesta arriba 5 anys després de la gran mobilització que van aplegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat i que va arribar també precedida per la carta d'emplaçament de la Unió Europea per la contínua desprotecció dels espais naturals del Delta del Llobregat. I el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls de la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui, juntament amb Mossos d'Esquadra, possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I Barcelona i Seül han renovat per 4 anys més l'acord de cooperació que mantenen des del 2018. El memoràndum permetrà compartir experiències i bones pràctiques en àmbits com la tecnologia, el turisme, l'habitatge i el desenvolupament urbà. I també la secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament i 2 de llibertat vigilada al jove que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega l'agost de l'any passat. El condemnat, que tenia 17 anys quan van passar els fets, ha reconegut l'agressió aquest dilluns en una vista de conformitat.
0: Notícies en xarxa.
2: I bon dilluns, 14 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 14 de setembre, primer programa de la temporada entre setmana, d'aquest En Joc Ràdio entre setmana, però ja amb la temporada esportiva ben començada en la majoria d'esports. És el cas del futbol. Avui repassarem com ha anat el cap de setmana a la primera i segona masculina, també a la Lliga F i a la primera i segona federació. També parlarem de bàsquet, amb la final de la Lliga Catalana CB, guanyada pel Barça contra el Lleida, ahir a Tarragona, i més campionats de catalans d'hoquei patins, d'hoquei herba, waterpolo i més. Tot això avui a l'En Joc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores de l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça continua líder en solitari a la primera divisió masculina.
1: Tot i patir una mica més del previst, l'equip de Hansi Flick va acabar guanyant 2-4 al camp del Llevant en gols de Xavi Espar, doblet de Lamine Yamal i golaç de Adeyemi a l'afegit per sentenciar i sumar el 15-15 a la Lliga. L'Espanyol es manté a mitja taula després d'una important victòria a Pamplona dissabte amb un doblet de Roberto Fernández.
0: L'Espanyol que torna a jugar demà mateix en el partit que obre la 6ª jornada de Lliga.
1: El conjunt perico jugarà a Butarque contra Rayo Vallecano demà a les 7 de la tarda. Dimecres serà el torn del Barça, que rep el Racing de Santander al Camp Nou a 9:45 de la nit.
0: A la Lliga F, el Badalona Women goleja l'Eibar.
1: Les badalonines van superar ahir a l'equip basc per 1-4 amb gols d'Irina Uribe, Laura Requena, Sheila Guijarro i Paula Sánchez, tots a la segona meitat, i sumen 6 punts en 3 jornades. El Barça es manté líder amb 9 punts, empatat amb el Madrid Club de Futbol Femení, mentre que l'Espanyol es troba en zona baixa després d'haver sumat dissabte el primer punt del curs.
0: Per cert, fa una estona hem conegut l'horari del primer clàssic femení de la temporada.
1: Barça i Real Madrid s'enfrontaran a Spotify Camp Nou el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda. Serà el tercer duel directe que jugui al Camp Nou, amb els dos precedents amb victòries clares de l'equip blaugrana, 6-0 l'abril passat i 5-2 el 2022, en els dos casos en partits de Champions.
0: A la primera federació femenina, debut amb empat del Barça Atlètic.
1: El filial blaugrana, l'únic català de la categoria, no va passar de l'empat a 1 a casa contra l'Unió de Tenerife. A la segona federació masculina, on a Sant Adrià i Espanyol B són co-líders amb 2 victòries en 2 partits. Volíem dir categoria femenina, evidentment.
0: Sí, ara sí que parlem de la segona federació masculina, amb segona divisió, volíem dir, amb la derrota, el primer en aquest cas del curs, del Sabadell.
1: L'equip berlequinat va caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca i es queda a mitja taula amb 8 punts. Un menys n'ha sumat el Girona, que dissabte va perdre 1-2 contra el Castelló.
0: A la primera federació masculina, el Nàstic ja és tercer.
1: Doncs els tarragonins han sumat 7 punts de 9 i es mantenen a la zona alta la classificació. En canvi, Sant Andreu i Europa van perdre i són a la part baixa. Els andreuencs amb 3 punts, els graciencs amb un sol.
0: I per acabar de repassar els resultats en futbol, a la segona federació masculina, ara sí, Espanyol B i Manresa encapçalen la classificació del grup 2.
1: El filial perico va golejar ahir el Calamotxa, Aragonès 5-0 i suma el 2-2, igual que el conjunt manresà, que dissabte havia superat per 2-0 el Penyesport. Ahir triomfs també del Lot, 1-2 a Nàixera, del Girona B, 3-1 contra el Tudelano, i empat sense gols del Barça Atlètic a Logroño, davant el Logroñés B, i del Terrassa a casa contra el Barbastre.
0: En bàsquet, el Barça de Sekulić s'estrena amb el títol de la Lliga Catalana CB.
1: El conjunt blaugrana va superar ahir a la final a l'Ilern a Lleida per 96-87. Un dels 11 nouvinguts a Can Barça, Justin Robinson, va ser escollit millor jugador a la final, amb 19 punts, d'assistències i 25 de valoració. És la 26a Lliga Catalana que guanya el Barça.
0: I en categoria femenina, encara en bàsquet, la selecció espanyola, amb la catalana Mariona Ortiz i la jugadora de l'Espar Girona, Iana Martín, va aconseguir ahir el bronze al Mundial.
1: El combinat estatal va superar clarament 58-81 l'anfitrió en Alemanya. El títol se'n va endur la selecció dels Estats Units, que va guanyar 97-79 a la final a França.
0: En motor, Marc Márquez ja és líder del Mundial de la MotoGP.
1: El cerverí empata a 274 punts a la general amb el madrileny Jorge Martín, després d'imposar-se ahir el Gran Premi de San Marino, per davant del seu germà Àlex i del murcià Pedro Acosta. L'italià Marco Bezzecchi és tercer a la general a 33 punts de Márquez i Martín.
0: En hoquei patins, Mollerussa i Mataró guanyen les Supercopes catalanes.
1: El Mollerussa va superar ahir 3-0 al Ripoll i suma el primer títol de Supercopa masculina. A la final femenina, el Mataró es va imposar al Caldes 3-1.
0: I en hoquei hierba, doble triomf del júnior Sant Cugatenc al Campionat de Catalunya.
1: El club de Sant Cugat s'ha proclamat campió de la competició tant en categoria masculina, superant la final Atlètic Terrassa 3-2, com en categoria femenina, golejant 5-0 l'anfitrió, Alegara.
0: En waterpolo, el Barceloneta sua per acabar guanyant la seva 19a Copa Catalunya masculina, l'11a consecutiva.
1: Els mariners van superar ahir a la final el Club Natació Sabadell 10-9, en un partit que es va poder seguir a la xarxa Més. La Copa Catalunya femenina es jugarà el cap de setmana vinent a Mataró.
0: En futbol sala, Rubí, Penyes, Plugues i Linyola passen la primera ronda de la Copa de la Reina.
1: Dissabte ja van guanyar les espluguines, superant l'Hospitalet.

0: és 8è amb 7 punts, després de l'important triomf a Pamplona de dissabte contra l'Osasuna. Un Espanyol que torna a jugar demà mateix, obrint la 6ª jornada a Butarque, el camp del Leganés, on hi juga de moment com a local el Rayo Vallecano. Serà demà a les 7 aquest Rayo Espanyol. Aquí a l'enjoc en farem la prèvia, evidentment, demà, escoltant la més destacat de la roda de premsa d'aquest mateix migdia de Manolo González. En categoria femenina, la Lliga F, golejada ahir del Badalona Women, 1-4 al camp de l'Eibar, per situar les badalonines cinquenes de la classificació, amb 6 punts de 9. Els gols, tots a la segona meitat, els van fer Irina Uribe, Laura Requena, Sheila Guijarro i Paula Sánchez. Escoltem l'entrenador d'aquest Badalona Women, Marc Ballester.
1: Arribar invictes, ens l'hem encaixat i nosaltres en 45 minuts doncs, ens trobem amb aquests 4 gols. Crec que doncs, avui, perquè coincideix no, que totes les accions que fins a la segona part doncs, van dins, però jo em quedo sobretot amb les sensacions d'un pilota que té l'equip, que la veritat que ens hem trobat en una situació doncs, que buscàvem durant bastants partits. I estic content per elles perquè la veritat es mereixen aquesta victòria, aquestes dues victòries seguides, i ara ja busquem doncs anar a més.
0: 6 punts per al Badalona Women, el Barça es co-líder amb 9, els mateixos que el Madrid Club de Futbol Femení, i l'Espanyol només ha sumat un punt i és a la zona baixa. Tornant a la categoria masculina, a segona divisió, ahir el Sabadell va encaixar la primera derrota de la temporada del seu retorn al futbol professional. Va ser a Son Moix, al camp del Mallorca, per 2-0, per culpa de dues errades a la primera mitja hora de partit. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Primer, una pilota del porter rival a l'esquena de Quadri, unida a una sortida en fals de Diego Foli, va propiciar el primer gol de Fuentes. I poc després, una passada d'Urri cap al porter Laquinat va quedar curta i la va aprofitar el mateix davanter del Mallorca per fer el definitiu 2-0. Després, tot i el canvi tàctic i les quatre permutes del tècnic al descans, la manca d'encert va privar el Sabadell d'afegir picant al partit. El tècnic Ferran Costa creu que el marcador s'explica més per aquests errors propis que no conseqüència del joc.
3: Crec que en els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
2: Digerida la primera desfeta de la temporada, el centre d'esports segueix amb 5 punts de marge respecte al descens, ara instal·lat en una, de moment, còmoda zona mitjana de la classificació.
0: Gràcies, Sergi. El conjunt ballesà que es queda a mitja taula, com sentíem, 11è amb 8 punts, un menys, n'ha sumat 7 al Girona, després de caure dissabte, recordem, 1-2 contra el Castelló. Més futbol. Aquest cap de setmana ha començat la Lliga a la Primera Federació Femenina, on només tenim un català, el Barça Atlètic, que va empatar a 1 contra l'Unió de Tenerife ahir. A la Primera Federació Masculina, després de 3 jornades, ens trobem el Nàstic a la part alta amb 7 punts, el Sant Andreu en té 3 i l'Europa només 1. Els 3 ja havien jugat entre divendres i dissabte. I sí que van tenir partits ahir en presència catalana al grup 2 de la Segona Federació Masculina. Empat a 0 del Barça Atlètic al camp del filial de l'Unió Deportiva Logroñés, amb maneta de l'Espanyol B 5-0 contra el Calamotxa i triomfs també del Girona B 3-1 contra el Tudelano i de l'Olot, 1-2 al camp del Nàxera. Finalment, empat a 0 del Terrassa a casa contra el Barbastre en el partit que tancava la jornada. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
4: Empat a casa del Terrassa Futbol Club en el debut a la competició de Lliga a l'Estadi Olímpic. El conjunt d'Oriol Alzina va tenir les oportunitats més clares, però l'equip del Barbastre va saber defensar i també Marcos Pérez, amb les seves aturades, tot i que no va tenir gaire feina, va deixar la porteria novament a 0. I és que el Terrassa, de moment, en 3 partits oficials, no ha encaixat cap gol. Això sí, només n'ha marcat 2. I potser és una de les raons per les quals ara mateix no té 6 punts a la classificació. Un Terrassa que ja pensa en la Copa Federació, però d'això en parlarem de seguida. Abans, escoltem Oriol Alzina, entrenador del Terrassa Futbol Club.
5: Crec que hem generat moltíssimes ocasions i crec que som mereixedors d'haver guanyat aquest partit. El que passa que a vegades la pilota té que entrar i avui no s'ha donat el cas. No hem estat encertats de cara a gol tot l'equip.
4: Ara sí, dimecres, el Terrassa jugarà davant el Binèfar, 8ens de final de la Copa Federació, i és que el Terrassa està a 2 eliminatòries per disputar la Copa del Rei. Veurem si el Terrassa és capaç de continuar en aquesta competició i fer realitat el somni de la Copa.
0: Gràcies, Miqui. En bàsquet, el nou Barça d'Alexander Sekulic va guanyar ahir el primer títol del curs, la Lliga Catalana ACB, amb el triomf a la final, disputada a Tarragona, com tota la competició, per 96-87 contra l'Ilerna Lleida.

0: els lleidatans que acaben, malgrat aquesta derrota a la final, amb bones sensacions. Aquesta primera competició, tal com explicava a TV3 el seu entrenador Gerard Encuentra.
1: Orgullós, no? Orgullós de l'equip, de l'esforç. Encara tenim molt marge de millora, però crec que l'equip ha fet moltes coses bé i marxo amb conclusions positives.
0: Una Lliga Catalana que s'ha disputat de nou a Tarragona, com dèiem, amb èxit de públic. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
2: El Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona ha viscut la Lliga Catalana SB amb més afluència de les quatre edicions celebrades fins ara a la ciutat. Més de 15.000 persones hi han passat des de dimecres i fins la final d'aquest diumenge, que va plegar uns 4.000 espectadors. Mario Soler, conseller d'Esport de l'Ajuntament de Tarragona, destaca que, evidentment, el pavelló ha acollit espectadors dels equips implicats, però que hi ha hagut una molt bona resposta del públic tarragoní i de la zona.
3: Gent de Tarragona, moltíssima gent de Tarragona ciutat, però també gent de tota la província, i, bueno, alguns des de fora, òbviament els que venen a veure els seus equips de Girona, de Lleida, Barcelona, algun d'Andorra també, benvinguts, però sabem que això és pel gaudi de la ciutadania de Tarragona ciutat i de Tarragona província.
2: Són 3 anys consecutius de Lliga Catalana a Tarragona i el mateix recinte, i no es descarta pas que el 2027 sigui el quart. No és viable que Tarragona es converteixi en seu permanent, però ara mateix tot fa pensar que la predisposició federativa és gran per poder repetir l'experiència d'aquí un any, i també és absoluta per part de l'Ajuntament. Esportivament, bàsquet de màxim nivell al vi sobre la pista tarragonina. La Lliga Catalana serveix per donar el tret de sortida a les pretemporades dels millors equips del territori, i enguany el guanyador ha estat el Barça, que es va desfer en la final del Lleida per 96-87.
0: Gràcies, Adrià. I del bàsquet a l'hoquei. En hoquei herba, ahir també es van definir els campionats de Catalunya, en aquest cas amb doble títol per al júnior Sant Cugatenc, que va superar 3-2 a la final masculina a l'Atlètic Terrassa i 5-0 a la femenina a l'anfitrió d'aquesta competició, d'aquests campionats de Catalunya, el Club Egara. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Romagosa.
4: El júnior aixeca la divisió d'honor femenina del campionat de Catalunya després de golejar el Club Egara en una final on les jugadores d'Andrew Wilson van pagar molt car els errors defensius, i és que el júnior va ser letal en atac. Un partit que amb els gols de Clara Pérez i de Maria Gestí posava el 0-2 en la primera part. A la segona, Mariona Serraima i Tere Lima posaven el 0-4, i novament un altre gol més de Maria Gestí posava el 0-5, que seria definitiu. Recordem que l'Atlètic Terrassa aconseguia la tercera posició després d'imposar-se al Club Deportiu Terrassa. I és que estem a pocs dies de començar la divisió d'honor masculina i femenina, que arrenca el proper cap de setmana, un primer aperitiu per començar a gaudir del hoquei català, que recordem que està en un grandíssim moment i que aquest estiu posava la cirereta al pastís amb una gran actuació de la selecció femenina de Carlos García Cuenca i també de la medalla de plata aconseguida per l'equip de Max Caldas, la selecció espanyola.

0: Gràcies, Miqui. Evidentment, seguirem aquest inici de Lliga a la divisió d'honor masculina i femenina aquest cap de setmana vinent, de que d'hoquei herba, després de que el júnior, com dèiem, s'hagi proclamat campió de Catalunya, tant en categoria masculina com femenina, aquest cap de setmana passat a les instal·lacions del Club Egara de Terrassa. Parlem ara de futbol sala. El Rubí, el Penyes Plugues i el Linyola han passat a la primera ronda de la Copa de la Reina, han superat aquesta primera ronda. Dissabte ja van guanyar les Espluguines, que recordem estan a primera divisió, superant l'Hospitalet, i el Linyola desfent-se del Sabadell, mentre que ahir el Rubí, el Laínco Rubí, que jugarà a la segona divisió, va batre per un clar 1-5 al Mataró. La crònica des de Ràdio Rubí, Siscolara García.
1: L'Esportiu Rubí és qui passa ronda en l'eliminatòria, la primera de Copa de la Reina, i davant del Mataró després de l'1-5 en contra disputat al Maresme, amb victòria rubinenca, sobretot gràcies a la teòrica superioritat tècnica i també a l'aspecte físic. Venien les nostres d'haver disputat la Copa Catalunya, la seva final, la qual cosa ja les tenia immerses en competició oficial. Començava, però, el Mataró posant-se per davant en el marcador amb l'1-0. La reacció va ser del conjunt que entrena el Manel Cintas amb l'1-1 i sobretot a la recta final de la primera meitat la clau amb una errada a la portera local, la seva expulsió i en superioritat numèrica l'Esportiu Rubí que feia l'1-2 amb l'1-3 just arrencada la segona meitat que es marcava el camí de la victòria. A la recta final amb el conjunt mataroní arriscant traient a la portera, doncs van arribar la resta de gols fins tancar el marcador amb l'1-5 i passar ronda per mirar de repetir l'èxit que va viure l'Esportiu Rubí la passada temporada quan van arribar a la final a 8 de la qual se'n recorden. Escoltem el president David Parrilla.
2: Aconseguim passar la segona eliminatòria, que era important també per nosaltres, pues, tot i que la plantilla està molt canviada i és molt diferent, pues, poder fer una trajectòria dins la Copa de la Reina, que ja sabem de l'any passat que és una competició molt, molt maca.
1: La pròxima eliminatòria ja serà al novembre, la següent al febrer per mirar d'estar la final a 8 cap al mes de maig del 2027 per part d'un Esportiu Rubí femení que ja mira cap a l'arrencada el pròxim cap de setmana de la Lliga en Segona Nacional.

0: 6 minuts gairebé per dos quarts de dues. Parlem ara de motor, perquè, com us dèiem a l'inici, Marc Márquez va assolir una gran i treballada victòria a la cursa d'aquest cap de setmana, el Gran Premi de San Marino de MotoGP, superant el seu germà Àlex, que va acabar segon, i a Pedro Acosta, que va completar el podi, i amb aquest triomf, el gran dels Márquez, que ja és nou líder del Mundial, empatat, això sí, a punts amb Jorge Martín, però primer per tenir més victòries a la classificació. Evidentment, també seguirem aquest tram final del campionat del món de MotoGP. En aquest cas, amb ciclisme, Enric Mas, el mallorquí de 31 anys, va guanyar per primer cop la seva gran volta, en aquest cas la Vuelta a Espanya. A Johannes es van posar en aquesta etapa final, evidentment, a la desafortunada retirada i caiguda de Tadej Pogačar, evidentment, va beneficiar el ciclista mallorquí per aconseguir el Dartà, per aconseguir el mallot vermell al final de la vuitena etapa i ja no deixar-lo escapar, com deia, un gran èxit per a Enric Mas. I acabem parlant de waterpolo perquè, ho dèiem a l'inici, ahir el Barceloneta va guanyar la seva 19a Copa Catalunya masculina, l'11a consecutiva, després de superar per un ajustat 10-9 a la final al Sabadell, un Barceloneta que va anar de menys a més. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
1: Bon dia. Van suar els mariners, si bé és cert que aquest últim gol sabadellenc, obra d'un inspirat Rafa Vergara, va arribar sobre la botzina i ja sense opcions de forçar els penals. Sense el sancionat Axel Corres, el club va plantar cara durant tota la final i va començar amb un avantatge de 2 gols. El marcador al descans era d'empat a 4 gràcies a un penal transformat per Costa Averca. El Barceloneta va obrir escletxa de 3 al final del tercer quart, però Sergi Cabanes va retallar diferències fins al 8-7, faltant poc menys de 5 minuts. Tot i això, els mariners no es van deixar sorprendre i van signar a Montjuïc el seu 11è títol consecutiu. Ara l'equip d'Albert Espanyol ha entrat en setmana de Champions. Dijous viatja a Geòrgia per jugar entre divendres i diumenge la fase prèvia de la màxima competició continental.

I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Cromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat, perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
9: Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé. Quanta ajuda necessitarien? Si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
10: Bart, baixa amb els pantalons, para el cotxe i baixa amb els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
11: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia i bon dilluns, 14 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 14 de setembre, inici de temporada a l'Enjoc Ràdio entre setmana, però amb la temporada esportiva ja començada en moltes competicions, és el cas del futbol. Avui ens posarem al dia amb la situació a aquestes alçades de les dues primeres categories estatals, tant masculina com femenina, pel que fa als equips catalans. Però també ha estat un cap de setmana en què ens hem definit moltes competicions catalanes, en aquest cas amb hoquei patins, per exemple, en les supercopes masculina i femenina, hoquei herba amb els campionats de Catalunya, també a la Copa Catalunya de Waterpolo i la Lliga Catalana ACB de bàsquet, disputada a Tarragona i guanyada ahir a la final amb el Barça en contra de l'Ilerna Lleida. Tot això i més avui en parlarem a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça continua líder en solitari a la primera divisió masculina.
1: Tot i patir una mica més del previst, l'equip de Hansi Flick va acabar guanyant 2-4 al camp del Llevant, amb gols de Xavi Espar, doblet de Lamine Yamal i golaç d'Adeyemi a l'afegit per sentenciar i sumar el 15-15 a la Lliga. L'Espanyol es manté a mitja taula després d'una important victòria a Pamplona dissabte amb un doblet de Roberto Fernández.
0: L'Espanyol que torna a jugar demà mateix en el partit cobra la sisena jornada intersemanal de Lliga.
1: El conjunt perico jugarà a Butarque contra Rayo Vallecano demà a les 7 de la tarda. Dimecres serà el torn del Barça, que rep el Racing de Santander al Camp Nou a 2:15 de la nit.
0: Demà, evidentment, en farem la prèvia. Escoltarem Hansi Flick en directe i també escoltarem el més destacat del que ha donat de si la roda de premsa de Manolo González, que fa una estona que ha acabat. A la Lliga F, el Badalona Women goleja l'Eibar.
1: Les badalonines van superar ahir l'equip basc per 1-4 amb gols d'Irina Uribe, Laura Requena, Sheila Guijarro i Paula Sánchez, tots a la segona meitat, i sumen 6 punts en 3 jornades. El Barça es manté líder amb 9 punts, empatat amb el Madrid Club de Futbol Femení, mentre que l'Espanyol es troba a la zona baixa després d'haver sumat dissabte el primer punt del curs.
0: Per cert, fa una estona hem conegut l'horari del primer clàssic femení de la temporada.
1: Barça i Real Madrid s'enfrontaran a l'Spotify Camp Nou el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda. Serà el tercer duel directe que es jugui al Camp Nou, amb els dos precedents, amb victòries clares de l'equip blaugrana, 6-0 l'abril passat i 5-2 el 2022, en els dos casos en partits de Champions.
0: A la primera federació femenina, debut amb empat del Barça Atlètic.
1: El filial blaugrana, l'únic català de la categoria, no va passar de l'empat a 1 a casa contra l'Unió de Tenerife. A la segona federació, Ona Sant Adrià i Espanyol B són co-líders amb 2 victòries en 2 partits i també derrota de l'Europa al camp de l'Elx per 2-0.
0: A la segona divisió masculina, primera derrota ahir del Sabadell.
1: L'equip arlequinat va caure 2-0 a Son Moix contra el Mallorca i es queda a mitja taula amb 8 punts. Un menys n'ha sumat el Girona, que dissabte va perdre 1-2 contra el Castelló.
0: Per cert, el Girona, que té més males notícies. Fa una estona ha confirmat la lesió de Brian Hill, muscular, lesió a l'isquiotibial, l'extrem de barbate, que ja va haver de ser substituït en el primer quart d'hora de partit dissabte contra el Castelló. A la primera federació masculina, el Nàstic és tercer.
1: Els tarragonins han sumat 7 punts de 9 i es mantenen a la zona alta de la classificació. En canvi, el Sant Andreu i Europa van perdre i són a la part baixa. Els sandarovencs sumen 3 punts, els graciencs només 1.
0: I per acabar de repassar els resultats en futbol, a la segona federació masculina, l'Espanyol B i el Manresa encapçalen la classificació del grup 2.
1: El filial perico va golejar el Calamots Aragonès 5-0 i suma el 2-2, igual que el conjunt manresà, que dissabte havia superat per 2-0 el Penyesport. Ahir triomfs també del Lot, 1-2 a Nàixera, del Girona B 3-1 contra el Tudelano i empat sense gols del Barça Atlètic al camp del Logroño B i del Terrassa a casa contra el Barbastre.
0: En bàsquet, el Barça de Sekulić s'estrena amb el títol de Lliga Catalana CB.
1: El conjunt blaugrana va superar ahir a la final a l'Ilerna Lleida per 96-87. Un dels 11 nouvinguts a Camp Barça, Justin Robinson, va ser escollit millor jugador de la final amb 19 punts, 7 assistències i 25 de valoració. És la 26a Lliga Catalana que guanya el Barça.
0: I en categoria femenina, encara en bàsquet, la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz, jugadora del Saragossa, i la jugadora de l'Esparta Girona, Iana Martín, fitxatge d'aquest any, va aconseguir ahir el bronze al Mundial.
1: El comitè estatal va superar clarament 58-81 l'anfitrió en Alemanya. El títol se'l va endur la selecció dels Estats Units, que va guanyar 97-79 la final a França.
0: En motor, Marc Márquez ja és líder del Mundial de MotoGP.
1: El cerverí empata 274 punts a la general amb el madrileny Jorge Martín, després d'imposar-se ahir al Gran Premi de San Marino per davant del seu germà Àlex i del murcià Pedro Acosta. L'italià Marco Bezzecchi és tercer a la general a 33 punts de Márquez i Martín.
0: Bezzecchi que hi va caure. Per cert, en hoquei patins, Mollerussa i Mataró guanyen les Supercopes catalanes.
1: El Mollerussa va superar ahir 3-0 al Ripoll i sumar el primer títol de la Supercopa masculina. A la final femenina, el Mataró es va imposar al Caldes per 3-1.
0: I en hoquei herba, doble triomf del júnior al Campionat de Catalunya.
1: El club santcuatenc s'ha proclamat campió de la competició tant en categoria masculina, superant a la final l'Atlètic Terrassa 3-2, i en categoria femenina, golejant contundentment 5-0 l'anfitrió, l'Egara.
0: En waterpolo, el Barceloneta suba per acabar guanyant la seva 19a Copa Catalunya masculina, l'onzena consecutiva.
1: Els mariners van superar ahir a la final el Club Natació Sabadell per 10-9 en un partit que es va poder seguir a la xarxa Més. La Copa Catalunya femenina es jugarà el cap de setmana vinent a Mataró.
0: En futbol sala, el Rubí, el Penyes Plugues i el Linyola passen la primera ronda de la Copa de la Reina.
1: Dissabte ja han guanyat les Espluguines superant l'Hospitalet i el Linyola defensa del Sabadell, mentre que ahir el Rubí va batre per un clau a 5 al Mataró.
0: Per cert, el Ripollet també va caure eliminat, en aquest cas contra la Concòrdia. I un últim apunt, en pàdel, la parella catalana formada per Ari Sánchez i Andrea Ustero guanyen el seu primer major de Premier Pàdel.
1: La reusenca i la de Castellbisbal es van imposar per un clar 6-2-6-0 a la final de Roland Garros contra Clàudia Fernández i Martina Calvo. És el tercer títol del curs per a Sánchez i Ustero, tercera parella del rànquing mundial.

0: Dilluns 14 de setembre, 7 minuts passant de dos quarts de dues, dos quarts i mig de dues, comencem parlant de futbol i d'aquest Llevant 2, Barça 4, una nova victòria del conjunt de Hansi Flick, la cinquena en 5 partits de Lliga i la sisena en total, comentant la Champions contra el Feyenoord, que el manté líder en solitari a la competició domèstica amb 3 punts més que el Real Madrid i 5 més que l'Alavés, l'Atlètic de Madrid i el Sevilla, els immediats perseguidors. Ahir l'equip barcelonista va sortir molt endollat i en pocs minuts i una gran jugada col·lectiva ja s'havia avançat en l'estrena golejadora de Xavi Espart, que està tenint premi al seu gran rendiment com a titular a la lateral esquerra. Lamine Yamal va fer el segon, assistit també per Rafinha, i després d'un final de primera part menys controlat per part del Barça, la segona va començar igual, amb un nou gol de Lamine Yamal, el sisè a la Lliga, en aquest cas de penal provocat per ell mateix. Lamine és el màxim golejador del campionat estatal, empatat amb Rafinha, amb Mbappé i amb Sergio Camello. I quan semblava que el partit estava més sentenciat, una errada en la sortida de pilota, precisament de Xavi Espart i Christensen, la va aprofitar Ivan Romero per retallar distàncies i poc després el capità de Llevant, Roger Bruguer, va fer una molt bona jugada superant Bernal i Cubarsí en el duel directe per posar la por al cos amb el 2-3. En aquest punt, però, entre Rodri i Olmo van calmar el partit, el van agafar les regnes i van, com dèiem, calmar la situació, més enllà d'una arrencada genial de Karim Adeyemi que va sentenciar amb el 2-4 definitiu, amb un golaç. Escoltem l'entrenador Hansi Flick fent autocrítica en roda de premsa.
1: Sé que hi ha hagut molts partits al principi i que, com ja he dit, crec no estem al màxim nivell en aquests moments. Sembla que sí, perquè els partits han estat o sembla que han estat molt fàcils, però no han estat fàcils perquè hem hagut de jugar bé. Però al final hem de lluitar i, esclar, tira endavant. Aquests partits també ens ajudaran a millorar. És normal. Tenim situacions que hem de fer millor, molt millor, i li explicarem això a l'equip de cara al següent partit. Però al final estic content amb aquest resultat.
0: I en aquest mateix sentit s'expressava també autocrític Pau Cubarsí, declaracions a TV3.
2: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar.
0: I un últim document sobre el partit d'ahir, en aquest cas també de Hansi Flick, reconeixent que està content amb l'inici de curs del seu equip, malgrat que encara hi ha moltes coses a millorar.
1: We are happy with this. Estem contents amb això. Hem tingut un gran inici i és per celebrar-ho una mica. Sabem que tornem a jugar dimecres i després dissabte fora de casa. Però primer toca el de casa i en aquest partit tenim el focus posat.
3: But first we are playing at home and this is also our focus is on that game.
0: El Barça, que, com dèiem, continua imparable, líder amb 15 de 15 en solitari, 21 gols a favor i 4 només en contra. L'altre català de la categoria, l'Espanyol, és 8è amb 7 punts, després de l'important triomf a Pamplona de dissabte contra l'Osasuna, un Espanyol que torna a jugar demà mateix, obrint la sisena jornada a Butar, que al camp del Leganés, on hi juga aquest any com a local, com a mínim de moment, el Rayo Vallecano. Recordem que el Leganés és a segona. Serà demà a les 7 de la tarda aquest partit. Aquí a l'enjoc en farem la prèvia, evidentment, demà, escoltant la més destacada de la roda de premsa, que ha fet aquest mateix migdia fa una estona, Manolo González. I en categoria femenina, la Lliga F, golejada ahir del Badalona Women, 1-4 al camp de l'Eibar, per situar les badalonines cinquenes a la classificació amb 6 punts de 9 possibles. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
4: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. Les badalonines van superar la indestructible defensa de 5 de l'Eibar en 4 gols. Una primera part en què el Badalona va dominar el partit, però no va aconseguir traduir aquesta superioritat en cap diana. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Helena Julve. Laura Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar en arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
5: La primera part ha estat molt important perquè durant la segona ens trobéssim les situacions i ens hem trobat. Jo al descans he remarcat a l'equip que estàvem fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat, no el marcador, doncs no acompanya. I la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust i després, doncs, totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
4: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, la seva casa temporal durant aquests primers partits, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
0: Gràcies, Ramon. 6 punts per al Badalona de 9 possibles, el Barça que n'ha sumat els 9, el CSKO líder, amb els mateixos punts que el Madrid Club de Futbol femení. L'Espanyol només n'ha sumat un aquest cap de setmana, de fet, contra l'Atlètic Club de Bilbao, i és a la zona baixa de la classificació. Tornant a la categoria masculina, a segona divisió, ahir el Sabadell va encaixar la primera derrota de la temporada des del seu retorn al futbol professional. Va ser a Son Moix, al camp del Mallorca, 2-0, per culpa de dues errades a la primera mitja hora de partit. En parlava el tècnic Ferran Costa.
6: El missatge és clar, que no m'estava agradant la primera part. No per un tema de dinàmica de joc, o sigui, crec que ells no han estat capaços durant la primera part de superar la nostra pressió alta, que aconseguien tenir recuperacions a camp contrari, però hi ha coses que per mi són més importants. I ho he dit abans, els dies que no tinguem la capacitat de guanyar el partit, a Castelló vam poder guanyar el partit, no vam ser capaços, però no vam cometre cap errada i, per tant, vam puntuar al Molinón el mateix, i això és una cosa que per mi és molt important i la competitivitat va per davant.
0: Ferran Costa, que va fer 4 canvis només al descans, just a la sortida del descans, per redreçar una mica la situació. Tot i això, el Sabadell, que no va aconseguir remuntar, i es queda a mitja taula, 11, amb 8 punts. Un menys n'ha sumat el Girona, 7, després de caure dissabte 1-2 contra el Castelló. Girona, que ha confirmat fa una estona la mala notícia, la lesió dels isquiotibials muscular de Brian Hill. Veurem per quan en té l'extrem andalús. Més futbol. Aquest cap de setmana ha començat la Lliga a la Primera Federació Femenina, on només tenim un equip català, el Barça Atlètic, el filial blaugrana, que va empatar a 1 ahir contra l'Unió de Tenerife. A la Primera Federació Masculina, després de 3 jornades, trobem el Nàstic a la part alta amb 7 punts, el Sant Andreu en té 3 i l'Europa només 1. Els 3 ja havien jugat entre divendres i dissabte aquest cap de setmana. Sí que vam tenir partits en presència catalana ahir, al grup 2 de la Segona Federació Masculina, empat a 0 del Barça Atlètic al camp del filial de la Unió Deportiva Logroñés, idèntic resultat, 0-0 també entre el Terrassa i el Barbastre, a l'Olímpic de Terrassa, que va tancar ahir la jornada. D'altra banda, maneta de l'Espanyol B, 5-0 contra el Calamotxa, per mantenir-se co-líder, empatat amb el Manresa, 6-6, i triomfs també del Girona B, 3-1 contra el Tudelano, i de l'Olot, 1-2 al camp del Nàxera, la primera sortida i la primera victòria fora de casa. Olot FM, David Planella.
7: Primer desplaçament i primer triomf de la Unió Esportiva Olot aquesta temporada. Els jugadors de Roger Vidal van guanyar el camp del Nàxera després de remuntar un gol al conjunt de la Rioja, i ja tenen 4 punts de 6 possibles en 2 jornades. El tècnic es mostrava molt content per la victòria, no només pel que suposa, sinó perquè considerava que el seu equip se l'havia merescuda.
8: És molt important la victòria, però a més crec que la mereixíem. Jo crec que al llarg del partit, a part dels primers 15 minuts d'adaptació, l'Olot ha de ser capaç d'adaptar-se bé, de tenir aquell punt de pausa quan tocava. S'ha vist accentuat a la segona part fins al gol i després l'Olot ha tirat d'ofici i ha de ser capaç de mantenir el resultat.
7: El partit es va decidir a la recta final de la segona meitat, però la primera l'Olot ja havia anat de menys a més. Ocasions clares que no es van transformar en gol i que van obligar l'Olot a patir més del compte, sobretot quan el Nàxera va fer l'1-0. La clau en aquest context va ser empatar de seguida. Al cap de només un minut, Marc Mas va prolongar un servei de banda i Martí Soler va marcar l'1-1. Jordi Ortega i Mario Rodríguez, juntament amb Pol Ballester, que va aturar fins a 4 ocasions del Nàxera amb l'1-1 al marcador, van ser els màxims responsables de la victòria de l'Olot. Els dos jugadors van sortir des de la banqueta i es van entendre en l'acció de l'1-2 al minut 81. Ortega va fer una gran passada en profunditat i Mario va guanyar la cursa a l'últim defensor i va definir la perfecció. L'Olot es va defensar en els últims minuts amb molt d'ofici i va conservar una victòria que va acabar celebrant sota els aspersors de l'estadi de la Salera. Els jugadors es van trobar sense aigua al vestidor i van improvisar una dutxa ràpida a la mateixa gespa on minuts abans havien jugat el partit. Una imatge inèdita que va acabar sent simpàtica gràcies a la victòria.

0: Gràcies, David. Parlem ara de bàsquet. El nou Barça d'Alexander Sekulić va guanyar ahir el primer títol del curs de la Lliga Catalana ACB amb el triomf a la final, disputada a Tarragona, com tota la competició, per 96-87 contra l'Ilerna Lleida. Escoltem el tècnic eslové del Barça, Sekulić, en declaracions a TV3.
1: I never take any win for granted.
2: Mai dono per descomptada cap victòria, ni en aquest cas el triomf a la Lliga Catalana. I els dic el mateix als meus jugadors. Cal guanyar-se cada partit, cal guanyar-se la victòria. Nosaltres ens l'hem guanyat. Hem jugat amb intensitat contra grans equips, ben entrenats i amb jugadors extraordinaris. Hi ha moltes coses positives, però com he dit al descans, cometem massa errors. Crec que tenim prou temps per treballar-los, corregir-los i jugar un millor bàsquet, especialment en defensa.
0: El Barça, que es va classificar per aquesta final contra el Lleida, després d'operar la fase de grups tant a l'Andorra com al Manresa. El balanç d'aquesta Lliga Catalana per part del Manresa, per al conjunt del Bages, des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Tot i guanyar el Morabanc Andorra en el primer partit de la Lliga Catalana per 74-83, gràcies a una bona defensa col·lectiva del conjunt del Bages, els homes de Diego Campo van competir, però no van poder frenar les individualitats d'aquest nou Barça confeccionat pel manresà Xevi Pujol. Diego Campo, entrenador del Quitzenàs Manresa, feia balanç positiu d'aquesta Lliga Catalana, però destacava els aspectes que cal millorar ara que l'equip ja ha disputat 5 partits aquesta pretemporada.
4: Evidentemente, para competir un poco más, básicamente necesitamos pues más orden, evidentemente, no abusar tanto del bote y jugar más con pases fáciles y seguir buscando tiros buenos, porque lo que pasa a veces cuando no metes es que quieres encontrar un canastón. Y debemos ser más metódicos y ordenados, porque jugar rápido no es tirar a la primera, sinó és, bueno, jugar bien en pocos segundos.
3: Avui el Quitzenàs Manresa farà la presentació oficial de l'equip a la seu del seu patrocinador, la capital del Bages, i tancarà definitivament la pretemporada aquest proper divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda, quan s'enfrontarà l'Eima Corunya com a visitant al pavelló de Riazor.

0: Parlem ara d'hoquei patins. Mollerussa i Mataró han guanyat aquest cap de setmana, de fet ahir ho han fet, les Supercopes Catalanes en les finals disputades precisament a la capital del Pla d'Urgell. Totes dues es van poder seguir a la xarxa més ahir a la tarda. En categoria femenina, les mataronines van superar el Caldes per 3-1, mentre que en la masculina va ser el conjunt anfitrió, el Mollerussa, que va guanyar 3-0 al Ripoll. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
1: Deixant la pretemporada de banda sobre la pista, es notava que hi havia un títol en joc. Els de Mollerussa van dominar la primera part, però va fallar l'efectivitat a porteria. La segona, en canvi, i una vegada van obrir el marcador, els del Pla d'Urgell van tenir més ritme, en pesos també, per l'afició local que veia com el seu equip podia sumar un nou títol després de la Lliga aconseguida l'any passat a Nacional Catalana. Primer va marcar Joan Marc Pujol, després en Joan Ramon Serret, i va sentenciar el seu germà, en Miquel Serret, a qui precisament podem escoltar.
2: Bé, doncs, primer de tot, molt contents, no?, per haver aixecat aquest títol. Penso que era un títol que el nostre club mai havia aconseguit, i per tant, doncs, aconseguir aquesta fita com l'any passat el campionat de Lliga, doncs és una mica més, no?, aixecar aquest títol és una mica més el premi de tota la feina ben feta l'any passat. I doncs, bé, i més poder-ho fer a casa nostra, no?, poder jugar una final a la nostra pista, amb la nostra gent, amb la nostra afició. Penso que és un dia molt bonic i que sempre recordarem. I del partit, doncs, una mica es va veure això, no?, que era una final, que havia un títol en joc.
1: Bones sensacions, doncs, pel Mollerussa una setmana abans del seu debut a l'Hockey Lliga Plata, on al primer maig visitaran el Manlleu.
0: Gràcies, Julen, i no deixem l'estic perquè ahir també es van definir els campionats de Catalunya d'hoquei herba, en aquest cas amb doble títol per al júnior santcugatenc, que va superar 5-0 a la final femenina al conjunt anfitrió d'aquests campionats de Catalunya, el club Egara, i 3-2 a un altre equip de Recenc, a la masculina, a l'Atlètic Terrassa. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
3: El júnior de Sant Cugat aconsegueix novament el títol de la divisió d'honor masculina després de guanyar a l'Atlètic Terrassa per 3-2, on els penals córner han estat, doncs, podríem dir, una part important per l'equip de Guille Carnicer. I és que el conjunt agarenc s'avançava al marcador i va saber gestionar aquest avantatge, però en poc més d'un parell de minuts va arribar la remuntada del conjunt de Guille Carnicer. L'Atlètic tornava a empatar, però arribava un altre gol que deixava l'Atlètic Terrassa sense el somni de poder aconseguir aquesta competició. Com dèiem, el 13, Marc Albericio avançava als agarencs. Aleix Bozal capgira el marcador amb dos gols, al minut 41 i al minut 42. Xavi Castelló empatava novament el partit i Aleix Bozal, doncs, tornava a posar el 3-2, que seria definitiu en el partit pel tercer i quart lloc. El club Egara completava el podi després d'imposar-se al Club Deportiu Terrassa.

I abans d'acabar aquest primer joc de la temporada, en joc ràdio entre setmana, parlem de motor, perquè Marc Márquez va guanyar ahir el Gran Premi de San Marino, de MotoGP, i es converteix en el nou líder del Mundial, empatat a 274 punts amb Jorge Martín, però amb més victòries i, per tant, de moment per davant. És la setena vegada que s'emporta la victòria aquest traçat a San Marino, el gran dels Márquez, i se situa en el primer lloc del campionat per primera vegada aquesta temporada. Recordem que és el vigent campió, va guanyar ja el curs passat, però aquest ha tingut diversos problemes, sobretot físics, amb diversos contratemps. El gran dels Márquez, que ha jugat bé les seves cartes en les primeres voltes, mentre que Bezzecchi l'ha entraït als nervis i ha comès un greu error que l'ha acabat per caure, en aquest cas el 12è revolt, a la primera volta, una caiguda que el va obligar a abandonar. Bezzecchi és el tercer a la general per darrere de Márquez i de Jorge Martín. Ahir, després de Marc Márquez, van entrar Àlex Márquez, el seu germà, i Pedro Acosta. Això pel que fa al motor, també parlarem de...

0: I tornant a les categories de les competicions de casa nostra, ahir es va determinar el guanyador de la Copa Catalunya Masculina de Waterpolo. En aquest cas va ser el Barceloneta qui va guanyar el seu 19è títol català. Després va sotmetre el Sabadell per un ajustat 10-9 a la final, a la piscina del Club Natació Montjuïc. Desena Copa Catalunya consecutiva per al Barceloneta i, com dèiem, 19è títol per al conjunt mariner. I en futbol sala, Rubí, Penyes, Plugues i Linyola van passar ahir la primera ronda, crec que passava, de fet, la primera ronda de la Copa de la Reina. Dissabte ja van guanyar les Espluguines superant a l'Hospitalet i el Linyola defensa del Sabadell, mentre que ahir el Rubí va batre per un clar 1-5 al Mataró. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
1: Encara en la part final de la pretemporada, el primer equip femení del futsal Mataró ha disputat amb l'Esportiu Rubí una eliminatòria de la Copa de la Reina. En la primera ronda de la competició de Copa, el futsal Cartonaje Spans ha quedat eliminat a partit únic davant d'un rival superior. El futsal ha començat molt bé el partit. Ben aviat, les mataronines s'han avançat al marcador amb gol de Leire. Pocs minuts després, el Rubí ha fet l'empat. Una acció concreta del primer temps ha marcat el conjunt del partit. Una targeta vermella interpretable a la portera del futsal, Ari, per fer mà fora de l'àrea, ha suposat l'expulsió de la jugadora i 2 minuts en inferioritat. El Cartonaje Spans ha defensat el marcador amb una jugadora menys, però al tram final de la primera part, el Rubí ha aprofitat la superioritat per fer l'1-2, obra de la capitana Sandra Navarro. Durant la segona part ha seguit el domini visitant i al final, amb les locals carregades de faltes, ha arribat l'1-3 a favor, que trencava el partit. A partir d'aquí, el futsal ho han intentat de totes les maneres i el marcador final ha estat d'1-5.

I fins aquí aquest primer enjoc de la temporada. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
3: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Si escoltes la ràdio,
6: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
5: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
6: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
5: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
7: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, a Cugat Mèdia, Ràdio Sant Cugat, 91.5 de l'FM.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: La baixada de la natalitat i les seves conseqüències sobre l'oferta escolar són un dels reptes educatius de Sant Cugat. La regidora d'Educació, Carme Ardit, defensa mantenir el sistema públic actual i apunta que el desenvolupament urbanístic de la ciutat pot fer créixer de nou la demanda dels pròxims anys. En una entrevista a Cugat Mèdia, amb motiu de l'inici del curs, també aborda la falta de places a les escoles bressol municipals, la reclamació d'un centre d'educació especial i també les actuacions per climatitzar els centres.
2: Hem actuat abans que la Generalitat en el tema de pla de confort climàtic a les escoles de primària, tot i que no és la nostra responsabilitat, però enteníem que els alumnes són el més important per nosaltres i havíem d'actuar d'alguna manera. Per nosaltres la importància són els alumnes. Els alumnes ens és indistint si van a un tipus d'escola o un altre. Són alumnes de Sant Cugat.
0: Ardit considera que l'educació a Sant Cugat continua tenint una bona salut, però reclama a la Generalitat que resolgui el conflicte amb els docents amb una negociació que vagi més enllà de les condicions laborals i abordi els recursos i el model educatiu. L'entrevista completa la trobareu a Cugat Mèdia. El període per inscriure's a la 67a edició de la Marxa Infantil s'obre aquest dilluns 14 de setembre i s'allargarà fins al 27 de setembre o fins a exaurir les 600 inscripcions disponibles. La marxa, organitzada pel Club Muntanyenc, se celebrarà el 18 d'octubre. Hi poden participar infants de segon a sisè de primària, amb parelles. El Club Muntanyenc ha limitat el nombre d'inscripcions a 600 per motius de seguretat. I és que enguany, a causa de la pesta porcina africana, la marxa tindrà un recorregut innovador interurbà. L'organització recorda que no és una cursa i que no es pot córrer durant el recorregut. L'exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Carles Solà, ha mort als 80 anys. Solà, que vivia a Sant Cugat, va estar al capdavant de la UAB entre els anys 1994 i 2002 i va ser una figura destacada en el món universitari català. I més temes. Les oficines d'atenció ciutadana de Sant Cugat recuperen aquest dilluns els horaris habituals després de més de 2 mesos amb el dispositiu especial d'estiu. La principal novetat és la reobertura de les UAC de Mirasol, La Floresta i Les Planes, que han estat tancades durant el període estival. També acaba l'horari de reduït de l'UAC de l'Ajuntament, que obria de 8 del matí a 2 del migdia. La de Vall d'Oreix opera amb normalitat des de l'1 de setembre. L'Ajuntament, per cert, recomana demanar cita prèvia per agilitzar els tràmits.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim la plana esportiva, que arriba ben carregada.

0: Arriba ben carregada i arriba ben carregada d'èxits, perquè el primer equip masculí del júnior ha revalidat aquest diumenge el campionat de Catalunya d'hoquei herba després de superar per 3-2 l'Atlètic de Terrassa en una final disputada a les instal·lacions del club Egara. Els santcugatencs sumen el segon títol consecutiu d'aquesta competició després de tancar la de l'any passat també com a guanyadors. Aleix Bozal, amb un hat-trick des del penal córner, ha estat la figura destacada del maig. I també èxit del femení del júnior, que s'ha convertit en campió de Catalunya d'hoquei herba després de superar per golejada 0-5 la Gara a la final disputada també aquest diumenge a Camp Agarenc. El primer quart ha estat molt igualat, però en el segon període Clara Pérez i Maria Gestí han posat el 0-2. A la represa, Mariona Serraïma, bigolejadora, i Tere Lima han completat la maneta santcugatenca. 2-2 el júnior masculí i femení comencen la temporada amb molt bon peu.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I el primer equip femení del Sant Cugat s'ha imposat 3-1 contra el Vic Riu Primer a la jornada inaugural de la tercera federació de futbol. Un partit dominat per les santcugatenques que no han estat del tot encertades de cara a porteria. Desi, amb dues dianes, i Alba López han estat les golejadores del maig. Les de Raül Raposo visiten la propera jornada al camp del Reus. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens poden trobar com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.

0: Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sam.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, a Cugat Mèdia, Ràdio Sant Cugat, 91.5 de l'FM.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: La baixada de la natalitat i les seves conseqüències sobre l'oferta escolar són un dels reptes educatius de Sant Cugat. La regidora d'Educació, Carme Ardit, defensa mantenir el sistema públic actual i apunta que el desenvolupament urbanístic de la ciutat pot fer créixer de nou la demanda dels pròxims anys. En una entrevista a Cugat Mèdia, amb motiu de l'inici del curs, també aborda la falta de places a les escoles bressol municipals, la reclamació d'un centre d'educació especial i també les actuacions per climatitzar els centres.
4: Hem actuat abans que la Generalitat en el tema de pla de confort climàtic a les escoles de primària, tot i que no és la nostra responsabilitat, però enteníem que els alumnes són el més important per nosaltres i havíem d'actuar d'alguna manera. Per nosaltres la importància són els alumnes. Els alumnes ens és indistint si van a un tipus d'escola o un altre. Són alumnes de Sant Cugat.
2: Ardit considera que l'educació a Sant Cugat continua tenint una bona salut, però reclama a la Generalitat que resolgui el conflicte amb els docents amb una negociació que vagi més enllà de les condicions laborals i abordi els recursos i el model educatiu. L'entrevista completa la trobareu a Cugat Mèdia. El període per inscriure's a la 67a edició de la Marxa Infantil s'obre aquest dilluns 14 de setembre i s'allargarà fins al 27 de setembre o fins a exaurir les 600 inscripcions disponibles. La marxa, organitzada pel Club Muntanyenc, se celebrarà el 18 d'octubre. Hi poden participar infants de segon a sisè de primària, amb parelles. El Club Muntanyenc ha limitat el nombre d'inscripcions a 600 per motius de seguretat. I és que enguany, a causa de la pesta porcina africana, la marxa tindrà un recorregut innovador interurbà. L'organització recorda que no és una cursa i que no es pot córrer durant el recorregut. L'exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Carles Solà, ha mort als 80 anys. Solà, que vivia a Sant Cugat, va estar al capdavant de la UAB entre els anys 1994 i 2002 i va ser una figura destacada en el món universitari català. I més temes. Les oficines d'atenció ciutadana de Sant Cugat recuperen aquest dilluns els horaris habituals després de més de 2 mesos amb el dispositiu especial d'estiu. La principal novetat és la reobertura de les UAC de Mirasol, La Floresta i Les Planes, que han estat tancades durant el període estival. També acaba l'horari de reduït de l'UAC de l'Ajuntament, que obria de 8 del matí a 2 del migdia. La de Valldoreix opera amb normalitat des de l'1 de setembre. L'Ajuntament, per cert, recomana demanar cita prèvia per agilitzar els tràmits.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Obrim la plana esportiva, que arriba ben carregada.

0: Arriba ben carregada i arriba ben carregada d'èxits, perquè el primer equip masculí del júnior ha revalidat aquest diumenge el Campionat de Catalunya d'hoquei herba després de superar per 3-2 l'Atlètic de Terrassa en una final disputada a les instal·lacions del Club Egara. Els santcugatencs sumen el segon títol consecutiu d'aquesta competició després de tancar la de l'any passat també com a guanyadors. Aleix Bozal, amb un hat-trick des del penal córner, ha estat la figura destacada del maig. I també èxit del femení del júnior, que s'ha convertit en campió de Catalunya d'hoquei herba després de superar per golejada 0-5 la Gara a la final disputada també aquest diumenge a Camp Agarenc. El primer quart ha estat molt igualat, però en el segon període Clara Pérez i Maria Gestí han posat el 0-2. A la represa, Mariona Serraïma, bigolejadora, i Tere Lima han completat la maneta santcugatenca. 2-2 el júnior masculí i femení comencen la temporada amb molt bon peu.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I el primer equip femení del Sant Cugat s'ha imposat 3-1 contra el Vic Riu Primer a la jornada inaugural de la tercera federació de futbol. Un partit dominat per les santcugatenques que no han estat del tot encertades de cara a porteria. Desi, amb dues dianes, i Alba López han estat les golejadores del maig. Les de Raül Raposo visiten la propera jornada al camp del Reus. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens poden trobar com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, a Cugat Mèdia, Ràdio Sant Cugat, 91.5 de l'FM.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: La baixada de la natalitat i les seves conseqüències sobre l'oferta escolar són un dels reptes educatius de Sant Cugat. La regidora d'Educació, Carme Ardit, defensa mantenir el sistema públic actual i apunta que el desenvolupament urbanístic de la ciutat pot fer créixer de nou la demanda dels pròxims anys. En una entrevista a Cugat Mèdia, amb motiu de l'inici del curs, també aborda la falta de places a les escoles bressol municipals, la reclamació d'un centre d'educació especial i també les actuacions per climatitzar els centres.
3: Hem actuat abans que la Generalitat en el tema de un foc climàtic a les escoles de primària, tot i que no és la nostra responsabilitat, però enteníem que els alumnes són el més important per nosaltres i havíem d'actuar d'alguna manera. Per nosaltres la importància són els alumnes. Els alumnes ens és indistint si van a un tipus d'escola o un altre. Són alumnes de Sant Cugat.
0: Ardit considera que l'educació a Sant Cugat continua tenint una bona salut, però reclama a la Generalitat que resolgui el conflicte amb els docents amb una negociació que vagi més enllà de les condicions laborals i abordi els recursos i el model educatiu. L'entrevista completa la trobareu a Cugat Mèdia. El període per inscriure's a la 67a edició de la Marxa Infantil s'obre aquest dilluns 14 de setembre i s'allargarà fins al 27 de setembre o fins a exhaurir les 600 inscripcions disponibles. La marxa, organitzada pel Club Muntanyenc, se celebrarà el 18 d'octubre i poden participar infants de segon a sisè de primària, amb parelles. El Club Muntanyenc ha limitat el nombre d'inscripcions a 600 per motius de seguretat. I és que enguany, a causa de la pesta porcina africana, la marxa tindrà un recorregut innovador interurbà. L'organització recorda que no és una cursa i que no es pot córrer durant el recorregut. L'exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Carles Solà, ha mort als 80 anys. Solà, que vivia a Sant Cugat, va estar al capdavant de la UAB entre els anys 1994 i 2002 i va ser una figura destacada en el món universitari català. I més temes. Les oficines d'atenció ciutadana de Sant Cugat recuperen aquest dilluns els horaris habituals després de més de 2 mesos amb el dispositiu especial d'estiu. La principal novetat és la reobertura de les UAC de Mirasol, la Floresta i les Planes, que han estat tancades durant el període estival. També acaba l'horari de reduït de l'UAC de l'Ajuntament, que obria de 8 del matí a 2 del migdia. La de Valldoreix opera amb normalitat des de l'1 de setembre. L'Ajuntament, per cert, recomana demanar cita prèvia per agilitzar els tràmits.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim la plana esportiva, que arriba ben carregada.

0: Arriba ben carregada i arriba ben carregada d'èxits, perquè el primer equip masculí del júnior ha revalidat aquest diumenge el Campionat de Catalunya d'hoquei herba després de superar per 3-2 l'Atlètic de Terrassa en una final disputada a les instal·lacions del Club Egara. Els santcugatencs sumen el segon títol consecutiu d'aquesta competició després de tancar la de l'any passat també com a guanyadors. Aleix Bozal, amb un hat-trick des del penal córner, ha estat la figura destacada del maig. I també èxit del femení del júnior, que s'ha convertit en campió de Catalunya d'hoquei herba després de superar per golejada 0-5 la Gara a la final disputada també aquest diumenge a Camp Agarenc. El primer quart ha estat molt igualat, però en el segon període Clara Pérez i Maria Gestí han posat el 0-2. A la represa, Mariona Serraïma, bigolejadora, i Tere Lima han completat la maneta santcugatenca. 2-2 el júnior masculí i femení comencen la temporada amb molt bon peu.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I el primer equip femení del Sant Cugat s'ha imposat 3-1 contra el Vic Riu Primer a la jornada inaugural de la Tercera Federació de Futbol. Un partit dominat per les santcugatenques que no han estat del tot encertades de cara a porteria. Desi, amb dues dianes, i Alba López han estat les golejadores del maig. Les de Raül Raposo visiten la propera jornada al camp del Reus. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens poden trobar com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca el curs de la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
2: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
0: Niubó ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
3: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte del juliol abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu en aquest cas del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
4: Confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
0: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: La marxa portarà per lema no a l'ampliació ni ara ni mai i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
0: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
3: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
0: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
3: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin ja a finals d'any o principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
0: Els esports han a freixar. El Barça suma la 5a victòria en 5 partits.
5: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant el Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona, i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també als 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre, o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple. Sempre amb molt pocs núvols, per tant, la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica, arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Comença el curs a la formació professional i ho fa amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre a Catalunya. La consellera ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la formació professional, ha dit, per la celebració de la primera fira d'oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
7: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
2: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema, Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
7: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
0: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que s'hi ha fet. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada i progressiva fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: Dos anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
9: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, té exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
8: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar el segon quadrimestre.
0: Inici de curs avui també a la Universitat de Lleida, que compta amb 2.600 nous estudiants de cara a un curs que avui arrenca. Medicina, psicologia o infermeria són algunes de les carreres amb més demanda per una Universitat de Lleida que enguany augmenta en un 8,7% la tria en primera opció. A més, ha posat dos nous màsters en marxa. UAU Lleida Ràdio, Marc Piqué.
10: La Universitat de Lleida compta enguany amb 2.600 estudiants nous, la majoria dels quals, 2.000, ho faran al campus de Lleida. Són algunes de les xifres que s'han donat a conèixer en el primer dia de curs acadèmic, xifres encara provisionals perquè fins a mitjans d'octubre no es tanca la matrícula. En total hi ha en marxa 50 graus i una de les grans notícies és que la tria de la UDL en primera opció ha augmentat un 8,7%. L'Oriol i la Vinyet són alguns dels alumnes que comencen aquest any els seus estudis i ens expliquen les seves sensacions.
11: Bueno, espero que serà complicat, evidentment, però al final fas el que t'agrada. O sigui, jo venint de batxillerat, per exemple, i vull ser enginyer, de què m'ha servit filosofia? De res. Però bueno, aquí sé que hi haurà molta més feina, però al final ho he triat jo i ja per totes.
12: Estudiaré enginyeria mecànica aquí a la UDL. Vaig decidir estudiar això perquè m'agrada molt física i química i trobava que era una de les carreres que me podien oferir, a part me volia quedar aquí a Lleida sí o sí.
10: Entre les carreres amb més demanda es troben medicina, psicologia o infermeria, entre d'altres.
0: Inici de curs també a la Universitat de Girona, en aquest cas amb més de 16.000 estudiants matriculats.
3: I atenció, perquè entre les novetats d'aquest curs hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració. És una combinació única en el sistema públic universitari català.
0: Entrem en matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, del CIS, corresponents al mes de setembre, just després de la crisi de Ceuta.
3: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són dos punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7%. Respecte al juliol.
0: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta i valora així els resultats del CIS.
13: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas la verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
0: Tornem a Catalunya, però no deixem la política, ja que el president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'Equador del seu mandat. Una conferència en la qual també desglossarà el full de ruta dels pròxims anys. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
15: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats a gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
14: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
16: Dos anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
14: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
0: El Pla BEO continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha anunciat que s'han donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
18: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
17: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
0: I no deixem les qüestions vinculades a la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i de plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre, les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
3: Joan Ramon Grífols, director assistenciant del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, que és una substància amb la que es poden fer medicaments i de la que no es troba tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
19: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
0: La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. Anem fins allà, al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
20: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
21: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
20: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
0: Són 3:15, no deixem encara la mobilitat perquè a Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la capital. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
3: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
4: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer el bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
3: Els fitons són balises que segregaran el carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B-15, la 7 i la C-67.
0: Ens demanen pas des de Mataró a un incendi en una empresa obligat a evacuar 200 treballadors. 9 dotacions als bombers lluiten per extingir les flames. Última hora, com dèiem, des de Mataró, Ràdio Oriol Debat, bon dia.
5: Molt bon dia, doncs així és, última hora, sobtada, un incendi a la gran fàbrica textil Punt Roma, en un dels polígons del Pla d'en Boet de la ciutat. Ha estat un incendi que ha generat una cortina de fum grossíssima d'uns 20 metres i que s'ha anat traslladant cap al centre de la capital del Maresme. S'ha pogut veure aquest fum des de diferents punts. Primer no es veia gaire la flama, però finalment els bombers sí que han descobert un focus al sostre, que és la part on estan treballant a través d'una grua, amb multitud de cossos de bombers, també de la policia local i també del SEM, encara que de moment no s'ha de lamentar cap ferit. El que deia, o el més destacat, és que prop de 300 treballadors d'aquesta empresa i de Vitrix, una que es troba al costat, i algun altre del seu entorn han hagut de ser desallotjats preventivament, sobretot per aquest fum, que si et ve de cara fa molt complicat el respirar. Hi ha una escola ben a prop també, les Aigües d'Educació Especial, aquí també s'ha recomanat el confinament. L'alerta s'ha donat a 1:15. Ara sembla que el fum que surt ja no té la mateixa intensitat, però molta expectació aquí a Mataró per veure com acaba aquest incendi a les instal·lacions de Punt Roma.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Les biblioteques de Barcelona continuaran amb vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual l'han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. La membre del comitè d'empresa, Irene Lameiro, ha explicat que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
23: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
22: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
0: Això a Barcelona, però l'actualitat del dia ens porta avui també pel Ripollès, ja que ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya. Es tracta de Maria Vilalta, als 99 anys.
3: Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, a Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader.
0: La seva història ha quedat recollida al documental La Pupilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
2: Tenia només 5 anys quan ja acompanyava el seu pare a pasturar i l'ofici pràcticament no la va abandonar mai. A tocar dels 100 anys, Marina Vilalta encara sortia cada tarda amb el seu ramat d'ovelles i cabres pels entorns de Bruguera. Més de 9 dècades vinculada al bestiar i a la terra la van convertir en una figura emblemàtica del sector primari i en testimoni d'una manera de viure que anava canviant amb el pas dels anys.
6: La meva filla de Ripoll se me'n diu, meu mare, diu, per què no us les veneu, aquestes ovelles? Diu, per què no us les veneu? I que, escolta, si m'hagués vengut les ovelles, segurament no seria viva, perquè jo estic criada amb les ovelles i jo tenia la d'allò de les ovelles. Jo tinc l'il·lusió d'aquestes 4 ovelles.
2: La seva trajectòria va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per tota una vida dedicada a la ramaderia, però també per contribuir a preservar un ofici i les tradicions orals del Ripollès. Bruguera ja havia volgut homenatjar-la en vida. Des del 2022, la plaça del poble porta el nom de Marina Vilalta.
0: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. Ara és moment per la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior de l'edifici comencin a final d'any o bé a principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte vinculat al Monestir de les Arts. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
7: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
9: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
7: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
0: La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet de Llobregat arriba marcada per la presència de les arts escèniques als carrers i les places de la ciutat, a més de la celebració del 20è aniversari del Festival Acròbates i una programació diversa on la música hi té un paper protagonista. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
24: Es tracta d'una aposta que enguany es converteix en la meitat de la programació de tardor i que ve motivada per les obres al Teatre Joventut que es preveu que acabin a finals de l'any 2028. Ariadna Cruz és la responsable de programació del Teatre Joventut i de l'Auditori Barrades.
25: Penso que és una aposta important fer carrer, és una manera d'acostar obres de qualitat al públic que no està acostumat a anar al teatre especialment i que seguirem fent una programació per consolidar aquesta part.
24: De la programació d'enguany en destaca la 20a edició de l'Acròbates, un festival que uneix poesia, música i literatura i que s'havia pres un any de descans. Ara arriba, amb més força que mai, amb noms com Alberto San Juan, Benjamín Prado i Elefantes, Cristina Rosenvinge i el cantautor hospitalenc Dani Flaco. La temporada també inclourà una nova edició del cicle Blues and Boogie i el tribut a Coldplay de la pianista Laura Andrés. Les entrades per tots els espectacles ja estan a la venda al web del Teatre Joventut i el de l'Auditori Barrades.
0: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
26: Bon dia, Marta. Sí, nova victòria blaugrana. Es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
27: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment doncs, t'apreten, te creen ocasions, i ja hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota, on el Cadó també fa l'oció, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per camar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
26: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits.

0: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2 i es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13è, i el Badalona Women va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Durant, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
1: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Helena Julve. Laura Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar en arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
2: Jo al descans he remarcat a l'equip que estaven fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat, no el marcador, doncs no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust i després, doncs, totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
1: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
0: En bàsquet, el Barça ha aconseguit el primer títol de la temporada guanyant la Lliga Catalana ACB disputada a Tarragona. Els blaugranes van imposar per 96-87 davant l'Ilerna Lleida. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va proclamar-se campió de la Copa Catalunya Masculina.
3: Gràcies, Anna Freixas. Última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Pel tacte, que em diu, estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
8: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
9: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
10: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
11: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, a Cugat Mèdia, Ràdio Sant Cugat, 91.5 de l'FM.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: La baixada de la natalitat i les seves conseqüències sobre l'oferta escolar són un dels reptes educatius de Sant Cugat. La regidora d'Educació, Carme Ardit, defensa mantenir el sistema públic actual i apunta que el desenvolupament urbanístic de la ciutat pot fer créixer de nou la demanda dels pròxims anys. En una entrevista a Cugat Mèdia, amb motiu de l'inici del curs, també aborda la falta de places a les escoles bressol municipals, la reclamació d'un centre d'educació especial i també les actuacions per climatitzar els centres.
2: Hem actuat abans que la Generalitat amb el tema de pla d'un foc climàtic a les escoles de primària, tot i que no és la nostra responsabilitat, però enteníem que els alumnes són el més important per nosaltres i havíem d'actuar d'alguna manera. Per nosaltres la importància són els alumnes. Els alumnes ens és indistint si van a un tipus d'escola o un altre. Són alumnes de Sant Cugat.
0: Ardit considera que l'educació a Sant Cugat continua tenint una bona salut, però reclama a la Generalitat que resolgui el conflicte amb els docents amb una negociació que vagi més enllà de les condicions laborals i abordi els recursos i el model educatiu. L'entrevista completa la trobareu a Cugat Mèdia. El període per inscriure's a la 67a edició de la Marxa Infantil s'obre aquest dilluns 14 de setembre i s'allargarà fins al 27 de setembre o fins a exhaurir les 600 inscripcions disponibles. La marxa, organitzada pel Club Muntanyenc, se celebrarà el 18 d'octubre. Hi poden participar infants de segon a sisè de primària, amb parelles. El Club Muntanyenc ha limitat el nombre d'inscripcions a 600 per motius de seguretat. I és que enguany, a causa de la pesta porcina africana, la marxa tindrà un recorregut innovador interurbà. L'organització recorda que no és una cursa i que no es pot córrer durant el recorregut. L'exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Carles Solà, ha mort als 80 anys. Solà, que vivia a Sant Cugat, va estar al capdavant de la UAB entre els anys 1994 i 2002 i va ser una figura destacada en el món universitari català. I més temes. Les oficines d'atenció ciutadana de Sant Cugat recuperen aquest dilluns els horaris habituals després de més de 2 mesos amb el dispositiu especial d'estiu. La principal novetat és la reobertura de les UAC de Mirasol, La Floresta i Les Planes, que han estat tancades durant el període estival. També acaba l'horari de reduït de l'UAC de l'Ajuntament, que obria de 8 del matí a 2 del migdia. La de Valldoreix opera amb normalitat des de l'1 de setembre. L'Ajuntament, per cert, recomana demanar cita prèvia per agilitzar els tràmits.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim la plana esportiva, que arriba ben carregada.

0: Arriba ben carregada i arriba ben carregada d'èxits, perquè el primer equip masculí del júnior ha revalidat aquest diumenge el campionat de Catalunya d'hoquei herba després de superar per 3-2 l'Atlètic de Terrassa en una final disputada a les instal·lacions del club Egara. Els santcugatencs sumen el segon títol consecutiu d'aquesta competició després de tancar la de l'any passat també com a guanyadors. Aleix Bozal, amb un hat-trick des del penal córner, ha estat la figura destacada del maig. I també èxit del femení del júnior, que s'ha convertit en campió de Catalunya d'hoquei herba després de superar per golejada 0-5 l'Egara a la final disputada també aquest diumenge a Camp Egarenc. El primer quart ha estat molt igualat, però en el segon període Clara Pérez i Maria Gestí han posat el 0-2. A la represa, Mariona Serraïma, bigolejadora, i Tere Lima han completat la maneta santcugatenca. 2-2 el júnior masculí i femení comencen la temporada amb molt bon peu.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I el primer equip femení del Sant Cugat s'ha imposat 3-1 contra el Vic Riu Primer a la jornada inaugural de la tercera federació de futbol. Un partit dominat per les santcugatenques que no han estat del tot encertades de cara a porteria. Desi, amb dues Dianes, i Alba López han estat les golejadores del maig. Les de Raül Raposo visiten la propera jornada al camp del Reus. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens poden trobar com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau Sisè, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits, descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
5: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Santcugatenca de Socarrel, la Beatriz Llamas ha construït una trajectòria singular on la música, el ioga, la docència i el compromís amb la cultura local conviuen de manera natural. Canta en forma dels millors conservatoris, professora vocacional i amant de les grans preguntes de la vida, ha fet del servei als altres el fil conductor del seu camí. Avui repassem amb ella una vida marcada per l'art, l'espiritualitat i l'amor profund per Sant Cugat. Beatriz, com estàs?
7: Molt bon dia, gràcies, molt bé. Gràcies això... per convidar-me.
6: De res. Diuen que naixem per accident en els llocs que després, a lo millor, tu, com tantes altres persones, com tants altres santcugatencs, has nascut a Terrassa, però et sents una santcugatenca de Socarrel, com dèiem al principi. Què té Sant Cugat que et fa sentir així?
7: És casa, és família, és tradició. Els meus avis vivien aquí, els meus pares van néixer aquí, i és la meva infantesa, és les il·lusions i la meva memòria històrica.
6: Les teves arrels.
7: Exacte.
6: Com era aquella Beatriz nena? Com la recordes?
7: Doncs plena de ganes de fer música, perquè la música ja va vindre des de petita, i aquí a Sant Cugat els pares em van apuntar al cor infantil de juvenil de Sant Cugat i també ballava a l'Esbar. I llavors sempre tenia ganes d'acabar l'escola per fer música, per ballar, i amb un esperit així com molt més alegre recordo aquesta nena.
6: Però no hi havia una influència musical a casa teva, per entendre'ns, o sí?
7: No, el meu avi cantava la lira, però poquet, i no, va sortir de la màgia de posar-me disc, bueno, vinils.
6: Vinils?
7: Sí, vinils. Els pares em posaven Beethoven i Vivaldi, i per mi era com màgic. Ells recorden que de petita deixava parlar i em quedava asseguda escoltant de principi a fi totes aquestes peces tan meravelloses.
6: Tu has dit que aquells dissabtes a la Coral de Sant Cugat t'han marcat.
7: Molt, molt, molt, molt. Fer música plegats jo crec que és una de les grans passions de la meva vida. La música individual també està molt bé, però si uneixes el grup, l'energia grupal, la gent, bueno, s'enriqueix moltíssim.
6: Quina edat tenies?
7: Pues la veritat és que crec que vaig començar amb 6 anys i vaig acabar ja amb 18, perquè a l'entrar al conservatori i a adquirir tècnica vocal més lírica, em costava encaixar amb el cor.
6: I quan escoltaves Vivaldi, Beethoven, Pavarotti fins i tot, en quin moment entens que aquella emoció infantil s'ha de convertir en un projecte de vida?
7: Pues la veritat és que va ser tot molt orgànic. A casa, mentre ho escoltava, també escoltàvem altres músiques, no només se sentia música clàssica. I la coral cada vegada tenia més envergadura i vam fer concerts a llocs màgics i cada vegada el projecte era més gran i la qualitat musical també. I llavors em sentia tan viva, em sentia tan plena de fer música plegades amb gent meravellosa al Palau de la Música o gires per Europa, que llavors es va convertir en una manera, sense saber-ho, era la meva vida. I, bueno,
6: llavors... I la gaudies.
7: I la gaudia moltíssim. I sí que és veritat que hi ha un concert molt especial d'un Stabat Mater amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat i la Rosa Mateu com a solista, que la coral participava en alguns números mentre altres, la Rosa Mateu cantava davant de nosaltres com a solista principal. I allò va ser com, uau, m'encanta això, m'encanta treballar de aquesta creativitat, és màgic.
6: Bueno. Vas compaginar els estudis d'Història de l'Art a la Universitat Autònoma de Barcelona amb el grau professional del Conservatori del Bruc. Què et va ensenyar aquella etapa d'esforç, perquè deuria ser molt sacrificat, i molt disciplinat, també, no?
7: Sí. Bueno, la veritat és que la recordo com una etapa complicada de gestió horària. Tenia que estar estudiant a l'Autònoma i alhora baixar a Barcelona al Bruc el mateix dia. Però van ser uns anys meravellosos. Vaig conèixer a gent, a músics, a estudiants, a professors, experiències molt boniques, que sí que eren molt exigents, perquè els caps de setmana jo tenia de fer doble feina. Tenia que posar-me al dia de les classes que no podia estar a l'Autònoma com a història i després estudiar el meu instrument. Hi havia dissabtes i diumenges que algun mestre em donava classe fins i tot particular per poder gestionar-ho tot.
6: Mare meva.
7: Sí.
6: I escolta'm una cosa, quina era la teva intenció quan vas decidir fer Història de l'Art?
7: La veritat és que vaig gaudir tant d'estudiar Història de l'Art a segon de batxillerat. Vaig tindre un mestre que em va obrir una ment i una possibilitat de saber més. Tenia un desig constant de saber què havia passat en el món, què passa en el món i com els artistes capten amb les seves obres l'essència de la vida, de les situacions diferents. No té res a veure l'art medieval amb l'art contemporani, però alhora sí, hi ha un vincle conductor d'una arquitectura mental meravellosa. I llavors volia saber, tenia set de saber per després poder plasmar-ho a l'hora de fer música i a l'hora de poder, no sé, contribuir una mica, no?, a la societat, o ser més honesta a l'hora de fer art.
6: Sovint els grans camins també estan marcats per grans mestres. Quines petjades t'han deixat persones com l'Eugènia Gasull, la Carmen Bustamante, la Dolors Aldea o la Maria Sánchez?
7: Bueno, primer de tot, justament gràcies per anomenar-les a elles, perquè a part de ser meravelloses amb les seves carreres professionals, tenen un punt en comú. M'he donat compte després, al cap de molts anys, que totes les persones que més impremta m'han donat d'aprenentatge vital, tenen un punt molt humà, molt honest, de bones persones, de tenir bon cor. I primer posar la part més humana i després la professional. M'han deixat... de vegades resumir. M'han deixat impremtes de coneixements professionals del conservatori, de concerts, de vivències, de com han viscut la seva vida. Són dones meravelloses que van fer una gran trajectòria quan era molt difícil de fer-les. I van decidir apostar per l'art i la seva generositat de donar la seva vida per a aquesta fita.
6: Per tant, per tu no deixen de ser també unes referents.
7: Sí.
6: Parlem ara d'una beca que et va obrir les portes d'una experiència internacional extraordinària, m'imagino. Com va canviar la teva mirada després de viatjar a Niça i després estudiar uns mesos a Nova York?
7: Bueno, en aquella època no hi havia tantes xarxes socials i viatjar era encara una experiència molt, molt nova, no? Conèixer persones d'aquest nivell musical va ser espectacular. Apropar-me a altres cultures, la ciutat que mai dorm, Nova York, plena de museus. Per mi va ser una experiència, un regal, molt dur també, estar molt lluny de casa, molt estricta, molt solitari, però alhora enriquidor. Vaig veure produccions meravelloses al Metropolitan de Nova York, estar a la Juilliard. És una universitat tan prestigiosa, perquè realment tot el que passa allà és d'alta qualitat. També vaig veure la competició, i aquí...
6: La part més competitiva, que potser té més aspectes negatius, no?
7: Sí, i a mi això, pues, com que no m'encaixa gaire amb la meva personalitat. Però està molt bé, perquè veus les dues bandes, no?, de la...
6: Però a Nova York, entre les coses que vas descobrir, imagino, doncs hi ha una que t'ha deixat petjada i que tu n'has fet ús després. Estem parlant del ioga, que va ser quan va aparèixer a la teva vida. Com vas descobrir aquesta pràctica, que de fet s'ha convertit en la teva nova vocació, no?, també?
7: Sí. La gran mestra, Lorraine Nubar, que és la directora del departament de cant de Juilliard de Nova York, en una masterclass davant de molts alumnes que estaven davant meus, em va fer cantar una ària de Puccini. I ella es va aixecar i mentre cantava anava donant voltes al...
6: Us anava observant, no?
7: Sí. Va ser una mica... No estava acostumada a aquestes tàctiques o tècniques. I a l'acabar la peça, em recordo la seva mirada penetrant, que em va dir: has de fer ioga per cantar. Ioga? Jo tenia 20 i pocs anys, 24, 25, i exactament era com? Ningú m'havia parlat del ioga. del Friedelkreis. Sí, també, però del ioga. I a la tornada vaig dir, bueno, vaig a fer-li cas, anem a provar. I un pàlpit, una intuïció, em va portar a Barcelona a anar buscant centres de ioga que s'assemblés una mica a el que jo tenia en concepte del ioga vinculat amb la música. Perquè ella em va dir, per fer un bon músic hauries de practicar ioga i descobriràs un món, un món. Vale, es va quedar, efectivament.
6: Sí?
7: La primera classe de ioga vaig patir moltíssim. Els meus alumnes de ioga els hi explico i riuen, no? Perquè, clar, veuen lo d'ara, però sempre hi ha un primer pas per tothom. Em va encantar, em vaig apuntar i al final vaig acabar practicant sis dies a la setmana, més d'una hora i mitja. Ho vaig posar com si fos una assignatura més de la meva carrera del cant.
6: Clar, però és que a més, tu vas aconseguir la certificació internacional de ioga, l'acreditació oficial de la Generalitat, portes 14, 16 anys, no sé quants, ja, sí. Ensenyant ioga, i també ets professora de música i història. Al final, has aconseguit allò que tu deies a casa teva quan eres petita, no? Jo el que vull fer és ajudar els demés. I ho fas a través de totes aquestes disciplines. Què suposa per tu?
7: Per mi és un privilegi. I em sento... Tinc una pau. Mm. Quan faig algun projecte, quan veig els nens a la coral, feliç, cantant, quan veig els alumnes de ioga, que aconsegueixo ser un canal on dono eines perquè puguin estar millor amb ells, sortir relaxats, baixar el sistema nerviós, entrar amb una mica de calma i apagar una mica el motor, no?, mental, em sento com en pau i amb una sensació d'utilitat, de que la meva vida serveix per algú més, que no és només per viure i estar i consumir, divertir-nos i viure. Tinc com una sensació de... M'agrada... Intento baixar, que l'ego no pugi en aquest aspecte, però m'agrada tenir la sensació de que serveixo perquè la gent que m'envolti estigui una mica
6: amb més feliç.
7: Calma i més feliç.
6: Mm-hmm. Tu ara mateix et dediques a la docència, estàs dirigint la coral infantil amb més de 200 alumnes, que m'imagino que això és un repte per qualsevol. Quin és el secret perquè tants nens i nenes descobreixin aquesta màgia de cantar junts? La troben?
7: Sí, és una passada, perquè comencem sempre amb una energia, sempre al cap d'uns mesos ja... és com que funciona i es donen compte de que han creat algú. I ho aconsegueixo sent molt honesta. Són personetes que tenen menys experiència d'edat, però senten moltíssim. I en aquest món que ens envolta ara, tot va molt ràpid. I quan jo trobo que, no sé si el secret és ser honests amb la música i el que intento transmetre, i també donar-los el valor. La gent de vegades pensem que quan cantem o fem algú en grup, si no dones tot el millor de tu, pues, bueno, no passa res perquè està el del costat.
6: Clar, queda tapat.
7: Sí, però no, jo els explico que si traiem les gotes dels oceans, no hi hauria aigua. Tots som molt màgics, tots som com un equip que treballem i l'energia, la polifonia, tot es forma a través de tots els nostres cors i la nostra ànima. Si un no es troba bé un dia, el del costat podrà intentar ajudar-lo a que brilli més. Mm-hmm. I al contrari, si tots estem molt contents, el so i la vibració que podem crear, l'atmosfera, pot fer que tots els del voltant estiguin encara més entusiasmats amb la música.
6: La teva vinculació amb les entitats culturals de Sant Cugat és molt profunda, ja des de ben petita. És a dir, que és una qüestió familiar, podríem dir. Què representa per tu haver crescut al costat de projectes com el de l'Orquestra Simfònica, com el de l'Esbart Sant Cugat, no? On hi ha aquesta forta vinculació?
7: És molt bonic. És com una memòria històrica per mi i familiar. I tinc la gran sort que he pogut participar d'això i treballar i deixar una mica d'empremta, no? Ser part d'aquesta energia del futur. La meva germana veia encara l'Esbart, és més gran que jo, la Irene Llamas, i les seves filles, des de petites, ja les va apuntar. I les hem vist ballar i créixer a l'escenari. M'emociona moltíssim la feina que fan aquestes entitats, perquè és mantenir la cultura tradicional al llarg del temps. I
6: això, i transmetre-la.
7: Sí, transmetre-la, i veus els infants, i veus la gent, com s'ho passa de bé. És un moment molt, molt màgic sobre un escenari, veure les tradicions i balls tradicionals i que han anat evolucionant, no? Sense perdre l'empremta. Em sento molt afortunada d'haver ballat l'Areu Riera en el seu moment i ara veure uns balls similars però amb unes altres coreografies és una passada.
6: Hem parlat d'alguna experiència, algun moment important en la teva trajectòria, però encara n'hi ha alguns més.
7: Sí.
6: Perquè una de les experiències més importants de la teva vida va ser aquesta gira europea amb l'òpera Brundibar. Explica'ns una mica.
7: Sí, és molt màgic això, per mi. I crec que en aquell moment no sabia l'envergadura que em portaria. Vaig ser escollida per anar a cantar en un projecte que la UNESCO, amb la ONU i les joventuts musicals des de Brussel·les, van voler compartir amb la Unió Europea. I el projecte era cantar una òpera que s'havia composat en un camp de concentració nazi, per vendre que no passava res allà, que tot estava perfecte, i òbviament sí que passava. I quan em van escollir, vaig tindre a cantar aquesta òpera en Irish. Va ser un repte, vaig tindre classes particulars a Alemanya amb la professora d'Irish per pronunciar perfectament, per respecte. I després vam fer la gira per 9 països de la Unió Europea i vaig poder cantar a la ONU, a la UNESCO de París i també a la seu de Brussel·les, una petita interpretació perquè allà és on fan els debats i és on estan els polítics. Però sí que, per exemple, vaig cantar a l'Òpera Nacional de Noruega, on vam conèixer músics que havien interpretat la mateixa òpera en el camp de concentració.
6: O sigui, supervivents.
7: Sí. No se m'oblidaran mai les cares d'aquestes persones tan meravelloses. L'experiència em va marcar tant que jo crec que una part de les meves ganes d'estudiar història és també per saber no
6: què
7: només
6: ha passat, d'on
7: sí,
6: venim.
7: Sí, i llavors, clar, la història de l'art era la combinació perfecta, perquè per saber la història d'un objecte, primer has de saber la història del país o de la situació. I Brundibar va ser una experiència meravellosa on vaig tindre la gran sort de conèixer supervivents de la Segona Guerra Mundial, músics.
6: Jolín. Parlem d'altres somnis que també m'imagino que podem dir que ja has fet realitat, com debutar al Gran Teatre del Liceu, no? Això també era un somni.
7: Sí, sí, sí.
6: Quan va ser?
7: Es va complir abans d'acabar la titulació del superior del Teatre del Liceu. Em van escollir, necessitaven reforços per una òpera meravellosa que havia guanyat el premi a la millor òpera del món, i era La ciutat invisible de Kitej, una òpera russa de gran renom, i necessitaven grans professionals que poguessin cantar i sostenir aquesta gran peça, on el poble, que és representat pel cor, era el protagonista de tota aquesta òpera. I em va passar abans d'acabar la carrera. Me'n recordo del primer assaig a sobre de l'escenari, perquè abans de pujar a l'escenari s'assaja moltíssim a les sales. S'assagen per parts, una cosa és l'assaig vocal i una altra cosa és l'assaig de moviment teatral, i després s'uneix i després ja vas a l'escenari. Aquella sensació d'estar al mig de l'escenari, de l'edifici tan emblemàtic per mi, per nosaltres, per als catalans, va ser com un regal. Mm. Ho vaig viure com un regal. També un repte, perquè era l'últim any de la carrera superior i clar, mesos, 3 mesos, 4 mesos treballant al Liceu amb horari professional, més com compaginar-ho amb el conservatori. Però bueno, va ser màgic.
6: Mm. Clar, però és que no només el Gran Teatre del Liceu, també el Palau de la Música Catalana, l'Auditori, Peralada... O sigui que m'imagino que guarda records d'instants imborrables en tots aquests escenaris, no?, que has pogut gaudir.
7: Sí, són escenaris màgics on saps que no només s'ha fet música, sinó tenim una impremta cultural catalana i internacional, on hi han hagut situacions molt importants que no ens oblidem d'elles. I han estat en aquests edificis. Cantar al Palau de la Música és un regal, sempre ha sigut un regal i sempre ho serà.
6: Mm. Quan no estàs ensenyant, quan no estàs cantant, busques refugi en la natura, els viatges, la lectura, la meditació. Què et donen aquests espais de silenci que no trobes, diríem, en el dia a dia més trepidant?
7: Vitalitat, pau. Em reconnecto. És com frenar una mica aquesta manera d'anar ràpida que tenim del món, que està bé, perquè vivim aquí. Ens ha tocat viure en aquesta època i jo no sóc una persona que vagi en contra del temps o de l'evolució, no? Però sí que també per mi és molt important anar en aquests espais on és com que tornes a tu. Deixes d'estar tota l'estona enfocat en el que passa al voltant teu o la mirada cap a fora, sinó sents més la teva part interna a través de la natura, que és la gran expressió de la vida.
6: Clar. I també tens preocupacions, com tots. La deshumanització, que és un tema que el veiem massa sovint, però se'n parla poc. La situació dels refugiats, la crisi de l'habitatge, el futur de l'educació. Tu t'hi dediques, també.
7: Sí.
6: Falten recursos?
7: Molts.
6: Sí?
7: Jo crec que sí. No vull tenir un pensament negatiu, no vull fer... Quan em veig amb pensaments molt... o xerrades que van molt cap a la negativitat, hi ha mestres, hi ha professionals meravellosos, però crec que necessitem més recursos per enriquir la societat. És el nostre futur. S'ha de donar molt de suport a tots els mestres, a tots els professionals que intenten treure el millor de la persona humana, ja que tenim tanta tecnologia, ja que s'ha digitalitzat tant tot i que sembla que tot amb la IA, que està molt bé, però això és una eina. Però no ens oblidem de que és molt important les relacions humanes, i si falten recursos... La paraula ja ho diu, no es pot arribar al tu a tu. No, el mestre, els professionals, mirar els ulls de l'alumne que tenen per entendre el que necessiten, es queda curt, si han d'estar fent mil coses alhora. Mm. I llavors la màgia es perd, i ja no parlem de màgia, de coses vitals i fonamentals.
6: Clar. Estem acabant, i jo sé que tu tens un somni que és, podríem dir, que molt singular, perquè en la teva idea hi ha la possibilitat d'unir el que són els, el cant dels mantres amb l'orquestra sinfònica, amb una orquestra sinfònica. Tu això ja, en el cap, ja saps com sona?
7: Bueno, més o menys sí.
6: Sí?
7: Sí, ja hi ha referències. Des del Bhakti Yoga, el Kirtan, i s'han anat occidentalitzant, i hi ha orquestres que ja comencen a col·laborar, i hi ha projectes en l'ambient, i jo ja sento coses. De vegades, quan sento algun mantra que dura 10-15 minuts, m'imagino aquí alguns violins, aquí com... És molt màgic, seria ideal la combinació.
6: T'agradaria participar fent una fusió
7: d'aquestes? Sí, sí, sí, sí.
6: De quina manera?
7: Buah, m'encantaria cantar-hi. M'encantaria poder cantar mantres i fusionar tot l'aprenentatge musical que tinc amb l'aprenentatge des de fa 20 anys d'una filosofia de vida. El ioga és una filosofia de vida. Mm-hmm. Està fora de dogmes. Sí que utilitzant mantres, però és per interpretar valors fonamentals com l'admiració, la superació, l'amor, l'alegria, i llavors fusionar-ho. Mm-hmm. Sí, seria un projecte, acompanyar músics que ja ho estan intentant, tirar endavant. Sí, sí, sí, he tingut la sort de fer algun concert amb un mestre meu d'harmònium, que Srivas, que va ser benèfic, i ja sonava, no?, al meu cap de, bueno, això és molt, molt bonic. Sí, sí.
6: Doncs, Beatriz, només ens queda que agrair-te que ens hagis acompanyat per aquest passeig que hem fet per la teva vida. Un passeig que hem pogut gaudir, però que l'hem hagut de concentrar tant, perquè amb tantes coses que has arribat a fer i tantes que podries explicar, doncs no acabaríem mai.
7: Moltíssimes gràcies.
6: Però ens ha agradat molt conèixer la Beatriz Llamas, que hi ha darrere d'aquesta docent, d'aquesta soprano, i aquesta santcugatenca.
7: Gràcies.
6: Que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies, molt agraïda.
1: Noranta u punt cinc FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Avui es commemora el Dia Internacional del Voluntariat, una oportunitat per poder fer reconeixement al voluntariat i a les entitats que dediquen el seu temps i entusiasme per millorar el seu entorn. Per parlar-ne, avui ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, la Núria Fernández, regidora de voluntariat, l'Òscar Hernández, voluntari de Protecció Civil, el Miquel Puigmartí, voluntari responsable del rebost de Càritas, i el Ramon Gòdia, voluntari lingüístic. Molt bon dia, benvinguts.
1: Hola, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I felicitats en aquest dia internacional del voluntari, que pretén donar les gràcies i donar visibilitat també a tota la tasca que feu les persones que formeu part d'algun col·lectiu de voluntaris i voluntàries, que sempre es fa des de la generositat, oi? Senyora Fernández, de Sant Cugat tenim una oficina justament del voluntariat, tenim la seu aquí molt a propet de la ràdio, a la Casa de Cultura. Ens pot fer 5 cèntims de quins són els objectius principals d'aquesta oficina?
1: Oh, i tant, pues, és una, com ja ho has dit, és una oficina del voluntariat que la tenim aquí a la Casa de Cultura. Es va començar l'any 2013, vull dir que ja farà uns quants anys que la tenim, i a més, no només això, sinó que a més en aquest govern li vam donar tanta importància al voluntariat que tenim la regidoria de voluntariat, que això és una cosa que és nova i crec que li dona molta importància. En aquesta oficina tenim més de 900 persones vinculades a aquesta oficina del voluntariat i unes 145 entitats que col·laboren de forma directa i activament. És a dir, al llarg d'aquests 11 anys, més de 1.286 santcugatencs n'han format part, no? Ja només aquest últim any, el 2024, perquè les dades del 2025 encara no les tenim, han hagut 114 persones més que hem de dir que, tot i que avui aquí hi ha homes, la majoria són dones, que són les voluntàries, han fet un pas més per implicar-se i per acompanyar, a trobar l'entitat i a buscar quina entitat o quina voluntariat encaixa més amb la seva forma de fer.
0: El Martí Rey, ara que deia, justament avui ens acompanyen a 3 homes, no és res que sigui volgut, eh? Hem parlat amb les diverses entitats i ha coincidit així, però ja que el Miquel somreia, no sé si a les vostres entitats hi ha més homes o dones. Què és això, el voluntariat té gènere o no?
3: Jo diria que a Càritas concretament predominen les dones, vull dir, som menys homes els que som. Mm-hmm.
4: Sí, en el cas de Voluntària per la Llengua he tingut oportunitat de participar en alguna trobada que hem fet i diria que 50-50, sí.
0: I a Protecció Civil com ho tenim?
5: A Protecció Civil som més homes que dones, però bueno, hi ha bastants dones i els últims voluntaris que s'han incorporat tots són dones. Vull dir, les 3 últimes que han entrat. No. Vull dir que és una cosa que va guanyant...
1: Jo vull dir que, per exemple, d'aquestes 114 persones noves de l'any 2024, 72 són dones i 42 són homes. Vull dir, aquí ja veiem la diferència.
0: Aquesta seria la fotografia. Ho ha explicat breument, regidora, però per la gent que no ho conegui i vulgui aprofitar per utilitzar aquest recurs, aquesta oficina que tenim a la ciutat, a qui va destinada?
1: L'oficina de voluntariat pot ser 2 parts. Per un cantó, hi ha les persones que volen ser voluntàries i no saben on anar. Vull dir, per exemple, allà, pues, si volen ser una... Normalment ens demanen més voluntariat de forma social, és a dir, acompanyar aquelles persones vulnerables, aquelles persones amb diversitat funcional. Ara tenim molta gent que vol ajudar sobretot a la malaltia de l'Alzheimer, que és una gran problemàtica per l'edat que significa que cada vegada més grans, però també la parella cada vegada és més gran i per tant necessita ajuda. Però també hi ha altres, hi ha molts també sobre la llengua, és un dels temes que cada vegada creix
0: Vostè
1: més.
0: Vostè també n'és regidora.
1: Jo també soc regidora de política lingüística i per tant aquí que necessitem gent com el Ramon perquè siguin parelles lingüístiques, però per l'altre cantó també hi ha les entitats que necessiten doncs, per fer qualsevol acte, per fer per fer parades, per fer difusió de les coses que fan. Hi ha les 2 coses. El que fem a l'oficina és encaixar la persona amb l'entitat i buscar-ho. O, per exemple, tenim una de les coses que també hem fet és que han tingut aquest any l'empresa HP, que tenia té un voluntari corporatiu i va anar a l'oficina i va dir tenien quasi 60 persones que volen ser voluntàries. Doncs les vam, en aquell moment l'Associació de Famílies d'Alzheimer necessitava gent, doncs els vam ajuntar. Però no només fem això sinó a l'oficina de voluntariat, sinó que també el que fem és ajudar les entitats. Com les podem ajudar? Doncs amb formacions, amb formacions de captació de fons, formacions per fer comunicació de les entitats, formació per assessorament fiscal. I, per exemple, farà cosa d'unes 3 setmanes, és la segona vegada que ho han fet, trobada d'entitats. Vull dir, les entitats entre si que es coneixin, estan tot un dematí, es coneixen, i hi ha aquestes sinergies entre una entitat i l'altra que ajuden doncs, pues, a ajudar-se amb voluntaris o a vegades a fer accions conjuntes, perquè clar, tot el que suma doncs, és millor.
0: Aprofitant que la tenim aquí, l'any passat l'Ajuntament es va començar a implementar els serveis de salut municipals, que també és regidora de salut.
1: La prescripció social, no?
0: Sí, la prescripció social amb l'objectiu de trobar aquestes activitats no, dins dels teixits socials de la ciutat que ajudin a millorar aquest benestar i aquesta salut del pacient.
1: Exacte.
0: No sé si ens pot fer una petita pinzellada de com està funcionant,
1: la prescripció
0: és prou nou.
1: Exacte, es basa en que... A més, jo soc farmacèutica i, per tant, conec que cada vegada més fem un abús dels antidepressius, d'antipsicòtics i tot això. Llavors, s'ha vist que moltes vegades aquesta necessitat d'aquesta medicació és deguda a un aïllament, a una soledat, a una salut mental deguda a l'edat, a les persones grans que viuen soles. Llavors, què fem? Doncs que, juntament amb els metges dels CAPs, això ho fa els metges dels CAPs, quan veuen que aquesta patologia es pot ajudar, no amb un fàrmac, sinó fent comunitat amb la persona, llavors els hi fa una prescripció, seria com una
0: recepta,
1: però en lloc de recepta li diu, has de caminar. Això ja sempre s'ha fet, però què passa? Si tu amb una persona gran li dius, has de sortir i caminar, em dirà, bueno, sí, i on vaig? I no ho fan. Llavors, què fa? Juntament amb l'oficina de voluntariat, tenim aquestes entitats, com és l'Ateneu, el Club Muntanyenc, etc., que se'ls diu a tal dia, a tal hora, vés allà i pregunta per què una persona, de tal forma que ja van directe i aquella persona els rep i els diu, pues mira, a vegades pues, uns caminant, l'altre es fan pintura, els altres només anar a prendre un cafè, però ja és aquesta solitud no desitjada que puguem ajudar una mica a totes aquestes persones.
0: A vosaltres, què us va portar a fer voluntariat? Què va encendre a plantar la llavor?
5: Bueno, en el meu cas, jo vaig entrar a Protecció Civil fa 2 anys, aquí a Sant Cugat, perquè ja m'apropava a l'edat de jubilació i em vaig plantejar, bueno, jo què faré amb el meu temps lliure, no? I tinc una feina molt absorbent, soc periodista i hi ha molta dedicació i em feia una mica de por això del buit aquest d'aturar-me i què fas? I a partir d'aquí un dia va haver un incendi a sobre del Mercadona, que fa 2 anys i algo, en una vivenda, i hi havia gent de Protecció Civil a fora, regulant el trànsit i mirant que la gent no s'apropés. I llavors em vaig dirigir a un d'aquests homes, que es diu Joan, un voluntari veterà, i em va explicar, bueno, passat per l'Ajuntament, hi havia 2 vies, o l'Ajuntament o directament a l'oficina de Protecció Civil, que està a prop, i pregunta, i així va ser.
0: I així va començar. Ramon, en el teu cas?
4: Sí, en el meu cas... Recordo perfectament el dia, va estar potser en un telenotícies de TV3 on es va anunciar que l'ús del català cada cop era menor, no? O sigui,
0: dimarts en parlarem precisament amb la Mar Oñate, responsable del servei local de català.
4: Molt bé, doncs ho celebro. Sí, sí. I clar, llavors vaig pensar, molt bé, la primera reacció és queixar-se, no? Però dic, i si passem a l'acció? I dic, podria fer alguna cosa, encara que sigui una cosa petita. I bueno, jo coneixia ja l'Associació de Voluntaris per la Llengua, per altres referències, alguna amiga que hi havia participat, i simplement em vaig unir amb ells amb un mail i un WhatsApp. I a partir d'aquí, pues, bueno, he començat a teixir una sèrie de relacions amb els aprenents, i el que m'he donat compte és de que, sí, jo els entrego 1 hora a la setmana, que tampoc és tant, no és molt, 1 hora a la setmana, però, de fet, el que rebo jo crec que és més que no pas el que els aporto. T'ho dic sincerament, de veritat. Ara estem vivint en un món dels missatges curts de WhatsApp. O sigui, no es produeixen narratives completes de converses llargues com es produïen abans. Aquesta gent que viu sola a casa, pues té dèficits d'això. I jo, de fet, mira, els animaria, en aquesta part de la població a la que s'ha referit la regidora, a participar també d'aquesta activitat. Molts d'ells poden.
0: Perquè sou tan voluntaris, les persones que sou catalanoparlants, per entendre'ns com l'altra part de la parella lingüística, eh? Que tothom és voluntari.
4: Exactament. I bueno, en definitiva, així va estar, no? Vaig decidir passar a l'acció en un pas molt petit, però que és tan petit que jo crec que molta més gent el podria fer, i jo els animaria que ho fessin.
0: Després farem una crida.
4: És molt saludable. Abans hem parlat de medicina, és supersaludable fer-ho.
0: Martí, i en el teu cas, quan vas començar a exercir el voluntariat? I no sé si va ser directament al rebost o...
3: No, jo va ser molt senzill, vull dir, un dia... La meva senyora era voluntària, les dones són voluntàries per definició, podríem dir, no? I em va dir, ens podries venir a ajudar, era aquest temps, aquest vols de Nadal, que tenim necessitat d'una persona tal i qual. I vaig anar. I d'ençà aquell dia, doncs, fins ara, ja fa quasi bé 17 anys, que junt amb altres persones cuidem de fer funcionar el rebost i atendre, doncs, les persones que tenen necessitats. Perquè l'important no és el fet de repartir aliments o no, sinó per nosaltres és més important el voluntariat que fem en el rebost, és establir contacte amb aquestes persones que d'alguna forma estan fora del sistema o pròxims a estar fora del sistema, i llavors el donar-los aquest minut, que no els donem massa més a cadascun d'ells perquè atenem a bastanta gent, el donar-los aquest minut fora del seu ambient normal o establir un cert diàleg que després en el pas del temps es va allargant, aquí és on realment penso que donem el més important, a part d'ajudar-los a menjar.
0: Gairebé és l'excusa, oi? El context de menjar, tot i que és tan necessària, malauradament.
3: Llavors, per mi, l'aspecte de relació humana és el més important que fem.
0: Sou voluntaris d'una entitat o de més d'una?
5: En el meu cas, ara, només aquesta entitat, però al llarg de la meva vida he col·laborat amb alguna altra associació. Jo penso que això del voluntariat és una cosa que la portes una mica endins, i quan trobes una associació que et dona aquestes possibilitats de sentir-te útil i d'ajudar els altres, és quan realment t'aboques amb ells. Però en el meu cas vaig fer 3 voluntariats al llarg de la meva vida.
4: Bé, en el meu cas podria dir que aquest any també he participat en un altre tipus de consultories, una consultoria solidària d'una escola de negoci. Jo soc consultor, abans intern, ara extern, i concretament aquesta es va dirigir a una escola amb un col·lectiu de necessitats especials, econòmiques, necessitats econòmiques especials, i és una consultoria d'un altre estil, és diferent, però que també aporta, i torno a insistir una altra vegada, en el concepte de reciprocitat. És en aquest concepte que no deixaré d'insistir en el de reciprocitat, perquè per mi ha estat com un gran descobriment, o sigui, pensar, però jo què puc aportar, què he de fer? I te n'adones de que tant com aportes, reps. Vull insistir en aquesta idea.
0: No sé si la regidora també és o ha sigut voluntària.
1: Sí,
0: o...
1: I tant, sí. Jo, abans de ser regidora, formava part de voluntària de tres entitats, però clar, com sent regidora no tinc temps, però quan acabi de ser regidora i m'hi torno a incorporar, per suposat. I a més, ara que conec més entitats, ja tinc algunes més que...
0: Se li gira feina.
1: Sí, que m'hi penso posar, perquè de veritat que m'agrada molt el que estan fent.
0: El Ramon insistia en aquest concepte de la reciprocitat, no? Què creieu que aporta el voluntariat a la comunitat, no? Però també a nivell personal a cadascú de vosaltres.
5: Sí, jo estic d'acord amb el que has comentat, que això és hi ha un feedback sempre. Quan dones, reps. Però no dones per rebre, però inconscientment ho estàs rebent.
0: Hi ha una part de gratificació personal.
5: Molt. Vull dir, a vegades, en el nostre cas, una persona que se t'apropa perquè et veu amb el cotxe fent un servei ordinari un diumenge pel carrer, t'atura, i que ha perdut un nen, un gos, el que sigui, inclús la cartera, ajudar-la, escoltar-la, donar-li servei, facilitar-li quines són les vies per solucionar aquell problema. Això et dona sentit a el que estàs fent, i a més la satisfacció d'ajudar l'altre, que jo penso que això és increïble, que si tothom ho experimentés tindríem overbooking de voluntaris, perquè és una cosa molt maca.
4: A mi si em demanes una paraula diria cohesió. Diria cohesió en el sentit de que relacionem amb persones que han vingut d'un altre país, o sigui, estar en un país que no és el seu, em sembla una obvietat, però imagina tu al revés, que estàs en un país que no és el teu i que no coneixes a ningú. Llavors, aquest, en el Voluntaris per la Llengua, a part de donar-li un espai segur on pugui practicar la llengua sense ni ridiculitzar-los ni jutjar-los, on puguin practicar i on es puguin llançar a practicar el català, això els permetrà després de fer-ho en altres contextos. Però insisteixo en la paraula cohesió perquè, clar, cadascun d'aquests aprenents doncs, té ara el meu mòbil, o sigui, em pot trucar, em pot enviar un WhatsApp, em pot fer una consulta, i si això som N voluntaris, doncs multiplicat per N. Quan més gran fos aquest N, augmentes el nivell de cohesió del país també, i el mateix amb altres entitats, entenc que és el mateix.
0: Miquel, tu que fa tants anys que exerceixes el voluntariat, què creus que aporta a la comunitat? Potser estem davant d'una societat cada vegada més individualista I aquest paper del voluntariat, pel que expliqueu, ajuda a teixir aquestes xarxes que potser anteriorment en un món una mica més connectat humanament i menys connectat tecnològicament era més habitual.
3: Sí, jo penso que el voluntariat el que porta és comunicar-nos uns amb els altres i conèixer-nos. Moltes vegades aquí el que potser el voluntariat dintre de la societat en general no és prou conegut. Perquè ja a vegades, quan jo especialment, nosaltres allà tenem pues, unes 200 famílies cada mes, un parell de cops, i són variables, no? Llavors pues, hi ha molta gent, i llavors et dones compte que hi ha molta gent que ignora quasi bé tot. I especialment tots nosaltres, que vivim amb una bombolla molt maca, i al dematí ens aixequem, ens dutxem, esmorzem, anem a treballar o anem a el que sigui, dinem, sopem, etc. I això ens sembla el més normal. I llavors, quan tu expliques en el món, doncs que hi ha 150 persones a Sant Cugat que dormen al carrer o dormen en un infravivent...
0: 139 dades del 2024.
3: Dormen en un cotxe i tal. Tot això els sorprèn. I llavors et diuen, a vegades et fan preguntes com una mica dures, amb el sentit que et diuen, ostres, aquest paio que ve aquí a recollir aliments ve amb un cotxe quasi bé nou. I llavors el raonament que es pot fer o que ens tindrien que fer que no es fa la gent és dir, aviam, per què aquesta persona està aquí? Què volem? Que s'ensorri fins a baix de tot i no surti del pou? O en el moment que comença a tenir dificultats, apoiem-la i ajudem-la a avançar dintre la societat? I això la societat en general no ho acabem d'entendre o no ens hi fiquem o ningú ens ajuda a pensar en aquest tema. Per mi aquest aspecte és un aspecte molt important i lògicament ja està bé que considerin els voluntaris i que hi hagi el dia especial del voluntariat, etc, etc. Però jo penso que tots tindrien que posar una miqueta més de ganes de pensar què és el que li passa a la gent que està al nostre món.
0: Regidora, molt breument, perquè ens queda...

0: Estic una xarxa que cohesiona molt el barri, una xarxa que dona esperança a molta gent, com deien ells, no? I, per exemple, una de les coses que és maco és que passen de parlar de vosaltres a dir el nosaltres. Per tant, cohesiona, dona molta... obre moltes portes a molta gent i dona esperances a molta gent que, com deia, no?, que viuen al carrer, sobretot aquí a Sant Francesc, i aquestes entitats, doncs, només felicitar-les, i que necessitem entitats com aquestes perquè, malauradament, doncs, l'Ajuntament no arribem a tot.
1: Doncs avui hem fet aquesta breu xerrada, per commemorar el Dia Internacional del Voluntariat, amb la Núria Fernández, l'Òscar Hernández, el Miquel Puigmartí i el Ramon Gòdia. I us vull donar les gràcies, en el meu nom particular, perquè no puc parlar per tothom, i el d'aquesta casa, per aquesta tasca que feu, que no sovint es reconeix prou a nivell social. Moltes gràcies i felicitats per aquest dia.
2: A vosaltres.
3: Bon dia.
4: A vosaltres.
5: Ràdio Sant Cugat.

0: Una curiositat molt interessant és que el teu esquelet es renova gairebé completament al llarg de la vida. Encara que els ossos semblen estructures rígides i permanents, en realitat són teixits vius que canvien constantment. Dins dels ossos hi treballen dos tipus principals de cèl·lules: els osteoclasts, que descomponen els ossos vells, i els osteoblasts, que construeixen os nou. Aquest procés s'anomena remodelació òssia i serveix per reparar petits danys, adaptar els ossos a les càrregues que suporten i mantenir l'equilibri de minerals com el calci i el fòsfor. Gràcies a aquest sistema, gran part del teu esquelet es reemplaça gradualment. En adults, molts ossos poden renovar-se gairebé del tot en un període d'uns 10 anys, tot i que algunes parts ho fan més ràpidament que altres. Això vol dir que l'os que tens avui no és el mateix que tenies fa una dècada. És com si el teu cos estigués reconstruint silenciosament la teva pròpia arquitectura interna.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats 76.000, dels quals dos terços cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis.

0: Estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. Ha fet avui l'arrencada del curs des de Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de l'FP amb la celebració de la primera fira d'oficis.
1: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
0: I parlem del Pla BEO, que continuarà el 2027 gràcies a l'ampliació del pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha donat més de 450.000 ajuts i ha dit que continuarà l'any vinent després d'una ampliació del pressupost de 23 milions d'euros.
2: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
0: Junts, Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i 300 càmeres. Els dos grups han presentat 10 mesures per garantir la seguretat als carrers després, recordem, de l'apunyalament mortal d'ara fa dues setmanes. Proposen un decàleg, volen mesures com passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals als 140 i demanen la creació d'una unitat policial especialitzada. En relació a la mobilitat, avui el tram Besòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 repel la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i T6 a les estacions entre Gràcia i Sant Martí de Provençals. I passem pel Ripollès perquè ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya, Maria Vilalta, als 99 anys, nascuda a Ogassa i arrelada bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, Ribes de Freser. Vilalta es va convertir en un referent del món ramader. La seva història ha quedat recollida en un documental, La Pubilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més.
3: Hola, bon dia. La veritat és que em fa por fer-te un àudio perquè no em treguis al programa. Que et volia felicitar. La veritat és que és molt xulo, m'ha agradat molt, m'agrada molt la conversa que feu amb l'Ivan, és molt fresca. I un besito. I no em treguis al programa.
4: Hola, Pili. Veig que no ha arribat fins amunt, que no li pots dir a l'Anna que no faci una cosa, oi? Em sap greu, potser us hauria d'haver trucat. Gràcies pel comentari. La veritat és que ho porto molt millor del que em semblava.
5: Ui, no vull sortir. Veus com jo tenia raó i ara estàs encantat?
4: Bé, no puc dir que no.
5: No.
4: Doncs això, comencem.
5: Quan t'ho diguis.
4: Doncs, va, comencem ja.
6: Puc fer un altre mil gràcies?
7: Vinga, fes-ho.
6: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Caem a la Rambla 54. Mil gràcies.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Hola, Anna. El meu nom és Antoni Benell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
2: A veure, si l'ampolla val 1 euro més que el tap i l'ampolla i el tap valen 1 euro amb 10 cèntims, doncs he d'assumir que l'euro és de l'ampolla i que la resta, que són 10 cèntims, s'han de repartir entre el tap, que costarà 5 cèntims, i l'ampolla, que en valdrà doncs 1 euro amb 5 cèntims. Sembla molt fàcil, però he tingut molts dies per pensar-hi. 3 dies, i els he fet servir, eh? I ara hem de saber si aquesta resposta és correcta o no. I això ens ho han de dir la Laura Espanyol i l'Anton Aubanell. Ivan, els tenim a punt?
3: Sí, sí, ja els tenim a punt.
2: Doncs vinga, Laura i Anton, benvinguts al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies.
5: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
2: Anton, ho he fet bé, això? 1 euro amb 5 cèntims? És correcte aquest raonament?
5: I tant. I no només l'has fet bé, sinó que l'has explicat molt bé. De manera molt, molt didàctica, se pot entendre molt bé. La gràcia d'aquest repte era que, a vegades, la primera idea és dir que l'ampolla val 1 euro i que el tap val els 10 cèntims. Uh-huh. Però, clar, la diferència serien només 90 cèntims. Clar, te n'has adonat compte d'aquest tema i he sabut dividir la diferència d'una manera molt maca.
2: Perfecte. He tingut 3 dies, per fer-ho, per pensar-hi, per donar-hi voltes. Vull dir, ja em va passar, això que dius tu.
5: Bueno, els reptes són per lluitar-hi i, evidentment, per assegurir el triomf. Anna, felicitats, eh?
2: Moltes gràcies. Anton, de seguida parlem de reptes numèrics i matemàtics. Abans, però, si em permets, com que és el primer dia que la Laura passa pel programa, volem demanar-li que ens faci 5 cèntims d'Ona Malgrat i d'ella mateixa. Laura.
4: Doncs, bueno, soc la Laura Espanyol, redactora d'Ona Malgrat, com has dit, un mitjà que s'emet al 107.4 i que porta 45 anys de trajectòria. Sobre mi t'afegiré que m'agrada explicar històries i conèixer tota la gent interessantíssima que aquesta feina em permet conèixer, tot i que, com a curiositat, sempre he sigut molt tímida i aquesta feina va ser un xoc per tot el meu entorn.
2: Doncs algun dia haurem d'entrevistar a punt Arnau, la mare de la Laura, a veure aquesta timidesa. Gràcies, Laura. I ara només ens queda doncs, que l'avencis una mica i ens presentis a l'Anton.
4: Doncs l'Anton Aubanell és un matemàtic de Malgrat que ha trobat una manera diferent d'ensenyar les matemàtiques. I, de fet, que ens expliqui ell, Anton, d'on sorgeix el teu mètode, com vas començar a explicar les matemàtiques així, amb bombolles i de maneres més entretingudes.
5: Bé, jo realment procedeixo d'una formació matemàtica, de la Facultat de Matemàtiques, doncs molt formal, molt rigorosa, no? I vaig arribar a l'institut i llavors doncs, jo continuava sent formal, allò, però em vaig començar a donar compte de que es havia d'usar recursos diversos, llenguatges diversos, per arribar a diversos estils d'aprenentatge. Si volíem arribar a tots els alumnes, calia intentar utilitzar eines de comunicació diversos, que us haig explicar a vosaltres que precisament us dediqueu a la comunicació, no? I a partir d'aquí vaig començar a pensar sobretot amb recursos materials, perquè les coses materials, les coses que es toquen, que es veuen, que es viuen, que s'experimenten, són les més properes als sentits i, per tant, no exclouen a ningú pràcticament, no? Són molt inclusives, no? I es pot fer matemàtiques molt serioses i molt sòlides, no? A través també de l'experiència, no? Jo, la veritat és que he intentat conjugar una solidesa en el coneixement matemàtic que intentes impartir amb recursos de tipus material, pot ser informàtic, pot ser en roleplays, jocs, etc, que alhora comuniquin i motivin.
2: Antoni,
5: així vaig començar.
2: I com és el procés de decidir-te per un objecte o per un altre? Per exemple, com vas optar per les bombolles o vas decidir que les bombolles et servien per explicar geometria?
5: Sí, és un procés llarg, que jo em va costar anys anar fent aquest camí, però sí, en general, una pregunta que de mica en mica te'n vas en compte que t'has de fer i que crec que tots els mestres o els professors de matemàtiques ens fem és, davant de qualsevol objecte, de qualsevol context, preguntar-nos, això què em pot ajudar a mi? Com me pot ajudar a mi a ensenyar matemàtiques, no? Això que tinc ara davant, aquest context, no sé, el que sigui, no? Aquesta pregunta és mirar els objectes, mirar el que ens envolta amb ulls de professor de matemàtiques, no? Amb què es va sempre preocupant, igual que vosaltres probablement busqueu sempre aquella notícia que pugui ser interessant de portar als micròfonos, doncs el professor de matemàtiques, el mestre de matemàtiques, busca recursos que li permetin ensenyar millor les matemàtiques. I quasi sempre, davant del recurs, es produeix un diàleg, no? Un diàleg entre la mirada del mestre i l'objecte, no? D'un possible recurs, vull dir. I en aquest diàleg potser s'exploren dos aspectes. Per un costat, el contingut matemàtic que allò te pot ajudar a treballar. I per l'altre, el poder motivador que té allò. Jo a vegades ho comparo amb un camió, no? Un recurs, perdona l'exemple, però és com un camió. Que té per un costat caixa i per l'altre té rodes i motors, etc. Un recurs ha de tenir caixa, perquè ha de tenir contingut. Si no, són fer focs artificials, però no fem matemàtiques, d'acord? Per tant, ens convé que el nostre camió tingui caixa, que transporti coses, no? Que ens permet fer arribar coses a l'alumne. Després, també cal, això sí, motor i rodes, perquè si tenim molta caixa, però no entrem, no comuniquem, no ho transportem, doncs no aconseguim el que volem, que és transmetre coneixement matemàtic. Per tant, també necessitem el motor i les rodes, que són, diguem, la motivació. Aquestes dos aspectes han d'estar presents en tots els recursos. A vegades s'havien fet classes potser molt, molt tradicionals, que tenen molt de caixa, però costa transmetre, no arriba, avorreix, potser, perquè no hi ha l'efecte motivador. O al revés, poden haver-hi recursos molt brillants, aparentment, però que no continguin matemàtiques. I en aquí, anant una mica, ja el que tu comentaves, lo de les bombolles, doncs aquí va ser un descobriment, de mica en mica, a través d'unes publicacions que havia llegit a Anglaterra, que era una cosa d'Anglaterra, doncs vaig anar veient que les bombolles tenien molta matemàtica. Però a la vegada, les bombolles són com uns objectes màgics que sembla que juguin entre la matèria i la no matèria. De fet, probablement la pel·lícula d'una bombolla és de les coses més petites que podem veure, perquè és finíssima, molt fina, mil·lèsimes de mil·límetre, vull dir que és molt fina. Llavors, esclar, són figures màgiques que sembla que desafien la gravetat, no? Uh-huh. Llavors això és molt motivador, però a la vegada tenen molta matemàtica. Per exemple, si volem fer passar una bombolla entre tres punts que estan entre dues plaques, no? Doncs sempre utilitzarà la superfície de sabó mínima. És a dir, el sabó estalvia sempre, intenta gastar la menor superfície possible. I els angles que formen les bombolles entre elles són angles de 120 graus, sempre. I això és magnífic. És a dir, comences a descobrir poliedres fets per bombolles. Si ho fas en pla i ho projectes amb una paret, tens polígons, pots mirar els angles. És molt divertit, de veritat. I hi ha molta, molta matemàtica. I llavors això ho vam començar a fer amb una companya de Cassà de la Selva i finalment doncs, vam participar amb aquesta experiència amb una trobada de recursos de divulgació matemàtica que es feia a Norwich, a Holanda, a la seu de la European Espacial Agency, que allà i realment, doncs bé, li van donar un premi tant a l'activitat, i va ser molt divertit. I a partir d'aquí la vaig anar fent ja fora de l'institut, activitats de divulgació, etc. No? I bueno, ara ja no ho faig perquè comporta moure molt de material, però sí que a vegades bueno, ho fan exalumnes meus i persones que ho fan molt millor que jo, i a vegades l'honor que tinc és acompanyar-los i col·laborar una mica amb ells. Però sí, totes aquestes coses ajuden a transmetre idees i alhora a motivar a l'alumne. Jo crec que aquest binomi és l'important.
4: I hi ha alguna matèria o disciplina dins les matemàtiques que sigui més fàcil o més difícil d'ensenyar?
5: Bueno, amb els materials, potser la part més fàcil d'ensenyar seria la geometria, no? I que perquè, clar, la geometria la toquem, de manera... i la podem transformar, etcètera, no? Potser l'aritmètica li costa més, i sobretot l'àlgebra a vegades li costa més. En determinats moments, diguem, d'aquesta evolució personal, em va interessar molt buscar materials per treballar, per exemple, aritmètica i àlgebra, no? Perquè a vegades sembla que no n'hi ha, i sí que n'hi ha, i n'hi ha de molt bonics, hi ha algun roleplay molt, molt bonic. És a dir que sí, però potser l'aritmètica i l'àlgebra costen més, i en canvi la geometria, o inclús l'atzar, no? La probabilitat no costa tant, perquè bueno, hi poden haver jocs d'atzar que pots anar experimentant repetidament. Sí, n'hi ha.
2: Antoni, suposo que de tant en tant topes amb algú o has topat amb algú que ha tingut una mala experiència amb les matemàtiques, que les ha conegudes feixugues i les viu com un calvari. Llavors, davant d'això, què s'ha de fer?
5: Sí. Malauradament, hi ha persones que han tingut pues, les experiències escolars amb matemàtiques que pues, podrien haver sigut millors. No? Davant d'això, mira, si és una persona jove, se l'ha d'animar a que s'oblida les males experiències i tingui autoconfiança en ell mateix. Perquè a vegades, de males experiències en males experiències, d'error en error, un va pensant que no serveix per les matemàtiques, no? I llavors trobes persones relativament joves, que n'hi han de molt joves, que et diuen no, jo no serveixo per les matemàtiques, no? I a vegades diuen, és que a casa meu ja els meus pares diuen que ells tampoc els agradaven. Home, no.
2: Llavors, com si fos hereditari, no?
5: Com si fos hereditari, no? I a vegades ho és per els comentaris que fem, no? Llavors, una persona jove, bueno, i una gran igual, la millor manera de sortir d'aquesta espiral de dir jo no serveixo, se n'ha de sortir, Primer, permetem que et digui, ni personalment ni socialment ens podem permetre que hi hagi gent que digui no, jo les matemàtiques no serveixo. Tothom serveix per les matemàtiques, tothom. Poden haver-hi les seves limitacions? Potser sí, en algun sentit, clar que sí, hi haurà qui profunditzarà moltíssim, i hi haurà qui podrà gaudir de les matemàtiques des d'una perspectiva potser més superficial. Cap problema, però tothom pot gaudir de les matemàtiques, i això és molt, molt important. Llavors, potser la millor manera de revertir aquesta espiral, diguem-ne, descendent sobre les matemàtiques és proporcionar petits èxits, perquè no hi ha res més motivador que l'èxit. És a dir, proporcionar petits reptes matemàtics que, per un costat, siguin una mica, un punt difícils, no? Per un costat. Però per l'altre no siguin tan difícils com que desanimin, com que diguin, no, jo ja no m'hi poso. M'explico, no? Buscar aquest equilibri forma part de l'ofici de mestre de matemàtiques, no? I anar proporcionant a l'alumne aquests exercicis que li requereixin un cert esforç, perquè si no hi donarà importància, i que a la vegada li permetin tenir èxit, no? Successius exercicis d'aquests van refent l'autoestima matemàtica, i això és molt important. I deia, si ets més gran i tens aquesta mateixa sensació de que jo no serveixo per les matemàtiques, doncs primer, no ho diguis a la gent jove, deixa que ells tinguin les seves experiències positives, i segon, pensa que mai és tard per tenir una experiència matemàtica feliç, i que sempre te poden agradar les matemàtiques, no? Nosaltres en el Museu de Matemàtiques de Catalunya diem que hi ha dos tipus de persones: les que els hi agraden les matemàtiques i les que encara no saben que els hi agraden, però que els hi agradaran, segur.
4: I, Anton, aquesta pregunta potser és un pèl compromesa, però actualment les ensenyem bé les matemàtiques a les escoles i als instituts? Els hi donem prou importància?
5: Bé, jo crec que són dues preguntes, de fet. Jo, si he de contestar a la primera part, que les ensenyem bé, jo penso que hi ha molts de moviments de professorat que estan lluitant cada dia per fer bé les seves classes. I penseu que tenim a Catalunya 5 associacions de professors de matemàtiques, a part d'algunes d'específiques, també, vull dir, per algun aspecte concret de l'ensenyament matemàtic, com el GeoGebra, i a part d'institucions inclús més generals dintre les matemàtiques. Per tant, tenim molt d'associacionisme matemàtic. El professorat de matemàtiques, en general, és molt militant, molt, deixa'm dir, molt friqui. Estem molt entregats, no? I lluita per fer-ho bé. Podrem encertar més o menys, però ja lluitem per fer-ho bé. Ara bé, hi ha una segona part que dius si les matemàtiques, deies, estan ben tractades o alguna cosa així, no deies?
4: S'ensenyen bé.
5: Sí, s'ensenyen bé, que això és la primera part, no? Però hi havia una segona part...
2: Si se'ls dona prou importància.
5: Exacte, si se'ls dona prou importància. Aquí sí que jo seria un punt més crític, no? Perquè jo crec que hi ha un aspecte important, que és el temps escolar. Però això és que és fàcil de deduir. Quan una cosa l'has de fer en poc temps, normalment intentes mecanitzar-la, automatitzar-la. No, ja t'ho explicaré, però ara fes-ho així, això, no? M'explico. I llavors no es fan les coses en profunditat, no? I a Catalunya, durant molt de temps, tots els cursos... Ara no, eh? Ara ja hem anat millorant. Ja hi ha cursos que hem passat a 4 hores. Però hem tingut durant bastant de temps els cursos a 3 hores, tots els 4 anys d'ESO. Després ja hi ha hagut dos cursos que ja tenen 4 hores, però bé, és un procés i
2: mica en mica,
5: i no homogeni. En mica en mica, no?
2: Anton,
5: i llavors què passa?
2: Digues.
5: Perdona, és que la resta, per exemple, de l'Estat, tenen 4 hores. Llavors, és clar, nosaltres en tenim una mica menys.
2: I ens quedem
5: enrere. Tu has dit. Jo crec que miracles no n'hi han. I això a vegades no es diu prou, perquè diem, bueno, és que també fem matemàtiques dins de projectes, etc. Els projectes estan molt bé, però a vegades les matemàtiques que hi ha a projectes no són prou significatives.
2: Doncs, Anton, no? Nosaltres volem intentar posar-hi remei i volíem fer-te una proposta des d'aquí, des de Rambla 54, no t'espantis, no demanem calés ni compromisos d'aquells que t'encadenen. Tenim un seguit de gent, que són els nostres ramblers, i que de tant en tant, sense cap compromís, ens envien àudios explicant-nos doncs, com els va la vida, o si han vist alguna cosa que els fa gràcia. En el teu cas, podria ser perfectament un repte matemàtic com el que vam escoltar el darrer dia. I així ens ensenyes números, com ho veus?
5: Accepto encantat, seré rambler. Vull dir, segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur. Però sí, accepto encantat.
2: Doncs et llancem el repte de que la primera nota de veu que ens enviïs sigui un repte amb una rambla com a protagonista.
5: Home, això, si me deixes en un mercat, que potser serà més fàcil?
2: Sí, i tant.
5: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
2: Vinga, doncs molt ràpid.
5: Què et sembla?
2: Vinga.
5: Quant val, t'ho dic així, quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
2: Doncs
5: ho repeteixo?
2: Sí, vinga, digues.
5: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
2: Doncs queda apuntat. Oient, a pensar-hi. Anton, Laura, moltíssimes gràcies per aquest passeig i parlem aviat.
5: Molt bé, gràcies.
0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Hola, jefa, sóc el Toni de Ràdio La Selva. T'explico una cosa. Estic fent un reportatge perquè d'aquí a final d'any tanquen les 3 carnisseries d'aquí de La Selva del Camp. I no estem parlant només de que baixen les persianes, no, no, estem parlant de que desapareix un món. Ja ningú podrà comprar la famosa llangonissa de la selva. De fet, l'Ajuntament documenta que ja des del 1286 hi havia carnisseries a la vila i que el mateix espai va funcionar, on estava l'escorxador, va funcionar durant segles. Estic parlant amb els carnissers. Està molt interessant el tema, perquè hi ha una barreja entre l'home aquell que diu és que ja no hi ha relleu i tal, i que la gent compra d'una altra manera, vol supermercat, i després apareix el fantasma que és, com t'he dit, el del súper, no? És molt interessant preguntar-nos per què dimonis està passant això, perquè una carnisseria que ha estat allà durant dècades ja no tingui continuïtat. Total, que estic fent encara molta feina, però crec que aquí tenim xitxa, mai més ben dit, i una història molt bona per explicar. I per això el Rambla 54 crec que pot quedar molt, molt guapot. I, bueno, ja t'aniré informant. Vinga, jefe, una abraçada.
6: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
7: Lo carrile de la cava fa uns quants anys...
2: Si ets de les Terres de l'Ebre, segurament ja hagis reconegut aquesta música. Però pels que som de més amunt, doncs costa una mica més. Com que a mi la Nerea Alzo m'ho ha explicat abans d'engegar aquest programa, doncs jugo amb avantatge. Es tracta de Lo carrilet de la cava, de Josep Bo, una cançó sorgida de l'any 90 que ha acabat convertint-se en tot un himne, l'himne d'un trenet que ja té 100 anys. Sempre me'n recordaré. Nerea, benvinguda al Rambla 54.
8: Hola, bon dia. Bona tarda.
2: Bona tarda. De seguida pugem en aquest carrilet que avui circula per la nostra Rambla, passa per davant del número 54... Però abans, una cosa. Com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres amb Ràdio Delta, ens pots fer 5 cèntims de qui sou, la ràdio i tu, si us plau?
8: Sí, clar, DeltaCat som la plataforma informativa de comunicació local i multimèdia al Delta de l'Ebre. Som uns enamorats del territori i donem cobertura informativa a l'actualitat, la cultura, els esports, tot, en definitiva tot el que passa aquí a les Terres de l'Ebre, sobretot a Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, l'Ampolla i Camarles. I ho fem en diferents formats, en diferents suports.
2: I de la Nerea Alzo què n'hauríem de saber?
8: Jo he vingut a far aquí perquè, com he dit, sóc una enamorada del territori i de les tradicions i de la música com esta que estem escoltant. De fet, jo ja l'estava cantant ja quan ha començat a sonar. De veritat, no sé, sóc una enamorada d'aquestes coses. Potser sembla una mica per algunes persones... No sé com dir-ho, però per mi és que és com natural. No?
2: Està molt bé, eh? Està molt bé. S'ha de tenir orgull d'on és un. Nerea, fetes aquestes presentacions, parlem d'aquesta cançó, de Lo carrilet de la cava. El Delta, com ens deies, és una melodia que pràcticament forma part de la vida de tota la gent que viviu allà, no?
8: Sí, de fet és una cançó que s'ha escoltat a casa, que sona moltíssim a les festes, a les escoles, també en els moments de reivindicació col·lectiva. Però al final tot comença a partir d'una experiència molt personal de Josep Bo, que és un compositor d'aquí a Deltebre, o era un compositor perquè malauradament ens va deixar fa uns anys. I són els records, és a partir dels records que ell feia a Tortosa per anar a estudiar. I així ens explica la seva filla Gemma Bo.
9: Anava molt en lo carrilet perquè anava a estudiar comptabilitat a Tortosa i quan va arribar la data de la despedida, que van fer una festa, ell va anar a la despedida i tot normal, però en acabat d'uns dies li va agafar com molt d'enllor, no? De pensar en lo carrilet i molta nostàlgia i després com un agraïment perquè va ser conscient de lo que va arribar a simbolitzar lo carrilet per al progrés del poble. I llavors pues, li va ocorrir fer la cançó del carrilet, com una espècie d'homenatge al carrilet, diguéssim.
2: És a dir, que primer va arribar aquesta enyorança i després la consciència de tot el que havia representat aquell tren.
8: Sí, exacte. Josep Bo descobreix que no troba a faltar només els viatges, sinó un tren, no?, que ha contribuït al progrés del poble i d'aquell sentiment que fa una cançó sense imaginar tot el recorregut que tindria i que ha acabat tenint posteriorment.
9: ell sempre deia, és que aquesta cançó jo la vaig fer com per a mi, per a casa, era algo molt, molt casolà. I bueno, després va passar el temps i la gent del poble la va començar a conèixer i los de l'orquestra Telstar li van demanar permís per a poder-la cantar en l'orquestra. I sí, la cantaven ells i llavors, claro, se va fer més, més famosa. I quan ja va ser que es va fer famosa del tot va ser quan van fer la versió Els Quicos, que poc després vam a començar tot el tema de la lluita antitransvasament i, claro, a totes les manifestacions que anàvem, això, sempre es cantava aquesta cançó. I va ser, bueno, que se va convertir com un himne de les Terres de l'Ebre.
2: Així es va convertir, com escoltàvem, en un hit abrenc, quan tot el territori se la fa seva, no?
8: Sí, és clar, és que el Carrilet de la Cava parla d'un tren, d'un trenet, però també expressa les arrels, la identitat, i també parla molt, no?, de la defensa de l'Ebre.
2: I hi ha una escena familiar, m'has explicat, que mostra molt bé fins on havia arribat aquella composició, oi?
8: Sí, és una escena que va passar al Palau de la Música.
2: Déu-n'hi-do.
9: Uns pares tenien botiga de roba i quan anaven a Barcelona a buscar roba moltes vegades se quedaven i anaven al Palau de la Música, al Liceu, perquè, claro, a mon pare li encantava la música i ma mare també. I ma mare m'explicava que ma mare era molt bromista, no? I sempre quan anaven així, al Palau de la Música, quan comença el director, no?, i es fa aquell silenci, ma mare li deia a mon pare, t'imagines que ara tu que sé el Carrilet? De broma, no? I se'n rien molt els dos. Li dic, això és una animalada, no? Resulta que Quico el Cel i el Nail Mut de Ferreries, quan van celebrar el seu 10 anys, van fer un concert al Palau de la Música. Bueno, van fer un concert d'ells, però van preparar una sorpresa per a mon pare. I aquesta sorpresa va ser que van fer una formació musical entre diferents membres de les bandes de música de Terres de l'Ebre per a tocar el Carrilet. Però, claro, jo sabia esta sorpresa, però mons pares no. I, clar, estàvem dins el Palau de la Música i, de repent, entren per la part de detrás, cap a l'escenari, los músics tocant-lo. Pom, pom, pom. Imagina't, vull dir, va ser un moment d'emoció. Un pare, jo dic, ai, l'agafarà algo, l'agafarà un atac, perquè, clar, és molt fort. Entens sentir-te el Carrilet allí al Palau de la Música i va ser un moment super, super emotiu.
2: I tant, quina escena. Josep Bo escoltant la seva pròpia cançó al mateix Palau de la Música.
8: I a més, interpretada per músics de diferents bandes de les Terres de l'Ebre, d'alguna manera era una manera, el territori, no? D'alguna manera el territori li retornava aquesta cançó. I és un llegat que encara ara continua arribant als més menuts.
9: Una cosa que em sorprèn molt, molt, molt, molt, és que els crios els encanta. Hi ha un munt de mares que em diuen, mare, quin munt de vegades hi canto el Carrilet amb un fill o amb ma filla per a poder-lo dormir. I és veritat, no ho van conèixer, però els encanta. Ara l'any passat va ser el centenari del mon pare. Ho dic jo perquè les escoles també, els professors fan un paper molt important, no?, d'ensenyar-los aquesta cançó, no?, i mantindre aquesta història viva. També suposo que és que la cançó enganxa molt, no?, i és una tonada que enganxa molt i suposo que és per això i també per lo que explica, no? I és una cançó molt costumista que ho explica tal qual era. La gent que ho va conèixer pues diuen això, no?, que és una descripció perfecta.
2: Nerea, això de dormir els fills cantant-los lo Carrilet de la Cava és cançó popular nivell premium, eh?
8: Sí, perquè la memòria passa d'una generació a una altra sense necessitat d'haver conegut lo tren. Però Josep Bo va escriure molt més. De fet, la Gemma, la seva filla, sempre ha lamentat que la popularitat del Carrilet deixés altres composicions de Josep Bo en segon pla.
9: Claro, és que són moltes cançons, n'hi té 19 en total. Llavors, per exemple, jo, de més jovenita, sempre lo Carrilet està clar que és una cançó que és molt bona, no?, i ho explica tot molt bé, però a mi hi ha cançons de mon pare que m'agraden molt més que el Carrilet. I llavors jo sempre pensava que era una llàstima que no es coneguessin aquestes altres cançons. Se coneixia una mica la de Terra d'Arròs, també de Delta de l'Ebre, però n'hi havia que quasi la gent no coneixia. I llavors doncs, vaig tenir una idea de fer com un recull de totes les cançons.
2: I aquí la Gemma deixa de ser només la filla del compositor i es converteix en la persona que recupera i ordena tot aquest llegat.
8: Sí, clar, i ho pot fer perquè durant molts anys havia preguntat a son pare què hi havia darrere de cada cançó.
9: La meva tasca va ser la de recollir totes les partitures. En això he de donar gràcies a ma mare, que era superordenada, i gràcies a això vaig poder trobar-ho tot, encara que avui en dia encara he tingut alguna sorpresa, eh? Algo m'he trobat per escrit allí. Però vull dir que això em va ajudar molt. I el que vaig fer va ser... Jo, el que vaig fer va ser explicar el motiu que l'havia portat a escriure cada cançó. Perquè això li ho preguntava molt a mon pare, no? Així com si jugués a ser una periodista. I li feia moltes preguntes. I aquesta cançó per què? I quan va ser? I gràcies a això doncs, vam poder fer tot aquest recull. I també gràcies a que els grups musicals van col·laborar desinteressadament. Cada un doncs, va ficar lo... No es pot dir granet de sorra, perquè és molt, molt més.
2: Nerea, doncs queda clar que el llegat de Josep Bo, d'aquest compositor abrenc, va molt més enllà que la cançó del Carriler.
8: Sí, són 19 composicions que expliquen una manera de viure i de mirar el Delta, però el que està clar és que el Carrilet de la Cava és la que ha aconseguit unir totes les generacions.

0: Nerea, moltíssimes gràcies per compartir el Rambla 54, aquest trosset d'història de l'Ebre, aquesta història tan bonica. Gràcies també a la Gemma Bo per les seves paraules i la seva generositat a l'hora d'obrir-nos també la història de la seva família. Xerrem aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Jo me'n vaig a la música, en lo carrilet, perquè la cançó de Josep Bo crec que queda clar, que continua fent viatjar en la seva memòria. Fins aviat.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54.
3: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
2: Pot ser que m'hagi equivocat.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
4: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
2: Vale, va, un altre cop.
3: Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Perfecte.
5: Mira, escolta, Anna, que m'ha comentat l'Eduard Morell, que ell és musicòleg, que al Maselles hi ha una qüestió molt interessant i força peculiar vinculada amb una sirena que té molta importància per la gent del poble. No sé si us interessaria que ho portéssim al programa, però la veritat és que si em dius que sí, vinc i amb ell i en parlem.
0: Hola, Maria. Doncs, escolta, sembla una història molt xula. Digue-li a veure si aquesta setmana pot passar per aquí i us espero. Vinga, una abraçada, fins aviat.
6: Escolta'm una cosa. Jo, normalment, quan vaig a un restaurant i el que fan m'agrada, me'n recordo dels plats. Però la Paloma Fondita, no sé si li he de dir la Paloma Fondita, Fondita Paloma, com li he de dir?
7: Paloma Fondita Mexicana, jo crec que és el nom que volem donar-li, perquè sobretot jo crec que la segona paraula, no, Paloma Fondita, li dona aquest sentiment de ser un lloc diferent, no? I també perquè tenim la sala Paloma. I n'hi ha gent que es confon, saps? Que pensen que aquí és per ballar o així, o que vindran grups, música, però bueno... Fondita mexicana o mexicana, millor, que m'agrada a mi també.
6: Doncs a la Paloma Fondita Mexicana, yeah, me'n recordo del Pescado Zarandeado, però també me'n recordo del Ricardón. Sortir d'un restaurant i recordar-se'n després del cap de sala, que és una cosa que no només em passa a mi, els hi passa a molts clients d'aquest restaurant, quin és el secret per aconseguir això?
7: Jo crec que, primerament, el que sempre dic jo de la meva feina és que no podem mirar-la, però sí que podem sentir-la. És una cosa diferent al que fan els cuiners, per exemple, no? O el bartender en un restaurant, en un lloc on el fan servir coses, no? Que tu pots tastar, pots veure, pots com tocar, no? La textura, però de vegades jo crec que també és molt important tot allò que no es veu, que no es mira, però que nosaltres fem amb el cor i que se transmet, no? Hacia l'altra gent. A mi m'agrada molt posar-me també al nivell de la gent, no? I és per això que moltes vegades miraran també que estic amb la cadira i amb la gent al costadet del sofà per donar-li aquesta com... ser una mica més proper, perquè n'hi ha molta gent que arriben aquí pensant que tot és picant, que tot és... bueno, que no trobareu les coses que esteu acostumats a menjar, però bueno, jo crec que amb la informació que tenim, no?, de la cuina mexicana, de la història i tot allò que tenim en comú nosaltres, la península ibèrica, diguéssim, i Mèxic com a gastronomia, m'agrada molt ser el vincle amb allò, perquè n'hi ha molta feina darrere, no?, per fer tots els plats, que són art per mi, però art que se'n va perquè te'l menges, no?, te'l veus, però després el que queda del cap, jo crec que més que el sabor, no?, per exemple, d'un taco governadora, també és aquest sentiment de ser com acollit, no?, amb una cultura, amb una música, amb un sentiment i amb aquesta calidesa que tenim, jo crec, tots els mexicans, perquè sí, ho tenim, jo crec.
6: I el nom ajuda? Perquè una vegada, em sembla que jo vaig dir una vegada Ricardo i em vas dir, no, Ricardo, no, Ricardón, per què hi posem aquest èmfasi, aquest on a darrere?
7: Em descriu com una persona que s'agafa el món amb la paraula. És per allò que crec que les paraules importen, no? Des de molt petit, el meu pare m'ha fet aprendre, no?, com que si li dius a algú tonto, no? A un nen, per exemple, aquest nen es creurà que és tonto. Llavors, per mi, va començar des de molt petit saber com utilitzar les paraules per poder descriure certes coses, però també per donar-li un sentiment o donar-li un significat. La primera vegada que vaig anar per Brasil, és una mica més llarga aquesta història, en el 2008, i crec... vaig trobar que alamant, no? De, bueno, col·loquialment, alamant d'una parella, no? D'alguna de les dues persones o així, els diuen Ricardown, no? Amb la A i la O al final i amb l'accent circumflex que ten i que sona així, Ricardown. Ja m'ha agradat, no? Perquè jo també tinc un tatuatge, que tinc la flor que es diu No me olvides, o no, Forget me no, no me n'oblides, no? Que és aquesta petita flor que és la flor dels amants, també. I, bueno, era una mica cap allí. Després, quan m'he adonat que la música té molta influència en mi, no? I que tot el son i tot... I si li sumem que les paraules importen, per mi Ricardón és bueno, un joc de paraules que fa que el nom sigui una mica més gran, que es fiqui, perquè fonèticament quan tu parles de Ricardo, Ricardo amb la O al final, se'n va de la teva boca, no? Però quan dius Ricardón, Ricardón fica, no? Es queda, omple la boca. I això m'agrada molt. Això fa que la gent també se'n recorda del meu nom i que no em diguin Richie, que no em diguin Ricky, Richie, Rick, perquè els diminutius jo crec que fan una mica com que més petita la cosa o més petita la persona. I jo no em crec petit, jo em crec una persona que, bueno, que ocupa l'espai que habita. No? I de vegades quan comença el show al restaurant i la gent pregunta el nom o de vegades jo també em presento amb allò, és perquè faig que el nom agafi tot el sentiment que jo tinc i també en el core, no? Com el cor, per dins meu, també la manera en la que em mou, no? Al restaurant, és una mica com que hi soc aquí, soc el Ricardó i estic aquí per ajudar-te, no? Per fer el vincle, com hem parlat abans, de la cuina, del coneixement, perquè tinguis una bona experiència en realitat.
6: I imagino que acostar-se al client no ha de ser fàcil perquè, clar, cadascun de nosaltres som diferents i això s'ha de tenir una mica de psicologia, no? Per veure amb aquest puc arribar fins aquí, amb l'altre puc o no. O...
7: Sí, s'ha d'aprendre... Bueno, vaig aprendre fa molt de temps a llegir, no? Llegir una mica la gent, no? Com arriben, perquè des del moment en què obren la porta, per exemple, tu pots adonar-te si aquestes persones diuen bon dia, no? O si diuen good morning, o... jo sé pas, no? Paraules en altres idiomes, o si només entren i volen entrar al lavabo, i estàs com una mica... Pues, llegir una mica aquesta gent. Però més que només mirar-les, també sentir, no?, aquesta energia que també porta la gent, no?, pot ser amb por, no?, una mica amb curiositat, una mica com més excitats, no?, o gent que ja venen i que arriben aquí com orgullosos, no?, de ser, de que nosaltres els coneixem i que porten més gent. Allò, jo crec que fer aquestes tipus d'anàlisis amb la gent tan aviat quan arriben, si s'ha de treballar, no? Hem de mirar, hem de saber què roba tenen, també. Sembla una mica com molt... com materialista.
6: Com un escàner, gairebé, eh?
7: Sí, però sí, és una mica així. És com un escàner, sí, no? Materialista pot ser perquè vols mirar també què tipologia de roba tenen, no? Si venen molt perfumats o no. Tot allò et diu alguna d'aquesta gent. Llavors, quan arribes a la taula... ja allò em dona com pistes, no? Em dona com consells a mi, de veritat, de com arribar, no? Per exemple, com arribar amb l'idioma, no? Perquè si escolto que a mi em parlen en castellà i després jo veig que a la taula parleu en català o en anglès o en francès, ja també allò fas l'intent, no?, de fer aquest vincle amb l'idioma també perquè transmetre, jo crec que és el més important en un restaurant, bueno, en la vida en general, també.
6: T'he de dir que jo ja porto unes quantes visites, jo, com ens deia el Sergi López fa alguns programes, ell és un assidu de la Carpeta Moderna, jo sóc una assídua de la Paloma Fondita, i el teu català va ser una de les coses que més em va sorprendre. No només el teu català, sinó totes les vegades que he tornat, l'interès que tens, fins i tot en paraules que ni tan sols jo conec.
7: Jo crec que, bueno, conèixer la llengua és conèixer la cultura. Llavors, fa 12, aquest any vaig... el meu aniversari número 12 des de que vaig arribar a Barcelona per viure. I jo crec que el més important que podem fer quan arribem a un lloc és conèixer la cultura i, per tant, la llengua. I el català, que és una llengua que es defen, no?, molt, moltíssim, jo crec, i que pots trobar tot al carrer, sí, és el mateix a Galícia i és el mateix potser al País Basc, però és com el sentiment és diferent, perquè aquesta és casa meva, i a casa meva jo vull ser com inclòs, també, i per ser inclòs, jo crec, també n'has de parar... De tenir la força, no?, i el coneixement de les paraules que s'utilitzen per poder trobar i explicar el que vols, perquè fer una traducció jo crec que no és el mateix, no?, perquè has de trobar la paraula exacta que vols dir en aquest idioma perquè la gent també sàpiga que tu tens aquest interès, així com ells venen aquí per tastar coses noves, jo també estic interessant en trobar paraules noves per poder escriure, per poder dir, o per fer també aquesta com relació entre certs plats, no?, certs plats i certs preparacions que nosaltres tenim, perquè pues, tan nourrit la cultura mexicana de la cultura de la península ibèrica, és a dir, també del català. Tanmateix que l'himne nacional de Catalunya va ser escrit per un català, no? Sant Joan de les Abadesses, jo crec que
6: sí, era... Sí, sí, sí. L'himne de Mèxic, vols dir?
7: L'himne de Mèxic, del país, com tal. Llavors, jo crec que també que jo fa un vincle, i per mi, per exemple, trobar que les postres sempre són femenines i plurals va ser un descobriment que m'agrada molt dir-ho, perquè n'hi ha molta gent que no ho saben. No ho saben i que quan t'ho dius, quan obren els ulls, no?, com diu, diguéssim, és com que estic... sorprendido, perquè aquesta persona que no és d'aquí o sembla que no és d'aquí, que també això és una mica complicat, no?, perquè la gent quan parles català i et diuen, però quan portes tu aquí o coses, no?, i quan vas arribar tu, jo crec que n'hi ha molta gent a Catalunya, molta gent, per exemple, quan vaig anar a Sesudirne a Noia, no?, per visitar Caves, o així, vaig trobar que n'hi ha molta gent catalana racialitzada, asiàtics o gent afrodescendents que tenen un català però envidiable per mi, per exemple, que jo soc mexicà, visc aquí fa 12 anys, però després quan arribo en aquests pobles i que pot trobar que tenen paraules o menjar, que són molt d'aquí, em trobo una mica com enveja, no?, com diguéssim, jo vull saber tot allò que ells saben o com expressar amb les paraules que ells ho fan més familiar. I, bueno, vaig fer els estudis de català des de que vaig arribar, des del primer dia. Jo me recordo que va dir com que... Sí, tota la gent diuen, no?, quan aprens un idioma, el primer que tu t'apenses són les
6: paraulotes.
7: Sí, les paraulotes, no?, diguéssim. Va, pues jo crec que no. O sea, per mi, merci, que ja era una paraula que jo ja més havia en francès, és una paraula que jo he après el primer cop que vaig arribar, i merci, o per favor, o saps, com, o bon dia, n'hi ha moltes altres paraules que les paraulotes, jo crec. I el merci és una d'aquestes, o mercès, o gràcies, no?, també, i amb aquestes esses sonores, perquè, bueno, com he dit abans, com que el son, no?, la música fan per mi la vida, i jo crec que en adonar-se de totes aquestes cosetes que tenen l'idioma, el català, el lloc en el que visc, no?, a casa meva, pues, prenent en compte la cultura també, com avui, no?, la Diada, el Diada, per ser.
6: És fantàstic sentir-te parlar així de la llengua. Pensava que, en realitat, la meva feina i la teva s'assemblen molt, perquè tu, quan vas a tots aquests clients escanejats, quan passen per la porta i tal, expliques històries. És a dir, no només dius aquest plat és això i porta això, això i això, i pica o no pica. I a més les situes geogràficament, històricament, no?
7: Sí.
6: Si ara m'haguessis d'explicar un plat, què m'explicaries? Va, pescado zarandeado. Hem dit al principi que...
7: Pescado zarandeado, que és una història que m'agrada moltíssim perquè també és una paraula que dona molt de joc, no? Zarandeado. En realitat, nosaltres allà a Mèxic... Bueno, jo me'n recordo que ho escrivia amb Z, no? És a dir, que aquí en català seria zarandeado, normal, no? Amb la S normal, bueno, el son, però en castellà seria zarandeado. Uh-huh. Per tota la gent, quan llegeixen això, pensen que és zarandeado de moure,
6: sí,
7: no?
6: Com de sacsejar.
7: D'agitar, no? Sí. D'agitar alguna cosa així. Però en realitat és una paraula que a mi m'agrada molt, bueno, una paraula i una preparació que m'agrada molt explicar perquè és molt del meu poble, d'aquesta regió de Mèxic, que és el nord-oest de Mèxic. És una preparació que es fa amb peix, no? Del Pacífic, que és molt ric en tots els productes del mar. Tant el lloc que Sinaloa té la flota pesquera més gran de Mèxic i que és conegut també com el granero de Mèxic, entre altres coses, no? Que no sí, volem sí. parlar avui.
6: No, no cal a les sèries de Netflix,
7: diumenge,
6: no?
7: Sí. El diumenge, per exemple, jo me'n recordo que a l'estiu, no? Els meus tiets, no? Que anaven a pescar o així, portaven els peixos i tres ties. I aquestes tres ties deien que elles feien a l'original. Jo me'n recordo mi tia Leti, mi tia Elsa i mi tia Muñeca. I aquestes, bueno, sí, obríem, no? El peix a la meitat, no? Elles no le treuen, no le quitaven, no? No le treuen
6: les, no li treien.
7: No le treien les espines, però quan le posaven alguna, no sé, all i orengà i cel i pebre i a la brasa, vale? Després l'altra li feia una barreja d'una salsa amb maonesa, amb mostassa, amb orengà, amb una pasta de xiles, amb suc de llima i bla, bla, bla, i li posava per damunt i a la brasa. I l'altra ho feia molt més tranquil·let, no? Era com que mantega, orengà, cel, pebre i una mica de llimona també. Tot allò amb tortilles. Llavors, no és un plat que es descriu per la paraula de zarandeado, no? D'agitar, si no és zarandeado de zarandes, que és la fusta, no? La fusta que s'utilitzava per fer-ho a la brasa, perquè és un plat que té un arrel històric d'abans de la colonització, bueno, de l'arribada, no? De la península ibèrica a Mèxic. És un plat que ha vingut de zaranda, ho fèiem amb aquesta fusta a la brasa i va devenir zarandeado no per la salsa, sinó per la tècnica que s'utilitzava originalment per fer-ho. Ara mateix podem descriure que és un peix a la brasa, en realitat, però que n'hi ha moltes varietats perquè tot s'ha enriquit depenent del lloc on tu siguis, no? Per exemple, a Sinaloa, com dic, ja a casa meva n'hi havia tres versions, però, bueno, a Nayarit, que va ser originalment on han trobat que ve aquest nom, bueno, ho fan diferent, no? I a Sonora també, i a Tijuana, i a Baja California. Llavors estem com parlant d'una preparació que es comparteix en tota una regió de Mèxic que no té res a veure amb només els ingredients, sinó amb la paraula, perquè aquesta descriu també una tècnica que nosaltres utilitzem. És a dir, per exemple, podem descriure aquí com fer una comparació, escalivar. No? N'hi ha escalivats que són dobles escalivats, que són molt més caramelitzats, no? I n'hi ha altres que són només que li treuen la pell una mica i està una mica mig, diguéssim, mig fet, no, al pebrot, diguéssim, no? Escalivar no, pot ser que no sigui la mateixa tècnica igual aquí en Barcelona que a Girona o que a València, no? I, però que ho fan, ho fem, la veritat.
6: Ens passa una mica igual, t'ho explico, amb el xató, que tothom diu que si el Vendrell, que si Vilafranca, que si Barcelona, que si Sitges... Et dic un secret, el xató és de Vilanova i la Geltrú, que és el meu poble.
7: Mira, però el poble està molt a prop de Sitges, no? També en comparteixen moltes
6: sí,
7: coses.
6: Sí, sí, però el xató és nostre. Sí, Ricardón, moltíssimes gràcies i permeta'm agafar la teva filosofia i dir-te que això ha estat un entrevistón i un gust. I si em deixes tornar un altre dia, que m'expliquis bueno, més vulguis, coses de Sinaloa, de la cuina mexicana i d'aquesta passió per estar amb la gent i explicar-los aquesta cultura.
7: I cert, no? Com he dit abans, jo crec que és molt bon moment. I cert, no? I és estar present sempre en el lloc, amb les persones, i fer atenció, mirar als ulls, realment comprendre que la gent que és el que volen, no? Perquè hi ha gent que venen aquí per beure, per menjar, n'hi ha altra gent que venen només a divertir-se, no? A trobar coses diferents, i jo crec que allò és el que nosaltres hem de trobar, no? Com persones en general. A la feina jo ho faig tots els dies, no? Però en general, no? Quan trobes algú què volen aquesta gent, no? Volen estar aquí presents amb mi, no? Conèixer o parlar o conversa, i en aquest cas aquesta entrevista per mi va ser una sorpresa perquè, bueno, de vegades la gent sí que s'interessen en mi, no? Per exemple, però una cosa més gran és que s'interessen per tot un país i tota una cultura que ve representada per un equip que és un restaurant on hi ha més mexicans que res, no? Aquest, una cosa que estic molt orgullós de ser aquí és allò, però també d'altres llocs que també en senten Mèxic com seu. I allò jo dic a la gent que està, bueno, arreu meu, no? O que treballen, o que van a feina amb mi.

0: qualitat i la vida de Sabadell. El meu hobby, personalment, m'encanta escoltar música, sobretot tot el tema de descobrir artistes, estils diferents, i justament com que l'altre dia vaig sentir que sonava la Traviata de Verdi, doncs he pensat, a veure si us sembla bé, si us porto un reportatge sobre la Mirna Lacambra per explicar-vos una miqueta doncs, la seva trajectòria, des dels seus inicis, la seva infància, fins a acabar sent un referent de l'òpera aquí a Sabadell.
1: Hola, sóc Sergi de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com que veig que els de Sabadell també sortiran, doncs podríem parlar-ne, ja que estem al Rambla 54, de la Rambla d'Ègara, aquest dimarts també, amb un historiador local que ens explicarà detallets sobre aquesta important via de la ciutat.
2: La xarxa de comunicació local. Nutrició. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Rituals obre la seva nova boutique al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La baixada de la natalitat i les seves conseqüències sobre l'oferta escolar són un dels reptes educatius de Sant Cugat. La regidora d'Educació, Carme Ardit, defensa mantenir el sistema públic actual i apunta que el desenvolupament urbanístic de la ciutat pot fer créixer de nou la demanda els pròxims anys. En una entrevista a Cugat Mèdia amb motiu de l'inici del curs, també aborda la falta de places a les escoles bressol municipals, la reclamació d'un centre de educació especial i també les actuacions per climatitzar els centres.
2: Hem actuat abans que la Generalitat amb el tema de pla d'un foc climàtic a les escoles de primària, tot i que no és la nostra responsabilitat, però enteníem que els alumnes

0: són el més important per nosaltres i hem d'actuar d'alguna manera. Per nosaltres la importància estan els alumnes. Els alumnes ens és indistint si van a un tipus d'escola o un altre. Són alumnes de Sant Cugat.
1: Ardit considera que l'educació a Sant Cugat continua tenint una bona salut, però reclama a la Generalitat que resolgui el conflicte amb els docents amb una negociació que vagi més enllà de les condicions laborals i abordi els recursos i el model educatiu. L'entrevista completa a Cugat Mèdia. El període per inscriure's a la 67a edició de la Marxa Infantil s'obre aquest dilluns 14 de setembre i s'allargarà fins al 27 de setembre o fins a exhaurir les 600 inscripcions disponibles. La marxa que organitza el Club Muntanyenc se celebrarà el 18 d'octubre. Hi poden participar infants de segon a sisè de primària en equips de dos participants. El Club Muntanyenc ha limitat el nombre d'inscripcions a 600 per motius de seguretat. I enguany, a causa de la pesta porcina africana, la marxa tindrà un recorregut innovador interurbà. L'exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitats, Carles Solà, ha mort als 80 anys. Solà, que vivia a Sant Cugat, va estar al capdavant de la UAB entre els anys 1994 i 2002 i va ser una figura destacada del món universitari català. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, i de qui us parla, Carme Reverter. Avui és dijous 10 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora un pèl complicada en el cas de l'autopista AP7. Estem també en plena operació sortida d'aquest pont de la Diada.
2: Tensions en aquest tram. A la Nacional 420 hi ha retencions a les Borges del Camp en tots dos sentits per obres. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la B23 hi ha cua d'Esplugues fins a arribar a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i de Via Júlia a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esna Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i d'Esna Adrià a la Barcelona en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda.

0: Bé, doncs avui al Connectats valorarem com estan funcionant els vals escolars. Parlarem amb botigues de Rubí per saber si 4 anys després i després de molts canvis, els vals escolars funcionen. Continuarem amb ciència per saber com afecta l'augment de la temperatura del mar en les espècies marines. Li ho preguntarem a Lucía Garrido, que és cap de clínica del CRAM. I acabarem parlant d'art, de la 41a mostra d'art de l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix amb la presidenta de l'entitat, amb Neus José. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Doncs és el moment de mirar-nos l'actualitat, de saber què és el que destaca avui en aquests diferents municipis del Connectats, i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La plataforma d'associacions de famílies de l'escola pública de Terrassa, la coneguda popularment com la Papeta, ha lamentat que el curs escolar ha començat amb males perspectives pel que fa a l'oferta educativa a la ciutat. Amb una línia infantil menys a l'escola Roc a l'Avern, la Papeta considera que el departament prioritza l'escola concertada per sobre de la pública, cedint, com ha dit el membre de la plataforma, Tiago Ferreira, a un lobby important que vol privatitzar l'educació. Les famílies també estan preocupades per la manca de places públiques a l'escola Bressol. Aquest curs, 338 sol·licituds han quedat fora. Altres membres de la PAPET han denunciat la falta de planificació a l'etapa de 0 a 3 anys. De moment, l'Ajuntament preveu construir una nova escola bressol al segle XX, però encara sense data, i una altra dins de l'escola al Vallès. Des de la Papeta veuen, però, una arma de doble tall, ja que és una escola pensada per tenir dues línies i el fet d'ubicar-hi una escola bressol la condemna a tenir només un grup. Altres qüestions que preocupen a les famílies són el retard continuat del nou Institut Escola Sala i Vedrines, la falta de recursos per a l'escola inclusiva i la suspensió de les sortides i colònies per la manca d'acord entre el departament i els sindicats.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell i saludem a un nou component de l'equip del Connectats, Pol Peiró. Bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'Institut Ribot i Serra de Sabadell s'estrena com a centre específic de formació professional. A partir d'aquest curs deixa d'oferir secundària i batxillerat per dedicar-se única i exclusivament a aquest itinerari acadèmic. Es tracta d'un repte majúscul, ja que a banda del canvi en l'oferta formativa, també suposa un canvi important en el perfil de l'alumnat. Així ho ha apuntat Txelo Ruiz, la directora del centre, en una entrevista al Notícies Matí d'aquesta casa.
3: Una de les grans oportunitats d'aquest canvi és que podem concentrar els nostres esforços en un projecte específic de formació professional. Com que fins ara gestionaven etapes educatives molt diferents, això obligava a repartir els recursos, el temps...
2: És així com el Ribot i Serra es converteix en el segon institut públic de Sabadell, especiat en formació professional més enllà de l'Institut Castellarnau.
0: Gràcies, Pol. I ara anem fins a Badalona per saber què és notícia avui. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'agenda política reprèn aquesta tarda les sessions plenàries després de les vacances d'estiu. Avui dilluns se celebra el ple ordinari del mes de setembre, en el qual s'aprovaran diverses despeses vinculades al servei de neteja de l'any passat. Es tracta de dos grans blocs de factures que superen, en cada cas, els 2 milions d'euros. En concret, s'hi inclouen factures corresponents a la neteja d'edificis municipals i d'equipaments escolars i culturals de 4 mesos del 2025, així com del servei de neteja viària i de recollida de residus del mes de desembre. Precisament el contracte de neteja serà un dels principals punts de debat arran d'una moció conjunta de l'oposició, amb l'excepció de Guanyem, per resoldre les molèsties veïnals causades per l'ús d'un solar municipal per al desplegament de nous contenidors i camions. Precisament els veïns del Manresà estaran aquesta tarda a la plaça de la Vila per fer sentir les seves queixes i reclamacions amb la deixadesa del barri. També hi seran a partir de 6:15 la taula de mobilitat i accessibilitat de Badalona i la plataforma Transformem l'Autopista per reivindicar un canvi i una nova mobilitat per la C31. Aquesta acció forma part de les activitats programades a Badalona dins la Setmana Europea de la Mobilitat.
0: Gràcies, Martí. Continuem al litoral. Des del Prat de Llobregat ara ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
5: Bona tarda. L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó amb Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
6: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
5: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 11:15 del matí de diumenge.
0: Gràcies, Luis. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. I diumenge, la 7a cursa de trastos de Castellà va omplir el carrer Sant Llorenç i el carrer Major. Aquest és sempre un dels actes més esperats de la Festa Major, on l'emoció de la velocitat i la gresca dels participants sempre deixen a tothom satisfet. L'Altimira Racing Team va guanyar per segona edició consecutiva amb un temps de 50,02 segons i es queda només 4 del rècord de fa més de dues dècades. L'equip jubilat Teams i la Bengala van completar el podi en un espectacle que va durar gairebé dues hores. Camions de bombers, coets amb foc real, banyeres, botigues de sushi, vaixells, trikes o autobusos van fer gaudir d'allò més la gran multitud que va voler presenciar aquest esdeveniment que va recuperar-se l'any passat després de 8 anys sense celebrar-se i que una vegada més s'ha demostrat ser dels preferits dels castellarencs. Avui al vespre es posarà el punt final de la Festa Major 2026 amb el Castell de Focs.
0: Gràcies, Albert. Seguim ara per Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Doncs a Rubí, el pròxim 24 de setembre es coneixerà si alguna empresa privada està disposada a comprar el local dels antics cinemes situat al barri de les Torres. Es tracta d'un espai de 1.900 metres quadrats que disposa de vestíbul, platea, sala de màquines, bar i lavabo. La venda de l'equipament s'està fent per subhasta amb un preu inicial de 1,2 milions d'euros. L'Ajuntament de Rubí va comprar els antics cinemes l'any 2004 amb la intenció de fer-hi un equipament municipal. L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha explicat avui que l'equip de govern porta des de llavors intentant tirar endavant diferents projectes que fossin de caràcter municipal, però que finalment no han estat possibles. Martínez ha afegit en aquest sentit que la subhasta pública és una gran oportunitat pel local, pel barri i per la ciutat. Tot plegat, emmarcat, a més, en el projecte de transformació del barri de les Torres. És un projecte que, al mes de juliol, el govern local va presentar i que vol optar a la convocatòria 2026 del Pla de Barris de la Generalitat.
0: Gràcies, Mariona. I ara acabarem revisant l'actualitat de Sant Cugat. Pau Vázquez, bona tarda.
9: El Ball de Gitanes de Sant Cugat ja prepara l'edició del 2027, que se celebrarà el 6 de febrer a la plaça d'Octavià. Les inscripcions s'obriran el 28 de setembre i es mantindrà el sistema per colles amb un termini fins al 10 d'octubre. Si hi ha més demanda que places, es farà un sorteig, que és el que ha passat en els darrers anys. La comissió afronta una festa que no ha deixat de créixer. L'any passat es van inscriure 992 balladors i prop de 800 van acabar participant en la ballada. De cara al 2027, l'organització reformularà les cercaviles per facilitar-ne la gestió i reforçarà el control d'assistència als assajos obligatoris. Les absències, fins i tot, podran comportar la substitució d'un quadro. Els assajos començaran el 19 d'octubre, mentre que els obligatoris arrencaran el 21 de desembre. La comissió també fa una crida a voluntaris per ajudar en l'organització del carnaval.
10: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Des del 2023, la Generalitat ofereix a les famílies que ho sol·liciten una ajuda econòmica en forma de dos vals de 30 euros que es poden bescanviar per material escolar. La despesa en aquestes compres ha augmentat aquest any un 15% respecte a l'any passat i arriben als prop de 700 euros per les escoles públiques i els 800 per les concertades. Catalunya, juntament amb el País Basc, Madrid i Cantàbria, són les comunitats autònomes on més cara és la tornada a l'escola, el que fa d'aquests vals una bonificació necessària. Però com estan funcionant? Doncs per saber-ho anem fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. En parlem amb l'Enric Pallarès, propietari de la llibreria El Racó del Llibre. Bona tarda, Enric. Primer de tot, heu notat que s'utilitzin aquests vals escolars a la vostra botiga?
2: Sí, sí que s'utilitzen, a veure, una mica. s'utilitzen, sí.
1: I quan porteu sent un establiment que recull aquests vals, per dir-ho així, que els bescanvia?
2: Nosaltres des del primer any, jo crec que ara ja deu ser, no sé, 5 anys, potser, 4. Ja em sembla que és la quarta o la cinquena edició, ara no t'ho podria dir. I sí que és veritat que això ja ho havíem comentat potser l'any passat, de que el primer any és una campanya que va anar molt bé per les llibreries, així tipus com la nostra, però que després doncs s'ha descafeinat molt, no? Vull dir que en les llibreries arriba molt poc. Arriba una part, però molt poc.
1: I com està el nivell?
2: Per diverses raons.
1: Ah, quines són aquestes raons? O sigui, sí, no. Podeu assenyalar-les una mica?
2: Sí, sí, sí. És a dir, que tot i que la filosofia del val escolar i les campanyes que fa el Gremi de Llibreters i fins i tot el Departament, la Generalitat i tal, organitza, qui ho subvenciona, vaja, qui ho dona, la idea és de que vagi al faci servir el públic final, doncs a l'hora de la veritat no és així, perquè la gran majoria del llibre de text, dels llibres i fins i tot molt, ara del material escolar també, se centralitza i es compra de manera centralitzada a través de les escoles o de les associacions de pares, i normalment, com a mínim aquí a Rubí, que és el que jo conec, no es compren a les llibreries de la població, sinó que es compra directament a grans distribuïdores, plataformes i editorials directament, de manera que els hi surt més barat i aleshores els hi surt més econòmic, entenc, però és clar, llavors fa doncs que es desvirtua, diguéssim, l'avantatge de que el val escolar aquest sigui un incentiu per la venda a les llibreries.
1: Llavors, hi ha algun benefici a ser un establiment adherit a la campanya del val escolar o simplement esteu veient com els vals escolars es gasten en altres llocs i vosaltres no esteu guanyant res?
2: A veure, evidentment, nosaltres i estem contents perquè hi ha clients nostres i hi ha gent doncs que ens compra, ens el venen a gastar a la nostra llibreria, això està clar. Però em refereixo que, així com per exemple el primer any, que era el primer any, es va notar moltíssim perquè va sortir molt tard i el que són les escoles i les plataformes de venda així directament no estaven organitzades i no ho van poder oferir per les compres així grans, conjuntes, i aquell primer any es va notar molt, després ha anat baixant molt. I ara, els últims 2 o 3 anys, doncs, la incidència és menor. com també la incidència és menor. Això va lligat a que la venda de llibres de text, que és el que deia, en aquí Rubí en concret, a la nostra llibreria, ens ha baixat moltíssim. Per nosaltres és una campanya, ara en aquests moments, doncs, molt complementària. Vull dir, la gran majoria es venen directament a les escoles, des de les escoles, i, o a través, les escoles els donen, diguéssim, els adrecen a editorials directament o a plataforma, sigui amb llibre nou o sigui amb llibre de tipus així reutilitzat, perquè hi ha també la fórmula aquesta del llibre reutilitzat, que el que fas és que pagues com un lloguer, diguéssim, perquè el tens durant l'any, però després a final de curs el llibre l'has de tornar, no? I aleshores, clar, et costa més barat, evidentment, que un llibre nou. En aquest sentit, com que ens ha baixat tant en els últims anys la venda de llibre de text, ens ha baixat també el consum de vals escolars. Però sí que ens interessa i, diguéssim, és una campanya que valorem, això està clar.
1: I, bueno, de cara a l'entrada a l'escola, jo entenc que a la vostra botiga, al Racó del Llibre, teniu els llibres de text, però també teniu, per exemple, agendes, llibretes, altres materials. Quin és el material que és més car o que potser la gent s'hi deixa més diners o més vals escolars en aconseguir?
2: Bueno, generalment, si han de comprar alguns llibres de text, vull dir que hi ha gent que sí que encara en compren, o ens els compren a nosaltres en lloc d'altres mitjans, aquest seria la part més important. També és veritat que hi ha gent que, com que el val escolar, doncs, no el necessita o no l'utilitza per comprar llibres, perquè són escoles, doncs, que pel seu sistema de treball utilitzen pocs llibres o utilitzen més llicències digitals, etc., doncs que es compren, utilitzen el val escolar per comprar llibres de lectura i alguna cosa de material. Aleshores, clar, això depèn una miqueta del client tria. El més car, home, el més car potser són els llibres, però el material escolar depèn de què també, déu-n'hi-do el car que és, tot i que no s'ha pujat en els últims anys.
1: I les famílies que han rebut aquest val escolar, quines són les instruccions d'ús o com s'utilitzen quan van a la vostra botiga? Perquè entenc que ara aquest any ha sigut digital.
2: Sí, però nosaltres no hem tingut cap problema. És a dir, que l'utilització, el mecanisme per fer-lo efectiu està molt ben dissenyat i per nosaltres ens el paguen, diguéssim, nosaltres el que sí que hem de fer, doncs, és des de l'aplicació penjar el que és la compra i el tal, i a nosaltres ens paguen, ho cobrem al cap de 2 o 3 dies. Vull dir que en aquest sentit és molt ràpid, jo penso que es fa bé en general, és molt segur, i sí que és veritat que de vegades hem d'ajudar en algun client perquè doncs, no ha pogut baixar-se el val o el que sigui, i bé, doncs amb el número d'identificació i un PIN i tal, hi ha unes instruccions que es fan de manera, bueno, és un procés, però que és relativament fàcil.
1: I tu, com a botiguer, com a llibreter, que pots veure el preu al que estan pues, tot aquest material escolar, creus que els 60 euros dels vals escolars realment són suficients i ajuden aquestes famílies?
2: Jo crec que sí. Això, és clar, va també molt, molt en... És... Perdó, és molt... Depèn una miqueta del centre escolar. Vull dir, aquí jo veig que hi ha centres escolars generalment concertats que utilitzen, encara utilitzen molts, molts llibres, totes les matèries tenen llibre, i aleshores, doncs, clar, són lots que poden sortir, doncs, car, per 300 o 400 euros. Aquests, ja et dic, la majoria no els venem nosaltres, eh? Si jo els 300 euros posem per cas, doncs, un val de 60 euros és un 20%, però en canvi hi ha altres centres doncs, que utilitzen menys llibres de paper I aleshores, doncs clar, doncs, si el lot els val en lloc de 300 o 400 euros, els val 150 o 200, doncs llavors, clar, la proporció del val escolar és bastant més important. Jo penso que s'ha de veure com una ajuda, com una ajuda, i, és clar, evidentment no és allò la gratuïtat dels llibres de text, però és una ajuda, no? També és veritat que no ha augmentat, no? Vull dir que ara es va posar el val escolar, són 60 euros des del seu inici.
1: I hi ha algun producte que així, de cara a les famílies que ara han començat amb l'escola, hi ha algun producte que es tendeixin a oblidar les famílies i vinguin a comprar a l'últim minut?
2: Bé, això depèn una mica... La gent normalment és bastant previsora i... Nosaltres, ja et dic, sobretot venem llibres, vull dir que material escolar tenim una mica, però tampoc no tenim el que és la motxilla o el que és les coses així, doncs, de més voluminoses, això no en tenim. Els llibres, doncs, sempre hi ha gent, doncs, que van amb molta antelació i algú, doncs, que pel que sigui, perquè fa les vacances tard, perquè ha hagut de canviar de centre, pel que sigui, doncs, van més a última hora. També és veritat que nosaltres, sobretot també els que venem, per exemple, doncs, de vegades són lots de llibres d'alumnes que necessiten, per exemple, una adaptació curricular diferent, que aleshores no són els llibres que compren la resta d'alumnes de la classe, no? Perquè tenen alguna necessitat especial. I aleshores, doncs, aquests normalment, de vegades, el centre els hi diu més tard els llibres que han de comprar i normalment no el poden comprar en les plataformes que et comentava abans i que aquestes plataformes, la seva venda gran, ja les han fet en els mesos de juliol i agost, i aleshores aquests sí que els venem nosaltres, perquè són molt més especialitzats, no? No sé, per posar-te un exemple, potser per un alumne de cinquè de primària, doncs si necessita una adaptació, doncs necessitarà potser doncs, algun llibre de quart o algun llibre complementari que no és el mateix que utilitzen la resta d'alumnes i tal, no? I aquests lots sí que van molt més tard, però bueno, no passa res, es resol en uns quants dies de temps i ja està.
1: I així, per acabar, última pregunta. El val escolar, quin futur li veus? Creus que seguirà, que potser s'hauria d'augmentar la quantitat o per contrari, que s'haurien de fer canvis perquè beneficiessin més els comerços locals?
2: Home, jo crec que si realment nosaltres des del Gremi de Llibreters, nosaltres estem molt implicats amb el Gremi de Llibreters i des del Gremi s'està continuament conversant amb les administracions, amb Generalitat, en aquest cas, intentar que això incideixi més en les llibreries locals i en les llibreries, en les grans editorials i grans plataformes. No sé si és fàcil de controlar, de fer canvis, del que sigui. En tot cas, nosaltres creiem que s'hauria de canviar en aquest sentit. Vull dir, jo ara et comentaré per Nadal aquí fa l'Ajuntament, ja fa uns quants anys, no sé si aquest any ho faran també, que fa uns quants anys fa una campanya en què dona una mena de vals, diguéssim, vals de comerç, per gastar a les botigues de Rubí, no? Perquè és normal, doncs, que si ho dona l'Ajuntament, no? És una subvenció de l'Ajuntament de Rubí, es gastin a les botigues de Rubí. Doncs jo penso que... I si vas a fora de Rubí no ho pots gastar. Vull dir que una mica... jo penso que la filosofia hauria de ser aquesta, no? Doncs que el val escolar es pogués gastar, els alumnes de Rubí s'ho poguessin gastar a les botigues dels comerços de Rubí. Mhm. A plataformes i a grans editorials que moltes vegades pues, estem alimentant doncs, unes grans macroempreses que la majoria de vegades no tenen ni les seus socials aquí a l'Estat ni a l'Estat, vull dir. Això és una miqueta el mateix de sempre que diem.
1: Vale, pues moltíssimes gràcies, Enric. I, bueno,
2: vale,
1: que passis
2: pues
1: molt
2: vinga.
1: Bon dia.
2: Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a la Mariona, també a l'Enric, per aquest tema que ens ha portat avui a la ciutat de Rubí. El Connectats continua, ara amb més continguts.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Professionals i amants de l'art participen en la 41a Mostra d'Art de l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix, que es fa amb motiu de la Festa Major. Volem saber com es presenta aquesta nova edició i per això avui hem convidat la Neus José, que és presidenta de l'associació. Neus, què tal? Benvinguda.
1: Benvinguda, gràcies. Bona tarda.
0: Divendres 18 és el dia de la inauguració, a 6:45 de la tarda, a la seu de l'entitat, oi?
1: Això mateix.
0: Sí? A la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, número 18, o sigui, el rovell de l'ou de Valldoreix. Ho teniu tot a punt ja o què?
1: Tot a punt. Avui és l'últim dia ja de recollida d'obres, que acaba a les 7. Tenim ja uns 60 expositors i bueno, tot el vermut ja comprat a punt, tot a punt, una mica de música en directe i a fer veïnatge.
0: Així ja tot resolt, no? Només esperant tot que arribi el dia de la inauguració.
1: Que arribi i que passi.
0: I que passi, però... I us posareu a pensar a la següent?
1: Això mateix, no? sempre ens solapem, és el que té les associacions.
0: Escolta'm una cosa, expliquem en què consisteix exactament aquesta mostra, una mostra que inclou pintura i escultura. Com va?
1: Doncs això és una mostra... Mira, al principi fa anys hi havia dues mostres, una que era professional i una que era amateur, i llavors, clar... Si fas dos mostres, tens que tenir molt delimitat qui és professional i qui no. I per això has de tenir un jurat professional que decideixi qui és qui. Llavors, al final, vam fer una i hem com barrejat tot, no? Al final, la idea és fer veïnatge. Llavors, tu siguis professional o siguis no professional, la idea és que portis la teva obra i participis. O sigui, al final és fer com una mica de poble, més que l'obra en si.
0: O sigui que us trobàveu amb un dilema, no?, a l'hora de decidir a veure qui és professional, no?
1: Sí, i després hi ha aquests piques d'una...
0: I que ningú no s'enfadi.
1: Exacte, i és complicat.
0: Clar, perquè ser professional del món de l'art és complicat, no? Coneixem grans noms,
1: sí.
0: Però i el que s'hi dedica des de fa anys per afició, potser també comercialitza alguna de les seves obres, però no pot viure d'això.
1: Clar, hi ha com un limbo allà enmig que dius on col·loco aquest, on col·loco aquell. Sí que hi ha persones professionals que s'han ofert a dir fem un jurat i fem-ho bé, fem dues obres, però clar, això crea una logística i un d'allò important. Nosaltres al final el que volem fer és això, és veïnatge, els professionals o no professionals s'ajunten tots, és un moment en què fem un vermut relacional, llavors ve tothom allà, es saluden, es veuen una vegada l'any i parlen de tot i bueno, és el que ens interessa, tradició i convivència.
0: I són veïns de Valldoreix o està oberta a qualsevol persona que s'hi dediqui i que vulgui formar part i participar d'aquesta mostra?
1: Majoritàriament són veïns de Valldoreix, però tenim algú que és de Sant Cugat, de Sant Cugat o Mirassol o així Rodalies, perquè també estem bastant relacionats amb tot aquest entorn i ens ho han proposat i bueno, està bé. Sí, al final ells ho veuen com una oportunitat de poder exposar a gent o que té poca obra o que no pot participar, no pot entrar dins del cercle professional. I bueno, els agrada, ens ho han preguntat i els hem dit que sí, no hi ha cap problema.
0: I des que s'inaugura aquesta mostra, quant de temps la teniu oberta per al públic?
1: La tenim oberta dos dissabtes, o sigui, el dissabte 19 i el dissabte 26 de setembre, de 10:30 a 1, l'entrada és lliure, poden venir. Abans la teníem oberta tota la setmana, però realment no venia ningú. O sigui, realment quan venen és dissabte, suposo que la gent treballa o no és operatiu. I llavors ja hem decidit directament el dia de l'inauguració, que és el divendres 18, i dissabte 19 i dissabte 26, de 10:30 a 1, doncs poden venir a veure-la.
0: I a part d'aquest canvi, que deixa de banda, diríem, els dies laborables, no? Perquè el públic tampoc no disposa de temps, heu presentat alguna novetat en aquesta 41a edició?
1: En aquesta 41a edició, la novetat que hem portat era una que ja teníem. O sigui, abans de la pandèmia nosaltres fèiem pintura i escultura, va venir la pandèmia i ens vam limitar només a pintura, i ara hem recuperat l'escultura, perquè nosaltres fem un taller d'escultura i a l'Associació de Propietaris, els dilluns al matí, i llavors les noies d'allà volien participar, i llavors participen elles amb les seves obres.
0: Uh-huh. 60 participants?
1: 60 participants de moment, a hores d'ara, i bueno, avui és l'últim dia, no crec que hi hagi gaires més, 65 o 70, no crec que hi hagi gaires més.
0: Quines condicions poseu als participants? Per poder fer-ho.
1: Doncs tenen que ser de Valldoreix o de l'entorn, han de portar una obra que no excedeixi una mida, que són 60 per 80, que quan diem no, que no la superi no vol dir que sigui 60 per 80, perquè tothom ens porta unes obres que necessitem tres cases com la que tenim. De fet, ens estem plantejant obrir la sala de dalt l'any vinent per poder repartir millor tot el que són les obres, perquè ens porten obres grans. I ja està, qualsevol tècnica, no posem cap mena de però.
0: Mm-hmm. I hi ha qui repeteix d'un any a l'altre? És a dir, hi ha participants fidels a cada cita amb aquesta mostra?
1: Afortunadament hi ha participants fidels, que són els veïns de Valldoreix de sempre, de tota la vida, i sempre el que sí que els diem que portin una obra diferent, perquè clar, així cada any doncs, la gent va veient coses diferents. I sí, sí, ja tenim de fidels. Majoritàriament.
0: Com a mínim tenen un any, no?
1: Majoritàriament.
0: Per fer una obra nova.
1: Sí, però sempre es desperta en l'últim minut, eh? Quan abans de vacances diem, recordeu que el setembre és la mostra d'art, sempre ens diu, ai, ens ho podíeu haver dit abans, que ara tenim el temps molt just per fer-la. Diu, bueno, no cal que la feu, podeu tenir el quadre fet, no? Molta gent es pensa que l'ha de fer exclusivament. L'únic quadre que vam fer exclusivament va ser el de la 40 mostra d'art l'any anterior, que sí que vam fer un format concret i una obra concreta, però la resta poden portar el que vulguin.
0: Vaja, que pràcticament et pots trobar amb alguna obra que estigui fresca encara, no?
1: Exactament.
0: Quines temàtiques acostumen a utilitzar o són més recurrents en aquesta mostra per part dels artistes?
1: La temàtica, sobretot, flors i paisatges i coses d'aquestes, hi ha moltes. És el que més...
0: El que més es troba a Valldoreix, també,
1: el que més
0: de
1: es
0: dir,
1: troba.
0: No?
1: Sí, deu ser el que més deu agradar pintar, no sé. Avui, però nosaltres tenim tècniques diferents, eh? Hi ha una noia, per exemple, que ha fet un ganxet, una altra que ha fet un collage, i tècniques d'aquarela i d'oli, així, doncs, bueno, la de sempre, no? Això és el més tradicional.
0: Mhm. Hem parlat de totes aquestes edicions que heu fet enrere, podríem dir que és un clàssic de la Festa Major de Valldoreix.
1: Uh-huh.
0: Digue'ns una mica de quina manera us ho feu perquè això continuï un any i un altre, conservant aquest esperit, no?
1: Mira, nosaltres anem fins i tot abans del pregó de la Festa Major. És a dir, en teoria les activitats comencen després del pregó de la Festa Major. Nosaltres anem abans del pregó de la Festa Major. Som pioners en tot, fins i tot en això. doncs ho fem... és el mateix veïnat el que ja ve quan s'apropa la data i et diu ja tinc el quadre preparat, o sigui, et força el mateix veïnat a fer-ho. Vull dir, és una cosa que ja surt natural d'ells, com els Reis o com... Com aquestes coses que fem tradicionalment, és una cosa...
0: Podem interpretar, Neus, que els habitants de Valldoreix, mm-hmm, o els veïns de Valldoreix tenen un esperit molt artístic,
1: molt,
0: no?
1: Molt, és que hi ha una d'artista a Valldoreix que és una cosa exagerada. A Valldoreix a la Floresta, també, per exemple, però hi ha molta gent. I ningú és profeta a la seva terra, Hi ha gent que els admiren molt més fora o que els reconeixen molt més fora que fins i tot aquí. Però sí, sí, sí. I nosaltres també en tenim uns quants, eh? Tenim el Lluís Pérez, per exemple, la Neus Colet, tenim gent coneguda dins de la nostra associació que fan activitats.
0: Uh-huh. I el perfil és de gent de mitjana edat o gent gran? T'ho pregunto perquè no sé si teniu joves que hi participin.
1: A l'associacionisme i als joves és complicat. No tenim. Tenim pocs joves que hi participin. Sí que és veritat que una vegada ens van proposar fer una exclusiva de joves, però és molt complicat que el jove participi. Fins i tot fèiem una mostra literària i la vam deixar de fer perquè és com tu has d'anar darrere. O sigui, si una cosa ja no surt natural, no?, de la pròpia gent, ja no cal forçar-la. És a dir, la mostra l'espera tothom, els Reis ho esperen tothom, però hi ha activitats que no pots forçar-les, o sota el meu punt de vista no s'ha de fer. Llavors...
0: Uh-huh. Anem un altre cop a la jornada inaugural. Tornem a recordar que uh-huh, serà el divendres 18, a 3:15 de 7 de la tarda.
1: Uh-huh.
0: Comentaves que feu una miqueta de pica-pica. Hi ha un grup de música, no?, que hi participa?
1: Bueno, hi ha un noi que no és un grup, es diu Jaume Fàbregas, que ve a tocar la guitarra perquè ens ve... Bueno, a fer una miqueta...
0: Veí de Valldoreix?
1: Veí de Sant Cugat.
0: Veí de Sant Cugat. Mm. No passa res,
1: molt implicat a l'associació, però veí de Sant Cugat. Bueno, estem molt relacionats nosaltres amb Sant Cugat, eh? Forçosament.
0: No us tireu els trastos, no?
1: No, en Sant Cugat no tant. Ens ho tirem més amb amb Valldoreix. Sí. Ah.
0: Bé, doncs, no sé, per què la gent que estigui interessada en el món de l'art o tingui curiositat, convidaries a que visiti la vostra mostra?
1: Sí, i tant. Ja saben quan poden venir, o el divendres 18 de setembre a les 6:30. A més, és entrada lliure, és a dir, que pot entrar tothom de Valldoreix, de Sant

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
6: Soc l'Albert Morral, de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
7: L'univers infinit.
6: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes donarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, mentre perden 2 punts respecte al juliol, abans de la crisi migratòria. El PP guanya només 4 dècimes. Vox puja un 16,6% i creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem puja 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa al 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7 respecte al juliol. La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
2: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, vamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno, que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
1: I el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha recorregut avui la decisió del Consell General del Poder Judicial d'arxivar la queixa que va presentar contra el jutge del cas Begoña, Juan Carlos Peinado. Segons ha indicat en un recurs dirigit

0: De l'òrgan darrere d'aquest pas hi ha el seu conservadorisme i corporativisme. Entre altres elements, el ministre denuncia l'actitud objectivament intimidatòria i injustificadament hostil que va mantenir Peinado durant la declaració judicial de la que va ser objecte. I no deixem l'àmbit perquè avui s'ha celebrat al Palau de Justícia de Tarragona la presa de possessió com a nova fiscal en cap provincial per part de Maria Cinta López, que agafa el relleu a Maria José Osuna, que va passar a ser fiscal en cap i inspectora de la Fiscalia General de l'Estat. Escoltem què deia la presa de possessió.
1: Tengo una gran ilusión, al mismo tiempo una... me siento muy responsable y bueno, que estará la Fiscalía, como siempre, al servicio de la ciudadanía, que es lo que nos corresponde.
0: Encara dos apunts, un de l'economia catalana que ha crescut un 3% interanual durant el segon trimestre de 2026, segons dades de l'IDESCAT, que ja va avançar aquesta del 31 de juliol. El creixement s'explica principalment per l'evolució de la demanda interna. I al darrer de cultura, el duet britànic Oasis actuarà a Barcelona en la seva gira internacional. Oferirà un concert a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol. Per aconseguir entrades cal registrar-se al web de la banda.
2: Ràdio Sant Cugat.

0: L'Institut Joaquim Pla i Ferreres ha celebrat els seus 25 anys amb un homenatge al passat i amb una mirada clara cap al futur, reivindicant l'ensenyament de qualitat que sempre l'ha caracteritzat. Per repassar aquests 25 anys, des dels seus inicis com el quart institut fins a l'actualitat, i per parlar dels reptes pedagògics i la singularitat del centre i el seu futur, ens acompanya una persona que ha viscut gran part d'aquesta història. Ella és l'Eva Miró, és la coordinadora pedagògica del centre, orientadora i psicopedagoga. Eva, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
0: 18 anys d'aquests 25, no són tots, però sí que són una gran part de la història del PLAFA que has pogut compartir, no?, amb el centre. Ho dèiem ara a l'entradeta, l'institut va néixer el 2000, en aquell moment va néixer com el quart institut de Sant Cugat, no tenia edifici propi i estava en espais provisionals. Com va marcar aquella situació la identitat del centre?
1: Jo penso que el fet de ser el quart institut, que n'hi havia tres que ja tenien la seva imatge en el municipi, no?, en el poble, això va marcar molt. Després començar també, doncs, sense edificis, sense un espai, no?, de que les famílies fessin confiança, també va marcar molt, sobretot a l'equip docent que va començar, el professorat, no?, com aquest, eren molt lluitadors, molt amb la idea de crear imatge, no?, de realment donar confiança, i això penso que ho portem ja com a essència del PLAFA, no?, aquesta, trobar el nostre lloc, trobar aquells trets diferenciadors, veure que som igual que els altres centres, no?, que podem donar la mateixa qualitat, però clar, som el quart institut, i això, vulguis o no, ens ha marcat una miqueta.
0: Forma part una mica d'aquest ADN PLAFA, no? Aquests inicis singulars, per dir-ho d'alguna manera, perquè no devia de ser fàcil captar el nou alumnat i generar confiança amb les famílies, no?, amb un centre que era nou, per tant no hi havia referències de la seva qualitat pedagògica, i que a més no tenia allò, les quatre parets típiques dels altres instituts.
1: A més, els docents que hi van estar i referenciar en situacions super complicades, des de que havien de moure's per anar a fer classe i havien de comptar quants minuts trigaven per arribar a l'hora, a fer classes en unes aules que hi havien miralls, perquè havien sigut una escola, i aleshores, clar, hi havia un profe que deia, imagina't fer classe mirant-te, no?, tota l'estona, i realment, en l'acte que vam fer, per exemple, va venir el primer president de l'AFA, no?, i deia, o de l'AMPA d'aleshores, i deia que realment va ser molt dur per les famílies, perquè, clar, havien de lluitar moltes coses, no només la qualitat de l'ensenyament, la confiança amb els docents, sinó també acompanyar-los, perquè en una situació tan precària, vull dir, van passar fred, van passar... Bueno, va ser molt complicat, jo penso, però això també els va fer com més forts. Van ser 2 anys d'orill. Jo ja vaig arribar que hi havia edifici, ja estaven les capses al seu lloc, perquè també expliquen que l'any, aquell tercer any també de col·locació de les coses, clar, un institut...
0: Tot el que genera.
1: Tot el que genera.
0: I devia servir també per fer pinya, no? M'imagino, de no un equip docent i unes famílies separades, sinó com un gran equip.
1: I això ho he viscut no només com a docent, sinó com a mare, a l'escola dels meus fills també, i no té preu, realment. Jo no ho he viscut a l'institut, però els docents, els 2 o 3 que queden, i quan vam fer l'acte que vam convidar a exalumnes, realment fan molta pinya, fan molt anar a la una, no?, per reivindicar, per buscar, per fer... No compten hores, vull dir, aquell esforç, no?, d'anar tots plegats, no?, vull dir, va ser bonic.
0: Clar, hem dit que al principi no tenia nom, era el quart institut, però es va decidir mantenir el nom de Pla i Ferreres, que era el de l'antic grup escolar. Recorda'ns com es va decidir mantenir aquell nom.
1: Això va ser divertit, perquè com vam preparar l'acte i tal, vam fer una mica de recerca bibliogràfica, que hi ha tot un escrit, no?, sobre el tema. En un principi, aquest nom havia de ser un altre, o sigui, la Joaquima Pla i Ferreres va ser una dona d'aquí, de Sant Cugat, de tota la vida, que tenia aquells terrenys. I quan s'havia de fer la segona escola, perquè havia crescut molt al municipi, la segona escola pública, l'aleshores alcalde, no?, li va demanar què havia de fer per cedir aquells terrenys. I ella va dir, el cedeixo, ella i el seu net, estem parlant ja de fa molts anys. Ella i el seu net van dir, el cedim gratuïtament amb la condició de que realment es faci una escola on es garanteixi la qualitat, no?, la qualitat, i a més estava com molt, també molt preocupada pel tema d'educació per les nenes i tal. Aleshores, amb aquesta idea, doncs sí, no?, es va fer la segona escola. Quan va arribar l'hora de posar-li el nom, l'aleshores alcalde va preveure que des de Madrid li posarien un nom amb aires, no?, del
0: regiment
1: franquistes, i per evitar-ho va dir, doncs, que la Joaquima havia posat com a condició que posessin el seu nom, cosa que no era certa. O sigui, la Joaquima no volia per res visibilitat, Sabem que no va visitar l'escola, tot i que feia seguiment de la seva qualitat i tal, però ella no volia visibilitat, cosa bastant impensable en els dies que corren avui, no? Que ja s'hagués fet les fotos. Doncs no, ella no. I aleshores, amb aquesta excusa, que a més ella es va enfadar, li van posar el nom Joaquina Pla i Ferreres a la segona escola. Quan va arribar a l'institut, les directores d'aleshores, vull dir, la primera i la segona, sobretot la segona, que és quan decideixen el nom, la Maria Fuster, ella referencia que a l'hora de triar el nom, ells pensaven que no l'havien de triar, que ja tenia Joaquim Aplay Ferreres, però li van dir, no, n'heu de triar. I llavors, bueno, van fer diverses votacions, allò que la comunitat, no, educativa...
2: El procés participatiu
1: i tal, i no, va guanyar per col·legiada, tot i que la gent, molta gent no coneix realment
2: aquesta història
1: de la Joaquima Pla i Ferreres, que a més no és ni pedagoga ni és mestra, perquè alguns, vull dir, es pensen que és com l'Angeleta Ferrer, no, per exemple, i no, era una veïna de Sant Cugat que realment sí que tenia molta preocupació per l'educació, això és cert, però ja està.
0: Va cedir aquests terrenys.
1: I ja està.
0: A l'octubre vau fer aquesta festa del 25è aniversari. Què va significar per vosaltres poder tenir aquest espai de trobada, no? Amb tantes persones que han passat pel centre, has fet referència en algun moment d'algunes parts d'aquest acte, clar, directors i directores que fa molts anys que no hi són, docents que han passat, exalumnes d'aquests 25 anys. Com ho vau viure?
1: Mira, el Plafa, quan muntem una festa d'aquestes, és igual, un acte. Tenim clares dues coses. Primera, que ens ho hem de passar bé muntant-ho, i realment ens ho vam passar molt bé organitzant-ho, perquè vam fer una comissió i, bueno, vam haver de buscar alumnes, ens vam plantejar el repte de buscar un alumne de cadascuna de les 25 promocions, i això va ser molt bonic, perquè contactar amb exalumnes va ser maco. Després teníem clar que l'acte havia de reflectir l'essència del Plafa, i per tant havíem de buscar aquesta essència, aquest retrobament, no?, amb els orígens, amb el que volíem que ens diferenciés, per tant també va ser molt interessant. I l'altre tret que també quan fem un acte d'aquest tipus és que el Plafa fem amb el que tenim. I aleshores teníem clar que no volíem un gran acte, val? Amb un espai que fos molt gran, i no, volíem un acte íntim al gimnàs de l'institut, però que també volíem que hi hagués representat el que és el Plafa, no? I aleshores vam intentar fer una convidada, tot i que va ser aquell dia del vent, i una mica més i no ho podem fer, però bueno, jo penso que va anar molt bé. Aleshores vam convidar, doncs, a la resta de representants dels centres educatius, tant de primària com de secundària, a serveis educatius, vam convidar fins i tot, bueno, tothom, el personal de manteniment, els quatre directors, evidentment, que foren, bueno, el Guillermo Matías, que és l'actual, més les dues directores i l'Oriol Rodón, que són els quatre de la trajectòria de l'institut, i això, vam convidar a un representant o dos de les 25 promocions que han passat per l'institut. Van venir també representants de l'AFA, vam entrevistar el primer president de l'AFA perquè ens expliqués precisament això, no? Com a pares, com a famílies, que va suposar. I res, va ser un acte, va participar a la coral de l'institut, va ser un acte, ja et dic, petit, però jo penso que emotiu, que vam poder mirar enrere, veure d'on venim, agrair cadascuna de les peces. També ho vam fer-ho... No va ser un acte de dir, va, doncs gràcies i ja està, sinó en cada moment, doncs, qualsevol de les peces d'aquest trencaclosques, no?, que ens porta al Plafa d'ara. I després vam fer una petita mirada al futur.
0: Això sí. Que això sempre és important mirar endavant, no? Sí. També, clar, en aquell acte es van sortir frases com l'institut és molt més que quatre parets. Hem fet referència a aquests orígens, a aquella pinya de l'equip docent i de les famílies. Com valoreu ara com ha canviat, no?, i ha evolucionat la relació que hi ha des de l'institut amb l'entorn, amb les famílies? Com han canviat amb el quart de segle de vida? Perquè la societat també ha evolucionat molt.
1: Tal qual. Primer ha canviat perquè som més nombrosos, clar, de les línies que van començar amb ara, que és un centre de 4 línies i 3 de batxillerat, i estem parlant d'un volum important de famílies. Ha canviat també, bueno, jo penso que això ja no és un tema ni de Sant Cugat ni del Plafa, sinó que tu deies, no?, a nivell social, el rol que té la família. Ens trobem amb famílies, no m'agraden les generalitzacions, però famílies en alguns moments... Bueno, un pèl invasives, a vegades amb famílies molt, bueno, molt reclamades, molt demandants, no?, a vegades, però també és cert que, bueno, que són les menys i que també trobem famílies, doncs, molt preocupades, molt presents. Nosaltres som un centre que, per exemple, tenim la figura de la família delegada, de grup, i aleshores ens trobem amb aquestes famílies perquè hi hagi un feedback, perquè hi hagi un intercanvi d'opinions. L'AFA, en el Pla Ferreres, A veure, com a centre secundari és una és la intervenció de l'AFA és petita, però realment sempre és molt col·laboradora i contem molt. Vull dir que, en termes generals, el rol de la família ha canviat, ens trobem famílies com molt exigents, que ja està bé, a vegades que costa trobar el seu espai d'exigència,
0: val?
1: Però això és, jo penso que és un tema social, eh? No és un tema ni de Sant Cugat ni, ni del Plafa. Però, com a Pla Ferreres, jo considero que les famílies sempre ens han donat bastant... Vull dir, penso que estan de la nostra banda bastant recolzament, que ens entenen bastant i que estan presents, però bueno, és un repte.
0: Clar, hi ha hagut aquest canvi, ara tu deies, un canvi social més enllà de la ciutat. La ciutat també ha canviat molt en 25 anys. El 2000 teníem uns 50.000 habitants, ara estem fregant els 100.000, per tant s'ha duplicat. Això ha canviat la radiografia de la població de la ciutat. Com ho relacioneu vosaltres també amb l'entorn, no? Perquè l'institut no són només aquestes quatre parets, són les persones que el formen, però també l'entorn que habita.
1: Clar, abans era molt més fàcil, no?, fer xarxa, treballar amb les entitats. Nosaltres treballem sobretot molt amb entitats del barri, no? I realment això no ha canviat, perquè ho intentem, i el repte és el mateix, i el pla educatiu d'entorn, i el treball amb l'Ajuntament, tot això doncs continua, jo penso que igual o... Bueno, igual, consolidant. Però sí que és veritat que quan parles de Sant Cugat se t'escapa ja, no? Vull dir, nosaltres perquè treballem molt a nivell de barri, però que Sant Francesc, però Sant Cugat ja és com molt inabastable, no? Ja és una ciutat ja molt gran, ens trobem amb alumnes i és una feina que hem de fer que no coneixen, més enllà de la plaça del Monestir, de la plaça Octavià, no coneixen la història de Sant Cugat, i aleshores també és un repte, no?, de cara als instituts, però realment és com, bueno...
0: També ja... suposo que amb els docents, no?, amb el moviment que hi ha des del Departament d'Educació, que no fan fàcil tenir plantilles estables, també ha de ser difícil que l'equip de docents conegui la ciutat. Perquè
1: conegui la ciutat, conegui el recorregut de l'institut, de la resta d'instituts, perquè també fem molta xarxa amb els altres instituts. El tema de la inestabilitat de plantilles jo penso que és de les pitjors coses que portem als instituts, perquè clar, canvia molt quan la plantilla és estable, quan consolides projectes, quan hi ha una il·lusió a l'origen, no? I per molt que diguem que els projectes no haurien d'estar lligats a les persones, no és veritat, vull dir, l'educació són persones. Aleshores, quan te la canvien, i aquella pinya que dèiem abans, doncs és clau, és clau.
0: Mira, ara que dius l'educació són persones, més enllà de personalismes, no? Que seria l'Oriol Rodó, l'exdirector, deia que des del principi el Plafa es va posar al centre, l'alumne, al centre de l'aprenentatge. No sé si ens pots posar algun exemple de projectes pedagògics que han sortit gràcies a aquesta visió. A mi potser em ve al cap algun que m'ha explicat des d'aquesta casa també, com el batxillerat orientat a cicles, no? Però segur que n'hi ha molts d'altres.
1: Sí, tenim uns quants que són els que fem bandera sempre. A més, és que per nosaltres són com els nostres fills, no? Que és el batxillerat orientat a cicles, tot el que són els projectes d'aprenentatge servei, l'aula oberta que tenim, si aneu a l'institut veureu que hi ha una food truck, que és la cantina de l'institut, i també és per donar resposta, no?, a un determinat alumne, que potser les aules ja li queden petites i necessita uns altres reptes, i doncs això, no? Portar la cantina de l'institut un dia a la setmana, doncs és un repte per ells, els torna a vincular amb el centre. Què més? Quan parlem de posar l'alumne com a centre, vol dir que les decisions que prenem, primer, són per afavorir i ajudar i acompanyar l'alumne, no? I això vol dir, doncs, uns horaris determinats, per exemple, un tipus de projectes també determinats, per exemple, molt el tema de la inclusió educativa, no?, de buscar els recursos, malgrat que el departament o malgrat el sistema que tenim educatiu no ho afavoreix, perquè tenim un decret d'inclusió que no s'ha desplegat, no?, a nivell pressupostari i a nivell pràctic, però amb el que et deia abans, amb el que tenim fem, som un centre amb quatre professionals de l'orientació, un per cada nivell, amb una CIA, amb una mirada inclusiva, jo penso que també ens diferencia molt, amb aquest buscar a cadascú el que necessita, no? Des d'itineraris avançats, a itineraris d'alumnes que necessiten més temps, a itineraris d'alumnes que, doncs això, no?, que està assegut 6 hores en una taula i en una cadira, doncs no s'aguanta. I aleshores, Per això l'Oriol deia que posem l'alumne com a centre, que vull dir, és el que guia les decisions a prendre.
0: Clar, hem parlat dels orígens, hem parlat del recorregut i a l'acte ens explicaves, no?, també es va fer una pinzellada de futur. Quins són els reptes que teniu com a institut? I clar, tampoc podem extrapolar-ho quan parlàvem abans del paper de les famílies, no?, de la societat, que també està en constant canvi. Què us trobeu ara, sobretot els docents sobre la taula, en què us heu de posar les piles?
1: Els reptes que tenim és, per començar, poder fer bé la nostra feina, que som docents. Això no ho perdem de vista, que jo penso que ara a nivell social se'ns està posant una càrrega, que hem de ser doncs, moltes coses, i no perdem de vista que som docents i que el nostre objectiu és l'aprenentatge, en aquest cas dels joves. Per tant, fer bé la nostra feina, amb coherència, amb consistència, acompanyant, però evidentment ensenyant. O sigui, això vagi per endavant, perquè a vegades no, parlem de centres educatius i ens oblidem que això és el focus. Mm-hmm. Això per una banda. Fer bé aquesta feina vol dir doncs, fer un bon ús dels recursos, dels poquets que tenim, fer un bon ús amb criteris pedagògics, amb criteris coherents. L'altre és treballar conjuntament amb la comunitat educativa per arribar a aquest aprenentatge de qualitat, aquest ensenyament de qualitat, no? I que els alumnes puguin fer bons aprenentatges. Vol dir treballar en xarxa, amb les entitats, amb l'Ajuntament, vol dir treballar amb les famílies, que ens donin confiança, però que també ens deixin fer la nostra feina, que jo penso que aquest missatge no em puc estar de dir-ho. Cadascú la seva feina, uns els rols de pares i els altres el rol de professors. I l'altre, evidentment, aconseguir joves preparats, que puguin sortir a la societat preparats, no només a nivell de coneixement, sinó a nivell, evidentment, de valors, d'actituds. Posar molt el focus en el benestar. Quan un alumne no està bé emocionalment, no pot aprendre. Per tant, aquí, en la mida que ens toca doncs, treballar per aquest benestar emocional, a preparar-los a nivell digital, i ja no parlem d'eines digitals, uh-huh, sinó de criteri, no? De saber trobar el punt, la mesura de l'ús de les xarxes, de la intel·ligència artificial, aquest meló que s'ha obert ara. O sigui, que de reptes, jo penso que no ens els acabem.
0: No s'acaben,
1: no,
0: oi?
1: No s'acaben.
0: I a més, va la velocitat en què avança la tecnologia i tenint en compte que els joves d'ara sí són nadius digitals, però que possiblement molta part dels docents han d'anar a una velocitat rapidíssima per arribar a aquest mateix punt que els joves de l'institut. Si haguessis de definir el Pla i Ferreres amb una frase o amb tres paraules, què és per tu? Què diries?
1: Mira, quan tu entres a l'institut tens dues portes, no? A l'institut n'hi ha una que és per on entren tots els alumnes. Des de l'any, fa dos anys, tenim un grafiti que diu un lloc per aprendre junts persones diferents. Jo penso que el Pla Ferreres resumeix això.
0: Doncs Eva, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per fer aquest recorregut per aquests 25 anys del Joaquim Pla i Ferreres, que siguin molts més i que sigui mantenint aquesta essència, no?, d'aquesta pinya que el va fer créixer amb una singularitat molt, molt particular, però que no va ser un pal a les rodes, sinó un impuls a seguir endavant, perquè sou una part molt important de la comunitat de la ciutat. Moltíssimes gràcies i per molts anys més.
1: Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Una temporada més saludem a Roger Grífols de la llibreria La Salvatge, que ens acompanya i en aquesta estrena de la secció durant aquest curs. Avui parlarem de biblioteques, del seu origen i una mica l'evolució i tot això. Roger, què tal?
2: Pot dir, molt bé, com ha anat això?
1: Molt bé, estupendament bé. Tu també, imagino, no?
2: Sí, hem carregat les piles i ja estem ja...
1: Estem a tope.
2: Sí, ja estem al Nadal, pràcticament.
1: No? No corris tant. Bé, avui biblioteques. Per què biblioteques?
2: Bueno, mira, se'm va acudir el tema. També és una mica una reivindicació de la... De la funció, no? Que a vegades no li donem la importància que crec que es mereixen, no? En aquest sentit, com a recipient del coneixement i de l'expansió de la cultura, trobo que és sempre important potser reivindicar-les. I bé, com que també tenen relació amb llibres, és per no donar-vos la tabarra amb les novetats de setembre. Que
1: ja... Ja arribaran.
2: Sí, ja arribaran.
1: Ja, doncs, ja les trobarem a la llibreria, mica... no?
2: Sí, clar. Sí, això no para.
1: Val. Doncs, si et sembla, ens n'anem a l'origen de les biblioteques?
2: Sí, bé, gairebé van en paral·lel al naixement de la cultura i del llibre com a objecte. Vull dir, la biblioteca, en el moment que l'espècie humana aconsegueix plasmar... diguéssim, concentrar el coneixement en un objecte físic... el que sempre, vull dir, amb lo precari que ha sigut al llarg de la història, diu, era de vital importància mantenir el coneixement per la transmissió del coneixement, i al poder també li ha interessat també tenir el coneixement d'alguna manera guardat i controlat. Llavors, gairebé des de que el renaixement de la civilització tal com l'entenem, doncs ja apareixen estructures que es poden considerar biblioteques. A l'antiga Mesopotàmia, Egipte també és un clar referent, tothom coneix, vulguis o no, li sona almenys la Biblioteca d'Alexandria.
1: Correcte.
2: Que, bueno, va ser la més gran de l'època antiga, diguéssim. I també Roma també va continuar amb aquest format. Pensem que les dues més grans de l'època clàssica, o de les més grosses, eren Alexandria i Pèrgam. Em sembla que Pèrgam, segons es diu, ja va arribar a emmagatzemar 200.000 llibres, que es diu aviat. Vull dir que era, tenien com una rivalitat entre la Biblioteca d'Alexandria i de Pèrgam. I bé, també és prou conegut en el moment que l'objecte físic és tan precari. O sigui, pensem que al principi es feia en tauletes d'argila, això eren els mesopotamis, i després a l'Egipte va sorgir el papir, que aquí va ser ja una expansió del llibre, i es va començar a poder plasmar, diguéssim, més tractats filosòfics, perquè les tauletes d'argila eren molt... recollien molt temes administratius, comptes, llistes, lleis, però amb el papir es va poder expandir, extendre més, diguéssim, el coneixement, i ja va començar exponencialment a expandir-se la cultura.
1: Perquè, clar, hem de... Ara ja ens parles de com ha evolucionat. Ara parlem d'e-books, no?
2: Sí.
1: Que és la modernitat. Però és que venim d'aquestes taules d'argila que dius tu,
2: sí.
1: Dels papirs...
2: El pergamí... Sí. Hem de pensar que, clar... Potser tenim la idea, potser, ara que ha sortit l'e-book, que tens una altra manera de llegir, o sigui, l'objecte en si també determina una mica la manera de llegir, també. Vull dir que al final també són revolucions, tot això. I clar, hem de pensar que van ser les tauletes d'argila, després ve el papir, després una altra revolució també va ser el pergamí, que és en pell d'animal, diguéssim,
1: sí.
2: Que era més resistent, també, perquè el papir només, bueno, era com un monopoli de... Que, no, que el papir sorgia al que es coneixia l'antic Egipte, la zona d'Egipte. Llavors, el pergamí va ser una mica una revolució per no haver de prendre només del papir. A més, aguantava més. i els podia escriure a una banda i a una altra. Vull dir que també tot era avantatges. Pensa que, com que era un material tan car, en realitat, moltes vegades es reprofitaven els propis pergamins i els papers es reprofitaven, perquè eren... Vull dir que era molt car produir, diguéssim...
1: D'alguna manera, a mesura que han anat evolucionant els suports, s'ha anat enxamplant la base d'aquesta cultura. S'ha fet com més accessible.
2: Clar, la gran... Suposo que ja també ho deveu saber, la gran revolució va arribar amb l'empremta, també.
1: Clar.
2: Que això va... Pensem que el saber clàssic, bueno, el coneixement, era molt precari, perquè bàsicament tenies un exemplar i si en volies un altre l'havies de copiar a mà. Que això ho van fer molt bé els monjos, que això no els hi podem agrair prou. Per exemple, en els monestirs medievals hi havia grans biblioteques, també, i copistes que es dedicaven a copiar aquest, no sé, des de llibres de filosofia clàssica, teològics, vull dir, tot aquest coneixement.
1: Tenien tot el temps del món.
2: Sí, sí, tenien el temps, però era, clar, eren virgueries. Sí, sí. Vull dir, això avui en dia seria un llibre d'aquests, quan costaria al mercat un llibre que feien amb les miniatures i tot, vull dir, que el copiaven a mà, clar, seria impagable. Després, amb la introducció, la invenció de la impremta, tot això es va disparar exponencialment.
1: Afortunadament.
2: Sí, i tant.
1: La funció de les biblioteques també ha anat evolucionant, no? Si ara veiem una biblioteca, hi ha tants serveis que sembla increïble, no? Venint d'on venim.
2: No, i tant. A veure, generalment, o sigui, la funció principal era la preservació de la cultura i el coneixement, però això sempre, des de sempre. Però sí que és veritat que l'arribada de les revolucions, diguéssim, francesa i americana, sobretot, es va canviar una mica el paradigma, i llavors també la biblioteca va tenir la funció de transmetre la cultura, no només que el coneixement quedés preservat, sinó obrir una mica les portes i que pogués arribar una mica a tothom, no? Perquè això, vull dir que al final aquesta idea de que la cultura et fa més lliure i que d'alguna manera fa les societats millors, no? Que jo encara hi crec amb això bastant. I per això és importantíssima, també.
1: No deixen de ser també un espai de trobada, un espai on es fa comunitat, no?
2: Sí, no, i tant. I, bueno, és que també és molt important. També volia ser també una reivindicació de les biblioteques públiques d'avui en dia, no? Perquè nosaltres tenim clients, vull dir que a vegades em dius que no puc estar comprant llibres cada dia, sobretot quan tens canalla, vull dir que si no estarien cada setmana haurien de comprar llibres. I també la funció aquesta de poder anar a la biblioteca i endur-te llibres, a part de l'espai, a part de l'econòmic, també l'espai, també avui en dia tampoc la gent no viu en cases gegants com aquells, les biblioteques privades, que hi havia grans magnats anglesos o americans que tenien unes biblioteques gegants amb 4.000 o 5.000 exemplars, això no ho pot tenir.
1: Tenien espai, espai i diners.
2: Correcte, és una qüestió també d'espai i diners. Vull dir que això està molt bé. Les biblioteques escolars també és una altra cosa que està molt bé. Vull dir que cada escola tingui una mica la seva petita biblioteca per poder generar, diguéssim, un trànsit de llibres i de cultura, en el fons, i que els nens puguin triar el seu llibre, endur-se'l a casa, tot plegat, jo ho trobo fonamental, vaja.
1: I escolta, tu coneixes diferents tipus de biblioteques, pensant en les d'avui dia?
2: Sí, a veure, això està molt estudiat, eh? D'allà, des de la Biblioteca Nacional, que tot el país, diguéssim, té una... Que la Biblioteca Nacional no és que estigui oberta al públic, sinó és la preservació, és una mica el com ha anat... desenvolupant-se el concepte que hi havia a l'antiguitat, també és aquest de preservar, i allà pots trobar, per exemple, primers exemplars de tota obra històrica, segurament el que es conserva, no sé, pots trobar una primera edició del Quijote, per exemple. Després hi ha les biblioteques públiques, que també són molt, molt importants, les biblioteques universitàries, que són més especialitzades, hi ha universitats amb grans biblioteques, també, i ja són més tècniques, més específiques, depèn de la universitat a la qual estigui destinada. Hi ha És que hi ha biblioteques inclús de mòbils, no? Vull dir que això, les biblioteques, el bibliobús, que es diu, o la biblioteca a, les, sí? a la platja, a vegades. Pensem també que, mira, com a curiositat, la Generalitat de Catalunya, durant la Guerra Civil, va organitzar la primera xarxa de biblioteca mòbil pel front, diguéssim, perquè els seus soldats poguessin d'alguna manera abstreure's i culturitzar-se, si podia ser, en aquells moments tan tràgics, no?, d'estar al front, però, bueno, com a mínim, els hi podien fer arribar llibres als soldats en el front, que això es va acabar, clar, amb el franquisme, però de biblioteques és això. Hi ha des de privades, també, grans col·leccions privades, vull dir que l'afany aquest de preservar coneixement i de tenir coneixement gairebé és inherent, jo crec, a l'espècie humana.
1: I jo m'estic recordant, a veure, no ho vull comparar perquè tampoc no és un espai com el que és una biblioteca, però sí aquests petits racons que trobem a l'aire lliure, que podem trobar disseminats per les ciutats, aquí a Sant Cugat n'hi ha, però també te'n vas a altres ciutats i hi trobes, on trobar llibres, no?
2: Correcte.
1: Que és lliurar, cultura, compartir, regalar...
2: Sí, segurament tenen una mica aquesta... Sí, a més és una visió molt romàntica, no? De que són... A part de que dius, bueno, va, és un llibre que m'ha agradat molt, però no tinc espai potser a casa i prefereixo...
1: El deixes per algú que potser li pugui interessar, no?
2: I a més, sí, i és una cosa... Passa moltes... És una cosa curiosa també que ens passa de gairebé tots, suposo, els que ens estimem els llibres, que és que no tens espai potser a casa, però tampoc no saps on portar-lo, perquè també és veritat que no... És difícil a vegades que te'l puguin agafar a molts llocs, però tampoc el vols llençar a paper per reciclar, perquè fa com mal, no? És com,
1: sí, fa mal, fa.
2: I això ens ho diuen clients, ostres, és que no sé on deixar els llibres, però és que no els vull tirar. Llavors, que jo també ho comparteixo, això, eh? I aquesta idea em sembla perfecta, a més... És veritat que, bueno, últimament sí que està plovent bastant, però vull dir que si és un lloc ben resguardat, això de, no, d'endur-te un llibre i tu deixar-ne un altre, també està molt bé. És un intercanvi lliure i totalment altruista. I ho trobo també perfecte. Vull dir, clar, no té un ordre, diguéssim, estipulat i estructurat com una biblioteca, segurament, com
1: estaria. És un intercanvi.
2: Però també és una manera d'això, de que és un espai on hi ha coneixement i on... i pots accedir d'alguna manera també lliure.
1: Sí, sí. Abans d'acabar, pel que respecta a la nostra realitat, aquí a Sant Cugat, sí, tenim una biblioteca que ha estat tancada...
2: Sí, ja ens han arribat, ja veus, i bueno, a veure si... Espero que s'hi posin, perquè hi ha molta gent que té ganes de que es repari bé la... És la biblioteca...
1: I ja no només això, sinó que es faci... La biblioteca...
2: No, clar, que ja està...
1: La gran biblioteca,
2: que no? Estava pressupostada, no? Entenc. I que... Bueno, és típic que a vegades, no? Sempre al final... Aquestes coses sempre es van deixant i es deixen pel final, perquè suposo que... Clar, jo no mano, tampoc, però vull dir que suposo que les prioritats, no? Els llibres sempre que acaben...
1: Ja tocaria, però...
2: Acaben a la cua, però bueno. Esperem que sí, que ho portin a terme.
1: Esperem que sí. Una última recomanació abans de marxar?
2: Sí, us he portat... A veure, és un clàssic, eh? Bueno, un clàssic recent, que es diu El infinito en un junco, també està en català, de l'Irene Vallejo. Ja van per 53 edicions. És una mica... A veure, no parla de biblioteques, però no només de biblioteques, sinó que parla de la invenció dels llibres en el món antic. I com, això, i com aquest objecte determina també una manera de funcionar, de viure, i és gairebé és deliciós, perquè és una dissertació d'això, de la invenció del llibre i de com dels diferents formats o suports, i com en això canvia també la manera d'entendre pràcticament la vida.
1: Doncs avui el que hem fet amb el Roger Grífols ha sigut, obrir la llauna, i els que vulgueu continuar, doncs que ho facin amb aquesta recomanació,
2: sí,
1: no?
2: I, sí, que vagin a part de les llibreries del poble a comprar llibres, que sàpiguen que a Sant Cugat teniu una bona xarxa de biblioteques públiques, bueno, quan torni a obrir, sobretot aquesta, que està una mica malaltona, però que ja teniu la tira de llibres per endur-vos i per conèixer.
1: Gràcies, Roger.
2: A vosaltres.
1: Fins d'aquí unes setmanetes.
2: Perfecte.
1: Que vagi molt bé.
2: Ja pensarem en alguna altra cosa. Vinga.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al nou programa de beques de formació fotogràfica que està adreçat a dones que surten de la presó i que està impulsat per la Fundació CETBA i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Aquesta iniciativa vol facilitar la inserció social i professional de dones que han estat internes mitjançant dues beques anuals per a participants al projecte Traspassant l'Objectiu. Ara fa uns mesos en parlàvem d'aquesta iniciativa. Tot plegat es va presentar fa uns dies, a finals de maig, en una roda de premsa, i avui nosaltres en podem parlar amb Laura Gálvez-Rain. Ella ha estat lligada des de fa molt de temps a aquest projecte, ara el dirigirà des de la presó de Batràs, però a més és l'autora del fotollibre Batràs, Dones Invisibles. Ho posem tot sobre la taula. Laura Gálvez-Rain, benvinguda a Valors de l'Alta, com estàs?
3: Hola, bon dia. Molt bé, i vosaltres?
2: Molt bé, molt contentes de poder parlar d'aquestes beques, que ara comentàvem que s'adrecen a participants al projecte Traspassant l'Objectiu. És aquest projecte, per refrescar una mica la memòria dels oients, perquè vam parlar ja fa uns mesos, que a través de la fotografia empodera dones internes als centres penitenciaris de Catalunya, no?
3: Sí, correcte. És un projecte amb iniciativa de la Fundació CETBA, que està sota la direcció de la fotògrafa i activista Marta Fàbregas. I bueno, hem creat una xarxa de fotògrafes professionals que ens dediquem a portar la fotografia als centres penitenciaris. I efectivament les empodera tant en autoimatge com en coneixement.
2: Que de fet vosaltres heu registrat moltes millores, no?, en això, en autoestima, en autoimatge, en convivència fins i tot. De quina manera l'art, la fotografia en aquest cas, pot ajudar persones que estan aïllades, no?, en certa manera?
3: Bé, en el cas més evident, jo crec que és el de l'autoimatge, perquè aquestes dones, a part de que els miralls que tenen a les habitacions són d'un plàstic que al anar-lo netejant s'ha desgastat, llavors la imatge que es veu no és la imatge real, carreguen amb un estigma, evidentment, d'haver estat internes. I jo crec que lo interessant aquí és no com es veuen elles mateixes, sinó com les miren les seves companyes mentre es fan la dinàmica de model i fotògrafa. I crec que això és la part més evident. I com deies, també millora molt les relacions entre elles perquè és un espai diferent al que estan acostumades dins de les presons i pues, hi ha convivències que potser no es donaven en altres espais de la presó. I coneixen a noves noies, es porten... Bueno, sí, creen convivència d'una altra manera.
2: Explicàvem, Laura, que tu dirigiràs ara el projecte a la presó de Batràs, però la teva relació amb Traspassant l'Objectiu ve de lluny.
3: Sí, començo el 2021 com a alumna en pràctiques, que és curiós. A través de l'IFC, de fet, a la borsa de treball vaig veure l'oferta i em vaig presentar. I ara no recordo bé si van ser un o dos anys, vull dir dos o tres anys, que vaig estar fent d'assistent de la Marta, de fotògrafa, o sigui, assistent de fotògrafa i de logística. I després d'això vaig començar a col·laborar com a fotògrafa convidada, que fem una masterclass, una xerrada entorn a un tema i a un projecte personal, i després, al finalitzar el taller, algunes alumnes del taller poden optar una mentoria. Llavors, jo com a fotògrafa convidada també feia el seguiment d'aquesta mentoria, que és un projecte sota un concepte, per exemple, resiliència. Llavors, nosaltres ajudem a una d'elles a fer un projecte de principi a final.
2: Per tant, com veiem, és un projecte que va més enllà, no?, també de la fotografia en si, tot i que el pes recau en això. Clar, en els anys que porteu d'aquest projecte, i segurament tu ho hauràs notat també, heu detectat que moltes de les persones, moltes de les dones que hi han participat, un cop fora de la presó, continuen tenint un cert interès, no?, amb la fotografia.
3: Sí, sobretot aquestes dones que comentàvem que opten a les mentories, que ja mostren un interès més específic per la fotografia. Al sortir, doncs, hi ha algunes que contacten amb la Fundació i algunes han pogut exposar a festivals, algunes han optat ja en algun taller fora de la presó. Vull dir, a més, al final del taller sorteja una càmera Panasonic, i, clar, quan reben una càmera els hi fa molta il·lusió perquè això vol dir que després d'estar allà dins, fora podran seguir fent fotografies. Jo crec que sí, que és un projecte molt complet en aquest sentit perquè les anima també a seguir-ho fent tot i que s'acabi el taller.
2: Ara heu presentat i, de fet, tireu endavant aquest nou programa de beques i ho feu una mica amb la voluntat, dèiem, de facilitar la inserció social i professional d'aquestes dones. Explica'ns una mica en què consisteixen.
3: Bé, jo no tinc molts detalls perquè aquesta part és més de l'administració de la Fundació, però sí que sé que és una col·laboració amb el IFC i crec que és un que tanca un cercle perquè al final l'IFC ha sigut col·laborador portant els alumnes en pràctiques i bueno, és un institut de referència i que les que han fet el taller puguin optar a fer un curs dins de l'IFC, jo crec que també motiva a alimentar doncs, aquesta part més artística o cultural i a professionalitzar-se si ho volen.
2: I tant. Ara comentaves que arran del projecte Traspassant l'Objectiu s'aprenen moltes coses i s'empoderen en molts aspectes, però deixa'm girar una mica la pregunta i fer-te-la tu, Laura, com a mentora, fins i tot com a estudiant en pràctiques, com vas començar, no? Com ens explicaves. Ara ja com a directora del projecte, tu quins aprenentatges t'estàs enduent d'aquesta iniciativa?
3: Ostres, jo la primera vegada que vaig entrar va ser molt impactant. La veritat és que és una experiència que jo crec que sí o sí et canvia d'alguna manera i poder haver estat dins d'aquest projecte durant tant de temps i veure com ha anat canviant, com ha anat creixent. Bueno, a mi, com a persona, jo crec que... Perdó. Com a persona jo crec que m'ha millorat. Bueno, entres a la presó pensant que no tens prejudicis, que ho tens tot vist i al final tenim uns judicis socials que sense voluntat no els desfem i jo crec que entrar a la presó a mi m'ha canviat molt en aquest aspecte i també m'ha fet veure que la fotografia és una eina, més enllà d'una eina expressiva, una eina artística, és una eina de canvi i jo mai ho havia vist així. I bueno, jo crec que això ha definit molt la meva trajectòria professional com a fotògrafa a partir del moment que començo a col·laborar amb la Fundació.
2: Creus que seria diferent, eh? Si no hi haguessis entrat?
3: Jo crec que sí. No sé on estaria ni què estaria fent, però jo crec que sí. Sí, això m'ha... Bueno, m'ha tirat més per la vessant social, potser de mediació artística. Sí, m'ha donat la sensació de que la fotografia també pot arribar al canvi.
2: Doncs amb aquest missatge ens quedem. Laura Gálvez-Rain, directora del projecte Traspassant l'Objectiu a la presó de Batràs. Moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i molta sort amb aquesta nova etapa dins d'aquest mateix projecte.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Una curiositat fascinant del món natural és la capacitat dels pops per modificar el seu ARN, un procés que els permet adaptar-se de manera ràpida als canvis ambientals sense alterar-ne l'ADN. A diferència de la majoria dels animals, que depenen gairebé exclusivament de mutacions genètiques heredades per evolucionar, els pops poden ajustar l'expressió de certes proteïnes mitjançant l'edició activa de l'ARN. Aquest mecanisme els ofereix una flexibilitat extraordinària, especialment útils en entorns on la temperatura, la llum o la disponibilitat de preses canvien de forma dràstica. Els científics han observat que aquestes edicions tenen lloc més sovint en gens relacionats amb el sistema nerviós, cosa que podria explicar la notable intel·ligència d'aquests animals, la seva memòria avançada i la seva sorprenent habilitat per resoldre problemes complexos. A més, aquesta capacitat els permet modificar la velocitat de transmissió de senyals neuronals, adaptant-ne el comportament gairebé en temps real. És sorprenent aquesta estratègia evolutiva, rara al regne animal, que converteix els pops en criatures extremadament versàtils, capaces de sobreviure en condicions inesperades i demostrar conductes que desafien les nostres expectatives sobre la vida marina.
1: 91.5 FM, Ràdio Sant Cugat.
2: Sabies que...
0: Existeixen llamps que pugen cap a l'espai en lloc de baixar cap a la Terra. Durant molt de temps, es va pensar que tots els llamps anaven dels núvols cap al Sol o entre núvols. Però a finals del segle XX, càmeres d'alta velocitat van revelar un fenomen espectacular. Enormes descàrregues elèctriques que surten de la part superior de les tempestes i s'enfilen cap a les capes altes de l'atmosfera. Aquestes descàrregues reben noms com Red Sprite, Blue Jet o ELPS. Els Red Sprites, per exemple, poden assolir altures de més de 80 quilòmetres i durar només unes mil·lèsimes de segon. Són tan difícils d'observar que durant segles ningú no estava segur de que existissin. Molts pilots afirmaven haver vist llums estranyes sobre la tempesta, però sovint no se'ls creia.
1: Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Salvador Illa ha de presentar a aquesta hora la conferència El futur és aquí per explicar els reptes que afronta Catalunya en la pròxima dècada. Jordi Fortià.
2: La conferència es fa al Museu Marítim de Barcelona coincidint amb els 2 anys de mandat. El president té previst parlar també d'habitatge o de la transició climàtica.
0: Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet l'arrencada del curs a Lleida.
0: Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
3: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó.
4: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut.
0: Un incendi en una empresa tèxtil a Mataró ha obligat a evacuar 200 treballadors.
2: La columna de fum ha estat visible durant bona part de la tarda. El foc continua actiu però estable i treballen 13 dotacions de bombers per impedir que es propagui. Gerard Valls és el cap d'intervenció dels bombers.
5: El punt crític d'aquesta intervenció és aquests soterranis que comuniquen els diferents sectors. Llavors la nostra prioritat és sobretot que no passi d'aquest sector cap als altres.
0: En cultura, comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
2: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
0: Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
6: Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
7: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir

0: I en dues fases. La primera fase és de la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
1: I en esport, Joel Gomis, l'Espanyol ja prepara el pròxim partit de Lliga contra el Rayo Vallecano.
2: Avui acaba la cinquena jornada de la primera divisió amb un Villarreal-Betis i demà el conjunt blanquiblau inaugura la sisena jornada del calendari contra el Rayo. Els blanquiblaus volen sumar la tercera victòria consecutiva.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, una situació completíssimament estiuenca, la que una altra vegada estem tenint avui. I és que, per exemple, a les comarques de Girona, a molts indrets, hem passat dels 35 graus de màxima, una calor extrema, que de fet també és palesa a la resta del país. Molts indrets, per sobre dels 30 graus, moltes hores de sol, a més, és un ambient completament net i del tot transparent, pica molt el sol i, per tant, déu-n'hi-do com s'enfila aquesta temperatura. En vista aquesta propera nit, també el dimarts al matí, una altra vegada baixarà en picat aquesta temperatura. Per tant, a l'interior del país almenys, també a les valls del Pirineu, tornarem a tenir un ambient més fresquet. Però arran de mar ja quedarà més xafogós el panorama, amb alguns núvols enganxats a la Costa Brava al matí i a la tarda algun núvolet decoratiu cap al Pirineu. Però atenció, perquè el dimarts, en el cas de Ponent, de l'Ebre i de les valls pirinenques, encara farà més calor que avui. Un temps que, en vista el dimecres, sí que canviarà d'una forma més evident. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Comencem destacant l'autopista AP7 i retencions de Sant Cugat a Barberà del Vallès en sentit Girona per un accident que hi ha hagut a Barberà però que ja s'ha pogut retirar. També hi ha lentitud i aturades a Barberà en sentit Tarragona. A la B30, lateral de la P7 i retencions entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la B23 hi ha cua d'Esplugues fins a arribar a l'avinguda Diagonal de Barcelona. A la C32, a l'autopista del Garraf, hi ha lentitud a Sant Boi de Llobregat en sentit sud. És la C31 i a l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda Dalt, a la B20 hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat per uns vehicles que ocupen un carril a l'altura d'Horta en sentit Llobregat. A la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esna Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià Bon Pastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Molt pendents a aquesta hora de la conferència que ha de pronunciar el president de la Generalitat, Salvador Illa, al Museu Marítim de Barcelona, coincidint amb els 2 anys de mandat.
4: Sota el títol El futur és aquí, el president vol exposar una reflexió sobre el context internacional i el paper que ha de jugar Catalunya davant dels principals reptes de la pròxima dècada.
0: Com dèiem, serà la intervenció del president Salvador Illa en el mateix escenari que fa 2 anys va presentar el projecte polític Unir i Servir, amb què va fixar les línies mestres de la seva proposta per Catalunya.
4: La conferència d'avui ha d'abordar qüestions com l'accés a l'habitatge, la millora de la productivitat, la transició climàtica i la formació. L'acte arriba en un context marcat per la incertesa internacional i els debats sobre el model de creixement, la competitivitat econòmica i la cohesió social. En aquest marc, el president vol plantejar una intervenció centrada en les perspectives a futur, més que no pas en l'anunci de mesures immediates.
0: I la conferència d'avui també ha de servir com a punt de partida d'una setmana d'activitats impulsades pel govern.
4: Segons l'executiu, els consellers participaran durant els dies següents en actes i trobades arreu del territori per aprofundir en els principals àmbits de govern i els reptes a futur.
0: Com dèiem, pendents d'aquesta conferència, de seguida que comenci anirem en directe d'habitatge, però precisament n'ha parlat també l'Ajuntament de Barcelona avui, que cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i UGT perquè hi promoguin 1.500 pisos assequibles en 10 anys.
4: Mitjançant un conveni, els sindicats tindran el dret de superfície per un període de 75 anys i cadascú tindrà el seu model i sistema de finançament.
0: Mont Carvajal.
5: Els sindicats rebran 3 solars abans d'acabar l'any per construir-hi 179 habitatges. Seran a Sant Andreu i Horta Guinardó. L'alcalde Jaume Collboni ha destacat que els sindicats recuperin el paper important que tenien en la producció d'habitatge protegit.
6: Recuperem aquesta tradició. Volem convidar i volem que els sindicats de classe també formin part de la solució del repte que tenim en matèria d'habitatge.
5: La secretària general de Comissions Obreres, Belén López, ha explicat que els posaran a disposició de cooperatives.
7: Per tant, nosaltres no venim a fer aquí de promotora immobiliària. Per això, mitjançant convenis, posarem a disposició de diferents cooperatives el sòl municipal cedit en dret de superfície.
5: La titularitat del sòl sempre serà pública.
0: I en àmbit estatal, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, després de la crisi de Ceuta.
4: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en traia 33%. El PP no obtindria el 25%, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanyar 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
0: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valorava així els resultats del CIS.
8: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
0: I encara en l'àmbit polític, el Pla BEO continuarà el 2027 gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lents de contacte a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i han donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo.
9: En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
10: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar. Una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
9: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada 3 nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més titulars de la jornada. Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. La consellera ha fet l'arrencada del curs a Lleida. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
11: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
12: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
11: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
0: I també avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la URB ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: 2 anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici l'edifici de l'any 1976.
14: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, conté exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
13: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar el segon quatrimestre.
0: I també ha començat el curs a la Universitat de Girona amb més de 16.000 estudiants matriculats.
4: Entre les novetats d'aquest curs hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català.
0: Un incendi en una empresa tèxtil a Mataró ha obligat a evacuar 200 treballadors. La columna de fum ha estat visible durant bona part de la tarda. Mataró Ràdio, Laura Cera.
15: L'acumulació de material ha fet que les flames es propaguessin de manera molt ràpida i amb molta virulència. És per això que des d'un inici l'estratègia dels bombers s'ha centrat en contenir el foc dins la nau afectada i evitar que es desplacés cap a altres edificis del complex que estan connectats per un passadís subterrani. No hi ha hagut ferits, tots els treballadors de l'empresa tèxtil han pogut sortir pel seu propi peu de seguida que s'ha originat el foc per causes que en aquests moments encara es desconeixen. Els bombers esperen poder controlar el foc en les properes hores. De moment està estabilitzat amb aquestes flames contingudes i han actuat amb 13 dotacions i 35 efectius, alguns dels quals encara remullen la zona per intentar extingir aquest incendi que ha deixat una gran columna de fum negre des d'un inici que s'ha vist des de diferents punts de Mataró i també d'arreu de la comarca. De fet, el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut en molt poca estona més d'una setantena de trucades alertant d'aquest foc.
0: I Junts Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i 300 càmeres. Els dos grups han presentat 10 mesures per garantir la seguretat als carrers després de l'apunyalament mortal d'ara fa dues setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Casals.
16: Els dos grups acusen el govern municipal de no afrontar els problemes reals de la ciutat. Per això han presentat un decàleg de mesures. Volen passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals fins als 140 i demanen la creació també d'una unitat policial especialitzada. Això a banda de la instal·lació de 300 càmeres de seguretat repartides per tota la ciutat. Ramon Bacardit és el líder de Junts Manresa.
17: Manresa necessita que torni l'ordre als carrers de la ciutat i civisme. La deriva en què estem, la ciutadania ja ha dit prou. Necessitem un govern que deixi els anuncis, les paraules, el victimisme i es posi a executar accions dirigides en aquests dos àmbits, en la seguretat i el civisme. Avui hem posat sobre la taula 10 accions concretes que només depenen de la voluntat del govern municipal.
16: Recordem que Junts va signar una coalició electoral per les properes eleccions municipals amb Avenç Nacionalista, l'antic Front Nacional, una formació d'extrema dreta que va aconseguir 2 regidors les últimes eleccions.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En l'àmbit sanitari, el Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat gaire a la seva recuperació.
4: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància en la que es poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
18: En el decurs dels mesos de juny, juliol i agost acostumem a observar una disminució d'un 20% de la donació i aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals doncs, comencen la seva activitat a ple rendiment.
0: Més coses. L'alcaldessa de Ribera d'Urgellet reclama millores de seguretat a la Nacional 260 després dels accidents mortals del cap de setmana. De moment, Trànsit estudia intensificar els controls. Ràdio Seu, Pep Graell.
19: L'alcaldessa del municipi alurgellenc de Ribera d'Urgellet, Josefina Lladós, ha reclamat que el govern espanyol, titular de la carretera nacional 260, millori la seguretat de la via. Les queixes i mobilitzacions històriques giren entorn de tres motius principals: la seguretat dels vianants, l'alt risc d'accidents i el greu deteriorament de l'asfalt.
20: És una història d'anys i anys i anys i anys en què sempre es demana al govern espanyol que hi faci una inversió com cal i no hi ha manera. I la inversió com cal vol dir doncs, que segurament s'haurien de treure Torre dels Calaixos, els estudis, informes que fa molts anys s'havien fet de valorar si calia fer algun túnel, si calia fer alguna obra de molta més envergadura.
19: Lladós ha notat que la nacional que uneix les comarques de l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà és un tram complicat de molts revolts que alhora és molt atractiu pels motoristes i això comporta que massa sovint s'hagin de lamentar accidents, sovint tràgics.
0: A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer Balmes, al centre de la ciutat. L'Ajuntament ha pintat de vermell quatre cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
4: Les cruïlles afectades a Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
1: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer el bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
4: Els fitons són balisses que s'agregaran al carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B15, la 7 i la 67.
0: Encara en relació a la mobilitat, avui el tram Besòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona.
4: La línia T4 reprèn la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals.
0: I avui ha entrat en funcionament el nou horari de l'autobús que connecta els dos Arenys amb l'Hospital de Mataró, un servei que fins ara només es prestava al matí i ara s'amplia a la tarda. Els usuaris ho han rebut amb molta il·lusió. Ràdio Arenys, Oriol Leo.
21: Les expedicions a la tarda permeten tornar a Areny sense haver d'agafar busos urbans de Mataró i el tren. Aquesta incomoditat queda ara solucionada, i així ho expressaven els usuaris de la línia.
22: Fantàstic, eh? Molt bé, molt contenta, perquè, clar, sempre tenia que baixar a l'estació, agafar fins a Mataró, Mataró agafar el bus per pujar de dalt i d'un sol. I ara és una meravella.
23: Molt bé, trobo, perquè no hi havia bus, llavors havies d'agafar el tren. I és que ja tenim una edat o tenim dolències, el tren va ara que com plens com sardines, no et pots asseure. I trigues molt de temps.
24: Ja era hora, eh? És un servei necessari pel poble, senzillament, perquè vull dir, els que no tenim cotxe, tenim d'anar a agafar el tren, i del tren, si hem de pujar a l'hospital, tenim d'agafar tren i autobús. I clar, és una excursió.
25: Abans tenia que tornar amb un autobús fins a l'estació, de l'estació fins aquí a Arenys, i d'Arenys fins a casa del de tot. I ara, amb això, és una meravella. Per la gent que tenim poca mobilitat, ha sigut, vamos, la salvació.
21: Arenys de Mar, a més, està tramitant obtenir una nova línia de bus entre la vila i l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona sota el lema No a l'ampliació, ni ara ni mai. I arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
26: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
27: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
26: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
0: Més manifestacions. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro.
28: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. La membre del comitè d'empresa, Irene Lameiro, ha explicat que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
29: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast, i és una mica, doncs, a veure fins on s'arriba. nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
28: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
0: Comença en cultura a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte del Monestir de les Arts. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
2: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
5: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases. La primera fase és de la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
2: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol donarà el tret de sortida a la sisena jornada de la Lliga aquest dimarts a les 7 de la tarda contra el Rayo Vallecano. Els pericos són vuitens amb 7 punts, mentre que els madrilenys ocupen la setzena posició amb 4. Els de Manolo González volen donar continuïtat al seu bon inici de temporada i en cas de guanyar contra els madrilenys, l'Espanyol encadenarà 3 victòries consecutives. Escoltem Manolo González, entrenador dels catalans.
3: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
2: Un partit que jugarà a Butarque, a Leganés, perquè el Rayo encara no pot jugar a Vallecas, al seu camp. El torn del Barça arribarà dimecres a 2:15 de la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou. Els de Hansi Flick arribaran a la cita liderant la classificació amb 15 punts de 15 possibles. Qui ha parlat d'aquest bon inici de temporada del Barça és el nouvingut Anthony Gordon.
4: Esperava guanyar tots els partits, però potser no per 5 gols, així que he de dir que no. Crec que hem tingut un inici de temporada increïble i crec que si digués que esperava 5 gols no seria veritat. Entrenar prepara per al partit, així que si entrenes dur el partit es torna molt més fàcil perquè jugues contra els millors jugadors als entrenaments i la intensitat hi és. Has de defensar, has d'atacar, tot el que això implica. Després vas al partit i l'equip contra el qual juguem no té els jugadors contra els quals juguem en els entrenaments. Així que si entrenes dur, el partit es torna més fàcil.
2: Bàsquet, el Barça respira tranquil després de saber que Darío Brizuela no té una lesió greu. El jugador basque es va fer mal durant la final de la Lliga Catalana d'aquest diumenge. Per qui no ha tingut tanta sort és l'Ilerna Lleida Matumane Diany, que s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll esquerre, una lesió que també va patir durant la Lliga Catalana.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
8: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
9: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, m'han obert, o sigui, natural és.
10: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tope bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
11: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se m'entengui, però jo la pariria una i mil vegades.
12: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: I les persones que componen aquest ric mosaic que és Catalunya. Així videra Catalunya, amb mà estesa. I així recollim els fruits. Hem augmentat un 25,6% la inversió estrangera captada entre el 2023 i el 2025, la qual cosa es tradueix en 5.708 llocs de treball, i ens hem fixat l'objectiu de captar 6.000 milions d'euros i crear 45.000 llocs de treball més fins a l'any 2030. Així viurem.
0: Salvador Illa presenta a aquesta hora la conferència El futur és aquí per explicar els reptes que afronta Catalunya en la pròxima dècada. Jordi Fortià.
3: La conferència es fa al Museu Marítim de Barcelona coincidint amb els 2 anys de mandat. El president té previst parlar també d'habitatge o de la transició climàtica.
0: Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció.
3: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet l'arrencada del curs a Lleida.
0: Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
4: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó.
5: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut.
0: Un incendi en una empresa tèxtil a Mataró ha obligat a evacuar 200 treballadors.
3: La columna de fum ha estat visible durant bona part de la tarda. El foc continua actiu, però estable, i treballen 13 dotacions de bombers per impedir que es propagui. Gerard Baix és el cap d'intervenció dels bombers.
6: El punt crític d'aquesta intervenció és aquests soterranis que comuniquen els diferents sectors. Llavors, la nostra prioritat és, sobretot, que no passi d'aquest sector cap als altres.
0: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
3: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
0: Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
7: Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
8: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en 2 fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
0: I en esport, Joel Gomis, l'Espanyol ja prepara el pròxim partit de Lliga.
9: Avui acaba la 5ª jornada de la primera divisió amb un Villarreal Betis i demà el conjunt blanquiblau inaugura la 6ª contra el Rayo Vallecano. Els blanquiblaus volen sumar la 3ª victòria consecutiva.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, una situació completíssimament estiuenca, la que una altra vegada estem tenint avui. I és que, per exemple, a les comarques de Girona, a molts indrets, hem passat dels 35 graus de màxima, una calor extrema, que de fet també és palesa a la resta del país. Molts indrets, per sobre dels 30 graus, moltes hores de sol, a més, és un ambient completament net i del tot transparent, pica molt el sol i, per tant, déu-n'hi-do com s'enfila aquesta temperatura. En vista aquesta propera nit, també el dimarts al matí, una altra vegada baixarà en picat aquesta temperatura. Per tant, a l'interior del país almenys, també a les valls del Pirineu, tornarem a tenir un ambient més fresquet. Però arran de mar ja quedarà més xafogós el panorama, amb alguns núvols enganxats a la Costa Brava al matí i a la tarda algun núvolet decoratiu cap al Pirineu. Però atenció, perquè el dimarts, en el cas de Ponent, de l'Ebre i de les valls pirinenques, encara farà més calor que avui. Un temps que, en vista el dimecres, sí que canviarà d'una forma més evident. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Hores d'ara encara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'autopista AP7 i intensitat a Vilafranca del Penedès en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident. A la mateixa autopista AP7 i intensitat entre Sant Cugat i Barberà del Vallès en sentit Girona, per un accident a Barberà que ja s'ha pogut retirar. Més intensitat a Barberà en sentit contrari, en sentit Tarragona. A la B30, lateral de l'AP7 i a l'antitud i aturades entre Sant Cugat i Barberà en sentit Girona. A la C58 i a l'antitud de Montcada i Reixac, al Nus de Trinitat, d'entrada a Barberà. Barcelona. Un cop a Barcelona, la ronda de la B20 hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat per uns vehicles que ocupen un carril a l'altura d'Horta en sentit Llobregat. I a la ronda litoral, la B10 hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs i l'antitud al Port en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: És la nostra portada, molt pendents a aquesta hora de la conferència que està pronunciant el president de la Generalitat, Salvador Illa, al Museu Marítim de Barcelona, coincidint amb els 2 anys de mandat.
4: Sota el títol El futur és aquí, el president vol exposar una reflexió sobre el context internacional i el paper que ha de jugar Catalunya davant dels principals reptes de la pròxima dècada.
0: L'escoltem.
5: El futur que movem, Catalunya necessita alliberar tota l'energia i el potencial de la societat, de l'economia i del talent catalans, que són extraordinaris. I els estem alliberant. Els alliberem quan impulsem l'ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona, el Prat. Els alliberem quan expandim els ports de Barcelona i Tarragona. Els alliberem quan finalitzem la línia 9 del metro, l'estació de la Sagrera i l'estació de Sants, mentre al mateix temps executem 151 obres de millora a Rodavies. Els alliberem quan després de tants anys visitem la variant de les preses a Uot o quan donem forma al campus Diagonal Clínic, al campus Trueta, a l'Hospital Joan 23 i a l'Hospital Verge de la Cinta, mentre ara millorem 57 centres d'atenció primària. La llista és llarga. És llarga perquè tenim molt clar el projecte de país i tenim molt clars els projectes. Projecte de país en gran i projectes a escala humana. Les persones i el sentit comunitari al centre de tot, amb una identitat i una llengua compartides. Volem un català viu, un català de la gent, un català dels llibres present a les fires més importants, com la de Guadalajara o la de Turí el 2027, un català de l'escola i de la universitat, del lloc de feina i de les festes populars. Cada vegada que sumem un nou parlant de català, renovem la il·lusió d'un projecte compartit engrescador com a marc de la nostra convivència.
0: Doncs ja ho estan sentint, són les paraules, la intervenció del president Salvador Illa en aquest mateix escenari que fa 2 anys va presentar el projecte polític Unir i Servir, amb què va fixar les línies mestres de la seva proposta per Catalunya.
4: L'acte arriba en un context marcat per la incertesa internacional i els debats sobre el model de creixement, la competitivitat econòmica i la cohesió social. En aquest marc, el president vol plantejar una intervenció centrada a les perspectives a futur, més que no pas en l'anunci de mesures immediates.
0: La conferència que escoltàvem ara, que també parlava sobre qüestions econòmiques i qüestions sobre el català, ha de servir també com a punt de partida d'una setmana d'activitats impulsades pel govern.
4: Segons l'executiu, els consellers participaran durant els dies següents en actes i trobades arreu del territori per aprofundir en els principals àmbits de govern i els reptes a futur.
0: Un dels reptes és precisament el de l'accés a l'habitatge, del qual s'espera que també Salvador Illa en parli, i d'habitatge precisament n'ha parlat també l'Ajuntament de Barcelona, que cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i UGT perquè hi promoguin 1.500 pisos assequibles en 10 anys.
4: Mitjançant un conveni, els sindicats tindran el dret de superfície per un període de 75 anys i cadascú tindrà el seu model i sistema de finançament.
0: Mont Carvajal.
6: Els sindicats rebran 3 solars abans d'acabar l'any per construir-hi 179 habitatges. Seran a Sant Andreu i Horta-Guinardó. L'alcalde Jaume Collboni ha destacat que els sindicats recuperin el paper important que tenien en la producció d'habitatge protegit.
7: Recuperem aquesta tradició, volem convidar i volem que els sindicats de classe també formin part de la solució del repte que tenim en matèria d'habitatge.
6: La secretària general de Comissions Obreres, Belén López, ha explicat que els posaran a disposició de cooperatives.
8: Per tant, nosaltres no venim a fer aquí de promotora immobiliària. Per això, mitjançant convenis, posarem a disposició de diferents cooperatives el sòl municipal cedit en dret de superfície.
6: La titularitat del sòl sempre serà pública.
0: I en l'àmbit estatal, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, després de la crisi de Ceuta.
4: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig de juliol, que en traia el 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i podem guanyar 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
0: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valorava així els resultats del CIS.
9: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Aquest dilluns ha començat el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. La consellera ha fet l'arrencada del curs a Lleida. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
10: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
11: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
10: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
0: També avui ha estat dia d'inici de curs a moltes universitats. A la de Lleida es compta amb 2.600 nous estudiants de cara a un curs acadèmic que avui, com dèiem, ha començat. Medicina, psicologia o infermeria són algunes de les carreres amb més demanda per una UDL, que enguany augmenta en un 8,7% la tria en primera opció. A més, ha posat 2 nous màsters en marxa. Lleida Televisió, Marc Piqué.
12: La Universitat de Lleida compta enguany amb 2.600 estudiants nous, la majoria dels quals, 2.000, ho faran al campus de Lleida. Són algunes de les xifres que s'han donat a conèixer en el primer dia de curs acadèmic, xifres encara provisionals perquè fins a mitjans d'octubre no es tanca la matrícula. En total hi ha en marxa 50 graus i una de les grans notícies és que la tria de la UDL en primera opció ha augmentat un 8,7%. L'Oriol i la Vinyet són alguns dels alumnes que comencen aquest any els seus estudis i ens expliquen les seves sensacions. sensacions.
13: Bueno, espero que serà complicat, evidentment, però al final fas el que t'agrada. O sigui, jo venint de batxillerat, per exemple, i vull ser enginyer, de què m'he servit filosofia? De res. Però bueno, aquí sé que hi haurà molta més feina, però al final ho he triat jo i ja per totes.
14: Estudiaré enginyeria mecànica aquí a l'UDL. Vaig decidir estudiar això perquè pues, m'agrada molt física i química i trobava que era una de les carreres que me podien oferir, a part me volia quedar aquí a Lleida sí o sí.
12: Entre les carreres amb més demanda es troben medicina, psicologia o infermeria, entre d'altres.
0: I també ha començat el curs la Universitat de Girona amb més de 16.000 estudiants matriculats.
4: Entre les novetats d'aquest curs hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català.
0: Un incendi en una empresa tèxtil a Mataró ha obligat a evacuar 200 treballadors. La columna de fum ha estat visible durant bona part de la tarda. Mataró Ràdio, Laura Cera.
15: L'acumulació de material ha fet que les flames es propaguessin de manera molt ràpida i amb molta virulència. És per això que des d'un inici l'estratègia dels bombers s'ha centrat en contenir el foc dins la nau afectada i evitar que es desplacés cap a altres edificis del complex que estan connectats per un passadís subterrani. No hi ha hagut ferits, tots els treballadors de l'empresa tèxtil han pogut sortir pel seu propi peu de seguida que s'ha originat el foc per causes que en aquests moments encara es desconeixen. Els bombers esperen poder controlar el foc en les properes hores. De moment està estabilitzat amb aquestes flames contingudes i han actuat amb 13 dotacions i 35 efectius, alguns dels quals encara remullen la zona per intentar extingir aquest incendi que ha deixat una gran columna de fum negre des d'un inici que s'ha vist des de diferents punts de Mataró i també d'arreu de la comarca. De fet, el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut en molt poca estona més d'una setantena de trucades alertant d'aquest foc.
0: I Junts Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i 300 càmeres. Els dos grups han presentat 10 mesures per garantir la seguretat als carrers després de l'apunyalament mortal d'ara fa dues setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Casals.
16: Els dos grups acusen el govern municipal de no afrontar els problemes reals de la ciutat. Per això han presentat un decàleg de mesures. Volen passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals fins als 140 i demanen la creació també d'una unitat policial especial. Això a banda de la instal·lació de 300 càmeres de seguretat repartides per tota la ciutat. Ramon Bacardit és el líder de Junts Manresa.
17: Manresa necessita que torni l'ordre als carrers de la ciutat i civisme. La deriva en què estem, la ciutadania ja ha dit prou. Necessitem un govern que deixi els anuncis, les paraules, el victimisme i es posi a executar accions dirigides en aquests dos àmbits, en la seguretat i el civisme. Avui hem posat sobre la taula 10 accions concretes que només depenen de la voluntat del govern municipal.
16: Recordem que Junts va signar una coalició electoral per les properes eleccions municipals amb Avenç Nacionalista, l'antic Front Nacional, una formació d'extrema dreta que va aconseguir 2 regidors les últimes eleccions.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més qüestions. La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona sota el lema No a l'ampliació, ni ara ni mai. I arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
18: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
19: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
18: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 11:45 del matí de diumenge.
0: Els que ja s'han manifestat aquest migdia han estat els treballadors de l'empresa ICAP Masterbatch Group, ubicada a les Masies de Roda. Convocats per Comissions Obreres, reclamen la readmissió immediata de 2 delegats acomiadats a principis d'estiu, al 9FM.
20: Representants sindicals majoritàriament afiliats a Comissions Obreres i Treballadors s'han concentrat aquest migdia a les portes de l'empresa ICAP Masterbatch Group a les Masies de Roda per denunciar la que qualifiquen de repressió a dos treballadors i delegats del sindicat acomiadats aquest estiu. Aleguen que el procés ha estat improcedent i han interposat una demanda perquè es declari nul. Òscar Ordeig és extreballador de l'empresa.
21: L'empresa ha ficat mà en conversacions privades que havíem tingut nosaltres de WhatsApp per un treballador que les va presentar, però bueno, eren alienes a l'empresa. Entenem que necessitaven algun cap visible per tallar.
20: Reclamen que l'empresa reconsideri la seva postura perquè els treballadors es puguin reincorporar als seus llocs de treball. Des de Comissions han intentat establir contacte amb la companyia per esclarir la situació, però segons avancen, sense èxit. David Caurín és secretari general d'Indústria a Osona de Comissions.
22: Volem la reincorporació, perquè aquesta gent que avui tenim aquí darrere, el que volen és això, és tenir les garanties que qualsevol delegat de Comissions Obreres que va al carrer per una cosa que no ha fet torni al seu lloc de feina.
20: No descarten programar noves jornades de mobilitzacions si l'empresa no fa un pas enrere i accedeix a seure's per parlar de les relacions laborals amb els dos treballadors acomiadats.
0: I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro.
23: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. La membre del comitè d'empresa, Irene Lameiro, ha explicat que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
24: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, a veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
23: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
0: En cultura, comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte del Monestir de les Arts. Televisió, Costa Brava, Alba Pairet.
25: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
26: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases. La primera fase és de la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
25: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
0: I la banda Oasis actuarà a Barcelona el 10 i 11 de juliol en el marc d'una gira mundial.
4: Serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'única manera de comprar entrada serà completant un procés de registre gratuït que ja s'ha posat en marxa i es tancarà aquest dijous. No hi haurà venda general, explica la web. Segons detallen, es farà una selecció aleatòria entre les persones inscrites per assignar-los un codi que els permetrà accedir a la venda a Ticketmaster.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol donarà el tret de sortida a la sisena jornada de la Lliga aquest dimarts a les 7 de la tarda contra el Rayo Vallecano. Els pericos són vuitens amb 7 punts, mentre que els madrilenys ocupen la setzena posició amb 4. Els de Manolo González volen donar continuïtat al seu bon inici de temporada i en cas de guanyar contra els madrilenys encadenaran 3 victòries consecutives. Escoltem Manolo González, entrenador dels catalans.
3: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu. És el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és moment de mirar més enllà. És moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
2: Un partit que jugarà a Butarque, a Leganés, perquè el Rayo encara no pot jugar a Vallecas, al seu camp. El torn del Barça arribarà dimecres a 2:15 de la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou. Els de Hansi Flick arribaran a la cita liderant la classificació amb 15 punts de 15 possibles. Qui ha parlat d'aquest bon inici de temporada del Barça és el nou vingut Anthony Gordon.
4: I expected to win.
5: Esperava guanyar tots els partits, però potser no per 5 gols, així que he de dir que no. Crec que hem tingut un inici de temporada increïble i crec que si digués que esperava 5 gols no seria veritat. Entrenar prepara per al partit, així que si entrenes dur el partit es torna molt més fàcil perquè jugues contra els millors jugadors als entrenaments i la intensitat hi és. Has de defensar, has d'atacar, tot el que això implica. Després vas al partit i l'equip contra el qual juguem no té els jugadors contra els quals juguem en els entrenaments. Així que si entrenes dur, el partit es torna més fàcil.
4: Train hard, the game becomes easy.
2: A la segona divisió no hi haurà jornada intersetmanal i, de fet, ahir el Sabadell va encaixar la primera derrota del curs al camp del Mallorca per 2-0. L'equip local és un dels clars favorits a l'ascens de categoria i dues errades dels arlequinats els van deixar sense premi. Ferran Costa és l'entrenador del Sabadell.
6: Crec que en els 4 partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
2: En bàsquet, el Barça respira tranquil després de saber que Darío Brizuela no té una lesió greu. El jugador basc es va fer mal durant la final de la Lliga Catalana d'aquest diumenge. En una jugada fortuita, Brizuela va patir una contusió a la cama dreta i avui mateix el club ha confirmat que les proves mèdiques han descartat lesions òssies i articulars. Qui no ha tingut tantes hores el pivot de l'Ilerna Lleida, Tomane Diany, que s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Una lesió que també va patir durant la Lliga Catalana. Sense deixar aquesta competició, des de Tarragona han valorat positivament la rebuda que ha tingut aquest torneig. Adrià Tella, Ràdio Ciutat de Tarragona.
7: El Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona ha viscut la Lliga Catalana ACB amb més afluència de les 4 edicions celebrades fins ara a la ciutat. Més de 15.000 persones hi han passat des de dimecres i fins la final d'aquest diumenge, que va plegar uns 4.000 espectadors. Mario Soler, conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, destaca que evidentment el pavelló ha acollit espectadors dels equips implicats, però que hi ha hagut una molt bona resposta del públic tarragoní i de la zona.
8: Moltíssima gent de Tarragona Ciutat, però també gent de tota la província. Sabem que això és pel gaudi de la ciutadania de Tarragona ciutat i de Tarragona província.
7: Són 3 anys consecutius de Lliga Catalana a Tarragona i el mateix recinte, i no es descarta pas que el 2027 sigui el quart.
2: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va proclamar-se campió de la Copa Catalunya masculina després de guanyar l'Astralpul Sabadell en la final per un ajustat 10-9. En hoquei sobre patins, el Mataró i el Mollerussa, en categoria femenina i masculina respectivament, van emportar-se les Supercopes catalanes. I per acabar els esports, l'Ali, un darrer apunt, perquè aquest cap de setmana s'ha disputat a la Seu d'Urgell la Copa del Món de Pàdel Slalom, on el local Miquel Travé va aconseguir la medalla d'or a la modalitat C1 i va acabar la classificació general en tercera posició.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.
9: La xarxa de comunicació local.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Braseria La Bolera.
12: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de

0: punt de partida.
1: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
4: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La baixada de la natalitat i les seves conseqüències sobre l'oferta escolar són un dels reptes educatius de Sant Cugat. La regidora d'Educació, Carme Ardit, defensa mantenir el sistema públic actual i apunta que el desenvolupament urbanístic de la ciutat pot fer créixer de nou la demanda els pròxims anys. En una entrevista a Cugat Mèdia amb motiu de l'inici del curs, també aborda la falta de places a les escoles bressol municipals, la reclamació d'un centre d'educació especial i també les actuacions per climatitzar els centres.
2: Hem actuat abans que la Generalitat en el tema de pla de confort climàtic a les escoles de primària, tot i que no és la nostra responsabilitat, però enteníem que els alumnes són el més important per nosaltres i havíem d'actuar d'alguna manera. Per nosaltres la importància està en els alumnes. Els alumnes ens és indistint si van a un tipus d'escola o un altre. Són alumnes de Sant Cugat.
1: Ardit considera que l'educació a Sant Cugat continua tenint una bona salut, però reclama a la Generalitat que resolgui el conflicte amb els docents amb una negociació que vagi més enllà de les condicions laborals i abordi els recursos i el model educatiu. L'entrevista completa a Cugat Mèdia. El període per inscriure's a la 67a edició de la Marxa Infantil s'obre aquest dilluns 14 de setembre i s'allargarà fins al 27 de setembre o fins a exaurir les 600 inscripcions disponibles. La marxa que organitza el Club Muntanyenc se celebrarà el 18 d'octubre i poden participar infants de segon a sisè de primària en equips de dos participants. El Club Muntanyenc ha limitat el nombre d'inscripcions a 600 per motius de seguretat. I enguany, a causa de la pesta porcina africana, la marxa tindrà un recorregut innovador interurbà. L'exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitats, Carles Solà, ha mort als 80 anys. Solà, que vivia a Sant Cugat, va estar al capdavant de la UAB entre els anys 1994 i 2002 i va ser una figura destacada del món universitari català. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat.

0: també a les xarxes socials.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
3: Evidentment, ja les havia sentit, control, sí. Aquestes paraules. Sí, clar, sí. Com ho heu entomat, això, des de l'associació?
4: A veure, és que jo el que penso és que una cosa és quan es parla genèricament, que es pot dir el que vulguis, i tot s'aguanta. Estem parlant de drets individuals de les persones, i que jo crec que aquesta cura que el Papa reclama, que jo també vull, pels que estan a punt de néixer o els que ens estem morint, és que es tingui en compte la nostra voluntat. Els que neixen no en tenen, els hem de cuidar. La persona que té un fill pot decidir també si el vol tenir o no. Depèn de cada persona, és un dret personalíssim, i que cadascú té unes circumstàncies determinades en cada moment de la vida. Jo ara sóc gran, tinc 75 anys, tinc molt clar la meva opció, tinc molt clar la meva idea. Quan em mori, no sé quan sigui, d'aquí a 15 anys, pensaré el mateix. M'ho puc plantejar. Jo crec que sí, però i si no? És a dir, tot això depèn de cada persona, dels seus interessos, de la seva sensibilitat en cada moment de la vida. Per tant, el que diu el Papa, jo estaria d'acord, però cuidar també al final de la vida pot ser respectar la voluntat d'aquesta persona.
3: Quin paper creieu que han de tenir les conviccions religioses en aquest debat, no? En el debat de l'eutanàsia? Al final el Papa fa un discurs en un espai que és on es fan les lleis.
4: Sí, això ens va sorprendre. Perdona, perdó. A mi m'ha sorprès molt perquè som un estat que diuen laic i confessional. I se li dona una tribuna del Congrés. O sigui, a veure, a mi aquesta recepció que es faci en un estadi olímpic o amb un acte d'aquests que hi pot haver de música, a mi em sembla perfecte. Però és la sobirania del poble, que és el Congrés. Per tant, a mi això m'ha sorprès. Però, bueno, com que tinc molts anys, m'han sorprès moltes coses més de la transició cap aquí. Per tant, potser no és el tema a parlar ara. O sigui, no m'ha sorprès. El Papa fa el seu paper, defensa la seva ideologia, i em sembla perfecte que les persones que tinguin aquesta ideologia ho creguin i ho segueixin. Respecte per tothom.
3: Possiblement el que sorprèn més, no?, i el que ha sorprès a moltes entitats, són els aplaudiments finals, sí, d'alguns dels partits polítics que precisament van donar llum verda a aquesta llei a l'any 2021. No? Ja, ja. Això potser és més difícil d'encaixar.
4: Però com que hi va haver una mica de picar les crestes a tothom, la immigració, el tal, tal, o sigui, tots els va picar una mica les crestes amb tot, per tant, tots van haver d'aplaudir, perquè si no, els uns agafen una cosa, els altres n'agafen una altra. A mi em va sorprendre, i estem tristos, perquè se'ls dona una altaveu molt gran. I llavors què passa? Com que quan tu decideixis estàs en el teu àmbit privat, a vegades pot coartar aquestes grans manifestacions si tu no tens molt clar el teu àmbit privat. I això és el que a nosaltres ens entristeix, re, una mica, però és així.
3: A l'estat espanyol, l'eutanàsia es va aprovar el 24 de març del 21, va entrar, sí, en vigor el 25 de juny d'aquell mateix any, per tant,
4: ara fa
3: 5 anys.
4: Sí.
3: Quin balanç en feu de la seva aplicació?
4: A veure, hi ha hagut dificultats, i sobretot hi ha dificultats, depèn de la comunitat autònoma del sol·licitant, i no entrarem més en política, però ja ens ho podem imaginar. Aquí a Catalunya està funcionant molt bé, i està funcionant bé. I llavors, no sé si és per parlar-ne ara o no, hi ha hagut dos casos.
3: El de la Noèlia i el d'en Francesc.
4: Que un grup d'una ideologia molt marcada n'ha fet un altaveu fantàstic. Però és que jo d'entrada el que vull dir és dues coses. Una, de les 361 eutanàsies que s'han practicat aquí a Catalunya, amb dates que tenim però que encara no ha publicat el Departament de Salut, hi ha hagut dos casos que hi ha hagut un problema. 361, no. I si això ho mirem a l'estat espanyol, han sigut 1.500 casos i aquests dos han sigut un problema. És a dir, és molt poc significatiu. I l'altra cosa que vull dir és, per sort, nosaltres, cada persona viu en família. La família estima aquesta persona. Morir-se, no ens ho traiem. Ens morim, el nostre cos és finit, la nostra matèria s'acaba. Quan tu tens un familiar que vol i expressa el seu desig de no patir, veure, ningú ens volem morir, ningú, però amb les condicions que estem ara aquí, bé. Uh-huh. Quan un familiar teu ja diu no puc més, no vull, no vull aquest dolor, estimar-lo és deixar-lo anar i que es faci la seva voluntat. Per tant, jo et diria que sort tenim que les famílies s'estimen o ens estimem i, per tant, no posem cap impediment. Aquests dos casos que hem parlat, perquè hi ha hagut una associació darrere, ha llançat els pares a fer aquestes coses, senyors que segurament ells no sabien ni com fer-ho. Uh-huh. Vull dir que hi ha hagut molta ajuda de darrere.
3: Justament estem parlant d'aquestes setmanes, no?, que fa que el Tribunal Suprem ha acordat que es permetrà frenar les eutanàsies ja aprovades si algú amb un vincle, i cito textualment, molt estret amb el sol·licitant, ho demana, no? Deies... Només han sigut dos casos dels 361 a Catalunya. El que passa és que, evidentment, s'han fet molt mediàtics i això ha sigut un altaveu. Hauríem de mirar aquesta doctrina també, què vol dir aquest contacte molt estret. Si hi ha la interferència de grups ultra, com ha sigut el cas d'Abogados Cristianos, en aquests dos casos que han estat al costat del pare de la Noèlia i del Francesc, quina influència té. Però a mi m'agradaria, Consol, que ens diguessis, al final, què suposa judicialitzar aquests casos quan ja estan autoritzats. La Noèlia va passar fins a 5 instàncies judicials. El Francesc és el que ha propiciat aquesta doctrina del Suprem i fa més d'un any i mig que tenia...
4: I ara ha de començar el procés com la Noèlia. O sigui, que ara encara... Perquè, perdó, la diferència és que amb la Noèlia es va dir que la resolució del tribunal, bueno, del comitè de garanties, era incorrecta i que no estava bé. I s'ha demostrat que sí, la Noèlia ja no hi és. Uh-huh. Però amb el cas del Francesc es va fer... A veure, l'eutanàsia és un tràmit administratiu, no és un tràmit judicial. Uh-huh. En un tràmit administratiu jo puc estar en desacord amb que, jo que sé, tinc un terreny i me l'expropien per 100.000 euros, jo no estic d'acord, jo puc interposar, uh-huh, dient no estic d'acord. O bé, quan es convoca una manifestació de qualsevol tipus, s'ha de fer una instància per demanar-ho, t'ho poden denegar o no en un ple determinat. Llavors, esclar, què passa aquí? Algú ha interposat. Llavors, què diu la llei? Que una persona, una tercera persona, com molt vinculada, però que es demostri molt una vinculació i que l'afecta moltíssim això, pot interposar aquest dir, ostres, jo no estic d'acord amb aquesta resolució, però si la resolució està presa a consciència, com ho fa el Tribunal de Garanties, uh-huh, o el Comitè de Garanties, i es compleixen els requisits de la llei, la conseqüència és allargar el patiment d'aquesta persona, perquè a aquesta persona li acabaran fent, si ella vol, la prestació d'ajuda per morir. Què es fa? S'allarga el patiment i el procés. Per tant, el de Cristianos s'hauria de veure, per això és una tortura. S'està, mm-hmm, torturant a gent. Bueno.
3: El Parlament justament ha impulsat una reforma per evitar que aquests recursos, a més, s'allarguin indefinidament i perquè resolguin amb més celeritat. De fet, vosaltres, des de l'associació, també demaneu que resolguin en un termini de 20 dies.
4: No és només que ho demanem, ho hem impulsat nosaltres. És a dir, un dels objectius de DND és hi ha tot un grup d'incidència política amb gent de la societat civil i juristes que són els que, veient com estava això, es deia, bueno, a veure, dintre d'aquesta... Perdona, no soc jurista, eh? Uh-huh. Dintre del que és el contenciós administratiu, tu pots, allò que t'he dit abans, una vaga. Ah, que amb una vaga, si jo demano fer vaga el dia 15 de no sé quan, no em poden contestar després d'aquest dia. Hi ha uns plaços ràpids per contestar amb una demanda. Uh-huh. Doncs el que hem dit nosaltres és que quan algú posi una resolució en contra que afecti els drets humans, com pot ser l'eutanàsia, que resolgui amb un plaç curt, de 20-25 dies. Això es va aprovar al Parlament de Catalunya. El que passa que el Parlament de Catalunya ho té que demanar, uh-huh, al Congreso, que curiosament entra demà passat, el dia 11 de juny. L'11 de juny, el Congreso de les Diputades entrarà a tràmit parlar per poder modificar aquesta llei.
3: Sou optimistes en què es pugui resoldre? Amb les majories que hi ha ara per ara?
4: No vull confondre els desitjos amb l'optimisme, però jo crec que sí que es farà.
3: Tant de bo.
4: Tant de bo.
3: Tant de bo, sí. Quins altres canvis, Consol, legislatius o administratius, creieu que caldrien impulsar per garantir aquest dret?
4: Jo crec que amb això ja anem bé, perquè s'ha aconseguit la llei d'eutanàsia. Hem aconseguit, tenim ja de fet fa molts anys, el document de voluntats anticipades.
3: Ara en parlarem.
4: Hem aconseguit com a associació que aquest document de voluntats anticipades, qui valori la teva capacitat per fer-lo, sigui la gent del teu cap, els metges, els infermers. Amb això ha facilitat moltíssim. Tot això ho hem treballat nosaltres. Què s'hauria de fer ara? Anar en el moll, al fondo de la llei, amb altres coses que la llei no contempla, com, per exemple, podria ser el cansament vital. Perquè, és clar, tu per demanar la prestació d'ajuda per morir has d'estar molt malalt, en fase ja terminal, amb una malaltia irreversible, no curable, i que et portarà en un termini més o menys llarg o curt a morir, o tingui una situació que tu no et valguis per tu mateixa. Per exemple, un jove amb un accident de trànsit queda tetraplègic. Vol dir que només té el cap per pensar que per la seva vida quotidiana li han de fer tot. Aquesta persona també pot demanar l'eutanàsia. Però hi ha persones molt grans que diuen, jo què hi feic aquí? Jo ja en tinc prou. És a dir, quan som molt grans, se'ns mort el nostre món, els nostres amics, la nostra família. És a dir, tot es va desmoronant una miqueta. Llavors pot haver-hi gent... A veure, repeteixo com hem dit al començament, és una cosa personalíssima de cadascú. No és per tothom, és perquè ho sent així. I pot haver alguna persona que digui, jo què hi faig aquí? Doncs aquest punt no està contemplat en la llei d'eutanàsia. Algun altre país ho tenen una mica millor.
3: En quins països us emmiralleu que es facin les coses d'alguna manera que vosaltres creieu que es fan més correctament?
4: És Holanda, Bèlgica, Luxemburg, però tot hi ha un retrocés general social de tots els drets i de les llibertats de les persones.
3: Has parlat del document de voluntats anticipades. Sí. Consol, explica per qui no el conegui exactament què és.
4: A veure, el document de voluntats anticipades, que tothom sabem què és fer testament. Vale. És els nostres béns, les nostres cases i pisos, que els deixem a... I nosaltres, doncs, el document de voluntats anticipades, expressem la nostra voluntat de què voldríem que ens fessin a nosaltres si nosaltres no som conscients en aquell moment. És a dir, si a mi em passa alguna desgràcia, algun accident, si jo sóc molt gran i tinc una malaltia terminal, jo vull expressar, ostres, no em feu això, jo puc rebutjar tractaments, puc fer una sèrie de coses, però ho he de deixar escrit. Escrit, no hi ha cap model oficial. Tenim un model, la Generalitat de Catalunya en té un altre, el Departament de Salut, però en definitiva tu expresses les teves decisions i les teves voluntats quan estiguis malalt. Si tu tens el cap clar estant malalt, sempre el que val és el que dius tu. Però si tens una situació que tu no et pots valdre i no et pots expressar, per això tens el document de voluntats anticipades que quedi expressat, fet i penjat a la meva salut.
3: Que ningú hagi de prendre una decisió per tu.
4: Exacte.
3: No? Està prou estès el coneixement del document de voluntats anticipades?
4: Jo crec que cada cop més, fa molts anys que ens dediquem a fer atenció a les persones, a fer xerrades i això, però no deixa de ser que la gent no volem parlar de la nostra mort.
3: És tabú encara, eh?
4: Sí. Amb els joves també fem xerrades nosaltres a instituts i tal, a parlar de la vida i la mort, és que és el mateix, és la vida i la mort és el mateix procés, parlar-ho, naturalitzar-ho, i també és cert que el tant per cent de gent que l'ha fet és menor, i sabem que tot la llei d'eutanàsia i fer el document de voluntats anticipades no serà una cosa potser mai majoritària, perquè depèn molt de cadascú.
3: De fet, no és una obligació.
4: No és una obligació.
3: És una opció.
4: Exacte, és un dret que tenim.
3: Un dret a decidir
4: Exactament. Fer-lo servir una és el teu.
3: A Sant Cugat, de fet, amb les dades del 2024, que són les últimes que hi ha publicades per la Generalitat, hi ha registrats 3.266 documents de voluntats anticipades. Això és un 3,3% de la població. És una de les xifres més altes de Catalunya. Com ho interpreteu des de l'associació?
4: Bueno, et vull dir dues coses. Ho interpretem, que potser, a veure, aquí a Sant Cugat potser hi ha una... És molt difícil de dir això. Un ambient sociocultural de gent, potser una mica amb estudis, no sé, amb més consciència, però això es pot donar tot arreu, per tant, no? I també el que vull dir és que... O sigui, a mi no m'ha sorprès que sigui de les ciutats que té més documents, però també us vull dir una cosa. Les xifres que dona la Generalitat és sobre el total de la població.
3: En aquestes xifres totals seríem la tercera ciutat amb més documents de Catalunya, oi?
4: Correcte, sí. I llavors què passa? El document no el poden fer la gent de 0 a 18 anys. Per tant, es pot fer a partir dels 18 anys. Si jo agafo aquest segment de la població de 0 a 18 anys i l'elimino perquè no tenen el dret de fer-ho, llavors parlem que ara de la xifra exacta no me'n recordo, però Sant Cugat seríem 77.000 i pico d'habitants majors de 18 anys. Amb la qual cosa, el rànquing, el nostre tant percent de gent que té el document fet és el 4,2%. Ens posem a la primera de Catalunya. Perquè això, Sant Cugat, hi deu haver molta població juvenil. Per circumstàncies, pel que sigui. Tanta població que llavors el decalatge que hi ha entre la població total i la major de 18 anys...
3: És més ample.
4: És més ample. Llavors, som, o sigui, el 4,2% de la gent de Sant Cugat tenim el document de voluntats anticipades fet. Minoritari. Però que aquestes persones ja ho tenim resolt.
3: Per aquelles persones que ens estiguin escoltant, que no coneguin el document de voluntats anticipades, o que sí que el coneguin però no tinguin clar quins són els passos que han de seguir, Consol,
4: sí.
3: Com ho hem de fer si volem registrar aquest document?
4: Bueno, a veure, d'entrada molt fàcil. Nosaltres com a entitat estem agraïts a l'Ajuntament de Sant Cugat que els dilluns al dematí ens deixa un espai, el despatx 3, el pis primer, la Casa de Cultura, i les persones que vulguin venir a parlar i a saber, hi som sempre. Millor si ens ho demanen per correu, però vull dir que atenem també personalment. Llavors, un cop fet això, i saben el document i ho tenen claríssim, algú ha de validar la seva capacitat mental per entendre el que han fet i per signar-ho. Llavors, això abans es feia davant d'un notari, perdona, i ara també es pot fer, davant d'un notari, només que has de pagar.
3: En aquest cas és pagant.
4: És pagant, davant de tres testimonis, que aquests tres testimonis fan la feina de notari, o sigui, un per tres, i que diuen que coneixen la persona i que veuen que té el cap clar i que saben el que fa, i ara es pot fer en el cap. Has de demanar hora al personal sanitari, al teu metge o metgessa, infermer o infermera, i crec que també es pot fer el treballador social, que la persona aquesta, el metge, l'infermera, tal, no s'han de ficar amb el contingut del teu document. L'única cosa que fan és dir, aquesta persona té el cap clar, sap el que està fent, i ells signen això. A partir d'aquí, aquest document ja és vàlid, és legal, i és d'obligat compliment professional i ètic per la gent sanitària, pel personal sanitari. Llavors, això surt a La Meva Salut i tenen accés tots els metges de Catalunya i d'Espanya per veure quina és la nostra voluntat al final de la vida.
3: Cas que tinguéssim un accident, per exemple, doncs des del centre que ens atenguessin veurien
4: correcte,
3: si tenim aquest document
4: correcte,
3: i quins són els nostres desitjos expressos.
4: Correcte.
3: Consol, per seguir fent pedagogia i per seguir explicant això, justament aquest dijous teniu una xerrada al Club Muntanyenc, serà
4: sí,
3: a 6:45 de la tarda.
4: Sí. Sí,
3: què hi trobarà la gent?
4: Bueno, hi trobarà parlar molt poquet de qui som nosaltres, que en definitiva som una associació laica, sense ànim de lucre i que la portem voluntaris, i saber quins són els drets al final de la vida, tots, i en què es basen aquests drets, quina és la legislació que els empara. Llavors, a partir d'aquí, parlarem també del document de voluntats anticipades, presentarem una miqueta totes les parts, i llavors hi ha la part que és més interessant, que parlarà de tota aquesta judicialització que últimament hi ha hagut, i donar-hi, o sigui, poder-ho parlar per centrar-ho. De què estem parlant i què passa, i quin és el futur de tot això. Llavors, jo crec que pot ser, bueno, molt interessant.
3: Doncs tothom ha convidat,
4: exactament,
3: en aquesta xerrada d'aquest dijous 11 de juny al Club Muntanyenc, i si no ja ho sabeu, també oficines obertes els dilluns a la Casa de Cultura amb l'Associació de Dret a Morir Dignament.
4: Molt bé.
3: Consol Farràs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies per donar-nos a veu, que és el que dieu vosaltres aquí, som la teva veu, doncs gràcies per donar-nos-la.
3: Exactament.
4: Gràcies.
1: Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.

0: Avui al nostre espai dedicat a la salut emocional volem aprofundir en com comunicar i com gestionar de la millor manera possible situacions complexes com, per exemple, la separació dels pares. La psicòloga Lara Weinberg té un màster en psicologia general sanitària i estudis sobre temes relacionats amb la psicoanàlisi i avui ens acompanya per ajudar-nos a entendre i també a orientar-nos sobre com gestionar millor aquests escenaris. Lara, benvinguda.
1: Hola, gràcies.
0: La separació dels pares és una situació complexa, diríem que tant pels adults com pels fills, oi?
1: I tant, i tant. I a més has de gestionar en la criança alguns temes a la vegada que tu molt probablement estàs en una situació molt vulnerable. Aleshores, és una de les consultes habituals.
0: No? Mm-hmm. Acostumen a preguntar als pares si és traumàtic pels fills? Sí. Es preocupen en aquest sentit?
1: Es preocupen i jo crec que socialment es parla molt, no?, d'aquestes coses que poden ser traumàtiques pels infants. I aquí estaria bé matisar que no és que la separació sigui traumàtica, potencialment pot ser en funció de com es gestioni, no?, però no ha de ser traumàtica. I a vegades, no?, les famílies arriben a la consulta amb aquesta gran inquietud de, o fins i tot abans de decidir la separació, estic decidint una cosa que serà traumàtica pels meus fills. No ha de ser-ho si es pot acompanyar de la millor forma. En general, pensem el trauma en la infància i, en general, des d'aquesta perspectiva, com que les situacions traumàtiques en diferents mesures i en funció de la gravetat, però poden no generar un trauma en funció de com les acompanyem i quin relat en fem.
0: Mm-hmm. Un dels moments importants és el moment en què es comunica aquesta notícia, aquesta nova situació, se'ls ha d'explicar als fills doncs que a partir d'ara els pares faran vides separades. Mm. Hi ha una fórmula, hi ha una millor manera de fer-ho?
1: No hi ha una millor manera perquè hem de pensar que hi ha situacions molt diferents i a vegades el que funciona en una situació no és el mateix que en una altra. Ni en edats diferents, ni en entorns diferents, ni en situacions concretes. A més que hi ha moltes maneres de separar-se i pots estar de moltes formes amb la teva parella, no? Aleshores, sí que podem pensar en elements una mica universals o pensar una mica en genèric, en coses que ens serveixen per comunicar als fills, tant una separació com moltes altres coses que poden passar, no? No, com consells, no sé si són consells, però aquestes reflexions que farem avui poden servir per moltes situacions, no?, de la comunicació amb els infants. Però en tot cas, quan parlem de separació, hem de poder, per una banda, tenir molt clar què volem transmetre, idealment que sigui un discurs molt coherent de la parella, de progenitors, no? Intentar que hi hagi una unitat en el que es comunica, no? Que hi hagi un acord de què comunicarem, com ho farem, i que hi pugui haver una reflexió prèvia de què volem transmetre als nostres fills, no? Aquesta coherència és important perquè sembla que no, i a vegades menysprem una mica la capacitat dels infants d'entendre algunes coses, però els infants hem de poder ser coherents i és important no mentir-los, perquè són mentides que sí que acaben amb el temps caient pel seu propi pes i potser hi ha un moment en què no les poden veure, però a la llarga el relat que fem en aquell moment pesarà i el recordaran i són escenes que es recorden amb bastanta concreció per la intensitat emocional i que són temes de psicoteràpia en el futur típics, no? Què va passar, què vaig saber, com m'ho van explicar. Aleshores, no és per donar-li un pes més fort del que té, ho pots fer de moltes maneres i hi ha moltes adequades, però sí que asseguraria aquesta coherència, aquesta unitat en la major mesura possible, no? A més, no és una única conversa, a vegades es dona molt el pes a una conversa concreta, i a vegades amb els infants el que es passa és que primer s'anuncia una cosa una primera vegada, a vegades els infants poden escoltar, altres vegades no, i se'n van ràpidament i no volen sentir-ho, o no tenen preguntes de primeres i les preguntes arriben més endavant, així que també recomanaríem poder tenir aquesta escolta oberta durant un temps. Potser és una criatura que sí que li està bé estar en una situació de parlar amb els dos pares alhora o amb els germans, tota la unitat familiar sobre un tema, o potser necessita trobar un espai de més intimitat, de més calma. Les preguntes apareixen d'una altra forma. Potser ho vol preguntar als avis, perquè no se sent amb la comoditat de parlar-ho amb els pares, o a la mestra, o a una tieta, no? Deixem obertes diverses possibilitats i tinguem aquesta obertura de pensar que, bueno, que comença una etapa i un procés on hem de deixar un temps als infants per anar elaborant la informació. I a partir d'aquí, més que tenir un discurs molt format, jo crec que has de tenir un criteri, però deixar que el discurs s'adapti a les necessitats de l'infant. Els nens i les nenes pregunten, i amb les seves preguntes ho han de poder-los facilitar els espais per preguntar i per transmetre les seves inquietuds i les seves pors, perquè amb això també ens orientaran en què necessiten saber. Potser ens pensem que necessiten saber molt què els hi ha passat als papes, i potser això a l'infant no li preocupa tant, i tu t'has preparat molt, t'explicaré què ens ha passat, i potser l'infant està en un punt on necessita saber què li passarà amb ell, no? I amb les preguntes ens orienta a que això és el que necessito aclarir, no? Evidentment, podem parlar de tot, eh? Però a vegades és important tenir aquesta escolta de veure què vol saber, què no, què és el que més li preocupa, en quina direcció van les preguntes, i estar oberts a escoltar quines són les seves inquietuds. Perquè això acostuma a ser un bon criteri.
0: Mm. El que passa és que ara jo m'estic posant en situació i estem parlant d'una situació en què els progenitors, doncs, diríem que en el terreny del positiu es fa una separació civilitzada, podríem dir, no? I els dos doncs estan per la labor d'atendre aquesta necessitat dels fills. Però hi ha escenaris en què això no és així.
1: Hi ha escenaris en què això no és així. Cada vegada menys, però acostuma a ser més conflictiva la situació, i aleshores hem d'anar com al màxim de les nostres possibilitats, no? De vegades aquesta reflexió que estem fent és una comunicació que només podrà fer un progenitor i potser no ho farà amb tota la coherència que voldria, i haurem d'anar preparant aquesta criatura perquè hi hagi algunes contradiccions entre els discursos que vagi sentint. Però serà una persona que haurà de conviure amb aquesta realitat, que hi ha unes contradiccions i que hi ha un escenari de certa conflictivitat, i també hem de poder-lo preparar per això. No vol dir que hagi de ser necessàriament traumàtic, tot i que té més riscos aquesta situació, però podem treballar preventivament perquè això sigui el menys traumàtic possible o perquè no ho sigui, no? Aquí és on es va fent més complexa la situació. De vegades, quan és així, sí que necessitem altres ajudes o donar espais als infants per treballar algunes qüestions si apareix sintomatologia, donar espais perquè aquest infant expressi d'alguna forma aquestes contradiccions que veu, que les pugui parlar, que les pugui compartir. Per exemple, si ens posem en la situació de que sóc una mare d'un infant i que no hi ha un acord i que venen missatges que no van en aquesta línia de l'altra banda, hem de poder tractar això d'alguna forma amb els nostres fills i acompanyar-ho d'alguna forma perquè pugui entendre en la mesura de les seves possibilitats aquestes contradiccions. No és ideal, però es pot acompanyar. I a més és necessari que ho acompanyem perquè probablement serà una cosa que l'acompanyarà tota la vida. Perquè això no només passa en la comunicació d'una separació, sinó que començarà a passar en moltes situacions, no? On ara no ens posem d'acord comunicant el motiu de la separació, en un moment no ens posarem d'acord amb la custòdia, potser hi ha temes de la gestió de legals, potser hi ha temes de com fem els regals i com comprem les coses, d'on viu, de com viu, de com es posen les normes. Així que serà una criatura que s'ha de preparar per viure amb aquestes contradiccions a la seva vida i haurem de treballar-ho de la millor forma possible. Aquest escenari és molt més complex, no? Mm. Així que ja és d'alguna forma és un dol on hi ha una parella que no només trenca la parella, sinó la possibilitat de criar uns fills conjuntament i de fer de pares conjuntament, no? En el pitjor dels casos. I aleshores aquesta és una altra tessitura. Pensàvem en genèric més en una situació on hi ha una parella que se separa però segueix compartint la criança d'uns fills d'alguna forma, amb més o menys entesa o més o menys proximitat. Aquesta seria la situació ideal, que dos adults poguessin preservar al màxim la possibilitat d'educar conjuntament a unes criatures, no? I aquí hi ha un consell important. Jo crec que aquest és el que més ens trobem els psicòlegs i més ens posa en conflicte. Moltes vegades quan ens consulten els pares és: ens hem separat, tracta el meu fill, que a veure perquè ho porti bé. I a vegades qui necessita ajuda són els pares, no?, per poder acompanyar aquestes criatures. Ens pensem com que podem delegar una mica aquesta feina en psicòlegs, que puguis compensar una mica el que hem fet, no? Bueno, no, és que de vegades, si donem els espais terapèutics adequats a aquests pares, que estan passant per una situació molt dolorosa i molt complicada, i és difícil, quan estàs fent un dol, poder criar un fill, com per no rebre ajuda, no? I pensem molt en l'ajuda que han de rebre els fills, però de vegades, per poder evitar aquestes situacions conflictives, el que hem de fer és que cadascun pugui treballar aquest dol per la seva banda i d'aquesta manera serà molt més fàcil acompanyar els fills d'una manera efectiva, no? I no ens hem de descuidar d'aquesta part, com de l'acompanyament emocional. Sovint, quan treballem amb nens amb aquesta situació i nenes, treballem també amb les famílies en la mesura del possible, no? Però jo penso que això és... No dic que necessàriament s'hagi de consultar, però que no ens descuidem de cuidar molt i de pensar molt en la figura d'aquests progenitors per assegurar la millor experiència possible pels infants.
0: Tornem als... Els nens i a les nenes, perquè quin paper juga en aquestes situacions el moment evolutiu dels nens i de les nenes, l'edat que tenen, l'entorn que tenen?
1: És clau, perquè aleshores les gestions poden ser molt diferents i sobretot perquè les pors que es deriven d'una situació de canvi, com és una separació, que és un canvi brutal per un infant, no? Que és la seva manera de viure i d'entendre la família i el seu dia a dia, però en general pensem en tots els canvis, generen molta por. La por en la infància és un tema clau, no? I en cada moment evolutiu hi ha pors molt diferents que hem d'acompanyar de diferents maneres. Hi ha maneres diferents d'expressar-les i hi ha maneres diferents d'acompanyar-les, no? I això és el que hem de poder escoltar. En els infants més petits potser que no saben expressar concretament les seves pors perquè encara no els saben posar nom, però no vol dir que no les sàpiguen viure. A vegades les veiem expressades en forma de regressions, per exemple, no? Això acostuma a passar, no? És que s'ha tornat a fer pipi i ara necessita estar amb el llit i què he de fer amb tot això. Bueno, de primeres ho hem d'escoltar. Quan jo deia, escoltem-los i mirem què necessiten, què els fa por, què estan buscant, no? És normal que hi hagi aquestes regressions de primeres, si és hi ha uns tempos ajustats on pensem que és una expressió emocional necessària, i amb infants una mica més grans que han de poder passar a posar paraules d'una altra forma al que senten, no? Però escoltar això, des de les formes aquestes de pors més de la primera infància i després en l'adolescència, evidentment, tindrem escenaris molt diferents on pots començar a veure emocions de més enfadament, on l'abandonament a vegades o la sensació d'abandonament per part d'un dels progenitors pesa molt i queda molt incorporada, no? en l'experiència adolescent i a vegades ens costa molta feina elaborar-ho, no? A l'edat adulta i aleshores és important poder prevenir aquestes pors, acompanyar aquestes pors, que l'adolescent pugui enfadar-se, pugui entristir-se també, no només enfadar-se, a vegades es queden en una forma molt d'enfadament i és important poder arribar també a la tristesa i poder-nos comunicar d'alguna forma així no agressiva i còmoda i trobar els espais, que no sempre és fàcil trobar els espais adequats per comunicar-se amb un adolescent, no? Però evidentment les pors i les necessitats són molt diferents que les de, podem pensar, per exemple, en la primera infància, no?
0: I Lara, és més difícil gestionar una situació d'aquestes quan es produeix a l'adolescència com a primera experiència o no? No té per què.
1: No té per què. Hi ha algunes dificultats i depèn de la història familiar, no? Si m'estàs parlant d'una família on hi ha una història de moltes agressions, molt conflictiva, on hi ha hagut molt patiment i s'ha allargat molt aquesta situació, m'imagino una cosa. Si és un adolescent que ha viscut una infància com molt funcional, un model de parella molt funcional, on hi ha hagut afecte, on s'han tractat bé i passa això, també es viu d'una altra manera. Clar, les situacions són múltiples i molt diferents i després les necessitats dels infants i dels adolescents també són molt particulars. Aleshores, no hi ha una situació més o menys adequada, no? Jo crec que l'únic que podem pensar que és més o menys adequat és que prioritzem el benestar dels infants i els adolescents i prioritzem uns mínims, no? Quan parlo d'aquesta coherència, aquesta unitat, potser no ens posarem d'acord i quedarem un dia per anar junts a un parc d'atraccions, perquè potser no podem fer això, però no criticar a la teva parella davant del teu fill hauria de ser un mínim que ens hauríem de poder exigir com a adults, perquè és una manera de preservar la salut mental dels nostres fills. Jo crec que això ens hem d'animar a defensar-ho també com a professionals de la salut mental, no? Jo no dic que puguem sempre estar en situacions idíl·liques, però hi ha unes necessitats bàsiques de la infància que sí que hauríem de poder cobrir com a adults. Si no estic podent cobrir això i no estic podent ser respectuós amb la meva exparella, per exemple, amb el pare dels meus fills, quan parlo amb els meus fills, aleshores és que he de revisar alguna qüestió més personal, no? I jo crec que això sí que ho hem de poder, i ho dic amb contundència, sí que és a risc, rescat, eh? Però, yeah, yeah. Però mm. això sí que és important, i això són uns mínims, no? Perquè sí que entrem en situacions on els pares, les mares, es posen molt competitius, no? I es juga molt aquesta qüestió de voler ser millor que l'altre, voler ser més estimat que l'altre, voler-ho fer millor que l'altre, que el fill ens pugui reconèixer, no? Que hi hagi una jerarquització de qui és que fa millor la seva feina, de qui dona més, de qui regala millors coses, de qui s'estima més a un o a l'altre, d'on està millor, a casa teva o a la meva, de no tinc informació i vull que me la donis tu, i els fills es converteixen en missatgers. Així que potser ens centrem molt en com ho transmetem, com ho expliquem, però potser la feina difícil està en sostenir aquesta coherència, aquest respecte bàsic que hem de transmetre als infants. Clar, si ho fem així, no pot ser molt traumàtic. Pot ser trist, pot ser dolorós, pot ser un dol, però no s'estructura com un trauma. Si la situació és que hi ha un infant que està vivint anys i anys de conflictiva, aleshores és quan tenim situacions que s'estructuren d'una forma més traumàtica i que després cal fer una feina d'elaboració, probablement en l'adolescència o a l'edat adulta, de totes aquestes situacions que has viscut.
0: No? I llavors, a l'hora de gestionar el contacte entre els dos progenitors, a l'hora de gestionar també aquests espais compartits, Com s'hauria de fer?
1: Si es pot estar bé, si es pot estar mitjanament bé, cordialment bé, no? amb l'exparella, que hi hagi moments que es poden compartir com a família, que es pugui assegurar d'alguna manera. Aquesta no és una unitat familiar del tot, però aquesta possibilitat d'estar fent conjuntament de pares i mares...
0: Amb normalitat.
1: Amb certa normalitat, pel bé dels fills, però amb certa possibilitat de gaudir conjuntament, si pot existir això d'una manera cordial i no ha de generar conflictes i que l'infant es vegi en una situació conflictiva, no?, o tensa, sempre és recomanable que pugui existir això d'alguna forma, no?, amb matisos, perquè a vegades quan s'intenta fer això també es pot generar confusió, sí? En infants que diuen estic fent tot un procés per entendre potser que la meva mare ja no viu amb mi,
0: sí, sí.
1: I de sobte apareix aquí el matí del meu aniversari com si estigués aquí, com si hagués dormit aquí o potser ha dormit
0: com
1: aquí.
0: Com si no hagués passat res.
1: Com si no hagués passat res i no entenc per què passa això o em penso que potser és que estan arreglant la situació i torna aquí o... Clar, a vegades ens posem difícil la feina d'elaboració dels dols dels fills, no? O es viu d'una manera una mica fantasiosa aquesta possibilitat la reconciliació o la possibilitat de recuperar una cosa que has perdut, no? I a vegades és important deixar uns temps, trobar la manera, anticipar molt bé els motius, mira, això passarà puntualment, passarà d'aquesta forma, hem pensat que seria bonic, no?, que pogués estar amb els dos a la vegada d'aquesta manera, potser en espais més neutrals, pensar quina és la forma, també en funció del moment evolutiu del fill i dels motius de la separació i del que s'hagi comunicat, hi ha molts elements, però aquesta possibilitat d'entesa, aquesta possibilitat de sentir que encara hi ha coses familiars, de que els pares, les mares poden coincidir en moments que potser són importants per un fill, un Nadal, una graduació, moments determinats on vull que estigueu els dos i que pugui ser així, no? És un bon missatge, acostuma a ser un bon missatge, sempre que intentem evitar al màxim aquestes possibles confusions. Si hem decidit seguir la vida separats, ha de ser una decisió com ferma, contundent, si ha estat així, no serà perquè es pot tirar enrere i a les criatures els ha de quedar clar això, no? Per evitar aquestes confusions. I en tot cas, en general, ja no és només la possibilitat de coincidir els pares, sinó que si et tinc, no, ara venint de l'època del Nadal, no, que si jo tinc la custòdia en aquesta època, però per tu és important obrir els regals a casa dels teus avis de l'altra part de la família, potser no em quedaré, però et puc portar i t'hi passes una estona i després et vaig a buscar, si ho hem acordat i està bé, ho podem fer d'alguna forma, no? Sempre els exemples concrets són complicats,
0: yeah,
1: perquè
0: yeah.
1: Sempre hi ha excepcions i matisos, però per què no? Anar pensant en aquestes fórmules.
0: Abans de tancar el capítol, quan hem parlat de possibles símptomes que ens poden alertar que els nens doncs estan patint aquestes situacions, has parlat de regressions, però hi hauria algun altre símptoma que ens fes...
1: Sí. hem d'anar en compte quan parlem de clínica, i sempre és important quan tenim dubtes que ho valori un clínic, es poden fer consultes concretes de psicòlegs i podem consultar sense necessitat de començar un procés. Mira, estem en aquesta situació, potser consultar només un dels progenitors, el meu fill està passant això, com ho llegeixo, com ho entenc, perquè les regressions no les entenem com a símptomes concretament, però poden ser de moltes formes, preocupen més o menys en funció de la mesura, del temps que duren, de com s'acompanyen, aleshores... sempre que veiem coses que poden fer-nos així com pensar que són situacions de molt bloqueig d'un infant, no? On comencen a fer mutismes molt grans, on els veiem molt tristos, on hi ha canvis de conducta molt sobtats, on comença a haver-hi moltes regressions en molts sentits que no sabem com acompanyar, que no podem pensar, que no podem parlar, o que duren massa, o que m'angoixen molt com a pare o mare, perquè si no les acompanyem bé tampoc acabaran sent ben resoltes, mm-hmm. no?, per un infant. Si veiem símptomes més de tipus ansiós que ens preocupin, en què es fa mal, en què comença a tenir molts terrors nocturns que no podem gestionar, o molts malsons... Clar, quan veiem patir a un infant... hi ha unes dosis de patiment que són lògiques, no? Fins i tot és desitjable que un infant es pugui entristir, no? O que no es pugui entristir però que pugui demostrar d'altres formes, no? I hem de poder estar observant. Potser no tant actuant de moltes formes, perquè acaben sent moments on tothom es bolca molt i s'intenta donar molt, i a vegades és més important poder observar perquè són coses que podem veure des de com juguen, com mengen, com dormen, no? Són les primeres preguntes que fem. Ostres, que té un joc ara que li surt tot per allà, no? Perquè els ninos no paren de matar-se i passen coses terrorífiques. Em sembla una bona forma d'expressar la ràbia, no? Això és interessant, que surti allà. I potser és un bon moment per començar a dir-li algunes coses a un infant. Ostres, sembla que aquest està enfadadíssim, no? I començar a posar noms a les emocions des del joc sempre és una estratègia interessant. O un nino s'ha posat molt trist i està molt trist i què necessita aquest nino, necessita que l'acompanyi, no necessita estar amb el seu pare, o on viu, o què li passa, no? A través del joc ens podem comunicar amb els infants més petits, per què no? Però si dormen malament, si no estan podent descansar, si es posen molt malalts, si es fan mal d'alguna forma, si de sobte no mengen, bueno, tots aquests elements són primeres moments on hem de començar a pensar que hem d'observar activament i en algun punt veure si necessitem demanar ajuda. Que, insisteixo, no té per què ser una teràpia ni enfocada a l'infant, ni molt llarga, ni a vegades són processos puntuals que podem acompanyar focalment a una família, amb una intervenció més familiar, o a un infant per donar-li un espai on poder elaborar tot el que li està passant. Això també anirà en funció de com sigui el nen o la nena, perquè hi ha moltes maneres diferents de viure els canvis i com ens passa als adults. Mm-hmm.
0: Bé, doncs ens ha quedat clar que no hi ha un manual, que tot depèn de moltes circumstàncies i que les hem de saber valorar. La Lara Weinberg la podeu trobar al Centre Grup Sant Cugat a la plaça de Doctor Altés. Lara, fins a la propera.
1: Gràcies, fins la propera.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva es queda a l'Hospitalet de l'Infant per parlar amb la colla de diables de l'Hospitalet de l'Infant. Amb qui? Doncs amb Raül Hidalgo. I amb nosaltres avui tenim el Raül Hidalgo des del Vall de Diables de l'Hospitalet de l'Infant. Què tal, Raül? Com estàs?
4: Hola.
3: I venem doncs, a conèixer una miqueta més el nostre bestiari. Comencem amb l'Horroc?
4: Perfecte.
3: Qui és l'Horroc?
4: L'Horroc és la bèstia infantil o la bèstia jove de la nostra entitat. La porten els portadors de 8 fins a 17 anys.
3: I per què l'Horroc?
4: Bueno, la veritat és que va obrir a la vegada que la jove, no teníem gaire contacte de com fer les coses amb els petits, i anys anteriors, bastants anys anteriors, el grup de teatre d'aquí de l'Hospital de Cubobadis ens havia servit un cap d'un drac que feien servir ells pels pastorets, i ja no l'utilitzaven i ens el van donar i estava allà al local. I pensant en com fer una bèstia, a més perquè va ser el Covid, que teníem temps per fer coses.
3: Perfectament.
4: I pensant en una bèstia que fer, van dir, bueno, pues aprofitem el cap aquest, i això ha anat creixent. Amb els anys se li va ficar més simbologia, es va arreglar, enguany se li ha canviat el cos també, se li va ficar rodes, etc. I pues, tenim el que tenim a dia d'avui.
3: I finalment doncs, és un símbol de la colla doncs, petita, en aquest cas, no? Com és lo,
4: sí. És bastant peculiar, perquè és, aquí tenim la peculiaritat que la bèstia adulta és més petita que la bèstia infantil.
3: Està bé, això.
4: La bèstia infantil, me sembla que es fan 8 metres, sí. Una cosa així bé llarg, però són 5 portadors, perquè pesa uns 80 quilos.
3: Wow.
4: En total, porta rodes.
3: Bueno, és mal.
4: Està bé, i l'homoriac, en canvi, és molt més petit i és un portador només, però en punts de foc són semblants. Sí que és veritat que per ser una bèstia infantil té més punts de foc del normal, són 19 punts. De normal, una bèstia infantil són uns 6-7 punts. Aquí, bueno, és que anem...
3: Com va ser l'experiència quan va sortir per primera vegada que ho va mostrar doncs, al públic l'Horroc?
4: Bueno, una prova beta, sí. Una mica. Sí, va ser per Sant Joan, perquè ho fèiem a un camp de terra, perquè estàvem en Covid i no podíem fer cercaviles. D'allí va sortir la idea de fer la bèstia per poder donar més espectacle a la plaça. I pues, va ser un prova i error. Ja va haver coses que van dir molt bé i va haver coses que van dir això ho hem d'arreglar. Però bé, sí, la veritat és que bé, ja en quant a punts de foc se manté igual, només se li van posar dos més al cap, funcionament, l'estructura interna sí que és la mateixa, no es va modificar, sí que, bueno, se va modificar pues, estèticament, i també pel tema dels portadors se li va posar el tema de rodes, perquè sí que és veritat que quan ja vas a trobades de bestiari, que és una hora i pico, dues hores, bueno, pues, els portadors no deixen de ser nens,
3: clar,
4: i al final posen rodes, pues...
3: I un cop doncs, exhibit en aquesta manera va dir, bueno, ja està, és nostre, es queda aquí, no?
4: Sí, la veritat. És que realment es va fer per això, per un espectacle només. El que passa és que, bueno, als petits els hi va agradar també, va ser com, hòstia, pues el podríem deixar, tal, no sé quantos... L'humoriac tampoc existia com a bèstia, com a tal, també va ser prototip, eren tot prototips, i al final, pues, quan se va obrir l'Horroc també, que el van dir de deixar-ho i tal, van dir, bueno, pues anem a fer una inversió en tenir-los cuidats i que es quedin com a bèsties de l'entitat que mai havíem tingut.
3: I ara marxem a l'Homoriac, que el nombres, però no l'hem presentat com a tal. Què és el Moriac, quina simbologia té i quina importància dins del Vall de Diables, de l'Hospitalet?
4: L'Homoriac va néixer fa 9 anys, en realitat. Era un prototip, també. Aquí funcionem així una mica a prova i error i després ja veiem què ens trobem. Va ser un prototip, realment eren unes ales, ja està. Més ales, amb 10 sortidors, i es va fer per un Sant Roc, per una nit de foc. El traiem i ja està. I va estar molts anys així, que només sortia per la nit de foc, li fiquem una encesa i ja està. I arrel de fer l'Horroc, van dir, bueno, pues, potser els grans també haurien de fer una inversió. Llavors va ser quan se li van augmentar els punts de foc, això va ser enguany, de 10 punts se li van passar 22 o 24, crec que són, se li van posar rotatori, se li va posar el cap que no tenia, se li van posar garres, se li va reforçar l'estructura perquè no estava preparada per ser una bèstia.
3: Sí.
4: Bueno, en un marge de 2020 fins aquí, en aquests 4 anys, pues, s'han anat fent les inversions i al final és un rampenat. Tot que no és una bèstia com podria ser l'Horroc o una bèstia que la gent coneix que se posen dintre, sinó que va penjada com una motxilla. L'Omuriac va penjar, porta dos ases, sí. Com si fos una motxilla, te la penges i tu la portes. Llavors, el tratge, se van agafar uns tratges antics que hi havia aquí també, que són dels mateixos colors. Llavors, tu veus el diable en tot moment que el porta i forma part de la bèstia. És un conjunt.
3: I va passar parat. És a dir, va passar parat, perquè tu portes les ales a un costat i ets tu que estàs disfressat,
4: clar,
3: no?
4: Tu
3: és a dir, va passar parat i quan el veus,
4: correcte.
3: Realment sembla que no, que estigui tot un.
4: És tot un, perquè sí que és veritat que quan se va decidir que aquestes casaques que s'havien fet anys anteriors són negres, se van fer anys anteriors per unes altres funcions i es van deixar apartades, ja no s'utilitzaven, sí que és veritat que després de pintar l'Omuriac amb els colors que té a dia d'avui, que són els colors de l'entitat, ens vam donar compte que les casaques eren completament idèntiques. Llavors vam dir, bueno, pues, anem a donar-nos una utilitat i que ja que el diable forma part de la bèstia i se li veu, no, com a l'horroc no és el cas, porten les casaques que portem tots perquè no se'ls hi veu.
3: Perquè van tapats, amb la tela negra, no?
4: Però, correcte. Però l'Omuriac, com sí que es veia, van dir, bueno, doncs anem a donar una utilitat a aquestes casaques i ja que forma part de l'espectacle, que sigui tot un conjunt. I, de fet, si ho mires de lluny, se fusiona la casaca amb la bèstia i costava distingir una cosa de l'altra.
3: Això, aquestes figures, aquest bestiari ja té continuïtat al nostre, ja forma part, és la nostra identitat, no?
4: Sí, sí, de fet, bueno, per això dèiem que va néixer com un prototip, l'Omuriac, perquè, de fet, és un rampenat, perquè el rampenat és la imatge de la colla,
3: és,
4: de fet, el cap que té és idèntic al ratpenat que nosaltres posem a les casaques, que és un ratpenat que no té cos, les ales li surten del cap, no té boca, té banyes, un ratpenat una mica peculiar que nosaltres ja fa anys que portem a les casaques, i es va seguir amb la mateixa simbologia per fer la bèstia. És com una recreació d'aquest símbol.
3: Clar, i per què aquest símbol?
4: Doncs pues no ho sé, la veritat, no ho sé.
3: Ve de fa molts anys, no?
4: Em sembla que va ser cap als 90, que va ser quan se van canviar els tratges, perquè en principi eren liles, i bueno, quan es van canviar aquests tratges, que es van canviar per adequar-se als colors del Baix Camp, se va posar un rampenat a l'esquena, suposo perquè és simbologia del mal, el fet del rampenat, i es va fer aquest rampenat tan peculiar que a poc a poc s'ha anat implantant la imatge aquesta, està als tabals, està als carros, està des d'enguany està el logotip també, que el vam incorporar al logotip, i bueno, ja ha passat a ser la imatge de l'entitat, d'un símbol que es va posar en un tratge, fins a dia d'avui que està a tot, absolutament a tot.
3: Colors que dèiem que formen part de la nostra colla, com és el negre, el vermell, no?
4: Colors del Baix Camp, això va una mica per comarques, que la zona té els d'això. Baix Camp, si no m'equivoco, potser algú me rectifica, però crec que són verd, vermell, blanc i negre. Nosaltres tenim tots menys el verd. Hi ha altres coses, van dir, per exemple, que tenim aquí al municipi, sí que té els quatre colors, però bueno, nosaltres tenim aquests, tots els colors menys el verd.
3: Bueno, doncs,
4: no sé per què no es va agafar, però
3: bueno,
4: no els hi va fer
3: gràcia. Raül, no sé si ens deixem alguna cosa més referent a Vall de Diables de l'Hospitalet, que és la que representes tu i que ha volgut donar veu perquè la gent conegui una miqueta més la nostra entitat.
4: No, bueno, res, al final animar la gent que tothom que vulgui, aquí estem, aquí sempre hi ha lloc per tothom, si vol ser portador, hi ha bèsties per petits i grans, si vol ser diables, està la colla jove, està la vella, tant petit per a grans. Si no vols tenir cap contacte proper amb el foc, estan els tabalers, al final són 5 seccions, i si no vols estar en cap de les 5 i vols donar un cop de mà, sempre hi ha puesto. O sigui que aquí, això és una família.
3: Molt bé, doncs ens unim a aquesta família. Gràcies, Raül.
4: A tu.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: Altres objectes interestel·lars. Els objectes interestel·lars són cossos celestes que no pertanyen al nostre sistema solar, sinó que procedeixen d'altres sistemes planetaris. Han creuat l'espai interestel·lar i han arribat fins a nosaltres. Avui en dia n'hem descobert tres. El primer, Oumuamua, el segon, Borisov, i el tercer es diu Atlan. Anem a veure el segon i el tercer. Borisov. El segon objecte interestel·lar, Borisov, va ser descobert el 30 d'agost del 2019 i va ser descobert per un astrònom aficionat. D'aquí ve el nom d'aquest objecte, un ucraïnès que es diu Gennady Borisov. A diferència d'Oumuamua, el primer que s'havia descobert, Borisov es comportava com un cometa típic. Se li va veure una mena d'atmosfera, una coma, que es diu, i una cua al darrere seu, i estava compost principalment per gel i pols. Va passar per la distància més a prop del Sol el 8 de desembre d'aquell any, es va acostar a una distància de 300 milions de quilòmetres de la Terra, va passar molt lluny, i se'n va anar. Estudiant la llum d'aquest objecte, es va analitzar la seva composició química i es va descobrir de què estava format. Allà tenia aigua, tenia monòxid de carboni, tenia cianur d'hidrogen i altres compostos volàtils, gasos típics dels cometes. El que sí que es va veure que la proporció de monòxid de carboni era molt alta, entre 9 i 26 vegades més que en el cas dels cometes del sistema solar. Això indica que els processos de formació planetària poden ser bastant universals a tota la galàxia, tot i que hi ha variacions locals. També s'hi va detectar partícules de pols bastant grans, una mica més grans que els que veiem per aquí en el sistema solar. I això suggereix que aquest cometa era molt actiu i va començar a evaporar-se intensament tan bon punt va entrar al sistema solar. La seva mida, la mida d'aquest objecte, és entre mig quilòmetre i un quilòmetre de diàmetre. I el tercer objecte interestel·lar descobert fins ara es diu Atlas. Es va descobrir fa molt poc, l'1 de juliol del 2025, aquest estiu, i es va descobrir en un telescopi que es diu Atlas, i per això li han posat aquest nom, un telescopi que està a Xile. Es va descobrir quan estava entrant en el sistema solar i encara avui en dia està entrant. Passarà per la mínima distància al Sol a finals d'aquest any i després començarà a marxar. Per tant, aquests dies, aquests mesos, tenim l'oportunitat d'estudiar amb molt detall un d'aquests

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès climatitzar 2.530 centres públics i 51 residències aquí al 2031. Així ho ha assegurat el cap de l'executiu amb la seva conferència de meitat de mandat al Museu Marítim de Barcelona. Es tracta d'un acord de govern que s'aprovarà demà dimarts al Consell Executiu amb una inversió directa de 100 milions d'euros per fer-ho en 100 centres prioritaris fins al juny de 2028. En el seu discurs, el cap de l'executiu català ha parlat de generar un debat de país sobre educació que iniciarà una roda de trobades amb les forces polítiques amb representació parlamentària i ha anunciat que el debat el liderarà el Consell d'Educació de Catalunya.
2: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció. Un debat que ens dugui a assolir un nou gran consens de país per l'educació. Un debat que posi objectius clars, que posi un nord i una raó a cada mesura.
1: I l'empresa catalana Puig ha tancat un acord de compra-venda amb la farmacèutica Esteve per comprar el 50% del capital social d'Isdin i fer-se així amb el control de la totalitat de les accions per 1.200 milions d'euros, segons ha anunciat en un comunicat la Comissió Nacional del Mercat de Valors. El pacte preveu el pagament de 900 milions d'euros a la data de tancament de l'operació i de 300 més en diferit sense interessos. Puig preveu finançar la compra amb recursos propis i deute. I Christine Lagarde ha instat a Europa a invertir més en intel·ligència artificial per fer front als avenços de la tecnologia als Estats Units i la Xina. En el seu discurs a l'antic Palau Imperial de Viena, la presidenta del Banc Central Europeu ha advertit que els estalviadors europeus estan finançant la tecnologia transformadora de l'era, però que la major part dels diners que estan invertint flueixen cap als Estats Units. La Generalitat restaurarà la tartera de Sotllo dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu i el camí més freqüentat per arribar a la Pica d'Estats. Es tracta de l'obra de més altitud que s'haurà executat mai a Catalunya, fins a 2.910 metres. Es va malmetre l'estiu passat arran d'una tempesta. La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet arriba marcada per la presència d'arts escèniques als carrers i a les places de la ciutat i la celebració del 20è aniversari del Festival Acròbates. Alberto San Juan, Benjamín Prado i Elefantes, Cristina Rosenminge i el cantautor Dani Flaco són un dels noms destacats.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Som terra, amb Pili Garcia.

0: Avui al Som Terra posem la mirada en les segones jornades de municipis rurals de la Generalitat de Catalunya que van tenir lloc ara fa molt pocs dies i en la qual hi havia, a més a més, com a representant d'una de les taules, l'Agustí Jiménez, que és alcalde de Torre-serona, al Segrià, i també vicepresident primer de la Diputació de Lleida. Agustí Jiménez, benvingut.
1: Molt bon dia, moltes gràcies per
0: estar aquí de nou. Què tal? Com anem?
1: Bé,
0: de municipis rurals, ja en saps.
1: Home, un niu. Sí.
0: A més, Torre-serona va acollir doncs fa ben poc, a finals de l'any passat, sí, la quarta fira de micropobles. Com va anar aquesta segona jornada dels municipis rurals, que també va lligat amb l'Estatut dels municipis rurals?
1: Va molt lligat.
0: Ha sigut una de les vostres exigències, també, no?
1: Sí, en principi, si me deixes parlar 30 segons, la fira de micropobles va ser un esdeveniment també municipalista i rural del territori, no? O sigui, aquesta fira se fa en un format anual a tot el territori de Catalunya, i va ser la quarta. Has de concursar perquè triïn, has de fer un projecte de fira amb uns esdeveniments perquè surtis qualificat, i van tindre la sort de poder desenvolupar aquesta fira tot un dia sencer amb la presència del conseller de Presidència, també l'honorable Albert Dalmau, i vam gaudir d'una jornada molt, molt especial, perquè també és una petita trobada municipalista en la qual passa molta gent per allà, no tants càrrecs com alcaldes i tal, que també, però sinó gent d'altres municipis que s'atansen, no?, a veure les característiques del Segrià, de la seva població, els seus monuments, i és un dia també va ser un dia important també per Torre-serona, no?
0: Aquestes trobades són importants,
1: sí.
0: No només també per desvirtualitzar-vos i conèixer-vos, sinó perquè s'acaben produint coses, no?
1: Clar, evidentment, o sigui, al final aquesta trobada, com la que vam fer dissabte passat als Comtals, allà amb una pedania de Cervera, és la segona trobada. La primera va ser a Montsant Benet també l'any passat, també, amb la qual el president Guilla doncs va voler iniciar, no?, aquesta ronda de contactes amb molts alcaldes de tota Catalunya, per explicar el que està passant al món rural, no? El món rural té la seva importància, té la seva capacitat, o sigui, està molt bé, o sigui, comptar amb les capitals, perquè també perquè tenen el seu potencial, però no hem de perdre la visió, no?, del món rural, que també té la seva importància per a tota la seva tipologia de gent que té i l'extensió que té de persones al territori, amb la qual aquesta segona trobada, amb la qual vam poder compartir també aquest caliu entre els alcaldes i càrrecs que érem allà, doncs també aquestes noves propostes que ara comentarem, que va fer el president també allà en directe.
0: Fent la comparativa amb el Kosovo, podríem dir, no?, les ciutats, les grans ciutats, són les artèries i les venes, però la capilaritat ha d'arribar a totes les parts del cos, si no, se'ns moren els dits.
1: Sí, no.
0: De les mans i dels peus. Per tant, ha d'haver municipis rurals i ha d'estar el territori viu.
1: Jo penso que compte tot, no? O sigui, sense els municipis petits no hi hauria les capitals grans, amb la qual cada vegada la ruralitat, que dic jo, està de moda, no? La paraula rural, rural, o sigui, cada vegada cobre més importància, i està bé, no?, que al final el govern s'hagi fixat amb aquesta capilaritat, com tu dius, no?, de focalitzar també el focus també una mica mediàtic amb els municipis rurals.
0: Doncs anem a aquesta segona jornada, que és el més destacat, que ens podria, doncs, això, destacar d'aquesta segona edició, d'aquesta segona trobada.
1: Sí, com a dada destacada, no?, o sigui, doncs aquest pla de pobles, no?, que repercutirà en una inversió de 400 milions d'euros, amb una partida de 100 milions de forma anual, que beneficiarà més de 800 pobles, no? Això és molt, molt important. Al final, si fas una mitja, és possible que municipis puguin tindre entre 200 i 300 mil euros de partida pressupostària, vale? Que si ho juntes també amb la partida que van tindre, pues, l'any passat o fa un any i mig, i el tema del PUOS també, pues, també si tot això ho juntes, són recursos econòmics que beneficien molt a les nostres poblacions, de les quals molts municipis petits, el seu pressupost ordinari, que és molt, molt baix, pues, amb aquestes ajudes donen aquest impuls per poder treballar polítiques de tota mena, perquè al final és una petita barra lliure, perquè tu consideres una miqueteta en què pots agafar i gastar aquests diners per poder fer atractiu el teu municipi.
0: Deixa'm fer un incís, sí, perquè nosaltres al Som Terra fem periodisme slow, intentem explicar les coses bé. El PUOSC, perquè segurament hi haurà molta gent que ens escolte que n'ha sentit a parlar, però no sap exactament què és. Aprofitem.
1: El PUOS és un pla d'inversions que té la Generalitat cada 4 anys, en el qual, per un tema d'extensió territorial i per un tema de nombre d'habitants, pues te toque una quantitat de diners, no? O sigui, en principi, la majoria de municipis que estem entre, si parlem, per exemple, de municipis petits, no?, entre 500 i 1.000 habitants, pues van tindre una partida de vora 400.000 i pico d'escacs d'euros, no? Si parlo d'aquesta població com va tindre, per exemple, Torre-serona, amb el qual, pues, tens una mirada àmplia per poder, pues, agafar, pues, en aquest cas, pues, per arreglar carrers, per ficar serveis, amb el qual 400.000 euros. Sí, quan ho passes a obra pública, que aquests diners no semblen tant, no?, perquè final tot val molts diners, no? Però és un impuls molt important.
0: Clar, i sobretot per a municipis petits, eh? Això per una gran ciutat és una ridiculesa, però un poble petit és una quantitat important, sumada a aquesta altra que ens deies. Respecte a la jornada, es va dividir en tres taules?
1: Sí, va el format de la taula, una vegada fet les presentacions del president, no? Amb aquest pla que t'he comentat, pues es va dividir en una taula d'habitatge i mobilitat, vale? Una segona taula de seguretat i justícia i una taula d'ensenyament. Totes les taules estaven presidides per consellers i conselleres, amb la qual, o sigui, la primera d'habitatge i mobilitat pues, havia la consellera de territori, pues, l'honorable Sílvia Paneque, a la segona taula, en la que jo hi era mateix com a ponent, també pues, hi havia el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i també hi havia la Núria Parlon, també de Seguretat, i a la taula tercera havia la consellera d'Ensenyament.
0: Doncs que és el que més destacat va sortir de cada una de les taules, perquè, per exemple, amb habitatge, Agustí, vosaltres heu fet molta feina també, ja.
1: Jo penso que les tres taules van estar molt ben estructurades i entre les tres taules molt, molt, molt important i que visualitzin la importància del territori i dels municipis petits. Evidentment, també allí pues, era una trobada també en la qual hi havia alcaldes de municipis grans, no? Però també està bé ficar el focus, com he dit, en municipis petits. Una de la primera taula, que era el tema de l'habitatge i la mobilitat, en el qual pues, la Diputació de Lleida, a través de la línia de repte demogràfic i tot el seu equip, pues, ja treballem aquestes polítiques de forma més directa aquí al territori, aquí a la província de Lleida, no? A línies de subvenció per poder arranjar i reparar pisos o edificacions que tenen de titularitat municipal per poder adaptar-les i ficar-les en un lloc assequible perquè pugui vindre gent a viure als nostres municipis, no? Que això va lligar també pues, amb el pla 50.000 de la Generalitat també per poder crear habitatge. Però, clar, aquests plans d'habitatges de la Generalitat, que estan, evidentment, també estan molt bé, però estan més enfocats a ciutats i pobles més grans per poder crear edificis. Als nostres pobles, no, la idea no és crear edificis.
0: Recuperar les cases
1: que estan buides o que es poden arranjar per poder trobar noves persones. Sabint que les tenim, la demanda de les persones hi és,
0: i moltes. Això volia preguntar, sí. Ja comença a veure...
1: Sí. Jo, nosaltres, amb tot l'equip de Diputació de Repte, hem anat a visitar durant aquest any prop de 40 habitatges que han estat reformats amb aquesta línia de subvencions, no? O sigui, i tinc que dignificar molt la importància de la bona feina que han fet els alcaldes juntament amb el seu arquitecte municipal, perquè amb 80 i 100.000 euros pugui fer un arranjament en el qual fas de tot, no? L'electricitat, l'aerotèrmia, la climatització, ho fas una mica tot, i això pues, dius, ostres, que ben aprofitat que estan aquests diners que s'ha donat al municipi. Hem vist més de 40, la línia d'aquest any també permetrà també arranjar quasi 40 habitatges més, amb la qual tens un parc mòbil d'habitatge molt, molt important, perquè la demanda hi és, o sigui, aquests pisos se cobriran...
0: Ràpid,
1: molt ràpid. S'estan fent les bases, els alcaldes, que jo parlo amb ells molt directament, estan fent les seves bases per poder canalitzar aquests pisos d'una manera correcta i social, i estan contents per aquestes ajudes. El que volen és que fiquem més diners, més recursos, per poder arranjar encara més habitatge rural.
0: I després això com es gestiona en municipis petits? Perquè sabem que hi ha l'altre escull enorme, que és la part burocràtica, la part administrativa, amb ajuntaments, com dèiem, petits, amb pocs recursos també de personal.
1: Sí, clar, d'això també és el que anava a aquesta segona trobada una mica, no? És significar l'Estatut del Municipi Rural. Partint de que la primera trobada de municipi rural que es va fer a Mont-Sant Benet ja era justament, o sigui, quan es va aprovar l'Estatut, i aquí estàvem a un any vista, no?
0: Sí.
1: Era el que vam reclamar molts alcaldes, no? Que és que aquest estatut no es quedés en un calaix, sinó que es desplegués, que sortigués damunt de la taula, i aquí vista pues, la prioritat d'aquests diners que està portant la Generalitat per aquest estatut. Aquest estatut és molt important per la ruralitat, perquè el que permetrà és adaptar totes les normatives, totes, o sigui, siguin de mobilitat, de seguretat i tal, poder-les adaptar a les persones que tenim als nostres municipis, a l'equip tècnic que tenim, o sigui, un ajuntament petit com pot ser el meu, vale? Jo tinc un secretari interventor...
0: Torre-serona, quants habitants?
1: 420.
0: 420 habitants.
1: Sí.
0: Com us organitzeu? Pues interventor, que ve cada quan?
1: Ve dos dies a la setmana, ve matí i tarda, això sí que és una cosa especial que tenim a Torre-serona com a causa de que potser som l'únic ajuntament
0: que cobrim
1: per les tardes, inclús amb atenció al públic, o sigui, des de fa molts anys, és una casuística especial, però que la gent l'acull de molt bona rebuda, i després tinc una administrativa que està tots els matins de dilluns a divendres. Clar,
0: i ximpum.
1: Sí, sí. I és, després hi ha dos peus de la brigada i els regidors que fem el que podem i ajudem com podem.
0: Sí.
1: Però sí que és veritat que, clar, l'alt grau de burocràcia que tenim, això ja m'ho estan dient, Agustí, que a vegades no arribem a tota la, tot el que es genera cada el dia a dia, com per després tindre que tramitar llicències, subvencions, per intentar no perdre cap recurs econòmic. No? Això és molt, molt important, sobretot a nivell de secretari interventor. Amb la qual cosa, què reclamem a l'administració en aquest cas? Aquesta flexibilització, aquesta reducció administrativa, perquè, clar, és que Terrassa tingui que fer els mateixos passos burocràtics que un Barcelona, que un hospitalet, un municipi molt gran, no té cap tipus de sentit, no? O sigui, els municipis no volen fer cap cosa que no es pugui fer, ni molt menys. Simplement adaptar aquestes normatives perquè siguin més flexibles, o si més no, que tinguem més termini per poder desplegar, a vegades, aquestes subvencions que surten en 10 o 15 dies, que, clar, és molt complex, no? I això ens dificulta molt el nostre dia a dia.
0: Per tant, aquí ha d'haver-hi alcaldes, sí, alcaldesses i equips molt motivats.
1: Molt motivats i molt treballadors, no? També, sí, que se sumen una mica a les dificultats també que tenim d'aquest tipus de personal, no? Dels secretaris interventors, que tenim una plantilla molt, molt baixa i que a vegades cobrir tots els municipis, sobretot els petits, que són els que tenim aquestes figures de forma itinerant, doncs tenim una mica les dificultats, no? I des d'aquí, doncs, la Diputació sí que està ficant recursos i està ficant persones per poder atendre de forma alternativa també amb aquestes persones quan truquen també a l'Ajuntament. Des de l'Ajuntament truquen a la Diputació, troben gent qualificada molt per poder intentar ajudar amb aquestes persones administratives o secretaris interventors a el seu dia a dia si troben algun escull amb alguna documentació que han de tramitar.
0: Anem a la segona taula, perquè a més és una taula que tu presidies i, sí, per tant ens ho pots explicar de primera mà.
1: Una taula de seguretat i justícia, la part de justícia també, que es va parlar una miqueteta, va a grans trets, va significar el tema de les agrupacions dels petits municipis en tema de jutjats de pau. Uh-huh. O sigui, nosaltres tenim ara, cada ajuntament té un petit jutjat de pau amb recursos molt, molt mínims, i el que fem és agrupar-nos, doncs, per Serona, com a exemple, doncs, s'agruparà amb Rosselló i Torreferrera.
0: No? Ah, d'acord.
1: Llavors, el qual, compartirem els recursos dels tres municipis.
0: Que té sentit.
1: Clar, o sigui, anar sols, o sigui, amb un jutge de pau que jo tinc allà a Torreferrera, que és una persona de 84 anys, que imagina't si s'ha de ficar damunt de l'ordinador a fer algun registre del jutjat, no? Pues és complex, no? I d'aquesta manera, pues, també, pues, optimitzarem els recursos també d'ordinadors, de plantilla, de material, amb la qual cosa té sentit que els municipis petits ens puguem agrupar amb altres municipis més grans, fins formar una plantilla de 8.000 habitants, que és el que busca el Departament de Justícia de la Generalitat per poder tindre aquests recursos de forma organitzada i controlada al territori.
0: 8.000?
1: Sí, o sigui, cada unitat de...
0: Sí, poden ajuntar-se municipis fins a
1: 8.000. Sí, 8.000 dintre del seu partit judicial, el mateix partit judicial, o sigui,
0: d'acord,
1: en principi, quasi la mateixa, el que diríem, el Segrià o algun municipi més, perquè el partit judicial, a vegades, no estan tots agrupats.
0: Sí, no sempre. Per exemple, hi ha la casuística d'alguns pobles del Segrià, depenen
1: correcte,
0: de la Noguera,
1: correcte,
0: no?, de Balaguer. Pues això fins deu passar a altres llocs, també.
1: Sí,
0: no?
1: Passa molt, amb la qual fins a 8.000 persones se considera, uh-huh, que es poden agrupar municipis, perquè així, també per la conselleria, és més fàcil destinar els recursos i les persones per poder treballar de forma adequada. I la taula de seguretat, no, que vam estar parlant amb la consellera, a grans trets el que vam voler reivindicar una mica les persones que estàvem allà en aquella taula és una mica la flexibilització del marc jurídic que tenim amb el tema de per exemple, la instal·lació de càmeres de videovigilància per intentar, de forma preventiva, o sigui, buscar aquestes alternatives als cossos de seguretat, que com ja sabem, doncs, evidentment també tenen recursos també limitats i a vegades no poden fer la seva feina de forma òptima perquè no tenen els recursos. Amb la qual cosa, com volem fer nosaltres? Doncs ajudant, fent, instal·lant càmeres allà on sigui necessari, on hagin detectat que hi ha un focus de problema, de forma inclús amb recursos propis de l'Ajuntament, eh? Però, clar, ens trobem que després, pel tema de les polítiques de protecció de dades, pues no hi ha un marc normatiu que defineix qui ha de visualitzar de forma legal aquelles gravacions davant d'un incivisme, no? Uh-huh. Clar, nosaltres vam demanar a la consellera, pues, primer, que flexibilitzi aquesta normativa i també inclús que arribi a incentivar algunes línies d'ajuda per econòmicament per poder instal·lar-les també, però, bueno, s'ho va apuntar com a deures perquè, clar, aquest marc normatiu, on un municipi, per exemple, com el vostre, o municipis més grans, que sí que disposen d'agents municipals o policia local que han anat a fer els seus cursos a l'ISP de Catalunya, uh-huh, pues sí que tenien aquesta autorització. Els municipis
0: per posar càmeres,
1: els municipis que no en tenien aquesta tipologia de persones, d'agents municipals, volem ficar recursos per ajudar per ajudar amb aquestes coses de seguretat, no es poden ficar, no? Sembla una mica el món al revés, no?
0: Clar, o sigui, és que és allò que...
1: Clar, al final...
0: És que xoquen.
1: Clar, dius, la potestat de l'alcalde per poder visualitzar les càmeres o no? Bueno, pues l'alcalde...
0: Perquè aquí estaria amb la... És a dir, amb la llei de protecció de dades, sí. No? De qui pot veure aquesta càmera.
1: Ni més ni menys.
0: Hauria de ser un policia o una policia,
1: sí,
0: o...
1: Sí, sí, sí, sí. Pot ser,
0: podria ser l'alcalde o l'alcaldessa.
1: Podria ser l'alcalde o l'alcaldessa quan la normativa ho requereixi, perquè d'acord. Al final tenim l'autoritat màxima del municipi, al final és l'alcalde, no? Però és igual, podríem agafar fer un conveni, amb, si calgués, amb Mossos d'Esquadra perquè siguessin ells els que avui tècnicament...
0: Anessin a mirar
1: o remotament, inclús avui en dia la tecnologia podria perfectament des de la seva comissaria accedir al nostre gravador i mirar les gravacions sense moure's ni de la taula, no? O sigui, per poder detectar aquestes coses, no? Això... És possible que ara, dintre del marc de l'Estatut del Municipi Rural, se pugui canalitzar i se pugui rebaixar, no? Uh-huh. O sigui, és una de les tasques que m'han demanat a la consellera per poder arribar amb aquest petit consens, no?, de poder instal·lar aquestes càmeres. De forma, sobretot, ho recalco, eh? O sigui, no és una forma sancionadora, sinó que busquem una tasca preventiva, una tasca dissuasòria.
0: Però de quin tipus de delictes parlem-ne, eh? Perquè realment... A veure, tret d'algunes excepcions que pot passar de tant en tant, tipus anecdòtic, com a mínim la meva sensació, a veure si és la teva, Agustí, i la de més gent. Jo em deixo la porta del garatge oberta tot el dia, moltes vegades, el cotxe obert també moltes vegades. No hi ha una sensació de,
1: no.
0: De por, aparentment. Pot passar alguna cosa, és evident, eh?
1: Ho vaig remarcar moltíssim. Nosaltres, els micropobles nostres, no som insegurs, ni passen coses greus, no?
0: Sí que volen... Pot passar.
1: Poden passar, però... no? Un dels principals problemes que tenim, sobretot els municipis que tenim el sistema d'illes, el tema de la recollida selectiva, doncs és aquest una mica incivisme o, deixi-m'ho remarcar, el turisme d'escombraries, no? O sigui...
0: Expliquem això del turisme d'escombraries, perquè hi ha molta gent que no... Sí. Nosaltres al Segre ho sabem perfectament, eh? Però molta gent que ens pugui escoltar que no acabi d'entendre.
1: Sí, aquí, per exemple, Torreferrera, per exemple, Benavent i tot això és el que estem més a prop, no? Pues tenim el sistema d'illes perquè al seu dia així es va triar, no?
0: Sí.
1: Així es va triar a nivell de la població, no? Però, clar, tenim aquests altres municipis, tampoc no cal donar noms, que sí que van...
0: Que fan el sistema porta a porta.
1: Que fan el sistema porta a porta i que, clar, ells tenen la recollida selectiva, un dia tenen una fracció, un altre dia tenen una altra fracció, i, clar, què passa? Moltes vegades la gent que circula, en aquest cas, per la nostra via de carretera.
0: Sí, pues sí, que se'n va cap a Lleida a treballar.
1: Cap a Lleida, pues, si passen per Torre-serona o passen per Benavent, pues, agafen la bossa i la deixen al contenedor. Si la deixen al contenedor, encara gràcies.
0: Si la deixen al contenedor, que toque.
1: Encara gràcies. Però a vegades moltes, pel tema de que els poden vigilar o els poden tal, te la deixen allí terra de qualsevol manera i això és un greu problema. Sumat al greu problema de que al final el sistema d'illes paguem per tones d'això.
0: Clar, s'ha de reciclar bé.
1: Si això se suma a que estem absorbint tones o escombraries d'altres municipis, es penalitza de forma molt directa que després tens que repercutir als teus habitants. Mm-hmm. Clar, això crea un malestar i a nivell d'Ajuntament és molt complicat de gestionar. Aquí seria un dels llocs on els sistemes de videovigilància de forma preventiva podrien ajudar molt importantment a canalitzar aquest turisme d'escombraries o aquesta gent que no fa bé, no fa bé. A vegades te deixen runa a costa dels contenedors o te deixen grans matalassos, quan tu tens un servei també de voluminosos, com tenim els municipis.
0: Exacte. I les deixalleries. I el servei de voluminosos que ja es facilitar tu al màxim. És un cop al mes, però, escolta, t'esperes.
1: Clar, doncs...
0: Inclús... Molta pedagogia, eh?
1: Clar, la pedagogia ha de començar per les escoles, que ja s'està fent. Ja s'està fent. La gent gran cada vegada ho està fent més bé. Llavors, clar...
0: Hi ha uns reductes.
1: Quan tu fas aquesta pedagogia que funciona al teu municipi, des dels petits als grans, però després passen aquestes altres coses, que és per culpa d'uns altres veïns que fan aquest acte cívic i te perjudiquen a tu, doncs és una mica aquí on volem intentar arribar. I és on la consellera doncs, bueno, va voler prendre nota per poder flexibilitzar. També vam estar parlant del sistema... Clar, la consellera diu, no, però també teniu el sistema lectio, que aquest sí que està permès per als municipis petits, mitjans i grans, que és el de lectures de matrícules a l'entrada i sortides del poble, no?
0: Uh-huh.
1: Això el que fa és detecta la matrícula i si aquella matrícula d'aquell vehicle està dintre d'una base de dades que tenen ells, declarat com a vehicle perillós o vehicle amb incidències, els surt un avís de que aquell vehicle està passant per Torre-serona en aquell moment, no?
0: Clar, o sigui, però això amb escombraries o...
1: L'incivisme no...
0: Caques de gos, diguéssim, no. Que també és un tema,
1: sí, també,
0: els incivismes
1: també.
0: Aquest sentit, les brutícies i les pintades, etc.
1: Amb la qual cosa, això és un complement que està bé, també els mateixos, quan jo vaig preguntar també, clar, el sistema electro tampoc no vol dir que en pic un vehicle que està declarat passi per allà, envien una patrulla de forma immediata al municipi, no? Simplement observen si aquell, si aquell vehicle passa un dia, passa un altre, no, per intentar declarar a veure què passa. Clar, el que parlàvem ara, no? Per detectar les sensibilisme de les caques de gos o de les escombraries, sí, sí. Pues no és la utilització. Tot i que és un sistema també complementari, que està, sí, està bé, també està bé, eh? També, què pot passar? Pues que a nivell dissuasori, aquells persones, aquells infractors que saben que estan controlats per aquest sistema de matrícules, doncs potser se van a un altre municipi que no tinguin aquest control perquè sàpiguen que han entrat per allà. Però, bueno...
0: També vas parlar de ciberseguretat i m'agradaria també doncs, apuntar també que potser sí que hi ha furs al camp, no?
1: Els furs al camp...
0: El problema de les ruralitats és
1: sempre
0: això.
1: Sempre hi han sigut, no? A petita escala o a major escala, doncs sempre hi han sigut. Clar, quan se donen aquestes temporades ara en la qual els agricultors doncs, estan treballant al camp i a les nits descansen, doncs passen aquests petits furs o robatoris que també els ajuntaments doncs, hem de declarar, hem de sumar estadístiques als municipis amb els Mossos d'Esquadra i el que instem a tots els pagesos, agricultors i gent que treballa en viu en masies que pateixen aquests robatoris és que sobretot que vagin a denunciar-ho. Uh-huh. Que vagin a denunciar-ho perquè així també això crearà que hi hagi una forta més incidència policial als nostres municipis en base a les denúncies que pugui haver, no? És el que parlem a vegades a les reunions trimestrals amb els responsables dels Mossos d'Esquadra, dius, no, qualsevol cosa que sigui, ni que sigo he pesat una comissaria o si és més gran que vingui la patrulla aquí al municipi al moment, però tot això suma a l'hora de que les valoracions de lo que és el triatge de patrulles al Segrià pues incideix allà en els focus on hi ha més incidències.
0: I per acabar, perquè voldríem fer un apuntament de la tercera taula, així ni que sigui breu, de què es va parlar?
1: D'ensenyament, dels recursos també, que la consellera, pues, com ja sabeu, últimament ha estat una mica al focus mediàtic, no? El tema de les negociacions amb els docents. No? Però no, allí més que es va parlar més en clau infraestructura, no? En clau de millora de les escoles, climatització a les aules, mm-hmm. Perquè clar, l'efecte climàtic abans fa 20 anys, pues, igual al juny quan paràvem, totes nosaltres, pues, no, no, ja, però era aguantable, però ara ja passes des del maig i després quan te reincorpores al setembre també, perquè ara ens reincorporen la canalla una mica abans, pues pateixen aquestes altes temperatures a les aules, que és una cosa que s'ha de... I també la millora d'escoles que fa molts anys que estan construïdes i que no tenen accessibilitat o falten moltes millores, pues aquí la conselleria pues, ficarà molts recursos econòmics. De fet, ha fet un pla de xoc fa no gaire, que es diu RAM, en el qual totes les escoles, a través dels alumnes que tenen i el tipus de ruralitat, de municipi on està ficada pel tema micropoble, doncs tenen unes ajudes entre 30 i 50 mil euros per poder fer alguna petita actuació, no? Uh-huh. Però a vegades doncs, la conselleria el que diu és que, clar, escoles que són molt antigues i que tenen, continuen tenint aquesta capacitat de tindre alumnes i sobretot a l'escola rural, clar, doncs s'ha d'ajudar. L'escola és un focus totalment clar de la ruralitat i cap on anar als micropobles.
0: Doncs, Agustí Jiménez, hem parlat d'un munt de coses. T'emplaço que vinguis un altre dia també aquí al Somterra, tindrem una conversa tranquil·la i esgou per entendre millor què està passant, no? Gràcies per ser-hi i bon estiu.
1: Gràcies a vosaltres i bon estiu.

0: Som Terra, amb Pili Garcia, el programa sobre el sector primari de Munt FM Ràdio a la xarxa.
1: Som Terra a la teva ràdio de proximitat i a la xarxa més.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
2: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui parlarem d'una expressió que cada vegada sentim més en l'àmbit tecnològic i empresarial, però que encara és poc coneguda pel gran públic. Estem parlant d'intel·ligència artificial local. Sí, aquesta és la diferència d'avui. Avui parlarem, com últimament sempre, d'intel·ligència artificial, però ho concretarem amb intel·ligència artificial local. Durant els darrers anys ens hem acostumat a entendre la intel·ligència artificial com una cosa llunyana, allotjada allà a dalt al núvol i gestionada per grans plataformes, les grans multinacionals de la intel·ligència artificial. Però últimament està emergint una altra manera d'entendre la intel·ligència artificial. Són sistemes que funcionen dins de la pròpia empresa, amb infraestructura pròpia, amb control directe sobre les dades i amb solucions molt més adaptades a cada realitat, a la nostra empresa concretament. I el més interessant de tot això és que no estem parlant de futur, estem parlant de present. Cada cop més empreses ja comencen a explorar aquesta via i sovint descobreixen que ja tenen part de la infraestructura necessària per fer aquest pas cap a la intel·ligència artificial local. I bé, doncs, cada setmana tenim un convidat i avui, per entendre bé què és, per a què serveix, qui la pot utilitzar i quins són també els seus límits reals, avui ens acompanya el Enzo Longobucco. Ell és un científic de dades i responsable de RMC a CD4 Business. Amb l'Enzo intentarem posar llum a aquesta nova etapa de la intel·ligència artificial.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
2: Bé, Enzo, abans de tot, donar-te la benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
2: Bé, doncs, sí, avui ens agradaria saber una mica primer que ens facis 5 cèntims de qui és, què fas i, sobretot, quina relació tens amb la intel·ligència artificial.
4: Bé, jo sóc l'Enzo Longobucco, sóc científic de dades i ara mateix tinc el càrrec de responsable d'I+D a CD4 Business, una empresa en la que treballo des de fa 7 anys. Personalment, en quant a intel·ligència artificial, jo m'encarrego de coordinar la gent que desplega, crea i configura els models d'IA tant interns com per projectes que tenim amb clients.
2: Bé, avui parlarem de... Bueno, sempre parlem de tecnologia, aquest programa, intentem apropar-la a la gent. Últimament ho centrem tot, com no pot ser d'una altra manera, amb intel·ligència artificial. Però avui introduïm un concepte, com he dit abans a la presentació, que potser és nou per moltíssima gent, que és la intel·ligència artificial local. Sí. Bueno, doncs comença a definir-nos una mica què és la intel·ligència artificial local.
4: En poques paraules, seria l'equivalent a tindre ChatGPT a casa. Clar, però la gent diu, jo ja el tinc a casa, obro el portàtil, entro a la web i el puc fer servir. No, jo estic parlant de que el puguis fer servir sense connexió a internet, perquè està dins del teu ordinador. Això és la IA local, quan no cal internet perquè t'ho has descarregat i ho fas servir amb el teu ordinador.
2: Sí, però suposo que no és el mateix, perquè quan em connecto al ChatGPT a través del meu ordinador, m'estic connectant a un monstre que té milions i milions de dades. I el meu pobre ordinador, de moment que jo sàpiga, no té res.
4: Bueno, sí, la veritat és que no és un centre de dades. És un ordinador que arriba fins on arriba. Ara bé, tal com està evolucionant aquest ecosistema, hem d'entendre que es pot fer molt amb el que ja tenim. Sí, no podràs tindre el millor models de tots i que vagi a la velocitat de la llum, però tindràs un model lo suficientment capaç, potser, per resoldre els problemes que tens, problemes bàsics.
2: Però quin tipus de problemes? Estem parlant d'utilitzar-ho com a persona o com a empresa? Potser m'interessa més que ho enfoquem cap a l'empresa, perquè hi ha molta pime que ens està sentint.
4: Sí, mira, doncs un exemple senzill seria classificar documents. Hi ha, per exemple, gent que encara doncs, necessita sistemes que li ajudin a diferenciar entre escriptures i contractes, per exemple, no? O que li ajudi a organitzar els seus documents a les seves carpetes. Bé, doncs, un model per fer només aquesta tasca es pot ficar en local i pot funcionar al teu portàtil. No cal un centre de dades. O, mira, com ara mateix, imagina que volguéssim fer una transcripció d'aquesta sessió automàticament. Existeixen models que es poden ficar en local que fan transcripcions d'hores i hores d'àudio en un moment.
2: Transcripció, interpretació, etc. Però amb una empresa, perquè aquesta és una altra cosa que està succeint últimament, bueno, últimament ja fa molt temps, no?, que parlem de Big Data. Però una empresa, a part d'un PC, potser té un servidor o té una sèrie de PCs de molts dels empleats, però en definitiva una empresa el que té és moltes dades. Té un CRM, sí. Té una comptabilitat. Estem parlant, quan parles d'aquesta intel·ligència artificial local, d'integrar o agafar totes aquestes dades i utilitzar-les.
4: Clar que sí, es poden aprofitar, i de fet s'han d'aprofitar. El que passa sovint a les organitzacions és que treballen amb moltes dades, com bé dius, però estan una mica tot arreu, estan desorganitzades, i cadascuna té el seu format perquè les treballa el seu departament a la seva manera. Bé, doncs, una raó molt interessant per la qual fer servir la IA local és per organitzar les dades. Una empresa que, per exemple, vol fer una pregunta sobre el contingut dels seus documents, amb la IA local no es veu obligada a compartir-los amb tercers, sinó que, fent servir la seva infraestructura, pot, sense necessitat d'anonimitzar-los, fer les consultes directament contra la seva documentació, perquè no surt de la seva xarxa.
2: Val. Però com seria el procés? Perquè tornant a l'exemple que has dit abans del ChatGPT o Gemini o qui sigui, simplement et logueges, et connectes, pagues o no pagues, però ja està, no has de fer res més. Però aquí suposo que estàs parlant d'un programa que d'entrada me l'haig de baixar, me l'haig d'instal·lar. Com el connecto amb les dades de la meva empresa? No em sembla tan fàcil, en principi. Hem de recórrer a un especialista com tu o com funciona?
4: Sí que és veritat que no és tot bufar i fer ampolles. És a dir, aquí hi ha un procés d'integració que s'ha de dur a terme. Però és un procés d'integració que no és nou. Quan la gent fa servir software de qualsevol tipus, aquest software l'ha d'aterrar. L'ha de configurar, li ha de donar l'accés als repositoris, ha de crear l'estructura d'usuaris amb permisos... Bé, doncs amb la IA local la dinàmica és més o menys la mateixa. Hi ha software que et permet, amb una interfície, interactuar amb el model i amb les teves dades, però aquest software s'ha de configurar. El perfil que sovint configura aquest entorn és un perfil semblant al meu, sí. Ara bé, la gràcia de tot això és que no depengueu només de perfils com els meus. Aleshores, el que està fent l'ecosistema ara és pivotar cap a una interfície que sigui més amigable, que no requereixi de tants coneixements tècnics i que només fent clic, clic, clic ja es pugui configurar.
2: Sí, una altra pregunta és què guanyo jo com a empresari a la meva petita empresa tenint la intel·ligència artificial més a prop? O sigui, m'ho estàs explicant com que fos un gran avantatge, però en principi no tinc cap problema en connectar-me amb Illinois o amb Amsterdam, no ho sé.
4: Bé, en realitat són tres pilars els que busquem aquí. Primer, el sistema és útil si ho fa més ràpid que jo, és útil si ho fa millor o igual de bé que jo, i és útil si és rentable. Si no es compleix qualsevol d'aquests tres criteris, no paga la pena. Estem seguint una moda llau. Però quan es compleixen i ens oblidem de que ja hi ha pel mig perquè directament funciona, aleshores sí que val la pena. Com a empresa, quin avantatge principal m'aporta tenir-lo en local en comptes del núvol? Bé, hi ha dos que crec que val la pena comentar. La primera és el preu, i és que no pagaràs per cada consulta i resposta. I la segona és la sobirania de dades. Ara, per ara, la gent encara pensa que protegir les dades és qüestió de principis. Però no, no, és part de l'estratègia econòmica. Les dades són un actiu financer de l'empresa, un actiu digital, i com a tal s'ha de protegir, no es pot regalar.
2: Sí, no, no, realment, el de les dades... Aquí fem un petit incís. Parla'ns de seguretat informàtica o ciberseguretat. Això realment, molta gent no ho té en compte i acabes tu d'encetar-ho, no? Què és la seguretat o què hem de cuidar i quin perill afegit està aportant la intel·ligència artificial a la seguretat de les nostres dades?
4: Bé, aquí crec que em correspon citar el Tomàs Roy, amb qui vaig poder conversar fa relativament poc, on ell explicava que això és molt semblant a quan va aparèixer Internet. No? Quan va aparèixer Internet no es va fer perquè fos segur, es va fer perquè s'expandís. I a mesura que es va expandint, doncs, la gent es va trobar amb problemes de seguretat, filtracions, etc. Amb l'IA està passant una mica el mateix. És una tecnologia molt nova, una tecnologia molt xula i que, clar, la gent s'està preocupant més per implantar-la que per protegir-se. Conseqüències de no estar protegit amb l'IA? Entre elles, per exemple, la suplantació d'identitat o l'exfiltració de dades massiva o fins i tot el conegut ja ransomware, no? Que t'agafen les dades i et demanen que els hi paguis per poder tornar a accedir a elles. Bé, tot això es pot evitar. Tot això passa quan hem anat massa ràpid i no ens hem preocupat de fer les coses bé.
2: Això que estem parlant de l'intel·ligència artificial local, més o menys ja ens estàs donant llum, eh? Però està reservat ara sí per a empreses, a les grans empreses que tenen el departament d'informàtica i tal, o la petita empresa aquesta de no sé on damunt que té un petit taller també pot gaudir de tot això?
4: Bé, no és exclusiu de les grans empreses, no pas. Qualsevol persona que treballi amb un ordinador relativament nou, i de fet tampoc cal que tingui menys de 5 anys, pot ser més antic fins i tot, ja pot fer servir IA local. Hi ha una sèrie de criteris que s'han de complir, clar, no podràs fer servir el model més potent si el teu ordinador tira fins on tira, però sovint ens oblidem de lo petit que són els electrons, eh? I es pot fer molt amb el ferro que ja tenim. O sigui que si nosaltres som una pime, per exemple, i volem començar, i tenim un portàtil, podem començar amb el portàtil. No podrem ficar el model més gran de generació de vídeo al portàtil? No, però sí que podrem ficar aquests que havíem comentat al principi, no? Doncs, per exemple, un classificador de documents, un cercador al contingut o un transcriptor d'àudio per agilitzar, no?, el resum de les reunions.
2: Sí, ara tu i jo estem fent aquest programa de ràdio que des de la pandèmia el fem a través d'internet i l'estem fent a través d'un programa que, bueno, el dic Zoom. Zoom està indicant que està fent una transcripció de lo que estem ara parlant. Però aquesta IA local fa el mateix i potser encara m'ho fa més customitzat, més al meu... O sigui, potser en català i amb el modisme de Lleida o del Delta d'Ebre.
4: Sí, sí. Això es podria fer. El tema és que, ara per ara, si som realistes, l'ecosistema no ha madurat tant. Imagina't que, per exemple, vols fer servir els modismes propis del teu territori, perquè doncs, no vols que desapareixi la teva llengua. Bé, la realitat és que no existeix un model precisament pel que necessites en aquestes condicions. S'ha de crear. Ara bé, si comencem a implementar la IA i comencem a crear els nostres models, nosaltres podríem ser els pioners que creïn aquest model de transcripció en modismes lleidatans, per exemple. I ara mateix és que no hi ha ningú més al mercat. O sigui que s'han obert una sèrie d'oportunitats per crear aquests nous actius digitals, que són els models d'IA propis, molt interessant per les organitzacions.
2: Estem sentint parlar també dels PCs, nous PCs, que venen amb intel·ligència artificial incorporada. Ben bé què vol dir? Que venen amb soft, que venen amb hard? O sigui, què vol dir un PC? I val o no val la pena?
4: Bueno, aquí hi ha dos escenaris. Lo més comú és que sigui un ordinador que sí, que tingui un hard més actualitzat, però que sobretot depengui del núvol, perquè la interconnexió entre local i núvol està molt treballada amb les grans tecnològiques. Tot i així, us podeu trobar amb ordinadors que tinguin hard, que és relativament nou, i que també estiguin orientats a executar el model en local. No vindrà configurat per defecte, però es pot fer, es pot aprofitar.
2: Ens està sentint algú que ara està dient, vale, vinga, m'hi poso. Quin seria el primer pas? Vale, de moment tinc una empresa, sí, tinc uns programes, evidentment, tinc un ERP, tinc un CRM, tinc una compta, bla, bla, i tinc uns ordinadors, però no tinc punyetera idea de res més. Per on començo? Ja t'ho he mig preguntat abans, però ara per on començo? A part de trucar-te a tu.
4: Bueno, jo sempre estic disponible per comentar això que m'apassiona. De fet, nosaltres oferim un producte per solventar aquest mateix dubte, no? Jo, per on començo? Bé, doncs necessites aprofitar el teu ferro. Nosaltres tenim una solució, que és un ferro en el que pots instal·lar i només t'has de connectar en ell i ja podries fer servir el model sense cap problema. És plug and play, com li diuen els anglesos. Si tu vols provar amb la teva màquina, però, el primer has de tindre clar què vols fer. És a dir, el teu objectiu és transcriure reunions, classificar documents, fer chat amb un chatbot. Això és el primer que has de tindre clar, perquè la resta de l'estratègia anirà orientada a això d'aquí. La resta és formació i poc més.
2: Sí, formació potser és el que cal, perquè la intel·ligència artificial, quin fenomen curiós ha succeït? És potentíssima, és brutal, l'utilitza tothom, però jo m'atreviria a dir que el 90% dels que l'utilitzen no tenen ni punyetera idea de com tractar-la, de com parlar amb ella, de com... Per on hauríem de començar? Perquè això d'aprendre a utilitzar-la a mi em sembla arriscat. Hem de fer un curs? O sigui, què fem realment per començar a parlar amb eficiència, amb efectivitat, amb l'intel·ligència artificial?
4: Bé, crec que el primer seria tenir una bona lectura darrere, és a dir, parlar amb propietat, treballar bé el llenguatge, perquè aquests models de llenguatge natural, que no només n'hi ha de llenguatge natural, clar està, depenen de com fem la pregunta i amb quin context, és a dir, amb quin text treballen. No? Si bé és interessant formar-se per entendre com funciona per dins el sistema, si encara no ens veiem preparats per arribar a aquest nivell i només volem entendre com hem d'interactuar, hi ha una màxima que hem de seguir, i és que no estan vius. Per molt humà que sembli, és una tecnologia que està increïblement antropomorfitzada i és probabilística. Vale? Això vol dir que pot generar qualsevol text si les condicions es donen. Partint d'aquesta base, la resta és, sobretot, documentació oficial i, en comptes de prova i error, intentar treballar en un entorn controlat. Aquí la IA local també ofereix una alternativa interessant, i és que si la pifiem fent preguntes que no toquen, tampoc passa res, perquè està al nostre ordinador i del nostre ordinador no surt.
2: Sí, no, lo de la local, evidentment, té avantatges. Però tornant a l'aprenentatge, hi ha qui es pensa, i jo crec que és un error, però t'ho pregunto a tu com a especialista, hi ha qui es pensa que la intel·ligència artificial és la panacea, o sigui, que li dius, jo mai he escrit i ara començo a escriure articles, o jo mai he programat i ara començo a programar.
4: Sí.
2: Jo entenc que la intel·ligència artificial és una gran ajuda per un especialista d'una determinada... No, però, bueno, però t'ho estic preguntant a tu, o quin consell ens dones per utilitzar-la, torno a dir, l'eficiència. I sobretot es mitifica això de que no val per tot, o que no qualsevol la pot utilitzar per qualsevol cosa.
4: És una tecnologia que és molt potent, però que fa més de catalitzador que una altra cosa. Si tu ets molt bon programador i fas servir la IA, seràs un bon programador potenciat. Si ets un programador dolent i fas servir la IA, ho faràs de forma més dolenta. Per què? Perquè la base no és sòlida. No? Això passa amb tot, programació o no. Què vol dir això? Que per poder aprofitar aquesta eina al màxim, no ens podem saltar les bases amb les que ja hem de treballar. Jo no puc inventar-me que ara sóc un financer perquè li he fet 4 preguntes de finances a un sistema d'IA. No. Jo he d'aprendre les bases de les finances i després potenciar el meu coneixement qüestionant el model. Sobretot hem de ser crítics amb la resposta. Hem d'entendre que darrere hi ha un model de negoci amb el que hi ha un incentiu perquè nosaltres estem xerrant tota l'estona amb ell i que és molt probable que les respostes que ens doni siguin més perquè ens agradin que perquè realment siguin veritat.
2: Ara sortim una mica de la local, parlem en general d'intel·ligència artificial. Per una empresa, una empresa que ja vol començar a utilitzar intel·ligència artificial. Val la pena pagar? Perquè molta gent l'utilitza i utilitza el model de franc. Quina és la diferència entre el model de franc, el pagament primer tram i el pagament segon tram?
4: Val la pena pagar? Sí. Val la pena pagar tant com estem pagant? No. Quan tu fas servir la IA al núvol, pagues per la pregunta i pagues per la resposta. A la pregunta saps quant de text envies. A la resposta mai saps exactament com de llarga és. Aquí és on està el model de negoci. Et cobraran el que ells determinin en base de quan llarga és la resposta que et genera. En la IA local això no passa. Tu pagues una infraestructura, que és una inversió, i l'amortitzes en el temps en el que es materialitza l'impacte del resultat útil. Vale? També és veritat que perds molts calés donant les dades amb la IA al núvol, mentre que el local aquest valor el preserves. És una relació pro-cons. Hi ha coses que es fan al núvol que no es poden fer en local, perquè al núvol hi ha centres de dades i en local no. Aleshores, si volem treballar amb Big Data, hem d'anar al núvol. però si volem preservar la sobirania hem de treballar en local. La combinació dels dos, la simbiosi, és l'escenari ideal.
2: L'intel·ligència artificial, que total, encara que tingui 70 anys o 60, però va esclatar a finals del 22, està evolucionant d'una forma brutal. Vull dir, el que avui et sembla que és increïble, demà ho supera. Cap a on anem? On està el límit? No, sota el teu punt de vista, què estarem veient a finals d'any?
4: Ja sé que és bueno, difícil. És una pregunta ambiciosa, però tal com jo veig evolucionar l'ecosistema, hi ha ara un esforç per fer el que es diu calibració contínua. És a dir, que mai es deixi de calibrar la xarxa per intentar millorar-la constantment. Ara, avui dia, el que es fa és un període de calibració, es congela, es fa servir aquesta versió i si es vol millorar, es recalibra després. Però no pots calibrar-la mentre la fas servir. Bé, jo crec que l'ecosistema va entorn a això. En comptes d'anar per fases de calibro, congelo, calibro, congelo, s'intentarà calibrar constantment perquè entre moltes cometes aprengui constantment. Això es farà amb tècniques de reforç, amb feedback humà o amb altres perspectives diferents. Però jo crec que va cap aquí. De cara a les aplicacions que podrem fer servir? Bé, no ho sé. Et mentiria si et digués exactament que sé el que passarà, perquè evoluciona de forma tan volàtil que no sé, a mi em sembla fascinant, perquè no ho sé.
2: Ah, fascinant, per descomptat que ho és. A mi també m'ho sembla. Una altra pregunta. Què fem? Ens casem amb el ChatGPT, Gemini, Claude, o les barregem? Perquè jo experimentant veig que donen respostes diferents i de vegades complementàries. Mm. I de vegades, segons quin tema, el tractem allò una que l'altra. Com abordem aquest tema de quina o quines?
4: Barreja. No et casis, no et comprometis. Aquí, prova. Al final, si et cases amb una, hi haurà després un moment en el que l'altre serà millor i viceversa. En comptes de casar-te amb una i fer l'aposta en aquell cavall, sigues intel·ligent. Si pots pivotar, pivota. Crea una estructura per fer servir aquesta IA de tal manera que en el moment en el que surti un millor, puguis canviar. Que no t'hagis compromès a només poder treballar amb aquest d'aquí.
2: Bueno, ara canvi total d'escenari i de tema. Europa, Estats Units, Xina... Bueno, aquí surt el de sempre. Aquí a Europa, sí, no sé què fem, ens mirem al marit i no. Creus que hem d'invertir en desenvolupar sistemes propis o tirem o continuem regulant el que fan els americans o els xinesos? Què creus que hem de fer? Cap a on hem d'anar?
4: Jo crec que és imperatiu que com a europeus, i desigual del país o la regió en la que estiguem, desenvolupem la nostra pròpia IA. Sobretot perquè si, per exemple, en el català volem preservar la nostra llengua, hem de poder treballar amb models que treballin bé en català i no podem dependre d'organitzacions que tinguin incentius diferents en aquest. Si nosaltres volem preservar la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra identitat, la IA per nosaltres ha d'existir i aquesta l'hem de crear nosaltres.
2: Ara sí que acabem, però creus que tenim capacitat, ja no et diré Catalunya, Catalunya, Espanya, Europa, tenim capacitat per desenvolupar i fer la competència als grans models?
4: Per suposat, la matemàtica és universal i els electrons són molt petits. El ferro existeix i es pot aprofitar.
2: Molt bé, doncs amb aquesta afirmació tan contundent hem arribat al final del programa. Gràcies, Enzo, per haver estat aquí amb nosaltres i ens has agradat. Et convidarem a més programes. Gràcies.
4: Moltes gràcies.
2: Durant anys hem assumit que la intel·ligència artificial venia de fora, de plataformes que utilitzem però que no controlem del tot. La IA local introdueix una altra idea, acostar aquesta capacitat a casa nostra, a les pròpies dades, als propis processos i a les decisions que prenem dia a dia. No vol dir que tot passi a ser local, ni que desaparegui el núvol, però sí que apunta cap a un canvi de fons. La intel·ligència artificial deixa de ser només un servei extern per convertir-se també en una infraestructura pròpia. I fins aquí el Món és Digital d'avui.

0: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
1: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Els robatoris amb domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Can Mata, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
2: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà en negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interiors de domicili i, per tant, doncs, les xifres, doncs, han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interiors de domicili que vam tenir l'any passat.
1: L'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzat, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'Institut és, a més, l'únic centre de la ciutat que apareix en aquesta primera tria. La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tots els detalls de la proposta. I la Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. 2.000 euros al llibre, es calculen els treballadors de l'equipament, els quals caldrà sumar els afectats aquest dilluns, encara pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga per part dels tècnics de biblioteques aquest divendres 18 de setembre. Més informació a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bon dia, Fogoses. Escolta, avui parlarem d'un tema que sempre hem deixat al calaix, amagadet, el nostre desig sexual, la libido. Està la gran ausente, perquè moltes vegades dius... jo, com a mínim, segur que totes vosaltres també, he tingut converses amb les meves amigues, companyes de feina, no? I tu, últimament, i dius, mi últimament no em veig gens de gust tenir relacions sexuals. Llavors, i això quan tens molta intimitat amb la dona i aquest pati de llums, no?, que generem les dones a vegades quan vas al gimnàs i surten aquests temes a vegades, no sempre, i a més s'han de tocar amb molta cura, perquè realment, moltíssimes vegades, pel que sigui, perquè estàs estressada, perquè tens molta feina...

0: perquè el multitasking femení ens està fent molt mal o perquè realment tens dolor. No vols tenir ni mantenir relacions sexuals. Llavors, després et sents fatal. Després ve la contrapartida, no? Dius, ara no vull tenir relacions sexuals, i però dius, no, va, tu, escolta, que la meva parella també és un ésser humà i ja fa 2 setmanes. Jo l'altre dia em vaig enterar que hi ha uns amics que fa un any que no tenen relacions sexuals o que tenen una cada 4 mesos. Dius, perdona, això no és bo. No és bo ni per ell, ni per ella, ni per la relació, ni per la parella, ni per ningú. Llavors, què fem i què podem fer? El que sí sabem, per exemple, és que 3 de cada 10 dones tenen dolor en les relacions. Les relacions normalment de penetració. Però moltes vegades ni tan sols cal la penetració. Llavors, què passa? Que quan la dona intueix que la parella ve amb ganes de relació, de penetració, què fa? Generes conflictes. Per què? Perquè no s'acosti. O et sents tal culpable que dius, vinga, sí, som-hi. I acabes tenint la relació sexual com un trauma. Doncs de tot això parlarem avui. I què farem? Buscarem solucions. Amb qui? Amb una doctora que en sap moltíssim d'això, la Emma Ribas, que és especialista en una cosa que té un nom. Té un nom una mica raro, que és el mindful sex. És el mindfulness, que ja ens ho havíem après, no, aquest concepte de l'aquí i ara, però amb el sexe. Ens ensenyarà, ens explicarà com és això de retornar a trobar l'emoció, el sentiment, retrobar-nos a nosaltres, però no només, no només, ja ho he dit, no només en la menopausa passa això, no. També passa amb edats molt més joves, el sexe que estem consumint, el mainstream aquest, el porno, que les noies i nois consumeixen tant, que es veu que consumeixen molt, està generant tots uns comportaments sexuals que van pel venga, pim, pam, foie gras, aquí te pillo, aquí te mato, i això no funciona. S'està perdent, o hem perdut de vista la caronar la gent, el tocar-nos, l'abraçar-nos, el petó. I crec que de tot això ens parlarà la Emma Ribas, perquè de tot això és el que realment necessitem. I no només les menopàusiques, sinó tothom. Escolta, pues si tu també tens la libido a vegades amb un creuer per la Mediterrània, escolta'ns avui. Fogots, el teu podcast sense regles.
1: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
0: Avui tenim a la doctora Emma Ribas, psicòloga, sexòloga clínica, amb més de 20 anys d'experiència en psicoteràpia, en teràpia de parelles i en salut sexual. I això és interessant. Un referent a l'hora d'integrar el mindfulness, que és aquella pràctica de l'aquí i l'ara, que ja ho teníem incorporat, en la sexualitat i les relacions de parella, creant un enfocament propi que uneix la psicologia clínica amb la neurociència i la consciència del propi cos per ajudar-nos a millorar no només emocionalment, sinó també físicament. Aquell dolor que sentim, a veure com el podem tractar, com podem entrar suaument. És autora de llibres com Mindful Sex o Mindful Love, directora de l'Institut de Psicologia i Sexologia, doctora Emma Ribas, i divulgadora i podcaster també, amb La Pareja Perfecta, que ho fa en companyia d'un altre psicòleg. Així que pareu l'orella perquè venen solucions. Emma, explica'ns què és això del mindful sex.
2: Moltes gràcies, Caro, per la invitació al podcast. És un plaer estar aquí avui amb vosaltres. I el mindful sex és un nou paradigma de la sexualitat. Perquè el sexe que ens han venut és un sexe absolutament coitocèntric, falocèntric i finalista. I també és violència, no? La dona és un objecte sexual, el que s'ha de penetrar, el que és uns pits, un cul i res més que això, no? Aleshores, la sexualitat que tenim, la idea de sexualitat que tenim en l'inconscient col·lectiu és aquest sexe absolutament distorsionat que quan no passa a casa meva tots ens frustrem. Aleshores, és pel·lícula. I el sexe no és un número de penetracions. Aleshores, mindful sex és sexualitat conscient. O sigui, desmunta tots aquests mites dels quals tots som víctimes i ens aporta una nova realitat en la sexualitat, una sexualitat present on recuperem la connexió, l'amor que ens han robat també dintre de la sexualitat, mm-hmm. perquè a les pel·lícules veiem sexe com agressivitat moltes vegades, no? I la part de tendresa i de connexió, intimitat, queda absolutament fora del sexe moltes mm-hmm. vegades, no? Aquest sexe de gimnàs, de rendir, de que sempre he d'estar a l'alçada de un número de penetracions, de tenir un orgasme, jo sí que aleshores res més lluny d'això, no? Mindful Sex ens aporta una visió absolutament des de la connexió al meu propi cos, al meu propi plaer. Jo sempre dic que Mindful Sex és un estil de vida, viure des del plaer, des de connectar amb les nostres sensacions a través dels diferents sentits que tenim, perquè moltes persones, quan arriben a la consulta, diuen que és que a mi el desig se m'ha anat. No tinc desig. I jo sempre dic, és que a mi m'és igual com tinguis desig, perquè tens un cos i el cos, el nostre cos, tots els cossos són una font inesgotable de plaer. El que succeeix és que vivim desconnectats dels nostres sentits i del nostre cos. Per tant, la nostra tasca serà tornar a habitar el nostre cos i a despertar els nostres sentits. Què em produeix plaer en el meu dia a dia? Aquest sol que toca la meva pell, aquesta fragància concreta, mm-hmm. aquesta textura... Aleshores, bueno. També a l'etapa de la menopausa és l'etapa en la que comencem a tenir l'oportunitat d'escoltar-nos més profundament i col·locar-nos en primer lloc, no? Quines textures m'agraden de roba, les que no m'agradin ja, fora. Quines olors... Quines persones, no? Em senten bé, quines... I és una gran oportunitat per començar a fer una revisió de tot allò que a mi realment em va bé a la vida.
0: Escolta'm una cosa, però, per exemple, nosaltres ara en l'entradeta hem parlat d'unes xifres esgarrifoses de que 3 de cada 10 dones, per exemple, tenen dolor amb la relació coital. Dolor greu. Clar, tot això, en què ens pot ajudar el Mindful Sex?
2: Sí, és normal que les dones tinguin dolor greu, perquè, clar, primer, que cada dona es pregunti, fins ara, no?, l'etapa de la menopausa, perquè, clar, la perimenopausa comença ja 10 anys abans de la menopausa, perquè uh-huh. això tampoc no ens ho expliquen. No? Ja comencem amb símptomes de perimenopausa amb 35, 40, el que passa que no ho sabem. Allà ja arriben moltes parelles a punt del divorci o de la ruptura perquè és que no la suporto. Bueno, hi ha un augment de discussions i, clar, hi té que veure amb aquest síndrome premenstrual més activat degut a la perimenopausa, no? Aleshores, moltes dones aquí ja estan començant a tenir penetracions realment no desitjades. Que no és només quan entrem a la menopausa, és ja abans. Com a dona, jo cada penetració que faig, realment la meva vagina la vol? Perquè ens trobem que la major part de dones en la nostra societat normalment, quan ens enamorem, doncs perfecte, però després quan ens convertim en una relació de parella estable, ens trobem que la major part de dones, per seguir aquest ritme de sexe, de descàrrega que té l'home perquè s'ha educat amb el porno i o bé és consumidor de porno o bé ha après a tenir aquest sexe de descàrrega que ha de tenir a la setmana diverses penetracions, diverses
0: ejaculacions. Descàrregues, sí.
2: Descàrregues, aleshores és com que moltes dones acaben com col·locant-se en ser... No? Amb qui descarreguen.
0: Sí, sí.
2: Aleshores, això és gravíssim, perquè, clar, moltes dones acaben accedint a tenir sexe com un recipient de l'altre, no? Com un recipient d'una descàrrega. Acabo accedint de tenir sexe perquè no s'enfadi, perquè, clar, si no ens convertim en companys de pis, clar, perquè si no s'anirà amb un altre, no? Totes aquestes pors o a vegades amenaces reals que moltes dones es troben, no? I quan tu fas sexe o tens penetracions com una tasca més per l'altre, sense desig, sense que la teva vagina realment ho vulgui, aquí estem accedint a tenir abusos sexuals consentits dintre de la parella. I que això és gravíssim. Això ens duia a una memòria de dolor en el nostre cos, no? Perquè aquí estem establint el que és el trauma genital. I ja en l'àmbit de la ginecologia hi ha molts símptomes genitals dels quals no som conscients, ni mèdicament, uh-huh. que tenen que veure amb aquesta pràctica d'abusos sexuals consentits, que això és una lacra social perquè això s'està trobant cada dia, no? La major part de dones a la nostra vida quotidiana que no s'atreveixen, no? Primer escoltar el seu cos, a dir no...
0: Però és que és difícil, Emma, dir no, primer perquè hem rebut una educació on la dona era absolutament l'objecte passivo de la vida sexual, quasi, no? Sobretot una generació com la meva o la meva mare, no? És tota una generació de gent que... Però jo veig que ara les noies, també potser per la influència del porno stream, del reggaeton i de totes aquestes porqueries, i els nois també, perquè no només és la noia, jo crec que el noi també es veu afectat per aquest món on el sexe és pim, pam, foie gras, to, pim, aquí te pillo, aquí te mato. La noia no s'entén, però el noi tampoc.
2: Exactament, i llavors venen les conseqüències, perquè hi ha molts homes que venen a la consulta i diuen és que jo noto que estem tenint una penetració i ella vol acabar ràpid, o no? I aleshores jo dic, val, doncs atura't. O sigui, hem d'aprendre a escoltar els nostres cossos. Què diu el meu cos? És un sí o és un no? O què necessita el meu cos perquè sigui un sí? O què necessita el cos de la meva parella perquè realment sigui un sí? O sigui, si el cos de l'altre, sempre ha de testejar el cos de l'altre. Si jo ja noto que l'altre no està present, no segueixo. Perquè això és, com diem entre cometes, pan per avui i hambre per a mañana. Perquè aquest cos després acabarà tenint una aversió cap a mi. Bueno, hi ha molts homes que ho diuen, ostres, que m'apropo a fer-li un petó i és que s'aparta. És que no és que s'aparti voluntàriament per fer-te un lleig. No, és que el seu cos està en trauma, en estat d'alerta a l'apropar-te, com ja ha passat d'altres vegades, que he acabat fent coses que jo realment no vull i el meu cos no vol, doncs clar, m'aparto, no, de forma instintiva, clar, per supervivència. No sóc jo amb mala intenció, és el meu cos que hi ha una memòria. I aquesta memòria la podem canviar. Aleshores, quan arribem a l'etapa de la menopausa, clar, aquí és una gran oportunitat, si no ho he fet abans, per dir prou a aquest no és no, per escoltar realment el meu cos. El meu cos vol ser penetrat. Ara, la meva vagina què m'està dient? O sigui, no acceptis una penetració fins que la teva vagina no ho demani a crits. Yeah. No? I com podem fer perquè realment la meva vagina ho demani a crits?
0: Aquí està el tema.
2: Clar, ja et garanteixo jo que a través del sexe convencional sento un recipient, així no ho aconseguirem, no? Ho aconseguirem si des d'un altre lloc ens podem vincular, no? Si què és realment el que jo necessito o què és realment el que necessita la teva parella. No? Perquè moltes vegades la teva parella necessita simplement presència, ser escoltada, ser presenciada, que estiguis aquí, a l'aquí i ara, que et connectis, que em miris, sentir-me vista, sentir-me tocada amb tendresa.
0: Bé, és que moltes dones, això anava a preguntar, Emma, moltes dones deuen arribar a la teva consulta de que si ja desapareixem amb la menopausa per motius d'infertilitat, ja no som fèrtils i, per tant, socialment ja estem poc valorades, no només les dones menopàusiques, després ja en parlarem de les dones que han decidit o que no poden tenir fills o que han decidit no tenir-ne. Vull dir que també passa per aquí. Però hi ha un tema de que moltes vegades tu no tens la vida, perquè no és només hormona, és social, és... La teva vida diària està tan plena de coses que és una mica... Us en recordeu de En què ets jo per a merecer esto? Que hi ha una prostituta a la Cristal que es diu que està en plena relació sexual i s'està llimant les ungles? Que diu, enganyem.
2: Està desconnectada.
0: Clar.
2: Està desconnectada. Aleshores, et passa això tu, que estàs allà tenint una penetració i estàs pensant en mil coses en lloc d'estar allà present? Perquè si et passa, deixa de fer-ho. Perquè està generant aquesta memòria que desencadenarà amb dolor posteriorment. Desencadenarà amb una dispareunia, que és dolor de penetració, o amb un vaginisme, amb més falta de desig encara. Aleshores, no escoltar el nostre cos i no fer-li cas és un gran risc, perquè això ens dura símptomes. També és veritat que els símptomes de la menopausa o de la perimenopausa ja són un indicador. Són un indicador de que... perquè com menys cas jo em faig a mi mateixa, al meu cos i a la meva vida, els símptomes més criden. Aleshores, a l'etapa de la perimenopausa i de la menopausa és una gran oportunitat per la dona per col·locar-se en primer lloc i per escoltar-se i per començar a eliminar de la teva vida tots aquells estressors que realment no t'interessen. Tots aquells estressors que realment fan que t'intoxiquis de cortisol i això no et va bé. O sigui, t'has de tornar en aquesta etapa realment fidel a tu mateixa, perquè com no tornis fidel a tu mateixa, els símptomes cada vegada cridaran més, no? I l'importància del teu cos com una brúixola, no? Que pugui tenir una escolta profunda cap a tu. I moltes dones venen a la consulta dient: estic en etapa de menopausa, digue-li a la meva parella que ja no puc tenir desig, o sigui, que em jubilo de la sexualitat. Però què vol dir que em jubilo de la sexualitat? Que el sexe, per mi, ha sigut una tasca àrdua, realment.
0: Ha sigut una tasca, per tant.
2: Clar, perquè jo em volia jubilar, imagina't que hi ha aquí al darrere, no? Perquè si per mi el sexe és un moment de connexió, de tendresa, d'intimitat, de sentir-me acaronada, mimada, el meu cos, i jo realment, la meva parella per mi és un lloc segur, aquí el meu cos s'obrirà com una flor, no? I tot s'obrirà, o sigui, el meu plaer, el meu cos s'obrirà a sentir, però quan estic en un estat de perill i d'alerta, que sé que hi ha algú que realment em vol penetrar a casa, a casa, sense que el meu cos estigui preparat, clar, jo visc en supervivència, i aquí tenim la major part de dones vivint amb parelles, amb supervivència.
0: Per tant, amb orgasmes fingits, perquè perquè és allò, no?, de quan Harry encontra Sally, o Harry, Sally encontra Harry, no?, que ella li diu, series fer un orgasme? Clar, jo crec que la meitat de dones del món ens diuen, pots fingir un orgasme? I totes sabem fingir-lo.
2: Exacte.
0: I això,
2: exacte,
0: perquè, és un problema.
2: No afectar l'altre moltes vegades. Clar. Primer perquè s'acabi. Perquè s'acabi i perquè acabi ràpid. Això, primera, moltes dones. I després, perquè l'altre, clar, si no tinc un orgasme, queda afectat, o se sent rebutjat, o que ja no li agrado, o que se li activen ferides pròpies. Però això, moltes vegades no en som conscients, que són ferides pròpies de l'altre, que s'ha de treballar, no? que està reflectint, no que realment jo estic rebutjant a l'altra persona, sinó que té a veure amb com a la teva infància et vas sentir rebutjat, tot aquesta, o hi ha persones que diuen: no, és que jo segur que en té una altra. Doncs aquí estaria parlant d'una persona que té ferida de rebuig. Que per tot això tinc un joc de cartes que es diu Mindful Sex. Bueno, també tinc el llibre
0: Mindful Sex. Sí, el llibre Mindful Sex, aquí ho expliques. Sí. I les cartes ensenyen alguna carta que diu, per exemple, agafa una carta.
2: Sí, aquestes cartes es diuen cartes Mindful Sex, sexo con corazón, 50 semillas para despertar la magia en la sexualitat.
0: Ah, mira.
2: A les cartes hi ha dues baralles a la caixa. Tenim dues baralles. Una baralla de ferides d'infància que ens afecten en la sexualitat,
0: vale,
2: i en la relació, i l'altra de pràctiques mindful sex, que jo sempre dic que les pràctiques mindful sex són sanadores, no? Pràctiques reguladores del sistema nerviós, que en realitat és el que necessitem perquè el nostre cos s'obri. I aquí teniu la tira de cartes i de pràctiques que podeu fer.
0: Per exemple?
2: El mindful kiss, per exemple, que és el petó conscient. El petó conscient no és, em faig un petó i ja està. No, té tot un ritual preciós, no?, on ens connectem a través de les respiracions, a través de, no?, tota una ritualització que fem. Tenim la pràctica, per exemple, de massatge genital profund. Totes aquestes pràctiques, la pràctica d'intel·ligència genital.
0: Què és la intel·ligència genital?
2: Sí, es tracta de connectar. Estem pell en pell, amb els genitals en contacte, però no fem res. O sigui, aquesta pràctica, realment, a mi la consulta al llarg d'aquests 20 anys de pràctica, m'ha salvat molts casos de pressió, no?, en la sexualitat. Doncs es tracta simplement d'estar amb els genitals en contacte i respirem, coordinem les respiracions, i veurem amb la pràctica que els genitals, sense nosaltres fer res, es comencen a interrelacionar entre ells.
0: Vaja.
2: És una pràctica molt curiosa que t'allibera de pressió sexual. I quan activem el que és el magnetisme, no?, aquesta polaritat sexual que hi ha entre nosaltres, els genitals es comencen a activar, a relacionar entre ells sense que nosaltres fem res, perquè nosaltres quan tenim contacte amb els genitals hi ha una tendència normalment de voler apretar. Doncs no. El que acabarà passant és que la vagina acaba absorbint el penis. L'acaba absorbint, i que hi ha molts homes que diuen: ostres, que agradable, en lloc d'apretar, sentir que el teu penis és absorbit, no?, per la vagina. Doncs aquí teniu moltes pràctiques de mindful sex, i també teniu després pràctiques per conèixer quines són les vostres ferides que se us activen en l'àmbit de la sexualitat o la parella. I amb això, doncs, et pots conèixer a tu mateixa i també a la teva parella, perquè si jo sé la ferida que s'activa a la meva parella és molt més fàcil, o la que s'activa a mi, és molt més fàcil poder no entrar, no caure en conflicte o en discussions, no? Uh-huh. Aleshores, és un joc així molt divertit i alhora molt conscient per introduir pràctiques noves que revitalitzin la nostra relació de parella, no? I també per nosaltres soles. Tenim, no, moltes pràctiques que ens duen a relacionar-nos amb el nostre cos des d'un altre lloc.
0: Vale.
2: Perquè com relacionem amb el nostre cos? Moltes vegades és de desconnexió. Aleshores, Mindful Sex et torna al cos. No? I Mindful Sex et torna a l'autoescolta profunda, a ser-te fidel i a recordar-te que el teu cos és la teva brúixola. No? I el teu cos t'està indicant cada moment per escollir cada situació, cada persona, cada tot.
0: Sí, però Emma, què fem?
2: Constantment parla.
0: Què fem, per exemple, quan tu acabes de sortir, per exemple, d'un problema oncològic on t'han estirpat tot el teu sistema i caus amb una menopausa, tinguis l'edat que tinguis, perquè cada cop ens trobem més noies joves que tenen problemes oncològics o d'un altre tipus i que es troben als 25, 30, 40 anys amb una menopausa, pim, pam, foie gras, també, eh?
2: Exacte, amb una menopausa induïda de cop, de sobte, i a més, amb unes agressions, però agressions per salvar-te la vida, no?, per una salut.
0: Clar, sí, sí.
2: Mèdiques, no?, que seran, doncs, una medicació concreta, unes hormones, unes mastectomies, no?, intervencions, sí, sí, que hauran dit el teu cos ha patit unes agressions. I el que fem nosaltres, estem fent uns estudis més clínics per validar el Mindful Sex, i hem començat amb dones amb càncer de mama, vam començar abans de l'estiu, ara hem fet una segona edició amb test pre-post, i fixa't que, i ara seguirem també amb càncer ginecològic, ara tenim programat també un altre programa per càncer de pròstata, que
0: també
2: vindran. Aquest programa és en parella, o sigui que les persones, si algú està sentint que tingui càncer de, o hagi passat per un càncer de pròstata, o la seva parella, que o sigui, podeu venir, perquè ara s'han obert les places al clínic justament per inscripció.
0: Uh-huh.
2: I és una gran oportunitat perquè, a més, clar, és absolutament subvencionat. O sigui que
0: vale, per tant, si heu patit pròstata, un càncer de pròstata, al clínic de CAP, perquè us faran un estudi i diran...
2: No faig el programa jo faig aquest programa per parelles amb les que l'home hagi patit un càncer de pròstata. I el fem, doncs, amb un equip en què valorem, no?, pre-post, no?, I que en aquests qüestionaris, doncs, ja hem vist, bueno, no fa falta ni els qüestionaris, no?, ho veiem ja d'entrada, perquè una dona, quan ha patit un càncer de mama, per exemple, l'últim que se li acut és el desig sexual, no? No, la sexualitat queda absolutament aturada per la medicació, per el trauma del cos. Aleshores, en els programes, que són programes de 8 setmanes, el que fem és, clar, ja des del primer dia, normalment venen recomanades pel ginecòleg, però, clar, no tenen gens de ganes de venir, però ja des del primer dia ja veuen que, ostres, no estem parlant del sexe que tots entenem, no, estem parlant d'una cosa completament diferent. I ja des del primer dia es queden perquè veuen que és una altra cosa, no?, que és realment el que necessiten. I què necessiten? Què necessita un cos que hi ha hagut, que hi ha trauma, no? El que necessita és ser tractat amb tendresa, ser tocat amb amor, no? Uh-huh. Sentir plaer, perquè d'aquesta manera, a través de l'experiència del plaer, és com anem canviant la memòria del dolor.
0: Mira, aleshores... Emma, això que has dit del dolor, és que un dia d'aquests llegia la Pericó, la persona, sí, que el seu marit la va tenir allà segrestada, bueno, sí, la tenia allà a disposició de diferents animals, perquè no se'ls hi pot dir homes, ella ha tornat a tenir una relació, ara té una relació de parella, als 73 anys, després de tota aquella crisi. Jo penso en dones que, per exemple, tenen 50, 60, que mai... No, inclús ja no abús sexual directe, mai han tingut un orgasme, no? Que de cop i volta escoltar aquest cos que li diu no... No vull això, per una banda és un trauma que arrossegues i la sensació de culpabilitat, no vull anar-me al llit amb la meva parella perquè ja no m'agrada o perquè jo ja no m'agrado, perquè com ho fem? Com ho fas? Com li dius a una dona? Perquè és molt fàcil dir, escolta el teu cos, dius, sí, claro, com si tingués un parell d'orelles, no? Com ho fem?
2: Sí, normalment comencem amb una de les primeres pràctiques, que és la pràctica d'estimar el teu propi cos, no? Que és una pràctica en la que de tacte conscient que el que fa és començar a connectar noves àrees del teu cervell, no? Uh-huh. Tornar a despertar el teu cos, utilitzem olis, no? Perquè generarà doncs, olors, no? Per exemple, la bergamota, que ajuda molt amb el tema de l'autoacceptació, utilitzem, depèn si hi ha càncer, no? Hormonodependent,
0: vale.
2: I vigilem amb els olis que utilitzem, no? Perquè no podríem utilitzar bergamota, normalment hi ha menys olis que podem utilitzar, però en la resta de casos podem utilitzar olis essencials també per connectar-nos amb el cos, les olors, les olors també ens ajuden a canviar la memòria. Llavors, comencem a viure noves experiències, per exemple, aquest matí que he estat amb una de les dones que ha patit un càncer de mama, he fet una pràctica, no?, de col·locar, de fregar les mans.
0: Uh-huh.
2: No? Quan fregem les mans i obrim, doncs generem una energia electromagnètica, una escalforeta. Uh-huh. Doncs he fet la pràctica de col·locar les mans en els pits i sentir com aquesta escalfor entra en els pits, no? I com de plaent és. I aquesta és una pràctica que fem amb els grups de dones amb càncer de mama. Poder col·locar aquest escalfor, és com aquest escalfor com sanadora d'alguna manera, no? Agradable, que no és agressiva, que ajuda a entrar i escoltar profundament els meus pits, què em dirien si poguessin parlar. I aquí podem treure emoció, trauma, no? Que queda impregnat en tota aquesta zona, no? Aquesta dona amb la que ha estat aquest matí, doncs de seguida ha pogut sortir tota la tristesa, no? que porten els pits, no? Després d'haver rebut aquestes agressions, i veiem com el cos torna una altra vegada, cada vegada, a sentir més, perquè ens acabem dissociant i el cos acaba per no sentir.
0: Exacte.
2: Aleshores, amb aquestes pràctiques de sensibilitat, practiquem el massatge conscient, massatge també de la zona dels ronyons, diferents tipus de massatges a través de la consciència plena en el cos de la dona, i que es comença a despertar i veus que diuen, ostres, jo em pensava no l'ubicaria mai més. I veus com aquests cossos comencen de nou a florir des d'un altre lloc, no des del que ens han explicat que és el sexe, sinó des d'un context que és un espai segur on hi ha presència, sensibilitat i escolta profunda del teu cos.
0: Per tant,
2: que saps que ningú farà res que el teu cos realment no vulgui i només es donarà al teu cos allò que és agradable, plaer.
0: I això ho podem fer, per exemple, dic per les nostres oients, això ho podem fer nosaltres a casa, és a dir, tu et prepares un bany amb espelmetes, amb una música bona, amb una fragança que sigui xula, amb una llum adequada, com deia la doctora Valls, els cinc sentits, no? O sigui, a més et pots un bombonet o un carmelet o el que ens agradi, un tros de pernil.
2: Música.
0: És igual.
2: Sí. La música, perquè la música també canvia.
0: Clar. Llavors, tocant-se. És a dir, hem de tornar al tacte propi per ensenyar la nostra parella, no?
2: El toque neuroafectiu, perquè ens ajuda a recablejar i a generar noves connexions, no? Aleshores, tocar-nos nosaltres, que la nostra parella ens toqui, el que passa que si tenim la sensació que la nostra parella ens tocarà ja
0: per por,
2: tenir un
0: sí.
2: orgasme, clar, aquí ja ho bloquegem tot. Per això, molts homes aprenen, no?, a ser realment un lloc segur. Quan saben, tenen les instruccions adequades, això els ajuda molt, perquè també van molt perduts,
0: sí.
2: Normal, no?, perquè no ens han ensenyat, però quan tenen les instruccions adequades, és meravellós, no?, com molts homes formen part del procés de tornar a florir en la sexualitat, no? I això és, la veritat, meravellós.
0: Escolta'm, una cosa, Emma.
2: Necessitem homes presents i conscients.
0: L'hombre 2.0, no? Que era allò de l'època, l'home...
2: Homes que estiguin, no?, oberts al camí del mindful sex, perquè de veritat que és una meravella, no?, que podem obrir-nos a aquesta sexualitat més conscient, que realment és molt nutritiva i genera molt de magnetisme i nutrició en la parella.
0: Per tant, i perquè ens aclarim, el Mindful Sex no és només per la gent menopàusica, dones menopàusiques, homes grans... És per tothom.
2: Per tota la nostra societat, per tothom. És que realment, fixa't, Charo, tenim les consultes de sexologia plenes de disfuncions. Qui no té disfunció erèctil, té ejaculació precoç, qui no està enganxat a la pornografia, té addicció, qui no té dolor de penetració, qui no té falta de desig, tenim les consultes de sexologia plenes, plenes. I això és un símptoma de que el sexe que estem...
0: vivint i realitzant vivint. No és bo.
2: Exacte.
0: Vale, és, tornem a dins, connectem amb nosaltres i amb la nostra parella, que estaria bé també, perquè si no farem sexe sols tot el dia i tampoc no és divertit. Clar, és allò de l'acudit, no? Que deien, amb el coit coneixes gent, no?
2: Exacte.
0: Una mica. Escolta, tu què li diries? És, aquesta pregunta sempre la fem per, gairebé per acabar. Què li diries o quin consell li donaries a l'Emma de 20 anys?
2: Jo el consell que li donaria és sempre segueix a la teva intuïció. O sigui, la felicitaria primer per haver-ho fet bastant, però sigues sempre fidel a tu, al teu cos, a la teva intuïció. I això és aquesta recomanació que faria a totes les dones. A totes.
0: Però és que el cos a vegades, Emma, és difícil, seguir-lo?
2: El cos mai menteix, Charo.
0: No.
2: El cos mai menteix. L'escolta profunda del cos és el que més falta ens fa. Problemes de tiroides tenen que veure moltes vegades amb tot el que ens en passem. Problemes
0: d'esquena,
2: d'espatlla, tenen que veure amb, o tensions, tenen que veure amb tot el que carreguem. No? I com a dones, d'alguna manera, socialment és com hem vingut a servir, a tragar, i no, hem de sortir d'aquest lloc i col·locar-nos en primer lloc, en estimar-nos nosaltres mateixes, a respectar-nos, i des d'aquí poder construir una vida des del nostre centre. I la menopausa, la perimenopausa, és una gran oportunitat per col·locar-nos en el nostre lloc, perquè així és com baixarà, disminuirà la sintomatologia i estarem alineades.
0: Veus que bé, senyores, ja ho saben. O sigui, si tenen un problema de vaginitis i tot això, comencis a tocar-se, comencin a estimar-se i a escoltar el seu cos, i si veuen que no poden, doncs tenim l'Emma Ribas i molts professionals que treballen per nosaltres. Emma, jo sé que estàs molt apurada, que ara et venen pacients i que els has d'atendre. Moltíssimes gràcies per deixar-nos entrar i per donar-nos aquests consells tan fantàstics. Et seguirem. Seguirem amb InfoSex.
2: Exacte. I si hi ha persones que tinguin ganes de fer un programa de InfoSex, que em contactin, perquè ja estem posant al servei programes per poder ressignificar la nostra sexualitat, perquè com a societat hem de fer un canvi a nivell social, a les escoles, a tot arreu, per tenir un nou enfoc de la sexualitat.
0: Vale.
2: Moltíssimes gràcies, Charo, i enhorabona pel teu podcast.
0: Gràcies. Doncs en la nostra secció del Tastalletres d'avui ens acompanya una escriptora, l'Alba Dalmau, que ens va presentar Si una família, una obra que ha tingut molt bona acollida i que ha estat nominada a millor novel·la de l'any en la 75a Nit de les Lletres Catalanes d'Òmnium Cultural. És una història que ens endinsa en els vincles familiars amb totes les seves llums i totes les seves ombres. Val molt la pena i des d'aquí us la recomanem. Recordeu que després de cada Tastalletres direm on podeu guanyar un llibre de l'autora que entrevistem. Alba, benvinguda. Explica'ns una mica de què va aquest llibre meravellós de l'editorial Angla.
3: Doncs Si una família és un llibre que explora el concepte en si de la família, i que amb un arc temporal que abarca tot un segle ressegueix el desenvolupament de dues protagonistes. Per una banda, la Simona, que és una dona gran que està en una residència, i a través d'unes cartes del seu pare i d'un diari veiem com es va anar construint la seva família des del París dels anys 20, on el seu pare era fotògraf i va anar a buscar-se la vida, fins la tornada a Catalunya d'ella i el seu pare durant la Guerra Civil i fins a l'actualitat. Per altra banda, tenim a la Paloma, que és una noia d'uns 30 llargs que es queda embarassada a l'inici del llibre i a partir d'aquesta situació, que seria una mica el desencadenant de la història, com comença a construir-se la seva pròpia família i que és una família molt poc convencional en tant que els seus pares al jubilar-se se'n van a viure a Mèxic, que comença a viure en una casa enorme, gairebé un palau modernista del seu oncle, on ella hi fa de masovera, i on conviu amb una noia que anaven juntes a escola i que fa molts anys que s'odiaven aquestes dues noies, però que la vida doncs, les porta a viure juntes i a construir una espècie de família molt curiosa, no? I bueno, amb aquestes dues situacions que s'acaben entrellaçant, veiem dues famílies on la vida ha donat moltes voltes i acaben fent-se amb gent que no són familiars de sang, però que acaben esdevenint fins i tot més important, no? que els germans, doncs que els seus propis pares, que cosins, no? El típic d'aquelles etiquetes familiars que tots coneixem.
0: Escolta, Alba, tu parles, és una història familiar amb moltes ombres i moltes llums, perquè anirem descobrint com aquestes famílies s'entrontolliguen, perquè hi ha un moment en què relacionen les dues històries, sí? Has hagut de fer una recerca important, històrica, perquè un els presentes en un París dels anys 20, on el començament de la fotografia. Quin és el teu bagatge professional per fer això? Tu et dediques professionalment a escriure?
3: Més o menys, cada vegada més. Però jo vinc d'una formació més audiovisual que no literària. Jo vaig estudiar comunicació visual i això fa que en la meva escriptura moltes vegades diguin doncs és una escriptura que és molt fàcil, no?
0: Molt visual.
3: De projectar-la, no? Potser no és una escriptura tan intel·lectual o tan d'element, sinó que és com molt com veure una pel·lícula, no? I clar, com que la meva formació ja no ve de la pròpia literatura, sinó que és que a partir del cinema, de la tele, de la ràdio, he anat creant, no?, el meu propi estil, també a l'hora d'escriure s'han anat creuant altres arts, no?, com per exemple la fotografia, que em sembla un estímul importantíssim per mi, per l'hora d'escriure, i a vegades també doncs, s'hi barreja obres performàtiques o obres pictòriques. Jo crec que la meva escriptura és molt una barreja o un diàleg, no?, entre altres disciplines artístiques, i la documentació la fas sempre a l'hora d'escriure, no?, perquè una cosa que te n'adones quan escrius és que no saps prou, no?, de res perquè una cosa soni molt, molt creïble, no? A veure, pots escriure, si escrius molt sobre tu i la teva vida, potser no et cal fer gaire recerca, però en el moment...
0: Alba, o sí, no se sap mai.
3: O sí, potser has de parlar amb els teus avis, no?, com a furgar una mica en la teva pròpia experiència... Però, per exemple, a la novel·la surt un apicultor i, clar, jo no sabia res d'aquesta professió i vaig haver d'entrevistar un apicultor, doncs de veure com funciona el món de les abelles, de preguntar anècdotes... O sigui que constantment t'has d'estar documentant si vols que aquella història soni creïble. I, clar, és que escriure és un ofici i... forma part de l'ofici fer aquesta feina de treball de camp.
0: Quant de temps has trigat en escriure aquesta novel·la?
3: Jo diria que un parell d'anys. Normalment és un any pensant-la, un any documentant-la i l'altre any escrivint. També és una novel·la que és bastant llarga, però... Bueno, també depèn una mica del temps que tinguis, no? Perquè a vegades que hi ha escriptors que diuen han trigat 10 anys, no?
0: Sí.
3: Escriure una novel·la. Dius, bueno, però potser és que no han estat sempre escrivint, no?
0: No,
3: sinó que han fet moltes altres coses.
0: Tu has estat mami, no?
3: Sí.
0: És una cosa força interessant.
3: Bueno, estava embarassada quan escrivia la novel·la, però la tenia acabada en el moment
0: de parir.
3: Del naixement. Sí,
0: bueno,
3: sí.
0: Bé.
3: Exacte.
0: Escolta, sí. I recomana'ns ja per acabar. És gruixudeta la novel·la. Dir a les nostres oients que regalarem a les dues primeres oients que ens escriguin a Instagram, els hi regalarem un llibre de l'Alba, de Si una família, perquè volem compartir amb totes vosaltres allò, aquestes petites joies que anem descobrint. Però a més és que t'han donat una menció, et vas presentar uns premis, explica'ns això, que també és xulo.
3: Bueno, he estat nominada ara al Premi Òmnium Cultural, que es cullen doncs, les 10 millors novel·les de l'any, segons el jurat d'Òmnium, i bueno, i ha sigut una de les candidates al premi. Finalment, el guardó se'l va emportar l'Antònia Carrepons per un llibre precisament que també es diu, té el títol La paraula família, La gran família.
0: Carai.
3: I, però bueno, tot i no haver guanyat, el fet d'arribar no, a candidata a millor novel·la de l'any, doncs clarament és una il·lusió, és un honor i és un impuls molt fort per seguir escrivint.
0: Doncs Alba, desitgem que segueixis escrivint molt més, que les protagonistes siguin aquestes dones meravelloses. I esperem veure't ben aviat doncs, aquí, asseguda amb una cadira o amb totes les cadires que calguin. Gràcies, Alba.
3: Perfecte.
0: A reveure.
3: Gràcies.
0: Gràcies.
3: Adéu.
0: Bé, fins aquí l'episodi d'avui. Entre mil fullness, el mil full sex, la libido i una recomanació literària de primera mà que ve Sant Jordi, d'aquí no res, crec que hem tingut un programa rodonet. Marxem amb moltes idees noves, perquè, noies, en aquesta vida hem vingut a gaudir i a passar-ho bé. La resta és poesia, que ens va molt bé pel dia de Sant Jordi. I com deia la Coco Chanel, l'acte més valent continua sent pensar per tu mateixa i en veu alta. Fogots, el teu podcast sense regla. Ja sabeu, és un tractament que no té efectes secundaris.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Les xarxes socials són els aparadors on les noves generacions viuen les seves passions. Espais on la literatura i el cinema tenen milers de comptes i fidels seguidors. Crear tendència no té límits. I, curiosament, la proposta que avui us presentem ens fa sortir de la tecnologia per afinar el nostre sisè sentit.
2: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Qui no coneix el Cluedo? El famós joc de taula que ens transforma en detectius privats per resoldre un crim fictici creat per Anthony Pratt el 1944, inspirat en Agatha Christie. I els sudokus? Els trencaclosques matemàtics, grans reptes per a la nostra lògica, inventats pel matemàtic suís Leonhard Euler al segle XVIII. Si unim aquests dos conceptes, trobem els murdokus, els llibres de passatemps que fan furor entre els joves i no tan joves, i especialment els apassionats del misteri. Un repte que ens allunya de les pantalles i posa a prova la nostra capacitat d'observació i lògica. Temps i paciència per posar-nos a la pell dels grans mestres del misteri. Si ja esteu a punt per començar, prepareu llapis, goma d'esborrar i obriu les pàgines de Murdoku, 80 enigmes de lògica i assassinats, i Murdoku, un viatge al passat, amb dos de Manuel Garant, publicats per Columna. No deixarem el misteri per parlar-vos del cozy crime o crim acollidor, que veu de la seva reina Agatha Christie. Qui defuig de les escenes macabres sense deixar de banda els assassinats trobarà en aquest subgènere la fórmula ideal: crim sense sang, investigadors aficionats, humor britànic i molt de misteri. A Benvolguda, senyora Christie, publicada per Columna, de Núria Prades, se'ns trasllada a Dartmouth, Gran Bretanya, després de la Segona Guerra Mundial. Un crim, una llibreria i Agatha Christie formen part de la trama. Emma Marbury, la protagonista, haurà de resoldre el cas en aquesta novel·la amb un segell molt british. No ens podem oblidar de la saga de Richard Osman, El Club dels Crims del Dijous, que els amants de la pantalla podreu gaudir en la seva adaptació cinematogràfica a Netflix, amb doblatge i subtítols en català. Quatre jubilats resolem misteris des d'un complex residencial per a gent gran, que ha captivat a més d'11 milers de lectors arreu del món. Un exactivista socialista, una vídua no tan desvalguda, un antic psiquiatre i la líder del grup, Elizabeth, de 81 anys, ens demostraran que l'edat no resta quan es tracta de resoldre crims.
2: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els hits de tots els temps.
4: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Els robatoris amb domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Can Mata, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
2: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interiors de domicili i, per tant, doncs, les xifres, doncs, han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interiors de domicili que vam tenir l'any passat.
1: L'Institut Angeleta Ferrer Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzat, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'Institut és, a més, l'únic centre de la ciutat que apareix en aquesta primera tria. La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents de la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tots els detalls de la proposta. I la Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. 2.000 euros en llibres, calculen els treballadors de l'equipament, els quals caldrà sumar als afectats aquest dilluns, encara pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga per part dels tècnics de biblioteques aquest divendres 18 de setembre. Més informació a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A continuació escoltarem una selecció dels millors capítols del Cinèfil Podcast.

El passat 3 d'octubre, Netflix estrenà un nou capítol de la seva sèrie Monsters. Aquesta sèrie antològica recorre les vides reals i imaginàries dels assassins en sèrie més famosos i sanguinaris de la història de Nord-Amèrica, un camp en el que van més que sobrats. En aquesta ocasió, la temporada s'ha centrat en Ed Gein, el fastigós assassí i profanador de cadàvers, centrant l'atenció en la seva impronta a la cultura popular i, més concretament, a la història del cinema. Més enllà de la valoració del producte, el que sí és cert és que després de Gein podem trobar un canvi abrupte al cinema de terror. La por, a partir de Psicosis, de Hitchcock, es dirigiria cap als humans i les horroroses possibilitats que tot un ventall d'assassins, més realistes o més fantasiosos, poden infringir en els cossos de carn i ossos. D'aquesta manera, anirien relegant-se a un paper més secundari o de sèrie B els monstres clàssics que des dels anys 20 havien habitat les pantalles i els malsons de tot el món. Preus aquí que el 2025 Guillermo del Toro ens porta la seva versió de Frankenstein, i si encara estaven processant el Nosferatu d'Eggers,

ja ens arriba la versió de Luc Besson de Dràcula. Torna a estar el terror gòtic de moda? Ha arribat una nova era de les bèsties? Per si fos poc, coincideix aquest repunt amb un aniversari molt especial. Es compleixen 50 anys d'ençà que Spielberg atemoria els banyistes de tot el món portant el número 1 de la taquilla a un tauró amb molta gana. Avui dediquem el nostre podcast a les criatures que, per mèrits propis, s'erigeixen com a reis absoluts del terror. Homes invisibles, mòmies, criatures artificials fetes de distintes parts de cadàvers, vampirs i homes llops, zombis, kaijus i, per damunt de tot, el mico més mític, el rei sobre els reis, King Kong. Necessitarem un vaixell més gran per navegar a través de les zones de Cugat Media, Ràdio Cambrils i Ràdio Calella, que se'ns afegeix com a difusora del nostre programa. Però, tot i així, trampejarem el temporal per xerrar i debatre amb els sospitosos habituals. Jan Romaní, redactor del web El Cinèfil, i J.R. Armadàs, director del web. Jo sóc en Joan Miquel Mas, i ara comença El Cinèfil Podcast.

0: però és que jo deixaria sonar aquesta cançó estona ben llarga i se't posen els pèls de punta 50 anys després.
1: Segur. Jo m'he posat nerviós.
0: Ja. Que sí? Has mirat sota la taula, a veure si hi havia algú, eh?
2: Exacte, exacte. Bé, bona tarda, benvinguts una tarda, un dia més, és igual l'hora que ens escolteu, en aquest programa, i com anàvem avançant en aquesta introducció, avui és el torn dels monstres. Com han dit, arran d'aquest repunt que sembla haver-hi del terror gòtic, el folk horror i totes aquestes bestioles sobrenaturals que ara mateix pareix que estan tornant al cinema i que nosaltres ens alegrem bastant, perquè el gènere del monster movie, quan vàrem fer el nostre programa de Play és culpable, ja el vàrem posar sobre la taula. Bona tarda, Jan. Bona tarda, JR. Com esteu?
0: Què tal? Bé, amb ganes de passar por i celebrar una castanyada parlant de cinema de terror com toca, i en aquest cas amb els monstres com a protagonistes, que com bé dius tornen, però és que jo crec que no han marxat mai.
2: No.
0: No han marxat mai, el que passa que sí que hi ha moments que segurament per actualitat doncs els tenim més o menys amunt en els titulars. Jo crec que el 2025 és un any on estan molt els titulars per mèrits propis, perquè hi ha grans noms que han fet grans revisitacions d'això, de monstres clàssics, que ara en parlarem, i per aquest aniversari, no? L'altre ja parlàvem del 40è aniversari de Back to the Future, doncs avui toca 50è aniversari de Jaws, del Tauró de Spielberg, que com a curiositat inicial podem dir que a l'any moren molt poques persones menjades per taurons, però tenim aquesta percepció per culpa de Spielberg.
2: No, però és lògic també, perquè és, a més, tal com està feta la pel·lícula, el tauró pràcticament no surt, i és aquests monstres gairebé invisibles que tens la presència allà, i això, la suggestió és gairebé més terrorífica que veure els ullals, no? La mossegada.
1: Sí, totalment. Vull dir, les pel·lícules de terror, quan funcionen millor, és quan no veus el monstre o trigues molt a veure'l, perquè avui en dia se't presenta un Godzilla aquí, i clar, el primer dia que el van veure vas dir, ostres, el Godzilla, quina por. Ara ja és com un amic que podries tenir al sofà de casa, no?
2: Totalment, totalment. Jo començaria una mica per, així com trencar el gel, demanant opinió, no? És el vostre rànquings personal de monstres, a quin posaríeu a dalt de tot, i així ja començam a treure temes.
0: Comencem ja amb els rànquings, amb els millors i els pitjors, eh? A veure.
2: No, però
0: és
2: només
0: difícil,
2: com
0: eh?
2: Per encetar una mica, dir, mira, jo el meu preferit, jo diria els vampirs, perquè com a millennial, doncs, vaig viure tot el d'això del fenomen
0: Crepúsculo.
2: Però a mi Crepúsculo no m'agradava tant. A mi les que sí que m'agraden bastant, no sé si entren dintre la categoria de plaer culpable, són les d'Underworld. Almenys les tres primeres, és bastant fan de tot el gènere vampirs. I ara hi ha uns llibres que estan sortint, que segurament arribaran a adaptació, perquè estan tenint molt d'èxit, que són els del Jay Kristoff, de l'Imperi del Vampir, que aquests fa una revisitació després de que Crepúsculo es carregués bastant tota la mitologia, i estan tornant el vampir sanguinari i cruel, que és el que realment mola.
0: I sense oblidar la pel·lícula de Sinners, que aquest any ha donat moltes sorpreses,
1: sí,
0: i que ha estat una revolució dins del gènere vampíric, no?, per barrejar tot el tema amb el racisme, no?, i aquells Estats Units de fa uns anys, quan encara els negres estaven relegats, no? Una pel·lícula molt recomanable,
2: molt
0: que la podeu veure a HBO,
2: sí,
0: i que no m'estranyaria veure aquest any nominada algun premi.
1: Ho estarà.
2: Encara que sigui a música, jo trobo que hauria d'estar.
1: No, a pel·lícula i tot, segur que ho
0: pel·lícula,
1: estarà.
0: Pel·lícula,
1: sí? Sí, sí.
0: Aventures pel·lícula,
1: ja, eh? Ja veureu. Ja,
0: quan fem el podcast de les millors de l'any, estic segur que sortirà aquesta.
1: Estarà, Sinners. Jo diria, jo, si els categoritzem com a monstres, jo em quedaria amb els zombis.
2: Ah, clar.
1: Perquè, bé, al final, a mi, com el que més m'interessa són les històries humanes, i quan hi ha zombis, hi ha històries humanes, perquè hi ha els humans com a bons i els humans com a monstre terrorífic, no, també. I, no sé, jo també he crescut pel·lícules com Shaun of the Dead, per exemple, no? Com el zombi, com més enllà del terror, sinó també dins del món de la comèdia i tal. Sempre com m'han semblat pel·lícules com molt, molt interessants, i no sé, vull dir que sempre és més garantia per mi, el monstre que és més garantia per mi, és el zombi.
2: Hi va haver com tota l'eclosió al principi de 2010, 2015, arran, òbviament, de The Walking Dead, que es van començar aquí, a la de Sitges és mítica, però jo recordo Palma d'adolescent, que es van començar a fer zombie walks, així com bastant periòdiques, i hi havia com tot un interès gran pel gènere del zombi, una eclosió bastant forta.
0: I a més, el fenomen zombi neix a l'any 1968, amb la pel·li de George Romero, no? De l'Amanecer de los Muertos, i era aquell zombi una mica tòtil, no? El que s'aixeca, que camina lent, i en canvi la revolució dels zombis, diguem, barra infectats, que és la que segurament el segle XXI ha donat més alegries en aquest cinema, és amb Danny Boyle, que a més ara torna a estar d'actualitat perquè ha revisitat aquell 28 dies després, i ara amb el 28 setmanes després, i ara el 28 anys, que serà una trilogia, que ja l'any passat vam tenir la primera...
2: A mi m'ha agradat molt,
0: a mi també, i la segona ja ha posat el tràiler i pinta molt i molt bé. I en aquest cas hem de reivindicar la nostra aportació pàtria al tema, que és la saga Rec, que ha estat una saga...
2: La meva preferida,
0: mítica de zombis, i efectivament fins i tot millorant o com a mínim estant al nivell de la pròpia dels 28 dies i mesos i anys. I a més, escolta, en un pis de l'Eixample de Barcelona i amb un final que a mi encara... em posa els pèls de punta i considero dels més terrorífics, no de la història dels monstres, sinó del cinema. Les golfes amb la niña Medeiros, jo encara estic fent cacones amb aquell final.
2: De fet, jo demanaria si consideram la niña Medeiros com un monstre de cinema. Estaria de dins, o...?
0: És que, clar, a veure, si ara ens posem canònics i ho hem estat parlant allò fora de micròfon abans, clar, que és el cinema de monstres, no? I jo crec que, clar, hauríem de fer una sèrie de divisions. De primer, aquests clàssics que comentàvem, no?, que venen de la literatura, Dràcula, Frankenstein, Home Invisible, el Geperut Notre Dame, tot plegat, que són els que segurament van triomfar a la primera meitat del segle XX. Llavors, més tard, a meitat del segle XX i finals del segle XX, entra amb més força el monstre gros i lleig, com pugui ser Godzilla, com pugui ser Taurons, com pugui ser tota la part aquesta animal dels monstres, Jurassic Park, homes, llop i tot plegat, i després... sucedanis, com puguin ser els zombis que dèiem ara, aliens, que no deixen de ser monstres, o com a mínim el tractament és de monster movie, no? I per tant, tot el ventall s'ha fet molt ampli, no? I per mi estan monster movie, Starship Troopers o Alien, com el Frankenstein d'avui en dia de Guillermo del Toro, o una pel·lícula que després parlarem, Host, del 2006 o 2007, de Bong Joon-ho, no?, aquell monstre que està als carrers de Seul. Sí. No? Tots són monster movies, l'única diferència, diguem, és la mida del bitxarraco, o si el bitxarraco en si té una arrel o una base humana o no.
1: Sí. Jo crec que una mica la transició aquesta que ara deia el JR dels monstres clàssics que venen de la literatura cap als monstres aquests enormes que són destructors de ciutats, va venir una mica amb la Guerra Freda, no? Tu això t'encantarà, això, Miquel, que sí, t'encanta, no?, la història, com, no?, el Godzilla va néixer de la Guerra
2: Godzilla
1: dels Missils.
2: Godzilla són les bombes nuclears.
1: La por a l'aniquilació total de la humanitat per culpa de la Guerra Freda, que tenia la sensació, tant russos com nord-americans, que en qualsevol moment algú apretava un botó i tots ens anàvem a la merda, doncs una mica d'aquí ve aquesta necessitat d'un cinema tan destructiu, de monstres tan grans, capaços d'aniquilar-nos, doncs, a tots, no?
2: Sí, de fet, crec que quan varen fer el programa de Bola de Drac, ho varen comentar, que sobretot dintre de l'imaginari dels japonesos, les dues bombes nuclears que van caure al final de la Segona Guerra Mundial han marcat, és lògic, vull dir, si nosaltres ara a Catalunya de cop hi ha dues bombes nuclears que s'acarreguen Barcelona i Mataró, per dir alguna cosa, tardaríem segles en recuperar-nos com a societat d'aquesta destrucció. Aleshores, els japonesos inclouen com a part de sanació del trauma els monstres que destrueixen ciutats, les amenaces intergalàctiques que arriben i ho peten tot, com una forma també de processar el trauma d'un dia per l'altre perdre dues ciutats, que és molt fort.
0: I Godzilla surt molt poc després de les bombes, perquè surt l'any 54, que està molt, molt a prop en el temps. Vull dir que va ser una pel·lícula que, clar, ho veiem des d'una altra perspectiva, però molt impactant en aquell moment, i clar, i pels japonesos a la vegada molt, molt retraumàtica, no? Perquè d'alguna manera tornaven a veure, no? A més aquí la van traduir com Tokyo bajo el temor del monstruo, el terror del monstruo, una cosa així, era tornar a veure això, però en canvi a la gran capital, no? Tornar a veure aquesta destrucció que havien viscut no fa gaire, en aquest cas amb un monstre que tenia aquest mateix origen, que és l'origen nuclear.
2: Clar, clar. Sí, és superinteressant ara... fent una mica més llarg aquest tema, es veure com el cinema de monstres, en general tota la història del cinema, no? Però el cinema de monstres, si l'analitzes a partir de l'anàlisi històric, abans, quan estàvem posant una mica en ordre el que havíem de parlar avui, veiem que tota la primera part del segle XX, que és quan apareixen els monstres de l'Universal, el primer Dark Universe, que és el que ara vàrem voler com revifar amb la mòmia del Tom Cruise que va fracassar, tot això ve d'una concepció del cinema, molt de fira, molt de, això, com de parc d'atraccions, en el que el terror gòtic encara era relativament recent. Imaginem-nos la primera adaptació que ens trobam del Dr. Jekyll i Mr. Hyde a Dràcula, és com si ara veiem una pel·lícula que adapta una novel·la dels anys 90, no? Ara, a Sitges varen veure de Long Walk, que és una novel·la dels anys 80, doncs, més o menys seria el mateix. Aleshores, quan vas veient tot això, va avançant el segle XX, es va canviant la perspectiva de la gent sobre el que li fa por i el que no li fa por. Quan apareix Ed Gein, apareix com un terratrèmol tots els horrors que són capaços de cometre els humans, ja el terror deriva cap aquí i tot el que són els monstres queda dintre d'una sèrie B molt vàlida, com és la Hammer, no? Però ja relegat a un segon punt, no? El monstre del tauró també, en el fons, no deixa de ser com agafam la natura i la feim terrorífica. Ja no necessitam anar tant a lo sobrenatural, tret de coses com l'exorcista, però pot ser tret de casos com aquest, ja ens n'anem molt més cap a el terror és el que ens poden trobar. Allò sobrenatural, ja que està fora, també té a veure amb una societat que ja no és tan creient, que és menys supersticiosa, vull dir, tot està lligat, sí, en aquest punt.
1: I el que ens fa por ara, com en un de les tofes, és un virus que s'expandeixi i ens elimini a tots, no? Exacte. Vull dir que així va
2: evolucionant. I la certesa d'un final d'un model de societat, que també és...
1: Exacte.
2: Si ja no és només el virus, és el món que coneixem, el veiem tan fràgil que està a punt d'acabar, i el que ens fa por és el que vendrà després, no? I la projecció del després és el que ara genera més terror, no?
0: I en canvi, 70s i 80s va triomfar molt l'slasher, no? Que és el monstre no monstre, o sigui, el monstre humà, que és una persona, no?, que va matant el personal pels motius que siguin, i aquest segurament també relacionat amb tots els moments aquests, Ed Gein, Charles Manson, no?, tots aquests assassins mítics i mediàtics que sortien als Estats Units, i per això doncs van sortir Halloweens, Screams, als 90, tota la saga de Viernes 13 i tot plegat, que també va ser la que va...
2: El Freddy Krueger, que encara que sigui més fantasiós, el Hellraiser, veuen d'això. Ja no, ja no tenen com inspiració un monstre romàntic, de terror gòtic. Ja és una cosa més basada, això, amb l'assassí en sèrie, que li dones un punt fantasiós. Lo qual és xulo, també, perquè a nivell d'estimular la fantasia ens ha donat monstres de nova creació, doncs, com molt interessant, no?
0: I tant, i tant.
2: Però deixant una mica de banda la història del segle XX i del cinema clàssic, també han anat sorgint al segle XXI i final del segle XX molts de monstres de nova creació que ens han atemorit i que crec que tu, JR, tenies un petit recull, no?
0: Sí, òbviament no és un recull exhaustiu, sinó una sèrie de monstres, diguem, del segle XXI que m'agradaria destacar perquè han estat monstres que han impactat molt a l'audiència en aquest moment. I el primer, per mi, serien els Mutos de Pacific Rim. Aquí Guillermo del Toro revisita d'alguna manera el fenomen de Godzilla i li fica també en tota aquella base de Mazinger Z, no?, i creen aquests megarobots que han de lluitar contra aquests megamonstres, que és una pel·lícula molt, molt d'estètica i d'arrel japonesa, i que va triomfar molt, em sembla, el 2013 era. Després, el Clover de Cloverfield, una pel·lícula de monstres també amb clau Godzilla, per entendre'ns, bitxarraco gegant, cada cop i volta. Tu comences la pel·lícula en una festa i acabes veient que hi ha una destrucció de la ciutat total i massiva, i és una pel·lícula que va impactar molt i que també ha donat lloc a una petita saga que ha continuat amb dues pel·lícules més. Després, uns de molt interessants, que són els aliens de A Quiet Place. Aquests aliens que ens creen una societat tranquil·la, que només es guien pel so i, per tant, doncs, només et perseguiran si fas soroll. Només comentar l'escena del principi on hi ha un supermercat que està tot arrasat però estan intactes les bosses de patates. Perquè si les obres ve el bitxarraco i se't menja. Molt interessant A Quiet Place, que també ens està donant seqüeles i que segurament donarà encara més a parlar. A mi també m'agrada especialment el monstre que l'he comentat abans de Host, de la pel·lícula coreana de Bong Joon-ho, perquè és un monstre contemporani també al mig de la ciutat, però que ja et surt al minut 5 i ja el rebel·len, o sigui, en contra del que haurien de ser aquestes pel·lícules, i que hem comentat abans, que has d'amagar el monstre i que com menys millor, doncs no, aquí surt des del principi i ja tota la pel·lícula és el fugir d'aquest monstre. I per acabar, segurament els monstres televisius que més han impactat aquest segle XXI, que són els Stranger Things, no? Els Demogorgons, i després el Vecna, no? Com a gran jefe d'aquest món de l'Upside Down, que ara veurem el desenllaç d'aquesta, que ha estat la sèrie estrella de Netflix, i que jo crec que també ha aconseguit pujar al carro a tota una nova generació amb aquest cinema de monstres i de terror, que amb un producte que no deixa de tenir les bases en els 80 i en aquestes pel·lícules que triomfaven als 80, però que ha actualitzat el segle XXI amb aquests monstres nous del món de sota.
2: I a més, si te fixes una mica, Stranger Things, no crec que ho fessin conscientment, però que és interessant veure com el Demogorgon de la primera temporada és un monstre molt visceral i d'aquest tall pot ser més de kaiju, no? Uh-huh. I com al final Vecna és... ja entram en l'humà una exacte. Altra vegada, no? Que directament és un humà que s'acaba convertint en aquest tipus de monstre i que té tota la base amb el Freddy Krueger, no?
0: Perquè jo crec que el que diu el Jan, que en el fons ens acaben interessant més les històries humanes, i si més enllà dels Demogorgons, que són una espècie de gossos amb un cap que sobre una flor, el Vecna, que és un monstre més humanoide i que li veus una intenció i un raciocini humà, ens espanta molt més això que no pas un animal desbocat, jo crec. Clar. Per molt que l'animal desbocat també et pugui fer por o se't pugui menjar, però en l'altre hi veus una psicologia darrere terrorífica que t'acollona més.
2: Totalment, totalment. Ja per canviant una mica de tema, el que comentàvem abans era que nosaltres sí que hi ha tots els monstres de l'Universal, que són dels anys 20, i que, com a mínim, algun fotograma hauràs vist, sigui del Frankenstein, sigui del Nosferatu, del que sigui. Però, periòdicament, aquests tornen a aparèixer, i pot ser nosaltres, abans de veure el Nosferatu dels anys 30, havíem vist alguna pel·lícula de vampirs, o havíem vist La mòmia del Brendan Fraser, abans que la mòmia antiga, i per tant que és un gènere que constantment veiem que es va reciclant, no? I ara, aquests darrers anys, jo sé que a tu t'agrada molt JR, van començar a aparèixer de nou el King Kong, el Godzilla, no? I aquest nou Monsterverse, no? Era una mica, el podríem treure una mica aquí parlar,
0: sí,
2: de com
0: jo,
2: està.
0: Jo celebro això, que, a més, clar, com dèiem, Godzilla té l'origen al Japó, i a més al Japó tota la mitologia kaiju està desenvolupadíssima amb altres monstres que aquí ni tan sons ens sonen, o que si ens sonen alguns és perquè després els han recuperat a les pel·lícules americanes, però l'univers en aquest cas... insectes, animals o bitxos en general que s'han convertit en estructures gegants i destrossen ciutats, al Japó el tenen desenvolupadíssim. Però en aquest cas, en aquest Monsterverse que van recuperar amb la versió nova, i dic nova perquè, clar, va haver-hi un dels anys 90, aquell del Jean Reno i el Matthew Broderick, que va anar molt bé, però no parlem d'aquesta, perquè aquesta no va continuar, sinó el 2014 va tornar Godzilla. Sí. Godzilla americà, que és llavors el que va arribar a tot arreu. Entre mig hi ha hagut Godzilles japonesos amb molt d'èxit, com Shin Godzilla, o com la última de Godzilla Minus One, que va arribar fins i tot a guanyar l'Oscar als millors efectes especials. Però, al marge del Japó, aquest Monsterverse va continuar després amb Kong Skull Island, i a partir d'aquí va haver-hi ja la barreja mítica entre King Kong i Godzilla, que va arribar... No, després de primer Godzilla 2 i després hi ha Godzilla vs. Kong, que va ser una de les pel·lícules que va funcionar millor després de la pandèmia, quan encara ens costava molt anar al cinema. Doncs aquesta va ser una de les poques que va tenir molt èxit i va ser de les més taquilleres a aquell any. I ara aquest any, que han fet, bueno, el 2024, Godzilla vs. Kong New Empire, i espera perquè n'hi haurà més.
2: Si no, això pinta que serà una d'aquestes exitoses.
0: Sí, perquè el entren clarament dins de la categoria de plaers culpables, sobretot aquestes últimes, perquè ja és la destrucció perquè sí, i els arguments no se salven ja per enlloc, i el King Kong té una espècie de puny metàl·lic, i bé, és igual. És com unes crispetes i unes cerveses endavant. Sí, sí. Però no vindrien a passar la història del cinema per la seva qualitat. Jo crec que d'aquestes, potser la més reeixida de totes va ser la de Kong Skull Island, la del 2017, que ens va introduir el personatge de King Kong d'una altra manera, i aquesta a mi va ser la que més em va agradar. Però en qualsevol cas, ara mateix aquest Monsterverse continua sobre la taula i continua obert. A més, se n'ha fet una sèrie a Apple TV de Monarch, que és com aquesta empresa que intenta explotar tots aquests kaijus, tots aquests monstres, i jo estic segur que n'hi ha per estona, i fins que no s'esgoti potser com els superherois, de tant en tant, cada dos o tres anys tindrem una pel·lícula d'aquestes.
2: Jo he de dir que la de Kong Skull Island com a pel·lícula em va entretenir, va complir la seva funció i va estar bé, però és que les comparacions són odioses, i a mi la del Peter Jackson... O sigui, les clàssiques, sí, les podem enaltir el que vulguem. Jo recordo tenir, no sé si tenia 12 o 13 anys, anar al cine a veure la del Peter Jackson, i és una d'aquestes experiències cinèfiles que te marquen. No? Una pel·lícula de 3 hores, molt ben rodada, molt bon repartiment, un King Kong que estava... No sé exactament, potser això ho recordes tu més, però que havien estat tot l'equip observant el floquet de neu durant no sé quant de temps per poder-li prendre les mesures. Vull dir que al final el King Kong de Peter Jackson...
0: Té una arrel catalana i tot, eh? Mira que
2: té una arrel catalana, no? Me pensava que tindria... Jo sé, me sona que durant...
1: M'està sonant a mi també.
2: Me sona que varen estar durant un temps venint aquí al zoo de Barcelona per veure com es movia i prendre-li les mesures de la cara, i que després, pues, li varen canviar el color de pèl, de pèl, no?
0: Perquè... Home, és que, a veure, King Kong, si el fiques de color blanc, seria una mica estrany,
2: eh? Bueno, estaria molt guapo, eh? També t'ho dic.
1: Acabarà arribant, vull dir, perquè se'n fan tantes i tantes que al final...
2: En algun moment s'hauria de...
1: Ara... Estàs mirant que no existeixi ja, potser, i tot.
0: No, hi ha una pel·lícula que ara ho haig de mirar, perquè no recordo si és blanc, però ho miraré.
2: Rampage, pot ser. No. Hi havia una que era un mico enorme.
0: Sí, no,
2: me sona la portada, perquè
0: no l'he vist. Mi gran amigo Joe, però no és...
2: No, mi gran amigo Joe també era de pel negre. Sí. Aquesta la vaig veure al cinema, jo, també, quan era nin.
0: I, efectivament, Rampage és blanc.
2: Aquest, blanc,
0: ja l'hem
2: no?
0: trobat, sí. Aquest sí que
1: és... Però és un goril·la més petit, no? Entenc.
0: Home, és... No parlem de Dwayne Johnson, no? Parlem del goril·la.
1: Sí, exacte.
0: Val, no, home, l'estic veient, és grandet, eh?
1: Vale,
0: aquest no el vaig arribar a veure.
1: No és un monstre.
2: No és King Kong, és un bitxarraco.
0: No és una bèstia com Godzilla o King Kong, però és grandet, és grandet. I aquest sí que sembla més aviat un floquet de neu enfadat, sí.
2: Bé, deixam oberta la possibilitat de que arribin més pel·lícules del Monsterverse, no?
0: Sí, jo crec que arribaran. I el que també sembla ser que pot reactivar-se és la mòmia de Brendan Fraser. Ara que Brendan Fraser torna a estar a dalt de tot, i ha guanyat Oscars i se l'ha recuperat, i això a Hollywood li encanta, no? Aquestes joguines trencades, tornar-les a la palestra. Hi ha bastants rumors de que pot tornar la mòmia Brendan Fraser, tenint en compte, com deies, el fracàs de la mòmia Tom Cruise, i aquest intent de Monsterverse clàssic que també havia de portar en Russell Crowe com el Dr. Jekyll i Mr. Hyde i tot d'altres personatges amb l'home invisible i tot plegat, però que allà es va quedar perquè aquella pel·lícula no va anar.
1: A mi, la del 99 a mi em va marcar molt, eh?
2: A mi m'agrada molt, també.
1: Quan era petit, jo recordo els escarabats aquells que se'ls ficaven per dins de la pell. Jo he tingut bastants malsons de la meva vida per culpa de la mòmia, eh?
2: De totes maneres, te diré que, tot i ser molt fan de tant la primera com la segona, la de l'emperador Drac, aquesta tercera, no m'agrada tant.
1: Però a mi crec que tampoc, perquè és com que la tinc més oblidada.
2: Més
1: oblidada.
2: Més
1: recordo
2: nebulosa,
1: molt bé la primera
2: no?
1: i la segona, sí. I després ja no sé què passava. Sí,
2: sí, no, jo, les dues primeres sí que m'agraden molt, però no estic del tot d'acord en que en Brendan Fraser ara se fiqui aquí, perquè hauria de tirar més cap al cinema indi, que és el que li ha donat una mica el revifar la seva carrera.
0: A mi no em molestarà si torna a fer una mòmia.
2: No, i l'anirem a veure i faran crispetes.
1: Però no és aquell Brendan Fraser, que era un sex símbol, el Brendan Fraser del 99,
2: sí.
1: I ara és una de les...
0: Ara és la balena. Sí.
2: No, ja no només a nivell físic, però sí que és veritat que la pel·lícula de la balena, que a mi m'ha sorprendre gratament, perquè el director, que és l'Aronofsky, me fa molta por, té molta facilitat per fer pornografia emocional. Aleshores, la de la balena...
1: A veure, n'hi havia una miqueta, la balena.
2: N'hi havia una mica, però venint del director de Requiem for a Dream, estava bastant continguda. No sé...
1: Sí.
2: Venint d'on venia, no? Aleshores, jo crec que en Brendan Fraser, que ara, gràcies a una pel·lícula més indie, més emotiva, ha pogut tornar dalt, que el recuperin per fer els seus papers clàssics, a mi no m'acabaria de fer, però bé, això ja és la meva narrativa.
0: Parèntesi, Brendan Fraser, ja que estem amb el tema, tot i que estem parlant de monstres avui, ara farà una pel·lícula on és un actor que es deixa llogar per famílies japoneses.
1: Rental Family, no?
0: Exacte, i doncs ve a fer de germà gran no sé què, o de la parella de no sé qui, o de l'amic de no sé quan, per japonesos que per sortir d'una situació necessiten un estranger, i llavors el pots llogar a Brendan Fraser perquè vingui a fer el paper que tu vulguis.
2: Doncs no sé què dir-te si és més terrorífic aquest argument que... Sí.
0: No compta com a Monster Movie, però vaja. No.
1: Gairebé.
2: Sí. Però compta com a monstruositats d'un futur probable,
0: I
2: no?
0: I tant.
2: De totes
0: no,
2: maneres...
0: probable no, això ja existeix al Japó, eh?
2: Sí, en
0: sèrio? Sí.
2: Però que és una espècie d'això de les constel·lacions familiars? O
0: no, o sigui, tu al Japó pots llogar persones, en el bon sentit de la paraula, per, no sé, tens un sopar amb els teus pares i vols fer veure que tens un nòvio, doncs tu, hi ha agències que porten a persones, tu vas al sopar amb els teus pares i mira, et presento el meu nòvio, tal, i després te'n tornes al teu poble i els teus pares es pensen que tens una parella i ja està.
2: Ostres.
0: Això existeix. Sí.
2: A mi em sembla una mica...
1: Molt distòpic, molt distòpic.
2: Molt distòpic.
0: Doncs ja la realitat ha superat la ficció. Sí. No són monstres, però existeix.
2: Doncs mira, no deien que hi havia tants d'actors que no tenien feina, doncs aquesta pot ser una sortida.
0: A la pel·lícula representa que Brendan Fraser és un actor.
2: Això.
0: Exacte.
2: Bé, de totes maneres, si avui hem triat aquest tema és perquè arriba, jo no la vaig poder veure a Sitges, vosaltres sí, i per tant en podeu parlar, arriba una nova versió de Frankenstein dirigida per Guillermo del Toro. Abans de que parleu del Frankenstein em dedica Guillermo del Toro, uno di noi, el friki que més estimam en tot el cor, que ha fet moltes pel·lícules de cinema espanyol molt bones, que ha sabut introduir el terror i els monstres. A mi, una de les meves pel·lícules preferides sempre serà El laberint del fauno. I la introducció que fa aquí dels monstres i la fantasia em sembla magistral, barrejada amb un trauma com és el de la Guerra Civil. I, per tant, tenien també una mica de repàs de tots els monstres clàssics i d'imaginació novella, diguem-ne, que ens ha dit aquest director, no? Podríem parlar del Hellboy, podríem parlar de La forma de l'aigua, no?
0: Segurament Hellboy...
2: És del Mike Magnolia, sí, però...
0: No, si no el consideraríem un d'aquests monstres, però sí, però en el fons ho és, o fins i tot Blade no deixa de ser un vampir quan va fer Blade 2, o sigui que si repasses la seva filmografia...
1: Bueno, i també és més encàrrec, no? Vull dir que podria... Que del Toro el podríem diferenciar una mica entre les obres que ha escrit ell i ha volgut fer ell perquè tenia alguna cosa a explicar... vaig a guanyar diners, no?
0: Escolta, que és molt legítim i que tots hem de guanyar la vida.
1: Amb els diners que fan aquestes pel·lícules pot fer les altres.
0: Exacte. I Guillermo del Toro ja el 1997 va començar amb una pel·lícula, bueno, va començar abans, però de monstres, una que es diu Mimic.
1: No l'he vist, tampoc.
0: Hi havia uns monstres per unes clavegueres i això són monstres, d'aquests bitxos estranys. Una pel·lícula molt interessant, fosca d'aquestes, això, d'anar per les clavegueres amb les ametralladores a veure si trobem aquests monstres, amb Alicia Silverstone. A mi jo la vaig veure d'adolescent i bé, quan encara Guillermo del Toro, com per entendre'ns, no era ningú a qui lluar o a qui admirar, aquesta pel·lícula ja va arribar-nos al cor dels que ens agrada el cinema fantàstic. Després va arribar Hellboy, va arribar Blade, i aquí ja d'alguna manera es va donar a conèixer força, però, com bé deies, la pel·lícula Laberinto del Fauno va ser segurament la pel·lícula que el va entronar, perquè va ser la primera que fins i tot va arribar als Oscars, amb una història molt espanyola i amb actors catalans, i a més amb uns monstres, tant el Fauna com aquell que té els ulls a les mans.
2: M'encanta aquest monstre, m'encanta.
0: Que és... terrorífic. O sigui...
2: Però molt inútil alhora, perquè o sigui, té les mans a la cara, no fa res.
0: Et fa por, t'espanta, que és el que ha de fer.
1: Queda gravat a la memòria, això. Exacte. És el que buscava realment.
0: I per cert, monstres catalans.
2: Home, el Sergi López és terrorífic en aquesta...
0: No vull dir això, vull dir el maquillatge.
2: Ah...
0: I els monstres, el disseny aquest dels monstres, el van fer dues persones de Molins de Rei que van guanyar l'Oscar per aquests monstres. O sigui, ostres. Tenim un Oscar català, dos, de fet, perquè eren una parella, gràcies a tant al Fauna com al Sergi López com al monstre dels ulls a les mans, van aconseguir un dels primers Oscars per Catalunya gràcies a aquesta pel·lícula. Més enllà dels actors, que en aquest cas no van tenir cap nominació ni res, però que sí que estaven fantàstics i que, efectivament, Sergi López fa tanta o més por que els monstres de veritat.
2: L'escena aquesta, quan li han fet un tall a la boca i s'està cosint, a mi gairebé fa més por que el moment dels ulls a la cara.
0: I tant. Aquesta. Més endavant, que ja l'hem comentat abans, va entrar a l'univers Pacific Rim, seguim amb monstres, en aquest cas, amb una magnitud una mica més grossa, que va també donar una seqüela que no estava tan bé com la primera, i llavors Guillermo del Toro ha aconseguit una cosa que no havia aconseguit ningú mai a la història del cinema, que és que una pel·lícula de monstres guanyés l'Oscar a la millor pel·lícula. Mm-hmm. 2017, The Shape of Water, va aconseguir guanyar la millor pel·lícula, crec que era la segona vegada que una pel·lícula de gènere fantàstic guanyava l'Òscar a la millor pel·lícula, i ho va fer una pel·lícula de monstres, després del Senyor dels Anells.
2: Això t'anava demanant.
0: Que no feia tant. I, per tant, només per això ja té el seu lloc a la història. I, a més, una pel·lícula que també parteix del monstre clàssic aquell de
1: la Laguna Negra.
0: Efectivament. Mm-hmm. Readaptat, i però una mica la base i l'estètica anava per aquí, i una història molt arriscada, no? Perquè és una història d'amor entre el monstre aquest, una espècie de sirena, tritó, no sé com definir-lo, i una dona muda, i jo crec que va ser una pel·lícula molt, molt valenta, molt arriscada, i que va aconseguir arribar a dalt de tot contra tot pronòstic. Més tard ha fet altres pel·lícules que no són tant de monstres, com el Pinocho, que va fer d'animació, va estar productor de Torre...
2: Sortien Torros. Feixistes. Sí,
0: compta com a monstres.
2: Compta com a monstre, no?
0: La sèrie de Trollhunters d'animació per Netflix també, i ara el 2025 ens ha sorprès a tot amb aquesta nova versió de Frankenstein, que era la seva pel·lícula somiada de sempre. Jo recordo quan vaig tenir l'honor d'entrevistar-lo quan va venir al Festival de Sitges, i recordo el titular que deia molts han trobat a Jesucrist i jo vaig trobar Frankenstein. O sigui, ja des de sempre tenia aquesta obsessió de convertir aquesta pel·lícula i fer-la a la seva manera, no? amb el seu imaginari fosc i terrorífic, i d'una manera que et fa més por el monstre que no és monstre, que és Victor Frankenstein, que no pas el monstre que és monstre, que és la criatura... Que fa perfectament, jo crec, Jacob Elordi.
2: Que aquí és una mica el tema de tot el cinema de monstres, sobretot el clàssic, que és posar en relleu que el monstre no és dolent per naturalesa, és dolent perquè està en un món en el que no encaixa. En tot cas, els que són dolents són els humans que l'acompanyen, no? I en el cas de Frankenstein ens està molt clar, no? El dolent realment, el monstre de Frankenstein és el doctor Frankenstein, no la criatura. Sí. No? En aquest cas, què tal és la pel·lícula?
1: El JTR i jo tenim opinions diferents, per
2: això
1: tant, és bo que les tinguem. Uh-huh. A mi, o sigui, jo ets a dir que a nivell tècnic em va semblar espectacular, vull dir, la direcció, els escenaris, el vestuari, tot, la banda sonora també em van encantar, però a nivell d'història vaig trobar que era llarga, o sigui, que vol explicar-ho tot sobre el doctor, i quan portes mitja pel·li després vol explicar-ho tot sobre el monstre de Frankenstein. Mm. I em va semblar que potser li hauria anat bé retallar una mica, centrar-se una mica més en una de les dues històries, perquè al final arribes i dius, realment era necessari tot el que m'has explicat del doctor per arribar a entendre tot el que després m'has explicat sobre el monstre, i o sigui, m'estava agradant, però a partir d'un moment era com, uf, però on vols arribar? I al final queda clar on vol arribar, però no em va acabar de tenir l'impacte emocional, potser perquè em va sobrar metratge.
0: A mi no em va sobrar metratge. Jo podia quedar-me a viure dins de la pel·lícula en qualsevol moment, i em va encantar l'estètica, em va encantar la manera com primer t'introdueix, efectivament, la vida del doctor i tots els seus dimonis, i després l'herència de tot això malentesa és la que agafa el monstre a la criatura, que neix com un llenç blanc, no? Jo no sé res, no sóc ningú, i per això mateix el rebutja el seu creador. A mi em va agradar molt aquesta dicotomia, a més, fins i tot a la pel·lícula ho divideix en dos capítols clarament, comença el Víctor i després la criatura i tot plegat, vull dir que són com dues pel·lícules diferents, i a mi em va convèncer totalment. També, a vegades, amb Guillermo del Toro soc bastant poc objectiu, no? És com d'aquells directors que gairebé em sembla bé tot el que faci, i per tant reconec una mica de biaix, no? I de no saber veure potser alguns dels defectes que té. Si li vaig trobar algun, em va faltar una miqueta més o de definició de protagonisme del personatge de la noia, de la Mia Goth, sí. Que està molt bé i l'entens, però...
1: Està una mica com a objecte de desig,
0: sí,
1: i poc desenvolupar
0: ella. Sí, i se centra tant en els altres dos, que està clar que són els més potents, però que t'oblides també d'aquest personatge central i de que és molt important també per l'evolució de la criatura, no? Uh-huh. Però bé, en qualsevol cas, celebro molt que l'hagi pogut fer, que l'hagi fet a la seva manera, i que arribi als cinemes. perquè, clar, això acabarà a Netflix d'aquí res, s'estrena el 7 de novembre, segons quan escolteu aquest podcast, però s'estrena als cinemes el 24 d'octubre, per tant, en aquesta finestra, si teniu l'oportunitat d'anar-la a veure al cinema, com nosaltres la vam poder veure al Festival de Sitges, val moltíssim la pena, i no haver-la de veure en una pantalla petita com és la del mòbil o la del menjador de casa, perquè és d'aquestes pel·lícules que gaudeixes veient-la en pantalla gran per tot això que dèiem, no? Sobretot per una fotografia espectacular amb uns claroscurs que a la tele de casa no els podràs apreciar.
2: Clar, no, si és una d'aquestes pel·lícules, com diríem, de per quedar-t'hi a viure, sempre és millor en pantalla gran, així que encoratjam.
1: Sí, sí, o sigui, sí. El millor que té per mi és la fotografia i el disseny de producció, i per això em semblaria absurd no veure-la al cinema,
0: sí,
1: realment.
0: Sí. Però bé, en qualsevol cas, com a anècdota, quan la vam veure a Sitges i sortia el logo de Netflix, la gent va xiular.
2: En sèrio?
1: Sí.
0: Sí, sí, però... sí. Sí.
2: Per algun motiu que després en parléssiu? O...
0: No, suposo que perquè hi ha aquesta concepció, com dèiem l'altre dia quan parlàvem de l'streaming, no? Doncs que Netflix no té la qualitat o el pedigrí que mereix Guillermo del Toro, quan en realitat Guillermo del Toro ha fet moltes coses per Netflix i segurament si ha fet aquesta pel·lícula és gràcies a que Netflix li ha pagat.
2: Sí, no? Perquè va funcionar molt bé aquesta antologia que va fer, no? El Gabinet de
0: Curiositats. El Gabinet de Curiositats, sí. Molt interessant, també,
2: molt
0: és veritat.
2: Xulo.
0: I molts de monstres, també, allà.
2: Però que ja no era ell el director, sinó que no. Era com que convidava talents emergents. O sigui, és
0: una idea d'Alfred Hitchcock presenta, però sí, amb Guillermo del Toro, que ja s'ha guanyat la reputació suficient com per capitanejar un producte d'aquests. És veritat, molt interessant també aquesta sèrie.
2: Doncs, fet el repàs de Guillermo del Toro, que, com dèiem, estrena el dia 24 d'octubre la pel·lícula, i si podeu anar-la a veure al cinema, doncs molt millor. Tornem al tema d'avui, els monstres, i volíem preguntar-nos, aquí tenim el Jan, que és expert en fer rànquings, quins són els monstres que més vegades han pogut veure al cinema, no? El teu rànquing d'avui és sobre això, no?
1: Aquest és el rànquing. M'ha costat una mica perquè primer havia de definir què és monstre, què no és monstre, i llavors he hagut de separar una mica el gra de la palla. He fet investigació, però tampoc és una ciència exacta, perquè evidentment no he pogut comptar pel·lícula per pel·lícula de totes les pel·lícules que s'han fet a la història quan han aparegut o no uns monstres, però he anat fent càlculs i números i més o menys he tret un rànquing eliminant criatures més tipus fantasmes, esperits, dimonis. Aquestes han quedat fora, diguem, no les he considerat com a monstres. I tenim les següents. En el número 10, moltes de les que diré han anat sortint, la criatura de la Laguna Negra, que ens serveix una mica com a representació de tot el que són les criatures aquàtiques, però aquesta potser és la més mítica, la que va aparèixer a la pel·lícula Creature from the Black Lagoon, de Jack Arnold del 54, i la trilogia que va acabar sent, reversionada de forma diferent al llarg de la història, amb, com dèiem, el 2017, amb Guillermo del Toro i La forma de l'aigua, que va acabar guanyant l'Oscar. Número 9 per Predator, que és la figura d'aquest caçador extraterrestre amb tecnologia, que identifiquem amb la pel·lícula de Predator de 1987 i amb tota la saga que ha vingut després, que després també ha tingut crossovers amb altres sagues, cosa que l'ha fet aparèixer més cops, com en el seu enfrontament contra el número 8, que és Alien. És difícil això de catalogar els aliens com a monstres, però jo crec que els hem de considerar. L'alien, que realment es diu Xenomorph, no? Això, un depredador alienígena que ens ha tingut atemonits des de que Ridley Scott va fer la mítica pel·lícula del 79, tota la quantitat de seqüeles i preqüeles que han vingut després. En total contem 9 pel·lícules d'Alien. Després, en el número 7 venen les mòmies. La mòmia és una criatura mítica del terror. La popularització al cinema ve de la pel·lícula del 1932, i després n'hi ha hagut diverses interpretacions que hem anat comentant. Jo, i suposo que molts de vosaltres, la que més recordem és la del 99, amb Brendan Fraser i Rachel Weisz. Número 6, ja venim amb les coses grosses. Aquí porto el King Kong, un dels monstres per excel·lència. Havia de ser-hi en aquesta llista perquè la pel·lícula que el presenta, la de 1933, és clarament una de les més importants de la història del cinema. Jo he comptat fins a 13 pel·lícules on surt King Kong, potser n'hi ha alguna més, però bueno, les he comptat totes comptant les que s'enfronta, per exemple, al número 5, que és Godzilla. Poso Godzilla una mica també en relació en representació de tots els kaiju, tots els monstres destructors de l'anime. un monstre que l'hem vist doncs, en gran blockbusters i també en cinema una mica més independent japonès, però sempre destruint ciutats senceres. La seva primera aparició, com sabeu, és el Godzilla de 1954, dirigida per Ishiro Honda, i he comptat fins a 36 pel·lícules al llarg de la història on surt Godzilla. Número 4, pels homes llop. L'arquetip de l'home llop l'hem vist explorar de formes molt diferents, des del terror més clàssic a la comèdia, a thrillers més moderns. Podríem parlar del Werewolf de Londres de 1935, l'home llop de 1941, fins a arribar a l'Ullal de 1981, o el Wolf amb Jack Nicholson del 1994, per dir-ne uns quants. Si comptem pel·lícules d'homes llop, arribaríem al centenar tranquil·lament. Número 3, el podi havia de ser-hi, com no, el monstre de Frankenstein, que acabem de comentar. L'acabem de veure en aquesta versió que ha fet Guillermo del Toro, però d'adaptacions de la novel·la de Mary Shelley en tenim moltíssimes. El Frankenstein de 1931, de James Whale, que després també va fer La núvia de Frankenstein, del 35, molt bona també. Hi ha La maledicció de Frankenstein del 57, de Terence Fisher, la versió que en va fer Kenneth Branagh, el 94.
3: Recomanable,
1: és molt fan. Molt bona la de Kenneth Branagh, i tants més Frankensteins que no he dit. També arribem gairebé al centenar de Frankenstein si ens posem a comptar-los tots. ¿Vale? I el top 2 m'ha costat una mica decidir quin anava per davant de l'altre, però el número 2 he ficat els zombis, perquè realment no són un monstre clàssic, sinó, com dèiem abans, apareixen més als anys 60. La gran explosió dels zombis és a la nit dels morts vivents del 68, i després ja van venir l'Alba dels Morts, el 28 dies després, que ara està tornant, Shaun of the Dead, Rec, Guerra Mundial Z, i mil i una més de zombis, que en podríem dir, ens podríem estar tot el dia, però en el número 1 havia de ficar els vampirs, perquè, igual que els zombis, no paren d'aparèixer, però hi són des de fa més temps. Nosferatu és una pel·lícula del 1922, i, evidentment, la figura més representativa dels vampirs és el Dràcula, que ha aparegut contínuament, adaptant la novel·la de Bram Stoker, des de Todd Browning al 31 fins a Francis Ford Coppola al 92. De Dràcules n'hem tingut infinitud, vull dir, aquest any a Sitges en teníem dos, així que així de Dràcules anem. Però de vampirs en general, des d'Entrevista amb el vampir, la saga Crepúsculo, també n'hem tingut moltíssims. No sé si vosaltres penseu que potser n'hi ha més de zombis que de vampirs, és una ciència inexacta, és com la discussió aquella de si hi ha més finestres o rodes, no, no me'n recordo quina discussió era.
2: Jo però diria que potser els zombis estan més presents al cinema de sèrie B.
1: I per això em feia dubtar molt.
2: Ja, és que zombis, pel·lícules de zombis barateres n'hi ha molt moltíssimes.
1: Però de vampirs també, n'hi ha.
2: Sí, però no es dona tant el sèrie B així d'explotació i de sang baratera. Normalment el cinema de vampirs té una miqueta més de cura. En canvi, sí, el cinema de zombis, tio, tens un parell de persones amb bon maquillatge i tira. No?
0: A mi el que m'agrada de tot això són les litúrgies de cadascun concretament d'aquests dos subgèneres, no? I recordo, ara no fa massa, en un sopar, en un festival de comèdia de Begur, que em van parlar arran de la pel·lícula de Luc Besson, del nou Dràcula, i de totes les normes que has de complir a les pel·lícules de vampirs, no? Òbviament que si l'all, que si la creu, que si m'has de donar permís per entrar, la sang, la llum del sol, no? Totes aquestes convencions que facis una pel·lícula de vampir, sigui la que sigui, has d'entrar en això, no? I a més, el públic ja ho espera, no? I de la mateixa manera que amb les pel·lícules de zombis, esperes el moment de la infectada, no? O de quan et mossega i el virus comença a córrer, o de com es transmet tot plegat, i tot això t'acaba marcant i condicionant, en positiu o negatiu, la pel·lícula, no? I jo crec que per això, per seguir donant voltes a tots aquests rituals i aquestes litúrgies d'aquests subgèneres, cada any acaben sortint figures noves, no? I anem a fer una de zombis, però que l'origen sigui tal, o allò, el virus tingui un antídot que s'aconsegueix de tal manera, o hem d'arribar al pacient zero, o saps, totes, jo crec que això és el que fa que les ments pensants darrere de tots aquests guions estiguin allà totes estrujades, intentant treure alguna cosa nova o intentant innovar dins de gèneres que podríem dir que està tot explicat, però que paradoxalment cada any hi ha pel·lícules de zombis, sí, cada any hi ha pel·lícules de vampirs.
2: Però també pensa que hi ha...
0: I de taurons.
2: Exacte. No n'hi ha 40, no? Va dir l'altre dia el Jordi Ojeda, com pronosticava el Regrés al Futuro, però...
0: Sí, sí, sí. Però alerta, perquè cada estiu hi ha pel·lícules de taurons, eh?
2: Ah,
0: sí,
2: però
0: sí.
2: És lògic.
1: No l'he comptat tampoc a la meva llista com a monstre, però estaria...
0: Però alerta, ranking, perquè, clar, el 2026 el cinèfil farà 10 anys i jo crec que cada any hem escrit articles, i no només d'una, sinó de més d'una, pel·lícules de taurons a l'estiu. I això, ara ja ho podem dir, fa 50 anys que passa.
2: Sí.
0: Des dels megalodons, o aquest any hi havia una que era una assassí en sèrie que agafava la gent, que era com portava a fer excursions per veure taurons, i els tirava els taurons. I, per no parlar del fenomen Sharknado.
2: Aquesta no podíem anar-nos sense comentar-ho. Sisplau. La millor saga de mal cinema, no? Seria el...
0: I tant.
2: No sé si esteu d'acord amb aquest títol, la millor, sí, saga estaria, de mal cinema.
1: Seria una bona definició, sí.
0: Sí.
2: Fins a 7, no? N'hi ha?
0: No,
2: o a 8?
0: No ho sé, no ho sé.
2: Cada una pitjor que l'anterior i cada una més bona que l'anterior, no?
0: Però, curiosament, a fenomen Sharknado ha obert la porta a que es facin... Ja, això ja no és ni sèrie B, o sigui, ja anem més a baix, a l'abecedari.
2: Ah, Troma o sèrie feta, no?
0: Exacte, ni que sortin pel·lícules com Velocipastor, un pastor evangèlic que es converteix en Velociraptor, o ara no fa massa Cocaine Bear, a l'os que se fot cocaïna per tots costats i és una
2: oso
0: monster
2: vicioso,
0: movie molt ben traduïda com Oso Vicioso.
2: Gran, és molt bona traducció.
0: El senyor que traduce les pel·lícules aquí es va lluir en positiu. I cada any ara estan sortint aquestes pel·lícules que ja són una broma i que ja es prenen a broma elles mateixes, però que, escolta, quatre cerveses i unes crispetes i endavant, eh?
2: Sí, jo recordo quan era nen, clar, jo era adolescent i per tant no hi vaig anar, tu pots ser, sí, que van fer la de les ovelles assassines. La recordes?
0: No.
2: Me'n record que anunciaven una doble sessió pel fan de terror clàssic abans de que el Tarantino fes la de... el Robert Rodríguez fessin lo de Planet Terror i Death Proof, n'hi havia una que hi havia les ovejas assassines, l'altra no record quin era, però que també era d'aquest estil, no? Terror baratero, agafant un element corrent, i després això, una ovella que de cop se comença a menjar tot a un grup de joves, no? Normalment sempre els hi toca pencar, no?
0: Una ovella, com a monstre. Déu-n'hi-do, fins on hem arribat, eh?
2: Però, escolta...
0: No, escolta...
2: Jo et diré una cosa, una de les vegades que més por, bueno, pot ser no tant, però una vegada que vaig passar molta por va ser a una festa que m'han convidat a una finca a Cambrils que tenien oques. I aleshores les oques es tornaven bojos amb tota la gent que arribava, i me'n record que ja vaig arribar, era tard de nit, i anava una mica despistat, per dir-hi d'aquesta manera, i de com em van començar a perseguir totes les oques pel darrere, i jo no sabia ficar-me. Vull dir, com a monstre...
0: És que no hem mencionat The Birds del Hitchcock de l'any 61.
2: Ah, també.
0: Ojo, Monster Movie amb ocellets. Sí, que també, sí. Déu-n'hi-do.
1: Loques encara no n'hi ha, eh? Loca assassina sortirà
2: no,
1: d'aquí a poc.
2: Mira,
0: jo et convido
2: i t'encoratjo
0: a fer un guió d'una oca assassina, perquè en la línia Sharknado podria anar molt bé, això.
2: I en línia sèrie també, si mos posam això.
0: Va, jo la faria més de línia Sharknado per si de cas.
2: Com a títol que sigui, quan les oques van al camp,
1: sí,
2: d'acord?
1: Doca en oca i et mato perquè em toca.
2: Exacte.
0: Les oques van descalces...
2: Ja comencen a fluir idees.
1: Ja tenim mig guió.
2: Bé, sigui com sigui, crec que ja hauríem d'anar arribant, no, al final del nostre programa.
0: Hauríem d'anar arribant. I m'he adonat que no t'he contestat la pregunta.
2: Quina? Ah, és veritat? Quin és el teu monstre dintre del teu rànquing personal?
0: Jo crec que segurament el que més em va impactar va ser Jurassic Park. També pel moment en el qual la vaig veure, que jo era un nen, i recordo més veure els cinemes de Sant Cugat, que feia poc estaven inaugurats, i quedar-me amb la boca oberta de pam amb el que havia fet Steven Spielberg, i segurament perquè era molt nen encara, no? I la manera com estava fet, amb el realisme amb el que estava fet i la cruesa amb el que estava fet, doncs a mi em va deixar totalment esparverat.
2: Eres d'aquests nens dels 90, 80, 90, que després se sabien tots els noms científics dels dinosaures?
0: Vaig tenir una època de dinosaures.
2: Sí, no?
0: Sí.
2: Això és una cosa molt habitual,
0: molt
2: és un fenomen mundial.
0: El que passa que avui en dia, jo ara que ja tinc un fil, l'època de dinosaures ara es passa més als 4-5 anys, i als 90 es va passar més als 9-10-11.
2: Això és el que jo recordo,
0: sí,
2: de quan era nena.
0: Però jo recordo que fins i tot hi havia als quioscos revistes de dinosaures que sortien cada setmana, sí, i jo les tenia totes.
2: Figuretes de plàstic. Sí, jo en vaig tenir alguna, també, de figuretes de plàstic.
0: Sí, la dinomania va ser molt bèstia. Sí, sí. Per culpa o gràcies a Spielberg, els nens dels 90 vam estar totalment influenciats per això i volar drac, però aquest és un altre tema.
2: Exacte. Sí, com sigui, deixant per aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Jan. Moltes gràcies, JR. Ens despedim. Fins d'aquí 2-3 setmanes. D'aquí que tornem a gravar. Res, moltes gràcies. Disfruteu del cinema. Us estimo molt. I fins la propera.
1: Adeu.
2: Adeu.

0: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
1: Finals de setembre, rovell a les fulles que ara es trenquen, un cel que és de cendra.

0: 9 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Can Mata, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
1: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interior de domicili. Per tant, doncs, les xifres ens han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interior de domicili que vam tenir l'any passat.
0: L'Institut Angeleta Ferrer Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzat, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'institut és, a més, l'únic centre de la ciutat que apareix en aquesta primera tria. La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tots els detalls de la proposta. I la Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. 2.000 euros al llibre es calculen els treballadors de l'equipament, els quals caldrà sumar els afectats aquest dilluns, encara pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga per part dels tècnics de biblioteques aquest divendres 18 de setembre. Més informació a Cugat Mèdia.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: El Teatre Auditori Emma Vilarasau acollirà el 19 de març a les 8 del vespre el 19è concert Música per a la Solidaritat. L'actuació, de caràcter benèfic, està organitzada pel Rotary Club de Sant Cugat i té per finalitat ajudar i potenciar projectes i entitats culturals i solidàries. Música per la Solidaritat comptarà enguany amb la participació del grup tribut de música dels 80 i 90, los 80 principales. Per parlar de tots aquests detalls ens acompanyen el Carles Lázaro, president del Rotary, la Montse Moral, membre del Rotary i coordinadora del concert, i l'Anna Fitó, presidenta de l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Vallès Occidental, que és l'entitat beneficiària del concert d'enguany. Molt bon dia, benvinguts.
4: Bon dia. Bon dia.
3: Com esteu?
5: Molt bé.
4: Molt bé.
5: Molt bé.
3: Per qui no conegui, si és que encara queda algú, la Música per la Solidaritat, expliqueu-nos una mica com va néixer aquesta iniciativa i com ha evolucionat ja amb aquests 19 anys de vida.
4: Bueno, la idea era fer un projecte per col·laborar amb una entitat que en principi tenia que ser de la nostra zona. És un dels lemes de Rotary, ajudar, i del club, ajudar sobretot al nostre entorn. O sigui, aquesta idea, pues, va sorgir, pues, per això, per donar un impuls a totes aquelles entitats que necessitaven, que tenien un projecte i que nosaltres, pues, els volíem ajudar.
3: I amb aquests 19 anys ja que el projecte està en marxa, com ha anat canviant, com ha anat evolucionant, com ha crescut?
4: Bueno, ha evolucionat. El format estructural és més o menys el mateix. L'únic que sí que hem anat modificant tot el que són els concerts, la tipologia de concert. El primer era més un tipus de música més clàssica i hem anat ampliant el nostre, podia dir, espectre de visitants o de donants. Per què? Pues perquè volem que aquí vingui gent des dels 10 anys o abans fins a bueno, fins als 90 i escaig.

0: Cosen o els que siguin, no?
1: Per a tots els públics. Qual,
0: per tots els públics. I la veritat és que el canvi ho van fer fa uns 3 anys, van fer un canvi molt radical, radical del tipus de música, i és un goig veure avis ballant, gent jove ballant, i al final surts amb una energia diferent, i el que volem és que tota aquesta gent torni a venir a l'any que ve. Mm-hmm.
1: Què és el que fa diferent a aquest projecte? Quin esperit té, no? Perquè de concerts solidaris n'hi ha molts. Però què diríeu que marca la diferència del Música per la Solidaritat del Rotary?
0: Bueno, primer, que molts dels que assisteixen som amics. El segon, que no som professionals. O sigui, no fem un concert per fer un concert. Fem alguna cosa per donar aquestes ajudes a una entitat, i ho fem 100% gratuït. No hi ha cap cost per part nostra.
1: Quants diners s'acaben recaptant normalment en altres edicions? No sé si teniu més o menys les xifres al cap. I quines són les perspectives que teniu per aquest concert? Ja teniu un bon gruix d'entrades venudes, que la gent no s'adormi, que si es despisten potser es quedaran sempre, però més o menys quina xifra teniu al cap perquè podeu donar aquestes entitats? Bueno,
0: jo crec que, Montse, sobre uns 15.000 euros, la recaptació una miqueta menys, és el que vam recaudar l'any passat. Com sempre, aquest any volem una miqueta més per poder ajudar. Hem de pensar una cosa, que el beneficiari del concert és amb un 90% en aquest any AFA i un 10% a la nostra causa solidària per excel·lència, que és la lluita contra la polio.
1: Després farem un apunt també d'aquest repartiment i el per què és important per vosaltres. Aquest any el concert serà amb los 80 principales. Ens deies, fa 3 anys han canviat una mica la dinàmica, entenc que va per aquí, i jo volia saber per què havíeu triat justament aquest grup tribut, no? Que a més té molts guardons, els Premis Arc, de millor espectacle. Què us va portar allò a l'hora de seleccionar-los per venir a Sant Cugat?
2: Mira, nosaltres, Rotary, una de les característiques de la nostra filosofia és el servei, l'espit de servei, l'amistat. I, de fet, un del bateria del grup dels 80 principals és molt amic d'una companya del nostre club. I això ens va facilitar també poder accedir amb ells. Aleshores, funcionem així, a base de contactes, amistats i evidentment, aquest tribut, pues, bueno, s'ha de pagar, però bueno, ens fan unes condicions d'amics. Aleshores, ha vingut per això. O sigui que també tenim una mica allà sobre tocant. El que deia ell. Què fa diferent aquest concert? Pues que és això, aquest esperit de servei a la comunitat i amb l'amistat, sempre.
1: Què hi trobaran els espectadors al concert de los 80 principales del Rotary, no? Què ha d'esperar el públic?
2: Pues bona música, passar-ho bé, i tindré la sensació, jo el que dic, que ser solidari és divertit. I ser bona persona també. I nosaltres és el que volem posar en valor, que pots fer el bé passant-ho bé, i això és el que farem, passant-ho bé. I ajudar. I bueno, veig ara la cara de l'Anna i veig com somriu, i això és el que a mi m'agrada, ens agrada. Provoca somriures.
1: Ara el Carles ho deia, 90% dels fons que es recaptin seran per la Favellers, el 10% restant seran per la polio, no? Que és com la gran causa del Rotary. Jo no estic convençuda que gairebé tothom que ens escolti en serà conscient, perquè n'hem parlat moltes vegades al programa, però perquè és important seguir destinant aquests diners a la polio.
2: Per què? Perquè encara hi ha el virus i no hi ha fronteres. Ho vam viure amb la Covid, doncs també el virus de la polio encara es mou, i a més en llocs tenim moltes zones en conflicte, hi ha molts conflictes armats, no només el que coneixem d'Ucrània i el recent de Gaza, però també anant a l'Àfrica, i a tots aquests llocs poder mantenir el sistema de vacunació de la gent, el sistema sanitari no funciona, llavors aquí hi ha focus on es pot tornar a revifar aquesta infecció. De fet, recentment aquí a Espanya han tingut problemes amb el sarrampió per culpa de la gent que no es vacuna. Pues imagineu-vos en un lloc que hi ha guerres que no es pots vacunar, no? Pues, mentre hi hagi conflictes bèl·lics i mentre hi hagi virus de la polio salvatge a dos països que encara és endèmic, hem de seguir.
1: Uh-huh. Anna, enguany la FA Vallès ha estat l'entitat que han escollit des del Rotary per ser la beneficiària d'aquest concert solidari. No sé com vau rebre la notícia que havíeu estat els escollits, per dir-ho d'alguna manera.
3: Ho vam rebre amb molta il·lusió, molt bé. La veritat, va ser un acte molt maco. Vull dir que, a part de que coincideix amb que fem 25 anys d'existència, amb la qual va ser com un doble valor, no? Allò de dir, mira que bé, ens han escollit i, a més, ho podem celebrar. Mm-hmm. No? I quan preguntaves el tema dels 80 principals, jo crec que hi ha una altra cosa que per mi i per l'entitat és molt important, que és que en aquest concert on hi ha cançons dels 80-90 hi pot haver gent de moltes edats, i això és una sensibilització importantíssima pel tema de l'Alzheimer. Uh-huh. Perquè a nosaltres, clar, ens va molt bé la recaptació econòmica, però l'altre objectiu primordial que tenim és la sensibilització de tota la població. No podem fer que aquesta malaltia corri només a càrrec de la família. És una malaltia massa dura, massa cruel, amb uns costos econòmics elevats. Estan parlant de 35.000 euros a l'any. No tothom té una jubilació d'aquest cost, eh? Uh-huh. Això, per començar. I amb què molt sovint la persona cuidadora és una persona tan gran com la persona que pateix la malaltia, amb la qual em sembla una mica, bueno, que no hauria, no, socialment no hauríem de permetre això. Uh-huh. No pot ser que un avi o una persona de 80 anys en cuidi una altra de 83 amb un problema d'Alzheimer, que la cura és molt, molt difícil.
1: Ara ens explicaves l'impacte que té això en la visibilitat del que feu des de l'AFA, també en la visibilitat d'aquesta malaltia tan cruel que afecta, a més, a bona part de la població i que ens interpel·la a tots i a totes, perquè al final és una qüestió social. A nivell econòmic, Anna, què implica per vosaltres l'ajuda i aquests fons que es puguin recaptar amb aquest concert solidari?
3: En aquest cas, el projecte el vam presentar per obtenir fons per poder canviar o tenir medis informàtics i logístics més actuals, perquè fa molts anys que tenim els mateixos, i clar que van molt més ràpid i són molt més útils, no? I també per comprar material per fer el que en diem un espai respir, que és donar un servei de 3 hores diàries a persones que pateixen la malaltia. I aquí, doncs, hi ha molts jocs, hi ha molts elements que els poden ajudar encara més a estar motivats i a, bueno, a conservar encara les capacitats que tenen. Mm-hmm. Val? I, per altra banda, també a comprar unes carpes i elements d'aquests perquè fem parades per sensibilitzar, doncs, bé, ara mateix no en tenim, perquè les últimes ens les va endur el vent. I llavors ens anirà molt bé.
1: A renovar totes aquestes qüestions. Sí. Quines són les necessitats principals que té actualment el col·lectiu de familiars? Que a vegades ens oblidem, ara tu ens deies, no? Aquestes persones que cuiden, aquestes persones que estan malaltes d'Alzheimer i els malalts d'Alzheimer a casa nostra.
3: A veure, amb el col·lectiu, o sigui, quan una persona es fa gran o no, no tan gran, perquè també hi ha casos de persones joves, eh? I comença a veure que perd facultats que habitualment feia sense cap problema, no que se li enlenteixen, que va més lent, no, sí que les perd i no pot retrobar-les, hauríem d'aconseguir que tothom fos conscient d'anar al metge. I quan es va al metge, seria necessari, primer, que el metge no ho aixequi a l'edat, perquè no, a vegades, tu amb l'edat perds, i això n'hem de ser conscients tots, tothom. Però hi ha coses que perds que no hauries de perdre, és a dir, que no és per l'edat. Aquí els metges haurien de tenir un paper molt important en escoltar molt bé i veure què li passa a la persona per poder derivar-la, si cal, a neurologia. Tot això hauria de ser un procés ràpid, perquè si no es perd molt temps. D'entrada ja, en aquesta malaltia, fins que no flora, fins que la família o l'entorn no se'n dona compte, la persona ja la té ben arrelada, perquè han passat uns quants anys abans de que ha sortit que s'ha vist, no? Per tant, és important saber això. Quan tenen el diagnòstic, jo crec que és molt important també que hi hagués una labor des de sanitat o amb compaginació, amb entitats o així, d'explicació. A mi em trobo, i últimament molt sovint, que quan els hi fas tota l'explicació t'acaben dient i això no m'ho haguera pogut dir el metge, val? Perquè quan el metge o l'infermera, és a dir, sanitat, perquè quan venen, sovint ja ha passat un temps a què els han donat el diagnòstic, no? Venen perquè tenen dificultats en cuidar, en com ho porten, eh? Llavors, això és molt important. I, per altra banda, l'entorn hauria d'estar molt sensibilitzat. Explico un cas, una anècdota, perquè il·lustra molt bé. L'altre dia venia una família i em deia, bueno, la sort que tenim és que ho sap, o sigui, ho sap tothom, i el bloc també, o sigui, allà on viuen també. Per tant, quan necessitem, o la meva mare necessita una ajuda, està d'alguna manera vigilada. Té xarxa.
1: Aquesta xarxa, no tan important.
3: Això és molt, molt important, i això encara no s'està donant.
1: Hi ha algun... Digues, Anna, perdona.
3: No, i una altra cosa important i que no em vull oblidar és que hi hauria d'haver un sistema... Jo ho comparo amb l'escola, suposo, perquè he sigut mestre durant molts anys. Eh? Però tu tens un fill i tens itinerari. No te'l quedaràs totes les hores a casa. Val? Tu pots tenir la teva vida, el teu treball, i continues tenint itinerari. Hi ha un malalt d'Alzheimer i no hi ha cap itinerari. T'espaviles com pots. Això no és just, no pot ser. I a més, torno a repetir, perquè molt sovint l'edat de qui cuida és important tenir-la en compte. Té malalties, té mil coses. Per tant, hi hauria d'haver, s'hauria de crear un itinerari, hi haurien d'haver suficients places públiques, sabeu que soc públic, de la pública, i suficients residències, si calen, que també són necessàries, perquè es pogués portar molt millor la cura d'una persona amb Alzheimer i que la persona i l'entorn cuidador, això no li traurà ningú. Ja té bastanta pena, bastant pes a sobre, amb la pèrdua d'aquella persona que coneixia. Aquella persona que hi havia i que la coneixia d'una forma determinada, desapareix. Es converteix en una altra persona. Això ja causa molt malestar i emocionalment toca molt. Doncs almenys que la part més pràctica, la part de cura, de ara fem això, estés gestionada pels organismes des de l'Estat, Generalitat, Ajuntaments, que ajudés a les famílies, realment.
1: Reivindicacions fetes, Anna. Queda molta feina per fer en aquest sentit. Tant de bo tothom hi posi de la seva part, sobretot les institucions, i també la societat civil que organitzada, ja veiem que, sí, que també és capaç de fer moltes coses. Montse, com és això d'organitzar un concert d'aquestes dimensions al Teatre Auditori amb 900 butaques, amb finalitats benèfiques?
2: A veure, és un repte apassionant. Jo vaig començar, quan vaig entrar al Rotary, ara farà 19 anys, doncs em vaig trobar que el club començava a plantejar-se aquest projecte, i en aquell moment ho feien amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, amb la Flora i amb el Josep. D'aquí, jo vaig aprendre molt de la Flora, perquè jo no tenia ni idea de res. No coneixia ni...
1: La tindrem dijous, el programa.
2: Sí, nada més. A veure, Rotary canvia vides, i Rotary és apassionant, perquè a través d'aquest projecte he pogut conèixer gent meravellosa, com el Gerard Fanon, i molta gent del teatre, i moltes entitats que treballen, i gent com l'Anna, i com abans la Isabel, perquè van fer el concert per la falla, el van fer. Llavors, l'enfoc sempre ha sigut per ajudar a entitats d'aquí, i en el principi sempre era per ajudar també a músics d'aquí. El que passa és que jo vaig estar, com has dit, molt ben dit, un temps retirada, perquè estava en un altre projecte vital, i el club va decidir pues, obrir-ho més. I vam agafar la línia dels tributs, perquè està molt bé, i ara pues, estem en aquesta fase que també és molt engrescadora. En aquests moments, pues, ja és el 19è, dona molta feina, però jo ja em porto molt bé. Jo m'hi trobo...
1: Ja tens per la mà.
2: Sí, ho tombo per la mà. I m'ha encantat, ara que ja he deixat una mica allò de la governadora, tornar aquí. Però m'he trobat que tinc un equip. Abans ho feia sola, bastant sola. Aquesta vegada no, tinc tot un equip que m'ajuda, eh? I a més tenim nous membres en el club que són una canya, com per exemple els que ens ajuden a fer les difusions en xarxa. Bueno, el maco és treballar en equip, però jo m'hi sento molt bé i molt motivada i estem passant-ho bé, no, Anna? Amb el que estem fent.
3: Amb molta energia, sí, sí.
2: Sí, i estem... També vull dir una cosa, quan escollim l'entitat, també valorem molt el projecte, però també el feedback que puguin tenir. Jo estic molt contenta de la resposta com estan col·laborant també l'associació de l'Alzheimer amb tot que ho concertin endavant, perquè en definitiva, i és molt important, i hem d'agrair als patrocinadors. Nosaltres sempre el primer objectiu és que les despeses es quedin cobertes amb els patrocinadors, i això ja ho hem aconseguit. Llavors, quan arribem a aquest punt, és quan traiem el cartell. Per tant, a partir d'ara, totes les localitats que es venen ja és donatiu. I aquí és el que estem avui, aquí. Hem d'omplir el teatre. A veure, si podem... Serà magnífic, però almenys la platea i un poquito más. Va,
1: anem a veure com podem omplir el teatre. Les entrades ja estan a la venda. On i com es poden comprar?
2: Pues es poden comprar a la pàgina web del Teatre Auditori. I és bastant fàcil, perquè és entrar allò que posa estar Emma Vilarassau, Sant Cugat, i llavors hi ha l'opció de les ventes de
1: vas al calendari.
2: Sí, després també hi ha espectacles paral·lels, perquè no és la programació del teatre. Llavors ja surt la...
1: Si no anem al calendari, cliquem el dia 19 de març i ens sortirà...
2: 19 de març, exacte. Hi ha Sant Pere, el dijous.
1: Sant Josep, Sant Pere.
2: Ai, perdona, Sant Pere no, Sant Josep, què estaria passant? Sant Pepe.
1: Tothom convidat a entrar a la web del Teatre Auditori Emma Vilarassau de Sant Cugat, les entrades a un cost de 25 euros, el dia 19, a les 8 del vespre, però... Si no hi podeu anar, també teniu una altra opció, que és col·laborar amb la Fila Zero.
2: Exacte.
1: En el número de compte el direm, però el posarem també a la notícia per a aquella gent que hi vulgui col·laborar, que és l'ES1703-140-0001-9200-1345-4100. Com que és molt llarg, el deixarem escrit.
2: Sí,
1: si no, la gent també es pot informar a través de la vostra web, del cartell...
2: La veritat és que la Fila Zero cada any ens sorprèn positivament, Vull dir que hi ha molta gent solidària. Hi ha gent que a vegades no pot venir, però sí que vol col·laborar. Jo és que em sento molt agraïda als patrocinadors i a la gent, L'ideal és que la gent vingui, perquè els artistes viuen dels aplaudiments i de la gent que els escolta. I tot això fa una sinergia, fa una màgia, que és transformadora per tots.
1: Doncs tothom convidat aquest 19 de març al Teatre Auditori Emma Vilarassau de Sant Cugat, a aquest concert de la música per la solidaritat amb els 80 principals a favor de la FA Vallès, una bona causa. I molt curt, Carles, perquè estem fora de temps.
0: Res, que comencem a les 19.
1: A les 19.
0: A les 19, a les 7. Val? De 17 a 20, com el que fem és amistat, prendrem una copa de cava per tots els que vulguin i ens farem fotos, ens parlarem, ens coneixerem, val? I l'únic que vull dir és que el millor regal pel pare és el concert, però el millor regal pel pare és que vingui tota la família.
1: Fantàstic, doncs amb aquesta puntualització feta, tothom a les 7 al Teatre Auditori a fer aquest espai de coneixença. Moltíssimes gràcies, Montse, Carles i Anna, que vagi molt bé.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.

0: Un dilluns més dediquem aquest espai a parlar de literatura, però avui, curiosament, i ho fem a petició del nostre convidat, el Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres. Pablo, benvingut. Avui
1: gràcies.
0: Parlem de jocs,
1: sí,
0: parlem i de llibres. Tu que ets un especialista en les dues coses...
1: Sí, saps què passa? Que quan em vas dir «Ai, la secció d'aquest mes, què fem?», no sé què... Clar, jo ara me'n vaig... De fet, m'he escapat un momentet, he baixat de la seu per fer el programa i ara me'n torno a anar.
0: Què esteu fent?
1: Estem preparant que arrenca... em sembla que és, sí, aquest cap de setmana... De fet, ja portem des del dia 9 de març fent coses, fent activitats. I ara, el 27, 28 i 29 de març, divendres, dissabte, diumenge, el que fem és el Festival del Joc del Pirineu, el gran cap de setmana, que després continuaran havent activitats gairebé fins al 19 d'abril. Però, clar, he dit, ostres, ja que estic aquí amb la possibilitat de parlar dels llibres i els jocs de taula, són dues de les meves grans passions... Pues, aprofitant que hi ha el festival, i així, mira, faig una mica de propaganda. 27, 28 i 29 de març, a la Seu d'Urgell, Festival del Joc del Pirineu.
0: Pels que hi vulguin.
1: Pels que hi vulgueu mirar-vos-ho, i mireu-vos la web, perquè veureu que hi ha activitats de tota mena. I algunes, parlaré, ara et comentaré jocs que estan basats en llibres i que jo us recomano. I algun d'aquests jocs els podríeu jugar allà al festival. O sigui que aquí ho deixo.
0: Molt curiós. És a dir, que hi ha hagut llibres que han inspirat alguns jocs que avui ens descobriràs. No sé si és el cas majoritari o...
1: Mira, de fet, passa molt sovint.
0: Sí?
1: El que he volgut treure d'aquesta llista, només parlaré de joc de taula típic. Deixo els jocs de rol, perquè el joc de rol, al cap i a la fi, és una narració compartida, amb la qual cosa aquest... element literari ja hi és. I l'altre que he volgut deixar de banda són els que coneixem com a llibres-jocs, aquells jocs de viu la teva pròpia aventura i tal, que tots recordareu de la nostra infantesa. Bueno, si no sou tan grans com jo, igual no tant. Però bueno, continuen havent avui dia. Aquests els he volgut deixar de banda, perquè ja tenen un component literari de per se. El que he buscat és jocs de taula amb diferents gèneres de la literatura, que hi hagi aparegut un joc relacionat amb aquell gènere.
0: Val.
1: Jo, si vols, tu em vas dient quin gènere vols que et comenti i jo et vaig dient jocs, i així ho fem més
0: Val.
1: Àgil.
0: Doncs anirem resseguint el llistat dels gèneres per veure com s'ha transformat allò en un joc. Et sembla que comencem pels més petits?
1: Sí, i tant, perfecte.
0: Pel gènere infantil, que no sé si n'hi ha molta oferta en aquest sentit.
1: Moltíssima,
0: sí?
1: moltíssima. Però jo recomanaria, en aquest cas, El monstre de colors. Un joc que va sortir a partir del llibre de l'Anna Llenes.
0: És un àlbum
1: il·lustrat,
0: sí,
1: pels més pequeños, i tant l'àlbum com el joc els hi permet explorar les seves emocions i expressar-les d'una manera més fàcil, fer-los més fàcil el saber com expressar les seves emocions, que moltes vegades als més pequeños de la casa doncs els hi costa una miqueta, no? Llavors, amb la combinació del llibre i el joc és meravellós, perquè els hi permet no només compartir la lectura amb els seus pares, amb els seus germans, amb qui sigui, sinó que, a més, amb el joc, se senten partíceps de tot el procés d'una manera molt més implicada. Jo el recomano molt. El monstre de colors, pels més i les més petites de la casa, perfecte, tant el llibre com el joc de taula.
0: I és un joc per compartir amb adults...
1: Correcte. Molt orientat cap als nens, i les nenes, vull dir, molt orientat cap al públic més infantil. És a dir, l'adult que no esperi un joc complex i que hagi...
0: No, home, si has d'acompanyar, l'adult està aquí per acompanyar.
1: Exacte.
0: Correcte. Molt bé. Doncs aquest seria el cas d'un joc de gènere infantil que sorgeix d'aquest àlbum il·lustrat que comentaves. Pugem l'escala, pugem també l'edat i anem al gènere una mica més juvenil.
1: Mira, juvenil, però sense anar-me molt, molt llarg, tothom coneix Harry Potter.
0: I tant.
1: Tothom coneix Harry Potter. Jo Harry Potter el considero una lectura que la comences amb una primària, però que està pensat, sobretot els últims llibres, perquè els llegeixis ja amb una secundària, més, una cosa més juvenil. Doncs mira, està... gairebé, no sé si ja està a les botigues o està a punt, jo ja l'he pogut provar, un joc que es diu Codi Secret, Harry Potter, Retorn a Hogwarts. El Codi Secret és un joc de Blades Battle que va sortir ja fa uns quants anys, que és de reconèixer paraules a partir de l'ús de famílies lèxiques. Vale? I es juga com si fos una missió entre dos grups d'agents secrets que estan enfrontats i cadascú ha d'intentar descobrir les seves paraules, però evitar que un agent doble li faci malbé. Aquí ho han adaptat a la història de Hogwarts i de Harry Potter d'una manera magnífica i han aconseguit amb això un títol que normalment aquest joc lèxic no connectaria amb el públic juvenil i, en canvi, el ser aquest Hogwarts, aquest Harry Potter, doncs funciona d'una manera molt àgil i que és molt atractiva per tots aquells que siguin seguidors dels llibres o de les pel·lícules.
0: T'hauria de dir que això pràcticament és una garantia, no?
1: Sí.
0: Vull dir, trobar una altra referència...
1: Això és com Marvel. Tu poses Marvel... Uah. I la gent t'ho mira només perquè posa Marvel. Aquí poses Harry Potter i hi ha un públic gran que ja s'ho mirarà perquè posa Harry Potter.
0: Ja. Interessant. Anem a un altre gènere. Aquest podríem dir que també té un sector molt concret que ja està molt avasat a aquestes històries. És precisament el gènere d'història, no?
1: Sí.
0: L'històric.
1: Aquí m'aniria més a l'amant de l'assaig històric i no tant la novel·la històrica. Per la novel·la històrica recomanaria un Pilars de la Terra, que existeix com a joc de taula.
0: Sí.
1: Però a qui li agradi més l'assaig històric i una cosa més aprofundida, hi ha un joc que aquest any ha sortit amb... Aquest any, no, 2025, va sortir en català. I que a mi em sembla superinteressant. És un joc ja antic, però es diu Twilight Struggle, algo així com Lluita al Crepúscul, que és la Guerra Freda. I un dels jugadors porta als Estats Units i l'altre porta a la URSS. I és totes les manipulacions, maquinacions, moviments que van fent a l'un i l'altre per dominar el món d'una manera més subterrània, bueno, com passava la Guerra Freda, no? La influència d'aquests països amb els seus aliats i amb els països no alineats, diferents fets històrics que van apareguent i que van modificant el que passa durant el joc. És un joc tremendament interessant i que jo crec que pot encantar tots els amants de la història, especialment els amants de la història del segle XX.
0: Déu-n'hi-do. I ara passem a un altre terreny i un altre gènere, el de la ciència. Aquest també té els seus adeptes.
1: I hi ha moltíssims jocs sobre ciència, però jo vull recomanar un en concret que es diu Wingspan. El Wingspan és l'amplada de les ales d'un ocell. És un joc sobre aconseguir recol·lectar les fitxes de determinats ocells i tenir puntuar a partir de determinades característiques que tenen. Una d'elles, aquesta envergadura de les ales. Per què és molt interessant? Perquè és un joc molt ben fet, molt dinàmic, molt interessant, molt atractiu, però que totes les dades són absolutament reals. És a dir, al mateix temps que tu estàs jugant una partida superapassionant, estàs aprenent un doll sobre ocells. Dir-vos que d'aquest joc ha sortit una versió que es diu Finspan, que és l'amplada de l'aleta, que està dedicat als peixos. I van fent. Després hi ha un que ja és fantàstic, que és Wormspan, que aquest és sobre dracs, aquest és imaginari. Però, clar, el fet de que a través d'un joc de taula tu puguis saber més sobre la natura, sobre peixos, sobre aus, home, a mi em sembla win-win.
0: Molt xulo, no?
1: Així, molt
0: I això podria continuar amb tantes altres espècies.
1: Sí. Jo, de fet, estic convençut que seguiran amb altres espècies.
0: Sí, no? Sí. Hem trobat el filó.
1: Sí.
0: Anem al gènere de la intriga, thriller, investigacions, coses aquestes, no?
1: Hi ha un que és... Aquest és obligat tenir-lo. I es diu Sherlock Holmes, detectiu assessor. Aquí no portes a Sherlock Holmes. Tu ets un investigador i has d'intentar resoldre un crim abans que el Sherlock.
0: Ah, ostres.
1: Has de ser més ràpid que Sherlock per guanyar. És un joc cooperatiu, a més, que això és molt interessant, perquè aquí no competeixes amb els altres jugadors, sinó que tothom s'ajuda.
0: Ah, està bé, és cooperatiu.
1: Mira aquesta pista, mira aquest element. Ai, per què no anem aquí? I a més jugues amb un mapa del Londres victorià, amb tota una sèrie de no sé com dir-ho, de props, d'elements que, per exemple, simulen els diaris de l'època. I has de buscar informació llegint el diari dient, mira, aquí hi ha un anunci que parla d'aquest senyor que han assassinat no sé què, no sé quantos. I de vegades, a mesura que vas avançant, perquè són diferents missions, hi ha casos que et parlen d'un diari que ja havies mirat, però que potser allò no era significatiu en aquell moment, però has d'agafar i repassar-lo per dir, escolta, d'aquest dia hi ha alguna cosa malalt... Està molt, molt bé, molt, molt, molt, molt bé. I és això, tens la sensació d'estar vivint una investigació d'un detectiu. Aviso, gairebé impossible ser més ràpids que Sherlock Holmes. Yeah. Sherlock Holmes fa trampes, vull dir.
0: Però això jo diria que agrada a tots els públics,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: a qui
1: sí,
0: no li agrada.
1: Sí, sí, a mi m'encanta, aquest joc, vull dir, m'he passat, però tardes senceres amb això. I és un joc que és apassionant.
0: Doncs ara anem als clàssics, vale. A veure què ens hi trobem aquí.
1: Doncs mira, jo m'he d'anar un dels meus clàssics favorits i us recomano Viaje al Centro de la Tierra, que ha tret Looping Games. És una translació de l'obra de Jules Verne, però en aquest cas, en mode joc de taula, seguint aquell camí, aquell recorregut que fan fins a arribar al volcà, baixar per ell, no sé què, vius tota l'aventura de Viatge al Centro de la Tierra, amb un joc de taula, i això el que m'ha donat és que provoca un efecte que també s'ha donat molt amb jocs de rol, amb jocs narratius, i és que gent que no hi ha llegit mai el Viatge al Centre de la Terra de cop descobreix la història...
0: I se'n va al llibre.
1: I se'n va al llibre, i se'n va a buscar el llibre. Per què? Perquè dius, ostres, això és una aventura fascinant, això és boníssim. I llavors, si no havies llegit el llibre, és quan dius, ostres, jo vull saber una miqueta més de què va això.
0: Però aquest camí també pot passar amb algun dels gèneres que ja hem comentat.
1: Correcte, correctíssim. Sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: És una invitació.
1: Sí. És una invitació a descobrir lectures.
0: Que bo. Dels clàssics al món de la fantasia.
1: Aquí hem de parlar d'un autor que ara està super de moda, Brandon Sanderson. És l'autor més venut de fantasia avui dia. I té una adaptació de la seva primera trilogia, de la trilogia dels Fills de la Boira, té una adaptació magnífica amb un joc de taula que es diu precisament Fills de la Boira. Un joc de taula amb una miqueta de complexitat, però no és com el Twilight Struggle, que és un joc que demana que estiguis estona per preparar-lo, sinó que aquest és molt de fer servir, de construcció de baralles, de cartes, i anar fent a través d'uns mecanismes... i té dues coses molt interessants. La primera, a jugar competitiu. Tu pots jugar contra un altre fill de la boira i enfrontar-vos i anar a veure qui és el que guanya, o es poden unir tots els jugadors per jugar contra el dolent dels llibres, que és el Lord Legislador, no recordo ara com li van dir en català, però és el dolent castellà, és el governant actual, i tu ets la rebel·lió contra ell, vull dir, aquest model que ja hem vist en tantes pel·lícules, en tants llibres, en tantes sèries... I, a més, fins i tot pots jugar en solitari. És a dir, és un joc que et permet jugar tu sol.
0: Sí, moltes opcions. Bé.
1: Sí, sí, sí. I, a més, reflecteix molt bé l'obra de Brandon Sanderson, amb la qual cosa, escolta, vull dir, és que és una meravella. És una meravella. I malauradament, hi ha pocs jocs que surtin en català. Ara, amb el festival, farem l'entrega dels Premis Catalunya, els premis que es donen als jocs publicats en català. De tots els jocs que es publiquen al llarg de l'any, n'hem trobat una cinquantena aquest any, que el 2025 s'hagin publicat en català. Són poquets.
0: Són poquets?
1: Són poquets, són poquets.
0: Sí?
1: Pensa que es publiquen entre 800 i 900 jocs nous cada any.
0: Val.
1: Només 50 en català. Quina pena.
0: Bueno.
1: Però aquest està en català.
0: Molt bé. Tanquem el repàs a aquests gèneres de jocs que es creen a partir de llibres amb la ciència-ficció.
1: Vinga, doncs aquí sí que un que em té robat el cor, que es diu Dune Insurrección. Bueno, es deia Dune Imperium, i ara el trobeu com a Dune Imperium Insurrección. Són dos jocs independents. El que veus que Dune Imperium Insurrección és una millora, diguem-ne, del Dune Imperium. A mi m'agrada més l'Insurrección que l'original. I que trasllada les lluites de poder entre les diferents cases aquelles d'Arrakis, que si els Harkonnen, els Atreides i de més. Però d'una manera que, en canvi de fer un joc d'estratègia, de moure exèrcits i no sé què, aquí ho fas col·locant treballadors perquè agafin espècie, agafes... Té també un sistema de construcció de baralles que et permet utilitzar unes cartes que et donen avantatge, no sé què. Llavors, d'una manera molt àmplia, amb un sistema prou conegut, però a la vegada molt fàcil d'aprendre, per mi, et reflecteix aquesta confrontació al planeta Dune, al planeta Arrakis, entre les diferents cases de l'imperi, i que el que volen és matxacar els pobres Fremen, que eren els nadius que vivien allà, la mar de tranquils i que no molestaven ningú i que arriben els imperialistes, no? Però, bueno, la ciència-ficció ja sabem que molt, molt sovint tracta temes socials, polítics i importants amb, el, amb la pàtina de no, això és ciència-ficció, això no passa. Bueno, o sí.
0: Algun és el punt, ha de ser el punt de partida.
1: Correcte,
0: o sigui que...
1: correcte. Però molt bo aquest joc.
0: Escolta, doncs ens ha encantat veure tot aquest ventall de jocs que tenim per compartir, per jugar en solitari, sí, sí, per competir, o sigui, que ens dona moltíssimes opcions. En tornem a insistir que són jocs que sorgeixen a partir de llibres.
1: Exacte.
0: Que hi ha qui comença a jugar i descobreix que hi ha el llibre, se m'ha el llibre. Hi ha qui ha llegit el llibre i acaba descobrint el joc.
1: Mm-hmm.
0: Doncs aquest és el doble camí que trobareu si opteu per dedicar-vos a això. Pablo, una vegada més, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Ho hem gaudit molt. Que vagi molt bé. Fins a la propera.
1: A reure.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Obrim el guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs avui us parlaré de boscos. De boscos, i no boscos qualsevols, perquè de boscos tenim pinedes, tenim fagedes, rouredes, alzinars. Però avui parlarem d'un tipus de bosc que porta, podríem dir, la biodiversitat al límit.
1: Ui, o sigui, quin tipus de bosc és aquest?
2: Aquell que resisteix. És a dir, els boscos mixtes.
1: Boscos mixtes, per tant, entenc que hi ha diversitat d'arbres allà dins.
2: Diversitat d'espècies que viuen a cavall o a mig cavall d'aquells boscos continus més dominants per una determinada tipus d'espècie, no? Només. Però ja veurem, com que bàsicament responen que la regió on ens trobem nosaltres, que és la regió mediterrània, és una regió de transició entre el que podíem dir una regió eurosiberiana, és a dir, l'europea i centreeuropea, i una regió subtropical, és a dir, el nord d'Àfrica o el sud de la península Ibèrica. Estem una miqueta...
1: Al mig.
2: Al mig ho podríem qualificar en un camp de batalla.
1: Ui, vale.
2: Perquè un estira cap una banda, l'altre estira cap una banda, i el territori és el que hi ha, les muntanyes són les que són i la terra és la que hi és. Per tant, hi ha competència en l'espai, i això és important. I aquesta competència en l'espai es tradueix en el que biològicament o ecològicament anomenem factors limitants. O sigui, una espècie no es caracteritza, o la distribució d'una espècie no es caracteritza per les coses que li van bé, perquè així qualsevol espècie estaria a qualsevol lloc, si no es caracteritza per les coses que no li van bé, o sigui, el que limita que visqui en un determinat lloc o un altre. Doncs, aviam, aquest camp de batalla es tradueix en una gran diversitat i en uns hàbitats, podríem dir, molt, molt singular. Un d'ells és el que veurem avui, o sigui, els boscos mixtes, que són uns espais forestals completament de transició entre els dominis de les coníferes, en podríem dir els pins, per traduir-ho a llenguatge més mundà, i els grans boscos caducifolis atlàntics, és a dir, les rouredes i les fagedes. D'acord?
1: Que aquests no són boscos mixtes, són boscos en què predomina una espècie.
2: Exacte, són els denominats planifolis. Estan boscos... Els dos grans grups són els acicolifolis, és a dir, els pins, i tot el que deriva dels pins, i els planifolis, que són... tot el que no són pins, bàsicament.
1: Molt bé, està molt bé aquesta classificació.
2: Bàsicament. Aviam, una mira, ens hem de transportar per un moment, imaginem que ens movem entre uns 500 i uns 1.500 metres d'alçada. El que en un àmbit anomenat com a mitja i alta muntanya mediterrània. Atenció, perquè aquesta mitja i alta muntanya mediterrània és la que climàticament també està donant més senyals de canvi climàtic.
1: Ui,
2: és a dir, la que, per exemple, pateix més aquesta pujada de temperatura i la que pateix més també les assecades o els processos de sequera perllongada. És un territori amb sistemes muntanyosos ja prou importants, però encara podríem dir en terra de ningú i on, per exemple, l'orientació i la precipitació, també la temperatura, com hem dit, et pot marcar la supervivència d'alguna d'aquestes espècies.
1: Per tant, el canvi climàtic, això que deies, li pot afectar, no?, la supervivència d'aquestes espècies.
2: Exacte, li pot afectar, sobretot si aquestes pujades de temperatura, per exemple, aquestes onades de calor, que coincideixen amb els temps on hi ha la secada més important, que és a l'estiu, van a més. Això directament pot arribar a eliminar o impedir que creixin en aquelles bandes, no? Podríem dir que la millor època per reconèixer aquests boscos mixtes és la tardor.
1: La tardor. I això per què?
2: Perquè la tardor, els boscos mixtes normalment són boscos caducifolis, de fulla caduca. I cada espècie té un color diferent.
1: Ah, són aquells boscos que els veiem verds, grocs i vermells, no?
2: Ah, exacte, que va canviar la fulla a mesura que va avançant la tardor i sobretot un canvi de color que destaca entre, per exemple, les coníferes, que són perennes, que no canvien mai, que sempre és aquell color verd i verd intens de fulla, no? Si veiem un canvi de color, això vol dir que parlem, com hem dit, de espècies caducifoli. Tenen aquesta estratègia de perdre la fulla com a adaptació a l'arribada de l'hivern i, per tant, a la baixada de temperatura. Els colors grocs, ataronjats o vermellosos, fins i tot granates, delaten espècies com els aurons, els blades, els freixes, els cirerers, les moixeres, els oms, els avellaners i els castanyers, que són els que bàsicament formen aquests boscos mixtes, aquesta gran diversitat. En un box mixte hi podríem dir que trobem bàsicament les següents famílies botàniques.
1: A veure, quines són?
2: Les aceràcies, que engloben el gran grup dels blades i els aurons, el que en nom científic comença per gènere Acer, Acer opalus, Acer campestre, Acer platanoides, etc, etc. Les rosàcies, de la mateixa família que les roses, i que d'allò, que engloben les moixeres, les cerveres i els cirerers. Les olmàcies, és a dir, els oms i els oms, en podríem dir, i els lledoners també. I finalment les betulàcies, que engloben els bedolls i els avellerers, que serien tant els dos altres grans grups.
1: Per tant, tenim aceràcies, tenim olmàcies i betulàcies, aquests
2: tres. I rosàcies.
1: I rosàcies, m'he deixat una, d'aquestes quatre famílies.
2: Exacte. Evidentment, espècies que treuen el nas entre grans masses de pinassa, pirroig, rouredes i fagedes. Això també els vol dir una cosa, que si són clapes o punts determinats, mai arriben a organitzar-se en un gran bosc, sinó que formen allò que en diem bosquines, que són petits boscos delimitats, petites zones, però sempre enmig d'altres masses forestals molt més grans. Per tant, no poden créixer més.
1: Per tant, un bosc mix no serà mai un bosc molt gran.
2: Exacte. Si no, ja no estaríem parlant de bosc mix, sinó estaríem parlant d'una gran extensió forestal amb una mateixa espècie o amb un parell d'espècies dominants. Hem dit abans que són espècies de muntanya. Muntanya mediterrània, també, Encara que a l'Atlàntica també n'hi ha, també apareix el bosc mixtre, però aquí ens centrarem en aquesta mitja muntanya mediterrània. Uns boscos que solen aparèixer ja a partir de 400 a 600 metres en amunt. És territori de les serres litorals i prelitorals. Serradalada litoral i prelitoral. Espècies que en aquest cas sempre ocupen la cara nord.
1: Ah, carai. O sigui, els tenim sempre a la cara nord de les muntanyes.
2: Clar, perquè és la cara nord, és la que toca més ombra, l'orientació que rep més ombra, que conserva millor la humitat i, per tant, no pateix les temperatures tan elevades de l'estiu ni les secades de l'estiu.
1: Aquells límits que dèiem, no?, de les altes temperatures.
2: Apareix als indrets més ombrívols, amb menys radiació i més frescals. Això vol dir que en aquestes serres litorals normalment apareix resseguint els barrancs o cursos de les rieres, que són les zones més fondes. I es barreja moltes vegades amb vegetació de ribera, com són els pollancres, els verns o els salzes.
1: Per tant, els agraden zones humides, no?
2: Exacte,
1: també.
2: Les zones humides, on poden resistir millor, perquè els boscos mixtes no deixen de ser una vegetació que se'n diu relictual.
1: Ui, què vol dir això?
2: Que procedeix de l'última glaciació. És a dir, quan hi havia les glaciacions, el glaç va arribar a latituds molt més baixes, no? Per tant, aquesta vegetació adaptada al fred ocupava latituds molt més al sud. A mesura que es van anar retirant les glaceres, aquesta vegetació adaptada al fred va poder progressar més cap al nord. I ara ens queden petites clapes aïllades que fan memòria d'èpoques més fredes que hi havia hagut. Però, clar, neixen en un context
1: en què es mantenen aquelles condicions, no?
2: Ah, exacte, però cada cop són més petites, cada cop han de sobreviure més.
1: Perquè cada cop queden menys espais,
2: exacte,
1: no?, on hi hagi aquestes condicions.
2: Evidentment, cada cop queden menys espais. La pluviometria també hi fa, i gairebé sempre són arbres que apareixen amb registres mitjans per sobre dels 600 litres per metre quadrat a l'any. I un aspecte molt important són indrets on la sequera estival no és extrema.
1: Per això que dèiem, no?, que necessiten aigua, perquè provenen d'aquests espais més humits.
2: Necessiten aigua. Recordem que també són espècies caducifòlies, per tant, l'aigua i el fred els hi va de la mà. A Catalunya, per exemple, és el cas de les obagues o dels bacs de la Serra de Collserola, la Serra de Marina, el Corredor, el Mont Negre, Sant Llorenç del Munt i Montserrat, obagues del riu Corb, que això s'estén a cavall entre Tarragona i Lleida, i altiplàcies central. I finalment també els cingles de Bertí, les muntanyes de Prades, el Montseny i els Ports, ja a l'Ebre. En aquestes zones hi podem trobar cerveres, moixeres, avellanedes, oms i algun auró o blada, ja quan agafem una miqueta més d'alçada, però podríem dir que no és el territori d'aquest gènere que dèiem abans dels àcers, de les aceràcies.
1: Per tant, estan molt escampats pel territori, però dius que tenen un territori preferit, no?
2: Sí, tenen
1: quin
2: un...
1: Quin és aquest?
2: Clar, el territori preferit el trobarem ja a terres prepirinenques i pirinenques i serralada transversal, és a dir, zones més elevades, ja a partir dels 700-800 metres d'alçada, i on hi plou molt més. Hi plou, sobretot, més de 700-800 litres per metre quadrat l'any. En aquests indrets, aquest bosc ja no ha de buscar tant els llocs fondos com ho feia abans.
1: Perquè aquí ja hi fa més fred de jardí natural,
2: sí.
1: No?
2: Sí. Hi pot aparèixer tant a cara nord com a cara sud, com el bac, com el soleil, pot aparèixer als dos indrets, perquè ja no té aquestes condicions tan extremes, no? Hem de dir que serà més habitual a cares nord que no pas a cara sud, on apareix a petites clapes o en casos més puntuals. I en cara sud, quan apareixen a cara sud, seguirà el mateix patró que ho feia a les zones del litoral. És a dir, aquelles zones més fondes, aquelles zones de rieres, de barrancs una mica més profuns, de llocs més més humits i més ombrívols. A cara nord ja tindrà una distribució molt més àmplia. En aquesta zona on apareixen els tilers, els cirerers, però també tota aquella diversitat que parlàvem abans d'aurons i blades, de la gran família aquesta dels àcers, de l'ars. Hi ha tropocientes mil espècies. Hi ha un bon tou d'espècies que, evidentment, molts tenen fulla d'aquesta que anomenem palmatiforme, com si fos la palma d'una mà, amb més o menys entrades. Fulles, en general, simples, no compostes, però en forma de palma.
1: I això també ho podem trobar, o sigui, hem parlat que el trobem a diferents territoris, el trobem també a les terres prepirinenques i pirinenques, però el podem trobar a l'alta muntanya?
2: A l'alta muntanya, mira, aquí ens havien deixat de dir, Ona, que apareixien els tilers i els cirerers, però també avellaners i castanyers. També tenim boscos de castanyers, per exemple, les guilleries. Aquest principi, que en alguns llocs pot aparèixer com a bosc mixt, com a bosc aïllat, sí que és veritat que en aquestes zones, o bé sigui per cultiu, o bé sigui de forma natural, s'ha escapat una miqueta del bosc mixt i és l'única espècie que sí que pot arribar a fer un bosquet una miqueta més...
1: Més propi, no?
2: Més propi, més important. Tu em deies a alta muntanya.
1: Sí.
2: Ja ens situem per sobre els 1.500 metres d'alçada.
1: Exacte.
2: Aquí canviem d'espècies, perquè aquí el factor limitant seria la temperatura.
1: Clar, perquè aquí ja hi fa més fred. Hi ha algunes d'aquestes espècies que no hi poden sobreviure.
2: Exacte, hi ha molts dies de glaçada. I amb tants dies de glaçada o de neu al sol, o sigui, quan neva a l'hivern, de neus permanents, podríem dir que els blades, per exemple, els tilers, els castanyers, els oms, totes aquestes espècies no aguanten tant el fred. Són espècies que els agrada més el clima temperat, o sigui, ni molt fred ni molta calor. Allò, entre temps, allò que parlàveu
1: ara...
2: Exacte,
1: entre temps.
2: Allò que es parlava, doncs, són unes espècies d'entre temps, en podríem dir. Però a l'alta muntanya, a partir dels 1.500 metres, els grans protagonistes són els bedolls. El bedoll és un arbre molt peculiar. Per què? Perquè és un arbre caducifoli, té la fulla petita, apareix en petites bosquines, boscos d'aquests mixtes, normalment entre avets, pi roig, pi negre, que ja són espècies d'alta muntanya. Però si tu agafes una fusta de bedoll, el fuster el coneix, perquè és una fusta molt flexible. Per què és tan flexible? I la de l'avet igual. Són fustes flexibles perquè han de suportar la neu.
1: Ah, clar.
2: Les grans nevades.
1: Llavors les branques s'han de poder torçar, no?
2: S'han de poder torçar i han de superar aquest pes de la neu. Doncs en aquest cas, els bedolls poden resseguir, també ressegueixen normalment els cursos dels rius, es barregen amb algun salze, que seria el que queda de la vegetació de ribera a altíssima, alta muntanya, no? Per tant, ja veiem, per una banda, tenim la diversitat. vale? Per una banda tenim que és un bosc mixt, és sinònim de diversitat botànica, uh-huh, amb moltes espècies convivint en zones on normalment hi predomina una monoespecífica o biespecífica, tant si són pins com si són frondoses. Per altra part, són espècies amb molta part, fins i tot, de climes més freds, o sigui, relictes de climes més frescs. Espècies més adaptades, podríem dir, a climes més eurosiberians, per exemple, del nord de la península Ibèrica. Si ens anem, per exemple, als picos d'Europa, allà sí que veiem en gran esplendor aquests típics, aquests boscos mixtes típics. I per altra banda, espècies o boscos que han de sobreviure o han de fer un front, per tant, són boscos indicadors de com evoluciona el canvi climàtic.
1: Per tant, són boscos que hem de tenir molt en compte, no? Ens hi hem de fixar.
2: Ens hi hem de fixar-hi molt.
1: Doncs moltes gràcies, Sergi, per aquest guaita que tenim. Ens retrobem la setmana que ve.
2: Fins la propera.
3: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Si us agraden les croquetes, aquest poema us encantarà. I és que parla de com són de bones, tant com un bon poema.
6: Hola, sóc l'Ainhoa Núñez Sabariego. Vaig a tercer B de primària, de l'escola Mare de Déu del Carmen, del Col·legi. El poema que he escollit es diu Croquetes. I ha escrit Miquel, Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè les croquetes és el meu menjar preferit. Croquetes, sense mollen les dentetes, quan la mare fa croquetes, ben roses i cruixidores. No te'n menges, en devores. En qualsevol ocasió, si hi ha croquetes, millor.
5: Moltíssimes gràcies, Ainhoa. Gràcies per escollir aquest poema tan bo. I és que, com a tu, als embaladits també ens agrada molt menjar croquetes i llegir poesia. Fins al proper embaladits. Adeu.
6: Adeu, embaladits.
7: Ens agrada la poesia.
3: Vols que la teva escola participi a l'embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat.
0: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Els robatoris amb domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat...

0: Les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
1: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interiors de domicili i, per tant, doncs, les xifres, doncs, han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interiors de domicili que vam tenir l'any passat.
0: L'Institut Angeleta Ferrer Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzat, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'Institut és, a més, l'únic centre de la ciutat que apareix en aquesta primera tria. La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents de la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tot els detalls de la proposta. I la Biblioteca Miquel Batllori de Vulpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. 2.000 euros en llibres, calculen els treballadors de l'equipament, els quals caldrà sumar als afectats aquest dilluns, encara pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga per part dels tècnics de biblioteques aquest divendres 18 de setembre. Més informació a Cugat Mèdia.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: 5 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dilluns 14 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Comencem i connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Situació complicada a l'autopista AP7 i aturades de Sant Cugat a Barberà del Vallès en sentit Girona per un accident que en aquests moments ocupa el voral. També hi ha aturades de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A la C16 hi ha un carril tret de Terrassa en sentit Barcelona per un accident i això provoca retencions en aquest tram. A la Nacional 420 hi ha retencions a les Borges del Camp en tots dos sentits per obres. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la B23 hi ha cua d'Esplugues fins a arribar a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i de Via Júlia a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esma Franca a la Barceloneta i a Bonpastó en sentit Besòs i d'Esma Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda.

Bé, doncs avui al Connectats valorarem com estan funcionant els vals escolars. Parlarem amb botigues de Rubí per saber si 4 anys després i després de molts canvis, els vals escolars funcionen. Continuarem amb ciència per saber com afecta l'augment de la temperatura del mar en les espècies marines. Li ho preguntarem a Lucía Garrido, que és cap de clínica del CRAM. I acabarem parlant d'art, de la 41a mostra d'art de l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix, amb la presidenta de l'entitat, amb Neus José. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!

0: Doncs és el moment de mirar-nos l'actualitat, de saber què és el que destaca avui en aquests diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La plataforma d'associacions de famílies de l'escola pública de Terrassa, la coneguda popularment com la Papeta, ha lamentat que el curs escolar ha començat amb males perspectives pel que fa a l'oferta educativa a la ciutat. Amb una línia infantil menys a l'escola Roc a l'Avern, la Papeta considera que el departament prioritza l'escola concertada per sobre de la pública, cedint, com ha dit el membre de la plataforma Tiago Ferreira, a un lobby important que vol privatitzar l'educació. Les famílies també estan preocupades per la manca de places públiques a l'escola Bressol. Aquest curs, 338 sol·licituds han quedat fora. Altres membres de la Papeta han denunciat la falta de planificació a l'etapa de 0 a 3 anys. De moment, l'Ajuntament preveu construir una nova escola bressol al segle XX, però encara sense data, i una altra dins de l'escola al Vallès. Des de la Papeta veuen, però, una arma de doble tall, ja que és una escola pensada per tenir dues línies i el fet d'ubicar-hi una escola bressol la condemna a tenir només un grup. Altres qüestions que preocupen a les famílies són el retard continuat del nou Institut Escola Sala i Vedrines, la falta de recursos per a l'escola inclusiva i la suspensió de les sortides i colònies per la manca d'acord entre el departament i els sindicats.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell i saludem a un nou component de l'equip del Connectats, Pol Peiró. Bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'Institut Ribot i Serra de Sabadell s'estrena com a centre específic de formació professional. A partir d'aquest curs deixa d'oferir secundària i batxillerat per dedicar-se única i exclusivament a aquest itinerari acadèmic. Es tracta d'un repte majúscul, ja que a banda del canvi en l'oferta formativa, també suposa un canvi important en el perfil de l'alumnat. Així ho ha apuntat Txelo Ruiz, la directora del centre, en una entrevista al Notícies Matí d'aquesta casa.
3: Una de les grans oportunitats d'aquest canvi és que podem concentrar els nostres esforços en un projecte específic de formació professional. Com que fins ara gestionaven etapes educatives molt diferents, això obligava a repartir els recursos, el temps...
2: És així com el Ribot i Serra es converteix en el segon institut públic de Sabadell, especiat en formació professional més enllà de l'Institut Castellarnau.
0: Gràcies, Pol. I ara anem fins a Badalona per saber què és notícia avui. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'agenda política reprèn aquesta tarda les sessions plenàries després de les vacances d'estiu. Avui dilluns se celebra el ple ordinari del mes de setembre, en el qual s'aprovaran diverses despeses vinculades al servei de neteja de l'any passat. Es tracta de dos grans blocs de factures que superen, en cada cas, els 2 milions d'euros. En concret, s'hi inclouen factures corresponents a la neteja d'edificis municipals i d'equipaments escolars i culturals de 4 mesos del 2025, així com del servei de neteja viària i de recollida de residus del mes de desembre. Precisament el contracte de neteja serà un dels principals punts de debat arran d'una moció conjunta de l'oposició, amb l'excepció de Guanyem, per resoldre les molèsties veïnals causades per l'ús d'un solar municipal per al desplegament de nous contenidors i camions. Precisament els veïns del Manresà estaran aquesta tarda a la plaça de la Vila per fer sentir les seves queixes i reclamacions amb la deixadesa del barri. També hi seran a partir de 6:15 la taula de mobilitat i accessibilitat de Badalona i la plataforma Transformem l'Autopista per reivindicar un canvi i una nova mobilitat per la C31. Aquesta acció forma part de les activitats programades a Badalona dins la Setmana Europea de la Mobilitat.
0: Gràcies, Martí. Continuem al litoral. Des del Prat de Llobregat ara ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
5: Bona tarda. L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
6: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment en l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
5: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 11:15 del matí de diumenge.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. I diumenge, la 7a cursa de trastos de Castellà va omplir el carrer Sant Llorenç i el carrer Major. Aquest és sempre un dels actes més esperats de la Festa Major, on l'emoció de la velocitat i la gresca dels participants sempre deixen a tothom satisfet. L'Altimira Racing Team va guanyar per segona edició consecutiva amb un temps de 50,02 segons i es queda només 4 del rècord de fa més de dues dècades. L'equip jubilat Teams i la Bengala van completar el podi en un espectacle que va durar gairebé dues hores. Camions de bombers, coets amb foc real, banyeres, botigues de sushi, vaixells, trikes o autobusos van fer gaudir d'allò més la gran multitud que va voler presenciar aquest esdeveniment que va recuperar-se l'any passat després de 8 anys sense celebrar-se i que una vegada més s'ha demostrat ser dels preferits dels castellarencs. Avui al vespre es posarà el punt final de la Festa Major 2026 amb el Castell de Focs.
0: Gràcies, Albert. Seguim ara per Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Doncs a Rubí, el pròxim 24 de setembre es coneixerà si alguna empresa privada està disposada a comprar el local dels antics cinemes situat al barri de les Torres. Es tracta d'un espai de 1.900 metres quadrats que disposa de vestíbul, platea, sala de màquines, bar i lavabo. La venda de l'equipament s'està fent per subhasta amb un preu inicial de 1,2 milions d'euros. L'Ajuntament de Rubí va comprar els antics cinemes l'any 2004 amb la intenció de fer-hi un equipament municipal. L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha explicat avui que l'equip de govern porta des de llavors intentant tirar endavant diferents projectes que fossin de caràcter municipal, però que finalment no han estat possibles. Martínez ha afegit en aquest sentit que la subhasta pública és una gran oportunitat pel local, pel barri i per la ciutat. Tot plegat, emmarcat, a més, en el projecte de transformació del barri de les Torres. És un projecte que, al mes de juliol, el govern local va presentar i que vol optar a la convocatòria 2026 del Pla de Barris de la Generalitat.
0: Gràcies, Mariona. I ara acabarem repassant l'actualitat de Sant Cugat. Pau Vázquez, bona tarda.
9: El Ball de Gitanes de Sant Cugat ja prepara l'edició del 2027, que se celebrarà el 6 de febrer a la plaça d'Octavià. Les inscripcions s'obriran el 28 de setembre i es mantindrà el sistema per colles amb un termini fins al 10 d'octubre. Si hi ha més demanda que places, es farà un sorteig, que és el que ha passat en els darrers anys. La comissió afronta una festa que no ha deixat de créixer. L'any passat es van inscriure 992 balladors i prop de 800 van acabar participant en la ballada. De cara al 2027, l'organització reformularà les cercaviles per facilitar-ne la gestió i reforçarà el control d'assistència als assajos obligatoris. Les absències, fins i tot, podran comportar la substitució d'un quadro. Els assajos començaran el 19 d'octubre, mentre que els obligatoris arrencaran el 21 de desembre. La comissió també fa una crida a voluntaris per ajudar en l'organització del carnaval.
10: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Des del 2023, la Generalitat ofereix a les famílies que ho sol·liciten una ajuda econòmica en forma de dos vals de 30 euros que es poden bescanviar per material escolar. La despesa en aquestes compres han augmentat aquest any un 15% respecte a l'any passat i arriben als prop de 700 euros per les escoles públiques i els 800 per les concertades. Catalunya, juntament amb el País Basc, Madrid i Cantàbria, són les comunitats autònomes on més cara és la tornada a l'escola, el que fa d'aquests vals una bonificació necessària. Però com estan funcionant? Doncs per saber-ho anem fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. En parlem amb l'Enric Pallarès, propietari de la llibreria El Racó del Llibre. Bona tarda, Enric. Primer de tot, heu notat que s'utilitzin aquests vals escolars a la vostra botiga?
2: Sí, sí que s'utilitzen, a veure, una mica. s'utilitzen, sí.
1: I quan porteu sent un establiment que recull aquests vals, per dir-ho així, que els ves canvia?
2: Nosaltres des del primer any, jo crec que ara ja deu ser, no sé, 5 anys, potser, 4, ja em sembla que és la quarta o la cinquena edició, ara no t'ho podria dir. I sí que és veritat que això ja ho havíem comentat potser l'any passat, de que el primer any és una campanya que va anar molt bé per les llibreries, així tipus com la nostra, però que després doncs s'ha descafeinat molt, no? Vull dir que anar a les llibreries arriba molt poc. Arriba una part, però molt poc.
1: I com està
2: per diverses raons.
1: A quines són aquestes raons? O sigui,
2: sí, no.
1: Podeu assenyalar-les una mica?
2: Sí. És a dir, que tot i que la filosofia del val escolar i les campanyes que fa el gremi de llibreters i fins i tot el Departament, la Generalitat i tal, organitza, qui ho subvenciona, vaja, qui ho dona, la idea és de que vagi al faci servir el públic final, doncs a l'hora de la veritat no és així, perquè la gran majoria del llibre de text, dels llibres, i fins i tot ara del material escolar també, se centralitza i es compra de manera centralitzada a través de les escoles o de les associacions de pares. I normalment, com a mínim aquí a Rubí, que és el que jo conec, no es compren a les llibreries de la població, sinó que es compra directament a grans distribuïdores, plataformes i editorials directament, de manera que els hi surt més barat i aleshores els hi surt més econòmic, entenc, però és clar, llavors fa doncs que es desvirtua, diguéssim, l'avantatge de que el val escolar aquest sigui un incentiu per la venda a les llibreries.
1: Llavors, hi ha algun benefici a ser un establiment adherit a la campanya del val escolar o simplement esteu veient com els vals escolars es gasten en altres llocs i vosaltres no esteu guanyant res?
2: A veure, evidentment, nosaltres i estem contents perquè hi ha clients nostres i hi ha gent doncs que ens compra, ens el venen a gastar a la nostra llibreria, això està clar. Però em refereixo que, així com per exemple el primer any, que era el primer any, es va notar moltíssim perquè va sortir molt tard i el que són les escoles i les plataformes de venda així directament no estaven organitzades i no ho van poder oferir per les compres així grans, conjuntes, i aquell primer any es va notar molt, després ha anat baixant molt. I ara, els últims 2 o 3 anys, doncs, la incidència és menor. com també la incidència és menor. Això va lligat a que la venda de llibres de text, que és el que et deia, en aquí Rubí en concret, a la nostra llibreria, ens ha baixat moltíssim. Per nosaltres és una campanya, ara en aquests moments, doncs, molt complementària. Vull dir, la gran majoria es venen directament a les escoles, des de les escoles, i, o a través, les escoles els donen, diguéssim, els adrecen a editorials directament o a plataforma, sigui amb llibre nou o sigui amb llibre de tipus així reutilitzat, perquè hi ha també la fórmula aquesta del llibre reutilitzat, que el que fas és que pagues com un lloguer, diguéssim, perquè el tens durant l'any, però després a final de curs el llibre l'has de tornar, no? I aleshores, clar, et costa més barat, evidentment, que un llibre nou. En aquest sentit, com que ens ha baixat tant els últims anys la venda de llibre de text, ens ha baixat també el consum de vals escolars. Però sí que ens interessa i, diguéssim, és una campanya que valorem, això està clar.
1: I, bueno, de cara a l'entrada a l'escola, jo entenc que a la vostra botiga, al Racó del Llibre, teniu els llibres de text, però també teniu, per exemple, agendes, llibretes, altres materials. Quin és el material que és més car o que potser la gent s'hi deixa més diners o més vals escolars en aconseguir?
2: Bueno, generalment, si han de comprar alguns llibres de text, vull dir que hi ha gent que sí que encara en compren, o ens els compren a nosaltres en lloc d'altres mitjans, aquest seria la part més important. També és veritat que hi ha gent que, com que el val escolar, doncs, no el necessita o no l'utilitza per comprar llibres, perquè són escoles, doncs, que pel seu sistema de treball utilitzen pocs llibres o utilitzen més llicències digitals, etc., doncs que es compren, utilitzen el val escolar per comprar llibres de lectura i alguna cosa de material. Aleshores, clar, això depèn una miqueta del client tria. El més car, home, el més car potser són els llibres, però el material escolar depèn de què també, déu-n'hi-do el car que és, tot i que no s'ha pujat en els últims anys.
1: I les famílies que han rebut aquest val escolar, quines són les instruccions d'ús o com s'utilitzen quan van a la vostra botiga? Perquè entenc que ara aquest any ha sigut digital.
2: Sí, però nosaltres no hem tingut cap problema. És a dir, que l'utilització, el mecanisme per fer-lo efectiu està molt ben dissenyat i per nosaltres ens el paguen, diguéssim, nosaltres el que sí que hem de fer, doncs, és des de l'aplicació penjar el que és la compra i el i tal, i a nosaltres ens paguen, ho cobrem al cap de 2 o 3 dies. Vull dir que en aquest sentit és molt ràpid, jo penso que es fa bé en general, és molt segur, i sí que és veritat que de vegades hem d'ajudar en algun client perquè doncs, no ha pogut baixar-se el val o el que sigui, i bé, doncs amb el número d'identificació i un PIN i tal, hi ha unes instruccions que es fan de manera, bueno, és un procés, però que és relativament fàcil.
1: I tu, com a botiguer, com a llibreter, que pots veure el preu al que estan pues, tot aquest material escolar, creus que els 60 euros dels vals escolars realment són suficients i ajuden aquestes famílies?
2: Jo crec que sí. Això, és clar, va també molt en... Perdó, és molt... Depèn una miqueta del centre escolar. Vull dir, aquí jo veig que hi ha centres escolars generalment concertats que utilitzen, encara utilitzen molts llibres, totes les matèries tenen llibre, i aleshores, doncs, clar, són lots que poden sortir, doncs, car, per 300 o 400 euros. Aquests, ja et dic, la majoria no els venem nosaltres, eh? Si jo els 300 euros posem per cas, doncs, un val de 60 euros és un 20%, però en canvi hi ha altres centres doncs, que utilitzen menys llibres de paper I aleshores, doncs clar, doncs, si el lot els val, en lloc de 300 o 400 euros, els val 150 o 200, doncs llavors, clar, la proporció del val escolar és bastant més important. Jo penso que s'ha de veure com una ajuda, i, és clar, evidentment no és allò la gratuït i la gratuïtat dels llibres de text, però és una ajuda, no? També és veritat que no ha augmentat, no? Vull dir que ara des de que es va posar el val escolar són 60 euros des del seu inici.
1: I hi ha algun producte que així, de cara a les famílies que ara han començat amb l'escola, hi ha algun producte que es tendeixin a oblidar les famílies i vinguin a comprar a l'últim minut?
2: Bé, això depèn una mica. La gent normalment és bastant previsora i nosaltres, ja et dic, sobretot venem llibres. Vull dir que material escolar tenim una mica, però tampoc no tenim el que és la motxilla o el que és les coses així, doncs, de més voluminoses. Això no en tenim. Els llibres, doncs sempre hi ha gent doncs que van amb molta antelació i algú doncs que pel que sigui, perquè fa les vacances tard, perquè ha hagut de canviar de centre, pel que sigui, doncs van més a última hora. També és veritat que nosaltres, sobretot també els que venem, per exemple, doncs de vegades són lots de llibres d'alumnes que necessiten per exemple, una adaptació curricular diferent, que aleshores no són els llibres que compren la resta d'alumnes de la classe, no? Perquè tenen alguna necessitat especial. I aleshores, doncs, aquests normalment, de vegades, el centre els hi diu més tard els llibres que han de comprar i normalment no el poden comprar en les plataformes que et comentava abans i que aquestes plataformes, la seva venda gran, ja les han fet els mesos de juliol i agost, i aleshores aquests sí que els venem nosaltres, perquè són molt més especialitzats, no? No sé, per posar-te un exemple, a lo millor per un alumne de cinquè de primària, doncs si necessita una adaptació, doncs necessitarà a lo millor doncs algun llibre de quart o algun llibre complementari que no és el mateix que utilitzen la resta d'alumnes i tal, no? I aquests lots sí que van molt més tard, però bueno, no passa res, es resol amb uns quants dies de temps i ja està.
1: I així, per acabar, última pregunta. El val escolar, quin futur li veus? Creus que seguirà, que potser s'hauria d'augmentar la quantitat o per contrari, que s'haurien de fer canvis perquè beneficiessin més els comerços locals?
2: Home, jo crec que si realment nosaltres des del Gremi de Llibreters, nosaltres estem molt implicats amb el Gremi de Llibreters i des del Gremi s'està contínuament conversant amb les administracions, amb Generalitat, en aquest cas, intentar que això incideixi més en les llibreries locals i en les llibreries, en les grans editorials i grans plataformes. No sé si és fàcil de controlar, de fer canvis, del que sigui. En tot cas, nosaltres creiem que s'hauria de canviar en aquest sentit. Vull dir, jo ara et comentaré saps, per Nadal, que fa l'Ajuntament, ja fa uns quants anys, no sé si aquest any ho faran també, que fa uns quants anys fa una campanya en què dona una mena de vals, diguéssim, vals de comerç, per gastar a les botigues de Rubí, no? Perquè és normal, doncs, que si ho dona l'Ajuntament, no? És una subvenció de l'Ajuntament de Rubí, es gastin a les botigues de Rubí. Doncs jo penso que... I si vas a fora de Rubí no ho pots gastar. Vull dir que una mica... jo penso que la filosofia hauria de ser aquesta, no? Doncs que el val escolar es pogués gastar, els alumnes de Rubí s'ho poguessin gastar a les botigues dels comerços de Rubí. És a plataformes i a editorials que moltes vegades pues, estem alimentant doncs, unes grans macroempreses que la majoria de vegades no tenen ni les seus socials aquí a l'Estat ni a l'Estat, vull dir. Això és una miqueta el mateix de sempre que diem.
1: Vale, pues moltíssimes gràcies, Enric. I, bueno,
2: Vale.
1: Que passis
2: Pues
1: molt bon
2: vinga.
1: Dia.
2: Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a la Mariona, també a l'Enric, per aquest tema que ens ha portat avui a la ciutat de Rubí. El Connectats continua, ara amb més continguts.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

7 ciutats. 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Professionals i amants de l'art participen en la 41a Mostra d'Art de l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix, que es fa amb motiu de la Festa Major. Volem saber com es presenta aquesta nova edició i per això avui hem convidat la Neus José, que és presidenta de l'associació. Neus, què tal? Benvinguda.
1: Benvinguda, gràcies. Bona tarda.
0: Divendres 18 és el dia de la inauguració, a 6:45 de la tarda, a la seu de l'entitat, oi?
1: Això mateix.
0: Sí? Uh-huh. A la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, número 18, uh-huh. O sigui, el rovell de l'ou de Valldoreix. Ho teniu tot a punt ja o què?
1: Tot a punt. Avui és l'últim dia ja de recollida d'obres, que acaba a les 7. Tenim ja uns 60 expositors i bueno, tot el vermut ja comprat a punt, tot a punt, una mica de música en directe i a fer veïnatge.
0: Així ja tot resolt, no? Només esperant tot que arribi el dia de la inauguració.
1: Que arribi i que passi.
0: I que passi, però... I us posareu a pensar a la següent?
1: Això mateix, no? sempre ens assolapem, és el que té les associacions.
0: Escolta'm una cosa, expliquem en què consisteix exactament aquesta mostra, una mostra que inclou pintura i escultura. Uh-huh. Com va?
1: Doncs això és una mostra... Mira, al principi fa anys hi havia dues mostres, una que era professional i una que era amateur, i llavors, clar, si fas dos mostres, tens que tenir molt delimitat qui és qui és professional i qui no. I per això has de tenir un jurat professional que decideixi qui és qui. Llavors, al final, vam fer una i hem com barrejat tot, no? Al final, la idea és que és fer veïnatge. Llavors, tu siguis professional o siguis no professional, la idea és que portis la teva obra i participis. O sigui, al final, és fer com una mica de poble, més que l'obra en si.
0: O sigui que us trobàveu amb un dilema, no?, a l'hora de decidir a veure qui és professional, no?
1: Sí, i després hi ha aquests piques d'una...
0: I que ningú no s'enfadi.
1: Exacte, i és complicat.
0: Clar, perquè ser professional del món de l'art és complicat, no? Coneixem grans noms,
1: sí.
0: Però i el que s'hi dedica des de fa anys per afició, potser també comercialitza alguna de les seves obres, però no pot viure d'això.
1: Clar, hi ha com un limbo allà enmig que dius on col·loco aquest, on col·loco aquell. Sí que hi ha persones professionals que s'han ofert a dir fem un jurat i fem-ho bé, fem dues obres, però clar, això crea una logística i un d'allò important. Nosaltres al final el que volem fer és això, és veïnatge, els professionals o no professionals s'ajunten tots, és un moment en què fem un vermut relacional, llavors ve tothom allà, es saluden, es veuen una vegada a l'any i parlen de tot i bueno, és el que ens interessa, tradició i convivència.
0: I són veïns de Valldoreix o està oberta a qualsevol persona que s'hi dediqui i que vulgui formar part i participar d'aquesta mostra?
1: Majoritàriament són veïns de Valldoreix, però tenim algú que és de Sant Cugat, de Sant Cugat o Mirasol o així Rodalies, perquè també estem bastant relacionats amb tot aquest entorn i ens ho han proposat i bueno, està bé. Sí, al final ells ho veuen com una oportunitat de poder exposar gent o que té poca obra o que no pot participar, no pot entrar dins del cercle professional. I bueno, els agrada, ens ho han preguntat i els hem dit que sí, no hi ha cap problema.
0: I des que s'inaugura aquesta mostra, quant de temps la teniu oberta per al públic?
1: La tenim oberta dos dissabtes, o sigui, el dissabte 19 i el dissabte 26 de setembre, de 10:30 a 1, l'entrada és lliure, poden venir. Abans la teníem oberta tota la setmana, però realment no venia ningú. O sigui, realment quan venen és dissabte, suposo que la gent treballa o no l'és operatiu. I llavors ja hem decidit directament el dia de l'inauguració, que és el divendres 18, i dissabte 19 i dissabte 26, de 10:30 a 1, doncs poden venir a veure-la.
0: I a part d'aquest canvi, que deixa de banda, diríem, els dies laborables, no? Uh-huh. Perquè el públic tampoc no uh-huh. disposa de temps, heu presentat alguna novetat en aquesta 41a edició?
1: En aquesta 41a edició la novetat que hem portat era una que ja teníem. O sigui, abans de la pandèmia nosaltres fèiem pintura i escultura, va venir la pandèmia i ens vam limitar només a pintura i ara hem recuperat l'escultura, perquè nosaltres fem un taller d'escultura i a l'Associació de Propietaris els dilluns al matí i llavors pues, les noies d'allà volien participar. Llavors pues, participen elles amb les seves obres.
0: Uh-huh. 60 participants?
1: 60 participants de moment, a hores d'ara, i bueno, avui és l'últim dia, no crec que hi hagi gaires més, 65 o 70, no crec que hi hagi gaires més.
0: Quines condicions poseu als participants per poder
1: doncs, fer-ho? Tenen que ser de Valldoreix o de l'entorn, han de portar una obra que no excedeixi una mida, que són 60 per 80, que quan diem no, que no la superi no vol dir que sigui 60 per 80, perquè tothom ens porta unes obres que necessitem tres cases com la que tenim. De fet, ens estem plantejant obrir la sala de dalt l'any vinent per poder repartir millor tot el que són les obres, perquè ens porten obres grans. I ja està, qualsevol tècnica, no posem cap mena de però.
0: Mm-hmm. I hi ha qui repeteix d'un any a l'altre? És a dir, hi ha participants fidels a cada cita amb aquesta mostra?
1: Afortunadament hi ha participants fidels, que són els veïns de Valldoreix de sempre, tota la vida, i sempre el que sí que els diem que portin una obra diferent, perquè clar, així cada any doncs, la gent va veient coses diferents. I sí, ja tenim de fidels. Majoritàriament.
0: Com a mínim tenen un any, no?
1: Majoritàriament.
0: Per fer una obra nova.
1: Sí, però sempre es desperta en l'últim minut, eh? Quan abans de vacances diem, recordeu que el setembre és la mostra d'art, sempre ens diu, ai, ens ho podíeu haver dit abans, que ara tenim el temps molt just per fer-la. Diu, bueno, no cal que la feu, podeu tenir el quadre fet, no? Molta gent es pensa que l'ha de fer exclusivament. L'únic quadre que vam fer exclusivament va ser el de la 40 mostra d'art l'any anterior, que sí que vam fer un format concret i una obra concreta. Però la resta poden portar el que vulguin.
0: Vaja, que pràcticament et pots trobar amb alguna obra que estigui fresca encara, no?
1: Exactament.
0: quines temàtiques acostumen a utilitzar o són més recurrents en aquesta mostra per part dels artistes?
1: De temàtica, sobretot, flors i paisatges i coses d'aquestes, hi ha moltes. És el que més...
0: El que més es troba a Valldoreix, també,
1: el que més es troba,
0: no?
1: Sí, deu ser el que més deu agradar pintar, no sé. Avui, però nosaltres tenim tècniques diferents, eh? Hi ha una noia, per exemple, que ha fet un ganxet, una altra que ha fet un collage, i tècniques d'aquarela i d'oli, així, doncs, bueno, la de sempre, no? Això és el més tradicional.
0: Mhm. Hem parlat de totes aquestes edicions que heu fet enrere, podríem dir que és un clàssic de la Festa Major de Valldoreix.
1: Uh-huh.
0: Digue'ns una mica de quina manera us ho feu perquè això continuï un any i un altre, conservant aquest esperit, no?
1: Mira, nosaltres anem fins i tot abans del pregó de la Festa Major. És a dir, en teoria les activitats comencen després del pregó de la Festa Major. Nosaltres anem abans del pregó de la Festa Major. Som pioners en tot, fins i tot en això. doncs ho fem... és el mateix veïnat el que ja ve quan s'apropa la data i et diu ja tinc el quadre preparat, o sigui, et força el mateix veïnat a fer-ho. Vull dir, és una cosa que ja surt natural d'ells, com els Reis o com... com aquestes coses que fem tradicionalment, és una cosa...
0: Podem interpretar, Neus, que els habitants de Valldoreix, mm-hmm, o els veïns de Valldoreix tenen un esperit molt artístic,
1: molt,
0: no?
1: Molt, és que hi ha una d'artista a Valldoreix que és una cosa que exagera. A Valldoreix, a la Floresta, també, per exemple, però hi ha molta gent. I ningú és profeta a la seva terra, Hi ha gent que els admiren molt més fora o que els reconeixen molt més fora que fins i tot aquí. Però sí. I nosaltres també en tenim uns quants, eh? Tenim el Lluís Pérez, per exemple, la Neus Colet, tenim gent coneguda dins de la nostra associació que fan activitats.
0: Uh-huh. I el perfil és de gent de mitjana edat o gent gran? T'ho pregunto perquè no sé si teniu joves que hi participin.
1: A l'associacionisme i als joves és complicat. No tenim. Tenim pocs joves que hi participin. Sí que és veritat que una vegada ens van proposar fer una exclusiva de joves, però és molt complicat que el jove participi. Fins i tot fèiem una mostra literària i la vam deixar de fer perquè és com tu has d'anar darrere. O sigui, si una cosa ja no surt natural, no?, de la pròpia gent, ja no cal forçar-la. És a dir, la mostra l'espera tothom, els Reis ho esperen tothom, però hi ha activitats que no pots forçar-les, o sota el meu punt de vista no s'ha de fer. Llavors...
0: Uh-huh. Anem un altre cop a la jornada inaugural. Tornem a recordar que uh-huh, serà el divendres 18, a 15:45 de 7 de la tarda.
1: Uh-huh.
0: Comentaves que feu una miqueta de pica-pica. Hi ha un grup de música, no?, que hi participa?
1: Bueno, hi ha un noi que no és un grup, es diu Jaume Fàbregas, que ve a tocar la guitarra perquè ens ve... Bueno, a fer una miqueta...
0: Veí de Valldoreix?
1: Veí de Sant Cugat.
0: Veí de Sant Cugat. No passa res,
1: molt
0: eh?
1: Molt implicat a l'associació, però veí de Sant Cugat. Bueno, estem molt relacionats nosaltres amb Sant Cugat, eh? Forçosament.
0: No us tireu els trastos, no?
1: No, amb Sant Cugat no tant. Ens ho tirem més amb la Vall d'Oreig. Sí. Ah.
0: Bé, doncs, no sé, per què la gent que estigui interessada en el món de l'art o tingui curiositat, convidaries a que visiti la vostra mostra?
1: Sí, i tant. Ja saben quan poden venir, o el divendres 18 de setembre a les 6:30. A més, és entrada lliure, és a dir, que pot entrar tothom de Vall d'Oreig, de Sant Cugat, o d'on sigui. I els dissabtes 19 i 26, si volen, doncs, també poden venir, de 10:30 a 1.
0: Doncs aquí queda feta aquesta invitació, amb aquesta proposta acabarem el programa d'avui. Li agraïm a la Neus José, que és la presidenta de l'Associació de Propietaris i Veïns de Vall d'Oreix, desitjant que tingueu una molt bona festa major.
1: Moltes gràcies, estàs convidada, ja ho saps.
0: Gràcies. I a vostès els emplacem a demà, edició de dimarts del Connectats, que arribarà puntualment quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.

0: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Els robatoris amb domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Can Mata, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior,